0: Rotonda de Francesc Macià, que semblava l'Amazones.
1: Mare de Déu.
0: Amb un petit estany.
1: Sí, sí.
0: He begut aquella aigua i ara estic cagant. La meva pregunta és, on sóc ara?
1: A la ràdio, Juli. Això és RAC1. Sí. RAC1. Escolta, parlem d'aquest estudi que assegura que els joves surten menys de nit i que si ho fan comencen a fer copes abans, això?
0: Efectivament. Sí. El truc per passar una bona nit és començar a beure aviat.
1: Uh-huh.
0: Ho dic als nens que estan avui a l'estudi.
1: No cal. Tapeu-vos les orelles.
0: Les meves millors festes han començat sempre a les 8, en un Blue Space de Gavà, demanant el primer ron amb cola.
1: 8 del vespre, horari europeu, eh?
0: No, 8 del matí.
1: Ah, el 8 del matí.
0: Horari caribeny. Ja ho diu la dita, qui matina ensuma farina.
1: Perdona, aquesta dita no l'havíem sentit mai, eh?
0: Bueno, és tradicional del Carib, eh? I te falta carrer. A veure si et sona aquesta altra dita. És del refranyer popular, recollida per Joan Amades.
1: Quina?
0: Si són les 8, ron amb cola i speed. Això també...
1: Si són les 8, ron amb cola i speed.
0: Exacte.
1: Ja. A les 8 del matí ja comences a veure.
0: Sí, començo a veure les estrelles. I no sóc astrònom. No hi ha res com un ron amb cola per fer baixar l'esmorzar. Baixa rapidíssim. De la boca al vàter en 3 segons sense tocar les parets. És com un tobogàndi de fantasia absolutament vertical.
1: Hosti, quin perill.
0: La persona que...
1: Bé, gràcies, Juli. Nosaltres tornem de seguida per rematar això.
2: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com. Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
3: Ja som 11 milions dels socis d'ou.
4: Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
5: Sí, com el 20% en tots els olis d'oliva verge extra. Bescanviable en un cupó...
4: Que et dona per molt, només el 25 de maig.
6: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
7: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
8: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
9: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
10: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
9: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
11: Fes-te entendre amb mi, sí.
12: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
11: Crec que m'he enamorat.
12: Normal, amb aquests preus.
11: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
12: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
13: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
14: I després a cala meva mare, Olot.
13: Uh-huh.
14: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
15: Molt bé.
14: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
15: Perfecte.
14: Arribarem a tot?
15: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
16: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
17: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
18: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
19: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
20: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
19: passa amb tots els rasques de l'11. Perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
20: Papa!
19: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
21: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
23: Les notes del nen, les obres a casa...
22: El manteniment del cotxe...
23: Ah, no, això no és cap càrrega.
24: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
1: Peugeot. Us ho deixarem aquí, però tornem a la competència. Feu bandes!
25: La competència.
26: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
27: Hola, hi ha gorilla.
25: Un programa basat en fets reals.
28: Malafarida.
25: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
1: Però com que torna a repetir aquest programa ha estat una llosa, avui és un tostonazo.
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
2: Amb el Joel Fortú i l'Ernest Ferrer, Esther Romagosa, què tal estàs? Ens acompanya la Neus Cáceres i la Eva Navé i el Nacho Medina, que no han estat a la cita de Bad Bunny, però també vindran a parlar d'habitatge, perquè, que costi d'acte. Amb tots vostès, repassada esportiva, Mireia Giró, bravo.
3: Aquest cap de setmana hem tingut dos comiats i una celebració. Pep Guardiola marxa del Manchester City, jo he plorat. És que aquest home sí que sap fer vídeos de comiat. I el Girona ha baixat a segona.
1: Mare de Déu.
3: Tot el que baixa puja, menys alguns cops que hi ha coses que no pugen mai més, perquè us ho dic jo, Però sí, va, home, sí que tornareu, home, amunt Girona. La celebració, quin ha estat? Doncs el Barça ha guanyat la Champions, ahir les jugadores van celebrar amb l'afició a Maria Cristina, i un moment molt comentat de la celebració no és el que van dir les jugadores, sinó el Rafa Juste. O sigui, el patriarcat els va passar una mica pel davant.
2: Qui és Rafa Juste?
3: El president Funcions.
2: Estava a la casita?
3: No.
2: Ah, Rafa, carinyo.
3: Però feia això, cantava així l'himne.
4: Tot el camp és un camp.
2: Però si va deixar la veu aquest home,
3: Si va deixar, jo no he sentit una mica d'aquest entusiasme avui per seguir amb el dia.
2: Clar.
3: O alguna cosa que es va prendre, la cosa mateixa que es va prendre ell, també la necessito. Sí, la majoria de jugadores estaven com espantades escoltant aquest home cantant així.
2: Esclar.
3: Sort de Quica Nazaret, que a part d'enarbolar la bandera de l'Estelada,
1: molt bé,
3: estava ballant tota l'estona, i també va donar la nota cantant La Perla de Rosalía.
2: Però està cantant, que fa molta gràcia, això ens ha passat a tots, que et dona la sensació que cantes bé.
3: No, però és que canta bé. El que passa que crec que hi havia alguna cosa de la megafonia, per això el Rafa Juste, sembla que l'estigui cagant.
2: Ja, ella canta, ella també entona més.
3: Sí, però és perquè crec que no se sentien bé el retorn i conforçaven més del que tocava.
2: Sí, sí, sí.
3: Però bueno, jo no sé de qui anava dedicat tot això. Clar, perquè la Perla és com...
2: Ah, clar.
3: Potser no anava ningú, perquè ella va anar al confessionari de Rosalía a Portugal i potser es va quedar amb les ganes de cantar-la i la va cantar. Llavors jo des d'aquí us recomano que quan feu espectacles que tot tingui un sentit. El que es diu i com es diu, perquè si no ens perdem, saps? Sí, o sigui, Rafa Juste cantant d'aquesta manera, aquesta cantant La Perla, per favor. Que hi hagi algun, no sé, algun guionista. O una guionista. Perquè llavors no entenem què està passant, realment.
2: No,
3: i potser no passava res.
2: Exacte.
3: És el que els va sortir. El que l'espectacle que sí que tenia sentit de principi i fi és el de Bad Bunny.
2: Ara,
3: concert,
2: ara.
3: Perquè jo també vaig anar.
2: Ara.
3: I, bueno, els jugadors del Barça. Vols que et digui la llista per veure
2: si... Sí, a veure, diré.
3: Lamine Yamal, amb la seva nòvia, la influencer Inés García. No, Dani Olmo, Lewandowski, Gavi, Cubarsí, Cancelo...
2: Ah, Lewandowski va entrar davant nostre, és veritat. Aquest també el vaig reconèixer.
5: Que també semblava el cangur, no?, de tots
2: ells. Aquest anava a dir, dic, Lewandowski...
3: Però clar, però és millor,
2: ho vaig buscar, Però té 41 tacos, Lewandowski.
5: Sí, sí.
2: O sigui, molt bé. Però Lewandowski no ho va deixar, el del Barça ho
5: estava plegat.
2: Ah, val. La gent li deia, Lewandowski...
5: Se'n va a l'Aràbia, no?
3: També Eric García, ni idea, no? Eric García.
2: No, jo no conec... Eren tots molt simpàtics, molt educats, he de dir. I,
5: molt joves.
2: I la xavaleria que anava amb ells també. Però, clar, molt nens, o sigui... És que em sembla... com et diria jo, molt meritori, perquè jo els 21, 22, 23 anys que tenen aquests xavals, que són uns professionals d'això que fan i que ho fan tan bé, jo estava molt... bueno, no ho puc dir, però estava molt emporradeta, molt tiradeta por ahí, molt tiradeta. De fet, el meu sí que té mèrit, arribar al 51 a la casita, això sí que el trobo que té mèrit. Perquè m'hagués pogut quedar pel camí, diguéssim. O sigui, he arribat a la casita, fixa't tu.
3: Però tranquil, perquè ni la Inés García sabia qui era la Lamine Yamal abans de ser la seva nòvia.
2: Home, jo tampoc, jo sabia qui era Inés García abans de saber qui era Lamine Yamal, és que estic amb ella.
3: Perquè un vídeo de les xarxes que va fer ella fa temps va comentar que només coneixia els jugadors per les nòvies famoses que tenien. Sí, per exemple, justament va dir, qui és Lamine Yamal? És el nòvio de Nicki Nicole. Qui és Marc Bartra? Pues el que va estar amb la Goicoechea, i etcètera. I anava fent una llista de jugadors i que ella els coneixia justament, això fa un temps. I era per defensar que les noves futbolistes no són unes aprofitades. I això va ser premonitori perquè ara a ella li ha caigut un odi brutal a les xarxes dient que només s'ha embolicat amb el jugador del Barça per diners i per fama i que vigili que el jugador no es distregui i baixi rendiment. Perquè, clar, ja sabeu que...
1: Ja sabem.
3: Si un equip va malament és per culpa de les nòvies, i de Yoko Ono, i de tot. O sigui, aneu a cagar.
1: Aneu a cagar. I un aplaudiment per Inés García. Perdona. Però et dic una cosa, Inés García millor s'ha enrotllat amb Lamine Yamal perquè està ben bo, Lamine Yamal, dit sigui de passada.
3: Ah, doncs mira.
1: Doncs mira que t'ho dic sincerament, vull dir que a veure si ens entenem.
3: A veure.
1: Digue-li tonta, un altre estima fort d'Inés García. Jo et dic, coneixia abans Inés García que Lamine Yamal és molt fort, també. Jo estic amb ella total. Bueno, què més?
3: Doncs bueno, jo també vaig anar al concert.
1: Ai, Bad Bunny.
3: No vaig anar a casita.
1: Bad Bunny.
3: Que Bad Bunny no ens fa fàstic, Bad Bunny.
1: Bad Bunny no ens fa
3: fàstic. Els que comenten contra Inés García, sí, poc, ell no. Llavors, coses que jo diria d'aquest concert.
1: A veure.
3: Primer, que jo m'he anat a un concert igual en la meva vida.
1: Veus?
3: Tovalla.
1: Jo tampoc.
3: Perquè justament la gràcia és que no és un concert en què algú actua i els altres miren, sinó que està concebut com una festa, com un holgorio, que diuen els portorriquenys, en el qual hi ha uns músics que et fan ballar, però l'espectacle es mou i el fem la gent que hi assistim amb les nostres històries particulars.
1: Total.
3: Llavors, per això, aquells que els aixafaven perquè es volien posar al davant, no, perquè això no és un concert d'estar...
1: Era una verbena.
3: Era una festa, exacte, festa. Era una revetlla.
1: Una revetlla.
3: Llavors, que divertit que és ballar a una festa, no?
1: Clar.
3: I
1: a més té rima, de verbena, de... O sigui,
3: tot, clar, ell entra, surt,
1: sí, se'n
3: va. Llavors al final és igual on sigui, perquè tu estàs allà ballant.
1: Sí.
3: I això ho hem perdut. I llavors jo crec que no cal que ballem bachata, tampoc. Però també podem anar a una trobada d'esbardançaires i participar a un ball de gitanes, que l'efecte és el mateix. Però jo us dic que m'he posat molt catxonda ballant al galop a una jota. És que no cal...
1: Ara.
3: No cal que sigui bachata, però ens ha donat la idea que hem de recuperar una mica aquestes festes on s'anava a ballar.
1: També et diré que...
3: I no està allà com un pal dret.
1: També et diré que la bachata i els ritmes llatins que en dèiem te donen la possibilitat de que tu puguis moure't més o menys segons estiguis en el moment de la teva vida o de la situació en la que estiguis. Saps què vull dir? Que hi ha molta... Que el ball de bastons sí que has de saber on va el bastó, perquè si no...
3: No, però jo he anat a les trobades aquestes que llavors et diuen al final, balleu, vinga, feu això, i ho pilles de seguida.
1: De seguida, perquè és la cosa...
3: Jo reivindico la cosa aquesta de la festa i de ballar.
1: De la festa i del ball, total. Perdona, jo estava davant, van venir una noia portorriquenya, a veure com ho dic això finament, no canònica, o sigui que no era...
3: Normativa.
1: No era normativa. Era zero normativa, de fet, que la tia es va posar a ballar reggaeton. Va començar a perrear.
3: Sí.
1: Va aparèixer un altre noi puertorriqueny, ho dic perquè vam parlar, i no es coneixien de res.
3: Sí.
1: Es van follar una a l'altra ballant, tranquil·lament, del reggaeton, que estic a favor total del reggaeton. Total. I després ells se'n van anar pel seu lloc i ella a la seva altra. I aquesta normativa i l'altra també, que era un abuf, el tal...
3: Sí.
1: O sigui, ens van deixar
3: a
1: la resta... Bueno, vull dir que era impossible arribar a allò, perquè allò és magnífic, diguéssim. No saps
3: tu, clar,
1: quina meravella...
3: És virtuós.
1: És virtuós.
3: Però que tampoc cal, vull dir...
1: Tampoc cal, perquè mira, jo em vaig moure, em vaig moure els peus amunt i avall dalt, també aquells que tenia els del Canotier, com diuen, que és un grup molt famós a Puerto Rico, que ara em sortirà el nom, també aquells senyors anaven fent pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, i no cal...
3: Llibertat, no? Clar, aquí, que cadascú va
1: lligar. Clar,
3: i llavors Bad Bunny porta allò local a l'escenari fins les últimes conseqüències, de manera que tots vam acabar sent portorriquenys, que això ho va dir ell, i que és veritat, per una nit eren portorriquenys, i aquest és l'objectiu contra la globalització, o sigui, portar la cultura pròpia amb seguretat, sense concessions ni complexes, i el que no li agradi que no miri.
1: Bueno, de totes maneres, jo crec que de vegades sí que s'ha de fer diàleg, s'ha de concedir alguna cosa, no?
3: No, però em refereixo
1: a que... És a dir, que tu has de portar la teva cultura amb seguretat, sí, però com una ofrena, no com a una arma llancívola.
3: No, però en el sentit que tothom ho entén.
1: Sí,
3: o sigui,
1: sí.
3: És un llenguatge que tothom l'entén i tothom s'hi sent.
1: No de forma imperialista l'has de portar.
3: No, clar.
1: I de forma xenòfoba, que és el que...
3: Exacte.
1: El Bani ni és xenòfob, ni és imperialista, ni... Exacte.
3: També hi ha algunes contradiccions que l'envolten, perquè s'ha de dir que quan vaig quan ve aquí, doncs no es preocupa per l'imperialisme que ens toca als catalans o a nosaltres, però tampoc passa res, perquè no pot estar per totes les causes. I
2: bueno, l'imperialisme, sí que es preocupa per aquest imperialisme, perquè l'imperialisme de Puerto Rico és l'imperialisme que ens toca a tots, diguéssim.
3: No, però, per exemple, que vam posar el vídeo de la granota aquella, o
2: sí,
3: no sé què és. Una...
2: però això és perquè ell pugui anar cap a la casita. Clar.
3: Sí, sí, sí, posen un vídeo que surt una granota, sí, i darrere hi havia, sí, tot el Parc Güell, la Casa Batlló...
2: Sí, que
3: sé que és el turisme, o sigui, turisme ja, total.
2: És el teu barri.
3: Això és contradictori. Sí, sí, és el meu barri.
2: Si tu envies fotos... És que clar, això no ho diguis, perquè tu envies fotos... Vull dir que recordem també que a banda del turisme hi ha gent que viu en aquestes zones. I tu,
3: no,
2: quan envies
3: fotos
2: de la família, a darrere apareix el Parc Güell, que està el meu nebot saltant pel drac aquest, que qualsevol dia que s'ho fotran una multa, també t'ho dic.
3: Però sí, perquè no es pot, no es pot.
2: Vull dir que nosaltres, les persones que viuen al voltant del Parc Güell, també utilitzen el Parc Güell, però només faltava.
3: Sí, sí, però que tot el llenguatge era com en aquell vídeo,
2: bueno,
3: concretament.
2: Havia d'anar ràpid. També hi ha gent que està reivindicant avui que perquè Bad Bunny no va cantar en català quan els catalans tenen molt impacte a Puerto Rico. Bueno, a veure, l'impacte dels catalans a Puerto Rico no hauríem de parlar també de quin tipus d'impacte va ser, diguéssim.
3: Imperialista, que, també.
2: Dic jo, a veure, no?
3: No, no, però em refereixo a això, que a més m'és igual, la vida és igual. Que,
2: ara,
3: que,
2: sí, que... No, que va fora de Bunny, i ara fa Bunny, està a la seva casita i una persona que tindria a casa seva, doncs pues jo...
5: Vindrà el cara del xou o no?
2: No, no crec que vingui el cara del xou,
5: no.
2: No ho sabem, jo crec que no. No ho sé, està convidat.
5: Estaria molt bé,
2: no,
5: l'entrevista.
2: Sí, però bueno, té molta feina.
3: Bueno, has d'estar a Madrid molts dies, o sigui que...
2: Sí, sí, sí.
3: Però bueno, que això, que no li importa el paralisme que ens toca als catalans, perquè és igual, perquè és molt mono, val? I ja està, no ens és igual.
2: Però que llavors, l'imperialisme observat... que toca als catalans és el del Puerto Rico, és el mateix imperialisme.
3: Sí, perquè, per exemple, jo què sé,
2: que hi ha imperialistes que són catalans, que també practiquen aquest imperialisme, que l'imperialisme i el feixisme i la xenofòbia...
3: Però la Super Bowl anava vestit de fara, no? Vull dir, sí, aquest imperialisme em refereixo també.
2: Ah, bueno.
3: Bueno, que té una mica d'embolic, hi ha algunes contradiccions, però no passa res. I a més, jo he observat un fenomen sociològic increïble, que és que dones feministes independents de més de 40 anys...
2: Ara.
3: Estan totalment catxondes amb el Bad Bunny, val? Llavors a mi això no m'ha passat perquè jo sóc una dona madura que ha fet teràpia, però som les, vull dir, són les mateixes dones que busquen l'edat del protagonista de la sèrie Off Campus per saber si podrien ser la seva mare.
5: Això m'ho explico, eh?
2: Una cosa,
3: això no, no, jo no.
2: Una cosa, jo vaig veure el Bad Bunny a la Super Bowl i jo se m'ha posat morcillona, t'ho dic.
3: Però
5: li has d'haver dit d'una altra manera,
3: el divendres...
2: No, el divendres no, perquè jo estava a Canguro i estava per la professional, i no podia. Bueno, no tenim més temps. Què més? Alguna cosa més?
3: Bueno, això de que abans el Bad Bunny era com el típic... L'havíem col·locat al lloc del reggaetonero, que, saps? Concretament, el típic mascle que fa reggaeton i tal.
2: A mi m'encantava,
3: i...
2: Igual, en els anuncis de Calvin Klein també m'encantava, de calçotets de Calvin Klein. A mi és que el Bad Bunny m'agradava, clar, per tot... Sí.
3: Però amb el nou disc, doncs, les senyores de 40 anys s'han tornat fans, i això demostra que només que mostreu una mica interès en deconstruir-vos, de seguida us descansarem automàticament i us admirem moltíssim.
2: Us admirem totalment, totalment. De totes maneres, el perreo, el reggaeton, t'ho juro...
3: No, no, clar, és que...
2: Molt guai, eh?
3: Però és que és una cosa corporal.
2: Si tu tenia un tio...
3: És un ritme que ja...
2: Tu tenia un tio, a veure si ens entenem. Tu tenia un tio que faci perreo, que tu sabies perrear, i el tio et perre...
3: Sí, sí.
2: Un gentleman que et perre... Això és una cosa que no té preu, perdona.
5: Una experiència religiosa, quasi.
2: I no tios encarcarats, que hi ha una quantitat de tios encarcarats que no perrea. Aquí la cosa és, vostè sap que és real o no? Mou un poquito la cadera, mou la polla abans de res. Bum, perreo, cap a casa. I a més, fas el perreo i no cal res
5: ja
2: més, eh? Agafes i te'n vas. Totes aquestes que esteu preocupades. No, la meva filla està que està perreando. Que perre. I però sobretot els tios que perreen. Ho vaig veure claríssimament. Aquests dos de Puerto Rico. No saps el tio com perreava i la tia com perreava i com perreaven els de Puerto Rico. Cada que vaig dir Puerto Rico a tope.
3: I també pots perrear sola.
2: I pots perrear sola i elles controlen i tal. Molt bé. Bueno, escolta una cosa. Molt bé. Bad Bunny sempre. I ara amb tots vostès, parlant de casites i d'habitatge, Eva Navea i Nacho Bedina. Bravo. A veure... Clar, aquest és un tema que a mi ens interessa moltíssim perquè vosaltres formeu part de la CUP. Què tal esteu?
6: Bé. Molt bé, gràcies.
2: Bé, no? Em tenia una mica d'enveja que vaig anar a la casita o com? Perquè ara veig que...
5: Una mica, sí.
2: Què passat seràs? No, què passat, no? Bueno, a veure una cosa. Vosaltres formeu part de la cooperativa d'habitatge Sutrac al barri de la Bordeta de Barcelona.
6: Sí.
2: Que, a més, engega una campanya per buscar socis. Sí. Llavors, clar, això és molt... Jo coneixia Cal Blanchat a Berga, per exemple, que també és una cooperativa d'habitatge, però això el Sutrac no ho coneixia. Al barri de la Bordeta. Llavors, què és Sutrac i quan es posa en marxa? Eva.
6: Vale. Sotrac neix el 2017, sí. Farà gairebé 10 anys, un grup de famílies i unitats familiars que vivíem al barri de Sants, que el que volíem era incentivar que l'Ajuntament posés a disposició solar públic perquè hi hagués construcció d'habitatge protegit.
1: Val.
6: Llavors, després de diverses intentones tant d'ocupar el solar com de reclamar l'Ajuntament, finalment l'Ajuntament va obrir a concurs un solar al recinte de Can Batlló,
1: sí.
6: I en aquest concurs es van presentar 4 cooperatives, entre elles nosaltres,
1: val.
6: I vam guanyar el concurs en el 2020.
1: Val. Però, perdona, no es va començar a construir fins al 2024?
6: Efectivament.
1: Per què?
6: El que tenia la pandèmia va fer que es retrasés molt la resolució, també es retrasés molt tot el procés d'inici de la construcció, d'aconseguir tots els materials, entremig van haver-hi altres problemes socioeconòmics mundials, no? Una guerra d'Ucraïna, que el fet dels materials també es anés retrasant. Però bueno, jo ara després de tots aquests anys...
1: Perdona, hi havia traves també administratives, per exemple?
6: Sí, també van haver-hi unes quantes. Sí,
1: sí. Sí, digues, perdona, Nacho.
5: Ah, sí, perdona.
1: No, ho dic perquè tinc la sensació de que si de sobte es posa a concurs un sòl públic per fer un habitatge
5: cooperatiu,
1: que seria una mica un tipus de projecte que correspon a un tipus de ciutat que un vol, o és un tipus de línia editorial urbanística i d'un tipus de món, un tipus de solució a l'habitatge, que jo trobo que està molt bé. A banda de tots aquests, que el marc internacional hi posi pegues, jo què sé, això, la guerra, una pandèmia, les 7 plagues d'Egipte, etcètera, tal, però també m'agradaria incidir en el fet que possiblement processos administratius que haurien de ser molt més àgils no ho són tants, no?
5: Bueno, en el cas concret de Sotrac vam tenir un problema pels terrenys on anava l'edifici, perquè eren uns terrenys que l'antiga propietat havia de cedir a l'Ajuntament, encara. O sigui, l'Ajuntament va posar en lloc aquests terrenys sense tenir-ne la propietat.
1: Val.
5: Llavors, això va fer que, bueno, clar, perquè l'Ajuntament ens cedís a nosaltres...
1: Sí.
5: Havien de ser seus primerament i després passar per una sèrie de tràmits, i això ens va portar, bueno, 4 anys de desert administratiu. Però bueno, ara sí que ja...
1: Però mentre aquests 126 habitatges públics van estar aturats a Can Batlló, de forma bastant àgil es van construir 985 habitatges de luxe.
6: Sí, certament.
5: Sí, sí. Això va passar en aquests anys... Bueno,
1: mentre teniu aquest retard, a veure, ho tornaré a dir, 126 habitatges públics van estar aturats a Can Batlló, i mentre es construïen amb molt brio 985 habitatges de luxe.
5: Sí,
1: no?
5: Als voltants. Val. Bueno, és una zona en la que ha hagut molta promoció immobiliària.
1: Muy golosa, que diríem.
5: Muy golosa, perquè està en una zona...
1: Un dia muy golosa.
5: Sí.
1: Vale. Llavors, a veure, això de la Eva, de l'habitatge cooperatiu, què collons
3: és? Com funciona?
1: Perquè, clar, no ho entenem.
6: El que estem és cooperativitzant tant la construcció com la manera de viure, com l'ús que fem de l'edifici.
1: Sí.
6: Llavors, el que estem fent és, de manera col·lectiva, fer una aportació...
1: Ernest, posa'm una música que no sigui de dormir-se, perquè entre que jo vaig amb una amora fidal, és dilluns, tinc nostàlgia de Bad Bunny de Puerto Rico, de la meva terra, i m'estàs fotent aquesta música de... Posa una mica, vinga. Sí, potser no tant, però ja m'entén. Digues.
6: Ara que vull ballar, no?
1: Clar. Allò són habitatges? No, exacte, caf.
6: El que estem fent nosaltres és fer-ne un ús de l'habitatge. No busquem la propietat, sinó el que estem és cercant l'accessibilitat al màxim de persones possible, i que aquell edifici tingui una continuïtat a futur, que ara som les famílies que som, però en un futur hi entraran unes altres i faran uns unes altres.
1: Ahà. I per tant no s'hereten aquests pisos?
6: No.
1: Ahà, molt bé.
3: I per tant l'ús és també un temps concret? És a dir, vosaltres, els socis que posen diners per construir aquest edifici tindran dret a utilitzar durant uns anys aquests habitatges? I després hauran de marxar, o com va?
5: Tu fas l'aportació inicial... que amb la qual, pues, la cooperativa pot engegar, diguem, les obres.
3: I de quan és aquesta aportació?
5: Depèn del projecte. En el nostre cas ha sigut d'uns 28.000 euros. Llavors, és una aportació que que això et permet donar dret a l'ús d'aquest edifici. En el moment en què tu deixes de ser sòcia voluntàriament o per les qüestions que siguin, aquesta aportació se't torna. I, en teoria, entra una altra persona en substitució. Llavors, sempre hi ha com una rotació.
1: I algú pot entrar-hi un cop estigui construït i morir-hi. Sí. Podria passar, eh? Podria passar. Necessiti fins al dia de... Llavors, quin tipus de pis és? Són pisos individuals? Són lliteres? Això, per exemple, imaginem això a la cooperativa i dic, mare de Déu, és una comuna, de què va això? No és una comuna, clar.
6: Tenim pisos de diferents tamanys i necessitats diferents. Hi ha pisos de dues habitacions i, bueno, són uns 63 metres quadrats, sí? Diguem-ho així. Aquest permet també la possibilitat de fer-ne tres. Després tenim un pis que és més gran, que serà d'uns 73 sí. metres quadrats, que aquest ja disposa de tres habitacions ja instal·lades. I després tenim els de 43-45, que serien com més pensats per una sola habitació.
1: I després hi ha zones comuns.
6: Efectivament.
1: Quines són aquestes zones comuns?
5: Pues en el nostre cas, clar, també s'hauria de matisar que cada projecte cooperatiu és una mica
1: clar,
5: diferent
1: un món, clar,
5: i
1: clar.
5: Té diferents tipologies d'habitatges, etc. En el nostre cas pues, tenim aquests habitatges, després tenim unes sales polivalents comuns a la planta baixa, tenim una terrassa comunitària, tenim bugaderia, tenim un local comercial que llogarem a una empresa externa, bueno, i una... un terrat amb plaques solars...
6: I també tenim unes habitacions que li diem les habitacions satèl·lits, que tenen múltiples usos, entre ells algunes estan destinades com a habitació de convidats, i després tenim una planta específica que li diem clúster, que això vol dir que són les persones que volen viure allà volen conviure encara més. Llavors els seus espais privatius són com més reduïts, però tenen un espai comunitari molt més gran,
1: que bo.
6: Específicament per aquella planta.
1: Això és aquest model del cooperativisme... aquí a altres barris de Barcelona i arreu de Catalunya n'hi ha força o no? Però sobretot a Dinamarca i Uruguai, no? M'apunten?
6: Sí, de fet...
1: És una forma de
6: realitzar-se? Una mica d'aquí aquesta idea més de la cessió d'ús, no? D'Uruguai i de Dinamarca. I el primer que es va fer aquí a Catalunya era Calcases.
1: Sí.
6: En concepte de cessió d'ús, eh? Que, òbviament, a les cooperatives d'habitatge...
1: Què vol dir això, el concepte de cessió d'ús?
6: Que no és la propietat. O sigui, no, que no estàs cooperativitzant
3: El sol,
6: per després fer-te ser propietari, sinó que estàs cooperativitzant per fer-ne un ús.
1: Val.
6: Que aquí és on hi ha un canvi, una mica de paradigma respecte a altres cooperatives que hi havien hagut en el passat, no? Una mica.
5: O sigui, la cessió d'ús és el, diguem-ne, la eina perquè no existeixi la propietat privada dels habitatges i, per tant, no es permeti l'especulació. Tu tens dret d'usar el teu habitatge i l'edifici, però no de fer negoci, de fer lucre.
1: Però això també passa amb la vostra cooperativa, no? Amb el vostre...
5: Sí.
1: Això també està passant.
5: Sí.
1: Llavors, vosaltres ara demaneu, perquè ara ha començat una campanya de recerca de socis. Llavors, la meva pregunta és... està construït aquest edifici ja? Hosti, està en vies de construcció? O...
5: Estem en fase final de construcció.
1: Fase final. Una altra cosa... Suposo que hi ha una consciència de materials, tot aquest tipus de coses, es construeix d'una forma també sostenible i tot aquest tipus de coses? O...
6: Sí, l'edifici està fet de fusta, que permet justament reduir, no, l'emissions de CO2, i també tot l'edifici està pensat per reduir la necessitat d'energia, per tant és més eficient, i a més incorporem...
1: És a dir, que hi ha una coherència entre el tipus de propietat o el cooperativisme va més enllà de la convivència i de la forma d'organitzar-se. Bueno, llavors ara ve la pregunta al milió d'euros. Vosaltres heu començat aquesta campanya de recerca de socis, que en què consisteix exactament? Perquè, clar, les persones que utilitzen aquests pisos ja crec que ja estan assignades. Llavors, què és el que faria... O sigui, a veure si ens expliquem. Si jo ara pogués aportar uns diners i fer-me soci d'aquesta cooperativa sense jo tenir dret d'anar a viure i diguéssim, o sigui, què hi guanya una persona? Si ara jo li demano a les persones, facin-se socis d'aquesta cooperativa, on està la des del punt de vista de mecanisme capitalista, diguéssim, què hi guanyo jo, què hi perdo?
6: Sí, és que estàs apostant una mica perquè es converteixin, donar suport a que aquest model s'instauri dintre de les nostres ciutats i dintre dels nostres pobles, no? És una manera de donar suport. L'altre és que és una aportació, per tant vol dir que retorna. Vull dir, en cap moment ens quedem aquests diners, sinó que fem ús d'aquests diners mentre tu no els estiguis utilitzant, no? I que mentre estiguin allà dormint en el banc, que estiguin una mica dispersos en els barris i en la realitat i no tant en mercats globals. I llavors la idea és que... a més, tenim l'avantatge que a nivell fiscal et pots fer una deducció.
1: D'aquest benefici jo parlava. Hi ha un benefici fiscal, sí. Claríssim, no?
6: Sí, a partir del decret que va sortir en el 2025, les persones que fan una aportació al capital a cooperatives d'habitatge es poden deduir el 20% de la seva aportació.
1: Que això
6: Atenció, però, que el màxim que et pots deduir a l'any són 3.000 euros. Uh-huh. Això vol dir que si tu fessis una aportació de 15.000, et podries deduir aquests 3.000, que és el 20%. Uh-huh. És el màxim que podries fer a nivell anual. Òbviament, l'aportació pot ser superior o pot ser inferior, depenent de la teva capacitat i del que vulguis participar.
2: Per tant, aquesta aportació té a veure amb tenir una visió del món que passi pel cooperativisme, diguéssim, és a dir, per l'habitatge no especulatiu, no?
5: Sí, ui, perdon. O sigui, la idea seria també contribuir amb els teus estalvis, diguem-ne, pues, a que els teus veïns, les teves veïnes, puguin una mica tirar endavant projectes que reforcin la xarxa d'habitatge no especulatiu de la teva ciutat. I a més tu pues, pots tenir pues, aquest retorn.
2: Per tant, té alguna cosa de defensa del barri, no? Per suposat, per exemple,
5: sí,
2: no? Clar.
5: Sí, per
2: nosaltres. I tant, és una mica fer una picada d'ull o un crit d'atenció a les administracions. Nosaltres volem aquest Clarament. Tipus de model, que si això estigués extès, seria molt positiu, no?
5: Clarament, o sigui, pensem que també cada nova sòcia que tenim, a part de que és veritat que quan tu ets sòcia de la cooperativa, per molt que potser en el moment no vagis a viure, sí que tens formes part de l'estructura de la cooperativa, formes part de les assemblees, pots tenir un canal de comunicació directe amb nosaltres, estàs implicada d'alguna manera en el projecte, també és veritat.
2: I el barri, per tant, sí.
5: Sí, ara m'he perdut.
3: Que com
2: va, em va molt bé que t'hagis perdut, perquè no t'havies perdut perquè havies acabat tot el que havies de dir. Tu, encara que et sembli increïble, és perfecte. Si volem aportar, si algú s'hi vol sumar o vol més informació, on ha d'anar? Una frase, perquè estic fora de temps.
5: sutrac.org/novessòcies.
2: sutrac.org/novessòcies.
5: Noves sòcies. O un mail a novessòcies@sutrac.org.
2: Perfecte. Escolta, la Eva Nevea i el Nacho Medina formen part del cooperatiu de xarxa Sutrac, al barri de la Bordeta. Aquest és un projecte de cooperativisme, però n'hi ha altres a Catalunya, habitatge, diguéssim. Que no sigui el futur, que no sigui una de les vies de resoldre quin és el teixit que volem als nostres barris, com volem que siguin les nostres ciutats i del problema de la vivenda. Moltíssimes gràcies a tots.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Després de la publicitat hem parlat de Bad Bunny, que és la millor manera de començar, però acabarem també per tot l'UAL. Parlant de l'Aisa Minelli, bravo.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
7: Bravo. Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
2: Tres coses en punt de dues. Amb tots vostès, Neus Cáceres. Bravo. Bravo.
8: Avui us vinc a explicar que la Laisa Minelli fa un parell de mesos va treure la seva autobiografia, que estava molt esperada perquè és una dona...
2: A veure, els de Sutrac, els mòbils a la taula no, eh?
5: Perdó.
2: A veure, Laisa Minelli, que estem parlant de Laisa Minelli.
8: De la Laisa Minelli.
2: Laisa Minelli sabem tots qui és, no? Perquè aquí de vegades tu preguntes segons què i no sap, la gent no sap res ja.
8: Doncs va publicar la seva...
2: I total són quatre coses que s'han de saber. Laisa Minelli, Ava Gander i alguna cosa més. Exacte. Que més ja estaria.
8: Sí, és aristocràcia
2: de Hollywood.
8: Total. O sigui, no? I va ser un llibre que s'estava esperant amb molt de morbo, perquè, clar, aquesta dona...
2: Fer la seva biografia, clar.
8: Clar, o sigui, és un totxo de 500 pàgines, eh? I bueno, la gent va sortir en trompa a comprar-lo perquè tenia moltes ganes de saber totes les històries que aquesta dona ha viscut a Hollywood.
2: Les ha viscut totes, no?
8: Totes. O sigui, d'entrada ja tenia els dos pares molt famosos. El seu pare era el Minelli, que era un director de cinema. La seva mare...
2: Judy Garland.
8: Tela. I llavors ella també, per si, doncs, ha sigut...
2: Tu has buscat per YouTube, per exemple, actuacions de Laisa Minelli i la seva mare, Judy Garland? Mireu-la.
8: Molt fort.
2: Mireu-vos-la, sí, perquè sí, dius, sí. Mare de Déu.
8: És que, clar, o sigui, tu imagina, ja neix, ella diu que
2: Genial, va ser
8: la primera Nepo Baby.
2: I tant.
8: O sigui, la Nepo Baby per excel·lència, perquè, clar, amb aquests dos pares tan famosos, el que passa que ella, en aquestes... Bueno, ja és ben conegut, que va tenir molts problemes perquè la Judy Garland, la seva mare, era una persona que tenia moltes addiccions, o sigui, li va amargar la infantesa. Ella diu, per exemple, doncs que la Metro Golden Mayer, perquè recordem que la Judy Garland, la protagonista del Mago de Oz, famosíssima, és una persona també que ja de petita va ser actriu. I l'Aisa Minnelli diu en les seves memòries que la Metro-Goldwyn-Mayer li va robar la infantesa a la seva mare, però que la seva mare li va robar a ella. Perquè què passa? Doncs que l'Aisa Minnelli, als 6 anys, la seva mare es va intentar suïcidar quan ella estava a casa. Llavors, des de 6 anys, sempre estava molt pendent...
2: De que no suïcidés la mare.
8: De que no suïcidés la mare. Ja li llegia quan estava allò per amagar-li les pastilles. O sigui, és una persona que va viure una no infantesa. Val? Llavors, ella, als 20 anys, es va allargar a Nova York, que és com va començar...
2: Es va allargar a Nova York, que és puertorriqueño, o que
8: collons? Nova York. Se'n va a Nova York a començar...
2: Es va allargar a Nova York, ho trobo boníssim, és que ho utilitzarem ara. Jo em llargo, tu llargues, ell llarga.
8: Es va allargar a Nova York. Ja saps que parlo vintage. Total. Que se'n va a Nova York, evidentment, va ajudar molt tenir els pares que tenia, però bueno, realment...
2: Però ella té un talent increïble,
8: tia,
2: no?
8: Un talent increïble. Jo, de petita, a mi, la pel·lícula Cabaret...
2: Això, com la vas descobrir tu?
8: Em va trauma.
2: Com la vas descobrir tu, l'Aisa Minnelli?
8: O sigui, l'Aisa Minnelli estava, bueno, per tot arreu, diguem-ne, era una persona... O sigui, a part de que en el llibre també ho explica tots els afers que va tenir. Es va liar amb el Martin Scorsese.
2: Normal.
8: Va, bueno, era un increïble.
2: Ha sigut molt yonqui, també.
8: Molt
2: ella,
8: yonqui. Ella, clar, perquè el talent s'hereta, però els gens també. Llavors, ella també va tenir molts problemes d'addicció.
2: I va trincar una època boníssima, l'Estudi 54...
8: La coca llama tu puerta. Als 20 anys, sí, sí, li van haver de fer una intervenció. La seva germana, sí, li va fer allò, la va acorralar, li va dir, venga...
3: Una intervenció.
8: Que t'agafen, t'asseuen, està tota la teva família, totes les teves amigues, i diuen, tu, darling, tens un problema.
2: Para una mica.
8: Tens un problema.
2: Ara, com havia de ser, vestida Halston, a l'Estudio 54, ets l'Aisa Minnelli...
8: Impressionant, i era guapíssima. Vosaltres heu vist
2: Cabaret. Era guapa, però era especial, diguéssim.
8: Molt especial. Tu imagina't quina infantesa disfuncional ha de tenir aquesta persona.
2: Sí, perquè ja queda clar, és igual, ja l'infantesa... Però nosaltres volem ja la glòria, volem l'estrellada.
8: Cabaret, mira que no m'agraden els musicals, però l'he vist tropecientes vegades, perquè és que és impressionant. Aquell contrallum... Va haver-hi un abans...
2: No diguis que no ens agraden els musicals, que llavors ens truca el Roc Bernardí i ens canta la canya. A nosaltres ens encanten els musicals.
8: Doncs llavors, sí, que tenia talent...
2: I sobretot Cabaret.
8: Evident. Llavors, en aquestes memòries, hi ha, a part de molts anècdotes, hi han dos que especialment la gent s'ha quedat parada, que és, primer de tot, ha deixat de pasta de merenga a la Lady Gaga. Perquè la Lady Gaga... I això li va córrer una altra cosa, que a les entregues dels Oscars, bueno, val a dir que la Liza Minnelli és una GOAT, que és aquelles persones que tenen Grammy, Oscar, Tony i la... No me n'en recordo.
3: Algo de música deu ser.
2: Gold. No. I la onda tens tu. Com es diu Golda, és? Com ho dius?
8: Es diu GOAT.
2: I on la poses? Gold?
3: Goat.
8: Goat.
2: Goat.
8: Grammy.
3: Oscar.
8: Oscar.
3: La
8: Grammy. Oscar. I Tony. I els Tony. Bueno, em perdonareu per aquesta decisió.
2: Però què deu ser?
3: Vaig a buscar-ho.
2: Però una cosa, perdona, digui, ha estat a la casita de Bunny?
8: Aquella ha estat en moltes casites. Ella va estar en moltes casites.
2: Ella és la casita.
8: Llavors, va dir que la Lady Gaga la va humiliar perquè la va fer sentar. En principi estava previst que se sentés...
2: Ai, no es posis Lady Gaga tenint l'Aisa Minnelli. Què passaves?
8: Cadires de director, però Lady Gaga li va dir, na, amb una cadira de rodes, que ella diu a les seves mares, dius, a mi no em feia falta una cadira de rodes. Pues,
2: i per què
8: diu que
2: es va
8: sentir molt humiliada. Perquè llavors ella estava tan baixa que no podia llegir l'autocue, es va equivocar,
2: catastròfic.
8: I la deixa fatal. I després, el David Jess, que va ser el seu marit, que ella va dir que realment estava molt borratxa perquè casar-se amb aquell pallasso...
2: David Jess, qui és? Ara posa'm una foto, una foto, que tinc les mans...
8: Jo els vaig veure, perquè a Londres vaig anar a un concert de la Dionne Warwick, vale? Que és una cantant, sí, d'allò, i ella estava per allà, i vaig veure la persona que l'acompanyava, i dic, Hosti, és com reptilià. M'encanta. Dic, és com reptilià, no, aquest senyor? Pues a les memòries escriu que li robava el maquillatge, li robava les pestanyes postisses, es va aprofitar d'ella.
1: Com?
8: I t'ho juro. I el vaig veure i és d'aquelles persones...
1: A veure, com, quina cara té, quina cara té?
8: Era un,
1: posa-m'ho, posa-m'ho.
3: Però l'Egot és Egot, no Goat, perquè Goat és això que els diuen als jugadors de futbol, the greatest of all time.
1: Ah,
3: hòstia, ella vol dir perdoneu, Egot, que és perdó. Emmy, Grammy, Oscar i Tony.
1: Ah, o sigui, no n'hi havia. No hi ha...
3: No hi havia.
8: El Toni,
1: no hi ha.
8: Soc dislèxica, ja.
1: I tu què estàs apuntant, Esther? Perquè les...
9: Tots els premis que ha rebut, que són aquests més al
1: però
9: BAFTA...
1: Però tu trobes que va una col·laboradora a fer la teva feina?
9: No, és que m'he quedat
1: aquí. Ah, tu la teva feina te la fa o la Marta Caila per la tarda o una col·laboradora. Jo explico en què collons estàs escrivint.
9: He anat a buscar tots els premis.
1: Però de tots els premis d'aquí, de totes les estrelles de Hollywood, porto dos o no l'escrivint i aquesta dona que escriu.
9: El Toni dos vegades.
1: Ui, aquest és una cosa, si s'ha casat amb un marica.
9: Amb un marica, Bruni.
3: Estic ensenyant la foto de David
8: Jess.
1: Però David Jess és una...
8: Sí, una bujota.
1: Una bujota? Per favor, com ho va veure venir?
8: Una bujota.
1: Mare de Déu, sí.
8: I llavors ella va dir que és un dels errors de la seva vida.
1: Home, doncs i tant, Laisa. Sí, sí. Però és que l'Ester segueix buscant premis, que collons no us cas ara.
8: És que en té molts, per això.
1: Ester, si no ho trobes la primera és igual, perquè això de la... O sigui, a veure...
3: Ell volia, que els he trobat.
1: Però és igual, però ara què vols? Que donem 25 pessetes per cada premi de l'Aixa Mirelli, és que no t'haurem...
9: No, és que jo sé per què t'estàs...
1: Això no parà.
9: Al lloc, en el lloc on tu consideris, perquè t'has quedat aquí, has tancat, no entenc gaire bé per què.
1: Però et porta una persona, però tu comptes que una persona, parlant de l'Aixa Mirelli, la veig apuntant com una torrada, coses, que està fent un crucigrama.
9: Estava apuntant els noms dels premis.
1: Ja hem vist que l'altre és un maricó, es casa amb un maricó, una bujota.
8: Una bujota.
1: S'equivoca. El God Wall i tot això de l'Aca, ja sabeu què.
8: Demano
1: per
8: l'Aca, per l'Aca, per l'Aca, per l'Aca,
1: Tot. Vale, però pues igual a més a més que ha guanyat ara. És que no ho entenc, jo no ho entenc.
8: Bueno, total, que aquesta
1: ja.
8: Es veu que és molt important, però el que hi ha hagut més polèmica és que resulta...
1: És que no tenim més.
8: No tenim més temps.
1: Però quina, ràpid.
8: Ràpid. Doncs pues que va vendre tots uns llibres que estaven signats a mà, que valien 250
1: euros. L'altre dia.
8: I es veu que és mentida, mi amor.
1: Perquè fa una màquina,
8: era,
1: no?
8: Era fake.
1: Va, filla, a veure. Aquesta gent era també ho vol tot.
10: Vostè primer, no, va. Amb Marc Giró.
1: Estàs apuntant l'altre?
10: L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
11: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
10: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
11: I escolta el que vols.
10: Quan vols.
1: Esther, estimada, bueno, després de tot això que has apuntat, què ens hauries d'explicar?
9: Mira, us he de dir que Seguritas Direct
1: sí?
9: Ha canviat el nom.
1: Clar.
9: Com es diu ara?
1: Ja faries que ho dius.
9: Com es diu?
1: Very Sure.
9: Molt bé, Very Sure.
1: Very Sure. Però són de Puerto Rico, de collons som? Very Sure.
9: Very Sure. Ara es diu Very Sure. Canvia el nom, però no el que són.
1: Sure.
9: Sí, però es pronuncia Very Sure.
1: Very Sure.
9: Vale, doncs canvia el nom, però no el que són.
1: Very Sure.
9: Els primers a protegir Seguritas Direct, ara és Very Sure. La teva companyia de sempre més forta que mai.
1: Moltíssimes gràcies. Fins demà, que vagi molt bé. Mira tu quina virgaria que hem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. A la discoteca.
10: Vostè primer, amb Marc Giró.
12: Doncs bé, la Marta un dia ja ens prepararà un arròs aquí a l'estudi 3, a veure com se't dona. Però abans, primer de tot, deixeu-me saludar el periodista especialitzat en informació econòmica i adjunt al director de La Vanguardia, és en Manel Pérez. Manel, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
12: Benvingut. Bé, han transcendit nous detalls de la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero. Aquesta tarda hem conegut que els agents de la UDEF que van entrar dimarts al seu despatx, van requisar agendes, una trentena de joies de la Caixa Forta i també diversos discs durs. I atenció, perquè sembla que en el tercer informe de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals de la policia s'inclouen també algunes converses del propi Zapatero. A veure, d'aquests últims detalls, Jordi Armenteres, de nou bona tarda.
14: Hola, bona tarda. No,
12: què podem ampliar del respecte al que hem comentat ara fa aproximadament una hora?
14: veure, són tres informes, concretament, de dos de la policia, un altre directament de l'Audiència Nacional. Tot això forma part del sumari. El que hem d'aclarir és si ja ho tenim tot o encara ens falten detalls de tot aquest sumari. Això és el que en aquests moments s'està transmetent a totes les parts que hi ha en aquest procés que barreja Plus Ultra i José Leo Rodríguez Zapatero. A veure, efectivament, hi ha un informe que són, espera que t'ho dic bé, per no equivocar-me, 28 pàgines de l'escorcoll que es fa al despatx de José Luis Rodríguez Zapatero de la setmana passada. És veritat, tu deies, hi ha joies. Ara aclarim d'on venen les joies que explicava la Carlota Guindal a les 4 de la tarda. És l'informe policial que forma part del sumari sobre l'escorcoll del que es troba dimarts. I, efectivament, en una caixa forta hi havia aquestes joies, hi havia rellotges. Hi ha una part de la informació que no tenim encara, que probablement serà la més important, que és que tenien les dues memòries externes, els dos discs durs que estaven dins la caixa de seguretat. L'UDEF, de moment, o no les ha obert, o de moment encara no ha emès l'informe per avisar el jutge, el jutge Calama de l'Audiència Nacional, del que hi ha allà dintre. I probablement la informació que hi hagi allà dintre serà molt concloent amb com avanci tot aquest procés. Llavors hi ha un altre informe que va molt més enllà, que treu més conclusions de les dues pel·lícules que explica l'UDEF al cap de setmana. És allò que dèiem abans, l'UDEF al cap de setmana treu aquell informe, filtra aquell informe dissabte a la nit, on hi havia sobretot converses de tots els intermediaris i alguns dirigents de Plus Ultra. Ara aquest informe va una mica més enllà i treu conclusions. Ara, si vols, Toni, podem llegir alguns fragments. Diu, per exemple, lo anterior se ve reforzado por todo esto, que la naturaleza delictiva de las actividades investigadas, donde se evidencian indicios de desvinculación interesada y búsqueda de opacidad por parte de José Luis Rodríguez Zapatero, va justificant que no hi hagi converses de Zapatero, que hagi sigut molt meticulós a l'hora de donar les ordres per tal que els seus intermediaris parlessin amb Plus Ultra per tal que es cobressin també les suposades factures de comissió per fer tota aquesta feina. Insisteixo que després hem de veure si hi ha tràfic d'influències o no. És veritat que hi ha una conversa on José Luis Rodríguez Zapatero agraeix la feina feta a un seu intermediari, però tampoc concreta quina feina és exactament. Llavors, a partir d'aquí, són, insisteixo, més de 200 pàgines en aquests moments que les anem processant de mica en mica.
12: Molt bé, Jordi Armenteres, moltíssimes gràcies. Bé, Manel, per entrar en matèria, en un article de fa uns dies tu apuntaves que els informes són indicis, però que concretament dius, apuntaves que parles d'indicis d'unes conclusions que han arribat als agents de la policia i que han estat, diguéssim, servits i lligats pel jutge, però que parles d'un lideratge no visible, un lideratge invisible de José Luis Rodríguez Zapatero. O sigui, deies que hi transita com un fantasma. De tot el que tu has pogut veure, continues mantenint aquesta percepció, com defensen alguns d'altres, que de moment a Zapatero no se'l veu per enlloc?
13: Bé, de moment, aparentment, pel que...
12: Sí, pel que anem coneixent, perquè el que ens acaba d'explicar el Jordi Armenteres, tampoc no hem acabat de... Les joies, deies, Marta,
15: sí,
12: que...
15: Hi ha una descripció de les joies...
12: No, però dic que s'han conegut que era una joies de la...
16: Una herència
12: de la seva dona.
15: De la
12: Zapatero.
15: Seva dona, sí.
13: Efectivament. Llavors, clar, aquí hi han plànols diferents, no?, que de vegades poden confondre l'opinió pública, no? Per una banda està les relacions d'en Zapatero amb una sèrie de senyors que probablement siguin reprobables i que siguin... Diguem, que no es diuen d'un expresident de govern que vol conservar una certa imatge pública de persona honesta i de més, i després està el que es demostra en una causa judicial. Llavors, l'auto, el primer auto que ha fet el jutge imputant l'expresident Rodríguez Zapatero, no recull cap mena de participació o presència activa, visible, de l'expresident, és a dir, no apareix en cap conversa, no té cap WhatsApp, no té cap e-mail, no té cap gravació de conversa telefònica. Llavors, malgrat això, i probablement induït per l'informe policial, ell arriba a les conclusions que ell arriba, però en aquell moment a l'auto no aportava cap element que sostingués aquesta lectura de que ell estava al vèrtice, perquè, vull dir, d'alguna manera, perquè tu arribis a aquesta conclusió has de tenir realment proves materials de la seva participació, no? Hem vist molts casos en els que hi ha gent que s'arroga la representació d'algú que després no és tal, no? Vull dir, i en cas de, per exemple, el cas Gürtel, hem vist evidències molt directes que feien referència a l'expresident de govern, Mariano Rajoy, que no han estat acceptades, no? Llavors jo crec que això, de moment, pel que s'ha conegut, no ha canviat. És a dir, no ha aparegut encara una participació activa, una petjada real de l'expresident Zapatero. Que hi ha moviments de diners? Efectivament. Que aquests moviments de diners s'han d'explicar i no estan gens clars? Òbviament que sí. Però, per exemple, aquest cap de setmana, divendres a la nit, va ser molt...

0: Aquest 30 i 31 de maig, aprofita la promoció especial de l'Aquàrium de Barcelona. Els nens i nenes fins a 10 anys entren gratis acompanyats d'un adult de pagament. Vine a descobrir el nou Aquàrium i deixa't sorprendre per la nova projecció de benvinguda, la ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Compra les teves entrades a aquariumbcn.com.
1: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada, fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
2: Vull recordar, una mica perquè s'entengui, l'escepticisme que alguns tenim. Jo crec que està el món periodístic està força dividit. A Madrid determinats mitjans juguen obertament a condemnar ja l'expresident, altres diem, anem a veure. Tots comptem, especialment a Catalunya, amb una llarga experiència amb els informes de la UDEF.
3: Home,
2: amb
3: tant.
2: La qual cosa
3: sí, sí.
2: Ho hem d'agafar
3: i de la UCO.
2: Tot, efectivament, hem d'agafar-ho tot absolutament amb pinces i ser molt curosos a l'hora d'assegurar coses que es diuen als informes que després acaben no estant veritat. O sigui, no només que siguin dubtoses, que no són veritat, no? És així la cruda realitat. I jo crec que del que s'ha conegut fins ara, aquell diagnòstic, jo el que deia és una mica el fantasma de la causa, perquè l'invoquen, avui uns companys de La Vanguardia publiquen a la web que surten 210 referències policials al nom del Zapatero en els informes. És fantasmal, perquè malgrat aquestes referències no apareix ell activament en cap moment. I això no ha canviat. A hores d'ara encara no s'ha modificat.
3: Doncs, et volia preguntar sobre... Clar, aquí es parla d'unes ajudes del rescat de la companyia aèria Plus Ultra, tot i que abans ho comentàvem amb Míriam Díaz i amb la Marta Gailà, van ser un grapat d'empreses aeronàutiques que van ser rescatades amb ajudes, perquè si no, durant l'època de la pandèmia, doncs haguessin tingut problemes. Aquests dies s'ha parlat molt de les ajudes de lobbies i de tràfic d'influència, i de fet és un dels temes que va plantejar el diputat d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián. Escoltem-lo.
4: ¿Dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias? Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces, demasiadas veces, pero merece una respuesta.
3: La pregunta, Manel, és... I parla del lobby i de tràfic d'influències. La línia... On està?
2: Sí, és molt difícil, és molt, molt, realment molt complicat. Jo acostumo per entendre, quan tinc conversa sobre aquest tema, intento buscar un element definitori o que discrimini, tot i que és molt difícil, no? Perquè quan un fa de lobby està defensant interessos d'algú, òbviament, no? I els defensa davant de les autoritats públiques, siguin legisladors, membres de govern, per tant... I el tràfic d'influències és influir al seu torn sobre legisladors i governants, també en defensa d'interessos d'algú. Quina és la diferència? Primer, jo crec que qui fa tràfic d'influències ha tingut recentment una posició pública com a funcionari, com a membre de govern molt important i, per tant, té una autoritat moral que pot fer servir i, sobretot, en el terreny material, que mentre que el que fa lobby, en teoria, mou interessos generals, per exemple, que en una determinada legislació es tinguin en compte determinats interessos, el que fa tràfic d'influències normalment està buscant un objectiu concret, que és un projecte, un contracte, una adjudicació d'algú, i cobra en funció d'obtenir-lo o no obtenir-lo, mentre que el lobbista normalment cobra per fer aquesta tasca una mica d'explicar punts de vista i no va tant, no cobra una comissió per aconseguir no se sap què. No? Aquesta seria la distinció, tot i que és filar molt prim. Tenim en compte que, tal com estan les coses, tràfic d'influències pot arribar a ser trucar a algú i dir-li, escolta, mira't, això em cura. Això podria ser tràfic d'influències, ja, no? Ja. I des del cas que ens ocupa, des del punt de vista del cas que ens ocupa, no hem d'oblidar, el jutge ho diu en el seu auto, de vegades no s'ha ni de fer res. Si un li ven a un tercer que està fent tràfic d'influències al seu favor...
3: Ja, i diu que ja és un delicte.
2: Efectivament, sí, sí. Això ja ho considera un delicte. Amb la qual cosa...
3: Vols dir que no prepara aquí el jutge el terreny ja per condemnar Zapatero? És a dir, tot i que no fa acte de presència i no apareix, com que ha sonat el seu nom,

0: se'l pot condemnar.
1: I després, un altre tema és, seria legal o no la concessió... Perdó, canviaria la situació penal si fos legal o no la concessió del crèdit, per exemple, a Plus Ultra, no? Encara que fos legal, si hi ha hagut intervenció aliena al procés administratiu normal, és a dir, si hi ha hagut allà alguna influència perquè es tracti bé, encara que sigui, fos legal la concessió del préstec, podria
0: delicte.
1: Considerar-se delicte. De tota manera, segons diuen els penalistes que saben d'això, que això ja és un terreny que jo controlo menys, no hem d'oblidar que els jutges, quan opten per atribuir tràfic d'influències, estan optant... O sigui, ja han hagut de descartar les coses més grosses, és a dir, les estafes, altre tipus de delictes més grossos, més durs, més potents, i que, com que el tràfic d'influències és una cosa més entre fàcil i lleugera, està molt menys penada el Codi Penal, molt menys castigada, pues que de vegades és l'única sortida quan ja no tens res més.
0: Bé, fa un moment parlàvem amb el Toni Muñoz de la causa del Jonathan Andic. Tu l'altre dia, bueno, escrivies sobre què passaria amb l'herència en cas de condemna. Un article molt interessant, el del Manel Pérez, atenció, perquè estem parlant de 3.000 milions d'euros, que es diu aviat, que es calcula que ha rebut Jonathan Andic després de la... Bueno, aquest seria el total, i després de la mort d'Isaac Andic, es va repartir això entre els tres fills. El Codi Civil Català recull aquesta situació sota el nom d'indignitat successòria en el cas de que Jonathan Andic fos condemnat. Què diu exactament el Codi de Catalunya i què passaria amb aquests diners que, en principi, ja han cobrat els tres fills?
1: Bueno, el Codi Civil de Catalunya, l'article 412.3, estableix que aquesta situació que tu esmentaves és quan algú...
0: Perdona, m'apunten, és que clar, són xifres tan grosses que són 3.000 milions d'euros cadascun.
1: Sí, per cap.
2: Hòstia, eh?
0: És que pensava que era
2: mira,
0: repartir. Sí, sí.
2: Això no t'ho sé passar en pessetes.
0: 3.000 milions d'euros per barba.
1: 500.000 milions.
2: Pues imagina't, culleres.
1: Efectivament. Eren, diguem, eren especulacions perquè sobre el volum del patrimoni, perquè vull dir, Mango no cotitza a borsa i el conjunt del patrimoni d'Isaac Andic tampoc cotitza a borsa majoritàriament, però era una estimació de per sobre dels 8.000 milions. Dividit entre 3, doncs podem calcular 2.700, més o menys, per fill, però això fa un any i molt. Llavors, des de llavors... S'han cobrat dividendos...
0: És el que anava a dir. Tu expliques que es van repartir dividends de societats patrimonials i de Mango, que es van anunciar, a més, unes xifres històriques que van arribar als 206 milions d'euros pels tres membres de la família, és a dir, 70 milions més per
1: correcte,
0: cadascun.
1: Correcte, això només de Mango. Després hi ha immobiliàries, hi ha moltes activitats...
0: Imagines que et vagin... O sigui...
3: Pluja de milions, eh?
0: Que et vagin... O sigui, però... que et vagin ruixant, perquè això és com un... És
2: una orgia...
3: Milions, eh?
2: Sí, sí. Monetària.
4: De tio Gilito.
0: Bueno, és que, clar, és el que diu el Manuel Pérez. Això només de Mango.
1: Sí, sí, efectivament. Bueno, si ho comparem amb
0: el Manfred Ortega, vols dir que això és xavalla.
1: Mil quilos a l'any, només d'Inditex, doncs, bueno, ja imagineu-vos, no? Però, bueno, el tema és que, per això deia que entre el que va heredar directament més... els dividends i el que van a rebent d'altres activitats, podríem parlar al voltant de 3.000 milions. També és veritat que s'ha de deduir el que pogués haver pagat d'impost de successions, yeah. Però vull recordar que la part gruixuda d'aquesta herència, d'aquest patrimoni, que és la part de Mango, pràcticament està tot any... no paga impostos per un estatut especial de l'empresa familiar, que si tu és accionista d'aquesta empresa familiar... no pagues impost de successions ni de patrimoni.
0: Però no pagues per què?
1: Perquè es considera que és un actiu pel país, per l'economia del país, i per tant, si haguessis de pagar, a lo millor podria...
0: Sempre paguem els mateixos.
1: Es posaria en perill el futur de l'empresa i, per tant, no tens una exenció pràcticament total. Això no només a Catalunya, sinó tot a Espanya.
2: Fas el bé, eh? Però fes, sí, dones molta feina, eh? Hòstia, sobre llavors, en cas de pagar.
1: Llavors, aquesta situació d'indignitat que tu esmentaves es dona quan algú ha volgut matar o tenir un comportament dolós cap al causant, o sigui, cap al que et dona l'herència.
0: Per haver matat, o, diu aquí l'article, per haver matat, o per haver provat matar dolorosament, tal com apuntes, el correcte. Causant, el seu cònjuge, la persona amb qui convivia en parella estable, o algun descendent o ascendent del causant.
1: Efectivament. En tots aquests casos, que com veus són forces, sí, sí, encara que són tots molt grossos, perquè estem parlant de... No? En tots aquests casos, quan hi hagués sentència ferma, es perdria l'herència i els rendiments que hagués tingut, o sigui, hauria de tornar tota l'herència, més els diners, dividends, tot el que hagués rebut. Això, òbviament, en el cas que fos considerat culpable i en sentència ferma, eh? O sigui, al final del recorregut...
0: Sí, això parlem d'anys.
1: Efectivament, i, diguem, sempre preservant la presumpció d'innocència d'aquest senyor, que de moment hi ha indicis, ja sabeu que hi ha una gran polèmica sobre si són o no són prou sòlids aquests indicis.
0: Però durant aquest temps ell té els diners? O sigui, ell els podria moure i... Ara suposem, fem un ciència-ficció, però suposem que d'aquí 3 anys la sentència és ferma i ha de tornar els diners. Si diu, mira, jo ja no els tinc, estan invertits a les
1: això,
0: illes...
1: Això no...
0: Papalloe?
1: Això no ho podria fer fàcilment,
0: no.
1: Perquè podrien, fins i tot, probablement, desconec, però probablement atribuir-li algun tipus d'aixecament de béns. Mm. No podria, jo crec que hauria d'anar en cura amb els moviments que fa, i sempre queda oberta la possibilitat, que de moment no hi ha indicis, però sempre queda oberta la possibilitat de que la jutgessa del cas imposés mesures cautelars, com per exemple...
0: Ah, congelació.
1: Administrador, limitacions en la disposició d'aquest patrimoni... En fi, hi ha possibilitats que ja veurem com evoluciona el cas.
0: Aquests dies, com diu, tal com dius, estem parlant de Mango, però tu apuntes no només Mango. Dius que una de les activitats és un holding que es diu Puntanà, que sona com si no tinguessis més noms i poses el primer que et ve al cap, que és un holding. Que és un holding. Aquestes empreses... No és de Mango, això. Això és una altra.
1: Aquesta és la que està per sobre i d'aquí pengen totes les activitats. Penja el 95% de Mango, perquè un 5% el té el president de Mango i antic soci d'Isaac Andic, però les tres branques, els tres germans, tenen el 95% restant. I d'aquí pengen, per exemple, societats que gestionen molts immobles, entre ells... molts que són les botigues, les botigues de bandera importants de Mango. És a dir, Mango paga un lloguer a aquestes botigues que són propietat d'una societat de la família Andic, no? Per exemple. És una holding amb diverses activitats que no només són... Mango és el buque insígnia, és la més important, però hi ha altres.
2: O sigui, pago un lloguer a mi mateix.
1: Correcte, això és molt comú. En Inditex també...
0: Bueno, Inditex, exacte, que té també una secció patrimonial que tampoc te l'acabes.
1: Efectivament. És molt habitual, sí, sí. I, bueno, de fet, hi ha molts negocis que quasi funcionen al revés. Vull dir, el negoci, per dir alguna cosa, per introduir un element nou, el negoci de McDonald's, la marca McDonald's, és més el lloguer del local, que molts cops, majoritàriament, el local el gestiona un tercer, el que li venen serveis, és un franquiciat, que no pas la venda en si de
0: les hamburgueses.
1: Efectivament.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí. Així funciona.
0: Però hauràs de venir més sovint a fer-nos classes de... Perquè
2: si estem peixos...
3: No ho dominem gens. Si li traiessin tots aquests diners, si, posant-nos en el cas que el declaressin culpable, aquests diners se'ls haurien de repartir les altres dues germanes?
1: No,
3: o...
1: perquè la situació aquesta d'indignitat és personal i, per tant, no afecten els hereus que vinguessis després. Per tant, l'hereu d'aquesta...
0: d'aquests diners.
1: D'aquesta fortuna passaria a ser el seu fill.
3: Mm.
1: Que ara és menor d'edat,
3: sí,
1: i per tant seria la mare l'encarregada, mentre ell no fos major d'edat, de tutelar aquest patrimoni.
3: Però tutelar vol dir que se'ls pot gastar la mare o no?
1: Bueno, que s'ha de gestionar tenint en compte els interessos del seu fill.
0: Mm. I quina feina fan els tres fills d'Antic en aquestes empreses?
1: Bé...
0: Que tu apuntes que, bueno, estan
1: sí,
0: allà, no?
1: Sí. El pare, Isaac Andic, va provar, com tots sabeu, i de fet s'especula com una de les causes de la mare maró entre el pare i el fill, va intentar que el seu fill assumís la gestió de la companyia. Li va deixar i ell es va dedicar una volta al món. Sembla que la cosa no va anar bé, va tornar i des d'aquell moment va imposar un model que separa propietat i gestió. ¿Vale? La propietat continua estant de la família Andic, però hi ha un gestor, que és el que s'encarrega de portar la companyia, té només un 5% del capital, però és el president i és el primer executiu. Vale? Llavors
0: és el senyor Ruiz.
1: Correcte. I que separa clarament la propietat de la gestió. Llavors, això succeeix amb Mango, que és el gran valor del negoci familiar, i els fills tenen funcions, són a la holding, ocupen la holding que va més enllà de Mango, ocupen presidències i vicepresidències, però el que és en el negoci de Mango no tenen funcions executives. Tampoc és tan raro, hi ha moltes empreses familiars a Catalunya, a Espanya i arreu del món, en el que les famílies no tenen un paper important a la gestió, precisament per evitar que hi hagi problemes.
0: Deixa'm preguntar-te per una altra qüestió que també apuntaves en el teu article. Segons s'ha publicat el butlletí oficial del registre mercantil, Mango hauria fet una reorganització important dels seus poders interns i del seu sistema de signatures. En quina línia van aquests canvis?
1: Sí, bueno, són sobretot canvis d'ordre tècnic, d'apoderats, representants i tal, que bueno, les companyies van fent regularment, es produeix molt sovint.
0: No? És bo que es va fer un dia abans de la seva detenció.
1: Sí, jo crec que no sabien res que l'anava a detenir, però que es fan moltes companyies, ho ha fet Mango, i que, bueno, d'alguna manera són actualitzacions del que va passant a la vida de les empreses, però jo crec que no ho vincularia a la causa judicial.
0: Escolta, abans que marxis, cosa que t'agraeixo molt que ens acompanyis, parles de la visita del Papa, que tot ara mateix són lluances, però tu expliques en el teu article que això, que els costos són molt elevats i que s'està intentant fer un viatge una mica a mida per veure qui fa de partner, no? Qui paga una mica la festa.
1: Sí.
0: I aquí s'estan fent tot un seguit de moviments per veure qui, convidant-lo, podríem dir com una estada VIP, no? Com va fer doncs Bad Bunny fa uns dies, no? Allò a la casita, doncs a veure qui convidem properament perquè pagui la festa. Tan elevat és el cost de la visita del Papa?
1: Bueno, no sé, algunes xifres han publicat, es parla de 15 milions d'euros, seria el mínim del cost de la visita, que clar, per l'Església són força diners, com ja sabeu, no, el Vaticà no va molt sobrat de recursos, no? I a més, per altres assumptes, està havent de pagar moltes indemnicacions per dels menors, no? Llavors, han organitzat, abans, el mes passat i encara aquest mes de maig, sopars amb grans companyies de l'IBEX, a les grans bancs, al Cort Inglés, en fi, les grans empreses espanyoles, demanar-los ajut, no? I d'alguna manera aquest ajut dona accés, més privilegiat o no, a determinats elements de l'agenda del Papa. No?
0: Llavors, sí, algunes... Si fas de sponsor, no, tens possibilitats d'estar més a prop.
1: I quan més fas...
0: Ja, més a prop.
1: Efectivament, més a prop. Llavors, algunes empreses, jo dic a l'article sotto voce, molt discretament, no volen tenir lius, però bueno, un viatge car, perquè ens demanen molts diners. Bueno, algunes és diners i altres són serveis, òbviament. Per posar un exemple, no ho sé, però a Telefònica suposo que li demanaran pues, que faciliti tot el tema de les comunicacions, no? Especialment a mòbils, quan hi ha molta concentració de gent a un lloc, pues, que funcionin bé i tal. No? Llavors, alguns estaven queixosos, no? Vull dir, bueno, doncs ens toca pagar, i en fi, aquí tothom tira llarg contra d'altres, no? És una mica seria la lectura, no?
0: No t'han convidat a tu per veure si esquitxes...
1: No, efectivament, no, bueno, no he tingut la possibilitat.
0: A tu, Marta,
1: el cardenal no m'ha parlat.
3: I a tu, Toni?
0: A mi ho dubto. A mi veig que no ho dubto.
3: No compten amb tu,
4: Ets un heretge.
2: Això que havies anat amb col·legi religiós, sí, però t'has perdut.
0: Per això, exacte, per això ja no em conviden. Manel Pérez, moltíssimes gràcies.
1: Encantat,
0: que és una molt bona tarda, per ell està especialitzat en informació econòmica i adjunt al director de La Vanguardia. Durant la tarda van passant moltes coses, entre d'altres, mirarà, llegeixo a través de La Vanguardia en una última hora, que Itàlia ha activat espera que ho tinc perquè que se m'ha acabat de tancar no ho dic perquè és allò que és un no parar. Itàlia activa la vigilància de l'èbola després d'hospitalitzar a dos viatgers d'Uganda amb febre. O sigui, sigui que això de l'Ebola hem d'estar al cas també, a veure què és el...
2: El
0: és
2: Covid, el mateix. Que,
0: bueno,
4: sí, va començar aquí.
0: Només dic que...
2: El Carnaval,
0: sí, sí, que estiguem ara al cas. En fi, fem una petita pausa i tindrem aquestes i altres notícies a Marc Poyato i després
2: farem
0: Rocco Eisenhauser. Fins ara. Tot seguit, Marc Serra, sí, obres la porta a un tema...
2: Ui!
0: Que ens va cridar molt l'atenció, sí, en aquest cas, amb un dels podcasts, perdó, concretament amb un dels destacats de la cadena SER,
2: sí,
0: al voltant de les declaracions d'un doctor en la matèria.
4: Ara escoltarem aquest doctor, és un tema que està recomanat als que ens esteu escoltant tancats al cotxe,
0: sí,
4: en plena operació tornada, perquè
0: sí, us tots aquells que estigueu al cotxe tancats, que a més, si fa no fa, fa poc una estoneta, heu dinat,
4: sí,
0: ara és el moment per plantejar-vos el tema
4: us
0: que tot seguit us proposem.
4: I ens ho aneu explicant. El titular és el següent. Des d'un punt de vista mèdic, perquè aquí som rigorosos, no és gens recomanable aguantar-se els pets. S'ha de deixar anar. La matèria no es pot quedar dins.
2: Ara.
4: No ens enganyem, és un tema que ens afecta a tots. També
2: home,
4: de salut general, per exemple, he vist que a Austràlia un organisme governamental demana a la població que registrin les seves ventositats a través d'una aplicació.
3: Com?
4: I els australians...
3: Però
4: sí,
3: per
4: tu
3: què?
4: Tens una... Un moment, us ho explico. Tu tens una aplicació i aquest organisme va demanar als australians que anoteixin a través d'aquesta aplicació la durada, la intensitat o fins i tot la fortor dels pets. Per analitzar com està la salut intestinal del país, perquè una cosa està molt ben relacionada amb l'altra.
2: No.
4: Ara parlem d'aquest tema amb un especialista que està molt a favor de la llibertat, de les ventositats sobretot. És el doctor Fernando Fernández Bueno, cirurgià oncològic i gastrointestinal de l'Hospital Gómez Ulloa. Doctor Bueno, bona tarda, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Nos llamó la atención el titular y queremos un poco más de detalles, sobre todo, como decíamos antes, dedicados a la gente que está en el coche y que le puede interesar por el espacio reducido que tienen esta tarde. Contaba usted en la cadena SER que tras una intervención de cirugía abdominal, las ventosidades de los pacientes se aplauden.
5: Sí, vamos, no es que se aplaudan, es que además es muy recomendable y es un síntoma de buena evolución de los pacientes. Hay que recordar que cuando intervenimos a los pacientes de una cirugía abdominal, generalmente pues con algunos tumores del tracto digestivo, ya sea del intestino delgado o del intestino grueso, cuando hacemos la extirpación del tumor, tenemos que volver a unir los extremos de ese intestino que hemos resecado y se hace pues de una manera técnica. Para que el paciente pueda tener una buena salud, es imprescindible que tanto las heces como los gases pasen por esa nueva unión. Entonces, una de las cosas que les preguntamos y desde el primer día es... ¿ha ventoseado usted? ¿Ha ido al baño? Y cuando el paciente nos dice, ya he ventoseado, eso es, vamos, una alegría para cualquier cirujano de cualquier país del mundo, porque indica que el tránsito se ha continuado y es buenísimo para el paciente.
4: Pues me alegro muchísimo. Entrando en lo que sería un poco más la terminología, digamos, de estar por casa, la educación y también un poco la lógica nos dice que no vayamos soltando gases o ventosidades, pero su recomendación es, ¿nos lo quedamos o lo soltamos?
5: No, pues hay que soltarlo. La verdad es que hablamos aquí ya de temas culturales, es decir, en el mundo puramente animal no hay ningún tema de cortapisa. Aquí, cuando estamos en temas culturales, y hay países donde eructar, por ejemplo, expulsar los gases por la boca o ventosear, no está mal visto, está, bueno, pues dentro del orden. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que indudablemente, pues eso genera un malestar general, generalmente por el olor, que además de hacer gracia, pues es que, pues como dicen, el que se tira un pedo solo le hace gracia al que se lo tira, ¿no? Es como los petardos, ¿no? Que solo le hace gracia al que lo pone, ¿no?
4: Exacto.
5: Entonces... es un tema cultural, pero realmente genera muchos problemas. De hecho, la gente cuando va en los aviones, por ejemplo, es bastante habitual comentar, decir, joder, pues es que me dolía la tripa y me he estado aguantando y el mal rato que he pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque esos gases producen una distensión abdominal, bajan la tensión arterial, generan disconfort, es decir, tiene un montón de cortapisas, pues por no dejar que la fisiología, humana, pues permita eliminar el gas que se está produciendo por las bacterias intestinales que tenemos.
4: Voy al otro extremo, la gente que lo va a soltar, ¿es muy normal ir soltando o hay, está estudiado cuántas veces al día o de qué depende?
5: No, no depende. Cada persona tiene una microbiota intestinal diferente, que se ve influenciada por muchísimos factores, tanto genéticos como medioambientales, y por supuesto de lo que comemos. No es cuestión de ir por la calle o por un avión o un vehículo con alguien y pues decir muchas veces, como hacen entre los amigos, venga, tira del dedo, tal, no, una cosa así. Pero una cuestión es, pues si hemos comido pues algunos alimentos, pues por ejemplo, pues coliflor, escarola, brócoli, o alimentos que tienen mucho picante, mucha pimienta, esos alimentos, o incluso las proteínas, ¿no? Las proteínas de la carne, sobre todo de la carne roja, lo que nos van a hacer es aumentar el número de flatulencias que tenemos. Si nosotros vamos a tener algún acto, pues vamos a ir a un teatro, a un cine, alguna cosa, pues intentar minimizar los productos que comemos, pues para intentar pasar una buena tarde y hacer que los demás también tengan una buena tarde, indudablemente.
4: Bueno, vamos a entrar en el mundo de las curiosidades, pero insisto, es que es algo que nos pasa a todos. A veces la ventosidad es señal, es la antesala de que viene sorpresa. ¿Por qué a veces no? Bueno, ¿por qué a veces sí y a veces no?
5: Sí, porque el gas se produce a través de las bacterias, pero el tránsito intestinal, es decir, la movilidad de nuestro intestino, lo que va a hacer es movilizar los productos de desecho de los alimentos. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces nuestra ampolla rectal, es decir, la parte final de nuestro intestino, está tan dilatada y llena de heces que el gas pues pasa entre ellos y en algún momento nuestro sistema esfinteriano, es decir, con lo que nosotros apretamos, porque quizás a veces la gente dice, güey, es que me apreté más que las tuercas de un submarino, ¿no? Algo así. Pues lo que hace es que no deja salir el gas, pero parte de esas heces, que pueden ser líquidas o algunas sólidas, pues deja pasar ese típico frenacillo que alguno, pues alguna vez hemos tenido en algún momento de nuestra vida y qué tan desagradable es, ¿no?
4: Que nos ha pasado a todos, es que esto es así. Vamos afinando un poco, ¿eh? A veces, digamos, puede ser aire puro, por decirlo así, a veces es aire y a veces es la cocina del infierno. Esto, ¿de qué depende?
2: ¿Qué usanera, no?
4: Sí.
5: Pues depende de los alimentos. En nuestro intestino tenemos diferentes bacterias que no todas son iguales. Todas en conjunto trabajan para una buena salud intestinal, para un correcto eliminación de los productos de desecho y absorción de los nutrientes, pero claro, cada una de ellas tiene, digamos, una predilección por algunos alimentos. Hay algunos alimentos que se van a descomponer mejor en la parte final del intestino delgado, otros se van a condensar en el intestino grueso, en la parte del colon ascendente, y otros en el descendente. En función de lo que comamos, vamos a tener diferentes olores por los alimentos que hemos tomado. Y de hecho todo el mundo sabe pues que si tomas pues eso, el brócoli o el ajo, por ejemplo, o algunos picantes, o las carnes procesadas, sobre todo, la típica hamburguesa esta que te comes en cualquier hamburguesería típica, pues el olor va a ser diferente que si te comes un arroz, por ejemplo, o te tomas una sopa de pescado, por ejemplo, ¿no? Y es producido por esos diferentes tipos de proteínas, de grasas y de hidratos que nuestras bacterias lo van a ir descomponiendo.
4: Doctor, bueno, me queda la parte instrumental de la cuestión. A veces es más es interpretación corta y a veces la orquesta interpreta
3: más. No, más silencio. A veces son silenciosos.
4: Sí, esto es así. No sé, aquí, ¿qué nos puede contar?
5: Te robo. Bueno, eso depende de la movilidad. Nuestro intestino tiene una movilidad sostenida, pero que no es continua. Es decir, lo que hace es que se llama peristaltismo. En algunas personas ese peristaltismo está aumentado, tanto en tiempo como en forma, y en otras personas pues es un poco más lento. Entonces algunos acumularán y harán una distensión más grande de esa ampolla rectal, y con lo cual pues echarán un cañonazo al final pues muy grande, mientras que otros pues lo tendrán un poco más pequeño y tendrán un peristaltismo mucho más rápido, y echará pues el típico pedete trompetero que todos alguna vez hemos tenido. Pero es una cuestión, de fisiología, y la verdad es que hace mucha gracia y es muy divertido, pero tenéis que ver la cara de nuestros pacientes, a los que nos dedicamos a esto de la cirugía digestiva y sobre todo de la cirugía oncológica, con lo mal que lo pasan, la cara de alegría cuando nos ven a nosotros o incluso se tiran un pedo delante de nosotros y dicen, ve, doctor, ¿cómo ha sonado? Y claro, la familia pone cara de tal, pero es una alegría y es una maravilla. Así que vuelvo a repetirlo, igual que comenté en el programa del Faro con Mara Torres en Cadena Ser, que es que hay que hacer un poco de apología y quitarnos un poco esas cortapisas. Yo entiendo que bueno, pues aquí depende ya del pudor de cada uno y de las cosas, pero bueno, pues con todo, como todo en la vida, con un poco de orden y concierto, pues no pasa nada.
6: Nunca mejor dicho
5: lo del concierto.
6: No, pero yo soy una persona muy educada y cuando me sucede esto que dices, esto va a estallar, me levanto y voy al baño. Pero cuando llego al baño ya no hay esta,
4: no hay orquesta.
6: No pasa nada. ¿Esto es malo? ¿Esto es bueno? ¿Qué tengo que hacer?
5: No, es que cambia. La movilidad, cuando nosotros animamos a nuestros pacientes a que caminen después de estas cirugías, aparte que tiene unos beneficios pues cardiovasculares, etcétera, lo que hace es que la movilidad, caminar, correr, favorece el tránsito intestinal, hace que nuestro sistema digestivo se ponga de nuevo en marcha y funcione. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú estás apretando mucho y estás aguantando, el gas no solo tiene aparte solo un momento de salida, sino que la ampolla, la orden que tú le envías a tu cerebro es, oye, macho, no te vayas a soltar aquí el gas, que estás pues en antena ahora mismo con los compañeros y le vas a poner sino filipinos, que has comido brócoli y verás tú la que va a salir. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa ampolla rectal no se queda ahí, sino que vuelve a subir un poco en la parte ascendente del recto, ¿no? Pasaría, digamos, del recto bajo, pasaría al recto medio o al recto alto.
6: Pero esto es malo.
5: Entonces, no es malo, es diferente. Simplemente lo que se va a acumular y después, cuando te levantas justo en ese momento, pues tienes que darle tiempo otra vez a que vuelva a bajar. Si esperas un ratillo, vas al baño, pues probablemente pues vuelvas a ventosear o justo de camino, de vuelta otra vez al estudio, pues digas, vaya hombre, que ha venido por el camino, o vas por el camino pues como un saxofonista, ¿no? Entonces, pues le vas dando ahí alegría al asunto y ya está. Pero no es malo. Lo que es malo es intentar tanto aguantarse las heces continuamente, que eso favorece el estreñimiento en los niños, es horrible, favorece las fisuras anales, los procesos hemorroidales, como aguantarse los gases, porque muchas personas, una de las consultas más frecuentes que tenemos es la distensión abdominal, ¿no? Gente que le cuesta mucho ventosear y a veces es por un problema de educación, ¿no? Educación mental, me refiero.
4: Pues, por mi parte, nada. No sé si hi ha
2: no, consulta... No, ho allargaria, però és que estem fora de temps.
4: No, ja continuarem.
2: Ha sigut molt interessant.
4: Doctor Bueno, moltíssimes gràcies. Recordem, cirurgià oncològic gastrointestinal de l'Hospital Gómez Ulla, eh?
5: Ulla.
4: Sí, abans ho havíem dit malament. Doctor Bueno, gràcies. Un abrazo.
5: Un placer. Que tengáis muy buena tarde.
2: Gràcies, doctor. Adeu.

0: Virades, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze, bona nit, benvinguts al Tu diràs en aquest dilluns 25 de maig del 2026. És un dia festiu a alguns punts de Catalunya per la segona Pasqua. Per exemple, aquí a la ciutat de Barcelona, des d'on estem emetent el programa, des de l'estudi de RAC1. Per tant, ha estat dia d'operació tornada, per moltíssima gent que ha pogut gaudir d'aquest cap de setmana llarg a finals de maig. Espero que hagueu arribat bé a casa i ara poseu-vos còmodes, que arrenca un gran programa de ràdio, un gran Tu diràs avui, perquè si el cap de setmana ha estat intens, la setmana i aquest dilluns també han arrencat amb molta força, sobretot per la llista de la selecció espanyola pel Mundial d'aquest estiu que ha fet pública aquest migdia Luis de la Fuente. Hi van 8 jugadors del Barça i cap del Madrid. Aquest és el gran titular. 8 jugadors del Barça representaran la selecció espanyola i cap jugador del Madrid. És històric, no havia passat mai. Sempre que Espanya ha jugat la fase final d'un Mundial, com a mínim hi havia un jugador del Real Madrid. Per tant, és una llista que passa a la història i que, evidentment, demostra les coses que està fent bé el Barça amb el seu planter, amb jugadors de casa, i les coses que està fent malament el Madrid amb la seva fàbrica, que no treu cap mena de jugador interessant per disputar un Mundial amb la selecció espanyola, amb la selecció del seu país. Del Barça en seran 8, les grans sorpreses totalment merescudes per mi: Joan García, Eric García i Gavi. Eren dubte, però De La Fuente els ha inclòs a la llista. La resta eren els esperats: Lamine Yamal, Ferran, Pedri, Cubarsí i Olmo. I falta Fermín. Si no hagués estat lesionat, segur que haurien estat 9 futbolistes del Barça amb la selecció espanyola. Ara tocarem al Damià López i ho comentarem i sentirem les explicacions que ha donat el seleccionador espanyol en aquest acte que ha fet aquest migdia. Un dilluns també de festa a Manchester, amb una celebració espectacular per acomiadar Pep Guardiola. Ahir vam fer l'aperitiu a l'Etihad Stadium i avui han muntat un show brutal en un pavelló, el Cub Arena. Més tard ho resumirem amb el Miquel Agut. Ahir ell era a l'Etihad, podia entrevistar Pep Guardiola, el vam sentir aquí al Tu diràs, una conversa de 3 minuts cara a cara Miquel Agut Guardiola, i avui s'ha quedat també aquesta rua que han fet pels carrers i aquesta celebració que han fet dintre del pavelló. I també trucarem algú que ha estat molt a prop de Guardiola i dels jugadors del City en aquesta celebració. No us ho perdeu avui al tram final del Tu diràs. A més, hem d'actualitzar ja les carpetes més importants del mercat de fitxatges del Barça. Ho farem amb la Marta Ramon. Ara que s'ha acabat ja del tot la temporada pel Barça de Flick, començarem a mirar cap al futur. Ja us hem anat donant algunes informacions, però avui posarem els punts sobre les is del que vol i el que està treballant el Barça al seu mercato. I hem de seguir assaborint la quarta Champions de la història del Barça femení. No perquè hagin passat 48 hores, ja ho hem oblidat. És històric el que està fent aquest club i aquest equip. Hem de seguir lamentant el descens del Girona i hem de comentar les eleccions al Real Madrid, que encara no tenen data confirmada, però que avui oficialment ha començat la campanya electoral i l'aspirant Enrique Riquelme primer ha inaugurat la seva seu. Després li ha demanat un debat cara a cara a Florentino Pérez, a veure si recull el guant Florentino. I també ha promès un projecte en què els jugadors del Madrid tornin a la selecció espanyola. El primer dia, aprofitant ja la pedra a la sabata per Florentino Pérez, el senyor Enrique Riquelme. Ara ho comentem. S'ha acabat la Lliga i pràcticament la temporada de clubs, però, com veieu, el dia ve molt, molt carregat. I el Tu diràs, tenim els millors analistes possibles per analitzar-ho. Obrim el nostre consell.
0: El consell del Tu diràs.
1: Hola, Antoni Bassas.
2: Bona nit.
1: Hola, director del Mundo Deportivo, Santi Nolla.
3: Bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Benvinguts. Bé, déu-n'hi-do, Quin cap de setmana, tu. Champions, descens, la deu de Guardiola... I el dilluns també ha començat fort, amb aquesta llista. Us ha sorprès alguna cosa de la llista de La Fuente?
4: Jo volia saber què passava amb Gerard Martín, per exemple, o això, no? Però, en general, doncs, s'ha confirmat... Jo crec que hi ha una gran lògica en tot això, no? Vull dir, el Barça és l'equip que ha fet millor futbol. I després, com diria el Johan, esto es pura matemàtica. És a dir, si tu en una plantilla de 23 jugadors només en tens 5 d'espanyols, tu mateix rebaixes molt les probabilitats que et seleccionin algú pel Mundial. Si a més fas una temporada desastrosa, aleshores ja, francament, és impossible. Per tant, el 8-0 no m'estranya. I deixa'm dir-te, de tota manera, que encara que pot semblar que és el món al revés, fixa't, 8 jugadors del Barça, cap del Madrid, és relativament congruent. Home, aquí les magnituds realment són bastant descompensades, però històricament el Barça és l'equip que més jugadors ha portat a la selecció espanyola a les fases finals del Mundial quan Espanya s'ha classificat. I a partir d'avui és l'únic club que sempre ha tingut jugadors a una fase final del Mundial. Bueno, i per no anar gaire més lluny, qui va guanyar el Mundial del 2010? Sí, és una obra col·lectiva, tot el que tu vulguis, però sense el talent de Xavi, d'Iniesta, de Busquets, de Piqué, de Puyol,
1: de Pedro, de Villa.
4: Pedro, de Villa, de Cesc. Bueno, allò, o sigui, la Copa del Món de Sud-àfrica del 2010 té un to blaugrana tremendo, no? Encara me'n recordo el titular del New York Times d'un èxit fabricat a la Masia. O sigui, això ho veia tothom, no? Per tant, avui el que hem vist és la lògica aplicada a una llista del seleccionador. I des d'aquest punt de vista, doncs, tot això que se'n beneficiarà, perquè clar, si voleu després ho comentem, no, el rei en el vídeo, doncs gairebé et diria que serà més popular la selecció espanyola a Catalunya que a Madrid. La qual cosa, des d'un punt de vista polític, a Espanya li va de fàbula, però bueno, aquesta és una altra història.
1: Temporada en blanc del Madrid i en blanc també al Mundial amb la selecció espanyola, no? Per tancar el cercle, Santi.
2: Sí, ho ha explicat bé el Toni. Jo el que voldria destacar és sobretot la valentia i la honestetat del seleccionador. No és fàcil. O sigui, no és fàcil no convocar a Huijsen. No és fàcil convocar a Eric en lloc de Huijsen. No és tan fàcil convocar a Joan Garcia. Una cosa és que sigui merescut i que sigui lògic, però una altra cosa és que sigui fàcil, i no ho és. I a més, l'aposta de Pubill, deixar fora Carvajal, Morata, deixar fora Lenormand, deixar fora Vivian, que en principi podia ser la quota basca, encara que entri Merino. Però, diguéssim, jo crec que és una llista feta des de la honestetat i des del rendiment. O sigui, des de l'anàlisi del rendiment. O sigui, tu observes i mires la temporada d'Eric o la temporada de Huijsen i no tens dubte. Només si és necessari una quota o si hi ha pressió i tal, és quan entra. Aleshores, la sensació que jo tinc és que és una llista sense quota. La qual cosa em sembla realment bé. També diré una cosa. El mataran.
1: Com no li vagi bé?
2: Bueno, això serà...
1: Però això ha passat tota la vida amb l'Urgent. Serà, però crec que va passar igual, també, clar.
2: Aquí hi haurà un sector de premsa que diuen que són molt nacionals i després acaben sent del Madrid i que anirà per l'equip segur, vaja.
1: Ell ha dit, en la línia del que explica el Santi, De La Fuente ha dit això sobre el global dels 26 convocats.
3: Creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión.
1: Doncs això, madurada, treballada i
2: però
1: pensada.
2: Però és que, diguéssim, qui falta? Gonzalo del Madrid.
4: Sí, falta Fermín,
1: però està lesionat.
2: Però Baena està bé, és una bona solució portar Baena en lloc de Fermín. I Gonzalo no està titular. Huijsen no està titular. Sí, no hi ha cap jugador que dius, no? Per què no... Allò que dius és que s'ha oblidat de què?
4: No, fins i tot Arbeloa li ha tret qualsevol argument a Carvajal. Vull dir que no...
2: No, però és que diria Remiro. És que tampoc.
1: Ha fet un tram final de Lliga amb fluix, Remiro,
2: fluix,
1: potser.
2: O sigui,
1: sí.
2: Que en el nivell de rendiment no pots dubtar de portar Joan Garcia. Però no des del prisma culet, ho dic de veritat, o sigui, des d'un prisma de lògica, de lògica aplastant en el sentit del rendiment. Mm. Aleshores, a veure, ha estat honest i jo crec que valent.
4: No, però és veritat el que comenta el Santi, en el sentit que per la narrativa espanyola, si tu ara... No, vinga, va, els mitjans, va, les ràdios, anem al Mundial, va. Bueno, de qui t'enamores? Qui vens? Lamine? Se'ls hi fa molta ràbia. O sigui, de qui hem de parlar? De Pedri, si el van tenir a prova i no el van voler. O sigui, és que, saps? És tot... Allà miris on miris, no hi ha on agafar-se. Jo crec que De La Fuente no cau la meitat de malament que caia Luis Enrique, que això hi feia molt. O sigui, jo recordo comentaris, jo, des que està Luis Enrique no me identifico para nada con la selección española i no sé què. I això no serà tan així. Però tu necessites vendre alguna cosa implícitament, no? Bueno, doncs, de què ens estranyem, insisteixo, eh? Si no hi havia pràcticament jugadors espanyols i han fet una temporada desastrosa, a què esperaven, no?
1: Sí, jo sé que hi ha molta gent que ens està escoltant que és del Barça i que no s'identifica amb la perdoneu, amb la selecció espanyola, però pels jugadors, heu vist la reacció de Gavi avui? Que s'ha filtrat a les xarxes socials, tirant-se a terra, celebrant-ho. És a dir, pels jugadors del Barça, l'altre dia ho deia el Jordi Roura també, i alguns exjugadors. Escolta'm, interessa que mentalment tinguin aquest premi, perquè volen jugar al Mundial, sigui amb la selecció espanyola, si sentin més o menys identificats políticament, volen jugar.
2: Si jugar al Mundial,
1: Interessa perquè arribaran eufòrics si va bé, si va millor.
4: Sobre els jugadors catalans, perquè no ho hem dit, hi ha 8 jugadors del Barça, però hi ha 9 jugadors catalans,
1: hi ha Pubill, hi ha Cucurella.
4: Posar sobre els jugadors catalans cap mena de càrrega política perquè van a jugar amb Espanya, escolta, si hi hagués selecció catalana, jugarien amb Catalunya, però la federació, l'esport espanyol està organitzat de manera que les seleccions catalanes no poden competir oficialment. Llavors, escolta, un futbolista professional, el seu somni és disputar un Mundial. Aquí entrarem després en qüestions de sentiments nacionals o no? Però, a més, en el cas de Gavi, em sembla absolutament lògic que li faci una il·lusió brutal jugar un Mundial, tenint en compte que es va lesionar amb Espanya greument i que, en certa forma, ell ha donat la volta en una situació amb molt de treball, amb molt d'esforç i amb una temporada sensacional.
1: Jo el que vull dir és que potser arribaran cansats, perquè si arriben a la final és el 19 de juliol, la Lliga arrenca el 15 d'agost.
4: Ah, sí, sí.
1: Llavors, pot ser que arribin cansats, pot ser que la temporada vinent en algun moment diguem clar, és que van jugar al Mundial, ja ho sé, però els jugadors volen anar-hi i interessa que mentalment tinguin aquest premi per créixer. És a dir, Lamine Yamal no seria el jugador que és ara sense aquella Eurocopa que va guanyar i que va créixer com a futbolista. Per tant, interessa que aquestes grans competicions hi siguin els jugadors.
4: Però jo insisteixo, si
1: i ells hi volen anar.
4: El problema no és el Mundial, el problema és alguns partits de la selecció que s'obren
1: durant l'any.
4: Insisteixo, jo crec que la Lliga Espanyola amb 18 equips passaria i s'estalviaria 4 jornades. Un mes de competició,
2: sí,
4: imagina't.
2: Les competicions aquestes de la Nations i afegir competicions. És molt... El Mundial no té cap comparació, és el millor que hi ha en el nivell de seleccions.
1: Sabeu que aquest any canvia, no?, això de les aturades FIFA. Vull dir que n'hi haurà només dues, però una és molt llarga, entre finals de setembre i principis d'octubre.
4: Excel·lent, quan ha començat el campionat, molt bé.
1: No, però com a mínim no és com cada any, que cada any arrencaves 3 jornades a l'agost i paraves la primera de setmana de setembre. Ara no, ara començarem a mitjans d'agost i anirem fins al 20 de setembre. És a dir, com a mínim tindrem un mes de competició seguit i després el 20 de setembre esperarà durant 15 dies la competició.
2: Ja que guardar-se vacances.
1: Sí, s'ha de guardar vacances ja del 20 de setembre al 6 d'octubre, aneu guardant alguna cosa, sí. Bé, doncs això, ja hi ha llista, ara la seguirem analitzant i ara sentirem amb més calma què ha dit De La Fuente de tots els implicats, eh? Sobretot dels noms propis. Joan Garcia, Eric, que era el gran dubte, jo crec que Gavi sí que teníem coll avall que acabaria entrant, i Lamine Yamal, com està Lamine Yamal, si jugarà al principi, si no, la idea, com ja us hem explicat, és que...
2: Ell podia ser, però tampoc era... Estava Lenormand anant molt temps, en canvi... També és una aposta per jugadors que poden jugar en més d'un lloc, o sigui, Eric o Pubill no són jugadors només especialistes de jugades centrals.
4: És que això en un Mundial és molt important.
1: Sí, sí, sí, sí. El 11 de juny arrenca el Mundial i la selecció espanyola debuta el 15 contra Cap Verd, un partit interessantíssim ja la primera jornada.
4: He vist avui que Mèxic, la presidenta de Mèxic ha dit que Iran pot estar a Mèxic si convé.
1: Si als Estats Units no el deixa estar allà, no?
4: Pues que estigui a Mèxic.
1: Entre això i les 48 seleccions estarem distrets a partir de l'11 de juny.
2: Sí, Lamine podia debutar amb Uruguai.
1: Sí, el tercer partit, segurament, és el més lògic.
2: Hi ha gent que reclama ja des del primer, però...
1: No.
2: Que podia debutar amb...
1: Que Espanya té Cap Verd, Aràbia Saudita, i després l'últim partit de la fase de grups és l'Uruguai. El més lògic és que estigui en condicions pel tercer partit, però ho anirem veient. Anem a una altra de les qüestions del dia. Pep Guardiola. Ara parlem de la Champions femenina i del descens al Girona, però és que avui a Pep Guardiola li han fet un homenatge brutal. Ja ahir, però avui ha estat increïble tot el que ha passat als carrers de Manchester i després al pavelló. Han actuat els Mishima, per exemple, per sorpresa, i han cantat en català davant de milers de persones.
4: Han fet una rua,
1: de Manchester,
4: no?
1: Sí, han fet una primera rua i després han acabat en un pavelló. Avui t'he llegit a Mundo Deportivo, Santi, que parlaves d'això, de Guardiola i de la Champions femenina, no?, que han estat els grans protagonistes d'aquest cap de setmana, més allà del descens del Girona. I tu, Antoni, ara deies, recordaves una esbroncada de Pep Guardiola i ho has lligat amb una encíclica del Papa amb intel·ligència artificial, vull dir...
4: Bueno, sí, tenia un dia inspirat ahir, sí. No...
1: Què volies dir, clarament?
4: Hòstia, això, si no ho has entès, vol
1: sí,
4: dir...
1: Sí, sí, ho entès, un dia molt inspirat. Si ho entès, però dic, explica-ho pels oients.
4: No, molt, molt senzill. És a dir, el Pep hi ha un dia que els hi clava una bronca tremenda perquè han perdut, però sobretot perquè han tingut molt mala actitud i no han jugat a res... I els hi recorda, amb una esbroncada molt ben... amb pausa, sembla aquest silenci. Saps quan portaves males notes a casa i el teu pare et deia, nano...
1: Sí, comptes a renyar-te a fer un silenci.
4: Fer un silenci, et quedava mirant, tu creus que això és normal? Bueno, tot allò, no? Sí. I al final els hi diu, i diumenge anem a Old Trafford, i aquells tenen molta gana, estan esperant per matar-nos, i vosaltres no en teniu de gana, ja ho he vist. Bueno, vosaltres mateixos, i fum, se'n va amb un cop de porta. Jo dic que la intel·ligència artificial et pot escriure un discurs, però al costat d'això sempre serà pla. És a dir, la passió, el sentit de la responsabilitat, de l'oportunitat de dir, avui és el dia que haig de fer el cop de puny sobre la taula, tot això les màquines no t'ho donen. Però ho vaig treure, perquè en efecte avui el Papa ha publicat la seva primera encíclica, bueno, i l'ha presentat, sobre la intel·ligència artificial. Però bueno, ja en deuen haver parlat a les 8, no cal que hi tornem ara.
1: Val. De Pep Guardiola, què en podem dir?
2: Justé va fer un Guardiola l'altre dia. Hòstia! Sí, era intel·ligència artificial.
1: El càntic, no, vols dir? Va cantar l'himne del Barça a l'escenari.
4: Sí, ja. Home, jo no diria que és un Guardiola, eh?
1: Bueno, es va deixar anar, Es va deixar anar davant de les masses.
2: Jo crec que va ser és un homenatge molt... molt merescut, que Guardiola és una llegenda del City i que ho va muntar realment bé. A veure, un entrenador que en 10 anys guanya 20 títols és impressionant. És cert que les dues darreres temporades hi ha hagut un declivi, no, això ha baixat, i que en les dues darreres temporades el City no ha pogut guanyar ni la Premier ni estar, diguéssim, amb el que és la Champions. Aquesta darrera, a més, va perdre amb el Madrid d'Arbeloa, no? Però sí que està bé que no es vegi només les dues darreres temporades, sinó el que és la trajectòria, i la trajectòria és una trajectòria absolutament extraordinària que està bé celebrar-la i que a més ho mereix, perquè ha estat un entrenador pel City absolutament sensacional.
4: Però crec que desborda el City, no? Vull dir, en general tots els entrenadors que aquesta setmana els hi han preguntat sobre Pep Guardiola han vingut a dir, home, hi ha un abans i un després en com es juga el futbol, sobretot a Anglaterra, però no només, també al món. És a dir, és algú que ha marcat una tendència, que ha fet alguna cosa més que una escola, i a més, com recordava l'altre dia Simeone, ha guanyat, no? Sempre podem dir, posar en una balança la inversió econòmica del teu club i els resultats que treus, no? Però em sembla que després de... Bueno, no els he comptat, però del munt de títols que ha guanyat el City i en general en la seva carrera com a entrenador, no només ha estat influent, sinó que ha fet guanyar els equips que l'han contractat. I el futbol també va d'això.
1: Ahir ens deia això, el tu diràs, en una conversa molt breu que va tenir amb el Miquel Agut, ens deia això, per exemple.
5: Avui no, em vaig ple. No estic gens cuidat. Estic molt cansat. Molt, però... Però ja ens recuperarem, però molt complet ple de tantes coses xulíssimes que hem viscut.
6: I ara fas l'última de terminis, en tens algun o no, diguéssim, per veure més a les banquetes o no?
5: No. Completament. Paro.
1: Paro. I no m'he buidat, a diferència del que va dir quan marxava del Barça, sinó que me'n vaig ple, però que necessito parar perquè estic esgotat mentalment i físicament després de 10 anys molt intensos. Vull obrir un debat que no sé si serà un debat molt gros o no, però vull fer-vos la pregunta ja que heu viscut les dues etapes. Johan o Pep han estat més influents en el futbol? O són etapes diferents que no es poden comparar ara mateix? Perquè, clar, era un futbol molt diferent quan hi havia el Johan, ell canvia una manera de fer, no? I el Pep també ha evolucionat d'alguna manera el futbol, no? Perquè Anglaterra juga un pèl diferent, perquè Alemanya també juga un pèl diferent, perquè molts entrenadors el volen copiar, però...
2: Sí, jo crec que volem sempre personalitzar, no? I acabar reduint les coses, no? A noms i a llegendes, no? Jo crec que és fruit de diverses èpoques, de diversos entrenadors, de tot arrenca una mica amb l'escola holandesa. O sigui, a veure, el futbol estava dominat per Brasil, aquí tothom era de Brasil, i Brasil era un equip que jugava molt, diguéssim, el que es podia dir el tiki-taka o jogo bonito, o el control de la pilota, el domini sobre el rival, amb defenses sensacionals, i a més una davantera molt, molt potent. D'allà es va passar, diguéssim, el que és l'escola holandesa, no? Que, del 70, en la que Kovacs i Michels van Buckingham, aquí el Barça va ser el primer que va començar a introduir,
1: que és aquella la naranja mecànica que perden les finals, no? Sí.
2: Però diguéssim que Buckingham, el Barça va ser el primer, un anglès, però que havia entrenat a l'Àgec, i va ser el primer que va començar l'escola holandesa. I d'aquí i Cruyff, que era el jugador emblemàtic d'aquell Àgec que va guanyar 3 Copes d'Europa. I d'allà, d'aquesta escola holandesa, Cruyff com a entrenador va desenvolupar el que Michels, el que Buckingham, Michels havien posat ja dintre del Barça. Després Guardiola segurament ho va sublimar. Abans jo crec que Rijkaard va, que és una persona que no se li té molt en compte en el Barça, va fer una qüestió bàsica per lo que era el sistema. Rijkaard el que va fer és va barrejar l'escola holandesa amb la italiana de Sacchi, i això va portar a que el Barça, que havia jugat sempre amb un 4 tècnic i poc defensiu, canviés a un 4 defensiu, i els èxits van ser absolutament també immediats, no? Diguéssim,
1: el 4 vols dir
2: el pivot que finalment
1: Busquets, sí.
2: I això que passa també llavors, el que jo crec és que és una evolució en la que hi ha molta gent implicada, no? I que no és qüestió de personalitzar. Cruyff i Guardiola, els dos, han estat sensacionals, fruit del que és la cuna d'una escola de futbol holandesa.
1: Això ho fem habitualment, de la minya mal. I és veritat que n'hi ha 10 més que l'han d'ajudar a fer les assistències. Però si t'entens, m'agrada molt el background que has posat, Santi.
4: Bueno, i amb un detall més molt important, què hi ha darrere de tots ells al Barça? El Barça, que és un club que li agrada veure el seu equip jugar bé a futbol, que marqui gols i que té planter. Això no és per tots els clubs. És més, i el Barça és un club porós, obert a les aportacions internacionals. És un club que porta primer els hongaresos i després els holandesos. És a dir, aquí no ens hem tancat mai. Ara, tornar...
2: Però, sí, perdona, un matís, però amb Samitier, amb Jansan, amb Biosca... O sigui, bueno, la base del Barça dels èxits, la dels 50, sempre ha estat una base de jugadors de la Pedrera i catalans.
4: Bé, però aleshores, tornant a la teva pregunta, jo crec que Pep és una conseqüència de Johan. Perquè, a diferència d'alguns altres entrenadors que han sortit fa un moment, Johan té una cosa molt important, que és continuïtat en els èxits. Són 4 lligues seguides, és la primera Copa d'Europa, és una recopa. És a dir, aquí hi ha algú que canvia la filosofia, és a dir, reforça la filosofia futbolística del Barça, i una cosa molt important, li treu tot el victimisme i el converteix en un club desacomplexat i guanyador, i després d'això, diguéssim, ja se'n van beneficiant tota la gent que ve al darrere, que ja ve una final i no es posa a plorar pensant que els pals quadrats de Berna o els penals de Sevilla, sinó que diu una final, bueno, doncs anem a guanyar-la, no? Jo crec que sense... És difícil dir-ho, però segurament sense Johan no hauria hagut Pep. Entre altres coses, no hi hauria hagut un Pep jugador, perquè un nano prim i escanyolit com ell, amb qualsevol altre entrenador que no fos el Johan, no hauria jugat mai al mig del camp. És a dir, jo crec que una cosa és conseqüència de l'altra, i que després cadascú doncs pot apuntar èxits amunt o avall, no?
1: La sort, com deies tu, és que ho hem viscut aquí a Barcelona.
4: Johan era molt més genial, el Pep era molt més treballador, és molt més treballador.
1: Sí, per això ha acabat.
4: Bueno, a mi una vegada m'ho va dir el Johan, diu, está loco, trabaja demasiado.
2: Sí, els dos van tenir també dos segons de molta alçada, no? Tant sí. El Charlie com el Tito. Per això t'ho dic, diguéssim, que jo no personalitzaria tant, no? A veure, és evident, les 4 lligues del Barça van ser sensacionals, moltes al darrer minut.
4: Sí, però per guanyar el darrer minut, primer has d'estar en condicions de poder-la guanyar el darrer minut, I t'has de creure que la pots guanyar, perquè altres temporades el Barça a l'última jornada ja no guanyava mai res perquè ja arribava derrotat, no?
2: Mm. Clar, després els equips venien al Gamper i se li donava al president una insígnia.
1: El Tenerife no recordo.
4: El Tenerife no només va venir, sinó que va guanyar un Gamper.
1: Sí, tenia tota la raó del món. Mira, com que queden res, 5 minuts per tancar el Consell, hem de fer una pausa, però mira, la farem al final avui, i així ja rematem el Consell. No,
4: molt bé.
1: Del cap de setmana, de la Champions femenina, del descens al Girona, voleu comentar una cosa, com ho heu viscut? Teníeu ulls per veure-ho tot? És que era impressionant.
4: Per primera vegada no vaig veure el Barça, vaig veure només el partit del Girona.
1: Li ha passat a molta gent, això.
4: Sí.
2: Jo vaig veure el Barça.
4: Sí, doncs la cara i la...
1: Pues quina derrota també et vas empassar, no?
4: La cara i la creu. Sí, això de... I això que el partit de la final va començar amb el gol aquell anul·lat a l'Olimpíc i 0-0 a la mitja part. Dius, bueno, aviam... Però després va ser fantàstic, va ser... I també Catacoll, s'ha de remarcar la portera que va salvar l'equip, va aguantar l'equip en moments delicats.
2: Les Champions són molt de porters,
4: De porteres, sí.
2: Molt,
1: Es guanyen a les àrees,
2: Sí,
1: es guanyen a les àrees.
2: Les 9 i...

0: ENTI Universitat de Barcelona imparteix estudis en música, ciberseguretat, videojocs, màrqueting i finances.
1: Vine el 30 de maig a les seves jornades de portes obertes i viu de primera mà l'experiència ENTI.
0: Coneix a professors, experimenta amb projectes dels alumnes i visita el nou edifici gràcies a la realitat virtual.
1: Inscriu-te a portesobertesenti.cat.
2: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
3: Acció del fi Geli
4: al final del partit,
3: però no hi ha hagut els noves de lo que és la part del despatx, no?
4: Una de la gestió, no hi ha
3: posar-se per dir, escolta, mira, aquí anirem, no. Seguirem lo que sigui tal, encara a mancar. I jo crec que hi ha una profunda decepció a Girona, no? I no sé ben bé com ha acabat de funcionar això del Citigroup amb una, no, un equip històric, emblemàtic, i que segurament jo crec que necessitaria més el suport de gent i d'empresaris i de gent de Girona que no l'estar en mans de grups de xeics.
4: Sí, i a veure què passa amb Mitchell, i a veure com refan
3: sí,
4: la plantilla.
3: Sí, jo crec que Mitchell s'anirà, segurament s'anirà a l'Àgex, i difícil que segueixi, crec, no?
4: No, la sensació que fa és aquesta.
3: Que en els darrers anys hi ha hagut una política a l'equip ha baixat el planter, la plantera era molt pitjor aquest any que fa 2-3 anys, o sigui, sí. Això ha anat cap avall, segurament la Champions va marcar una mica perquè va ser molt dur, però a veure, aquí s'ha descapitalitzat a l'equip, hi havia jugadors sensacionals que no han seguit.
4: Ara han d'encertar-la bé, perquè si entres en la dinàmica d'estar al pou de segona molts anys, no? Pot ser que el projecte...
5: Però mira, el Depor ha pujat després de 8 anys,
4: de 8
5: no?
4: Anys, però d'aquests 8, 3 o 4 primera ref, imagina't, sí, va tastar el
3: sí,
4: pou,
3: ha baixat el Saragossa.
4: Ha baixat el Saragossa, primera ref.
3: El Racing, una altra història.
5: El Saragossa jugarà al camp del Sant Andreu.
4: Sí, sí. Sí, sí, tota la raó del món, sí. I pot ser que jugui contra el Sabadell, si el Sabadell no puja, contra l'Europa, si l'Europa no puja, jugarà sí. Segur contra el Nàstic.
3: I fixa't que diguéssim, equips de barri, l'Europa, el Sant Andreu, que tenen un...
4: Estan pujant.
3: El Rayo.
4: El Rayo jugarà dimícres.
3: El Rayo jugarà
4: la final europea.
3: La final de la conferència. Mm.
4: Que, per cert, la fem en directe a RAC+1.
5: És l'equip més europeu de Madrid, no?
4: Ara mateix, sí.
3: És l'equip número 1 de Madrid.
5: No, de Madrid, en aquests moments.
4: La fem a RAC+1 dimecres. Com que ja no hi ha futbol de clubs i ens sentim orfes, hem decidit que dimecres obrirem la finestra...
3: No, ja et dic una altra cosa. La posarem.
4: Sí, m'encanta. Sí, sí, obrirem la finestra de l'aplicació i qui vulgui seguir amb l'estil de RAC+1...
5: Però tipus Madrid o a favor?
4: No, anirem al Rayo, ens cau bé. Abans que el Crystal Palace, jo crec que anirem amb el Rayito, no? Un equip de barri, de la calle Payaso Fofó, vull dir que està bé.
3: Home, és que si som del Crystal Palace em costarà també, no? Reconeixer.
4: Sí, estic molt
5: d'acord. No hi ha cap connexió catalana amb el Crystal Palace ni res, no?
4: No, crec que no.
5: Ja està,
4: per cert, tanco el consell amb una declaració d'Enrique Riquelme. Hòstia, aquest tio, a diferència de Florentino, que va fer la roda de premsa esperpèntica després de l'entrevista i s'ha amagat, aquest tio està tot arreu. Ha dit...
5: Home, esclar, és que necessita que el coneguin.
4: Entrevista a l'ABC avui. Bé, es publica demà. Tenemos a 2 estrellas internacionales ya fichadas, si gano las elecciones.
3: Ha dit una cosa que tenia gràcia, perquè el Florentino ha fet una...
4: Una lona, una pancarta, sí,
3: una,
4: sí.
3: Una lona
4: sí.
3: Per favor. A la porta.
4: Sí.
3: I posava les 7 copes d'Europa. I ha fet una declaració dient, home, hi havia... I les altres 8.
4: Clar, que són 15, no? Clar, com dient, només compten les seves, no? Sí, sí. No, és llest, aquest nano, Enrique Riquelme.
5: El que trobo al·lucinant és que crec que el BBVA i el Santander no li han volgut firmar l'aval, eh?
4: Bueno, ell va parlar de pressiones. Ha habido pressiones en este país que...
5: És molt, però això vol dir el poder d'aquell altre, eh?
4: Clar.
3: Acabes fent-ho amb l'Andbank.
4: Sí, amb Andorra, no?
5: O sigui, bueno...
4: Sí, així va. Avui dia 1 de les eleccions, a veure quan es fan, perquè no hi ha data fixada per la Junta Electoral. Espero que les pròximes hores sapiguem exactament quan es faran les eleccions al Real Madrid. En parlem dilluns que ve. Gràcies. Vinga. Gaudiu del cap de setmana. Gràcies, Santi. Gràcies, Antoni. Vinga, una pausa molt ràpida i seguim parlant de totes aquestes qüestions a la tertúlia. Yeah.

0: 11 i 5 minuts, això és el Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya. De seguida obrim tertúlia amb Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo, David Bernabéu, company del diari Esport, i el Marc Guillén, l'analista del Barça, juga a RAC1. Abans us recordo que heu d'anar a Obramat i descobrir totes les solucions que tenen de climatització, ara que arriba la calor. S'adapten a qualsevol espai, amb la millor tecnologia i eficiència energètica. Splits, multi-splits, conductes, cortines d'aire, amb marques de qualitat professional i sempre al millor preu. A més, Obramat et garanteixen els preus més baixos del mercat i el millor assessorament professional amb l'atenció personalitzada que necessites. Ho trobaràs tot a obramat.es. 20 anys construint junts. Obramat. Hola, David Bernabéu,
1: Què tal, Aleix? Bona nit.
0: Bona nit. Benvingut. Sempre puntual a la cita, el gran Bernabéu.
1: Sempre.
0: Mira, ja veig entrar per la porta de...
1: Ja saps que si es tracta de fer-te millor
0: aquí
1: del que
0: estàs,
1: ets,
0: no?
1: Aquí estic, sempre.
0: Sempre agraït, ja ho saps. Ja veig per la porta que entra el gran Fernando Polo.
1: Per la porta de la història.
0: Per la porta de la història.
1: Com diria el gran Antoni Bassas, no?
0: Sí, senyor, que acaba de marxar.
1: No, d'aquest any 100.
0: Després del
1: Consell. Entren per la porta de la història.
0: Sí, sí. Quin gran programa era aquell, t'he de dir.
1: Molt mal em passava.
0: Sí. Passaran els anys...
1: Feien els divendres, pot ser, o...
0: Sí, no,
1: no me'n recordo.
0: No,
1: passen els anys i...
0: Passaran els anys i encara...
1: I sempre recuperen coses d'allà.
0: I la dels protagonistes que tenia, que ara serien impensables, en aquell programa.
1: Me'n recordo molt emotiu amb Neskens, per exemple.
0: Sí. Maradona va passar per allà.
1: Maradona, sí. Johan, ja no tinc res,
0: sí,
1: no?
0: Imagina't.
1: Però, sí.
0: Mira, ja per aquí el Damià López, també. Sí. Hola, Dami.
2: Hola, bona nit a tots.
0: Fent una mica de vintage televisiu, també.
1: El Dami fet avui dobleta.
0: Sí, ja t'he vist.
1: Primer he vingut a la possessió
0: i després... Ja t'he vist.
1: El primer és el primer,
0: tant,
1: ja ho saps.
0: Sí. Però ara aquí és on dirà les veritats, dirà
1: del barquero.
0: La informació.
1: Les verdades del barquero.
0: Hola, Fernando Polo.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal? Benvingut. Tot bé?
1: Bé.
0: Dilluns festiu, no, avui, per tu?
1: Avui sí.
0: Hòstia, però t'agraeixo molt que hagis vingut.
1: Bueno, si es pot, es pot.
0: Van, es puc gaudir el dia, tranquil.
1: Sí.
0: Quina calor que fa per això.
1: Sí.
3: El cap de setmana no l'he gaudit, he hagut de treballar, que l'he gaudit treballant, perquè havia, home, la final de la Champions i la celebració posterior, però avui hem descansat una mica.
1: Però festiu de veritat o no?
3: Bueno, sí.
1: No, t'has creuat cap WhatsApp en tot el dia?
3: Bueno, però això és inevitable.
0: Però bé.
3: No, home, hem estat entretinguts amb la llista de la Fuente, no? Era una bona hora i, a més, amb alegries blaugranes, un 8-0 amb el Madrid.
1: Hòstia, aquest 8-0
3: és brutal.
1: És brutal.
0: És un altre títol,
3: això. I sense Fermín.
0: Si no hagués estat un 9-0,
3: clar.
0: Imagina't.
1: I el que és increïble...
0: Sí, temporada en blanc del Madrid a la gespa i també la convocatòria en blanc.
1: No m'he cansat de llegir avui a madridistes, fins i tot alguns... Sí.
0: Il·lustres?
1: No, diré periodistes, va. És igual, seré generós.
0: Voceros, diràs. Opinadors, va.
1: Sí, sobre... No, parlant de la desafecció que això els hi genera de cara a la selecció espanyola i de que no poden entendre com els jugadors del Madrid han de fer el triple que fan els jugadors del Barça per a la selecció. Aviam, que heu fet alineacions aquesta temporada, 11, amb 0 futbolistes seleccionables.
3: A veure, es veia...
1: És que clar, és la mentida i l'excusa permanent.
0: Es veia venir perquè no pots forçar a fotre Carvajal.
3: Però si no ha jugat, si no l'ha posat.
0: I Hausen,
3: al contrari de Gavi, que Gavi, Flick, suposo que veia que necessitava aquest rodatge, li ha donat, i el Gavi ha respost, perquè si no respon, per molt rodatge que li donguis, no tira, però ha tirat. Però és que, a més, ha tingut a Hausen, que quan s'ha recuperat Militao, l'ha escombrat.
0: Sí.
3: I a més, amb Carreras, que va costar 50 milions, tot s'ha de dir, i Hausen també va costar 50-60, ha posat fins i tot a Mendy.
1: Sí, però tu pots...
3: A Mendy.
1: Sí, però és que jo vull... Avui
3: he arribat a queixa, si no juguen al teu
1: equip. És que jo, Fernando, vull llevar a tallar, perquè tu pots dir, mira, jo no hagués portat a Gavi, i que surti algú i digui, ostres, mira, jo és que abans de Gavi hagués portat, jo que sé, Fornals, que ha fet 9 gols i 8 assistències amb el Betis, que em sembla un gran jugador, Fornals, Jo he arribat avui a llegir gent que reivindicava la presència de Thiago Pitarc abans que Gavi. Perquè ha jugat simplement sota el prisma que ha jugat més que ha jugat més partits en el tram final de temporada per una qüestió que Gavi tenia lesió que això. Sí, clar, vull dir...
3: Però quin empaque té Thiago Pitarc en el Madrid?
1: No, i que Gavi forma part del grup, però la selecció és al seu moment.
0: Hola, Marc Guillén.
4: Hola, què tal, com estem?
0: Què tal, bona nit. Mira, ara que parlàvem d'això, és brutal la imatge de Gavi a les xarxes avui quan ha sabut que era convocat oficialment pel Mundial. Mira. Gavi! Emocionadíssim el nano, que t'ho imagina't, la il·lusió, no? Després de, molt, de les dues lesions, no?, que ha tingut
3: greus. I una se la va fer amb la selecció espanyola, la greu, sí, la, sí. La més greu. Mm. Se la va fer amb la selecció espanyola, amb De La Fuente de seleccionador.
0: Però aquest any ha estat, què, 4 o 5 mesos, també, no?
3: 5 mesos.
0: Imagina't.
3: Bueno, perdona, li van obrir el genoll per 5 setmanes...
0: Ah, sí, recordo la polèmica aquella de si l'operaven o l'operaven, no?
3: Sí, sí, no, però és que l'obren per 5 setmanes i quan veuen el que hi ha, l'operen per 5 mesos. Però és que l'home, quan es desperta, el xaval, li han de dir això.
4: Jo estava convençut que no arribava al Mundial. Mm. Estava convençut perquè ell s'ho proposava i sabíem que volia i que arribaria. I jo pensava, no arribaràs, perquè quan tots donen la donació així, tardes temps. Clar. A mi li va costar tornar la primera vegada, a Bernat li ha costat, vaja, és el més normal. Però és que la veritat és que ha tornat com un troll.
1: Perquè estava per veure, Marc, el nivell que tindria, com que ja havia tornat un cop d'una lesió, i ara el va haver de tornar novament... pensava en quin nivell tindrà quan torni i no imaginàvem que pogués trobar continuïtat.
0: A mi m'ha sorprès molt com acabat.
1: També és veritat que la favorit que de jugar en el seu moment es va lesionar i aleshores això ha donat peu a un espai perquè l'entrenador apostés per Gavi i li donés continuïtat.
0: Però l'havia d'aprofitar. Jo pensava que no estava per grans partits. Ha jugat a un nivell...
4: L'altre cop, quan va tornar, és veritat que va ser una lesió més llarga, però li va costar mesos tornar a ser el Gavi i en canvi ara ha tornat ja des del primer dia a un nivell competitiu molt, molt interessant i a sobre, no sé, com que sembla que s'hagi fet una mica més madur, està més tranquil, més ben col·locat, sempre va agressiu, però no ha perdut tant el nord, era un jugador que, home, que anava una mica destemps, de vegades unes entrades molt, molt cridaneres, i en canvi aquests dies, bé, sempre amb un llistó molt alt d'agressivitat, però no sé, m'ha semblat que es controlava molt més, vaja, que estava molt més sencer.
3: Ha madurat, ha tingut temps per madurar, experiències molt dures, però s'ha refet, i jo crec que també és veritat que els anys van passant també, o sigui... No és...
0: Farà 22 anys a l'agost.
3: Sí, és molt jove, però ja no són 18, i són partits, i és convivència amb companys, i consells que et donen, i jo penso com el Marc, o sigui, agressiu sempre, sense por sempre, que un tio que ve de dues lesions de genoll, ostres, pots entendre que en alguna pilota dividida no hi vagi amb tot. Que un altre Fermín, que l'he vist algun cop, que dius, hòstia, en un Mundial aquí, bueno, molt a prop, no vagis amb tot, però van amb tot. Però és que Gavi a sobre té futbol, és un jugador que dintre de tot no grinyola. Hi ha jugadors que els posen i grinyolen més, i no grinyola. Hi haurà altres més brillants o hi haurà altres que tinguin més arribada o més clarividència, però jo crec que per una selecció espanyola on tu has d'anar a un campionat curt i que has d'anar a tope i amb la motivació que tindrà, bueno, és perfecte.
1: Després una altra cosa volia dir, que és veritat, el Dami m'ho aguantava avui aquesta tarda. Ja,
0: ara sentirem De La Fuente parlant d'això de Gavi, de l'elecció.
1: El Dami m'ho deia aquesta tarda i té raó. És a dir, el vídeo de Gavi demostra la importància per un futbolista... que tenen al Mundial.
0: Bueno, és el que dèiem ara amb el Nolla i el Bassas. Vull dir, que et molestarà més o menys que es desgastin, però per ells, mentalment, és un subidon, mentalment.
1: Que és evident que segur que Gavi també té guanyar una Champions pel Barça entre Seia i Seia, però que no podem oblidar que és l'esdeveniment més important de l'esport mundial. És a dir, és l'esport de masses, per excel·lència, és l'esport rei, que és el futbol, i un mundial. No hi ha res igual. No hi ha res igual. Per mi, ni uns Jocs Olímpics. Aleshores, clar, per un futbolista professional, ostres, un moment com aquest, després d'haver patit lesions... Vull dir, jo entenc perfectament la reacció i realment veies el vídeo i se't posava la pell de gallina.
3: No, i està bé, i el vídeo, hi ha companys allà amb ell, no? Està Frenkie, bueno, està Héctor Ford, no?
1: El preparador aquest, sí. Que surt el documental, que
3: però
1: explica
3: molt bé, perquè el Barça si té una cosa... I ara l'exemple és fàcil de fer, no? Però parlem del 8-0 amb el Madrid, doncs que crec que la relació de la plantilla i dels jugadors entre ells... també és de golejada del Barça cap al Madrid, i no és perquè s'hagin hostiat, però...
0: Ah, vols dir de l'ambient que hi ha intern?
3: Bueno, jo crec que l'ambient al Barça... A veure, hi haurà grups, també, no? Perquè sempre hi ha gent que es fa més amb uns que amb altres, no? Però crec que, en general, la cohesió de la plantilla del Barça és potent. I gràcies a Flick, també, que és un tio que... Bueno, que fa de pare, que intenta que hi hagi bon rotllo, ell ho destaca molt, allò de la família... Al Madrid, no dic que no sigui una família, però molt mala vinguda.
4: I això de La Fuente, jo crec que això ho té en compte, això suma, això suma. A l'hora de dubtar si porto Gavi o no, si porto Eric o no, si porto Joan García o no, suma que sàpigues que l'entrada dintre del vestidor serà un mes, sumarà una pinya, que tinguis un bloc fort és important per una selecció. Crec que és una de les coses que De La Fuente tenia present, per això volia mantenir els porters, o per això intenten repetir de vegades certs jugadors, que potser hi ha algun tram de la temporada que no estan del tot en forma, però els repeteixen, perquè és important que es vagin generant aquest clima al vestidor, i en aquest sentit tenir un nucli fort d'un dels equips, i en aquest cas és el Barça, jo crec que suma perquè el vestidor doncs hi hagi un lideratge, hi hagi una pinya, hi haurà els externs, però els externs s'hauran d'ajuntar amb aquests nucli dur.
0: Mira l'exemple del 2010, per exemple, no?
4: Sí.
0: Que a la final et juga amb 8 o 9 del Barça i acaba...
3: I amb els altres també tenen bon rotllo, perquè amb el, per exemple, el Nico Williams, que a mi m'estranya, no que m'estranya que hagi entrat, és un jugador de confiança de De La Fuente claríssim, però és veritat que ha jugat molt poc, ha jugat al final i amb alguna... no ha recaigut, però alguna lesió muscular, però bueno... té molt bon rotllo amb la minya mal.
0: No, i el que et pot donar en una competició tan curta, en un partit determinat, et pot donar aquella explosivitat i aquell rendiment que no t'ha donat en tota una temporada sencera.
1: Nico Williams,
0: per mi no està per ser titular ara mateix amb la selecció espanyola, però et pot donar.
3: A mi el dubte de la selecció espanyola és que hi ha molts jugadors que arriben amb problemes físics. O sortint de problemes físics, o que encara els tenen, com la minya mal, que no oblidem que està de baixa, o amb jugadors que han sortit fa poc de situacions...
0: Però,
3: de...
0: però ara hi ha 3 setmanes llargues...
3: Sí, certament, però crec que Víctor Muñoz també venia d'una lesió muscular, per exemple. Són jugadors explosius, són jugadors que... No sé, que tant de bo arribin, bé, però que s'haurà de filar prim, perquè quan tu vens d'aquestes situacions... i a més suposo que amb les temperatures que hi haurà allà i el canvi d'hàbits, d'horaris, tot això
1: i això per mi
3: crec
1: això,
3: que no és el més
1: aviam pel tema de la minya mal, no? Perquè aviam, l'escenari és diferent al 2024. El 2024, si tu te'n vas a les hemeroteques i mires què es deia de la selecció espanyola 15 dies abans que comencés l'Eurocopa, no només no la consideraven favorita sinó que creien igual que hi havia moltes possibilitats que no fes un bon paper. O sigui, hi havia molt escepticisme amb la selecció espanyola, no? Arribes allà i guanyes l'Eurocopa. Ara, 2 anys després, l'escenari és completament diferent. És a dir, el llistó d'exigència està molt més alt.
0: Ja has guanyat.
1: I com que has guanyat, t'exigeixen que també guanyis el Mundial. Aleshores, clar, aquest nivell d'exigència l'hem de traslladar a l'equip des del punt de vista col·lectiu i també individual. A la minya mal se l'exigirà que sigui la referència, el far de la selecció espanyola, que desequilibrin l'1 contra 1, i vindrà... O sigui, segurament reapareixerà pel que es diu la seva jornada contra Uruguai, vindrà de 2 mesos llargs sense competir. I els experts et diuen que quan tu et donen d'alta amb una lesió com la que ha tingut la minya mal, durant el mes i mig següent, hi ha un percentatge més o menys considerable de poder tenir una recaiguda si estàs sota estrès, si estàs sota exigència... Clar, i ell, escolta'm, vol guanyar el Mundial, anirà a totes. I jo crec que això és traslladable als altres futbolistes. A Nico Williams també, que és veritat que pot fer 7-8 partits bons encara que hagi fet un any dolent, per culpa de la lesió i de la pubalgia, però també li exigiran, per això se l'han endut. No tens Iker Merino, no tens una sèrie de jugadors que...
3: No,
1: que
3: Merino, els... Merino, sí,
1: sí, sí. Sí, no tens Iker Merino, vull dir... Iker Merino...
3: Miquel Merino. No, però sí que va, però també surt de lesió.
1: Miquel Merino.
3: Sí, surt de lesió.
1: Ve de 4 mesos sense competir, Miquel Merino. D'acord? No tens a Fermín. A més, Rodri ha vingut jugant amb regularitat ja amb el City últimament, però haurà de mostrar en un Mundial i amb una gran cita, que és el jugador que va guanyar la pilota d'or.
3: No ha arribat al seu...
1: Clar, és a dir... Ostres, i veig que l'escenari d'exigència per a la selecció és brutal. O sigui, que se la considera una de les favorites, que segurament no és... Vull dir que ja ho veurem.
0: Això ho anirem veient al llarg de la preparació, que arrencarà aquest dissabte. Aquest dissabte es concentren i comencen a jugar un parell d'amistosos i després ja arrenca el Mundial l'11 de juny. És que queda res perquè arrenqui ja aquesta cita mundialista.
3: Per sort, la primera fase d'Espanya, la fase de grups, és...
0: Canberra, Aràbia Saudita i l'Uruguai.
3: És facileta.
0: En principi, sí. Ara et vull sentir també a tu, Damià, tu que segueixes l'actualitat de la selecció espanyola, i escoltem el que ha dit Luis de la Fuente en tots els casos, per què ha convocat Gavi, per què ha convocat finalment Eric García, me n'alegro molt jo pel nano, perquè em tenia moltes ganes també de, amb la temporada que ha fet de jugar al Mundial.
3: Decisió molt intel·ligent, també. És un jugador molt polivalent.
0: El per què del 8-0 Barça-Madrid, n'ha parlat de la Fuente, d'això d'arriscar o no arriscar amb jugadors que arriben tocats, també n'ha parlat, vull dir que és molt interessant avui tot el que ha dit el seleccionador espanyol. De seguida amb el Damià López.
5: Tu diràs, amb Aleix Pariser. No more putting up a show. It doesn't
0: Ja tornem a seguir. 8 i 2 quarts de 12. Damià, què en penses de tot el que hem dit? Tu que seguiràs el Mundial per RAC1, als Estats Units, a Mèxic i al Canadà.
2: Home, doncs diverses coses, però crec que el més important és destacar que la llista és una llista justa. Crec que De La Fuente porta els millors, cadascú té els seus gustos, però en general diria que s'emporta els millors futbolistes, com a mínim els que millor han acabat. Evidentment hi ha matisos, no? Potser algú no s'hagués emportat a Baena, però De La Fuente confia en Baena, i altres s'hagués emportat a Moleiro o a Fornals, però jo crec que el resum de la convocatòria, de la justícia de la convocatòria, és el fet que De La Fuente s'emporti a Pubill i a Eric García, no? Perquè fins i tot algú podia pensar, bueno, s'emportarà un dels dos. Bueno, però per què un dels dos, no? Si els dos han acabat bé i han acabat millor que Lenormand o que Hausen, no? Jo, Aleix, em crec total i absolutament a De La Fuente quan diu que li és igual, que si són, ara ho escoltarem, que si són 8 del Barça o 0 del Madrid. També és veritat el que deia ara el Marc Guillén, i això s'ha demostrat històricament, que quan una selecció ha tingut una base d'un equip determinat, i no només parlo d'Espanya 2010, sinó en general, Alemanya 74, per exemple, tenia la base del Bayern de Munic, i així, en general, això es nota, no?, en l'estabilitat, en les dinàmiques de grup, en les maneres de treballar, etc. Però jo em crec que De La Fuente és un seleccionador com qualsevol altre, que l'únic que vol és guanyar, que busca la victòria, que busca complir els seus objectius, ara al Mundial i a la Nations. Vull dir que a mi m'està bé que porti a 8 del Barça ara, igual que crec que De La Fuente els ha de portar quan li cregui convenient. Saps què passa? Que els bons estan al Barça, normalment, i l'equip que treballa bé és el Barça, i això té la implicació que se te'ls emporten ara al Mundial i se te'ls emporten a la Nations, no? I clar, ara està bé que ara estem contents, i els del Madrid es queixen, i després arriba el setembre i potser no estem tan contents, però així és la vida, i crec que De La Fuente, que és un tio que agradarà més o menys, però va a sac, absolutament a sac, ell vol guanyar el Mundial i després també vol guanyar el grup de la Nations League. Vull dir, aquest és el context de la situació, però en general a mi m'encanta la llista. Potser hi hauria algun matís, potser Borja Iglesias, que és un jugador que amb la selecció espanyola no té números i crec que tampoc té bon feeling. Jo aquest no el tinc tan clar, però en general et diria que la llista està bé.
3: Sí. La Nations és una camama, Damià?
0: Val?
3: La Nations és filfa. És una camama.
0: Bueno, comparat amb un Mundial i una Eurocopa, sí, clar, és la tercera competició europea.
3: I com tu has d'intentar portar-te bé amb els clubs, que són els que donen els futbolistes, està bé que en un Mundial vagin els millors i a les fases de classificació pel Mundial, però sí que hi ha partits de fases de segons quines competicions que crec que pots modular més. Però bueno, és aquell debat que sempre tenim.
0: Sempre tenim.
2: Sí, bueno, però això el setembre ja el tindrem, perquè a més tindrem una aturada,
3: sí, una aturada curta,
2: de 4 partits, molt, vull dir que això ja pel setembre ja estarem animats.
0: 17 dies d'aturada, del 21 de setembre al 6 d'octubre. Sí, és l'aturada.
3: La gent ho demanda.
0: Sí. Hem sentit...
3: Seran més curtes les altres.
0: No, ja està. No? Ja aquesta de la...
3: No n'hi ha, però que n'hi ha dos.
0: Hi ha aquesta del 21 de setembre al 6 d'octubre i n'hi ha una de 9 dies.
3: S'ha eliminat una aturada.
0: Sí.
3: S'ha eliminat una aturada.
2: En lloc de fer 2-2-2, fas una de 4 i una de 2. És el
3: mateix. Exacte.
0: 2-2-2 a partits, diu el Dami. Quantes ha fet 2-2-2 partits? Mm. Setembre, sí. Octubre, novembre...
3: Però aturades quantes... Abans
0: dues.
3: Hi havia 3.
0: Ara
3: no, en la temporada. Ara n'hi haurà 2.
2: No. Abans hi havia setembre, octubre, novembre,
3: i una
2: març,
3: i
2: juny.
3: Al març, crec, no?
0: Sí.
2: No, abans hi havia setembre, octubre... Bueno, abans no, ara. Hi ha setembre, octubre, novembre, març, juny. I ara hi haurà exactament el mateix, però les de setembre i octubre
0: s'ajunten
2: en una.
3: S'elimines l'aturada abans del final d'any, vols dir?
0: Però l'elimines...
2: No. O sigui, no, la novembra es manté.
3: A aturar-te. Sí, a la selecció, a la Lliga fas un break.
0: Tanquem aquest capítol, que és molt fàcil.
3: Clar,
0: abans paraves 8 dies al setembre i 8 a l'octubre, i ara els han ajuntat. Pares els mateixos dies, però els han ajuntat, ja està.
2: Però la novembre es manté.
3: La Lliga, i ara faràs dos. Exacte, és el que vull dir. La Lliga s'aturarà dos cops abans de final d'any.
0: Clar,
3: és el que vull dir.
0: Sí,
3: però el dia és una aturada abans de final d'any.
0: Ho hem dit bé.
3: És senzill.
0: Gavi, sí, tal. Doncs mira, 5 minuts, hem estat. Gavi reaccionant a crits, i Eric ha fet un post que deia diciembre de 2022, eliminados del Mundial de Qatar, amb una foto. Ell estava eliminat allà a la banqueta vestit d'Espanya. Diu, esa fue la última vez que vestí la camiseta de España. Desembre de 2022. Desde entonces tuve que tomar muchas decisiones y trabajar mucho sin hacer ruido para ser mejor dentro y fuera del campo. Para volver a jugar y competir por todo con mi club. Y 4 años después me llega la oportunidad de poder vivir mi segundo Mundial. Más preparado y motivado que nunca. Agradecido a todos los que me apoyan y ayudan a ser mejor cada día. Per tant, també contentíssim, Eric García. Anem a sentir que ha dit De La Fuente i de tots aquests noms propis. Dami.
2: Sí, reaccionant de la Fuente al vídeo de Gavi, a més li han comentat en directe a la reacció a l'emoció desfermada de Gavi, i aquestes són les paraules que tenia de la Fuente ja referint-se a aquella lesió de finals de 2023.
6: Gavi, pues lo que significó aquella lesión, lo mal que lo pasamos, lo mal que lo pasé, y porque es un jugador muy querido, primero en lo humano, muy querido, muy apreciado, muy reconocido, es el juguete de todo el equipo, y lo digo con todo el cariño, y a la vez futbolísticamente no tengo que descubrir a Gavi. Y luego además también el aspecto emocional, se va a encontrar de nuevo en la selección, con sus compañeros y en un mundial. Creo que a nivel de motivación es que no se puede ofrecer más. Y seguro que va a estar al nivel que hemos visto a Gavi, porque ya hemos visto cómo está recuperando y ya estaba rindiendo a un nivel muy alto en su club.
2: De Gavi passem a Eric. Tu recordaves, Aleix, en aquest post que ha fet a xarxes, no participar amb la selecció espanyola des de l'eliminació al Mundial de Qatar contra Marroc. És a dir, no ha participat en tot el cicle de la Fuente. Increïble. O sigui, passa de Mundial a Mundial sense haver jugat cap partit, ni de la Nations League, ni classificatori per l'Eurocopa, cap amistós. A mi em sembla brutal, això. Arriba just a temps, Eric, de jugar el seu segon Mundial, i de manera més que merescuda pel seu rendiment amb el Barça. Així ho ha destacat De La Fuente.
6: Eddie García ha estado conmigo en la Sub-19, en la Sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a llegar a este grupo, que es uno más de este grupo, por circunstancias, durante estos últimos tiempos no ha estado, no significa nada, simplemente en la medida que comentaba antes de otros compañeros, porque pensábamos que otros jugadores estaban en el mejor momento, encajaban mejor en el planteamiento que teníamos, las decisiones que hay que tomar. Y Eric es uno más de los nuestros.
2: Recordem els 8 del Barça, Aleix: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine. Els del Madrid surten ràpid, perquè no n'hi ha absolutament cap. 8-0 és absolutament històric pels 8 del Barça, que això ja havia passat, i pel 0 del Madrid, primera vegada a la història que la selecció espanyola es presentarà a jugar un Mundial des de 1934, que Espanya va jugar el seu primer Mundial sense futbolistes del Madrid. Aquí De La Fuente no ha volgut fer sang, no ha volgut donar-li importància, diu que li és igual d'on sigui la procedència dels jugadors.
6: Que no sé si són 8, es que no tengo ni idea. Y si lo sé, se me ha olvidado ya. Jugadores de la selección española. Jugadores que pueden jugar en la selección, sean de aquí, de Burgos o de Cuenca, que me da igual. Son jugadores que pertenecen a la selección nacional, al equipo de la selección. Nada más.
2: Aquí li havien preguntat pel fet que pregunta que havia fet el company Ferran Martínez, pel fet que la selecció espanyola tingués una base de futbolistes del Barça. Ara anem a sentir què ha dit quan li han preguntat pel fet històric que Espanya es presenti a jugar al Mundial sense cap jugador del Madrid.
6: Es que yo, afortunadamente, soy seleccionador nacional, yo no miro la procedencia de ningún jugador. Creo que también lo he comentado en diferentes ocasiones. Yo únicamente miro si el jugador tiene la posibilidad de jugar con nosotros. Yo, para mí, soy el jugador de la selección española, del equipo de la selección española. No miro si tiene de un equipo que de otro. Yo no tengo esa mentalidad local o localista que puede tener igual algún aficionado. Lo mío es más global. Y miro como jugador de la selección española. De verdad, no sé si viene más de uno que de otro. Es que no creo que ni nos interesa, ni creo que tenga mayor interés que para las cábalas que puedan hacer algunos. Pero desde luego nosotros no.
2: Algun document més de Luis de la Fuente? Porteria. Debat a la porteria. Bé, finalment s'ha ficat Joan García, queda fora Àlex Remiro. Ha explicat Luis de la Fuente que no ha parlat amb tots els absents. Sí que ho ha fet, per exemple, amb Carvajal, Morata, ha tingut un record per Fermín, i amb Àlex Remiro sí que ha tingut una conversa. A part dels tres porters, Unai Simón, David Raya i Joan García. Li han preguntat si creu que pel fet que hi sigui Joan, porter d'altíssim nivell, titular amb el Barça, porter que juga Champions, etc., campió de Lliga, si pot haver-hi debat Unai Simón, Joan García. I aquí sí que, d'alguna manera, diu que s'espanta Luis de la Fuente pel fet que no li pregunti ni que no entri en el joc en aquesta possibilitat de poder ser titular, segons els mitjans de comunicació, David Raya, porter campió de la Premier i que ha de jugar a la final de la Champions.
6: ¿Por qué no hablamos de David Raya? Es que es tremendo, es tremendo. De verdad, yo de verdad me quedo asustado. Hablamos solo de Unai, de este caso de John. Hablemos también de David Raya. Es que estoy muy tranquilo. Es que sé que el portero que vaya a jugar Es que fijaros qué tres porteros tenemos. Y se ha quedado Ale Remiro fuera, y se han quedado otros compañeros fuera. Es que tenemos los mejores porteros del mundo. Entonces, el debate será el que sea, pero en cualquier caso, el 33% de la población estará con uno, con otro y con otro, y vamos a aceptar seguro. O sea que estás muy tranquilo, de verdad, muy tranquilo.
2: Aquest serà un dels debats segur des del dia 1 de la concentració a Chattanooga, Estats Units. I un últim document, Aleix, important, quan li han preguntat pels jugadors tocats, entre ells Lamine Yamal, Nico Williams, Miquel Merino, Víctor Muñoz, etc. Com estarà? Ell diu que espera comptar amb tots o gairebé tots pel primer partit contra Cap Verd, almenys això és el que ha dit Luis de la Fuente, i si no, ja amb la totalitat de la plantilla, segons la informació que té a dia d'avui, pel segon partit contra Aràbia dia 21. I ha dit de la Fuente que si es tracta de forçar, d'arriscar, doncs que es farà, perquè això és una Copa del Món i aquí ningú regala res.
6: Estamos hablando del campeonato del mundo. No se arriesgará en la medida que no se pueda arriesgar, pero si hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un campeonato del mundo. Entonces, dentro de ese margen de máxima seguridad, de confianza y de que sabemos que tiene el fútbol y el que la parte que no tiene, porque en el fútbol sabemos que te puedes lesionar, los que hemos jugado al fútbol, pues como yo en una ocasión bajando de un autobús, entonces pues hay que tener la conciencia de que habrá que jugar cuando puedas jugar, pero si hay que correr algún riesgo, habrá que correrlo, porque esto es un campeonato del mundo y nos estamos jugando un título en un mundial, y pasa por ganar todos los partidos.
0: Amb aquesta resposta haurem de respirar fons i veure amb calma com evoluciona el mundial. Entenc el que vol dir. Per ell és la seva final de la Champions, i un jugador del Barça o del PSG o del City arriscaria per jugar una final de la Champions, igual que ho farà qualsevol jugador per jugar una final d'un mundial. Però hi ha matisos, és a dir, hòstia, si va bé amb Cap Verd i amb Aràbia Saudita i no et poden jugar els jugadors tocats, doncs espera'ls per l'Uruguai. I si ja estàs classificat, doncs que no juguin contra l'Uruguai i que juguin a 700. Això, vull dir...
4: No he dit pas el contrari.
0: Val.
4: No he dit pas el contrari. El que passa és que si s'està jugant la classificació contra Uruguai...
0: Ah, llavors, és la seva final.
4: Clar,
2: és el primer que no forçarà Lamine contra Cap Verd, perquè ell mateix, no el Barça ja, ell mateix el pot perdre de cara a instàncies superiors al Mundial. Jo crec que, Aleix, que tu mateix... Tu dient això de que has entès el que vol dir, jo crec que tots més o menys, si vols entendre, l'entens. El que passa que Luis de la Fuente va a sac, no? I això mateix, alguna vegada ho ha dit en algun partit de la Nations, i això és el que pot ser, el pot arribar a condemnar. Però jo crec que en un context de mundial, jo crec que tothom l'entén.
0: Sí.
2: Crec, eh?
1: Va, però sí, aviam. Aviam.
0: Dit això, entenc que dèieu, patim per la min. No?
1: No, però... Aviam,
0: però jo crec que farà una bona gestió intel·ligent pels interessos d'Espanya, també. Vull creure que de la Fuente ho farà així.
1: Aviam, jo no em puc creure, tot i que hi ha algun precedent, perquè mai entendré, per exemple, perquè es va forçar la min al descans, sabent que tenia molèsties d'aquell Turquia-Espanya 0-Espanya 6, quan anava 0-3 al descans. Vull dir que alguna cosa hi ha passat. Jo entenc que, per més que sigui un mundial, si la min reapareix contra l'Uruguai, serà perquè contra Uruguai la min estarà en condicions. Si no el forçaran amb molèsties, no el forçaran bastant tendre, perquè a més, com deia l'amiu, pot pagar després a la pròpia competició. Ara, que inclús fent les coses així, oblideu-vos, el risc és important, perquè portes més de 2 mesos sense competir i s'afegeix en un mundial l'exigència física, l'exigència competitiva, i que vens d'una no activitat. I per tant, des del punt de vista de l'estrès i de l'exigència mental i de saber que tu has de desequilibrar i que és un jugador explosiu, no és un mig centre.
0: Però David,
1: no és un jugador posicional,
0: vull creure
1: que
0: vull creure que hi ha professionals a la selecció espanyola de fisioteràpia i de doctors que li diran: "Ei, hoy está para 30 minutos y tranquilito."
1: Jo crec que contra Uruguai no jugarà tot el partit, però que tot i amb això pot arribar un dia que tingui un problema, que ho no vulgui, perquè es lesioni, i aleshores la gent igualment sortirà, òbviament, a dir: "Què ha passat aquí?"
4: Aquí la clau és el jugador.
1: Avisem.
4: Aquí la clau és el jugador. Perquè l'entrenador o seleccionador ja t'ha dit que si cal arriscar, s'arrisca. I ell està a favor d'arriscar. Entre altres coses, perquè ell és el responsable del grup, i si en un partit... Tu imagina que perden el primer. Que no crec que perdi, perquè és Cap Verd. El més segur és que guanyin, però si no guanyen...
0: L'Arabia Saudita va guanyar l'Argentina, al Mundial 2022.
4: A la inauguració, no, el primer partit. Ja vas apretat.
2: Fernando, aquest exemple que has posat és el d'Iniesta, el Mundial de Sud-àfrica 2010 contra Suïssa, sí, que acaba tocat, acaba lesionat, i ja l'escenari que ells contemplaven amb Del Bosque i companyia era que Iniesta, o sigui, guanyar contra Suïssa, guanyar contra Xile, si us en recordeu el segon partit, sí, sí, i descansar fins a 8 anys. Ja no el van poder fer descansar mai. Clar. Ja va estar entrebutant sempre.
0: I van a Suïssa.
2: És boníssim aquest exemple que poses, perquè si perden contra Cap Verde, no perden, bueno, pots perdre, perquè ja vas perdre contra Suïssa, que és un equip de major entitat. Però si perds i tens un jugador tocat, clar, que tu l'has fet final, posar, ja no el pots fer descansar.
3: I aquella vegada els hi va sortir
2: perquè
3: bé.
2: Perquè necessites.
3: Perquè crec recordar que contra Xile fins i tot marca un gol.
0: No, fa Villa un golaç, l'altre sí, no sé qui el fa.
3: No, l'altre el fa Iniesta.
0: Pot ser.
2: Sí, el fa, sí, a porta...
3: Des de fora de l'àrea.
2: Des de fora de l'àrea, ajustant el pallet.
3: Però que en tot cas... Ja ho juga tot i va sortir bé.
2: Ja ho juga tot.
3: Bany horrorós.
2: Sí, però no entrenava, eh? No entrenava.
3: Però venia de l'any després de Roma. Però,
1: i t'ho porto al club també, en recordeus la final de Roma, amb Iniesta.
0: Que no pot xutar.
1: Que no pot xutar.
3: Allò és heavy, eh?
1: Vale? I tu arrisques.
3: Allò és que fa una selecció.
1: Que passa que això és amb el teu club, una cosa, i l'altra amb la selecció. Però el que dic és que si el jugador no ho atura, si el jugador no ho atura, i Lamin té personalitat per aturar-ho, eh? S'ha d'admetre. I Lamin ha evolucionat. I Lamin ve d'aquest partit de Turquia i d'aquella polèmica en què la selecció deia que no havien actuat sobre ell perquè no sabien les molèsties i queden, anava a dir una paraula...
0: Retratados.
1: Sí. Perquè hi ha una punxada amb un analgèsic que la federació admet que li va fer. Si tu li punxes un analgèsic a un jugador és perquè saps que té molèsties. ¿Vale? Li va posar el cap dels serveis metges de la federació. El doctor, que es diu Claudio, no sé com es diu més, el coneixerà el Damià. Aquest personalment el punxa. Amb la qual cosa, aquí ja hi ha un episodi. Suposo que Lamin va aprendre d'allò. I crec que per molt que vulgui arriscar l'entrenador, el seleccionador, si ell veu que té risc, que dirà alguna cosa. Ara bé, és que la final pot ser el segon partit. O el tercer, amb sí. Uruguai. Mm. Que no vam... que no són fluixos ni...
0: Aquest rasquen una mica, sí, sí.
1: Bueno.
0: 11:38. Fem una pausa i ara en seguim parlant i repassarem algunes dades interessants de Gavi i d'Eric, dels mèrits que han fet per ser en aquesta llista mundialista.
5: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 20 minuts i la mitjanit, aquí seguim el Tu diràs amb Fernando Polo, David Bernabéu, Marc Guillén i també amb el Roger Saperes. Hola, Sape.
1: Què tal, Parisé? Bona nit.
0: Què tal, bona nit. I la Marta Ramon. Hola, Marta.
2: Hola, bona nit.
0: Què tal, bona nit. I el Damià López, que el tenim amb aquesta llista mundialista que avui ha donat Luis de la Fuente. Mira, abans de continuar amb la tertúlia, ja sabeu que n'hi ha que aparenten i n'hi ha que són. Això passa en general a la vida i també amb els cotxes. Com el nou Jeep Compass, que és un vehicle amb disseny, caràcter i esperit 100% Jeep, preparat per destacar a la ciutat i per escapar-te quan tu vulguis a la muntanya. Descobreix-ne tota la gamma, ara disponible també en plug-in híbrid, híbrid i 100% elèctric. I aprofita una oportunitat única. Ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del pla autoincentiva. Informa-te'n a jeep.es o visita qualsevol concessionari de la xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya. A veure, volia repassar sobre això que dèiem de la llista i aquests debats que teníem. Algunes dades de Gavi i Eric. Quins mèrits han fet Saperes per ser al Mundial?
1: Sí, ja que han estat, diguem-ho així, dues de les sorpreses en clau Barça d'aquesta llista de Luis de la Fuente, començant per Eric, que en té un de clar. És el jugador que ha participat en més partits aquesta temporada amb el Barça, juntament amb Gerard Martín. Ho han fet en 51 partits. Per tant, una peça important, evidentment, per Hansi Flick. Desglosats d'aquesta manera, 34 partits de Lliga amb 32 titularitats. Va marcar un gol contra l'Oviedo al Tartiere, ha repartit dues assistències contra l'Atlètic i amb el Llevant a casa. 11 partits de Champions, 10 com a titular, 4 partits de Copa, 3 de titular, 2 a la Supercopa d'Espanya. Va jugar d'inici en tots dos. Per tant, unes xifres més que bones. En total, 3.954 minuts ha disputat Eric García amb el Barça aquesta temporada.
0: I a més, en posició diferents, com abans destacàveu, polivalència garantida per qualsevol moment del Mundial per Luis de la Fuente. I Gavi?
1: Doncs marcat, evidentment, el seu rendiment per la lesió, el trencament del menisc intern del genoll dret que el va obligar a sotmetre's a una artroscòpia i està 6 mesos de baixa. Dels 11 partits de Lliga que tenia l'equip un cop recuperat, Gavi ha participat en 9, jugant sencers els dos últims contra Betis i València. Es va perdre el de casa contra el Rayo i el del camp de l'Alavés, on va ser suplent. A la Champions és a la banqueta, a l'anada i tornada dels vuitens contra el Newcastle, juga la segona part a casa contra l'Atlético i és titular al Metropolitano a la tornada dels quarts de final d'aquesta competició. Per tant, juga en 13 dels 15 partits possibles des del retorn el dia 15 de març, el dia de les eleccions, aquell partit contra el Sevilla, 700 minuts a les cames i reparteix també una assistència.
0: No, li ha donat bola, Flick. 13 dels 15 que ha pogut jugar, vull dir que és veritat que ha tingut un rush final de temporada molt interessant i jugant molt bé a la base de la jugada.
3: Tot i que va haver un dia que es va empipar molt, en Flick.
0: Ah, sí? No el recordo.
3: El dia del Newcastle. El d'aquí, el del Camp Nou.
0: El del 7-2?
3: A la primera part. No, perquè crec que al minut 60 el Barça ja ho té líquid.
0: Sí, és quan fa aquells
3: gols seguits. Hi ha una reacció que el Barça es posa, no sé si...
0: Que amb 5 o 4
3: vols. Sí. I en aquell moment el Gavi, que espera? Diu, home, és Champions, ho hem liquidat, ara em toca a mi. I crec que no va jugar ni un minut.
1: No va jugar en cap dels dos.
3: Llavors, aquí ell... I diria que queda un partit abans d'una aturada de seleccions, el següent partit és un partit que es posa una mica xungo, que és el del Rayo, i diria que en aquell partit tampoc...
0: El Barça guanya 1-0.
2: Va trigar Hansi Flick i ell tenia ja pressa.
1: És un dels partits que es perd de Lliga, el del Rayo i el del camp de l'Alavés. Doncs, aquell dia tampoc
3: va jugar. La seqüència de Newcastle, que es pensava jugar, i el del Rayo, cap al marcador, no surt, i després l'aturada... està calentet. Després li ha donat molta bola, el Flick.
4: Sí, però ja avanço que aquest tema... L'any que ve, compte. Perquè si no es lesiona ningú, té molta gent al mig. I Gavi ve d'un procés en el que ha hagut d'acceptar durant moltes setmanes no jugar, o jugar poc, perquè venia de lesionar-se i no tenia activitat.
3: Bueno, però escolta, de competència.
4: Ara,
3: competència.
4: No.
1: Ja estàs traient el tema.
4: No estic traient.
0: L'holandès volador.
4: Hi ha altres actors implicats. Si aposta per Bernal, més Pedri, Olmo i un quart migcampista, que és Fermín, Gavi ja no té lloc.
1: El Barça ha d'anar
4: de Jong aquí. És a dir, que tindrà molta més gent i que Gavi ha acceptat tot aquest procés perquè s'ha lesionat dos cops i l'han hagut d'intervenir dos cops. Si l'any que ve està bé i hi ha overbooking al mig del camp i Hansi pren segons quines decisions, doncs ja igual la reacció no serà la mateixa. Bueno. Serà similar a la que tu acabes de comentar.
0: S'haurà
4: de manera més continuada.
0: S'haurà de guanyar, no?
4: Marrón.
0: S'haurà de guanyar.
3: Sí, però al final si és marrón, perquè...
4: Igual ja deixem de veure el pare i veiem l'entrenador.
3: Però si és marrón, perquè hi ha molta gent bona
5: que vol jugar.
3: Sí, sí,
5: i
3: no,
5: Sant Pep, per no jugar, pues, que es deixin la pell i el millor que jugui.
3: Ell ha de gestionar la plantilla com si fos porter.
5: I un que Sant Pep perquè el canviïn al 60 i l'altre que Sant Pep perquè només juga a 30 però que juguin un 60 i l'altre 30 a saco.
3: I ja que tu has tret de manera molt intel·ligent el tema de Jong. Escolta'm,
0: mundialista.
3: Si de Jong no s'hagués lesionat en aquest tram final, Gavi no hagués jugat els minuts que ha jugat. I això ho sap. Hasta l'acomodador del Camp Nou.
2: Jo crec
5: que li hagués donat bola igual.
2: Jo et dic que no.
0: Depèn del rendiment, és que tot depèn del rendiment. Si ho ha fet bé Gavi, va deixar jugar, no?
3: Havia acabat entrant molts minuts.
2: A part, que Hansi va dir que l'havia sorprès molt el nivell que havia tot.
3: Vosaltres, en igualtat de condicions, a la millor versió de tots els jugadors, qui creu que jugarà l'any que ve de titular?
0: Hi ha partits de tot tipus.
2: Crec que és molt d'hora per fer aquesta afirmació.
0: Però ara mateix, veient el tram final de temporada, jo posaria Gavi.
3: Home, perquè Jong no ha arribat bé, perquè s'ha lesionat i està tot més aturat.
5: I que serà un any postmundial, no oblidem, que estem parlant d'un mundial al més llarg de la història.
3: Perquè s'ha lesionat. No tinguis cap mena de dubte.
0: No ha sigut la millor temporada.
3: No ha sigut la... Que jugarà de Jong si està en la seva millor versió, perquè li agrada molt més a Hansi Flick.
0: No ha sigut la seva millor temporada i potser l'ha decebut una mica.
3: I si no, haurem de fer un judici sobre l'estat de Jong. Futbolista.
5: No, però Frenkie aquest any ha jugat...
0: Un any més haurem de fer...
3: Aquest
5: any ha jugat força bé, però si Flick té altres jugadors que li donen un altre registre i que també estan en el seu millor nivell, com a mínim, un partit jugarà un partit jugarà l'altre, no, podrà canviar...
3: Rotacions, bueno, està bé, rotacions, però això també valdrà per Gavi, no ho jugarà tot.
5: Ja, però dependre d'un jugador
0: Marc,
5: sol...
0: Marc, vols afegir alguna cosa a aquest debat?
6: No han dit moltes coses, eh?
5: Sí. No sé, aquest treu el tema sempre.
3: No, me l'heu tret vosaltres.
6: A sobre. Centre, o...
0: Sí. No, que Gavi de Jong, pues sí, que hi hagi competència, jo crec que és molt sa, no?
6: Sí, i Bernal, jo no tinc gens clar qui acabaria jugant. Són tres perfils molt diferents. Fins ara de Jong ha sigut el preferit, això està clar. I jo crec que és el que amb qui li juga millor Pedri, jo crec que és el que millora més a Pedri, és el que li facilita més la vida, és el qui és el soci que sempre pot tirar-li la pilota amb els ulls tancats, amb qui ha jugat més, segurament, però Bernal és el mig centre més clàssic del Barça, a mi potser és el que més m'agrada, o que crec que té més projecció i el que acaba sent el mig centre del Barça, però Gavi t'ha donat una cosa que és molt bèstia, que t'ha donat una mica el que Eric t'ha donat quan ha jugat a mig centre, que defensivament et dona un plus que aquest equip de vegades necessita, i jugant així una mica amb doble pivot jo no el descartaria. La veritat és que jo no ho tinc gens clar, la temporada que ve no tinc gens clar quin d'aquests tres pot jugar, i això em sembla que és una fantàstica notícia, perquè alhora són, potser Bernal no tant, però Gavi i De Jong són jugadors reciclables, o sigui, hem dit, ens hem passat molts dies dient quin substitut té de Pedri, no té substitut. I com ell no en tenim cap, però vet que el seu substitut pugui tenir un nivell com el que podria ser De Jong o Gavi, ostres, tu, seria...
5: No, a veure, De Jong pot jugar... Mira, el partit de l'Elche.
0: Deixa'm acomiadar el Dami.
5: No, m'ha sobrat.
0: Estem mirant cap a l'Arsa.
5: PSG-Gavi, a donar canya...
3: Però tu, tranquil, no tinguis por perquè surti el tema de Jong. Jo et dic que aquest debat ven molt. T'està escoltant molta gent, molta més gent a Catalunya de la que t'escolta habitualment cada nit.
0: L'holandès que faci un bon mundial i a veure si torna millor del que ha acabat. No, anava a dir que... Com que esteu mirant cap al Barça, Dami, vols afegir alguna cosa més en clau mundial?
7: Sí, que m'ha encantat la salutació que Frenkie de Jong li ha enviat avui al David Bernabéu, la possessió, brutal. Brutal la salutació
0: que li ha dit.
7: Que li ha enviat. Aviam, si vols tres detalls...
0: Però com, què t'ha dit? T'ha dit alguna cosa? T'ha saludat?
3: No, ha saludat a l'equip de la possessió i ha dit un salut a David, però nadie más.
0: Va, és l'únic que el defensa, clar, que és així. Què més?
7: Sí, tres detalls molt ràpids per completar el tema del Mundial. A banda de que hi ha 8 jugadors del Barça, hi ha 4 catalans més, David Raya, Cucurella, Marc Pubill i Víctor Muñoz. Per tant, de 26 convocats, 9 catalans, més d'un terç. És una dada significativa.
5: Una cosa, entre aquesta dada i el 8-0 al Madrid, en alguns foros costarà.
1: Avui, algú li costarà dormir, avui.
3: Ja està costant.
7: A banda d'això, De La Fuente farà servir la setmana que ve una sèrie de jugadors de suport, que s'han dit. Algun jugarà al partit contra Iraq, el primer amistós.
0: A Corunya.
7: A la Corunya. I és Marc Bernal. Per tant, Marc Bernal una mica més hi podria haver entrat, també. Marc Bernal, que ja formarà part claríssimament del grup que mirarà cap a l'Eurocopa de 2028. I també et dic que ha sortit la llista de Colòmbia, t'ho dic perquè ara que mires cap al Barça, un nom, Yerry Mina, que jugarà al Mundial de Mèxic, Canadà, Estats Units.
2: M'he quedat esma perduda, Damià.
7: Per si voleu parlar una mica de Yerry Mina i recordar...
3: És que no oblidaré mai el seu ball, després de un penal a la Copa Catalunya.
0: Yerry Mina, vaig veure ahir que ahir ell, amb el Cagliari, guanya a San Siro al Milan i deixa el Milan sense Champions i el còmode Cesc gràcies a aquesta victòria de Jerry Mina amb el Cagliari.
7: En jugarà al costat de Luis Díaz i James, que està convocat també.
0: James està convocat?
7: Sí, un altre Last Dance tindrem al Mundial.
0: L'havia oblidat.
3: Però una cosa de mi, d'aquests nou jugadors que van a fer suport aquests dies, que deies que dels quals hi ha Marc Bernal i també Sergio Gómez.
0: El badaloní.
3: Sí. Em sembla que De La Fuente va precisar un dia que si hi havia una baixa important als 26, tiraria de la llista, o sigui, de la prellista.
0: D'aquests nou?
3: No, de la prellista de no hi era cap d'aquests jugadors.
7: Clar, perquè si et fixes, per exemple...
3: Que si lesiona un mig centre, Bernal no té opcions d'anar.
7: No, si et fixes, per exemple, el porter, si parlem dels porters, no hi és Ramiro, sinó que hi és Leo Román. Si tira un altre esgraó inferior.
3: Però fins quan es poden fer canvis? Si hi ha una lesió?
7: Tu pots tirar de la prellista. Jo crec que fins a principis de juny. Aquesta llista no és definitiva a nivell FIFA.
0: Tu l'has de presentar a FIFA uns dies abans de que arrenqui el Mundial.
7: De fet, hi ha seleccions si que la fan pública el 2 de juny, 3 de juny. Vull dir que no és definitiva.
0: Molt bé, Dami, ens seguim parlant. Una abraçada,
7: Perfecte, igualment.
0: Vinga, adéu-siau, gràcies. Adeu. 9 i la mitjanit. Ens queda una pausa i després ja anem fins al final de la tarda.
3: Li agrada, Dami, el tema de selecció.
0: Ara seguim. Li agrada molt, massa.
8: Tu ho diràs. Amb Aleix Pariser. I've been tired of walking
0: with my head down. People see me crying. Ja tornem a ser aquí. A veure, per tancar-ho, i ara anem amb novetats del Mercato del Barça. No hi haurà Mundial per Gerard Martín, tot i que ara deies que ha participat en 51 partits, igual que
1: Eric. Eric García, els mateixos, els que més partits han participat del Barça, Eric García i Gerard Martín, que també tenia l'esperança, encara tot i que molt mínima, no estava, diguem-ho així, en les travesses, però, vaja, volia esperar a veure aquesta llista per saber si hi era, no ha estat així, i s'ho ha pres prou bé. Insistim, Gerard Martín, com hem pogut comprovar en un acte del Club Super 3.
9: Aquest migdia estava mirant la tele, aviam si hi havia sort, però al final no, però sí que m'hagués agradat molt. Casos com l'Eric, el Joan i el Gavi, ara que tornava de la lesió i tal, que hagin pogut anar, pues, molt contents per ells perquè s'ho mereixen molt, que han jugat molt bé aquest any i que ho gaudeixin.
0: Jo crec que era difícil que Gerard Martín hi anés, però si continua aquest nivell, per què no de cara a les pròximes convocatòries? Recordo, doncs, Joan García, Gavi, Eric, i després els 5 que ja estaven previstos, Lamin, Ferran Torres, Pedri, Olmo i Cubarsí. Aquests són els 8 jugadors del Barça que disputaran el Mundial. Per completar la informació mundialista, Què li ha passat a Messi? S'ha lesionat o no?
1: Sí, aquí cadascú amb la seva dèria. Doncs que en el partit d'aquesta passada matinada contra Filadèlfia, 6-4 per Miami, resultat així com molt normal, ha demanat el canvi al minut 72 per unes molèsties a la part posterior de la cuixa dreta. El tècnic Guillermo Hoyos ha dit que no tenia més informació a la sala de premsa, més enllà que el jugador estava molt cansat, ha dit. Gastón Edul, que és un dels periodistes argentins més ben informats sobre la selecció, ha assegurat que no hi ha lesió, que simplement té unes molèsties a l'isquio i que hauria demanat el canvi per precaució. Recordem que som a 17 dies de començar el Mundial, a 23 que Argentina debuti contra Argèlia.
0: Que es tapi, home, que jo tinc ganes de veure
2: les dents de Messi,
0: el Les Dents de Cristiano,
6: De Neymar.
0: De Neymar, també serà segurament el Les Dents.
3: Home, 41 anys.
6: Vaja.
0: Qui?
3: Cristiano.
0: Ah, val, Neymar no, no, Neymar és una mica...
3: No, Neymar. Però Cristiano 41, sí.
0: Té mèrit, sisè mundial que disputa, Has d'estar molt en forma,
3: Sí. Bueno, Messi també, sisè.
0: Messi també. Tens tota la raó del món, perquè el 2006 ja juga, no? Ja com molt jovenet.
3: L'altre dia vaig sentir que per Madrid...
2: Tot i que Pekerman no va entendre tot el potencial que li podia donar.
0: José Pekerman,
2: Jolín.
3: I l'altre dia escoltava per Madrid que algú traia el barret amb Cristiano perquè portava 6 mundials.
0: Bueno, Messi també.
1: El següent ja va ser Maradona.
0: No? El següent seleccionador va ser Maradona a Sud-Àfrica 2010, que arriben a quarts de final.
1: 4-0 que es va endur.
0: Quin espectacle donava la banda, No. Vull dir, jo no sé si dirigia bé o no el seleccionador, però... Aquella siga xupando, no? Va dir-ho.
1: Aquella classificació pel Mundial que es va llançar en aquell partit que plovia, el gol de Martín Palermo llançant-se fent... Vaja.
0: Bé, tindrem des de seguir parlant del Mundial. Avui era la notícia del dia, la llista de La Fuente, amb aquestes bones notícies pel Barça i pels jugadors del Barça. Anem ja al Mercato. A veure, gràcies a Peres,
1: De res, que vagi bé, bona nit.
0: Adéu-siau, vagi bé. Marta, ens quedem amb tu perquè volem explicar i actualitzar com està el Mercato Blaugrana, ara que s'ha tancat ja definitivament i oficialment la temporada i els partits del Barça de Flick.
3: Il·lusiona'ns, Marta.
0: Sí. Va. Atenció, perquè el fitxatge d'un central està descartat perquè Flick està encantadíssim amb el rendiment de Gerard Martín.
2: Sí, es podria dir que el fitxatge, l'aposta a l'eix de la defensa és Gerard Martín, ni bastonis ni res de res, almenys ara per ara. Gerard Martín ha convençut Hansi Flick fins al punt que el missatge de l'entrenador cap a Deco és que tots els esforços se centrin en reforçar l'atac. Si no ha de venir ningú que millori radicalment les prestacions que té a l'eix de la defensa, doncs no cal destinar els diners a aquesta demarcació. Aquesta és l'opinió de Hansi Flick. El creixement de Gerard Martín no és cap secret, ha captivat l'alemany, i després d'un primer tram de temporada en què estava inquiet perquè no tenia un substitut clar per Íñigo Martínez, ha acabat la temporada molt segur amb la parella que formen Cubarsí i Gerard Martín. Convé remarcar que Gerard Martín ha fet canviar d'opinió a Flick, que a l'hivern, recordem-ho, quan va arribar a Cancelo en condició de cedit, era partidari d'incorporar un central de perfil esquerrà, i la carpeta va quedar aparcada per al mercat d'estiu sent Bastoni l'escollit. Des del gener al final de temporada, el salt que ha fet Gerard Martín s'ha imposat en els plans del cos tècnic i això ha frenat l'arribada de Bastoni, i per tant doncs la carpeta central queda aparcada perquè Gerard Martín doncs es consolida. A més talla vam preguntar-li a Flick per la progressió de Gerard Martín i va destacar la mentalitat que l'ha portat a arribar fins aquí després que el provessin per primer cop de central a la gira de l'estiu.
10: We spoke about that with the coaches and you can see he has everything for...
11: El cos tècnic vam parlar d'aquesta possibilitat i s'ha vist que ho té tot per jugar en aquesta posició. La seva actitud, la seva mentalitat és increïble, molt bona. Ha millorat molt. Quan veus els seus números, són fantàstics. Estic molt content per ell, per nosaltres i pel club, perquè agafar un jugador del Barça bé i que tingui aquest rendiment en la seva segona temporada al primer equip és increïble i molt bo. Això és el que vull d'ell. Té l'actitud i la mentalitat que el Barça necessita. I, esclar, la temporada que ve ha de fer un pas endavant. I estem treballant, però ell està preparat per fer-lo. Està 100% compromès en això i és genial.
2: I el mateix Gerard Martín parlava en declaracions Esport 3 de la comoditat que ha sentit aquesta temporada jugant de central.
12: Al principi no m'esperava perquè no havia ni jugat de central i em va tocar canviar, però bueno, crec que he treballat molt i que això se m'ha fet mitjanament fàcil aquesta posició, em trobava molt còmoda i bueno, això crec que està molt bé allà.
2: A més, s'ha de tenir en compte que en la demarcació de central renovarà Christensen per les properes dues temporades, per tant, a la nòmina de centrals, per darrere de la parella titular Cubarsí Gerard Martín, hi haurà com a alternatives el polivalent Eric, Araujo i el danès. A més, també puja amb molta força Álvaro Cortés.
0: Això em va agradar molt, el dia de Mendizorroza. Per tant, ara en parlarem, que és molt interessant aquesta aposta de Hansi Flick. Ara us pregunto què us sembla. Però, abandonada l'opció de reforçar la posició de central, la feina de Deco ara està centrada en el que dèiem sempre i el que fa setmanes que repetim, que és el gran objectiu, substituir Lewandowski i trobar un nou, no?
2: Sí, però l'encàrrec de Flick és reforçar l'atac amb dues peces. Un nou que no ha de ser un nou clàssic i un extrem. El nou que no ha de ser un nou clàssic ha de ser un davanter mòbil que s'associï bé amb els companys, també ho hem anat parlant aquí a RAC1, i algú que entengui el joc com quan Dani Olmo ha ocupat aquesta posició. Ha de fer gols, però és imprescindible que tingui una comprensió del joc col·lectiu alta. I insisteixo amb aquest concepte de com es mou Dani Olmo quan ha ocupat aquesta posició, això sí, molt esporàdicament. Julián Álvarez és el gran desitjat des de fa mesos, ho hem reiterat moltíssim, però Joao Pedro del Chelsea s'ha erigit també com a alternativa potent, amb un nou viatge de Deco a Londres, per cert. De Julián Álvarez en va parlar ahir el Cholo Simeone durant el postpartit en declaracions a Movistar. Li van preguntar si creia que seria el seu entrenador la temporada que ve, i ara mateix el Cholo no en té ni idea.
13: No es una pregunta para mí, es una pregunta para Julián. Es una pregunta para Julián. Ya bastante grande para saber lo que va a ser y bueno, tendrá su decisión, me imagino, tomada.
2: Per tant, obert al futur de Julián, els companys que segueixen l'actualitat de l'Atlètic de Madrid destaquen que Julián està donant llargues al club per donar resposta a l'oferta de renovació que té damunt la taula. Per tant, un senyal de cap on van una mica els trets. Pel que fa a l'extrem, és cert que a Flick li agrada Rashford, és el que li ha transmès el jugador, però deixa en mans de Deco que pugui arribar una opció millor. El club ara per ara, ja ho hem anat explicant, no està disposat a pagar els 30 milions de l'opció de compra per Rashford. A RAC1 també vam explicar en el seu moment que el club s'havien fixat, per exemple, en Anthony Gordon del Newcastle, que és una de les opcions que té Deco a la seva llista de possibilitats.
0: Sí, i sobre això que diu la Marta de buscar dos jugadors atacants, un nou que no ha de ser un nou clàssic, sinó que s'ha de saber associar bé i entendre el joc col·lectiu del Barça, i un extrem, si és Rashford perquè el United sabe a fer una altra sessió o és una opció que interessa al Barça econòmicament, doncs potser serà Rashford, si no un altre. Llegeixo a Roger Torelló a mundodeportivo.com: nuevo viaje de Deco a Londres por João Pedro, no? Clar, veient que Julián està molt car, doncs anem provant, no?, també, i jugant, evidentment, el Barça s'ha de moure en el mercat. I hi ha un tapat. El Barça té un altre jugador que no ha sortit dels mitjans, amb el qual està treballant i que també té a la llista Deco. Per tant, Julián, João Pedro i algunes opcions més que estan sobre la taula i que el club no vol que es filtrin o intenta que no es filtrin per poder treballar millor, no?, i que no s'encareixi el preu i que pugui fer-se la millor operació possible.
3: És normal. A veure, des de la marxa de Lewandowski, el gran forat està a la posició de nou, això és obvi. I ara has guanyat dues lligues i et demanen la Champions. I guanyar la lliga un altre cop. I l'aportació de Lewandowski aquest any ha estat menor, però perquè ha jugat molt menys. Si hagués jugat més del que ha jugat, potser s'hauria anat amb 25 gols. Mm. Ha baixat, ha minvat, també per això ha jugat menys, però és una figura que del no-re et fa un gol. L'altre dia a Mestalla, Ferran xuta, se'n va al córner i ell posa la cama, allò, i això és instintiu, això es té o no es té, i va dintre. Bueno, potser no busquen un davanter tan golejador com més de combinació, però entre tots hauran de fer els gols que fan falta, eh?
0: Això sí, com ha passat aquesta temporada, que està molt repartit. Ara ho barregem tot plegat, amb aquestes dues carpetes. M'interessa molt la teva opinió sobre això de Gerard Martín. Tu t'ha convençut, li compres el pla de Flick de dir, escolta, va, no fitxem un central top, sinó que amb aquests dos nanos de la casa anem fent, i si no, mira, ja Eric, ja Araujo, ja Christensen, tot i que, clar, veient els precedents, no sé jo si tens massa cosa més, però bueno.
14: A mi no m'agrada.
0: No, m'agrada que et mullis.
14: No, a mi no m'agrada, o sigui, aviam, jo Gerard Martín crec que ha fet, sens dubte, un pas endavant, és una de les revelacions de la temporada, en pilota té una autoritat que ha sigut sorprenent, vull dir, la sortida de pilota al final no ha sortit per Cubarsí, ha sortit per Gerard Martín, vull dir que és un jugador supervàlid, com s'ha demostrat, i vull dir, jo no em limitaré en elogis el que ha fet Gerard Martín, i és un jugador per jugar de titular al Barça. Sí. Però si tu vols aspirar a la Lliga de Campions i tu tinguessis el pressupost que voldries tenir, aniries a per una altra central. O sigui, tu quan vols jugar al que s'està jugant els grans equips d'Europa, el Bayern, el PSG, el que ha volgut jugar al Barça de Flick, que és un Barça vertical, un Barça d'atac, un Barça de pressionar a dalt de tot, això t'acaba exposant en defensa i t'acaba exposant en situacions d'un contra un que necessites un defensa que sigui una bèstia competitiva, un animal, un jugador que realment et pugui aguantar un cos a cos amb un gran davanter d'Europa. Gerard Martín això no ho podrà fer. Vaja, o segueix creixent físicament i augmentant les seves virtuts, o en aquest cos a cos, amb espais, amb metres,

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
2: Per exemple, amb Gerard Martín, si vols, ho podem discutir. Araujo i Christensen no t'han demostrat que siguin ara mateix.
3: No, és que jo anava aquí. A mi el que em preocupa és que... No, cinc centrals. Bueno, Araujo no te l'has cregut. O sigui, no ha jugat ni quan la Lliga estava guanyada gairebé. Va jugar l'altre dia més talla, però suposo perquè no quedava ningú més. Però no sé què ha passat. Entenc que els problemes de salut mental és un procés lent. Però no.
4: També el Mundial a la vista, eh?
3: Eh?
4: També el Mundial a la vista.
3: Val. Tant de bo recuperi i tornem a veure una gran versió d'aquest jugador, tot i que... amb la sortida de pilota mai ens ha acabat de convèncer i sempre els rivals l'han posat en problemes. I després ja l'altre, Christensen, com pots confiar en un tio que no ha jugat en tota la temporada?
2: Christensen, a mi sempre que ha jugat, a mi m'ha agradat, i a mi em sembla un tio, aquest sí que, a mi, per exemple, a mi m'agrada, eh? No, sí. També no estic dient que sigui un d'aquells centrals top dels que estic reclamant per la Champions, però a mi Christensen m'agrada molt, el que passa que, clar, no és gens fiable ara mateix com per anar amb ell i comptar gaire amb ell amb la plantilla. I Araujo, tant de bo per ell i per tothom, tant de bo que li vagi molt bé el Mundial i pugui trobar un club on ell pugui jugar a gust. Jo crec que Araujo és un tros de central, però no pel Barça. Jo crec que és un central que en un equip més defensiu, un equip que no exigeixi treure la pilota jugada, un equip que estigui una mica més endarrere, un equip que no jugui la línia del fora de joc, sembla Araujo que pot ser, és que s'ho pot passar teta i pot ser un jugador importantíssim, perquè és un central molt bo. Però jo crec que no és de l'estil del Barça i que aquí patirem, anirem patint tots pagats i tant de bo trobés un altre lloc.
3: Què en penseu? Perquè tot lliga, eh? Vull dir, no hi ha central i volem reforçar l'atac, no?
5: Jo estic totalment d'acord amb la visió del Marc. Jo penso exactament el mateix. De fet, aviam, Flick, quan respira, t'arriba que clar, que només acceptaria un central si realment és un central top, que millori el que té. Però ell és conscient que això té un preu al mercat. I jo estic absolutament convençut, efectivament, que si ell, el club li hagués transmès, escolta'm, Hansi, et podem donar tot el que tu consideris, tenim tot això per gastar, no hi ha cap problema, podem reforçar l'última línia, podem reforçar la primera línia. I al mig del camp, si fos necessari. Jo crec que ell voldria un central. Està claríssim, necessita jerarquia darrere. Això no va en detriment del rendiment de Gerard Martín, jo estic d'acord, però si ell vol fer un salt de qualitat endavant, necessita més jerarquia darrere, per, sobretot des del punt de vista individual, guanyar més duels amb una esquena que et queda de 40-50 metres cada partit. Jo això estic convençut. Què fa Flick? Flick és conscient que el club té les limitacions econòmiques que té, és conscient que has anat a preguntar per Bastoni i l'Inter t'està demanant d'entrada entre 60 i 70 quilos per Bastoni,
4: sí,
5: que és una barbaritat, i aleshores ell que diu, doncs escolta'm, tiro amb el que tinc a darrere i aquests 60, 70, 50 els posem en el sac dels dos puntes de dalt.
4: I que el mercat és llarg,
5: sí,
4: que poden passar coses, poden moure les peces,
5: clar,
4: i potser l'escenari que ara està d'aquesta manera, igual d'aquí un mes,
5: clar,
4: i mig o dos, està d'una altra manera,
5: clar,
4: perquè ja sabem com funciona tot això.
5: I crec que ell pensa, home, si faig això, aviam si el club pot aconseguir ser més ambiciós en atac. Jo, sincerament,
4: sí,
5: si al final el Barça només va pels puntes o pel davanter, jo no descarto res. No descarto ni a Harry Kane.
3: A mi és el que més m'agrada.
5: No, però vull dir que no descarto que el Barça vagi a per Harry Kane. I crec que totes les operacions que està fent el Barça, per exemple, aquest viatge de João Pedro i tot això, són, no dic que no interessi João Pedro, que segurament interessa, però són qüestions que li permeten al club
3: vehicular un missatge,
5: fer paral·leles
3: i alhora treballar
5: diverses intervencions en diverses direccions. I et dic una cosa, jo crec que si al final... el de Julián Álvarez més o menys hi ha avisos de poder-ho encarrilar, jo crec que el Barça oferirà uns quants més de 100 milions d'euros, eh? Jo estic convençut.
4: Sí.
5: Perquè al final tu has... Sí, jo crec que 120-130 perfectament pot ser una oferta que el Barça faci a Julián Álvarez,
4: sí, sí,
5: segur. I això ja no és sensació ni opinió. Això ja et dic
3: sí,
5: jo.
3: Sí.

0: informació.
1: Que el club està per gastar-se això, està.
2: Que sí. Dius, escolta'm, amb aquest tio ho hem de posar tot, i ja està. Oi que no podem fer un central d'una qualitat suficient com perquè vingui un Van Dijk de la vida i que realment convenci l'entrenador? Doncs escolta'm, si hem de reforçar... estem acomiadant a un jugador que ha fet 30 gols per temporada durant 4 anys. 120 gols.
1: N'has de trobar un que faci els mateixos.
2: Home, per favor. Hòstia,
0: doncs jo et dic la veritat.
2: Això està claríssim.
0: O sigui, posar molta pasta en el davanter, sí. Jo et dic que per mi Julián no és un jugador de 120 milions. Ni és un jugador de 35 gols per temporada. I potser m'equivoco, eh? Igual el Barça, en un altre hàbitat i un altre ecosistema, ho fa, eh? Jo crec que és un bon jugador, però entre Harry Kane i Julián...
2: Bueno, però això no ho saps mai. Kane amb...
0: Bueno, jo em quedaria amb Kane. Però com que no està aquí a opinar...
1: Jo em quedaria amb Kane, no?
2: Jo sí puc fitxar Kane.
1: Jo em quedaria amb Kane.
0: Jo em quedaria amb Kane.
1: Jo em quedaria amb Kane, també.
0: Per què? Perquè és un especialista i perquè, a part de ser un grandíssim davanter, quan surt de l'àrea té un criteri brutal i té un peu... magnífic.
2: Sí, però Julián Álvarez també el té el criteri.
0: Sí, però crec que té més gol Harry Kane. Tinc la sensació que té més gol. A veure, jo... tinc la sensació de que a Flick li han posat bastoni i no li ha fet el pes, pel que sigui.
1: Aplaudeixo, Flick.
0: Bueno,
1: a mi no em va agradar, des del primer moment no m'agrada.
0: És una altra història, però vull dir que se li ha posat allà i diu que no. Ara, si tu apostes per Gerard Martín, saps el que tens i com pots jugar i si et fan... la 13-14, que tant fan sempre...
1: Que ve el Marc. Sí, sí.
0: Igual no arribes, ho ha comentat el Marc. ¿Vale?
1: No, i si es lesiona algun dels dos?
0: Bueno, però ara mateix, si tu renoves a Christensen, que viu lesionat, però si renoves a Christensen, que li agrada molt, perquè ha demanat ell la renovació, si tens Araujo i no surt...
2: Jo no el renovaria a Christensen.
0: ¿Vale? Que té contracte fins al 2031, crec.
2: Per temporada no el pots renovar.
0: Tens a Cubarsí, tens a Eric i tens a Gerard, tens 5 centrals potencials.
1: Sí, ¿vale? Potencials.
0: Luis Enrique tenia, me recordo que tenia 5 centrals, també li agradava tenir un
3: central. Què passa que ja són centrals tots, excepte Pau Cubarsí. O sigui, n'hi ha molts amb asteriscos.
2: Home, esclar, són centrals que omplen la plantilla.
1: Sí. La incertesa és, Gerard podrà repetir la bona temporada que ha fet, Araujo estarà bé mentalment, Christensen estarà bé físicament, vull dir, aquestes són les incerteses.
0: Si l'entrenador és el que li posa, és el que s'inventa Gerard Martín i per tant li vol donar continuïtat, perquè això no oblidem que també va així, me l'he inventat jo... i jo li dono continuïtat per sobre d'altres. M'agrada Christensen, viu lesionat perquè es tornuda el pobre i es lesiona.
1: Sí, malauradament.
0: Però,
1: gran exemple.
0: No, però, mira el seu historial. Sí. Fantàstic com a jugador, I a la Lliga de Xavi, capdalt amb Araujo,
3: Sí, sí.
0: Fixa't que va d'aquí 3 anys, Tres anys després o dos anys després.
2: No pots renovar.
0: Bueno, doncs 2 anys.
2: Futbolísticament no
0: 2 anys li faran. Suposo que perquè genera fair play i perquè a l'entrenador li agrada, vale? Llavors tens a Eric, que ha anat a la selecció jugant de tot, però de central juga un ou, tens a Cubarsí i tens a Araujo, que no es fia, però que objectivament és el jugador que corre millor cap enrere.
2: Però una cosa, Fernando.
0: Cap endavant i amb la pilota és una altra història, però cap endarrere és el que més corre. Ara, s'haurà d'apanyar amb això, si no hi ha central, i haurà de fer que l'equip jugui millor defensivament amb això.
2: Bueno, escolta, ja, però escolta'm una cosa.
0: És la seva responsabilitat.
2: Jo t'explico una cosa. Flick ha fet una composició de lloc d'aquesta temporada, i ell està convençut, això t'ho dic, ell està convençut que el problema d'aquest any no ha estat defensiu. Ha estat ofensiu.
0: Perfecte, doncs
2: ja ha estat ofensiu perquè ha perdut dues de les tres potes del trident i perquè en molts partits la sensació d'arribada que ha tingut l'equip i tal no s'ha traduït al marcador final. D'acord? I em pots dir, home, però la primera part de l'anada de Copa contra l'Atlètic de Madrid va ser un desastre, sí, va ser un desastre col·lectiu, començant per la pressió alta, que va ser un drama. D'acord? Va ser un tema col·lectiu.
3: És que ell sempre es fixa molt en això, en la part de dalt.
2: Però recorda't, primer, plantilla curta, la plantilla és curta, o sigui, no cal ni veure quan tens baixes com acabes els últims 10 minuts contra l'Atlètic de Madrid a la tornada de Copa, que pots remuntar, faltant 20 minuts et queda un gol, i Pedri no podia ni caminar. Ja amb De Jong lesionat, Pedri ja no podia ni caminar i acaba el Marc Bernal acaba amb rampes, és a dir, aquesta és la situació, però ell creu que, per exemple, l'anada contra l'Atlético, més enllà de les expulsions, l'equip té un problema amb el gol. Té un problema amb el gol. És a dir, el Barça no fa un partit per acabar 0-2. D'acord? I a la tornada, fins i tot, també.
1: Té prou ocasions per sentenciar el partit. Rashford falla, recordo que hi ha Champions, Rashford farà molts gols.
0: Sí, però també vol que li cau Rashford.
1: Ferran també falla, no? Lewandowski.
2: Ell creu que se li cau... ell veu que ara perd Lewandowski, que ja li ha caigut aquest any paradat, i que, a més, Rafinha l'any passat dues recaigudes i fa la meitat dels gols que havia fet la temporada anterior. Bueno, aquesta és la composició d'allò que fa. Aleshores dius, entre l'última línia i la primera línia, en quina en quedo? Perquè no tinc calés per reforçar-ho tot. O no tinc fair play per encabir-ho tot. Doncs en quedo amb la...
4: No, no, si això està bé. Jo l'únic que demano és un exercici línia. De realisme, ja que si no pots reforçar la defensa, com a mínim, genera escenaris en què l'esquena de la defensa no pateixi tant. Perquè si has d'estar esperançat a que l'esquena de la defensa te la recuperin els que hi ha ara... doncs jo crec que et faran el mateix rendiment que t'han fet ara.
3: És que jo,
5: veurem, per això, veurem per això que, com evoluciona una mica el joc els dos últims mesos, des que n'hi ha hagut la Minyamal, també.
4: Ha modulat, també.
5: Ha modulat una mica, ha tirat una mica més endarrere, no s'ha pressionat tan amunt, les línies han estat una mica més juntes, s'ha jugat un tacs una mica més llargs, veurem, seria una solució...
4: Clar, jo dic per això, no ser... que sigui realista i s'adapti al que
2: però tingui. Però si ell veu que té potencial ofensiu, si ell veu que recupera el potencial ofensiu, que fins a un gran nou, que torna a tenir la Minyamal mal endollat, Marc, fes-me cas,
3: serà rock and roll,
2: anirà altra vegada el que feia sempre. Això ho ha fet perquè ha vist que ell havia perdut amenaça en atac.
5: Bé, però si això ho té, com a mínim, ho va treballant per deixar anar les bèsties endavant, però que en algun moment, algunes fases, o quan la Lliga de Campions algun dia t'apreti, saber també tirar endarrere, això...
4: És que hi ha fases, hi ha partits, hi ha micropartits...
3: No, només volia puntualitzar que no és tan capacitat econòmica ni un tema de fair play, perquè recordo que hem anat explicant que el Barça aquest estiu doncs, es troba en un escenari nou que llargament esperat amb el fair play i que no hi haurà problemes per fitxar. El que passa és que com que saben que costarà molts diners l'aposta per l'atacant que t'ha de marcar la diferència, jo crec, interpreto per la informació que tenim, és que d'entrada totes les cireres es posen en aquest cistell. Que clar, l'escenari ideal seria poder fer una enorme inversió en el nou i també fer la mateixa enorme inversió que tu creguis en el central.
1: Però han de prioritzar...
3: Aquest és el matís. No és que no hi hagi prou diners per reforçar-ho tot, és que els diners que hi ha i la capacitat que tu calcules que tindràs per inscriure, d'entrada vas a jugar-t'ho allà on tu creus que realment és la necessitat màxima.
1: I després pot haver-hi alguna venda, inesperada.
3: I que es poden passar coses allà de l'estiu, escenaris nous, el que deia abans, que l'escenari que pintem ara potser no té res a veure amb el que dibuixem d'aquí un mes.
2: Fixeu-vos la direcció en la que van totes les declaracions que recentment hem sentit. L'altre dia Deco, quan se li pregunta a entrada, descartes a Julián?
1: No, és que...
2: Oye, por favor, sí, ¿cómo vamos a empezar? Julián, se acabamos de empezar.
1: Se quedan 2 meses. Sí, de mercado.
2: Ja és una resposta... Ja és una
3: no sé què dia de mayo, saps?
2: I Flick, fa poc, en una roda de premsa, va dir diverses vegades que no podien cometre... Que no podien fer les anades i tal, que havien d'encertar i tal. I en l'última que va parlar d'això, me'n recordo que va fer servir l'expressió en plan... hem de ser intel·ligents i esperar molt.
3: Sí.
2: Te'n recordes, Marta?
3: Sí.
2: I ser pacients. Espera, molt volent dir. Això serà molt llarg. I nosaltres, l'objectiu que volem és prou car com esperem el seu moment.
3: Sí, sí.
2: Escolta'm, si vas a per Jou Pedro, no fas aquestes declaracions.
3: Sí.
2: Les fas perquè tu estàs pensant amb Harry Kane, que se li il·lumina la mirada,
3: quan li
2: diuen el nom de Kane.
1: Bueno, perquè juga al Bayern i ell té un carinyo pel Bayern.
2: O amb Julián, amb un caldo gros. Si no fas aquestes...
1: Perdona, si l'estiu acaba amb Harry Kane vestit del Barça i Julián vestit del Barça, escolta'm, et faig el regal que vulguis.
2: Però prepara també una fulla d'informació de Joao Pedro, perquè igual has de fer un programa qualsevol dia d'aquests dies que Joao Pedro s'ha escollit, o sigui que aviam...
4: No, però al Barça hi ha 3 davanters que els considera que són els que estan a la part de dalt, i hi ha d'altres que estan per sota. I trec d'aquí a Mbappé i a Haaland, eh? Mbappé és impossible i Haaland... Mbappé és al Madrid i Haaland jo diria que econòmicament ja tothom sap que amb el contracte que té, i tot i que se'n va a Guardiola, crec que el pare, quan està dormint, demana comissions.
1: Sí. Només per respirar.
4: Vale? Només per respirar, demana una comissió. Llavors, tret d'aquests, els 3 que conceptuen com nivell top són Kane, Julián, Joao Pedro... A mi Joao Pedro no m'acaba de... No és que no m'acabi el pes, no el tinc tan conceptuat, però perquè no l'he vist. Ara, l'impacte en el seu primer any a la Premier, al Chelsea, un club que està fatal, però al Mundial de Clubs va guanyar, i la seva actuació va ser molt bona. En el primer any a Europa, eh? Llavors, d'aquests 3, jo crec que Harry Kane és molt complicat perquè està molt feliç.
1: A Múnich.
4: A Múnich.
2: Clar,
4: i té una plantilla, un entrenador, un club, un estadi, una afició... Home, ha arribat a semis, ha fet el millor partit de la competició contra el PSG, ell ha demostrat que està en plena forma, han guanyat la Lliga,
1: botador,
4: la Copa...
1: Votador, no?, diria?
4: Sí, però et dic una cosa, però acaba el 27. i no ha renovat.
1: Vale.
4: És a dir,

0: ho té tot a favor per seguir allà, però no ha renovat. I si el Bayern li diu, com que ets molt gran, t'hem de renovar any a any, bueno, igual l'home no veu tan clar que li facin un any. Aquí a Lewandowski li van fer 4, eh?
1: 34. 36 gols ha fet Harry Kane, que vale. Serà votador.
0: Però recordo que el Barça de Lewandowski amb 34 anys i va fer 4 anys, eh?
2: Sí. Que té un preu de mercat, segons Transfer Market, de 65 milions.
1: 65, vale, no?
0: Llavors, jo el veig difícil, però és una opció.
3: Voleu començar la campanya Harry Kane?
0: Bueno, no, però que és un davanter de rendiment allò immediat.
1: A mi m'agradaria més que Julián.
0: Julián, tens un hàndicap, que és que si de veritat el PSG va per ell,
1: t'oferirà més calés.
0: Però
1: aquí depèn del jugador.
0: Això és important.
2: És important,
0: però dic...
2: Això també ha de fer un pas endavant.
0: Però dic que si el jugador ha de ser molt fidel al Barça i no deixar-se entabanar per la pasta i perquè és el millor equip ara mateix de la competició al PSG. Això no ho hem dit.
1: El dia 30 de...
0: I jo, Pedro, doncs... Bueno...
1: El dia 30 de maig ho veurem, si l'Arsenal li fot el...
0: Bueno, sí, però et dic una cosa. Dos anys consecutius...
1: No, és bèstia, és bèstia.
0: I me'n recordo quan es deia, perquè tot s'ha de dir, que el PSG té un hàndicap, que és que té una competició domèstica molt fluixa i es nota quan arriba a la Champions que aquest entrenament que té en el dia a dia no val per res. Doncs mira, arriba el Luis Enrique i els ha ficat dos cops a la final.
1: A veure, dissabte, gran final. Bé, seguirem parlant del Mercato. Marta, gràcies.
3: Bona nit a
1: tots. Vinga, va, adéu-siau, bona nit, que són les 12:20, se'ns tira el temps a sobre. Sota, algú té furgoneta o teniu pensat en una furgoneta?
4: No, però estaria bé.
1: Estaria bé.
0: He vist una d'una marca alemanya que m'agrada molt.
1: Sí, Volkswagen, no?
0: Sí.
1: T'agrada aquesta.
0: Sí. Doncs podria fotre Harry Kane i portar-lo cap aquí.
1: A Car House, Volkswagen, Vehicles Comercials Service Plus, t'ofereixen l'Express Service. És el manteniment de la teva furgoneta, o sigui, per anar de viatge, per treballar, pel que vulguis, en només una hora. Express Service. O sigui,
0: una hora,
1: et fan el manteniment en una hora. Sí, sí, garantit, eh? O si no, et tornen els diners, la gent de Car House.
0: Estàs amb el cronòmetre allà, eh?
1: No volen que paris, no volen que la furgoneta pari i et
4: fan l'express.
0: Has d'anar amb compte, que les rodes igual s'obliden un...
1: De veritat, si teniu una furgoneta i teniu un negoci, necessiteu allò que no pugui anar a la furgoneta dia a dia a repartir o el que sigui, Car House, Volkswagen, Vehicles Comercials, Service Plus, t'ofereixen aquest Express Service, sense esperes, amb cita prèvia i amb la màxima puntualitat, perquè saben que el teu temps val or. Tot gràcies a aquest Express Service de Car House Service Plus. Només a Car House Sant Boi, concessionari oficial de Volkswagen Vehicles Comercials. 12:22, ens queda una qüestió a la tertúlia d'avui, que és aquesta, mira.
5: And now, a leader, a winner, a footballing genius, history maker, game changer, 6 Premier League titles, a treble, record shattered, memories that will last forever.
6: But more than the trophies, he gave us belief, passion, and football we could only dream of. Manchester, get on your feet, raise the roof for our manager, our champion, our legend, Pep Guardiola!
1: La presentació més bèstia que li han fet avui en aquesta festa, que ha seguit el Miquel Agut. Ahir festa a l'Etihad i avui pels carrers i en un pavelló que es diu Cup Arena. Hola, Miquel Agut, good evening, a good night.
7: Good evening, Aleix Paris Emilian.
1: Què? Avui més festa, no? O sigui, com si no li haguéssim fotut un bon homenatge ahir amb la grada al seu nom, ja li van fer focs artificials, parlament allà al mig de la gespa, i avui més, no?
7: Tot és poc per Guardiola a Manchester. T'he de dir, Aleix, que a mi, venint d'on venia dissabte a la nit, del drama que venia, i que encara, evidentment, m'afecta, venir aquí aquests dos dies ha estat com anar a una teràpia, perquè tothom està content, tu. Aquí tothom riu, tothom celebra, està en un punt nostàlgics ja, perquè Guardiola deixa de ser l'entrenador del City, però vaja, venint de Girona, aquests dos dies a Can City han estat d'una felicitat màxima, i sí, avui no hi ha encara registres de la gent que hi ha hagut als carrers seguint la rua de l'equip, però vaja, centenars de milers segur, sota un sol de justícia, devia estar a prop dels 30 graus la temperatura avui a Manchester, i després l'autocar que portava la plantilla del primer equip del City i l'autocar que portava també l'equip femení ha entrat al pavelló on s'ha fet
1: clar,
7: la
1: perquè,
7: festa
1: perdona,
7: de celebració.
1: El femení ha guanyat per primer cop la Superliga anglesa, també. O sigui, la Lliga. Vull dir que han fet Lliga i les dues copes al masculí. I ha entrat al pavelló.
7: He pensat, Aleix, que hi havia un moment, ahir que Alexia va fer el discurs i que especulàvem si diria alguna cosa del futur, de si es queda o se'n va, avui, ara em falla el nom, però una de les estrelles del City ha aprofitat la festa per dir que es quedava, o sigui, ha estat gairebé un moment televisiu el que s'ha viscut al pavelló i en aquest cas sí que hi ha hagut veredicte i a més feliç per l'audiència d'aquesta futbolista.

0: futbolista del City que continuarà vestint de blau cel.
1: Val, i llavors, un cop al pavelló, que és que jo ho he estat seguint per internet, a mi m'ha semblat brutal el que han muntat. Han sorprès Guardiola, hi ha hagut música dels Mishima en directe, el David Carabén ha tocat en català al Cup Arena una cançó, no? És que ha passat de tot, no? Ha sortit tothom, han posat les 20 copes que ha guanyat en 10 anys allà.
0: Sí. És que ha estat un espectacle realment rodó. Pel meu gust ha estat rodó, per durada, per emotivitat, però tampoc sense sucre. A més s'ha sabut tocar la fibra de Guardiola. S'ha sabut tocar la fibra del Manchester City perquè un trofeu dels 20 que ha guanyat Guardiola l'ha portat Chiqui Begiristain a l'escenari. Un altre l'ha portat Vincent Kompany, actual entrenador del Bayern de Munic i líder del City de Guardiola a la gespa durant uns quants anys. L'entrenador del Bayern de Munic avui a la festa del Manchester City, no és poca cosa. Els fills de Guardiola n'han portat un altre. Jack Grealish, que ja no és jugador del City, però que ho va ser i que va deixar molta empremta entre els aficionats. Vull dir, ha estat un dia rodó a nivell de celebració i segurament, si ets seguidor del Manchester City, avui deus haver sortit totalment, plenament feliç d'aquest pavelló i d'aquesta jornada. I sí, hi ha hagut una actuació sorpresa enmig de tot el festival i ha estat la de Mishima. Pep Guardiola no en sabia res i de sobte ha passat això.
2: Now Pep, you have given us all so many special memories, so we've now got a special bot treat for you, boss. One of your favorite bands has come in all the way from Catalonia. Please make some noise for Mishima!
0: Això és el que deia el presentador de l'acte. Ens has donat molts moments inoblidables, doncs nosaltres te'n volem tornar algun, com per exemple amb una actuació d'un grup acabat d'arribar de Catalunya, com ha estat Mishima. I ha estat espectacular perquè la intervenció, l'actuació de Mishima ha estat des de gairebé el sostre del pavelló. Hi havia un escenari muntat en un dels fons i just a sobre d'aquest escenari, a sobre d'una lona molt gran amb els colors del City, tocant el sostre, allà és on han aparegut els Mishima per actuar i per cantar dues cançons. La primera és Tot torna a començar,
1: oh,
0: evidentment.
1: Que maca.
0: Sí. Mira, aquesta. Així ha sonat aquesta cançó avui a Manchester. I després han cantat la cançó Glad All Over, que és la que l'afició, en comptes de dir això, diuen We've Got Guardiola, doncs fa servir per animar Pep Guardiola des del primer dia que va arribar aquí. I entre cançó i cançó, David Carabén ha pres la paraula.
3: You will have to learn.
4: Haureu d'aprendre a trobar-lo a faltar, tal com hem fet nosaltres durant els últims 14 anys i un mes. Però almenys heu tingut la sort de gaudir-lo durant 10 anys magnífics.
3: You got to enjoy him for 10 wonderful years.
0: Això és el que deia Carabén abans d'interpretar la segona cançó en una part àmplia de la festa dedicada a Guardiola. Després també hi ha hagut temps per Bernardo Silva i John Stones, futbolistes clau en aquest City dels últims anys, que avui també han viscut l'últim dia com a jugadors del Manchester City.
1: Què?
5: Déu-n'hi-do.
1: Com t'has quedat aquestes 48 hores?
5: La veritat és que em fa molt feliç per ell, per tots els que ens ha fet gaudir tant, que ens l'estimem d'alguna manera, i sobretot també un punt, no sé si d'enveja, però sí que jo crec que ha de ser un referent, ha de ser un exemple de com lloar les teves llegendes, els teus grans emblemes que han passat i que tant t'han donat. A més, perquè doncs, els dos últims anys, tot i que ha seguit guanyant títols i han seguit jugant i sent competitius, dius, doncs no han acabat trobant els grans títols que aspirava el mateix City. La temporada anterior va ser la pitjor segurament de Guardiola en una banqueta i no li han tingut en compte, tot el contrari. Coses que aquí que potser sembla mentida, però sí que passarien. La veritat és que ho han fet molt bé. Està clar que del tema de l'espectacle, del show business, no són americans, però jo crec que fins i tot són millors, que ho dominen i que ho saben fer molt bé i que la veritat és que s'ho han currat fins fa ben poc. Aquest no se sabia, com a mínim públicament, i vaja, jo crec que fins i tot en cercles bastant propers no estava tan clar que Guardiola doncs, marxés, i el club hi ha algú que devia saber, o han treballat molt i molt ràpid, perquè doncs, ha plegat totes aquestes llegendes, tota aquesta gent, doncs home, doncs és una organització bèstia.
1: Sí, mira, hi ha un moment, ho has comentat, Agut, que ha aparegut Michael Jordan per aquí al mig, o no?
0: No he comentat, però sí, ha aparegut Michael Jordan, i mira, si vols, i l'Oriol Monfort l'organitza, sí. el tall de Michael Jordan, de felicitació, ha d'estar ja doblat.
1: Sí, sí. I, tira.
0: Doncs mira, Michael Jordan li ha dedicat també un missatge d'acomiad a Pep Guardiola.
6: Hey Pep, this is Michael Jordan.
7: Hola Pep, sóc en Michael Jordan. Només volia felicitar-te per la teva increïble carrera. Gaudeix de la teva retirada. Sort amb el golf i a seguir endavant. Enhorabona.
1: Pep Guardiola s'ha fotut les mans al cap quan ha vist el vídeo, la cara de Michael Jordan dient-li, hòstia, sóc el...
5: M'encanta la NBA, no, no. Supermitòmera.
1: És que no s'ho esperava, vull dir, t'imagina't, tot això era sorpresa per ell, no?
0: I si hagués vist en Saperes, imagina't, eh? Perquè...
5: Tenia un deix
0: a Saperes. No, sí, a mi m'he recordat bastant.
1: Saperes ha doblat la veu de Jordan,
8: super,
1: perquè...
8: Supermitòmen i un dels seus ídols, Michael Jordan, com el de tanta...
1: Mira,
8: de tanta generació.
1: El Saperes, no? Em deia abans...
8: Em comparava Messi amb Michael Jordan, sí. Recordeu-vos-en.
1: Saperes em deia abans, diu, m'he mirat què va durar el comiat de Guardiola del Barça. 7 minuts va durar la roda de premsa i quan va sortir Pep Guardiola per la porta de la dreta, per la de l'esquerra, van presentar Tito Villanova.
5: I encara hi ha gent que diu perquè li va saber greu allò, però si no passava res.
8: El camp va estar bé, eh? El comiat de la gent.
1: O aquella lona que van desfotre.
8: La lona que van fer,
1: Messi va fotre 4 gols, no?
8: Guardiola, el parlament seu, Messi 4 gols, l'abraçada de Messi amb ell, després el passadís que li van fer tots els jugadors, tota la gent de l'estaf, tota la gent que formava part de la plantilla, va estar bé. Una altra cosa és el dia que anuncia el seu adeu en roda de premsa, que ja d'entrada diu que se'n va perquè es farien mal, i l'anunci justament en aquell mateix acte, un error per mi, però fos Pep el que sortia o fos un altre, d'anunciar l'entrenador que venia, encara que fos el Tito en Pau Descansi, no? Jo crec que d'aquí se'n va dient que està ple,
1: sí.
8: I d'allà se'n va...
1: Ahir li va dir al micròfon de la
8: 8. Se'n va anar dient que estava buit, I jo crec que són les dues frases que s'han d'analitzar. Crec que hi ha una mica de tot, perquè també s'ha parlat molt de la mala relació que tenia gent de la Junta, que és cert, però també hi havia un desgast molt important al vestidor amb molts jugadors, això ho sap tothom, i també jo crec que hi ha un punt que el Pep és una d'aquelles persones, a mi em sembla el millor entrenador del món, i tant de bo s'hagués quedat 25 anys al Barça. És una d'aquelles persones que va amb el barcelonisme fins a les tranques i que ha de saber el pa que s'hi dona al Barça. Ha de saber el Barça. I el Barça, doncs, fluctuen, ara unes directives, ara unes altres, hi ha una pressió que no està al Manchester City, hi ha una filosofia de vida des del punt de vista dels entorns, dels mitjans de comunicació, el futbol espanyol, i en aquest cas el Barça, per la seva grandesa, que no té res a veure amb la que tenen a Anglaterra, amb la cultura anglosaxona i el que és el Manchester City, on pràcticament no hi ha ni mig periodista cada dia a l'entrenament. I aleshores, si hi ha una persona al món, com passava també amb el Xavi, per exemple, que ha de saber això, és el Pep. Aleshores, bueno, és un cúmul de coses que a mi... És a dir, jo m'alegro per ell, pel que ha fet, perquè a més, escolta'm, probablement, una altra cosa no, però defensar-lo a la caverna potser sigui un dels periodistes que més l'ha defensat a la caverna, aviam si m'entens. Però també tinc un punt de tristesa
1: de
8: veure com pràcticament hi ha molta gent el considera com a entrenador igual més llegenda del City que no pas del Barça, quan jo crec que la millor etapa de la seva carrera, per més que han estat 10 anys, ha guanyat 20 títols, la primera Champions i única del City que no havia guanyat mai la Copa Europa, etc, però fer 14 títols de 19 al Barça i fer el futbol que va fer, que no l'ha fet, es digui el que es digui, ni al Bayern ni al City, perquè allò no ho tornarà a veure mai més.
1: Va ser únic, allò.
8: Jo crec que continua sent l'etapa més increïble de la seva carrera com a entrenador, i fixa't tu si té etapes. Ostres, a mi em sap greu.
5: Sí, però jo crec que la seva... No, o sigui, la seva trajectòria, que és molt llarga i serà difícil destacar que és el millor, però segur que l'equip que recordarà Guardiola, el millor equip, segur que serà el del Barça. Segur. Allò més rodó que allò, no hi ha hagut res. Ara, sí que és cert que en el seu llegat, enganxat amb això, anirà que ha canviat el futbol anglès i el futbol del món. I això no el va canviar estant al Barça, sinó que l'ha canviat quan ha anat allà, que li van dir això no serà possible, això no podràs, no ho aconseguiràs. Tots allà, els tòtems d'allà van dir no ho faràs, i ho ha fet.
1: I ho ha fet. Ah, i ho ha fet això, 3 o 4 vegades, perquè això, aquesta és la quarta plantilla que refeia. Imagina't, Fernando.
9: No, a mi em sap greu que no s'hagi anat guanyant la Premier, perquè es va enganxar al final i hagués estat un final...
1: Es va posar líder, no? Fa una
9: jornada. Sí, però crec que el Getafe aquest va tenir una errada en un partit.
1: Ah,
9: va...
1: sí, sí, el defensa aquell, sí, sí, sí. Després
0: sí,
1: ja van
0: sí,
1: perdre.
0: Després hi va haver... que no... I després hi ha un gol de l'Arsenal, anul·lat contra l'Arsenal, en un West Ham-Arsenal. Resulta que l'Arsenal, que és l'equip que ha fet els corners més regulars sí. durant tota la temporada, aquell dia li van anul·lar un gol en contra, que podria haver fet el City líder. I
8: sí, però el City, Miquel, s'equivoca contra el Bournemouth.
1: Sí. No, i amb l'Everton.
0: Si no dic que no, però contra el Bournemouth, el partit de l'Arsenal al camp del West Ham sí. ja estava jugat, David, vull dir. Ah. Que, evidentment, l'Arsenal, si ha estat líder, no ho sé, 35 de 38 jornades, doncs serà que és just campió, no? Sí. Però vaja, que no deixa de ser paradoxal que un equip que ha fet de les pantalles i dels cops i de les obstruccions en els corners una manera de fer, doncs aquell dia es va beneficiar d'una obstrucció que li van fer
9: el
0: seu punter.
9: Jo pensava que un cop ho agafaven al final no ho deixaven perdre, no? Però bueno, és igual, és futbol. En tot cas, l'han acomiadat com havien de fer. És que no oblidem que el City era el veí allò una miqueta corcó del gran United. I en els darrers temps, l'United ha estat una ombra de si mateix i el City ha regnat a la Premier fins i tot per sobre del Liverpool d'un tal Jürgen Klopp, que també va fer un gran equip, no? I el Guardiola també és suposo que és aquesta tradició dels managers britànics o del futbol britànic en què dones una confiança brutal i si hi ha un any que no guanyes, doncs te la mantenen. Aquí és més complicat. I seguir la línia del que deia el David, és veritat, pots estar 10 anys allà, però segur que no hi ha 10 tertúlies al dia sobre el Manchester
1: City. Que no hi ha tanta pressió.
9: Que podia potser per contingut futbolístic, per estrelles, per joc, podien tenir-les, però segur que no les tenen. I aquí, doncs, et despertes pensant en el Barça, parles amb els amics al bar al Barça, a la feina, i te'n vas a dormir sentint aquest programa parlant del Barça. Amb la qual cosa, això es multiplica per 10. La pressió, la tensió, l'estrès, la murga que et donen la família, els amics, els companys i els coneguts i els saludats, i evidentment, doncs, això crema. Però no oblidem, aquí va guanyar 3 lligues.
1: De 4?
9: I 2 Champions. I 2 semis 4, de Champions.
1: Haurien d'haver estat 4 de 4. 4
9: jo no et dic guanyar les 4, però 2 semis de Champions que almenys arribar a la final, a la de l'Inter, segur que se la mereixia, i diria que la final era contra el...
1: L'Ayer de Bengal.
9: El Bernabéu.
8: A les 2 semifinals, superior.
1: Hi ha una persona que ha viscut in situ i molt a prop de Pep Guardiola aquesta celebració, i és el Jordi Basté. Hola, Basté, què tal? Bona nit.
10: Bueno, mort, però bé.
8: Escolta'm, Basté, passen minuts de 2:15. Has de fer un programa.
1: Demà vens, no?, a fer el programa.
10: Sí, sí, esclar que vinc. De fet, ara és bastant probable que quan arribi em sentiré a mi mateix a la repetició. O
1: sigui, és sensacional.
10: Escolta, llavors... Acabo d'arribar ara mateix, acabo d'aterrar ara a l'aeroport.
9: Aquí hi ha un plegatín, aquí a la cantonada,
10: sí, sí,
9: eh?
10: Sí, ja, calla.
1: Com ha anat això? O sigui, ja has anat avui ràpidament i has tornat aquesta nit, no? I què tal, allà?
10: Sí.
1: Com ho has viscut, allà?
10: Bueno, és que clar, és una altra història. Però ara, el que deia el Fernando, té tota la raó. Sí, és que, esclar, allà n'hi ha tertúlies, allà... A les tertúlies es fan amb una cervesa a la mà i enfotent-se'n de l'un i de l'altre i ja està, no hi ha aquesta cosa de que programes de ràdio cada dia, 3 diaris esportius més els 2 de Madrid, el Chiringuito, el no sé què, tot això, no. És a dir, això no existeix allà. O sigui, tot allà és una altra història, és una cultura, diguem-ho, esportiva diferent, en general, no només futbolística, però esportiva diferent. El presentador més gran que ha tingut la televisió britànica esportiu ha sigut un tio que es deia Gary Lineker. Clar, és que estem parlant d'una altra cosa, estem parlant d'una altra, és a dir, una altra galàxia, d'una manera de veure el futbol molt diferent.
8: D'un altre context, sí.
10: Sí, una cosa absolutament diferent que no té res a veure aquí, que hi ha molta més passió, que ser president, amb això del Madrid, que encara estic al·lucinant, doncs amb això del Madrid, doncs veus una mica, i bueno, el tarannà del que és, també el Barça, i tot plegat, vull dir, què vol dir, doncs, que aquí la manera de viure el futbol és absolutament diferent.
1: Ja,
10: és a dir, aquí, per exemple, Guardiola va marxar amb una roda de premsa que ja li van dir el nom del substitut, i allà li han fotut catifa, no, 14 catifes, perquè lo d'aquests dies, no, jo és que lo d'avui no ho havia vist mai.
1: No, és que anava a dir, clar, el que dius tu, ha treballat amb molta més tranquil·litat, per això ha estat aquí 10 anys, no, pel que deies, i llavors, lo d'avui, és que jo he al·lucinat, ara ho dèiem, o sigui, ell no sabia res, ni del Cravent, no sabia res.
10: Res, si tot era un secret, tot era secret, menys el... O sigui, aquí hi havia una història muntada que era que hi hagués alguna cosa de Catalunya, i llavors pues, m'han aparegut els Mishima per sorpresa, i això es va organitzar fa 3-4 dies, i va ser Soriano qui va dir, escolta'm, com es pot fer això en català i tal, no sé quant, Mishima. I Mishima ha estat allà, a més pensava que aniria només el Caravent Sol, i llavors ell mateix va dir, no, jo els porto tots. I van marxar ahir, van veure el partit, però que més que no ho veies ningú, només ho va veure la família del Pep i tot plegat, però ell no sabia res, ha flipat amb tot.
1: Clar, jo, tot i que no l'he vist plorar bé, potser ahir una mica, però l'he vist sorprès, però aguantant molt bé.
10: Avui estava ja deixat. Avui està tirant amb ell, i estava deixat, però deixat vol dir deixat, o sigui, deixat anar. O sigui, avui era, o sigui, ahir va ser la festa i tal, i després avui, clar, ell no s'esperava allò de la... Clar, és que tampoc està acostumat a que li fotin aquesta història de 20 i escaig mil persones en un pavelló. Que això, jo, clar, jo sóc el primer que m'he quedat, dic, hòstia, que és que han aparegut Company, ha aparegut...
1: Sí.
10: Ha aparegut Ederson, ha aparegut Chiqui, ha aparegut Ederson, ha aparegut Noel Gallagher portant un dels trofeus, i al final no puc tenir el De Bruyne, però si no hagués anat també, o sigui, és que clar, és que...
1: Faltaves tu, fotent un trofeu allà, no? La quota catalana també.
10: Bueno, calla, que jo havia de sortir un moment i m'he cagat a sobre.
8: Què ha passat? Ostres.
10: Sí.
1: Què els has dit, que no, última hora?
10: No, sí, bueno, sí, bueno, aquí la història era que aquí, bueno, m'ha substituït Gallagher, ja t'ho dic ara.
8: Home, està mal.
10: El que havia de donar pas a Mishima era jo, i llavors dic, no m'atreveixo, jo ja vaig dir que no m'atreveixo.
8: Hagués flipat.
1: Que bo que ets,
10: Marc. Sí, no m'atreveixo, dic, no, no surti aquí.
1: I escolta'm, i ara què? Ja que has dinat amb ell avui, el que puguis explicar avui, ara,
10: bueno,
1: que, tranquil·litat.
10: I la família i tots plegats allà, sí.
1: Que farà golf, tranquil·litat, re, ahir ens deia aquí a RAC1, diu, re, jo plego i plego, no vull entrenar, no vull saber res.
10: Lo de l'últim de l'agut que va dir, sí. Com era la frase?
1: Paro i paro.
10: Exacte, paro, doncs aquest és el titular, paro. És a dir,
8: una cosa, Tuchel se la fot al Mundial i no va a Anglaterra.
10: Un moment.
8: Però ara, ell...
10: A veure, opinió de debò que és personal, perquè no evidentment, no, per a què faràs ara? No, bé, si ell para. I ell el que vol és gaudir de la vida, del que no ha pogut fins ara, i disfrutar de Barcelona, disfrutar de la vida, i disfrutar. Quan durarà això? Bueno, els que coneixem una mica la bèstia, doncs la bèstia la que va tirar al monte. Quan? Un mínim, segur, seguríssim. I dos tampoc ho descartaria gens. I després veurem, perquè és que clar, què fas? Una selecció, sí, quina? Itàlia, Anglaterra, quina? Estats Units, Brasil, és que el Mundial falta 4 anys, perquè ens entenguem, del Mundial queden 4 anys. Ara,
8: si no fots la mà al foc perquè torni a entrenar.
10: No, que torni a entrenar. No, jo crec que pot ser que torni a entrenar.
1: Ah, val.
10: Jo crec que sí, que pugui entrenar, sí. Ara, a curt termini, no, radicalment no.
1: No. I potser el repte de la selecció, que això és una cosa que potser et desgasta menys.
8: Jo crec que, per exemple, si després del Mundial hi ve la selecció anglesa i li ofereix, destitueixen a Tuchel perquè no ha anat bé i li ofereixen portar-la, ostres, jo crec que li costarà molt dir que no, Jordi.
10: Bueno, però haurà d'esperar un temps. És a dir, jo crec que això, ara, o sigui, el primer any, vamos, descartadíssim en majúscules, jo crec que ell ara, i el segon justet, perquè jo crec que el que ell vol ara és descansar, aquest tio és un malalt mental, sí, de futbol,
8: molts anys,
10: i molts anys de molta pressió, i hòstia, i que si això, que si l'altre, que si era aquest jugador, que si era guanyar, que si era, hòstia, és molt bèstia.
8: Què l'he dit al Jordan? Golf, no?
10: Doncs, golf. Bueno, clar, aquesta és una altra cosa que també m'he quedat quan estava, dic, hòstia, que això clar, quan he vist el Jordan allà, he pensat, hòstia, noi, quina diferència, perquè amb això sí que crec que hem d'aprendre, i això no costa tant. Ja. És a dir, quedar bé, les llegendes no costa tant. És a dir, ja no parlo només de Leo Messi, però és que podíem parlar de Leo Messi, però podíem parlar de Xavi, i podíem parlar d'Iniesta, i podíem parlar de tants altres, i del propi Pep. És a dir, fer què? Hòstia, pues, és que la Rua és magnífica, i és una cosa que no la farà ningú millor que el Barça, això és meravellós. Ara, aquesta festa final, això de que algú hagi pensat, hòstia, trucarem a Jordan, perquè Jordan és, el Pep és, l'ídol del Pep és Jordan, i trucar al del golf, perquè ell haurà de jugar a golf, i ara trucarem amb el Company perquè també vingui a donar el premi, i que, hòstia, és que això és molt bèstia, clar, és a dir, això és molt gros, juntarem les noies amb els nois i els nens, i tots allà els posarem allà dalt, clar, hosti. Està molt... És una altra manera de pensar.
1: Treballat, perquè, clar, ahir... treballat, eh? Sí, en tot amb un sentit, no?
10: Bueno, té un sentit, és a dir, primer perquè, clar, aquest tio, no oblidem que estem parlant d'un tio que ha estat 10 anys allà i 20 títols, amb la qual cosa ja ho entenc, que hagin organitzat
8: clar,
10: això.
8: Que hi ha un punt d'agraïment...
10: Molt bèstia,
8: molt,
10: clar.
8: Molt bèstia, que aquí, clar, clar, que els ha fet grans.
10: Clar.
8: Eh?
10: Clar. Bueno, no, que, per exemple,
0: no, però és que abans de Guardiola...
1: A veure, Agut, què deies? Perdona, sí.
0: No, abans de Guardiola eren 18 títols del City, a Guardiola sol en són 20. Sí, sí, i el City ara sí. No sé si té 145 anys d'història o no sé quants. Clar, i a més hi ha una altra cosa, que és que avui jo crec que amb Guardiola pel mig, que és el que ens toca de més a prop, però al final ho han trebat tot molt bé, perquè també era el comiat de Bernardo Silva i de Stones, sí. I al final sí. Han fet un acte collonut i han acabat cantant tots el Wonderwall, els jugadors, les jugadores, sí, sí, sí, sí. Els sí, presentadors, tot. Les presentadores i el públic.
10: El Gallagher...
0: Clar, vull dir, és que ha estat una cosa, per mi, gairebé com un programa de tele, guionat com un programa de tele, en sí, un sí. Pavelló i un espectacle.
10: Sí, sí. No, jo em sembla, jo m'he quedat de pasta de moniato. És veritat que ara molta gent dirà, és que s'ha gastat molta pasta. Bueno, mireu una cosa, perquè això també és una cosa que no s'acaba de mirar gaire, això, que és, en els últims 10 anys, ingressos-vendes. Ja m'ho sabreu dir?
1: Del City, vols dir?
10: Sí, clar. Ingressos-vendes. Ja m'ho sabreu dir? Si ha gastat molts calés, sí, mireu les vendes.
1: Ja, també han ingressat molt.
10: Que és una altra cosa, que és a dir, el City ven tan bé com el Madrid, i tan malament com no com el Barça, que és un equip que històricament ha vengut malament, històricament, ara cada vegada sembla que millora una mica. Però bueno...
8: No, i que no és l'únic club que gasta, Jordi, de la Premier.
1: No,
8: hi ha molts clubs que inverteixen molt.
1: Hi ha molts calés allà.
8: Bueno, al final el que guanya és ell, clar.
10: El Chelsea...
8: Sí. Sí, clar, no,
1: el United,
8: no, el United porta 10, 12, 14 anys
1: l'Arsenal
8: fent pena i
1: el Tottenham s'ha gastat també una milionada també.
8: Al final és difícil guanyar i sobretot és difícil deixar el llegat que tu deixes, no? Jugar els teus equips, el que representen, el que...
1: No, mira, hi ha una dada que no m'he cansat de repetir aquests dies. Des del 2016 que arriba Guardiola al 2026, aquests 10 anys el City ha guanyat 20 títols. El següent equip anglès en aquests 10 anys en guanyar títols és el Liverpool amb 9.
8: No sé si...
1: 20
8: no,
1: a 9. Sí, la resta d'equips anglesos
8: si
1: estan per sota.
8: Passaran els anys i es parlarà molt més del Barça a Guardiola que va fer el triplet i el sextet que del Madrid que ha guanyat 6 Champions en 11 anys.
1: Sí,
8: i
1: això està és així. És així.
10: Dit això, he vist un moment, no m'he pogut estar, he vist un moment a Bernardo Silva
1: Què?
10: I he dit, oye...
8: Sí, tio, no te l'has portat.
10: Piso, si quiero, te busco piso, si quieres. Jo crec... Mira, no sé, tinc una sensació. No sé.
1: Això al tio li agradaria venir, no?
8: Home, és que lliure... Bueno,
1: que t'ha deixat d'entrar a veure que ve,
10: o què? No, com que al tio li agradaria venir?
8: Home, segur.
10: Vol venir, ja t'ho dic jo. Vol venir, vol venir.
8: Però si queda lliure, jo ja et dic. Jo ho vaig dir, jo me l'enduria.
1: Sí, sí.
8: Lliure.
0: La dona de Bernardo Silva és catalana, no?
10: No, això no ho no, sé.
8: Que sí, una germana que sí, seva que sí. Viu a Barcelona. No. Jo diria que és portuguesa, però que té alguna cosa a la Costa Brava.
10: Sí, sí. Ell vol venir, sí o sí, primera, i després jo l'altre dia vaig veure una cosa que li vaig dir l'altre dia amb el Pep, i li vaig dir, hòstia, això no és que no ho veig, sinó que és així. El dia de l'Arsenal, quan li foten el gol amb el porter, com es diu, no, home, el porter de l'Arsenal, coi, com es deia?
1: El porter del City.
10: El Donnarumma. El Donnarumma. Quan li fotre aquell gol de Pixarrí, el primer que va buscar-lo és ell. Però és que després, quan el Foden, que no està passant per un gran moment ni físic, sobretot mental, el que va buscar-lo i el que li dona ànims i tot és Bernardo Silva. Clar, Bernardo Silva amb Fermín, Pedri, Gerard Martín, Lamin, o sigui, aquests fent de papa de totes aquestes criatures, hòstia, és que ho veig molt, i cost zero.
8: Clar, clar.
1: Sí,
8: aquest
1: sí.
8: És el clau.
1: Hauria d'adaptar-se una mica al sou.
8: I Haaland, ara que ha gustat un nou...
1: No, és que he vist una foto del Basté a les xarxes, que s'ha fet una foto amb la bèstia, diu. Sí. I què?
10: Haaland?
1: Aquest no li has dit
10: Haaland. Res? Haaland, opinió meva, que sortirà a l'As, al Marca, tot arreu, al Riquelme aquest, Haaland, i jo crec que l'any que ve Haaland està al City, sí o sí, opinió meva, jo crec que...
8: Però per al Barça no li has tirat una mica l'am?
10: No. No, jo crec que ara no, ni de conya. Però és que saps què val aquest tio? Aquest tio, la pasta que no m'ho vull ni imaginar. Jo continuo pensant que el Barça fitxarà Julián Álvarez, però bueno, ja veurem això.
1: Va, ho veurem. Escolta, Bastet,
8: No sé com pots parlar cada dia de política, Jordi, però sí,
10: és que això... Ara me'n vaig, sí, vés a preparar el zapatero de la Maia.
1: Molt bé.
10: Això és un divertiment. Ara et dic una cosa, que això sí que em mata. que és que s'hagi acabat la Lliga.
8: Sí.
10: Això em mata.
1: Mira, que sàpigues que estem tan nostàlgics nosaltres també que dimecres amb el Molló hem decidit que fem la final de la Conference amb el Rayo Vallecano contra el Crystal Palace.
10: I bueno, escolta, una cosa,
1: però això...
10: Pues, escolta, m'és igual a RAC més 1 o a RAC 105, se me'n refot. Però em sembla una gran idea. És una gran idea. Sort que arriba el Mundial, que veurem el partit de Cabo Verde contra...
1: Espanya, Holanda, Espanya, o... Espanya. Cabo Verde, Espanya és el primer partit.
8: A veure, també està la final de la Champions.
1: Sí, que també la fem, RAC 1, aquesta dissabte. Tens molts partits a les 3 de la matinada, Jordi, pots empalmar.
10: Ja, sí.
8: No, ha d'anar guanyant dies.
1: Perdona, hi ha un partit a les 5 o a les 6 del matí que l'enganxa quan obre el món a RAC 1 al juny.
10: Però no, escolta'm, i una altra cosa.
1: Sí.
10: Tu, vosaltres veu veure la selecció francesa com va anunciar la... La convocatòria de França pel Mundial.
1: Sí.
10: Us en recordeu, oi?
1: Sí.
10: Valen. Heu vist avui lo de la selecció espanyola, no?
1: Amb el rei i tota la gent.
10: Ni una punyetera imatge de Barcelona.
1: No. Ja.
10: Valen? Sí, ho dic perquè, no sé, perquè jo juraria que hi van molts al Barça, però no és igual.
1: N'hi van 8
10: i
1: 9 catalans, imagina't. Escolta, gràcies per la crònica. Una abraçada forta, descansa, demà et sentim.
10: Anem en nom de Déu.
1: Adéu. Jordi Basté, en directe, 10 minuts per la 1. Sí, sí. El millor és que, clar, ell no entendrà res perquè se sentirà a les 5:50, saps? A 10 minuts abans de començar se sentirà la repe.
8: Has de votar a dormir perquè estàs...
1: Està eufòric.
8: Ja estàs per començar.
1: Sí, està per venir. Que vingui ja.
8: Que vingui.
1: I empalmem, ja està, no?
8: Tres tallats i avall.
1: Sí, sense més. Vinga, us deixo marxar, que ara de seguida fem el final feliç. Però, actualitzarem l'última hora de les eleccions al Real Madrid, que això ens han de tenir distrets aquests dies, no? Té raó el Basté, el que deia ara, que Haaland, aquest, serà un dels noms que traurà Riquelme, segur.
8: Va, avui ha dit que tenen fitxades dues estrelles.
1: Sí, sí. Ara el sentirem. Hola, Pau Bombardó, què tal? Bona nit.
11: Què tal? Bona nit.
1: Vinga, anem a saber l'última hora d'aquestes eleccions al Madrid, perquè avui la Junta Electoral s'havia de pronunciar sobre la data en què s'havia de votar. De moment no sabia res, no?
11: No. De fet, Enrique Riquelme va presentar la seva candidatura dissabte a la tarda, que era l'últim dia que ho podia fer. Diumenge, la Junta Electoral va admetre aquesta candidatura i la va proclamar oficial. A partir d'aquí es va obrir un termini de 2 dies per presentar al·legacions. Aquests 2 dies acaben dimarts, per tant, és a partir de llavors quan esperem que la Junta Electoral fixi aquesta data oficial de les eleccions, entre dimarts i dimecres. Els estatuts del Madrid diuen que la data no pot excedir els 15 dies des de la presentació de l'última candidatura. També és veritat que poden ser menys, però tot apunta que la data escollida podria ser el cap de setmana del 6-7 de juny, molt probablement el diumenge 7, i aquests dies, per si no fos prou la cosa, doncs coincideixen amb la visita del Papa a Madrid. Per tant, el més probable és que les eleccions es facin a Valdebebas i no al Santiago Bernabéu, que serà l'escenari, de fet, d'un dels actes del Papa aquells dies. Per tant, tot apunta a unes eleccions el diumenge 7 de juny a Valdebebas, a l'espera de confirmació oficial per part de la Junta Electoral. Això pel que fa estrictament al que són les eleccions. Però avui Enrique Riquelme ja ha començat a fer campanya, aprofitant la inauguració de la que serà la seva seu, fins que es facin aquestes votacions. I atenció, perquè s'ha dirigit directament a Florentino Pérez demanant-li de fer un debat.
12: We spoke about that with the coaches and
13: El presidente Florentino Pérez pidió en su rueda de prensa que buscaba también esa democracia y pedía debate para poder debatir entre proyectos. Bueno, pues ya están cumplidos todos los pasos. Ahora lo que pedimos, nuestro trabajo está hecho hasta aquí. Ahora lo que pedimos es ese debate. Podemos poder debatir las veces que sean necesarias entre dos proyectos de una manera sana, de una manera respetuosa.
1: A veure si li recull el guant i tenim un debat que serà molt interessant veure un cara a cara a Florentino Pérez, Enrique Riquelme. Escolta, Agut, que no t'he dit adéu. Vagi bé per Manchester, gaudeix.
0: Jo aquí com un estaquirotes farà el teu goodbye i...
1: Goodbye. Descansa.
8: Busca jugadors per atacar la Hypermotion.
1: Ja has vist aquí l'escout que ha fet Bastens. Calla,
0: tu, la Hypermotion.
1: Adéu, Agut, una abraçada.
0: Adiós.
1: Anem parlant. Què més de Riquelme?
11: Doncs, de moment, Riquelme ja ha carregat contra la gestió de Florentino amb el nou Bernabéu. I escolteu també el que ha anunciat.
13: La parte del socio de los abonados vino a barra, vino al baño. Tienes que salirte 10 minutos antes del primer tiempo para poder comprarte una bebida y un bocadillo. Esa es la reforma después de 1.700 millones, ¿no? Este miércoles os vamos a convocar a todos para anunciar la mayor transformación, el mayor proyecto transformacional para el socio del Real Madrid.
1: Vinga, doncs a veure quin és. Dimecres estarem pendents.
11: I ho heu comentat, però avui Riquelme ha concedit la primera entrevista a un mitjà generalista, ha sigut el diari ABC, i...
1: Home, que ja no té la...
8: Ja no té la subscripció
1: de Florentino, no la podrà llegir demà.
11: Doncs ha donat en aquesta entrevista els primers detalls del seu projecte esportiu.
14: Hay fichajes cerrados. Dos grandes estrellas internacionales fichadas para el Real Madrid. Un acuerdo que si yo soy presidente del Real Madrid, hay dos grandes estrellas internacionales que jugarán en el Real Madrid. Y son necesarias para el proyecto deportivo de corto, medio y largo plazo del Real Madrid.
1: Molt bé. Doncs a veure quines són, a veure si les deixen en algun moment de la campanya. Molt bé, Pau, res més?
11: Res més.
1: Així ha anat el primer dia. Demà més, amb Enrique Riquelme i Florentino Pérez.
8: He dit Florentino, per cert, que no accepta cap debat.
1: No? Ha dit que no?
8: Amb Riquelme. De moment, això és el que t'has sentit.
1: Endavant.
8: O sigui que res.
11: Visca la democràcia.
8: Para que la gente
11: i la pluralitat.
8: Pero yo no acepto ningún debate y además te meto 198 millones de
1: aval.
8: De aval. Tienes que tener 20 años.
1: Sí, sí. Has d'anar a Andorra.
8: I no me puedes meter una
1: moción de centro.
11: A més, amb la xuleria. Que se presenten.
1: Que se presenten.
11: I ara, quan es presenten...
1: No vol, eh? No vol. Sort que tenim debats aquí, que això sí que ens agrada, eh?
5: Home, això sí.
1: Ens ho passem bé.
5: Ens en falten.
1: Sou molt bons. Gràcies per aguantar fins a aquestes hores.
8: Bona nit.
1: A descansar. Penseu que dormireu més que Basté. Imagina't, això...
8: Marxem d'hora avui.
1: No us ho treu ningú. Una pausa i de seguida el final feliç. Adéu!
15: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Abans del final feliç, deixeu-me que us faci una pregunta. Necessiteu un vehicle líder, però líder de veritat, eh? Un vehicle comercial per al vostre negoci? A Ford Pro no són de moltes paraules, ells ho demostren amb fets. Fets com el de portar 10 anys sent el número 1 en vendes a Europa en vehicles comercials. Escolliu entre elèctric híbrid, elèctric endollable o dièsel. Ford Pro, fets, no paraules. És un missatge de la xarxa Ford de Catalunya.
15: Final feliç.
1: Un dilluns més tenim per aquí el David Llorenç, company de Mundo Deportivo. Hola, David.
16: Què tal?
1: Què tal? Bona nit. Vinga, entrem ja en l'última setmana de maig.
16: Sí, mira, no me n'he pogut estar d'anar una mica a cua de l'actualitat, perquè com que avui el Mortadelo Mazao ha donat la llista d'Espanya...
1: Luis de la gente.
16: Eh?
1: Luis de la gente.
16: No, Mortadelo Mazao. És com el Mortadelo, però catxes. Tal qual. Mortadelo Mazao.
1: Ja les va
16: passar. Per mi serà Mortadelo
1: Mazao. Perfecte, molt bé.
16: Bueno, doncs com que Mortadelo ha donat la llista de 26 que han d'anar al Mundial i tota la història, doncs ja posats, i donat que és un Mundial ridícul de 48 països, que dius, aviam, la meitat no tenen el nivell per participar en un torneig d'aquesta...
1: El més llarg de la història serà.
16: Bueno, clar, no m'estranya.
1: 39 dies.
16: Bueno,
1: 104 partits.
16: Ah, 48 països, o sigui, et dic jo que la meitat no tenen el nivell per afrontar un torneig de primer nivell com aquest Mundial, com el que hauria de ser un Mundial. Clar, tu comences a repassar i dius, aviam, Haití, Curaçao, Cabo Verde, Iraq, República Democràtica del Congo, Uzbekistan... O sigui, aquí podem tenir... La cosa no pot acabar bé, o sigui, podem tenir coses com una mica ridícules. Però per anar fent boca, ja que estem com estem, el que porto avui són les 5 pitjors seleccions de la història dels Mundials.
1: De futbol, eh?
16: Dels Mundials de futbol, les 5 pitjors. I les 5 pitjors, atès als resultats, eh? Vull dir, no és un tema de sensacions, que si juguen bé, que si juguen malament i tal. No. Aquí és de menys dolenta a més dolenta, és a dir, començarem amb el número 5 i acabarem amb l'1. Farem un repàs als 5 desastres més grans de la història dels Mundials.
1: Va, m'encanta.
16: I el primer és la selecció de Bolívia, que va participar al Mundial de 1950, que es va disputar a Brasil. I en Bolívia segurament seria el país sud-americà, excepte Guaiana i Surinam, amb menys nom en quant al futbol es refereix, perquè evidentment Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, Colòmbia, fins i tot Venezuela, Perú, tenen més recorregut. Però Bolívia no seria una potència del futbol. O sigui, en la seva història ha disputat 3 mundials. Uruguai 1930, Brasil 1950 i Estats Units 1994.
1: Bueno, el primer, doncs.
16: El primer que va disputar, perquè ara entrarem en matèria. En aquestes 3 participacions no ha guanyat mai cap partit. El seu balanç és de 6 partits jugats, saldats amb un empat i 5 derrotes. I el balanç de gols és com molt significatiu. Un a favor, 20 en contra. No està mal.
1: No està mal.
16: Però...
1: Heroi nacional, el tio que ha fet l'únic gol a la història dels Mundials.
16: Sí, segurament. El cas és que ja t'he dit que hem triat el primer que van disputar, el de Brasil 1950, perquè va ser un torneig peculiar. En aquella època els mitjans de transport no eren els que eren, el Mundial no era el monstre mediàtic, comercial i esportiu que és ara, era una altra cosa. I va ser un torneig on hi havia 4 grups, 2 d'aquests grups eren de 4 equips, un altre grup era de 3 equips i el tercer grup era només de 2 equips. Perquè França, que havia de participar, es va donar de baixa a última hora. I aquests 2 equips eren Bolívia i Uruguai. És a dir, si Bolívia hagués guanyat un partit, s'hagués classificat per la següent ronda. Però què passa? Que només va jugar, o sigui, arriba al Mundial, juga un partit i perd 8-0. 8-0. En el seu descàrrec s'ha de dir que Uruguai va acabar guanyant aquell Mundial amb el famós maracanazo, guanyant a Brasil a la final, etcètera. Però bé, pobres bolivians, doncs no van començar bé i no ho han millorat amb el pas dels anys. El segon pitjor equip dels Mundials de la història és Grècia, l'únic representant europeu, el 1994, el Mundial d'Estats Units.
1: Sí. Aviam. El recordo, és el primer que recordo amb certa
16: sí?
1: claredat. Sí.
16: Jo el primer que recordo, i no entraré aquí, però va ser el 74. Va ser una de les primeres col·leccions de cromos. Que...
1: Alemanya-Holanda,
16: al final. Sí. Bé, al igual que Bolívia, Grècia només s'ha classificat per disputar 3 mundials. I el primer va ser el d'Estats Units 1994. Els altres dos van ser el 2010 a Sud-àfrica i el 2014 a Brasil. I no ha tingut gaire recorregut. Aviam, sí que és veritat que no van tenir molta sort, perquè en aquest Mundial de 1994 el primer partit els va tocar amb Argentina. Clar, i cauen 4-0...
1: De Maradona, eh?
16: Clar, de Maradona.
1: Abans del dopatge, no?
16: Correcte, bueno, abans de dopar-se.
1: Bueno.
16: Abans de donar positiu.
1: Val, correcte.
16: Deixem-ho aquí.
1: Sí.
16: Bé, van caure 4-0 amb Argentina amb hat-trick de Batistuta i un gol de Maradona.
1: Hòstia.
16: I no van tenir molta sort. Mites. El segon partit tampoc van tenir molta sort. Els va tocar la Bulgària de Stoikov.
1: Sí, que va arribar a semis.
16: Correcte, i van perdre 4-0 amb dos gols de penal tots dos de Stoikov, precisament. I en el tercer i últim partit del grup, que ja pendents d'un miracle impossible, van perdre per 2-0 davant Nigèria, que dius, hòstia, Nigèria, sí, però els que van marcar els gols segur que et sonen. Un era Finidi, jugador del Betis.
1: Hombre.
16: I l'altre era Mokachi. Tant recordes que aquest va fer un Mundial.
1: El rei de la finta i l'esprint, no?
16: Correcte. Total, 0 gols a favor, 10 en contra i cap a casa. Això sí que té un final feliç, té un asterisc. Perquè 10 anys després, el 2014, Grècia està en 150-1 a les apostes.
1: 20 anys després.
16: 20 anys després, sí. Perdó. Sí, estan 151 a les apostes. Va guanyar l'Eurocopa el 2014 contra tot pronòstic.
1: Sí, va guanyar el 2004 a Portugal.
16: No, doncs ja ho he dit bé. 10 anys després.
1: Sí.
16: Correcte. Doncs guanyen els tios, estan 151 a les apostes, que és la sorpresa més gran de la història de l'Eurocopa en quant a títol es refereix.
1: I la recordo perquè guanyen l'Eurocopa de Portugal contra Portugal a la final. Sí, correcte. No, jo deia 20 anys del Mundial 2014, del 94 al 2014 al Mundial, però 10 anys a l'Eurocopa, tens raó. Sí.
16: Correcte. I ara anem amb el tercer pitjor, que és Haití, que precisament el tindrem en aquest Mundial de Mèxic, Estats Units i Canadà. Haití del 1974, que és la seva, fins ara, única participació en uns mundials. Va ser a Alemanya l'any 74 i els caribenys van quedar fora de la fase de grups, evidentment, després d'encaixar una pallissa darrere l'altra, però també s'ha de dir en el seu descàrrec que no van tenir molta sort perquè el nivell de rivals era altet. Van anar de més a menys, perquè el primer partit va ser contra Itàlia i van perdre 3-1, que dius, bueno, 3-1 contra Itàlia, un país petit com Haití, sí, sense tradició i tal, val, perfecte. Però clar, el segon van jugar contra Polònia, que va acabar tercera en aquell Mundial i que comandava un jugador que es deia Gregor Zlato, que no et deu sonar de res, però era molt bo. Contra Polònia van perdre 7-0.
1: Wow.
16: I en l'últim partit contra Argentina van perdre 4-1. Total, 2 gols a favor i 14 en contra.
1: Aquest any tenen Brasil, el Marroc, que és
16: molt potent,
1: i Escòcia, que els hi fotrà també
16: canya. Doncs mira, empitjorar-ho sembla difícil, però aquí està el repte d'Haití, eh? 2 gols a favor, 14 en contra. Aviam com acabem. Vull dir, d'aquí unes setmanes sabrem si han sigut capaços de superar-se a si mateixos o no. El segon pitjor equip de la història dels Mundials és El Salvador, de l'any 1982, del Mundial d'Espanya.
1: Espanya, sí.
16: Sí. És un altre país molt poc habituat als Mundials. N'ha disputat només 2, a Mèxic 1970 i el d'Espanya 1982. Spoiler de la seva participació en Mundials, en aquests 2 Mundials. 1 gol a favor i 22 en contra.
1: Wow.
16: Que déu-n'hi-do. A diferència d'Haití, que va anar de més a menys, ells van anar de menys a més. Bueno, si és que es pot dir més, perquè no és gaire... Bé, el seu partit de debut va ser desastrós. Van jugar contra Hongria, que era, no és que no fos una potència en aquell Mundial, és que era de la meitat cap a sota, però bastant cap avall. I van perdre 10-1. Clar, tu comences a un Mundial i què fas?
1: 10-1?
16: 10-1.
1: Déu-n'hi-do.
16: Doncs segueixes pel pedregar. Després van jugar contra Bèlgica, que Bèlgica tenia un molt bon equip, tenia Jean-Marie Paf, tenia Selemans, tenia Eric Gerets, que són jugadors que tu no et deuen sonar, per la gent que té, una certa edat, doncs sí que li deus sonar, i van perdre només 1-0. Bueno, i
1: es van refer prou bé del 10-1.
16: I a l'últim partit contra Argentina, de Maradona, 2-0. Bueno, clar, esforços insuficients en qualsevol cas. I el pitjor equip de la història també té el repte de superar-se a si mateix en aquest Mundial de Mèxic, Canadà i Estats Units, perquè és Zaire, de l'any 1974, que ara s'ha classificat pel seu segon Mundial sota l'actual denominació de República Democràtica del Congo. En aquella època es deia Zaire perquè el país es deia així. És un cas, ja et dic, molt similar al d'Haití. Veurem, que estàs mirant, en quin grup està, en quin grup està la República Democràtica del Congo, no?
1: Portugal i Colòmbia, que aquí els hi poden fotre.
16: Aquí els hi poden caure un carro.
1: Hi ha un República Democràtica del Congo, Uzbekistan, que pot ser apassionant,
16: pel tercer lloc. En qualsevol cas tenen molt difícil superar la seva mà marca infame que van deixar el 74, perquè en 3 partits encaixar 14 gols i no marcar-ne cap, doncs déu-n'hi-do, te'n vas gairebé a 5 gols per partit encaixats i cap marcat.
1: Contra qui van ser?
16: Mira, el seu reix va ser impecable. Derrota per 2-0 amb Escòcia en el seu

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
2: Ens queda, com sempre, l'últim minut per tancar el programa. Avui el farem amb el Pau Bombardó per repassar tot el que ens quedi per saber en aquest dilluns, que ha tornat a ser un dilluns molt, molt, molt intens. A veure, Pau, què ens queda per saber?
3: Doncs que el Deportivo de la Coruña ha celebrat l'ascens a la primera divisió amb una rua per la ciutat i parlaments al balcó de l'Ajuntament. Així ho celebrava l'entrenador, el català Antonio Hidalgo.
4: Coruñeses, deportivistas, gritar conmigo, ¡estamos de vuelta!
2: Me n'alegro molt per Antonio Hidalgo, el tècnic granollerí, que l'any passat, que l'any que ve, perdoneu, dirigirà un equip a primera divisió, com és el històric Deportiu de la Corunya.
3: Doncs ells estan de tornada, però qui avui lamenta un descens a segona és el Wolfsburg, en aquest cas a la Bundesliga 2, després de perdre la pròrroga al play-off davant el Paderborn, que amb aquest resultat ascendeix de categoria i jugarà la temporada vinent a la Bundesliga. I encara en futbol, l'Osasuna ha destituït Alessio Lisci, després de només una temporada a la banqueta. Segur que el fet d'haver patit fins l'últim minut per certificar la permanència de l'equip a la primera divisió, doncs li haurà costat el càrrec. I de destitucions va la cosa, perquè en bàsquet l'Estrella Roja ha acomiadat el seu entrenador, Sasa Obradovic, i després de caure eliminats a les semifinals de la Lliga contra el Partizan. I seguim en bàsquet perquè ara a les dues de la matinada els Knicks poden passar a la final contra els Cavaliers i tancar la sèrie. En tenis, a Roland Garros, Rafa Joder ha superat amb facilitat el seu rival en primera ronda, Davidovic i Carreño també han passat ronda, mentre que Jaume Munar, Bautista i Mérida han quedat eliminats. Aquest dimarts debuta Yannick Sinner. I ja per acabar, hoquei gel, d'aquí una estoneta a les dues també, tercer partit de la final de la Conferència Est entre els Montreal Canadiens i Carolina Hurricanes, de moment amb empat a una a la sèrie.
2: Molt bé, gràcies, Pau. Adéu, bona nit, bona nit. Aquí ho deixarem per avui, gràcies a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva aquí al Tu Diràs, a partir de quarts d'onze. Descanseu, bona nit.
5: Tu Diràs.

0: vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, amb molt... i això et porta a ser no la persona que a tu t'agradaria ser, entens?
1: Els dissabtes i els diumenges...
2: Esquerra, dreta.
3: És un joc, això, que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals.
4: La majoria de gent que tenim, doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
1: De 7 del matí a 2 del migdia...
5: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real?
1: Via lliure, amb Xavi Bundó.
6: S'ha torçat el peu,
7: avui.
6: Venint aquí!
8: És que l'edat no perdona.
6: L'edat castiga.
9: Per què no aneu una mica a la merda, els quatre?
1: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
10: Per haver assolit una fita històrica de la ràdio superant 1 milió d'oients diaris.
11: Per culminar el seu 25è aniversari amb el millor any de la seva trajectòria com a líder indiscutible de la ràdio a Catalunya. El Premi Nacional de Comunicació Radiofònica és per l'emissora del grup Godó RAC1.
12: Aquest reconeixement és sobretot també per tota la gent que treballa a RAC1, per redactors, per productors, per als tècnics, per la gent de màrqueting.
13: També m'agradaria tenir un record en aquest premi. Aquí va ser el nostre primer director, l'Eugeni Sallent, aquí allà on estiguis, Eugeni, gràcies a ell, a la seva manera de fer, a la seva idea de ràdio.
14: També avui l'agraïment i aixecarem aquest trofeu per la memòria del Carles Vilarrubí. Visca la ràdio i visca la ràdio en català.
1: RAC 1. Tots som Premi Nacional de Comunicació.

0: RAC 1.
1: Escolta, havia de dir una cosa que l'he de dir públicament.
2: Sí,
1: nosaltres ahir vam cometre un error garrafal, vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim, els companys informatius a més van molt medits. No hi ha travessat, demano disculpes, demano disculpes també de tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar...
2: Van ser 4.
3: Quatre!
1: Bueno, tampoc calia ara fer cisanyilla, cisanyisme.
2: No, que m'agrada puntualitzar...
1: Sí, clar, cap a aquests periodistes.
2: Sí, exacte.
1: Hem d'anar acabant.
0: Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró. RAC 1. Tots som un milió.
4: Escolta, informa't, descarrega.
0: Tot el que vols de RAC 1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. El portal de RAC 1.
5: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra aquest dimarts. Dimarts 26 de maig del 2026, avui les temperatures encara pujaran una mica més que no pas ahir, l'ambient serà de ple estiu. Al matí farà sol a tot arreu i a la tarda creixeran nuvolades cap al Pirineu que no portaran gaires conseqüències. Els termòmetres encara pujaran una mica més els pròxims dies. El jutge situa José Luis Rodríguez Zapatero com el líder d'una presumpta trama d'influències. Així consta en el sumari que inclou múltiples converses que assenyalen la seva influència, però no hi ha proves concloents que acreditin la seva culpabilitat. Mentrestant, creix la pressió a Pedro Sánchez perquè convoqui eleccions. Ara li demana una de les veus crítiques al seu partit, l'expresident espanyol Felipe González, com, vaja, com no podia ser d'una altra manera. De moment, Sánchez ha deixat d'entreveure que no pensa plegar i que aguantarà i resistirà. I en plenes negociacions de pau amb l'Iran, els Estats Units han bombardejat diversos objectius de la Guàrdia Revolucionària al sud del país. Washington alega que són atacs en legítima defensa, però poden fer saltar pels aires la possible treva amb el règim dels ayatolàs. Per cert, s'ha confirmat un nou cas positiu d'antivirus entre les persones que estan en quarantena preventiva a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. A Barcelona, mentrestant, creix el nombre de pisos que es venen sense cèdula d'habitabilitat, el certificat obligatori que acredita que un habitatge compleix les condicions per viure-hi. Ho llegim avui al diari Ara. De les dificultats per trobar pisos de lloguer en parlarem avui amb l'Aqueta Champeny de la immobiliària Orri. Seran temps de tertúlia Mot Bou, Joan López Alegre, Lola García i Toni Aira amb la Laura Rossell trepitjant aquest matí l'ull de poll. A més, també comentarem que avui hi ha una reunió clau entre educació i els docents per mirar de posar d'una vegada per totes fi al conflicte. Si no hi ha acord, demà hi haurà vaga a tot el país. Avui els estudiants també s'aturen per demanar una educació pública de qualitat. I a Girona, aquesta hora, tenim en marxa un operatiu dels Mossos d'Esquadra contra el tràfic de droga. Més de 600 agents treballen per desmantellar una xarxa dedicada al cultiu de marihuana. També se la relaciona amb tinença d'armes i blanqueig de capitals. Els esports, bany de multituds descomunal de Pep Guardiola ahir a Manchester, hi van participar centenars de milers de persones en una jornada festiva amb dos actes. Primer, una rua i després el plat fort amb una festa al pavelló més gran de la ciutat, que a més també és propietat del Manchester City, l'anomenat CUP, a més amb l'actuació sorpresa de Mishima. El Real Madrid, mentrestant, no tindrà cap jugador de la selecció espanyola de futbol per primera vegada en un Mundial, ni un. En canvi, hi haurà avui del Barça. El candidat a les eleccions del conjunt blanc, Enrique Riquelme, diu que és preocupant i ho aprofita per carregar contra Florentino Pérez. I als Estats Units, els Knicks són els primers finalistes de la NBA. Aquesta matinada han apallissat de 37 punts els Cleveland Cavaliers a casa seva i els han eliminat per la via ràpida. El dia que a les 11 tocades ens visitarà el cantant Nil Moliner, que ens presentarà el seu nou disc, Nexo. I amb el Joan Ferrer, el diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Sí, sí, una veu d'ànec de nassos. Bueno, jo crec que ja ha començat les... entre els aires acondicionats, la calor... Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
2: Sí, que el sumari del cas Plus Ultra situa José Luis Rodríguez Zapatero com una figura clau del cas de corrupció que l'envolta. S'han publicat múltiples converses que assenyalen la seva influència, però de moment no hi ha proves concloents que acreditin que és culpable. Segons l'UDEF, l'entorn de Zapatero hauria controlat una estructura per gestionar contactes, decisions i moviments econòmics vinculats a diverses operacions, entre elles el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Són gairebé 4.000 pàgines de sumari, però entre tots aquests papers només un sol missatge es pot atribuir a l'expresident. És del 31 de juliol del 2021, d'un contacte amb el nom Z, només amb la lletra Z, al mòbil de Julio Martínez Martínez, que és amic de Zapatero i fundador de la consultora Anàlisi Relevante, i el missatge diu: en tiempo y forma, exitosa gestión. Però, com diem, ni tan sols es pot demostrar que aquest missatge l'escrivís el mateix Zapatero.
0: Yeah. Queda més assenyalada, en canvi, l'empresa de les filles, no, Zapatero?
2: Sí, els investigadors creuen que la companyia What the Fab hauria servit per canalitzar part dels pagaments vinculats a la trama. En concret, s'assenyala que aquesta agència hauria cobrat més de 200.000 euros per tasques molt bàsiques, com maquetar i reenviar informes. Per això el jutge sospita que podrien haver estat serveis ficticis, que només pretenien justificar tota la facturació de les operacions corruptes. La fiscalia es fa seves les tesis de l'UDEF i demana anar fins al final perquè diu que el relat policial no només està basat en suposicions.
0: De fet, si avui feu un cop d'ull als diaris, veureu repetidament una mateixa imatge que d'acord, és la imatge, però ara en parlarem, que són unes joies que la policia va trobar en una caixa forta quan van escorcollar el despatx de Zapatero.
2: Són gairebé un centenar de collarets, arracades, anells, braçalets i rellotges, segons la secretària de l'expresident. Algunes joies són herència de la dona de Zapatero, mentre que altres són regals de viatges. I als investigadors no els quadra que les guardés al despatx i no a casa seva, de l'escorcoll. La policia també va buidar tres ordinadors, diversos correus electrònics, va decomissar algunes carpetes amb els noms d'empreses implicades, telèfons mòbils, un parell de discs durs i diverses agendes. A la seu de la agència What the Fab es van copiar els correus electrònics de les filles de Zapatero amb l'objectiu de reconstruir comunicacions internes per intentar esbrinar alguna cosa nova. L'escorcoll més sucós, això sí, va ser el del domicili de Julio Martínez Martínez, aquest amic de Zapatero, on van trobar més de 280.000 euros en efectiu amagats a diferents llocs, com capses, bosses i fins i tot també un radiador.
0: Això sí que és més preocupant. A mi que trobessin a Zapatero, és a dir, avui és veritat que és molt llaminer per un diari publicar les fotografies de les joies de l'àvia. Però, és a dir, són joies de... Tu mires aquestes joies, no és que siguin entes en joies, però mires aquestes joies i trobes que hi ha des d'arracades, que són d'aquestes rodones que poden tenir molts anys, fins a collarets que poden ser de l'època del Titanic. Vull dir que pot ser que aquest senyor hagi rebut una herència per part de l'àvia d'ella, de la seva dona, de la Sonsoles, o per part d'ell. O sigui, a mi el de les joies em sembla... Perquè estava al despatx. Doncs poden ser 50.000 motius. Primer, perquè potser no té cap xa forta a casa. No tothom té una caixa forta a casa. No sé, jo en tinc. És a dir, i després, que en tot cas, encara que tinguis caixa forta a casa, bueno, Zapatero és un expresident del govern d'Espanya i probablement la seguretat la té al despatx i no la té al seu domicili. I per tant prefereix que amb seguretat tenir la caixa forta al despatx. No ho sé, no és per... És a dir, jo no sé si aquest home és culpable o no és culpable, i jo crec que té un marrón de caldeu amb tot el que ha sortit i no he llegit encara aquest sumari. Però, perquè no he tingut temps, però sí que... I més perquè són 800 pàgines. Però sí que senyir-ho tot a que et portaria joies amb una caixa forta, doncs em sembla... Bueno, pues això, una mena de... Pues té joies, pues mira que bé, tu, quina sort. De moment, Zapatero no ha comparegut pel seu entorn, mateix que és innocent.
2: Sí, l'expresident espanyol ha fet servir un dels seus portaveus, Luis Arroyo, per criticar que les acusacions que fa la policia no s'aguanten per enlloc, en parlava a Televisió Espanyola.
3: No es un presidente cobarde, asustado, para nada, en absoluto. Es un presidente con ganas de defender, por supuesto, su reputación y su verdad, y que, por otro lado, está alucinando, la palabra la pongo yo, no la pone él, pero está muy, en fin, muy sorprendido.
2: Arroyo també assegura que Zapatero no tindrà un judici just, tal com li va passar, diu, a l'exfiscal general de l'Estat.
0: I ara fins i tot dins del PSOE demanen eleccions. Vaja, no, amb en Felipe González, sí. Tampoc és notícia.
2: Torna a afegir pressió a Pedro Sánchez i li demana que convoqui eleccions abans que acabi l'any.
4: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. Debería haberlas ese año. O sea, deberíamos también tener respeto por la infantería.
2: Felipe González, però, sí que defensa la innocència de Zapatero, tot i que ho ha fet a la seva manera. Ha dit que no el veu preparat per liderar una trama tan complexa com aquesta i que per això dubta que sigui culpable. A banda de González, per cert, Coalició Canària també creu que caldria anar a eleccions.
0: Molt bé, pues mira que bé. Com més li diguin a Sánchez, menys hi haurà. I en paral·lel del cas Zapatero, el govern espanyol agafa aire amb un informe de la policia que no ha trobat moviments sospitosos als comptes de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez.
2: La Guàrdia Civil diu que la informació bancària de Begoña Gómez és perfectament atribuïble al desenvolupament de les seves activitats professionals. És la conclusió que ha traslladat la policia al despatx del jutge Peinado, que la investiga, recordem, per 4 delictes: tràfic d'influències, malversació, corrupció als negocis i també apropiació indeguda.
0: I a tot això, aquesta matinada, i canviant de tema, quan són les 6 i 9 minuts, l'exèrcit nord-americà ha tornat a bombardejar l'Iran.
2: Ara que semblava que un acord de pau era més a prop que mai, les tropes dels Estats Units han bombardejat diverses embarcacions i també algunes bases militars de la Guàrdia Revolucionària. Han estat uns atacs al sud del país, molt a prop, per tant, de l'estret d'Hormuz, dels quals encara no n'ha transcendit si ha deixat víctimes mortals. Ho ha confirmat aquesta nit un dels portaveus de les tropes dels Estats Units, el capità Tim Hawkins, que la cadena Fox ha volgut aclarir sense tall de veu que han estat uns bombardejos en defensa pròpia, ha dit. Donald Trump hauria autoritzat aquests atacs perquè, segons els comandaments de l'exèrcit nord-americà, les tropes iranianes estaven provocant-los, sense especificar en què han consistit aquestes provocacions exactament.
0: I en futbol, Pep Guardiola és el gran protagonista de les últimes hores. Ahir l'afició del Manchester City el va homenatjar amb una festassa espectacular i plena de sorpresa.
5: Sí, primer de tot, centenars de milers d'aficionats van acompanyar-lo en una rua per celebrar les dues copes que l'equip anglès ha guanyat aquesta temporada. També era l'equip femení campió de Lliga i després 20.000 seguidors més van omplir el recinte més nou de la ciutat, el Cub Life, per recordar els 20 títols que ha guanyat l'entrenador català en l'última dècada. Van anar apareixent un per un aquests títols i els encarregats de portar-los van ser noms històrics dels últims anys del City, com Chiqui Beristain, Vincent Kompany, Ederson, John Stones, Bernardo Silva i Fernandinho, però no van ser els únics. També van portar títols als fills de Guardiola i també el cantant d'Oasis, Noel Gallagher, que fins i tot va entrevistar Guardiola en algun moment, igual que els jugadors que li van buscar les pessigolles amb preguntes divertides. L'entrenador no se'n sabia venir.
6: Thank you so much.
7: Moltes gràcies. No tinc prou gratitud. Només us puc dir que us duré per sempre més al meu cor. Moltíssimes gràcies.
6: Thank you so much.
5: La gran sorpresa de la nit, però també per Pep Guardiola, va ser l'aparició estel·lar de Mishima, que davant de 20.000 persones va interpretar un dels seus himnes, Tot torna a començar.

0: El grup encapçalat per David Carabén també va interpretar Glad All Over, que és la cançó que els aficionats del City dediquen a Guardiola des del dia que va arribar, però això no és tot. Hi van haver missatges d'amics i coneguts, com per exemple Michael Jordan.
1: Hey Pep, this is Michael Jordan.
2: Hola Pep, sóc en Michael Jordan. Només volia felicitar-te per la teva increïble carrera. Gaudeix de la teva retirada. Sort amb el golf i a seguir endavant. Enhorabona.
0: D'aquesta manera el City va voler homenatjar el millor entrenador de tota la seva història. Fastassa, eh?
3: Sí, perquè allò ho tenen molt clar i és molt diferent aquí. El comportament entre aficions és que és molt diferent el que és un club de... el que és la Lliga Espanyola i el que és la Premier League. O sigui, la Premier League és una altra cosa, diríem, i en canvi aquí, doncs tertúlies i diaris i tot, i és allà, de les coses, d'un 10 anys, doncs te'n vas. I te'n vas de la manera que te'n vas. I l'homenatge que li vam fer va ser descomunal. Quan vaig veure Michael Jordan, ja podem apartar a córrer, ja podem tornar cap a casa, que ho hem vist tot. Però, bueno, una cosa magnífica. Magnífica. L'aparició dels Mishima va ser... cap de pasta amunt. Per cert, que ahir, quan arribava a Manchester, perquè hi ha l'absència de jugadors del Real Madrid de la selecció espanyola, que evidentment també ha entrat de ple en la campanya electoral.
0: Sí, els dos únics jugadors que tenien opcions eran Hausen i Gonzalo García, però finalment Luis de la Fuente els ha deixat fora. En canvi, hi haurà 8 jugadors del Barça, l'equip espanyol: Joan García, Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo i Ferran Torres. I, esclar, el rival de Florentino Pérez a les eleccions, Enrique Riquelme, ho ha atribuït a un error en el projecte del dirigent blanc i ho ha aprofitat per ficar-hi cullerada.
4: Hoy un día un poco triste para el Real Madrid, que no ha tenido ningún asistente a la convocatoria de la selección, primera vez en 16 mundiales, y es algo que preocupante. Esperemos que no vuelva a pasar nunca más si se toman las decisiones adecuadas.
5: Y vamos a devolver a la selección española a grandes jugadores, a grandes estrellas, que nos puedan hacerse sentir orgullosos parte de españoles en esa convocatoria.
0: Dit això, és curiós, perquè just després de dir això, l'empresari va anunciar que té lligades dues grans estrelles mundials, és a dir, seguint el pur estil Florentino Pérez. Riquelme, això sí, va tirar la pedra, però va amagar la mà i no va dir els noms d'aquestes dues estrelles mundials.
3: Dues estrelles i dos huevos duros, val. Que es vagi calçant al City amb el nom de Haaland. Però Haaland es queda allà, però vamos. Bernardo Silva va dir ahir que volia tornar, que volia venir aquí. Li vaig dir així, li vaig dir que oi, tens que venir, hòstia, fos per mi. I sí, ell estaria encantat de venir al Barça, però encantadíssim de venir al Barça. Cos zero, eh? No ho oblidem. I jo, bueno, ja en parlarem. Què més coses? Tens alguna cosa més?
0: Sí, una cosa més, i és que als Estats Units els Knicks són els primers finalistes de l'NBA. Aquesta matinada han apallissat de 37 als Cavaliers, ja els han eliminat per la via ràpida. Seran les primeres finals dels Knicks, un dels equips més històrics de tota l'NBA, en 27 anys. I ara el seu rival sortirà de l'eliminatori entre els Spurs i els Thunder.
3: Per cert, De debò, allà dalt no es podia suportar. De debò, no es sí, podia sí, suportar sí. La calor que feien, sí, pitjor sí, sí. Que aquí, eh?
6: De fet,
3: ahir... Manchester estaven a 30... A l'hora de la rua sí. Van arribar a 33 o 34 graus, sí, sí, sí. Que no es podia aguantar.
6: De fet, ahir a Londres tenim un rècord de mes de maig que van arribar als 35 graus.
3: Imagina't.
6: I, a més, el pitjor és que els propers dies puja més la temperatura. No només al Regne Unit, sinó també França, per exemple, que podríem tenir alguns valors al voltant dels 40.
3: Mare meva.
6: Que és una situació que ja seria excepcional a l'estiu, com per tenir-ho al mes de maig. A més, molt sostingut, perquè a vegades podem tenir calorades d'aquestes 2-3 dies a la primavera, però la veritat és que s'allarga més d'una setmana aquesta situació.
3: Ah, sí?
6: Sí. I llavors és excepcional per la durada, també.
3: És que ahir, de debò, eh?
6: Sí, sí, m'ho crec.
3: Ahir, quan he arribat ara fa una estona a l'aeroport del Prat, s'estava millor que quan estaves allà. Clar, allà. O sigui, a Manchester feia una calor que no es podia aguantar. Però no es podia aguantar. O sigui, va haver moments de dir, hòstia, que em desmaiaré.
6: Doncs...
3: I ara estem... I avui igual, i continua.
6: Igual, sí, hem de tenir paciència amb aquesta calor, perquè avui continuarà. Avui les temperatures seran semblants a les d'ahir o un palet més altes, entre els 27 i els 33 graus, però demà pugen a tot arreu, i dijous també pugen més, amb una pujada més accentuada en punts de la costa i del prelitoral de Tarragona, i també costa i prelitoral central, amb valors que van superar els 35 graus de cara a demà i dijous, sobretot en punts del Pla de Lleida, Lleida, Terres de l'Ebre, Catalunya Central o l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb sol, nuvolades de tarda, que demà sí que deixaran algun ruixat al Pirineu, que es podria repetir de cara a dijous, i divendres i dissabte alguns xàfecs de tarda al centre i al nord del país. I de moment també tenim nit tropical en alguns sectors, sobretot de la costa. Tenim 21 graus ara mateix a Mataró, 21 graus també en punts de la ciutat de Barcelona, també a Portbou, 16 graus a Alcanar, 18 a Tarragona, 13 a Lleida i 12 a Girona.
3: I més coses, més enllà dels esports i el temps, l'OMS reconeix que la progressió del brot d'Ebola els està superant.
7: Sí, per això avui el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja a la República Democràtica del Congo per liderar la gestió de la malaltia, que ja ha matat unes 220 persones. Adhanom diu que és un dels principals problemes amb què s'han topat, és que la població local desconfia del paper de les organitzacions estrangeres. Des de l'inici del brot s'han registrat dos atacs violents en dos hospitals. A finals de la setmana passada, l'OMS va elevar a molt alt el risc de l'epidèmia. A banda dels 220 morts, ja hi ha 900 casos sospitosos a la regió subsahariana. En canvi, l'OMS sí que continua insistint que el perill és molt baix a la resta del planeta.
3: I sobre el brot d'antivirus, un dels aïllats que estaven fent quarantena a Madrid ha donat positiu.
7: És un dels pacients de nacionalitat espanyola que van a bord del creuer Ondius, un cas que s'afegeix a l'altre que van detectar l'endemà que el vaixell arribés a les Canàries. Per tant, el del grup de 14 espanyols i catalans, de moment, dos han donat positiu d'antivirus. El nou infectat no té símptomes, però el personal sanitari ja l'ha traslladat a la unitat d'aïllament del nivell. El Ministeri de Sanitat ja ha especificat també que aquest nou cas no altera el protocol i la quarantena que havien de seguir la resta de turistes espanyols que anaven a bord d'aquest creuer de l'Òmnius.
3: I més coses. Ja que parlem de salut, una sola dosi d'una teràpia revolucionària es veu que redueix més del 60% del colesterol dolent durant més d'un any.
7: Sí, és una teràpia d'ARN, és a dir, que actua sobre la funció de les cèl·lules, que de fet pot reduir el colesterol per tota la vida amb una sola infusió intravenosa. Ho demostren els resultats preliminars d'un assaig clínic que presenta una nova estratègia contra les malalties cardiovasculars, que és eliminar permanentment la producció al fetge d'un determinat enzim. Les persones que no el produeixen tenen un risc d'infart 8 vegades inferior al de la resta de la població. La teràpia l'ha desenvolupat la nord-americana Verve Therapeutics i l'ha comprat la multinacional Eli Lilly per $1,000,000.
3: I l'associació... Vaja, els metges exigeixen al programa El Hormiguero d'Antena 3 que rectifiqui les paraules del futbolista Marcos Llorente, que va demanar no fer servir crema solar quan vas a prendre el sol.
7: L'Associació Espanyola de Comunicació Científica sol·licita a Antena 3 que surtin al pas del que va dir el futbolista de l'Atlètic de Madrid en horari de màxima audiència, que va ser això.
8: ¿Estamos de acuerdo que siempre que tomas el sol la piel paga un precio?
9: Yo no estoy de acuerdo.
8: Yo he hablado con la Asociación Española de Dermatología.
9: Bueno, está bien.
8: Dicen que el daño solar, y luego está humeador, el daño solar es acumulativo. El 90% de los cánceres de piel vienen por los 20 años de sol de la persona. ¿No estás de acuerdo en eso? No,
9: ¿cómo miden eso? ¿Cómo sabes qué es el sol y no esta luz que estás 93% de tu vida recibiendo esta luz?
7: Els divulgadors científics demanen que la cadena responsabilitzi d'aquestes declaracions i creuen que cal una rectificació per haver negat evidències irrefutables.
3: Sí, no seré jo qui defensi l'Hormiguero en el Pablo Moto, que no tinc el gust ni... Però qui conya rectificar el programa? En tot cas, haurà de rectificar el sotacarro de Marcos Llorente. La culpa és de Marcos Llorente. I veiem, la culpa és convidar... Que, bueno, sé si convidar-lo no, perquè aquest tio està amb la selecció espanyola, no? T'ha convocat, no?
7: Sí.
3: No, Marcos Llorente, sí, imagina, esclar, un tio que
7: diu
3: que no.
7: A la carta de l'Associació Espanyola de Comunicació Científica, de fet, també aplaudeixen una mica el com va anar, com ho va fer el Pablo Motos, perquè va posar dades, i només es queixen del que va dir Marcos Llorente.
3: Pues que es queixin de Marcos Llorente i de Pablo Motos. I a Girona, a aquesta hora, tenim en marxa un macrooperatiu dels Mossos d'Esquadra contra el tràfic de drogues.
7: La policia vol desmantellar una banda de narcotraficants amb un dispositiu que lidera la Divisió d'Investigació Criminal, amb la participació de la Brigada Mòbil. Més de 600 agents, en total, segons han explicat els Mossos, tracta d'un grup que es dedica sobretot a cultivar i a vendre marihuana i també se'l relaciona amb la tinença d'armes i el blanqueig de capital. De moment no sabem si hi ha detinguts.
3: I a Reus, aquesta matinada, una persona ha quedat ferida en estat menys greu després que un camió hagi tingut una fuita de 1.000 litres d'un material inflamable.
7: Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Transcat, però s'ha desactivat fa poc més d'una hora. El camió transportava èsters, que és un compost inflamable, i es trobava al polígon CIM, al camp, a Reus. Finalment el producte ha anat a parar al clavegueram, ara serà l'ACA qui ho gestionarà tot plegat. El ferit menys greu greu ha estat per inhalació i se l'ha traslladat a l'hospital.
3: I avui tenim l'última oportunitat de govern i sindicats de mestres per evitar les vagues dels pròxims dies.
7: Reunió a les 12 del migdia entre les dues parts, tot i que les posicions continuen molt allunyades. A banda del reforç de la plantilla, el punt més conflictiu són els sous, i mentrestant els que avui fan vaga són els estudiants. Aturada nacional als instituts i a les universitats a Barcelona, els alumnes de diversos centres han organitzat piquets informatius.
3: I avui també vaga indefinida als treballadors de les biblioteques de Barcelona.
7: Protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat, que a Catalunya es fa els dies 9, 10 i 11 de juny. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de la Ciutat ha convocat la vaga per reclamar millores laborals, denuncien que són una plantilla precària i també exigeixen més facilitats per conciliar. El col·lectiu ja fa 5 dissabtes que feia vaga, però com la situació no ha millorat, ara comencen una vaga cada dia.
10: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
3: Hola, Joan Ferrer, bon dia.
11: Bon dia. Va, molt ràpid. Pregunta, sou de dutxar-vos al matí o a la nit?
0: Matí.
3: Matí.
11: Matí?
3: Matí, bueno, i nit, sí, pot ser nit i matí.
11: Vinga, dutxes curtes o llargues?
0: Curtes.
3: Depèn.
11: Curtes? Llargues. Malament. Malament, ja comencem malament.
0: Ah?
11: Perquè si voleu dormir bé i us voleu mantenir joves i amb la pell esbelta, dutxes llargues, però molt llargues, eh? No estalvieu, foteu-li gasto.
12: Doncs mira, la Razón ha consultat diversos experts que asseguren que dutxar-se 90 minuts abans d'anar a dormir accelera un 36% la conciliació del son.
13: 90 minuts!
12: Exacte, una hora i mitja abans d'anar a dormir.
13: No,
12: durant 90 minuts, no. Home, si no l'aigua...
13: Vale.
12: Exacte, això ajudaria a conciliar el son. En canvi, al matí ens ajuda, evidentment, a despertar-nos, però ha de ser una dutxa ràpida de 3 o 4 minuts amb aigua tèbia i acabant amb un cop d'aigua freda.
13: Això que faig?
12: Doncs si no ho fessis així, podries ressecar la pell.
13: 90 minuts!
14: No cuentes tus arrugas.
12: Una hora i mitja abans d'anar a dormir.
3: M'hagués anat bé avui una dutxa de 90 minuts.
11: Per això li preguntes constantment per l'estat dels embassaments de l'Almonica. Deu sortir de la dutxa com un xarpell.
3: Com un xarpell?
11: Com el Mick Jagger.
3: Com un xarpell? M'ho pots explicar? És una paraula preciosa.
11: Xarpell? El gos aquest que està...
3: Ah!
11: Arrugues.
3: Que és que sí. Ah. Un xarpell. Són les 6 i 23 minuts. És que no...
11: Perdó. està rient el Dani.
6: Sí, sí. El teu fan, número 1.
3: Tira, sí. Tira, Dani. Per clar, no pot ser d'una altra manera avui. Aquesta és la que va cantar. Encara el Pep jo crec que no se'n sap a venir. Els Mishima. Avui trucarem al David Carvent perquè ens expliqui tota la història. Vinga, va.

0: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
1: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900 100 019 o connectant-te a iberdrola.com.
2: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
3: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
4: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
3: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
5: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
6: I tu, què vas disfressat?
7: Aquest pista boníssim.
8: Avius? Cirera?
9: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
6: No té un punt estrany, al final?
5: Ho sabia! Ens has drogat! Ets la millor, Paula!
10: No us he drogat. Us he enverinat.
11: La promesa, a partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
12: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva'm fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
13: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
14: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
13: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
14: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
13: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
15: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el...
16: 99.784-99784.
15: Sèrie...
16: 37037.
15: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
17: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que el sumari judicial assenyala i continua correlant José Luis Rodríguez Zapatero, però que de moment no aporta proves concloents.
1: El situen com la peça clau de l'entramat corrupte, però fins ara tots són indicis. L'empresa de les seves filles també està en el punt de mira i la policia encara investiga la documentació requisada.
0: L'entorn de Zapatero nega les acusacions i creu que l'expresident espanyol no tindrà un judici just.
1: Ho ha dit Luis Arroyo, que li fa de portaveu. Zapatero ja prepara la seva defensa i no parlarà fins al proper 2 de juny davant de l'Audiència Nacional.
0: A l'Orient Mitjà, quan la pau semblava imminent, els Estats Units han tornat a atacar l'Iran.
1: Ha passat aquesta matinada, segons el Pentàgon, ha estat en defensa pròpia. L'atac arriba en ple alto al foc i enmig de converses per una treva de 2 mesos.
0: Als esports, el Manchester City homenatge a Pep Guardiola amb una festassa espectacular.
2: Centenars de milers d'aficionats van acompanyar-lo en una rua pels carrers de la ciutat i després 20.000 seguidors més van omplir el recinte més nou de Manchester. Es van recordar els 20 títols que ha guanyat l'entrenador català, va tocar Mishima per sorpresa i van aparèixer missatges de grans personalitats com Michael Jordan.
0: I l'absència de jugadors del Real Madrid a la selecció espanyola entra de ple en la campanya electoral del Club Blanc.
2: No n'hi ha cap del Real Madrid i 8 del Barça. El rival de Florentino Pérez a les eleccions, Enrique Riquelme, ho ha atribuït a un error en el projecte del dirigent blanc i ha aprofitat per ficar-hi cullerada, però alhora ha anunciat que té lligades 2 estrelles mundials al més pur estil Florentino.
0: El líder de l'Organització Mundial de la Salut viatja avui al Congo pel brot d'Ebola.
1: Tedros Adhanom hi va després d'admetre que l'expansió del virus els està superant. Ja hi ha 220 morts i una desena de països en alerta.
0: I parlant de salut, un nou fàrmac redueix el colesterol de manera duradora amb una sola dosi.
1: És una teràpia d'ARN que elimina el 60% del colesterol dolent, possiblement per tota la vida. L'assaig clínic s'ha publicat a The New England Journal of Medicine.
0: En marxa aquesta hora un macrooperatiu policial contra el narcotràfic a Girona.
1: Ha començat de matinada i participen més de 600 agents dels Mossos. Es tracta d'un grup que es dedica al cultiu i al tràfic de marihuana. De moment no sabem quants detinguts hi ha.
0: I aquest migdia els sindicats i el Departament d'Educació es tornen a reunir per desencallar el conflicte.
1: Si no hi ha acord, l'USTEC amenaça d'aixecar-se de la taula definitivament. Demà arrenca un cicle de 8 vagues consecutives amb una aturada a tot Catalunya.
0: Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui tornarà a ser un dia de calor intensa.
3: Sí, les temperatures s'enfilaran tant com avui o fins i tot una miqueta més, amb màximes que es mouran entre els 27 i els 33 graus en un dia marcat bàsicament pel sol i després a la tarda amb alguna nuvolada en zones de muntanya. I aquests termòmetres encara es dispararan més els propers dies, fins i tot demà superant els 35 graus en punts del Pla de Lleida, l'Ebre, Catalunya Central i també l'interior de les comarques de Girona.
0: I temperatures a aquesta hora?
3: Doncs molt suaus ara mateix, entre els 18 i els 21 graus a Barcelona, 18 també a Tarragona, 13 a Lleida, 12 a Girona, 13 a Montblanc i 16 a l'Escala.
0: Pel que fa al trànsit i al transport públic, a aquesta hora cap incidència destacable, passen 3 minuts de 6:45 del matí, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui dimarts 26 de maig del 2026.
4: RAC 1.
5: La pressió està bé? L'aigua no s'escalfa. Aquesta icona?
4: No cal que et preocupis. De la instal·lació de gas ens n'encarreguem nosaltres. Sol·liciten la revisió amb Repsol al 900-321-900 o a pilletobombona.repsol.es i beneficia't d'instal·ladors autoritzats, un servei 24-7 i 5 anys d'assegurança gratuïts. Repsol, amb tota l'energia.
6: Ara a Fiman, samarretes interiors per home, 2 per 6,50 i pantalons curts per home, 2 per 20 euros. Fiman, tan senzill com això.
7: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
8: A Vilafranca del Penedès, cada dijous de maig és un dijous de vi.
9: En el marc incomparable del carrer del Comerç, gaudeix del producte de proximitat. Vi del Penedès i Gall del Penedès amb IGP.
8: Un maridatge excepcional acompanyat de música en directe amb un DJ.
9: L'essència de la capital del vi en una copa. Més informació a turismevilafranca.com. Vilafranca, ve de gust.
10: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
11: I si aquest estiu comencés abans? Als Clubs Dir ho tens tot per entrenar, però a més pots refrescar-te i desconnectar amb 13 piscines i 13 zones de solàrium. Activa't aquest maig i prepara el teu millor estiu al Dir. Apunta-t'hi a dir.cat, ara amb inscripció 0 euros. Dir, com sempre, anem a més.
12: Ho sents? És l'aigua Sant Aniol. que es filtra entre roques volcàniques mil·lenàries, enriquint-se lentament amb l'equilibri òptim de minerals essencials. Un regal pel teu cos, ara que tant ho necessita. Aigua mineral natural Sant Aniol, l'essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.
13: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
14: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
13: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
14: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
15: Arriba al Teatre Goya l'Ultimàtum, un espectacle d'indigest escrit i dirigit per Jordi Oriol.
16: Maleïda incertesa.
17: No podem preveure res.
18: A ver si entendí bien, profesor. Toda esta incertidumbre es debida a ese principio cuántico suyo.
19: No és meu. El va postular Heisenberg.
18: Heine, ¿quién?
20: Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedregosa i Lara Segú.
21: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
22: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
23: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
22: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
23: a Android Auto
22: i a Apple CarPlay.
23: Tots els podcasts de RAC1.
22: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
23: Noves funcionalitats premium.
22: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
23: Fàcil, intuïtiva i renovada.
22: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
24: RAC1. El món a RAC1.
0: 6:37, el sumari del cas Plus Ultra revela múltiples converses de membres de la trama que assenyalen la influència de José Luis Rodríguez Zapatero, però, de moment, no hi ha proves concloents que acreditin la seva culpabilitat.

0: La policia i el jutge situen José Luis Rodríguez Zapatero com una figura clau en l'entramat que s'està investigant, però de moment el que dèiem tots són indicis. Segons la UDEF, l'entorn de l'expresident hauria controlat una estructura per gestionar contactes, decisions i moviments econòmics vinculats a diverses operacions, entre elles el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En aquest esquema apunten que el paper de la seva secretària seria cabdal, com a punt de connexió de les comunicacions de la trama, i fins i tot assenyalen també que la casa de la família Zapatero és el centre neuràlgic de tot el cas, des d'on es prenien les decisions més delicades. Els investigadors parlen d'ell, de Zapatero, com un líder no visible que amagava totes les gestions que feia sense deixar rastre. Tant és així que el sumari recull més de 700 documents, unes 4.000 pàgines en total, i entre tots aquests papers, només un missatge, només un, es podria atribuir a Zapatero. És del 31 de juliol del 2021, un contacte guardat només amb la lletra Z al mòbil de Julio Martínez Martínez, aquest amic de Zapatero i fundador de la consultora Anàlisi Relevante, que va escriure el missatge, aquest contacte que es diu Z, en tiempo y forma exitosa gestión. Ara bé, com dèiem, ni tan sols està provat que l'escrivís el mateix Zapatero, i és un missatge críptic, que tampoc és incriminador en cap cas. Ara el magistrat José Luis Calama continua indagant per trobar noves comunicacions que demostrin la implicació directa de l'expresident espanyol. Un dels punts més rellevants del sumari és el paper de l'empresa de les seves filles, que els investigadors descriuen com una possible societat instrumental. Segons aquesta hipòtesi, la companyia What the Fab hauria servit per canalitzar part dels pagaments vinculats a la trama. En concret, s'assenyala que aquesta agència hauria cobrat més de 200.000 euros per tasques molt bàsiques, per exemple, maquetar i reenviar informes, cosa que no quadra als investigadors, i per això el jutge sospita que podrien haver estat serveis ficticis que només pretenien justificar tota la facturació de les operacions corruptes. Hem posat veu a les conclusions de l'informe.
1: De lo anterior se concluye, la sociedad What the Fab SL se perfila como elemento finalista del entramado investigado y se erigiría como un centro de redistribución de flujos económicos, facilitando la canalización de fondos de los clientes y de la propia red organizada.
0: La fiscalía es fa seves les tesis de la UDEF i demana anar fins al final perquè diu que el relat policial no només està basat en suposicions, però la policia situa el domicili particular de la família Zapatero, abans ho dèiem, com el centre per prendre decisions. En canvi, la coordinació operativa de tota la trama es feia des del despatx de l'expresident espanyol al carrer Ferraz de Madrid, just davant de la seu del PSOE. A més, el jutge Calama considera que el correu que gestionava la secretària de l'expresident, Gertrudis Alcázar, era el principal canal de comunicació intern de la xarxa. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
2: Sí, la UDEF conclou que Zapatero intenta amagar totes les gestions que fa a la xarxa tant com pot.
1: Lo anterior se ve reforzado por la naturaleza delictiva de las actividades investigadas, donde se evidencian indicios de desvinculación interesada y búsqueda de opacidad.
2: Ara bé, tot i aquesta opacitat, també diu que tot el que van fer no seria possible sense la seva influència.
1: José Luis Rodríguez Zapatero se erige como la figura principal de la red de influencia. Su intervención resulta determinante para la proyección de la red a las diversas esferas de influencia.
2: La UDEF parla de patrons repetitius en l'emissió de factures per gestions concretes. El dibuix que fa de tota la trama és bàsicament Zapatero i la seva família, la secretària i tres amics de l'expresident espanyol que actuen com a intermediaris i que són els qui protagonitzen la gran majoria de converses transcrites per l'UDEF en Plus Ultra. De converses de Zapatero només n'hi ha una i no es concloent per res. És una conversa on fa un agraïment però sense concretar el per què.
0: I tot i que l'UDEF creu que el centre neuràlgic de la trama era el domicili de Zapatero, el magistrat no ha autoritzat que el registrin. En canvi, sí que va autoritzar l'entrada dels agents al despatx de Zapatero, al carrer Ferraz, d'on la policia es va endur desenes i desenes de documents. Ara bé, si avui obriu els diaris, veureu repetidament una mateixa imatge. Algunes de les joies que els agents van trobar en una caixa forta, segons la secretària de l'expresident, algunes joies són herència de la dona de Zapatero, mentre que altres són regals de viatges. De l'Escorcoll, la policia també va buidar tres ordinadors i diversos correus electrònics, i a la seu de l'agència What the Fab es van copiar els correus electrònics de les filles de Zapatero i d'altres treballadors de l'empresa. Sí que sabem que va ser més sucós un altre escorcoll a casa de l'empresari Julio Martínez. La policia va trobar més de 280.000 euros en efectiu amagats a diferents llocs, com ara capses, bosses i fins i tot a un radiador. De moment, Zapatero no ha badat boca de tot plegat, però sí que ho ha fet gent del seu entorn. L'expresident espanyol ha fet servir un portaveu per criticar que les acusacions que fa la policia no s'aguanten per enlloc. Luis Arroyo en va parlar a Televisió Espanyola.
3: No es un presidente cobarde, asustado, para nada, en absoluto. Es un presidente con ganas de defender, por supuesto, su reputación y su verdad, y que, por otro lado, está alucinando. La palabra la pongo yo, no la pone él, pero está muy, en fin, muy sorprendido.
0: I després de l'aixecament del secret del sumari, continuen creixent els dubtes sobre l'impacte que pot tenir aquest cas a la legislatura, i ara les veus ja ressonen. Des de dins del PSOE, de nou ha estat Felipe González, qui ha afegit més pressió a Pedro Sánchez, i qui li ha demanat directament que avanci les eleccions i que les convoqui abans que acabi l'any.
4: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año. O sea, deberíamos también tener respeto por la infantería. Vamos a ver, el liderazgo que yo aprecio es el liderazgo no mercenario. El que no se ejerce para beneficio propio, sino que se ejerce para beneficio de la población.
0: I a banda de Felipe González, qui també ha demanat eleccions anticipades, ha estat Coalició Canària. Un minut i mig i arribarem a 3:15 del matí a l'Orient Mitjà després de moltes setmanes de negociacions entre els Estats Units i l'Iran, i ara que semblava que un acord de pau era més a prop que mai. Aquesta matinada l'exèrcit nord-americà ha bombardejat diverses embarcacions iranianes i també algunes bases militars de la Guàrdia Revolucionària. Això, quan representa el que dèiem, que l'alto a foc provisional entre els dos bàndols també encara és vigent. Han estat uns atacs al sud del país, dels quals Pol encara no n'ha transcendit si ha deixat víctimes mortals.
5: Ho ha confirmat aquesta nit un dels portaveus de les tropes dels Estats Units, el capità Tim Hawkins, que ha confirmat a la cadena Fox i ha volgut aclarir que han estat uns bombardejos en defensa pròpia. L'ofensiva l'ha autoritzat el mateix Donald Trump perquè, segons aquest comandant, la Guàrdia Revolucionària els estava provocant.
0: Un minut i arribarem a 3:15 del matí.
6: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
0: Els esports. Pep Guardiola continua acumulant elogis i grans homenatges a Manchester. Ara bé, el d'ahir va superar totes les expectatives. Primer de tot, centenars de milers d'aficionats van acompanyar-lo en una rua pels carrers de la ciutat, i després la festa va acabar en el recinte més modern de tot Manchester, que estava ple amb més de 20.000 persones, Pedrol.
7: Sí, el club i l'afició van voler reconèixer el seu gran llegat al City, 20 títols en 10 anys, i no s'hi van posar per poc. Va ser una gran festa on no va faltar de res. Després de la rua, noms històrics del City, però també familiars i fins i tot el cantant d'Oasis, Noel Gallagher, van anar traient un per un tots i cadascun dels 20 títols que Guardiola ha guanyat com a entrenador del City. Però això no va ser tot, perquè també va haver-hi actuacions musicals i d'altres sorpreses.
0: Enviat especial de RAC1 a Manchester, Miquel Agut, bon dia.
8: Bon dia. Va ser un conte de fades, un acte d'amor mutu entre els aficionats i Pep Guardiola, i evidentment també els colors del City. Primer amb centenars de milers de persones pels carrers de la ciutat seguint l'autocar de l'equip, i després amb un acte en un pavelló amb 20.000 aficionats on hi va haver moments per tot. Per exemple, per una felicitació de Michael Jordan.
9: Hey Pep, this is Michael Jordan.
10: Hola Pep, sóc en Michael Jordan. Només volia felicitar-te per la teva increïble carrera. Gaudeix de la teva retirada. Sort amb el golf i a seguir endavant. Enhorabona.
8: O per una actuació sorpresa de Mishima.
11: You will have to learn to miss him.
12: Haureu d'aprendre a trobar-lo a faltar, tal com hem fet nosaltres durant els últims 14 anys i un mes. Però almenys heu tingut la sort de gaudir-lo durant 10 anys magnífics.
11: You got to enjoy him for 10 wonderful years.
8: Tot per agrair, diuen, 10 anys al seu entrenador, al seu campió, a la seva llegenda.
13: For our manager, our champion, our legend, Pep Guardiola!
8: El pavelló i la plantilla van cloure la festa cantant Wonderwall. L'amor entre el City i Guardiola, com canten els Oasis, viurà per sempre.
0: Mentrestant, l'absència de jugadors del Real Madrid a la selecció espanyola entra de ple a la campanya electoral del Club Blanc.
7: Els dos únics jugadors que tenien opcions eren Hausen i Gonzalo García, però finalment Luis de la Fuente els ha deixat fora tots dos. En canvi, hi haurà 8 jugadors del Barça a l'equip espanyol. El rival de Florentino Pérez a les eleccions, Enrique Riquelme, ha atribuït aquesta absència històrica a una pífia en el projecte del dirigent blanc de Florentino, i ho ha aprofitat per retreure-li.
14: Hoy un día un poco triste para el Real Madrid, que no ha tenido ningún asistente a la convocatoria de la selección, primera vez en 16 mundiales, y es algo que preocupante. Esperemos que no vuelva a pasar nunca más si se toman las decisiones adecuadas.
15: Y vamos a devolver a la selección española a grandes jugadores, a grandes estrellas, que nos puedan hacerse sentir orgullosos parte de españoles en esa convocatoria.
7: Val a dir que, just després de dir això, Riquelme va anunciar que té lligades dues estrelles del futbol mundial, és a dir, seguint els passos del que ha anat fent Florentino Pérez en les darreres dues dècades.
0: Tenim alguna cosa més?
7: Sí, que els Estats Units, els Knicks, són els primers finalistes de l'NBA. Aquesta matinada han apallissat de 37 els Cavaliers a casa seva i els han eliminat per la via ràpida. Seran les primeres finals dels Knicks en 27 anys, i ara el seu rival sortirà de l'eliminatòria entre els Spurs i els Thunder.
16: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
0: 6 i 48, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, viatja avui a la República Democràtica del Congo per liderar la gestió contra el brot d'Ebola, que ja ha deixat unes 220 víctimes mortals. L'OMS intenta agafar el bou per les banyes perquè reconeix que la progressió del virus els està superant. Adhanom diu que un dels principals problemes amb què s'han trobat és que la població local desconfia del paper de les organitzacions estrangeres.
5: Des de l'inici del brot s'han registrat dos atacs violents en dos hospitals. A finals de la setmana passada l'OMS va elevar a molt alt el risc del brot. De moment ja hi ha 900 casos sospitosos a la regió subsahariana i, com dèiem, 220 morts. En canvi, l'organització continua insistint que el perill és molt baix a la resta del planeta. Sigui com sigui, Itàlia ja ha activat la vigilància d'aquest virus perquè ha ingressat a Milà dos turistes amb febre que viatjaven des d'Uganda.
0: Sobre el brot d'antivirus, en aquest cas, en les últimes hores, un dels aïllats que estan fent quarantena a Madrid ha donat positiu. És un dels pacients de nacionalitat espanyola que van a bord del creuer Ondius, un cas que s'afegeix, per tant, a l'altre que van detectar l'endemà que el vaixell arribés a les Canàries fa dues setmanes. El personal sanitari l'ha traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell i el Ministeri de Sanitat ja ha especificat que aquest nou cas no altera el protocol ni tampoc la quarantena de la resta d'afectats. I un nou avenç en el camp de la medicina permet reduir el colesterol de manera duradora prenent una sola dosi d'un fàrmac, que és una teràpia d'ARN que elimina el colesterol LDL, el dolent, en més d'un 60% almenys durant un any i que pot reduir-lo possiblement per tota la vida. L'ha desenvolupat la nord-americana Verve Therapeutics i l'ha comprat la multinacional Eli Lilly per $1,000 milions.
5: Amb una única infusió d'aquest medicament n'hi ha prou per reduir un 60% el colesterol durant 12 mesos i possiblement durant tota la vida. Ho demostren els resultats preliminars d'un assaig clínic que presenta aquesta nova estratègia contra les malalties cardiovasculars. Aquesta teràpia està dissenyada per eliminar de manera permanent la producció al fetge d'un determinat enzim i les persones que no el produeixen tenen un risc d'infart 8 vegades inferior al de la resta de la població. Els resultats s'han publicat a la revista The New England Journal of Medicine.
0: 10 minuts i arribarem a les 7 del matí. A aquesta hora continua en marxa un macrodispositiu policial per desmantellar una banda de narcotraficants amb epicentre a la demarcació de Girona. L'operatiu ha començat de matinada i participen més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra.
5: Sí, agents de la Divisió d'Investigació Criminal, el Grup Especial d'Intervenció, o també la Brimo, l'Arro, la Policia Científica, la Unitat Canina o els mitjans aeris de la policia. Els agents estan fent diverses entrades a habitatges de la demarcació de Girona. Segons els Mossos, es tracta d'un grup que es dedica sobretot a cultivar i a traficar amb marihuana i també el relacionen amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. L'operatiu ha començat de matinada i, com dèiem, de moment no sabem si hi ha detinguts.
0: A Reus, aquesta matinada, una persona ha quedat en estat menys greu després que un camió hagi tingut una fuita de 1.000 litres d'un material inflamable.
5: Protecció Civil ha activat la prealerta pel pla Transcat, però s'ha desactivat fa poc més d'una hora i mitja. El camió transportava èsters, un compost inflamable, i es trobava al polígon CIM al camp, a Reus. Finalment, el producte ha anat a parar al clavegram i ara serà l'ACA qui ho haurà de gestionar. El ferit menys greu ha estat per inhalació i l'han traslladat a l'hospital.
0: I avui també tenim novetats del cas Andic. Els Mossos van sospitar del fill del fundador, quan va dir que no va veure caure son pare. Fonts consultades per El Periódico apunten que la policia no li va quadrar que si anava per davant del seu pare o si estava relativament a prop no veiés com va caure.
5: Els Mossos apunten que serà molt difícil demostrar que el va empènyer deliberadament, però remarquen les contradiccions de Jonathan Andic. Va canviar de versió quan primer va dir que estava 4 o 5 metres davant del seu pare i després va rectificar per explicar que estava al seu costat. Això no li encaixa a la policia, que considera que l'hauria d'haver vist caure al buit.
0: I avui el Departament d'Educació i els sindicats tenen una reunió clau per posar punt final a les protestes dels docents. Els sindicats avisen que la d'avui és l'última oportunitat per arribar a un acord abans que demà es reprenguin les aturades amb una vaga a totes les escoles i a tots els instituts del país. Avui, per cert, també hi ha convocada una vaga d'estudiants de secundària i universitats i demà, com dèiem, vaga de docents a tot Catalunya. Vuit minuts i les set. RAC 1.
17: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
18: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant a iberdrola.com.
19: M'agrada la meva feina nova, però m'agradarà igual d'aquí 45 anys? Són molts fulls de càlcul. Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus plans de pensions, assegurances d'estalvi, fons d'inversió i assegurances de vida que s'adapten al teu perfil, perquè estiguis ben segur d'allò que et fa sentir insegur. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
20: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan posis carburant fins al 31 de maig, perquè estalvies més durant més temps. Perquè pagant amb Wilet t'estalvies 10 cèntims al litre de saldo si poses carburant a totes les nostres estacions de servei. I a partir del 31 de maig, mantingues els 10 cèntims per litre contractant la tarifa

0: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
1: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
2: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana, amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
1: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tyets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto, junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.
3: Amb 30.000 professionals en 18 països, que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global, després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
4: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions. Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
5: 3 de desembre del 1934.
4: I el número de la sort, el
5: 2.
4: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
6: El món a RAC1.
7: 3 minuts i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
8: Tu sabies que tant el teu mòbil com el teu ordinador tens un historial del porta-retalls? Doncs sí, pots accedir a les darreres coses que has copiat, perquè una cosa que copies no matxaca l'anterior. Mira, en el teu mòbil has de tenir el teclat de Google. I el teclat de Google, a la part de dalt, a la majoria de mòbils, sortirà una petita icona d'un porta-retalls. I si toques aquí, a banda de veure l'últim que has copiat, també tindràs l'opció d'activar l'historial del porta-retalls. I aleshores ja podràs enganxar coses que hagis copiat anteriorment. Però és que també pots deixar coses fixades. I després, si estàs a Windows, potser hi ha una cosa que no saps, i és que si fas la combinació de tecles Windows B baixa, en lloc de Control B baixa, fes Windows B baixa i t'apareixerà l'historial de les últimes coses que has copiat. I podràs accedir a coses anteriors per enganxar-les i no s'hauran perdut. Recorda, amb el mòbil, a través del teclat de Google, a l'icona de dalt de tot que hi ha d'un porta-retalls. I a Windows és tan senzill com fer la tecla Windows B baixa, que potser no ho has de fer servir mai, però no està de més saber.
7: I a 2 minuts per les 7, escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimarts.
9: Una sèrie per adolescentes con todos los ingredientes clásicos. Universidad, romance, deporte, música y jóvenes guapísimos y guapísimas. ¿Que por qué recomiendo Off Campus? Porque no tiene nada que ver con otros productos para adolescentes y es noticia. Las relaciones no son tóxicas. Ellos no son malotes ni ellas unas cándidas. Se habla de consentimiento, de escucha, de las secuelas de una agresión sexual y de la culpa que acarrea. Se pone en el centro del relato el deseo femenino y también el proceso de sanación. Los personajes son empáticos y demuestran cariño y respeto. Una rareza, vaya. Basada en la saga superventas Kiss Me de Ellen Kennedy, la serie es tan entretenida como adictiva y puede generar debates interesantísimos si te sientas a verla con los jóvenes de casa. Hay tópicos, por supuesto, pero bienvenida sea. Puedes encontrar Off Campus en Prime.
7: I al Dialing, Joan Ferrer, bon dia.
10: Bon dia, Víctor Cullell. Els Daft Punk van fer el Tu diràs des de la final de la Champions femenina.
11: Pel que fa als esports, avui Tu diràs especial des d'Oslo. Tenim l'Aleix Pariser, bona nit.
12: Hola, Calera, bona nit.
11: Bona nit des d'Oslo.
12: Bona nit, bona nit. Aquí estem preparant aquest Tu diràs especial que farem des d'un hotel d'Oslo que malauradament no estem fent públic perquè avui no podrà venir ningú. Hola, Mireia, bona nit. Tu diràs especial.
13: Volvo EX30.

0: un subcompacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
1: Són les 7 del matí, bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 26 de maig del 2026. Avui les temperatures encara pujaran una mica més que no pas ahir. I en molts casos es mouran entre els 28 i els 34 graus de màxima. Predominarà el sol només amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu. Els pròxims dies la calor encara serà més intensa. Hi ha una calorada a nivell de tota Europa que fa esgarrifar. Parlem ara de seguida amb la Mònica Usart, un dia més el cas que esquitxa José Luis Rodríguez Zapatero, qui continua sacsejant Madrid. Ahir la tarda se'n va filtrar el sumari que situa l'expresident del govern d'Espanya com el líder d'una presumpta trama de tràfic d'influències. La investigació no inclou proves noves més enllà de les converses entre la resta d'implicats que parlen de Zapatero. El que ha cridat més l'atenció són les joies que la UDEF va trobar a la caixa forta del despatx oficial de l'expresident. Amb el cas ZP prenent volada, es multipliquen les veus que reclamen a Pedro Sánchez una convocatòria immediata electoral. L'última veu ha estat la d'un sospitós habitual, Felipe González, però Pedro Sánchez fa com qui sent ploure i insisteix que continuarà. La tertúlia d'avui, com sempre, i serà interessant la dels dimarts, directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, Ot Bou, Joan López Alegre, Toni Aira i la Laura Rossell, que també trepitjarà l'ull de poll. A més, també comentarem el nou gir de guió de la guerra de l'Iran, just quan semblava que l'acord de pau s'acostava. Aquesta matinada els Estats Units han bombardejat el sud d'Iran. L'atac pot fer saltar pels aires la treva i les negociacions. En salut, l'Organització Mundial de la Salut reconeix que el brot d'Ebola al Congo l'està desbordant. En canvi, l'antivirus es conté, malgrat que ahir es va confirmar un nou positiu entre els confinats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. De tornada a Barcelona, el diari Ara alerta avui que creix el nombre de pisos que es venen sense cèdula d'habitabilitat, el certificat que acredita que un pis està en condicions. És una prova més de la crisi de l'habitatge que avui comentarem a partir de les 10 amb la Queta Campeny de la immobiliària Orri. Avui, que és un dia clau al Departament d'Educació, la consellera Esther Niubó es reuneix amb els sindicats per intentar tancar un acord que desconvoqui el calendari de mobilitzacions amb una vaga nacional demà mateix. De moment, aquest matí, els estudiants de secundària i els universitaris, ells han decidit parar màquines. De Girona ens n'arriba a aquesta hora una imatge impressionant. Més de 600 Mossos d'Esquadra desplegats per la ciutat en un macrooperatiu contra el tràfic de drogues. Ara ho ampliarem. Els esports, Manchester acomiada Pep Guardiola amb un bany de masses. Milers de persones van participar a la rua de celebració dels títols d'aquesta temporada i després van homenatjar l'entrenador de Santpedor en una festa plena d'estrelles com Michael Jordan, Noel Gallagher i els Mishima al pavelló de la ciutat de Manchester. Avui que el Real Madrid encara es fan creus que cap dels seus jugadors estigui convocat pel Mundial de Futbol. És la primera vegada que passa, però la notícia encara és més dolorosa si tenim en compte que Luis de la Fuente n'ha convocat 8 del Barça. El candidat del Real Madrid, Enrique Riquelme, ho ha aprofitat per carregar contra el seu opositor, el seu oponent, Florentino Pérez. I a música, tots atents, perquè a partir d'un quart de 12 saludarem en aquest programa aquí al Món RQ Nil Moliner, que ens presentarà el seu nou disc, Nexo. I amb el Joan Ferrer al diàling, com sempre, al migdia. Són les 7 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El Món RQ amb Jordi Basté.
0: Com duia la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usart, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
3: Sí, que la investigació policial situa José Luis Rodríguez Zapatero com a nucli de planificació i direcció d'una presumpta trama de corrupció i també de tràfic d'influències. El jutge ha aixecat el secret de sumari del cas i s'han conegut informes policials que insisteixen en el lideratge de Zapatero en aquesta xarxa de comissions a través d'empreses pantalla, com ara la companyia de màrqueting de les seves filles. Tot i que s'han publicat múltiples converses que assenyalen la seva influència, de moment no hi ha proves concloents que acreditin que Zapatero és culpable. Només un missatge es pot atribuir a l'expresident. És del 31 de juliol del 2021, d'un contacte amb el nom Zeta, al mòbil de Julio Martínez Martínez, amic de Zapatero i fundador de la consultora Análisis Relevante. El missatge diu: en tiempo y forma, exitosa gestión, però ni tan sols es pot demostrar que l'escrivís el mateix Zapatero.
0: De fet, però, avui si veu, si mireu dels diaris veureu una mateixa imatge, unes joies que la policia va trobar en una caixa forta quan va escorcollar el despatx de Zapatero.
3: Sí, són gairebé un centenar de collarets, arracades, anells, braçalets i també rellotges. Segons la secretària de l'expresident, algunes d'aquestes joies són herència de la dona de Zapatero, mentre que altres són regals de viatges. I als investigadors no els quadra, però, que les guardés al despatx i no a casa seva. De l'escorcoll, la policia també va buidar 3 ordinadors i diversos correus electrònics, va decomissar, a més, algunes carpetes amb els noms d'empreses implicades, telèfons mòbils, un parell de discs durs i també diverses agendes.
0: Clar, tu veus aquesta informació i dius... Hòstia, no tenia joies amb una... Jo de debò, és a dir, no tinc res a favor d'aquest home, ni res en contra, ni res que diguis... El Zapatero, si he fet alguna cosa mal feta, que la pagui. Ara, si tenia les joies de l'àvia amb una caixa forta, mira, sort que té caixa forta. Hi ha gent que té caixa forta, la té buida. Hi ha gent que no tenim caixa forta perquè també la tindríem buida. Hi ha gent que té caixa forta i la té plena. Ah, per què el té al despatx? Doncs pues que el despatx tenia seguretat. Per exemple, per posar un exemple, sí, sí. Per posar un exemple. I què tenia allà? Les joies de la sogra i de la mare? Pues, es veu que les joies precisament no són comprades d'abans d'ahir. No ho sé, a vegades aquestes coses també les agafem en paper de fumar perquè són llavineres. Oh! Tenia una caixa forta amb joies. Oh!
3: Bueno, la imatge, sí, avui de les portades.
0: És que majoritàriament surt aquest tema, no surt una altra cosa. De moment Zapatero no va de boca i haurem d'esperar fins al 2 de juny, és a dir, dimarts vinent, que està citat a declarar a l'Audiència Nacional.
3: Sí, però hi un dels seus portaveus, Luis Arroyo, va dir que les acusacions policials no s'aguanten per enlloc. N'ha parlat a Televisió Espanyola.
2: No es un presidente cobarde, asustado, para nada, en absoluto. Es un presidente con ganas de defender, por supuesto, su reputación y su verdad. Y que, por otro lado, está alucinando. La palabra la pongo yo, no la pone él, pero está muy, en fin, muy sorprendido.
3: Amb tot aquest context, creix també la pressió a Pedro Sánchez perquè convoqui eleccions. Ara li demana una de les veus crítiques del seu partit, l'expresident Felipe González.
4: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. Debería haberlas ese año. O sea, deberíamos también tener respeto por la infantería.
3: Però Pedro Sánchez treu pit dels resultats de l'economia espanyola per exaurir el mandat. Ha deixat entreveure que no pensa plegar.
5: Como hemos crecido durante este primer trimestre del año 6 veces más. Se dice pronto, ¿eh? 6 veces más que la media de la zona euro. Por tanto, a continuar. Gracias.
0: Que Felipe González demani eleccions no és notícia i que Pedro Sánchez no les vulgui convocar, tampoc. En paral·lel al cas Zapatero, el govern d'Espanya agafa aire amb un informe de la policia que no ha trobat cap moviment sospitós als comptes de Begoña Gómez, l'esposa de Pedro Sánchez.
3: La unitat central operativa de la Guàrdia Civil, l'UCO, no ha localitzat pagaments opacs ni comissions il·lícites als comptes de Begoña Gómez, com deies, la parella del president del govern espanyol. De fet, conclou que la càtedra que Gómez va codirigir a la Universitat Complutense es va crear amb els procediments adequats i seguint la normativa establerta i descarta, doncs, indicis d'enriquiment il·lícit.
0: De la crònica internacional, en plenes converses de pau amb l'Iran, els Estats Units han bombardejat diversos objectius del règim dels ayatolàs.
3: Ha estat aquesta matinada i tots al sud del país. De moment no se sap si hi ha cap ferit. El portaveu de l'exèrcit nord-americà, Tim Hawkins, ha explicat a la cadena Fox que han estat bombardejos en legítima defensa.
6: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
7: Calor.
0: Però això d'avui, tinc una cosa, eh? Comparat sí. amb el que vaig viure ahir i que s'està vivint ara a molts llocs d'Europa, ahir, per exemple, a Manchester hi havia 33 graus a les 4 de la tarda.
7: Sí.
0: Una calor que no estan acostumats a aquella gent.
7: No.
0: Bueno, jo tampoc.
7: I a Londres es van fregar ahir els 35 graus i encara poden pujar més les temperatures. És aquesta situació de calor extrema que estem tenint al Regne Unit, a França, a la península, i de fet ahir aquí a Catalunya es van arribar els 34 graus a Vinebre i també a Alcarràs, 34 a Albesa, 33 a Lleida, al Dubell i també a Mollerussa, i avui es poden repetir aquestes temperatures i fins i tot pujar una mica més. I els propers dies encara es disparen més aquests termòmetres que poden sobrepassar la línia dels 35 graus en punts del Pla de Lleida, l'interior de l'Ebre, Catalunya Central i també l'interior de les comarques de Girona. Per tant, paciència amb aquesta calor. A més, també hem començat la jornada amb temperatures al voltant dels 20 graus en alguns punts del país. Per exemple, Mataró 20 graus a aquesta hora, Portbou 21, tenim entre 18 i 21 graus també a Barcelona, 17 a Tarragona, 12 a Lleida i 11 graus a Girona. Dia de sol, només alguna nuvolada de tarda i demà aquests núvols de tarda sí que deixaran algun ruixat en punts del Pirineu més occidental. Dijous també la resta del Pirineu i divendres i dissabte alguns xàfecs de tarda al centre i al nord de Catalunya, però sobretot paciència amb aquesta calor, perquè de
0: no
7: moment
0: baixa, eh?
7: No baixa, no, al contrari, puja. Tenim
0: ara
7: aquesta pujada entre dijous, sí, divendres, i després es manté força elevada. No es veu cap baixada important, potser a partir del 2-3 de juny, que seria dimarts-dimecres de la setmana que ve. Potser
0: baixaria.
7: Llavors podria baixar. Sí, no es posen d'acord els models, però és quan pinta que podria baixar i normalitzar-se.
0: I normalitzar-se, que seria, sí, estar aquí a 24, 25, 26?
7: Clar, tindríem en alguns casos entre 5 i 10 graus menys, depèn de la zona. Sí, sí, sí.
8: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: I a tot això, en futbol, el Manchester City acomiada Guardiola amb honors i una gran festa plena de sorpreses.
9: Sí, primer de tot, centenars de milers d'aficionats van acompanyar-lo en una rua per celebrar les dues copes que l'equip anglès ha guanyat aquesta temporada. També hi era l'equip femení, campió de Lliga. I després, 20.000 seguidors més van omplir el recinte més modern de la ciutat, el Cop Life, per recordar els 20 títols que l'entrenador català ha guanyat en l'última dècada. Els encarregats a portar-los, a més, van ser noms històrics dels últims anys del City, com ara Chiqui Begiristany, Vincent Kompany, Ederson, John Stones, Bernardo Silva i Fernandinho, però no van ser els únics. També en van portar els fills de Guardiola i el cantant d'Oasis, Noel Gallagher, que fins i tot va entrevistar Guardiola en algun moment, igual que els jugadors, que de fet li van buscar les pessigolles amb algunes preguntes divertides. L'entrenador, sobrepassat d'emoció, va agrair l'estima a tothom.
10: Thank you so much.
11: Moltes gràcies. No tinc prou gratitud. Només us puc dir que us duré per sempre més el meu cor. Moltíssimes gràcies.
10: Thank you so much.
9: La gran sorpresa de la nit, també per Guardiola, que no en sabia res de res, va ser l'aparició estel·lar de Mishima, que davant de 20.000 persones va interpretar un dels seus himnes Tot torna a començar. El grup encapçalat per David Carabent també va interpretar Glad All Over, que és la cançó que els aficionats del City dediquen a Guardiola des del dia que va arribar. Però això no és tot, perquè també hi va haver missatges especials d'amics i coneguts i noms propis de l'esport, com per exemple el de Michael Jordan.
12: Hey Pep, this is Michael Jordan.
13: Hola Pep, sóc en Michael Jordan. Només volia felicitar-te per la teva increïble carrera. Gaudeix de la teva retirada. Sort amb el golf i a seguir endavant. Enhorabona.
9: D'aquesta manera, el City va voler homenatjar el millor entrenador de tota la seva història.
0: Efectivament. De festar-se, que aquí estaria bé que, o sigui, que algun dia, quan se surten els jugadors, que es pugui fer alguna cosa similar. Saps? En plan, Messi no s'ha fet encara, esperem que algun dia li fotin la catifa vermella i fem una festa com aquesta. No, que més diríem, i en diríem, no, la catalana, que és a l'estil català, si està a l'estil català, però... Hosti, és que clar, no. Jo prefereixo veure Noel Gallagher que no veure a Rafa Juste cantant, amb tots els meus respectes, saps què vull dir? Pel Rafa Juste, però vull dir, és que això d'aquesta cosa, aquesta pompositat que és molt... Hòstia, em sembla una cosa descomunal. O sigui, és que va ser descomunal. I era Michael Jordan allà, i hòstia... I que la sorpresa fos que aparegués Mishima, més música del Britpop, després tota la gent que hi havia allà, amb la família, amb els amics i tot, cantant a l'escenari, amb els jugadors, amb el Noel Gallagher, el Wonderwall, doncs clar, és que... Bueno, en fi, a tot això, l'ambient festiu del City contrasta amb una decepció al Real Madrid. Per primera vegada a la història dels Mundials, el Real Madrid no aporta cap representant a la selecció espanyola de futbol.
9: Sí, els dos únics jugadors que tenien opcions eren Hausen i Gonzalo García, però finalment Luis de la Fuente els ha deixat fora. En canvi, hi haurà 8 jugadors del Barça a l'equip espanyol. Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo i Ferran Torres. L'absència històrica de jugadors del Madrid ha entrat de ple en la campanya electoral del Club Blanc, i és que l'aspirant a la presidència, Enrique Riquelme, ha culpat Florentino Pérez.
14: Hoy un día un poco triste para el Real Madrid, que no ha tenido ningún asistente a la convocatoria de la selección. Primera vez en 16 mundiales y es algo que preocupante. Esperemos que no vuelva a pasar nunca más si se toman las decisiones adecuadas.
9: És curiós perquè just després de dir això, Riquelme va anunciar que té lligades dues estrelles del futbol mundial, és a dir, el més pur estil Florentino Pérez. Això sí, va tirar la pedra i va amagar la mà perquè no em va dir els noms.
0: Sí. Ui, nosaltres tenim una entrevista per demà al matí.
9: Mm? Sí. Ah, sí?
0: Sí, per l'altre, i per dijous, una altra.
9: Ah?
0: I per divendres tres entrevistes tenim, però de primera línia mundial. Qui? No t'ho diré. Ah, és que diries quins són, perquè que es calci tothom, perquè començarà a sortir cada nom aquí, perquè esclar, estem lluitant un riquíssim contra un molt ric, eh? En fi, tenim alguna cosa més?
9: Sí, que als Estats Units els Knicks són els primers finalistes de l'NBA. Aquesta matinada han apallissat de 37 els Cavaliers a casa seva i els han eliminat per la via ràpida. Seran les primeres finals dels Knicks en 27 anys i ara el seu rival sortirà de l'eliminatòria entre els Spurs i el Thunder.
0: I més coses, l'OMS diu que està desbordada pel brot d'Ebola de l'Àfrica.
3: Sí, avui el director general de l'organització, Tedros Adhanom, viatja a la República Democràtica del Congo per liderar la gestió de la malaltia que ja ha causat 220 morts. Ara, un dels principals problemes amb què s'han topat és que la població local desconfia del paper de les organitzacions estrangeres. Per cert, que segons l'OMS, continua insistint que el perill és molt baix a la resta del planeta.
0: I sobre el famós brot d'antivirus, resulta que un dels aïllats que està fent quarantena a Madrid ha donat positiu.
3: És un dels pacients de nacionalitat espanyola que va anar a bord del creuer Ondius, un cas que s'afegeix a l'altre que van detectar l'endemà que el vaixell arribés a les Canàries fa dues setmanes. El nou infectat, però, no té símptomes, però el personal sanitari l'ha traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell. El Ministeri de Sanitat ja ha especificat que aquest nou cas no altera el protocol ni la quarantena que havien de seguir la resta de turistes espanyols que anaven a bord del creuer.
0: I encara de la crònica de salut, atenció amb aquest avenç, una teràpia d'ARN redueix més del 60% el colesterol dolent durant més d'un any.
3: De fet, pot reduir el colesterol per tota la vida amb una sola infusió intravenosa. Ho constaten els resultats preliminars d'un assaig clínic internacional que presenta una nova estratègia contra les malalties cardiovasculars, que és eliminar permanentment la producció al fetge d'un determinat enzim. Les persones que no produeixen tenen un risc d'infart 8 vegades inferior al de la resta de la població.
0: I a Girona, aquesta hora, tenim en marxa un operatiu dels Mossos contra el tràfic de drogues.
3: Sí, participen més de 600 agents a la capital i també a la demarcació gironina. Segons han explicat els Mossos, treballen per desmantellar un grup que es dedica a cultivar i vendre marihuana. També se'l relaciona amb la tinença d'armes i el banqueig de capital.
0: I la il·lustradora Paula Bonet denuncia un nou atac a la seva galeria d'art.
3: L'artista ha denunciat per Instagram que un intrus ha tornat a irrompre la seva galeria, ha trencat el vidre de la porta, ha mogut els quadres del lloc i ha robat una peça de petit format. Bonet ho relaciona directament amb la posada en llibertat del seu assetjador, l'home que des del 2019 la persegueix i l'amenaça i que ha al·legat en un judici que pateix un trastorn erotomaníac. L'artista assegura que ja ha denunciat el cas als Mossos i que la policia científica ha analitzat les proves al seu taller.
0: Mare meva, quina cosa més horrible.
3: Quina por.
0: Quina por, quina persecució. La porta una altra vegada, esbotzada. Hosti, tu. I la policia ha trobat a casa d'un arqueòleg de Torredembarra més de 300 peces que han estat robades de jaciments arqueològics on aquest home havia treballat.
3: Sí, l'home es defensa i assegura que l'operació amaga una gestió desastrosa del patrimoni arqueològic a Tarragona. L'operació ha permès recuperar peces de l'època romana o un miler de monedes de la Guerra del Francès. L'investigat, un arqueòleg ja jubilat, tenia una empresa especialitzada en fer excavacions i es va anar fent la seva pròpia col·lecció, apropiant-se presumptament de part del patrimoni històric que anava trobant.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: 7 i 18.
1: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC, allà, com cada matí ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
15: Bon dia, doncs. Comencem la jornada avui dimarts, de moment sense incidències destacables. Ja parlem, però, de retencions habituals cap a la capital catalana i també els seus accessos. Ja tenim 3 quilòmetres i mig de lentitud intermitent cap al nus de la Trinitat, destacant la C58 i la C33 en direcció Barcelona. De retruc també hi ha afectacions a les dues rondes en sentit sud, fins a Vall d'Hebron per la B20 i fins a la Barceloneta per la B10. Cap al Vallès es registra congestió a la AP7 a Barberà del Vallès en direcció Tarragona i també destaquem la C58 amb retencions ja des de Sant Quirze en direcció Barcelona. Tenim un quilòmetre de lentitud a la C-17 i a la C-59 també, a Parets i Caldes de Montbui. Per últim, el Llobregat, retencions a la AP7 i la B23 en aquest enllaç a l'altura del Papiol. També a la A2 des de Pallejau per les vies costaneres en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
16: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
17: Kia. Movement that inspires.
0: I el diàling. Algú sap com destapar-se... Algun oient ens ho dirà a través de les xarxes socials. Com destapar-se els taps que et produeix la pressió per culpa de l'encostipat, les orelles, que tinc les orelles tapades, que en aquest moment no sento res, o sigui, tinc un tambor a dins del cap.
18: Sí, jo t'ho
0: dic. No,
18: tu era un xeringa, llavors... Xeringasso i marxa.
0: Vols dir que això...
18: Mai ho he fet amb les meves filles, t'ho diu el pediatre i ha funcionat sempre.
0: Sí.
18: Si vols ho provem durant una publicitat.
0: No sé res, però està bé.
19: Això de tapar-te el nas amb els dits,
0: sí,
19: no?
0: Sí, això no, sí. Intentar
19: treure l'aire.
0: Estic a punt de fer com un Scanners, que és aquella pel·lícula on el protagonista li saltava el cervell i li explotava el cap.
18: Ai, sí,
0: que de tant apretar.
19: Doncs ho explicarem en viu i en directe, que aquesta és la nostra feina. Tiro amb el diàleg, eh?
0: No.
19: Doncs comença a fer calor, però... que segons el Joan Lluís Garcia hem estat molt pitjor, eh?
20: Aquesta hora hi ha glaçades a l'interior i temperatures per sota dels 100 graus...
21: No puede ser!
20: Temperatures per sota dels 100 graus a bona part de la costa.
21: La barbacoa! Me quemo, me quemo!
19: Que la costa sempre s'està molt millor. Tampoc va dir cap mentida. Per sota dels 100 graus segur que està... Tu t'hi deus estar començant a apropar, els 100 graus.
0: Tampoc et sento, o sigui que... 7 i 21.
1: RAC 1.
22: La pressió està bé? L'aigua no s'escalfa. Aquesta icona?
23: No cal que et preocupis. De la instal·lació de gas ens n'encarreguem nosaltres. Sol·liciten la revisió amb Repsol al 900-321-900 o a pilletubombona.repsol.es i beneficia't d'instal·ladors autoritzats, un servei 24-7 i 5 anys d'assegurança gratuïts. Repsol, amb tota l'energia.
24: El balcó gastronòmic és un lloc, com dir-t'ho,
25: que bo.
24: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
26: Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles... Tota la roba per a la teva llar és a la Mallorquina, amb uns preus i una qualitat immillorables. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
27: Ara a Fiman, samarretes interiors per home, 2 per 6,50. I pantalons curts per home, 2 per 20 euros. Fiman, tan senzill com això.
28: Tren amb destinació la teva feina. En parada a deixar els nens al col·le, entrarà a la via... no, espera, que va amb retard com cada matí.
29: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi MALCOBARNA.
30: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
31: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
32: Descobreix l'Omoda Nou S

0: Barcelona, Mataró i Girona.
1: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
2: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3.
3: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare.
4: Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials.
3: Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare.
4: Tots els centres de Gracare estan homologats per CatSalut.
3: Gracare, 93 490 26 29 i gracare.com.
5: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
6: Estic venent casa meva i no me'n surto.
7: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
8: RAC 1. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
9: 4 minuts i 2 quarts de 8.
8: Cada dia, una idea.
10: La que li passa avui pel cap al Xavi Puig.
11: Treure una col·lecció de cromos del Mundial 86 amb fotos actuals dels futbolistes.
12: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
10: La proposta d'aquest dimarts del Pep Prieto.
13: Hi ha sèries que et semblen miracles perquè no s'assemblen a gairebé res i a la vegada saben parlar de pràcticament tot. La maledicció de Widow's Bay és la història dels habitants d'una petita illa propera a Nova Anglaterra. El seu alcalde està entestat a convertir el poble en un atractiu turístic, però hi passen coses tan estranyes que comença a creure en les supersticions de la comunitat. És molt complicat fusionar comèdia i terror, però aquesta sèrie ho fa de forma magistral. Els diàlegs et provoquen una riallada i un minut després aconsegueix fer-te por amb idees gens convencionals. Al capdavant hi té un actor, Matthew Rhys, que sempre és una garantia de qualitat. Trobareu La maledicció de Widow's Bay a Apple TV.
14: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Omoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
10: Santi Balmes, bon dia.
15: Molt bon dia, amigues i amics. Existeix una fòbia real a rentar-se, la blutofòbia. Hi ha gent que no té por de la brutícia, sinó del moment exacte en què l'aigua et deixa sol amb tu mateix, nu, dins d'un bany massa blanc. A blutofòbia, recordeu-ho. El Santify d'avui és de Joana Serrat, Claudi Hoy.

0: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Núria travessa Víctor Cullell, Albert Pedrol. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia. El sumari del cas Zapatero el situa com el líder d'una presumpta trama de tràfic d'influències, però la investigació no inclou proves noves. L'entorn de l'expresident nega les acusacions, mentre Felipe González, per primer cop, ha demanat que es convoquin eleccions.
1: Els Estats Units han atacat l'Iran de matinada, ara que l'acord de pau era més a prop que mai. El Pentàgon ja ha anunciat que la treva s'endarrerirà uns dies a causa d'aquests bombardejos que han estat molt a prop de l'estret d'Hormuz.
3: Els esports del Manchester City homenatge a Pep Guardiola amb una gran festa. Centenars de milers d'aficionats van acompanyar-lo en una rua pels carrers de la ciutat i després la celebració va acabar en el recinte més modern de Manchester, on va tocar per sorpresa Mishima. I l'aspirant a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, culpa Florentino Pérez de l'absència de jugadors de l'equip blanc amb la selecció espanyola. A més, també ha anunciat que té lligades dues estrelles mundials, però no n'ha dit els noms.
2: L'OMS alerta que l'expansió del brot d'Ebola els està superant. Avui Tedros Adhanom viatja al Congo per coordinar la resposta in situ, després que ja s'han registrat 220 morts.
1: Un nou fàrmac és capaç de reduir durant com a mínim un any fins al 60% del colesterol dolent amb una sola dosi. Està dissenyat per eliminar la producció d'un enzim al fetge i així evitar el risc de tenir un infart.
2: En marxa aquesta hora un macrooperatiu policial contra el narcotràfic a Girona. Més de 600 agents dels Mossos estan entrant a diversos domicilis per desmantellar un grup que es dedica al cultiu i tràfic de marihuana.
0: I el temps?
4: Occident, perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure donant-t'ho tot, tot i tot... et porta el temps.
0: Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia. Avui torna a ser un dia de calor intensa, amb temperatures màximes que es mouran entre els 27 i els 33 graus, o fins i tot per sobre cap a les comarques de Ponent, i tot plegat amb sol i només algunes nuvolades de tarda en zones de muntanya. I els propers dies puja més la temperatura, fins i tot superant la línia dels 35 graus, en punts del Pla de Lleida, l'interior de l'Ebre, Catalunya Central, i també l'interior de les comarques de Girona. I comencem el dia amb molta suavitat, ara mateix, entre els 18 i els 21 graus a Barcelona, 17 a Tarragona, 12 a Lleida, 11 a Girona, 13 a Igualada i 22 a l'Estartit.
6: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
5: Doncs avui tenim qualitat regular, amb semàfors grocs, en punts com el Montsec, Manresa i també el Montseny.
7: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
8: Senyora rentadora, sempre que pot, renta amb aigua freda.
9: I tant, per estalviar.
7: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
9: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
8: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
9: Oh!
7: Torna l'equip estalvi.
10: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I el trànsit.
11: Seat us ofereix aquest espai.
0: Anem al rec a comptar cotxes com cada matí. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
12: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts a hores ara ja amb una incidència, una avaria a la C25 a l'altura d'Espinelves, que en direcció Lleida talla un carril de circulació. Per altra banda, parlem ja de fortes retencions també cap a la capital catalana. Tenim més de 6 quilòmetres d'aturades amb tot el nus de la Trinitat, destacant la C58, la C33, la B20, a Santa Coloma de Gramenet i també la C31, amb tot el terme de Badalona, tot de retruc, doncs deixa afectacions a les dues rondes en sentit Llobregat. Retencions també al Vallès, amb molta congestió a la AP7 des de la Roca fins a Bàrbara, en sentit sud, i a Cerdanyola, en sentit nord. També tenim retencions per la C58 des de Sant Quirze i lentitud a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui. Per últim, al Llobregat també tenim retencions a la B23 i a la A2 des del Papiol i Pallejà i des de Gavà i el Prat, en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
13: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu Seat a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
14: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
15: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: Són les 7:30, 4 minuts i a aquesta hora, com sempre, obrim el diari del Món a RAC1. Comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Mercedes, bon dia.
16: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
17: Bon dia.
0: Sergi Ambudio, bon dia.
18: Bon dia.
0: Les joies de Zapatero són la foto més repetida a les portades d'avui. Tots els diaris són campar a un sumari del cas que esquitxa encara més l'expresident d'Espanya. I els mitjans més conservadors de Madrid van un pas més enllà i no se'n passen que les joies siguin una herència familiar.
18: Sí, a Madrid tots els diaris, menys El País, publiquen en portada la imatge. El Mundo escriu 103 peces de joieria a la caixa forta del despatx. En pàgines interiors il·lustren la notícia amb fins a 16 fotografies dels penjolls, anells, arracades i rellotges. Antonio Lucas sosté que és un dot digne d'una emperadriu i no d'una família de classe mitjana de Lleó. I remate, no cal ser un inspector de claveguera per sospitar que el tresor té una procedència forta i estranya.
17: L'ABC titula una fortuna en joies i rellotges de luxe ocults al despatx de Zapatero. Chapua Paulaza assenyala que l'expresident és com l'aloe vera, cada dia li descobreixen noves propietats. I conclou, la caixa forta de Ferraz té molts més tresors que Tutankamon. La bossa de joies és un altre dels símbols materials que remeten al lladre clàssic.
18: En canvi, a Catalunya, l'únic que publica les fotos de les joies en portada és La Vanguardia. El diari creu que el sumari i l'escorcoll estrenyen el setge sobre Zapatero i que no fa més que empitjorar el futur de l'expresident espanyol. Tota la informació, de fet, l'acompanyen del missatge sota l'ombra de la corrupció, però en el seu article, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, es pregunta si amb tot això n'hi ha prou o no per anar a eleccions.
19: I a El Periódico, el director adjunt, Ferran Boiza, creu que hi ha poques imatges més poderoses que la d'una caixa forta plena de joies al despatx d'un president. Assegura que el sumari ha dibuixat una radiografia incòmoda que, a més, té una càrrega simbòlica impossible d'ignorar. I acaba dient la caixa forta s'ha convertit en una metàfora de la llargada ombra del poder i en una imatge difícil d'esborrar.
0: Més enllà del cas Zapatero, avui també ha generat molt de rebombori el fet que cap jugador del Real Madrid hagi estat convocat per la selecció espanyola de futbol i que del Barça, en canvi, ja n'hagin cridat avui. Els diaris s'hi abonen i ho veuen com un fracàs absolut del Club Blanc. Albert Pedrol, bon dia.
20: Bon dia.
21: Assistència sanitària. La dels metges patrocina aquesta secció.
3: El diari AS, Luis Nieto, creu que el Real Madrid s'ho ha de fer mirar i ha de reflexionar després de quedar-se sense jugadors a l'equip espanyol. En canvi, Tomás Roncero, també a l'AS, discrepa amb la llista de Luis de la Fuente, creu que hauria d'haver convocat Dani Carvajal i Gonzalo García i conclou que els 8 futbolistes del Barça no són del Barça, sinó jugadors de la selecció espanyola entregats a la causa patriòtica.
17: Alfredo Relaño, al Marca, creu que Arbeloa no ha ajudat amb les seves alineacions, en què no hi havia ni Carvajal, ni Asensio, ni Gonzalo, però alhora afegeix que tampoc no tenia la necessitat de fer-ho i que la llista de Luis de la Fuente és comprensible.
18: A Catalunya, Mundo Deportivo titula en portada La Roja culé i ho il·lustra amb un marcador de jugadors seleccionats fent comparativa amb el Madrid, 8-0 en el resultat. Santi Nolla també felicita de la Fuente per fer una llista, diu, honesta, donant prioritat al rendiment i a la versatilitat, i tanca fils amb el seleccionador, concloent que no hi ha cap jugador blanc amb nivell actual com per anar-hi.
19: L'Esport ho qualifica de golejada mundial. Joan Bahils aplaudeix el Barça de Flick per conquerir la selecció espanyola i sosté que aquesta convocatòria és un èxit del model de la Masia, mentre a Madrid no miren el talent de base, sinó que fonamenten la seva política en grans fitxatges internacionals.
3: L'Esportiu exclama potència mundial i celebra en portada que Catalunya, sobretot amb la presència de jugadors del Barça, aporti nous jugadors a la Copa del Món.
17: A La Vanguardia, Joan Jopallàs titula derrota colossal del Real Madrid. Creu que no aportar cap jugador a la selecció erosiona el prestigi del Club Blanc d'una manera impossible de calcular i parla de fet insòlit en la història.
18: I al diari Ara, Antoni Bassas escriu la ironia és tan majúscula com la metàfora. Catalunya treu les castanyes del foc a Espanya i lamenta que un país tan potent en esports com és Catalunya tingui prohibida la participació en competicions oficials.
0: I per cert, deixa'm dir una cosa que em ha semblat lamentable. És a dir, l'altre dia vaig veure l'anunci de la selecció francesa dels jugadors que anien al Mundial, que és un prodigi de vídeo divertit, fent els futbolistes gairebé d'actors. En el cas del de la selecció espanyola, comencen amb unes imatges de Madrid, no hi ha una imatge de Barcelona. Vull dir, un equip que porta 8 jugadors, que en podria haver portat 9 si no arriba a ser la Joan Fermín. I el Madrid que no porta, que porta 0, aquesta capitalitat, aquesta cosa tan de amb el rei d'Espanya allà al mig i tot plegat, una mica més divertits, tu. En fi, encara un altre protagonista dels diaris és Pep Guardiola, i l'entrenador del Manchester City es va acomiadar de l'afició pels carrers de Manchester en una rua que va ser un autèntic bany de masses.
19: Sí, el diari Manchester Evening News titulen els aficionats del City sabien que aquest dia arribaria, però mai no s'ho van voler creure, i asseguren que amb la festa d'ahir es va marcar el final d'una era i parlen d'un dia agredolç.
3: I el The Guardian es pregunten com podem superar el comiat entre llàgrimes de Pep Guardiola i ells mateixos es responen, doncs, amb una festa 24 hores més tard. Asseguren que ahir els aficionats van passar de la tristesa a l'alegria amb un espectacle majúscul sota un sol imponent.
16: Hi ha moltes maneres d'escollir. Pel preu, per una promoció, pel que et prometen. Però en salut també hi ha una altra manera. Escollir com ho faria un metge. Per això, els que en saben ho tenen clar. Assistència sanitària, la dels metges.
0: Vint minuts i les 8.
20: Abans de res, el primer de tot, el més important, el més divertit.
0: Espanyola.
22: Sí, senyor.
0: Ah, la fitura convinguda.
22: És que diuen que el mal temps s'hi ha de posar bona cara, però quan arriba el bon temps toca una altra cosa. Toca posar cara de gaudir al solet, als vermuts, amb els amics i de les trobades d'estiu. I no cal dir-ho, sempre acompanyades de les olives, l'espanyola. Hi ha varietat per tothom. Tenen les clàssiques, farcides d'anxoves, les de jalapeño, les de seitó, les noves de Hilda i les noves farcides d'anxoves de l'Escala. Amb aquest ventall de possibilitats, els aperitius estan assegurats, així que sense l'espanyola no hi ha aperitiu.
20: És l'espanyola una aceituna com a ninguna, la més saborosa, sempre farcida del millor.
0: Pum. De 9 minuts a les 8.
23: Segur que has sentit parlar de la llei d'habitatge, però saps què diu? Diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I també diu que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. En resum, que l'habitatge és per viure i no per especular. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
24: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
25: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
24: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
25: Si busques el millor, recorda.
24: Només Daikin és Daikin.
26: Un 21% es lo que puede aumentar la productividad con un encaje real entre candidato y empresa. Mientras otros miran currículums, en Eurofirms encontramos personas. Porque cuando alguien encaja de verdad, los resultados de las organizaciones mejoran. Eurofirms, 35 años encontrando al mejor talento para mejorar tu empresa.
27: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
28: valorados
27: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
28: Y otra. Valorado.
27: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
29: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua. Ostres. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
30: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
31: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant a iberdrola.com.
32: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
33: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
32: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
34: És tan tendre amb mi, Di.
35: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
34: Crec que m'he enamorat.
35: Normal, amb aquests preus.
34: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
35: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
34: Que poc que costa comprar bé.
36: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan posis carburant fins al 31 de maig, perquè estalvies més durant més temps. Perquè pagant amb Wilet t'estalvies 10 cèntims al litre de saldo si poses carburant a totes les nostres estacions de servei. I a partir del 31 de maig mantingues els 10 cèntims per litre contractant la tarifa tranquil·líssima de llum de Repsol. Tindràs un preu estable durant 5 anys a la factura, sense compromís de permanència i amb la confiança i la seguretat que et dona una marca líder. Més informació a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
1: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
2: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
2: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: 3:15. Continuem la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. Què se li entrevistarà aquest matí al Xuxu?
19: Aquest matí els organitzadors de les selectivitats hi llegeixen la carta al periòdico que signe Juan Enciso. Diu que el sistema educatiu viu obsessionat amb el control i considera que és contradictori parlar de pensament crític, creativitat i competències tota l'etapa escolar i acabar avaluant els alumnes en proves basades a recordar continguts sota estrès.
0: Mor amb 95 anys la llegenda del jazz Sonny Rollins.
8: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
9: Considerat un dels grans improvisadors del jazz, era deixeble d'un dels millors saxofonistes de tots els temps, Charlie Parker. De fet, durant 60 anys de carrera va col·laborar amb estrelles com Thelonious Monk, John Coltrane, Dizzy Gillespie i Miles Davis. La premsa de tot el món es fa ressò aquest matí de la mort de Rollins als 95 anys a casa seva a Woodstock. El New York Times el recorda com un gegant del saxo, la revista Rolling Stone el defineix com un colós del saxo i Le Monde destaca que va ser l'inventor d'una forma única de concert de llarga durada.
10: Ok, Nico, a la floristeria, parada curta, box i després directe al restaurant.
11: Fins i tot els pilots de Fórmula 1 condueixen cada dia. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomana BP Ultimate amb tecnologia Active per arribar fins a 840 km més lluny l'any. Comparat amb combustibles bàsics i basat en un ús continuat de 13.000 km, els beneficis poden variar. Informa't a ibp.es.
0: Martí Esteban, bon dia.
12: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui dimarts?
12: Que l'antivirus sobreviu 6 anys al semen i que durant aquest temps hi ha risc de contagi. Hola. És un missatge que han titulat diversos mitjans internacionals, però no és del tot correcte. Sí que hi ha una investigació que ha detectat càrrega viral en el semen d'un pacient 6 anys després, però no hi ha cap prova que es pugui transmetre sexualment el virus tant temps després. Ho diu el Servei de Verificació de Ràdio Televisió Espanyola.
0: Mònica Usar, bon dia.
13: Bon dia.
0: Es dispara més la calor al Regne Unit i a França.
13: Sí, Londres va batre un nou rècord de temperatura el mes de maig, amb una màxima que va fregar els 35 graus al sud-oest de la ciutat, i a França s'han batut una pila de rècords en temperatures que fins i tot han superat els 37 graus. La mala notícia és que aquesta calor encara serà més intensa i els propers dies amb valors que podrien arribar als 40-41 graus a l'oest de França. En podeu llegir més detalls a RAC1.cat.
0: Vaja, a París, a Roland Garros, hi han hagut cops de calor i, en fi, això ha estat horrorós. Horrorós la calor que hi havia.
13: Així es mantindrà i fins i tot s'accentua aquesta setmana.
0: Lluna Belani, bon dia.
14: Bon dia.
0: Qui fa 100 anys?
14: La Societat de Coloms Missatgers de Barcelona, que es va fundar en un bar de Gràcia. Els coloms missatgers són aus identificades amb un número que s'entrenen i es cuiden perquè puguin cobrir distàncies de fins a 1.000 quilòmetres. A l'àrea de Barcelona hi ha uns 200 colomars. Ho llegim a La Vanguardia.
0: Quin titular ens ha cridat aquest matí l'atenció?
15: El de la pàgina 39 del Mundo, que diu Carlos, quan el professor és tan baixet com els seus alumnes. Va néixer amb acondroplàcia i és mestre d'educació infantil. El diari li dedica un reportatge i en destaca algunes declaracions com em pregunten si sóc un pare o un nen, o una senyora em va preguntar si havia estat a la festa de la Minya Mal.
0: Vaja. I no us maregeu amb aquesta dada, però es veu que cada dia prenem 35.000 decisions.
15: No ens adonem de la major part, perquè són coses relativament trivials, com triar la roba que ens posarem o què farem per dinar, però el cas és que de mitjana prenem gairebé una decisió cada 2 segons. Ho explica el Confidencial. Ai.
0: Bueno, la suposo que és llegir, no?
15: Què vols dir?
0: Que una decisió és llegir aquest text.
15: Exacte.
0: Una altra decisió és aixecar el cap. Una
15: Totalment.
0: Altra decisió és mirar-te tu.
15: Tot el que facis.
0: El producte de proximitat el més buscat, als supermercats.
8: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
14: Cada vegada té més pes en la cistella de la compra i, segons recull el periòdico, el 60% dels consumidors declara haver augmentat les seves compres en negocis locals durant l'últim any i prefereix els productes de tota la vida davant els més moderns.
17: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar la plaça del CAP.
18: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
3: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: Anem al moment xarxes socials.
16: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
0: Amb el Guillem Tarrés, bon dia.
18: Bon dia. Enyorar una persona que ja no està a la teva vida és sempre un sentiment complicat, però fer un temps de xarxes és encara més delicat. La distància sempre ha estat una solució freda però pràctica d'oblidar una persona a qui has estimat. Parlo d'amors, però també de familiars o d'amistats. Fer un tall net i aprendre a viure sense l'altre és moltes vegades la millor solució quan, sigui pel motiu que sigui, una relació s'ha trencat. Però què fas a xarxes quan hi ha un desenllaç? Bloquejar o blocar en català és la solució més neta, sobretot quan el bloqueig és pactat. Sabeu que us anirà bé no veure què publica o deixa de publicar l'altre i decidiu que durant un temps us mantindreu blocats. Però no sempre hi ha espai per una negociació i a vegades simplement la relació s'ha anat refredant. I en molts casos tampoc et fa bé estar constantment veient una vida de la qual ja no en formes part. En aquests casos jo sóc molt partidari de silenciar. Tant a TikTok com a Instagram hi ha l'opció i sense que l'altre ho noti simplement ja no t'apareixerà. I després hi ha un altre cas. I si amb el temps la distància es converteix en indiferència absoluta? Llavors proposo l'unfollow i practicar aquella frase que tant em repetia ma mare a l'hora d'endreçar. Si fas net i et desprens del que no necessites, faràs espai per tot allò nou que hagi d'entrar. Doncs això, un follow i a fer espai, que hi ha molta gent que ens està esperant.
16: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
0: La notícia freak.
20: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Jordi Xaumell, bon dia tingui.
21: Bon dia, una pregunta. Quan arriba l'estiu? Quan arriben les temperatures altes? Quan arriben les orenetes? O quan Letizia Sabater treu la seva cançó a l'estiu?
22: Hoy

0: Magnífica, magnífica aquesta lletra. Sabater va publicar ahir la seva nova cançó Hoy te dejo yo. Ella diu que és capó. Al final dels apunts dedicarem més espai a la cançó i al videoclip que ha fet amb intel·ligència artificial.
1: L'he millor dit. Que per Serra, ja, Marc Serra, la versió ja té la cançó, ja sí, té ja, tot ja... On ja es fa el moc aquest matí?
0: Al New York Times, on Nicolas Cage parla dels directors amb els que no treballarà mai perquè diu li guarden rancor. Cage explica que la majoria de directors als que ha dit que no s'ofenen i no el tornen a trucar mai més per oferir-li feina. Cage dona tres noms: Christopher Nolan, Woody Allen i Paul Thomas Anderson.
1: Déu-n'hi-do, quins tres. I avui que és Sant Felip Neri, és l'aniversari de...
0: L'actriu Helena Bonham Carter, Charlie, la fàbrica de xocolata, The Crown, que fa 60 anys, el cantant Lenny Kravitz, I Belong to You and You Belong to Me, 62 anys, i la cantant i membre de Fleetwood Mac, Stevie Nicks, and I Saw My Reflection in the Snow, Covered Hills, fa 78 anys.
1: 78 anys, Stevie
0: Nicks! Sí.
1: Mare meva, i el nostre lingüista, el gran Abel Espinosa, com... Fa 48 anys, però si sembla el germà petitíssim del Ramos. Però com és possible? La mateixa edat?
0: Ja, és que ell es conserva bé.
1: Sí.
0: Té bons hàbits, a diferència del Ramos.
1: Sí, home, el Ramos està aquí... Bueno, ja està parlant d'Eurovisió l'any que ve, us imagino.
2: Joan, demanen d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
3: Molt bé.
2: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
3: Perfecte.
2: Arribarem a tot?
3: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
4: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: I en quina contraportada acabem el repàs del món, dels diaris del món a RAC1 avui dimarts, Martí?
5: La del País, que entrevista l'historiador francès Joan Chaboutot. L'expert en feixisme de la Sorbona creu que s'està repetint la dinàmica alemanya dels anys 30, és a dir, que la dreta i el seu entorn impulsin el nazisme per frenar les esquerres. Per això fa una crida per evitar-ho, ja que, com diu textualment, ja en sabem les conseqüències. I conclou, el retorn del feixisme no és inevitable, com tampoc ho va ser el nazisme.
6: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
7: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
8: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.

0: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
1: Descobreix els màsters presencials i online de La Salle, Universitat Internacional i Tecnològica. Forma't en àrees amb futur. IA, ciberseguretat, projectes i business. Inscriu-te a les sessions online a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
2: Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant-te a iberdrola.com.
3: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
4: A Zurich Assegurances, tu ets el més important. Per això t'oferim una assegurança de cotxe amb localització de la grua en temps real. Una assegurança de llar amb servei de lampista urgent. I més de 1.000 experts preparats per fer-te costat. Informa't de tots els avantatges a Zurich.es. Perquè a Zurich ens importes tu.
5: A Bezuya sabem que ets molt de viure molt fort. I molt que se t'enganxi aquesta cançó i no paris de cantar-la. Escolta, escolta. Te la saps? Segur que sí. Glòria, glòria. Ara la cantaràs tot el dia, eh? Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
6: És tan tendre amb mi, Di.
7: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
6: Crec que m'he enamorat.
7: Normal, amb aquests preus.
6: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
7: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
8: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
9: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
10: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, cargols a la llauna i...
11: Un moment. Si no hi ha l'espanyola, no hi ha aperitiu.

0: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
2: I la Viraixa.
3: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
4: Combina el rap i el cant amb una gran càrrega emocional. Actriu, compositora i productora, avui no podem deixar de mirar-la per felicitar-la aquí, a Lauryn Hill, pel seu aniversari i pel gran clàssic original de Frankie Valli que ella va versionar per acabar d'enamorar-nos de Can't Take My Eyes Off You.

0: Avui parlem amb la Carme Viva, responsable d'IMSD de Matlle Origen Obradors. Per què els vostres iogurts són tan cremosos i gustosos?
1: Sens dubte, el secret és la llet i fer les coses en temps. Per això, utilitzem llet de la millor qualitat i de granges gironines i deixem fermentar els iogurts lentament durant 12 hores.
2: A Matlle Origen, tot el que tastes té un perquè.
3: RAC 1. Diu que hi havia un pare que cada dia, quan el seu fill sortia de l'escola, el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
4: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
5: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Avui descobrir una caixa forta sembla gairebé més greu que descobrir què hi ha dins. I com que vivim en temps d'escàndols permanents, qualsevol fotografia d'una joia sobre una taula ja activa automàticament la indignació col·lectiva, els judicis sumaríssims i els especialistes en patrimoni familiar del Twitter. No defensaré José Luis Rodríguez Zapatero perquè no he llegit el sumari del jutge i, per tant, no sé exactament, i ara ens ho explicaran, què diu. I perquè en un estat de dret el que determina si hi ha delicte o no no és ni una tertúlia, ni un titular, ni un vídeo viral, és la justícia. I serà la justícia espanyola qui haurà de dir exactament què hi ha, d'on surt i què significa tot plegat. Tot i que ja sabem que segons quina justícia a Espanya és més part política que no pas judicial. Ara bé, també dic una cosa. Que en una caixa forta hi hagi joies familiars, en aquest cas, segons s'explica, de la dona o heretades de la família, tampoc ens sembla motiu perquè ens posem les mans al cap. Francament, el que s'ha vist són peces que hauria, que segur que fan molt feliç el senyor Marcelí, perquè són del Titanic, però no exactament el tresor de les mil i una nits. I aquí hi ha un punt que ens hauria de preocupar. Si acabem convertint en sospitós qualsevol que tingui una caixa forta o qualsevol que hi guardi joies, rellotges o papers importants, entrem en un terreny una mica perillós, perquè això no és fiscalitzar possibles delictes, sinó és flirtejar amb un cert classisme de saldo, com si tenir patrimoni fos per si mateix una culpa. Enhorabona els que tenen una caixa forta, enhorabona que la poden tancar i enhorabona els que tenen joies. La resta, doncs, no puc opinar, perquè quan no tens tota la informació, el més intel·ligent és esperar, que avui dia és probablement l'exercici més revolucionari que podem fer. Són les 8 i un minut, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts 26 de maig de 2026.
2: Ja vull tornar a ser un dia de calor intensa amb temperatures tan altes com ahir i amb sol a bona part del país, i els propers dies pugen més els termòmetres.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que a hores d'ara tenim actives dues avaries. Una, fa una estona, a la C25 a l'altura d'Espinelves, en direcció Lleida, continua tallant un carril de circulació provocant un quilòmetre de lentitud. La segona avaria, en aquest cas, ha estat a la C35 a l'altura de Sant Celoni, que en direcció Barcelona, doncs, obliga a obrir un pas alternatiu provocant també un quilòmetre de lentitud.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Ara en parlàvem al davantal, un matí més a Madrid, un home que para les portades de tots els diaris, José Luis Rodríguez Zapatero, tal com estava previst ahir a la tarda. El jutge de l'Audiència Nacional que l'investiga va aixecar el secret de sumari i la causa es va filtrar immediatament als mitjans, res, en qüestió de minuts. De detalls llaminers n'hi ha per parar un tren. Per exemple, a moltes portades hi veureu les fotos de les joies i els rellotges que els agents de la UDEF van trobar a la caixa forta que Zapatero tenia al seu despatx oficial. La secretària, Gertrudis Alcaraz, va explicar que eren una herència de Sonsoles Espinosa, que és la dona de l'expresident espanyol, i regals obsequis de viatges oficials, però avui alguns diaris s'hi aboren com si es tractés d'una mena de botí dels Pirates del Carib. Ara bé, de proves concloents, clarament incriminatòries, cap ni una. Som on érem? El jutge José Luis Calama està convençut que Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics amb la intermediació davant d'instàncies públiques en favor de tercers, principalment de Plus Ultra. L'afirmació és molt contundent, però els indicis que l'apuntalen són els que ja coneixíem, en són dos, bàsicament. Un grapat de referències a Zapatero amb missatges intervinguts a mitja dotzena d'empresaris i diversos contractes suculents amb companyies que feien negocis a Venezuela, als Emirats Àrabs o la Xina. De moment, al sumari, encara no hi ha cap prova que documenti negre sobre blanc que Zapatero es va embutxacar comissions a canvi de pressionar funcionaris o els càrrecs de la Moncloa perquè adjudiquessin ajudes o contractes públics a alguns dels empresaris que ell coneixia. El que sí que hi ha a la causa són moltes tesis cridaneres. Els informes de la UDEF, la Unitat d'Investigació Econòmica de la Policia Espanyola, són els que en contenen més. Els agents asseguren que Zapatero i el seu entorn, amb la secretària Gertrudis Alcaraz al capdavant, van controlar una estructura per gestionar contactes, decisions i transferències econòmiques relacionades amb diverses operacions, bàsicament el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Els investigadors defineixen Zapatero com un líder invisible que s'ocultava per moure els fils de la trama sense deixar ni rastre. De fet, entre les 4.000 pàgines que té el sumari, 4.000, la UDEF només ha pogut relacionar directament un missatge amb Zapatero. El van trobar al mòbil d'un dels empresaris clau de la conxorxa, Julio Martínez, Julito, amic íntim de l'expresident espanyol que suposadament el tenia guardat a l'agenda com a Zeta, amb una Zeta. El 31 de juliol aquest tal Zeta hauria enviat un missatge molt breu a Julio Martínez Martínez: en tiempo y forma, exitosa gestión. Fins aquí. Però per entendre bé el cas hem de recapitular. Recordem l'hipòtesi central dels investigadors. Segons ells, Zapatero va donar un cop de mà a la companyia aèria Plus Ultra perquè accedís a un rescat públic durant la pandèmia del coronavirus. Però precisament per no deixar rastre no s'hauria relacionat directament amb els amos de l'empresa. Hauria dut a terme les gestions entre bastidors dissimuladament i al final hauria cobrat una comissió equivalent a l'1% del rescat d'un total de 53 milions d'euros a través del seu amic íntim, l'empresari Julio Martínez Martínez. Ell és l'amo d'una firma, que es diu Anàlisis Relevante, que hauria facturat contractes per valor de més de mig milió d'euros a Zapatero i a l'agència de màrqueting de les seves dues filles, What the Fab, que aquí és per on plora la criatura. Julio Martínez Martínez i Anàlisis Relevante haurien participat en molts altres negocis que el sumari també recull. Parlem de contactes per comprar i vendre or, petroli i diverses gestions, i divises calés del règim veneçolà, gestions amb les autoritats de la Xina per facilitar tractes comercials o maniobres per introduir-se al mercat dels Emirats Àrabs. En aquestes gestions, al costat de Julio Martínez Martínez, hi haurien participat un grapat d'empresaris hispano-venezolans que també contractaven Zapatero i facturaven a l'agència de les seves filles. Entre el 2020 i el 2024 li haurien pagat gairebé mig milió d'euros com a assessor i consultor. És aquest triangle format per Zapatero, el seu amic Julito, Julio Martínez Martínez, i el grapat d'empresaris hispano-venezolans el que fa sospitar a la UDEF que el rescat de l'aerolínia Plus Ultra seria només una operació entre moltes d'altres, sempre amb Zapatero com a figura clau. Però on tenien lloc les suposades reunions entre Zapatero i els seus amics empresaris? Doncs la policia no n'aporta proves, però sosté que quedaven directament a la casa particular de la família Zapatero. La defineixen com un refugi, un espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que comportaven més sensibilitat. De fet, els agents de l'UDEF van demanar al jutge que els autoritzés a registrar el domicili de Zapatero, però el magistrat s'hi va negar. Només els va donar permís per entrar al despatx oficial, al carrer Ferraz de Madrid, al costat de la seu del PSOE, que els investigadors consideraven no un simple espai administratiu, sinó un nucli d'emissió d'instruccions. Allà hi van confiscar les joies de la dona de Zapatero, desenes d'agendes, discos durs, llapisos de memòria i mòbils que ara s'estan analitzant per intentar trobar proves que incriminin directament José Luis Rodríguez Zapatero. També estan repassant tots els correus electrònics de la bústia oficial presidentezapatero.com que gestionava la seva famosa ja secretària Gertrudis. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
4: Sí, l'UDEF conclou que Zapatero intenta amagar totes les gestions que fa a la xarxa tant com pot.
5: Lo anterior se ve reforzado por la naturaleza delictiva de las actividades investigadas, donde se evidencian indicios de desvinculación interesada y búsqueda de opacidad.
4: Ara bé, tot i aquesta opacitat, també diu que tot el que van fer no seria possible sense la seva influència.
5: José Luis Rodríguez Zapatero se erige como la figura principal de la red de influencia. Su intervención resulta determinante para la proyección de la red a las diversas esferas de influencia. Además, dispondría de una red de contactos institucionales y empresariales que serían empleados por la red organizada de la que este se desvincularía interesadamente.
4: La UDEF parla de patrons repetitius en l'emissió de factures per gestions concretes. El dibuix que fa de tota la trama és bàsicament Zapatero i la seva família, la secretària i tres amics de l'expresident espanyol que actuen com a intermediaris i que són els qui protagonitzen la gran majoria de converses transcrites per la UDEF en Plus Ultra. De converses de Zapatero només n'hi ha una i no es concloem per res. És una conversa on fa un agraïment, però sense concretar el perquè.
0: El sumari detalla tot el que la policia va trobar al despatx de José Luis Rodríguez Zapatero la setmana passada i també el que els agents van requisar al desembre en una primera operació a casa de Julio Martínez Martínez, l'amic de Zapatero, que s'ha convertit en el gran nexe de la trama. Allà hi van trobar més de 280.000 euros en efectiu, amagats en capses, en borsa o fins i tot dins d'un radiador. Ara bé, el més revelador va ser el contracte que van intervenir a una nau industrial relacionada amb Julio Martínez Martínez. El document recollia explícitament el cobrament d'una comissió de l'1% a canvi d'aconseguir el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Té, Armenteres?
4: Sí, del despatx de Zapatero a Ferraz, els agents se'n van endur desenes de documents que ara estan investigant, però també un centenar de joies que eren en una caixa forta. Collarets, arracades, anells, braçalets, rellotges. Segons la secretària de l'expresident, Gertrudis Alcázar, algunes joies són herència de la dona de Zapatero, mentre que altres són regals de viatges. De l'escorcoll, la policia també va buidar tres ordinadors i correus electrònics, carpetes etiquetades amb noms d'empreses vinculades a la trama, telèfons mòbils, un parell de discs durs. Aquí hi haurà una de les claus i diverses agendes. A la casa de Julio Martínez Martínez, amic de Zapatero, suposat testaferro, ara se sap que fa uns mesos hi van trobar 286.000 euros en metàl·lic amagats en caixes, una bossa de golf, un radiador i un lavabo. Per això se'l va detenir.
0: Els empresaris d'aquesta trama no només haurien contractat Zapatero per aprofitar-se de la seva influència. El sumari afegeix altres suborns molt més sòrdids. Per exemple, haurien pagat prostitutes per satisfer jutges, policies i funcionaris i garantir que no els hi anessin al darrere. Els implicats en parlaven obertament els missatges que s'intercanviaven. En un empresari escrivia: «Hay que cuidar a los jefes, policías y funcionarios». Jejeje. Zapatero s'haurà d'explicar d'aquí a just una setmana, d'avui en vuit, el dimarts 2 de juny a l'Audiència Nacional. El jutge José Luis Calama l'ha citat a declarar com a imputat perquè es defensi. Quan es va fer pública aquesta imputació, ara fa una setmana, Zapatero va assegurar que oferiria entrevistes als mitjans per aclarir qualsevol dubte. Però la veritat és que no se li ha vist el pèl. De moment, l'únic que va de boca és el seu portaveu, Luis Arroyo, en una entrevista a Televisió Espanyola, assegurava que Zapatero es fa creus de les conclusions de jutges, de policies i de fiscals.
6: No es un presidente cobarde, asustado, para nada, en absoluto. Es un presidente con ganas de defender, por supuesto, su reputación y su verdad, y que, por otro lado, está alucinando. La palabra la pongo yo, no la pone él, pero está muy, en fin, muy sorprendido con unas suposiciones a lo largo de 83 páginas del auto.
0: Doncs això, al darrere de la investigació, Luis Arroyo hi veu una mà negra que persegueix Zapatero per enfonsar-lo políticament.
6: Han condenado al fiscal general del Estado. 5, esto lo pongo yo, 5 magistrados a 2, ¿eh? Con un voto particular de 2 magistrados tan válido como el de los otros 5, ¿eh? O sea que si se han llevado por delante al fiscal general sin una sola prueba, bueno, cualquier cosa puede suceder.
0: De fet, de moment, el govern d'Espanya fa costat a Zapatero. Pedro Sánchez no parla de persecució política, però tampoc deixa caure al seu antecessor, perquè entén que fins ara ni la UDEF ni el jutge han recopilat proves concloents que l'incriminessin. De moment, Sánchez es limita a insistir que el seu govern va sobre rodes i que no pensa dimitir.
7: Como hemos crecido durante este primer trimestre del año, 6 veces más, se dice pronto, ¿eh? 6 veces más que la media de la zona euro. Por tanto, a continuar. Gracias.
0: I ja està. Això és el que va dir Pedro Sánchez, que responia així al PNB, que diumenge el convidava a fer les maletes, però també a Felipe González, que ell s'assumava a la claca que reclama eleccions urgentment.
8: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año. O sea, deberíamos también tener respeto por la infantería. Vamos a ver, el liderazgo que yo aprecio es el liderazgo no mercenario. El que no se ejerce para beneficio propio, sinó que s'exerce per a benefici de la població.
0: A tot això, al PNB i a Felipe González ahir també s'hi va sumar Coalició Canària, un altre dels socis del govern d'Espanya al Congrés dels Diputats. La diputada Cristina Valida creu que l'escàndol que enfanga Zapatero ha clavat el cop de gràcia aquesta legislatura.
9: En la situación actual, una cuestión de confianza es lo menos, que dé explicaciones. Y si no tiene los apoyos, que convoque elecciones, porque la gente tiene derecho a posicionarse. Y si quieren que siga siendo él, que lo hagan a través de las urnas. Todo el mundo está insistiendo en la moción de censura, pero en este momento, hoy, no sé si mañana, es política ficción. El Partido Popular ha insistido en que no la va a presentar porque no tiene los números.
0: El PP, doncs, manté la pressió als socis de Pedro Sánchez perquè el deixin sol i donin per acabar aquesta legislatura. El PP els demana coherència i assenyala especialment el Partit Nacionalista Basc, que, com dèiem, ha estat el primer que s'ha posicionat en contra. El portaveu Borja Semper els exigeix que deixin de fer d'una vegada per totes de crossa del PSOE.
10: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen. No hay nadie en este gobierno ni en el Partido Socialista que diga hasta aquí hemos llegado. Creemos que tan culpables son quien hace como quien mira para otro lado. Y en este caso los socios del señor Sánchez son culpables por omisión.
0: Però els socis del PSOE a la Moncloa Sumar són partidaris de resistir. Ahir un dels seus portaveus, Eduardo Rubiño, esperonava Pedro Sánchez a treure suc l'any que queda de legislatura.
11: El Partido Nacionalista Vasco tendrá que explicar si lo que prefiere es que gobierne en este país el señor Feijóo y Abascal. Yo entiendo que no, nosotros tenemos claro para qué estamos en el gobierno. Desde luego que creo que el Partido Socialista tiene que dar explicaciones, tiene que ponerse las pilas y tiene que dar sentido a lo que queda de legislatura.
0: Però malgrat els esforços del PSOE de Sumar per capejar el temporal, avui, tal com explicàvem abans, les joies de Zapatero són la fotografia més repetida a les portades dels diaris, sobretot a Madrid. Molts no se'n passen que siguin una herència familiar, però tots, fins i tot, els més benevolents amb la Moncloa suquen pa amb aquest sumari. Sense ells se'ls ha llegit en Marc Segués.
12: A Madrid, tots els diaris, menys El País, publiquen en portada la imatge. El Mundo escriu 103 peces de joieria a la caixa forta del despatx. En pàgines interiors il·lustren la notícia amb fins a 16 fotografies dels penjolls, anells, arracades i rellotges. Antonio Lucas sosté que és un dot digne d'una emperadriu i no d'una família de classe mitjana de Lleó. I remate, no cal ser un inspector de claveguera per sospitar que el tresor té una procedència forta i estranya. L'ABC titula una fortuna en joies i rellotges de luxe ocults al despatx de Zapatero. Chapo a Paulaza assenyala que l'expresident és com l'aloe vera. Cada dia li descobreixen noves propietats. I conclou, la caixa forta de Ferraz té més tresors que Tutankamon. La bossa de joies és un altre dels símbols materials que remeten al lladre clàssic. En canvi, a Catalunya, l'únic que publica les fotografies de les joies en portada és La Vanguardia. El diari creu que el sumari i l'escorcoll no fan més que empitjorar el futur de l'expresident espanyol. Ara bé, al seu article, Jordi Juan es pregunta si amb tot això n'hi ha prou per anar a eleccions. I a El Periódico, el director adjunt, Ferran Boiza, creu que hi ha poques imatges més poderoses que la d'una caixa forta plena de joies al despatx d'un expresident, i assegura que el sumari ha dibuixat una radiografia incòmoda, que a més té una càrrega simbòlica impossible d'ignorar.
0: Déu-n'hi-do. Enmig d'aquest, de tot plegat, escoltem el comentari que signa la redactora en cap de Política de La Vanguardia i col·laboradora del Món a RAC1, Sílvia Angulo.
13: Els indicis contra l'expresident Zapatero són contundents i estan fonamentats amb més de 600 documents d'un sumari inabastable amb proves que l'assenyalen com a presumpte líder d'una trama d'influències i blanqueig de capitals a través d'empreses espanyoles i també radicades als Estats Units. Segons la investigació, aquestes societats feien pagaments a l'exmandatari i a l'empresa de les seves filles. En els escorcolls s'haurien trobat més d'un centenar de joies al despatx de Zapatero, segons la seva secretària Herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i més de 280.000 euros en metàl·lic amagats fins i tot al radiador de la casa del seu amic Julio Martínez Martínez. Però això no és tot. La trama tindria derivades internacionals, la compra de petroli a través de Delcy Rodríguez amb destí a una empresa xinesa vinculada al Partit Comunista o el fet d'utilitzar el rescat de Plus Ultra per l'adquisició d'or. El cas és molt greu i Zapatero haurà de donar moltes explicacions en la declaració del 2 de juny. Aclariments que esperen els socis del govern i també Pedro Sánchez, que veu que el futur de la legislatura entra en el seu punt més crític.
0: Enmig d'aquest terratrèmol polític sense precedents, Pedro Sánchez busca refugi a Roma. Avui comença un viatge oficial a la capital d'Itàlia que té com a punt culminant una reunió demà amb el papa Lleó XIV. Enviat especial de RAC1 a Roma, Arnau Mañé.
14: Pedro Sánchez intenta capejar el cas Zapatero amb un viatge exprés a Itàlia i a la Santa Seu, al plat fort, demà amb el papa de Roma. Avui, més enllà de la reunió amb empresaris, el president espanyol centrarà els esforços a parlar de l'Orient Mitjà i les conseqüències del conflicte per l'alimentació dels implicats, tot plegat durant la Setmana de la Nutrició en un acte de les Nacions Unides a la capital italiana. La reunió amb Giorgia Meloni continua en l'aire. Fa uns dies la Moncloa buscava encaix d'agenda. Últimament, la presidenta del Consell de Ministres, la líder de l'extrema dreta aquí a Itàlia, ha virat el seu discurs bèl·lic i ha rebaixat el suport de Donald Trump.
0: Gràcies, Arnau. Això repeteixo abans d'agafar l'avió cap a Roma, perquè Pedro Sánchez ahir va rebre una mica d'aire de la justícia. Un informe de la UCO, de la Guàrdia Civil, no ha trobat cap moviment sospitós als comptes de la dona la seva dona, Begoña Gómez. De fet, els agents descarten explícitament el delicte de malversació de fons públic, que és precisament el que li imputa el jutge Juan Carlos Peinado. Ara bé, l'informe no és vinculant i el magistrat pot tirar pel dret i perseguir-la igualment. Són les 8:20 pràcticament. En plan internacional, a l'Orient Mitjà continua el joc dels disbarats en plenes negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran, just quan semblava que l'acord de pau entre els uns i els altres era més a prop que mai. Aquesta matinada, Donald Trump ha ordenat bombardejar diversos objectius de la Guàrdia Revolucionària al sud d'Iran. La Casa Blanca assegura que ha estat un atac en defensa pròpia perquè havien rebut clares provocacions iranianes que no han especificat. Però ara el risc és que aquesta ràgia aèria, d'efecte sorprès, faci saltar pels aires, sigui bé les negociacions de pau com l'alto el foc que encara resistia d'aquella manera, agafat per fils i empentes i rodolons. Anem cap a l'Orient Mitjà amb la corresponsal de RAC1, Elena Pelicano.
15: Donald Trump torna a posar pressió sobre unes negociacions de pau amb l'Iran que continuen encallades. Els Estats Units han confirmat aquesta matinada nous atacs militars al sud de l'Iran en plena treva entre les dues parts. Segons el Pentàgon, l'exèrcit nord-americà ha actuat en legítima defensa després de detectar embarcacions iranianes col·locant mines a l'estret d'Hormuz, un punt estratègic per on passa una cinquena part del petroli mundial. Els atacs s'han produït a prop de Bandar Abbas, al sud del país, i haurien destruït llançadores de míssils i embarcacions vinculades a la Guàrdia Revolucionària. Washington insisteix en que es tracta d'una operació limitada i defensiva i assegura que l'alto el foc continua vigent de moment. Tot plegat arriba mentre negociadors iranians són a Qatar intentant avançar cap a un acord que permeti reobrir completament l'estret d'Hormuz i posar fi a 3 mesos de guerra. L'Iran reclama l'aixecament de sancions i el desbloqueig d'actius congelats, mentre que els Estats Units volen garantir l'estabilitat energètica mundial.
0: De fet, fa molt poca estona, el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha assegurat que, malgrat l'atac, les negociacions amb l'Iran es mantenen, tot i que dona per fet que ara la treva trigarà a arribar.
16: Els estrets han d'estar oberts i ho estaran, d'una manera o d'una altra, però és necessari. El que està passant és terrible, il·legal, poc sostenible i inacceptable. No hi ha cap país del món que estigui a favor d'un sistema de peatge excepte l'Iran. Per tant, això no és acceptable, no pot passar. Els estrets han d'estar oberts, sense obstacles, sense peatges, i això ha de passar immediatament.
0: De moment, l'Iran no ha respost a l'atac, però fa un parell de dies la Guàrdia Revolucionària ja va avisar que es desfermaria l'infern a la regió si els Estats Units tornaven a bombardejar-los. Veurem què passa. Mentrestant, encara als Estats Units, la Casa Blanca ja ha començat a construir el ring d'arts marcials mixtes que serviran per commemorar els 250 anys de la independència americana. És un esdeveniment de la UFC, la competició de lluita lliure nord-americana, que ha programat 6 combats el 14 de juny als jardins de la Casa Blanca. L'aniversari de la independència nord-americana és el 4 de juliol, 3 setmanes després, però el combat serà abans, el 14 de juny, perquè és el dia de l'aniversari de... Sí, Donald Trump. Anem als esports, perquè el gran nom propi de les últimes hores es diu Josep Guardiola. El Manchester City el va homenatjar i ja, de manera definitiva, amb una festassa increïble. El van acomiadar com el que és una llegenda.
17: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: Va ser una celebració a l'alçada del personatge que va començar la tarda sota un sol de justícia, una calor insuportable. Centenars de milers d'aficionats van acompanyar Guardiola i els futbolistes en una rua per celebrar els 2 títols que l'equip anglès ha guanyat aquesta temporada, la FA Cup i la Copa de la Lliga. També hi eren les jugadores del City, que celebraven el títol de Lliga. Els dos equips van passejar-se pels carrers de Manchester amb un autobús descapotat, fins que unes hores més tard la festa va traslladar-se al recinte més modern que té Manchester, el Co-op Life, que estava ple a rebentar amb més de 20.000 persones. L'entrada de Guardiola i dels futbolistes al pavelló va ser extraordinària, encara al capdamunt de l'autobús descapotat, però només era l'inici d'una nit en què el club i l'afició va recordar els 20 títols que ha guanyat en l'última dècada amb Pep Guardiola a la banqueta. I va ser l'enviat especial de RAC1 a Manchester, Miquel Agut.
18: Va ser un conte de fades, un acte d'amor mutu entre els aficionats i Pep Guardiola i també, evidentment, els colors del Manchester City. Centenars de milers d'aficionats pels carrers van seguir la rua de l'autocar de l'equip i després 20.000 van compartir la festa final en un pavelló amb emocions a flor de pell. Per exemple, amb una felicitació de Michael Jordan.
19: Hey Pep, this is Michael Jordan.
20: Hola Pep, sóc en Michael Jordan. Només volia felicitar-te per la teva increïble carrera. Gaudeix de la teva retirada. Sort amb el golf i a seguir endavant. Enhorabona. Congratulations.
18: O amb una actuació sorpresa de Mishima.
21: You will have to learn to miss him.
22: Haureu d'aprendre a trobar-lo a faltar, tal com hem fet nosaltres durant els últims 14 anys i un mes. Però almenys heu tingut la sort de gaudir-lo durant 10 anys magnífics.
21: You got to enjoy him for 10 wonderful years.
18: Tot per agrair 10 anys, diuen el seu entrenador, el seu campió, a la seva llegenda.
1: For our manager, our champion, our legend, Pep Guardiola!
18: El pavelló i la plantilla van cloure la festa cantant Wonderwall. L'amor entre el City i Guardiola, ja ho diuen els Oasis, viurà per sempre.
0: Efectivament, ara ho deia Miquel, la gran sorpresa de la nit també per Pep Guardiola, perquè no se l'esperava, va ser l'aparició estel·lar de Mishima, que va interpretar a mig aquest pavelló de Manchester un dels seus himnes. Tot torna a començar amb imatges del Pep durant aquests anys. El grup encapçalat per David Carabén també va interpretar Glad All Over, que és la cançó que els aficionats del City dediquen a Pep Guardiola des del dia que va arribar. Abans, un bon grapat de futbolistes històrics de l'última dècada del Manchester van oferir un per un als 20 títols que han aixecat des de l'arribada de Guardiola. També hi eren Vicent Kompany, Ederson, John Stones, Bernardo Silva i Fernandinho, però no van ser els únics. També van sortir a l'escenari Chica Begiristain, els fills del Pep, la Maria, la Valentina i el Marius, i també un dels germans Gallagher, Noel, que fins i tot va entrevistar l'entrenador català, igual que els jugadors que li van buscar les pessigolles amb preguntes divertides. Guardiola, sobrepassat per l'emoció, va agrair l'estima als aficionats.
2: Thank you so much, Gonzalo.
3: Moltes gràcies. No tinc prou gratitud. Només us puc dir que us duré per sempre més al meu cor. Moltíssimes gràcies.
2: Thank you so much.
0: D'aquesta manera tan especial, el Manchester City va voler homenatjar el millor entrenador de tota la seva història, que ara continuarà vinculat al grup City com a assessor. L'ambient festiu del Manchester City contrasta amb l'enèsima decepció al Real Madrid, que per primer cop a la història dels Mundials no tindrà cap representació a la selecció espanyola. Els dos únics futbolistes que tenien opcions eren Hausen i Gonzalo García, però finalment Luis de la Fuente els ha deixat fora de la llista. En canvi, hi haurà 8 jugadors del Barça, que són Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Gavi, Pedri, Lamine Yamal i Dani Olmo i Ferran Torres. En podrien haver estat 9 si no fos perquè Fermín López no hi podrà anar per lesió. L'absència històrica de jugadors del Real Madrid ha entrat de ple també la campanya electoral del Club Blanc. L'aspirant a la presidència, Enrique Riquelme, ha culpat directament a Florentino Pérez i el seu projecte esportiu.
23: Hoy un día un poco triste para el Real Madrid, que no ha tenido ningún asistente a la convocatoria de la selección, primera vez en 16 mundiales, y es algo que preocupante. Esperemos que no vuelva a pasar nunca más si se toman las decisiones adecuadas.
0: I a tot això és curiós perquè just després de disparar aquest dart, l'empresari de 37 anys va anunciar que té lligades dues grans estrelles del futbol mundial, és a dir, per una banda, critica el model de Florentino Pérez, però per l'altra, el va imitar amb una promesa electoral que podria haver signat perfectament Florentino. Riquelme ho avançava a l'ABC.
24: Hay fichajes cerrados. Dos grandes estrellas internacionales fichadas para el Real Madrid. Un acuerdo que si yo soy presidente del Real Madrid, hay dos grandes estrellas internacionales que jugarán en el Real Madrid. Y son necesarias para el proyecto deportivo de corto, medio y largo plazo del Real Madrid.
0: Perfecte. Si la meva mare tingués rodes, seria una bicicleta. És a dir, que digui els noms, perquè és que si no, tinc dues estrelles internacionals. El rival de Florentino també deixa clar que vol entrar cosa a cosa amb el seu contrincant. Ahir va inaugurar la seva seu electoral i ho va aprofitar per llançar-li el repte.
24: El presidente Florentino Pérez pidió en su rueda de prensa que buscaba también esa democracia y pedía debate para poder debatir entre proyectos. Bueno, pues ya están cumplidos todos los pasos. Ahora lo que pedimos, nuestro trabajo está hecho hasta aquí. Ahora lo que pedimos es ese debate. Podemos poder debatir las veces que sean necesarias entre dos proyectos de una manera sana, de una manera respetuosa.
0: A Florentino Pérez no le ha contestado, tot i que em temo que no voldrà. Però avui els diaris, tant de Madrid com de Catalunya, centren tots els esforços a analitzar l'absència dels jugadors del Real Madrid a la selecció espanyola. Molts ho veuen com un fracàs evident del Real Madrid. Se'ls ha llegit l'Albert Pedrol.
25: El diari AS, Luis Nieto, creu que el Real Madrid s'ho ha de fer mirar i ha de reflexionar després de quedar-se sense jugadors a l'equip espanyol. En canvi, Tomás Roncero discrepa de la llista de Luis de la Fuente, creu que hauria d'haver convocat Dani Carvajal i Gonzalo García i conclou que els 8 futbolistes del Barça no són del Barça, sinó jugadors de la selecció espanyola entregats a la causa patriòtica. Alfredo Relaño, al Marca, creu que Arbeloa no ha ajudat amb les seves alineacions, sense fer jugar Carvajal, Asensio ni Gonzalo, però alhora afegeix que tampoc no tenia la necessitat de fer-ho i que la llista de de Luis de la Fuente és comprensible. A casa nostra, Santinolla felicita de la Fuente a Mundo Deportivo per fer una llista, diu, honesta, donant prioritat al rendiment i a la versatilitat. El diari Esport, Joan Bail, sosté que aquesta convocatòria és un èxit del model de la Masia, mentre Madrid no mira en el talent de la base, sinó que fonamenten la seva política en grans fitxatges internacionals. L'Esportiu celebra en portada que Catalunya aporti 9 jugadors a la Copa del Món, i a La Vanguardia, Joan Jopallàs titula "Derrota colossal del Madrid". Creu que no aportar cap jugador a la selecció espanyola erosiona el prestigi del club blanc d'una manera impossible de calcular, i parla també d'un fet insòlit en la història.
0: I d'aquest cop humiliant pel Real Madrid històric, escoltem el comentari que signa el cap d'Esports de RAC1 i col·laborador del Món a RAC1, Joan Lluís García.
4: Raúl González Blanco, la gran llegenda del Real Madrid, va jugar a Belfast al seu últim partit amb la selecció espanyola al setembre del 2006. Tenia només 29 anys i es va quedar sense l'Eurocopa d'Àustria i Suïssa que va acabar guanyant la selecció espanyola de Xavi, Iniesta, Puyol i Cesc. Luis Aragonés va ser el seleccionador que va tenir la valentia, per no dir una altra cosa, de deixar el pal de la bandera del madridisme a casa i transformar la selecció de la fúria en la del tiqui-taca. Una decisió presa contra tot el madridisme sociològic, el de Raúl Selección, que va canviar la història del combinat espanyol i que va culminar 7 anys després Vicente del Bosque guanyant el Mundial de Sud-àfrica, amb qui? Doncs amb 7 jugadors blaugranes. I la història de la selecció espanyola vinculada a la Masia, al Barça i a Catalunya ha estat una història d'èxit esportiu, perquè ras i curt, aquesta és la millor escola futbolística del segle XXI, és així de simple. I això em porta a pensar també què faria una selecció amb aquest 11 al Mundial d'aquest estiu. Joan Garcia, Eric, Cubarsí, Marc Pubill, Cucurella, Bernal, Aleix Garcia, Olmo, Víctor Muñoz, Puado i Lamín. I en Pep Guardiola, entrenador, i Mishima cantant els segadors abans de la final de Nova York. Mira, millor no pensar-ho perquè em posaria a plorar.
0: Més enllà del futbol en bàsquet als Estats Units, els Knickerbockers, els Knicks de Nova York, són els primers finalistes de la NBA. Aquesta matinada han apallissat de 37 punts els Cleveland Cavaliers a casa seva i els han eliminat per la via ràpida. Seran les primeres finals dels Knicks, atenció, en més d'un quart de segle, en 27 anys el seu rival sortirà de l'eliminatòria entre els Spurs de San Antonio i els Oklahoma City Thunder, que està empatada en aquests moments a 2 victòries.
5: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem. Prova ara.
0: Aquesta hora del matí, a les 8:32 minuts, tenim 15 dotacions dels bombers treballant en una fuita de clor en una empresa del polígon Bufalvent de Manresa. L'incident s'ha produït passades les 7 del matí a un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que haurien fet reacció. Ara mateix el SEM està atenent 8 persones amb picó als ulls i a la gola. Tots els carrers del voltant estan tallats perquè s'ha produït un núvol tòxic per a la reacció química. Recomana el confinament per a totes les empreses d'aquest polígon Bufalvent de Manresa. Si sou dels que patiu amb la calor, carregueu-vos de paciència perquè s'intensifica. A partir de demà els termòmetres continuaran pujant. De fet, està previst que toquin sostre a finals de setmana en temperatures que sobrepassaran els 35 graus, de barbaritat, en molts punts de l'interior de Catalunya. Mònica Usar, bon dia.
6: Bon dia. I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: Va per dir això, no?
6: Sí, de moment tenim uns quants dies encara de calor intensa i, com deies, fins i tot amb temperatures més altes que poden sobrepassar aquests 35 graus en punts del Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, Catalunya Central, també interior de les comarques de Girona, fins i tot a finals de setmana alguns valors de 37-38 graus de màxima. I avui temperatures semblants a les que vam tenir ahir, per tant calor intensa, i s'espera un matí de sol i després a la tarda alguna nuvolada en zones de muntanya de les comarques del nord que no portarà més conseqüències. Demà sí que a la tarda s'espera algun ruixat del Pirineu més occidental, dental, dijous també la resta del Pirineu i divendres i dissabte a partir del migdia també alguns xàfecs al centre i al nord de Catalunya. I avui hem tingut una nit tropical en alguns punts del país, per exemple a Barcelona, al centre de la ciutat no s'ha baixat dels 20 graus, ara mateix ronda la temperatura als 22 graus, tenim 17 graus a Tarragona, 14 a Lleida, 12 a Girona, 17 a Banyoles, 23 graus a Alella, on també hem tingut nit tropical, o 21 graus a l'Estartit, on la temperatura tampoc ha baixat dels 20 graus.
0: Precisament les altes temperatures ja han obligat els pagesos d'Alfés, el Segrià, avançar una setmana la sega del cereal de secà. El sector ja ens recorda que la calor anticipada no ajuda gens ni mica les collites. Des de Lleida, Julen Andrés.
7: Es comença per les varietats d'ordi, que són les primeres i gràcies a les pluges abundants d'aquest hivern el rendiment està sent bo. La calor d'abril sembla que de moment no ha afectat. En canvi, en altres varietats hi ha més incertesa. En parla el gerent de la cooperativa d'Alfes, Josep Ignasi Molló.
8: Los blats i els triticales i així, que van una mica més retardats, probablement hagin tingut algo més d'afectació de les calors de l'abril. Però també s'ha de veure, perquè ja et dic, a l'ordi mos pensàvem que s'havés notat algo i pràcticament no s'ha notat.
7: Pel que fa a la producció i preus, es parla de xifres similars a l'any passat que superarien els 4.500 quilos per hectàrea a 200 euros la tona.
9: Mal de cap? Dolor muscular? Ambibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
10: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
9: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
10: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: Ja tenim històries per explicar d'aquí a uns moments aquí al Món de RAC1, perquè tenim novetats al cas d'Isaac Andic, tenim novetats també pel que fa a la plana de successos, hi ha una operació policial de gran envergadura que s'està fent aquesta hora contra el tràfic de drogues a Girona, entre altres històries.
11: Atenció! Aquest dijous a Viladecans de Style Outlets és encara més súper, perquè el súper dijous no dura només un dia. S'allarga fins dissabte. 3 dies per gaudir dels millors descomptes del mes a marques com Nike, Mango, Bimba i Lola, Puma i moltes més. Més dies, més descomptes a Viladecans de Style Outlets.
12: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
26: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
12: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
26: Si busques el millor, recorda.
12: Només Daikin és Daikin.
27: 25 anys a Wall Street, en el centre de les finances globals. Ara, aquesta experiència és al teu abast de la mà de Pedro Escudero. Inverteix com els grans inversors institucionals des de només 500 euros. Amb Silverway Asset Management, el teu futur no s'improvisa, es construeix. Comença avui a silverway.com.
28: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
29: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Prova'l ara.
30: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
31: És tan tendre amb mi, Di.
32: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
31: Crec que m'he enamorat.
32: Normal, amb aquests preus.
31: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
32: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
31: Que poc que costa comprar bé.
33: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
34: Jo no puc treure'm del cap això.
35: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca a 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
36: Hi ha empreses que tenen energia pròpia. Les coneixes perquè són capaces d'afrontar reptes. I també les coneixes perquè produeixen la seva pròpia energia per ser més competitives. I això les fa millors, i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
37: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un somia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
38: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
37: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
38: Que bé!
37: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
39: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
40: Vols registrar la jornada laboral?
1: TimeNet és la solució a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
0: Són 21 minuts els que falten per les 9 del matí. Continuem els apunts aquí al Món RQ. De la Crònica de Salut, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja a la República Democràtica del Congo per liderar la gestió contra el brot d'Ebola, que ja ha matat unes 220 persones. L'OMS intenta agafar el bou per les banyes perquè reconeix que la progressió del virus els està superant. El principal problema és que la població local desconfia del paper de les organitzacions estrangeres. Des de l'inici d'aquest brot hi ha hagut dos atacs violents en dos hospitals. L'OMS confirma que ja hi ha 900 casos sospitosos a la regió subsahariana i, com dèiem, 220 morts. En canvi, l'organització insisteix en el fet que el perill és molt baix a la resta del planeta. Per curar-se en salut, Itàlia ja ha activat la vigilància d'aquest virus perquè ha ingressat a Milà dos turistes amb febre que viatjaven des d'Uganda. I sobre el brot d'antivirus, a les últimes hores s'ha sabut que un dels afiliats que... un dels aïllats, perdó, que fa quarantena a Madrid ha donat positiu. És un dels pacients espanyols que viatjaven al creuer Ondius. No té símptomes, però el personal sanitari l'ha traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell. La resta de pacients continuen amb un aïllament flexible, poden rebre visites i sortir a les zones comunes de l'hospital amb estrictes mesures de seguretat. Encara en salut, hem de dir que tenim molt bones notícies. Un nou avenç permet reduir el colesterol de manera duradora prenent una sola dosi d'un nou fàrmac. És una teràpia d'ARN que elimina el 60% del colesterol dolent durant un any. L'ha desenvolupat la nord-americana Verve Therapeutics, però ja se l'ha quedat la multinacional Eli Lilly per 1.000 milions de dòlars. I a casa nostra, els investigadors també fan passos endavant molt importants. L'Hospital de Bellvitge ha aconseguit retallar en un any i mig el temps del diagnòstic de la fibrosi pulmonar, una malaltia minoritària encara i progressiva que sovint es detecta molt tard. Els investigadors han vist que és molt útil derivar els pacients que passen pel CAP amb símptomes compatibles directament a l'hospital perquè els atenguin amb preferència i amb urgència. Informa Joel Penya.
2: L'Hospital de Bellvitge, l'Institut Català de la Salut i l'Idivell han comparat com era el diagnòstic i el pronòstic dels pacients de la regió metropolitana sud quan seguien el circuit preferencial i quan no. Els metges van aconseguir rebaixar de gairebé 2 anys a només 6 mesos el temps que cal per diagnosticar la fibrosi pulmonar. Retallar aquest temps és clau per millorar el pronòstic i la supervivència dels pacients. La metgessa del CAP Just Oliveres de l'Hospitalet de Llobregat, Elisabet Serra, explica la importància de diagnosticar tan aviat com es pugui.
3: El tractament serà amb fàrmacs i el pacient podrà seguir fent més o menys la seva vida habitual. Si el diagnostiquem una mica més enllà, pot ser que arribem a requerir d'un trasplantament pulmonar. Quan el diagnostiquem tard, el pacient a vegades pot morir per aquesta malaltia.
2: Els resultats de l'estudi, que s'ha publicat en una revista del grup Nature, apunten que aquest model es pot reproduir fàcilment a la resta de regions sanitàries.
0: En salut, també encara coeix l'entrevista de la setmana passada a l'Hormiguero, el futbolista Marcos Llorente, tristament conegut per les barbaritats mèdiques sense cap base científica que difon a les seves xarxes socials. Ara, l'Associació Espanyola de Comunicació Científica ha demanat al programa d'Antena 3 una rectificació després que el jugador de l'Atlètic de Madrid afirmés durant l'entrevista que no s'ha de fer servir crema solar a l'hora de prendre el sol. Atenció a la barbaritat.
4: ¿Estamos de acuerdo que siempre que tomas el sol la piel paga un precio?
5: Yo no estoy de acuerdo.
4: Yo he hablado con la Asociación Española de Dermatología. No te...
5: Bueno, está bien.
4: Dicen que el daño solar, y luego está humeador, el daño solar es acumulativo. El 90% de los cánceres de piel vienen por los 20 años de sol de la persona. ¿No estás de acuerdo en eso? No,
5: ¿cómo miden eso? ¿Cómo sabes que es el sol y no esta luz que estás 93% de tu vida recibiendo esta luz?
0: Ja. El problema és que l'Associació de Comunicació Científica ha demanat al programa la rectificació. A qui hem de demanar la rectificació no és el programa. En tot cas, se li ha de demanar al jugador de l'Atlètic de Madrid i de la selecció espanyola per dir aquesta barbaritat. De fet, ha demanat Antena 3, aquesta associació científica, que es responsabilitzi d'aquestes declaracions i que es disculpi per haver donat veu a discursos tan forassenyats com el de Marcos Llorente. Aquesta hora continua en marxa, ara us ho comentàvem, un macrooperatiu de la policia per desmantellar una banda de narcos que actuen a la demarcació de Girona. Els Mossos han desplegat a primera hora un ampli dispositiu al barri de la Font de la Pólvora, on hi operava una xarxa criminal dedicada al cultiu i distribució de marihuana, al tràfic d'armes i al blanqueig de capitals. Hi treballen més d'atenció. 600 agents, i de moment no sabem quants detinguts hi ha. Això quan una altra baralla ha acabat amb 4 ferits per arma blanca, 2 d'ells greus, va passar la matinada de diumenge a Lloret de Mar. Una vintena de joves de dos grups diferents es van començar a estovar i un d'ells en va ferir dos de gravetat. El presumpte atacant ha estat detingut. I els Mossos investiguen una altra baralla aquest cap de setmana al barri d'Artigues de Badalona que va acabar amb una víctima per arma blanca. Va passar dissabte cap a la una de la matinada i hi haurien participat una desena de persones. I recordeu l'assetjament que el 2019 va patir l'artista Paula Bonet? Doncs ara se'n tornem-hi. Bonet ha denunciat una nova intrusió a la seva galeria d'art. Ha passat pocs dies després que el seu assetjador, condemnat l'any 2022, hagi sortit en llibertat. Segons ha explicat ella mateixa en una publicació a Instagram, algú ha trencat un vidre de la galeria i s'ha endut una obra d'art petita. En aquest comunicat, Paula Bonet recorda que ja no té escorta de la policia i denuncia que ara mateix li preocupa una altra vegada la seva integritat física. I encara en successos, avui també tenen novetats del cas Andic. El periòdico avança avui que què va fer arrufar el nas als Mossos d'Esquadra que investiguen la mort del fundador de Mango. Els agents van començar a sospitar del seu fill Jonathan quan va assegurar que no va veure caure son pare. Va ser una de les primeres contradiccions que no encaixaven al relat dels fets. Les fonts dels Mossos d'Esquadra, consultades pel periòdico, admeten que serà molt complicat de demostrar que va empènyer son pare deliberadament, però creuen que els seus cops de volant l'assenyalen. I a 3:15 del matí hem de parlar de que després de tensió, de setmanes de tensió a les escoles i als instituts del país, avui som a les portes de la traca final de les mobilitzacions que els sindicats van agendar de cara al final de curs. Demà hi haurà una altra vaga nacional a tot el país que promet ser multitudinària. Per intentar refer ponts amb els docents, el Departament d'Educació ha citat els sindicats a la conselleria aquesta tarda. L'USTEC, el Sindicat de Professors de Secundària i la CGT avisen que és l'última oportunitat per arribar a un acord abans que demà es reprengui l'agenda d'aturades. El departament se'ls ha intentat guanyar amb l'anunci de reforçar el sistema amb més de 1.800 professionals més, però els sindicats creuen que fa curt i també continuen reclamant un augment generalitzat dels sous. De moment, aquest matí, s'assumen a les aturades els alumnes universitaris i els alumnes de secundària amb una vaga convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i una manifestació al migdia a la ciutat de Barcelona. Aquesta hora, però, ja hi ha piquets en alguns centres de la ciutat. Anem a l'Institut Montserrat Roig del barri de Gràcia de Barcelona. Allà hi tenim la Lluna Belani. Lluna. De moment no tenim un so adequat per aquesta comunicació amb la Lluna Belani d'aquest Institut Montserrat Roig del barri de Gràcia de Barcelona, on, repetim, és un dels instituts on també hi ha aquesta aturada per part dels alumnes universitaris i els de secundària amb aquesta vaga convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Després hi haurà a les 12 aquesta manifestació a la ciutat de Barcelona i ara hi ha alguns piquets en els centres de la ciutat. A Catalunya hi ha una altra crisi que continua sense resoldre's, que és la de l'habitatge. Avui llegim al diari Ara que cada vegada es venen i es lloguen més pisos sense cèdula d'habilitabilitat. És un certificat obligatori que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes per viure-hi. La majoria dels pisos que es lloguen o es venen sense obtenir-la són antics locals comercials que estan reformats. Segons l'Ara, tant l'Ajuntament com la Generalitat són conscients d'aquesta problemàtica i asseguren que hi estan al damunt. Quan falten 15 dies perquè el papa visiti Catalunya, el pontífex alça la veu contra els maquinats de les empreses tecnològiques, sobretot contra aquells que dominen el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Lleó 14 alerta que si res no canvia, aquesta elita empresarial acabarà imposant la seva visió mundial. De fet, els riscos de la IA han protagonitzat la primera encíclica del Sant Pare, que es titula Magnifica Humanitas, i fa una crida a defensar la humanitat davant de l'auge d'aquesta tecnologia. El pontífex critica que ara mateix la intel·ligència artificial separa més que uneix. Per això reivindica que cal repensar-la.
6: La intel·ligència artificial ara demana ser desarmada i alliberada de les pràctiques que la converteixen en un instrument de dominació, exclusió i mort. Igual que l'energia nuclear, ha d'estar al servei de tots i del bé comú. Les decisions tecnològiques no ens poden separar mai de la consciència i la responsabilitat.
0: Però aquesta encíclica de Lleó 14 no està exempta de polèmica. Tot i el consens que ha generat la postura del pontífex contra els magnats tecnològics que desenvolupen la IA, alguns mitjans ja assenyalen que és una contradicció i us preguntareu els motius. Resulta que, tal com llegim al País, la Banca Vaticana, que és el braç econòmic de l'Església que governa Lleó 14, té invertit centenars de milions d'euros en empreses com Meta, Microsoft, Amazon, Apple, Tesla o Google. És a dir, les empreses capdavanteres del sector de la intel·ligència artificial i les principals assenyalades en aquesta encíclica del Papa. Malgrat les noves tecnologies, els joves viuen cada vegada més desconnectats de la política. Segons un estudi del Parlament de Catalunya que us pot avançar aquesta hora a RAC1, el 70% dels alumnes que han visitat la cambra amb les seves escoles o instituts no saben respondre preguntes com qui escull el president de la Generalitat o on és el Parlament de Catalunya. Tot i això, la bona notícia és que l'informe, elaborat per un equip de la Universitat Pompeu Fabra, també apunta que els resultats van millorar força quan se'ls van tornar a plantejar les qüestions setmanes després. Els autors subratllen la importància de connectar els joves amb la política per reforçar els seus valors democràtics. Informa C. Giró.
7: En entrar els joves ja reconeixien que el tema no els interessava gaire, només 4 de cada 10 estudiants se sentia interpel·lat per la política. La visita va aconseguir cridar l'atenció d'un 10% dels nois i noies, arribant al 50% d'interessats. La majoria d'ells reconeixien que la política els arriba principalment per TikTok, però l'informe diu que els joves van sortir conscients que les xarxes no són òptimes per informar-se i l'ús dels mitjans convencionals augmenta 10 punts al cap d'uns dies. També millora el vocabulari que fan servir per parlar de política. Mentre abans del taller les paraules més repetides eren Pedro Sánchez i Vox, en acabar el lèxic s'enriqueix amb conceptes com lleis, president, diputats, democràcia, igualtat o justícia. L'estudi apunta més que la desconnexió amb la política ve de casa. Només 3 de cada 10 parlen de política amb la família i 2 de cada 10 amb els amics. En aquestes sessions, els més de 7.000 joves van redactar 3.000 propostes que aquest matí entregaran als diputats. Entre elles, demanen ajuts i beques escolars, millorar les condicions dels docents, reforçar la salut mental dels joves, fomentar l'ús del reciclatge i les renovables i garantir l'accés a l'habitatge i la igualtat salarial entre homes i dones.
0: 10 minuts a les 9 i ara sí, tornem a l'Institut Montserrat Roig a Barcelona per saber com està la situació a aquesta hora del matí amb la vaga dels estudiants. I d'allà hi tenim, com dèiem, la Lluna Belani. Lluna, havies tenint sort. Endavant.
8: Ara mateix hi ha un centenar d'estudiants als afores de l'Institut Montserrat Roig al barri de Gràcia de Barcelona. Són aquí des de les 7 del matí per evitar que s'obrís l'institut. A la porta hi ha una vintena d'alumnes amb una lona que diu professores i estudiants unides i endavant. També se senten càntics com menys policies, més educació o la lluita ens dona el que el poder ens pren. Tot plegat perquè el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat avui una vaga estudiantil per expressar el suport dels estudiants a les reivindicacions dels docents. La jornada preveu mobilitzacions en diferents punts del territori. A Barcelona, la protesta començarà a les 12 del migdia a la plaça Universitat.
0: 9 minuts i les 9 en punt del matí. El cap de setmana llarg de la segona Pasqua ha deixat un balanç tràgic a les carreteres catalanes. Entre divendres i dilluns hi ha hagut 5 morts en accidents, 3 dels quals motoristes. Amb aquestes víctimes mortals, aquest 2026 ja tenim 49 persones mortes a les carreteres catalanes, 49, i gairebé la meitat, 20, anaven dalt d'una moto. En música, aquest matí hem conegut la mort als 95 anys d'una llegenda del jazz, el saxofonista Sonny Rollins.

famós per la seva capacitat d'improvisació i conegut com el colós del saxo arran del ressò d'aquest disc titulat Saxophone Colossus de l'any 1957, Sonny Rollins era considerat deixeble d'una altra llegenda d'aquest mateix instrument com era el gran Charlie Parker. Al llarg de més de 60 anys de carrera i d'una seixantena de discos, Sonny Rollins va col·laborar amb altres grans noms del gènere com Thelonious Monk, John Coltrane o Miles Davis, i fins i tot va deixar la seva empremta a la cançó Waiting on a Friend dels Stones.

Es diu Puzzles, l'ha produït amb el duet eurovisiu Nebulosa i parla de la necessitat d'encaixar. I a partir de les 11 del matí aquí al Món RQ parlarem d'una altra gran novetat musical del disc que Nil Moliner va publicar tot just divendres de la setmana passada.

0: Guardis, el músic de Sant Feliu de Llobregat, es titula Nexo, i en parlarem amb ell, amb el Nil Moliner, a partir de les 11, aquí al Món a RAC1. I a 5 minuts i mig per arribar a les 9 del matí, anem al trànsit.
1: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
0: A veure com està aquest dimarts des del punt de vista de les carreteres catalanes. Anem al RAC, anem a comptar cotxes i anem a comptar-los, com sempre, amb l'ajuda inestimable del Ferran Aràndiga. Bon dia.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts, destacant que tenim dues avaries a hores ara actives, les dues a la AP7. Una en sentit sud, entre Mollet del Vallès i Badia, que deixa fins a 10 quilòmetres d'aturades en sentit Tarragona, on es talla un carril de circulació. En sentit nord, deixa els vehicles al voral, a l'altura de Cerdanyola del Vallès, provocant fins a 2 quilòmetres de lentitud. Si parem l'atenció cap als voltants de la capital catalana, el col·lapse continua actiu també cap al Nus de la Trinitat, per la C58, amb retencions des de Sant Quirze a la C33 a Montcada i Reixac, que de retruc tot plegat, doncs ens deixa una situació força

0: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Onda Ponent i a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
1: I a 4 minuts per les 9 del matí s'ha de dir que hi ha moments que tu dius ja tenim aquí l'estiu, ja el tenim aquí al damunt. Un és quan apareixerà l'anunci de Damm, l'altre és quan comença, per exemple, un festival com el de Cap Roig, i l'altre quan tenim el Primavera Sound. Quan tu tens això, dius, ja arriba l'estiu. Però hi ha un quart punt des de fa uns anys. Hi ha un quart punt que sempre diu el Marc Serra del Versió RAC1, que és quan apareix Letizia Sabater, que ja ha donat a conèixer la seva proposta d'aquest estiu 2026. La cançó es titula Hoy te dejo yo i comença així.

0: para decirte adiós.
1: És una cançó dedicada al final d'una relació tòxica, una temàtica molt allunyada del que tocaven èxits anteriors com la Salchipapa o Toma Pepinazo, però amb una tornada líricament interessant com en aquest fragment que ara escoltareu.
0: Aviam. Ahora sí, sí, sí, sí, sí, pero luego no, no, no.
1: O sigui, ahora sí, sí, sí, sí, pero luego no, no, no. Letizia Sabater ha explicat a xarxes que això és una cançó d'estil K-pop, no sé jo, i l'ha acompanyat amb un videoclip en què es nota que ha usat i abusat de la intel·ligència artificial. Un clip on la veiem entrant i sortint d'una habitació en flames, salvant animalons, volant per una gran ciutat asiàtica a sobre d'un tanc daurat. Podria haver fet el videoclip tot amb intel·ligència artificial, però per algun motiu Letizia Sabater ha volgut mantenir també una certa fidelitat al segell personal del cutrisme pop. Al llarg del videoclip veiem Letizia i quatre ballarines més en una bugaderia desplegant coreografies, diguem-ne que estranyes, i amb ballarines cantant amb un pebrot verd, un plàtan o un cogombre. Darrere, cartells escrits amb rotulador. Les jefes de la colada. Les jefes de la colada. I el clip, una última imatge generada amb intel·ligència artificial. A mi, un gat en un avió menjant i un cartell reservado super leti. Estoy cagando. Amb accent a la O d'estoy. O sigui, accent a la O d'estoy. Toi. Per cert, si la voleu veure en directe, atenció, perquè demà Letizia Sabater tindrà bolo a l'Hospitalet de Llobregat.
2: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
3: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilité a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
2: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: Pràcticament les 9.
4: Avui, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Toni Aire i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Laura Rossell.
1: Saludem a aquesta hora al matí. Ot Bou, què tal, Ot? Bon dia.
5: Bon dia, molt bé.
1: Bon dia. Hola, fatal. No. Fatal com mai. Hola, sí, Joan López Alegre, bon dia.
6: Què tal? Bon dia, bon dia.
1: Bon dia, Toni Aire, com
6: molt
1: estàs?
6: Molt bon dia, Jordi Basté, molt bé.
1: Esperant d'aquí uns moments que arribi la Lola García i també la Laura Rossell, que algú té alguna idea de com es pot... És que ho he preguntat aquest matí i és veritat que m'han dit que... I que ara em portarà una xeringa. Que saps que moltes vegades no us ha passat mai que quan tens... quan estàs encostipat, sí, i tens un vol... les orelles se't tapen d'una manera... O sigui, jo tinc les orelles absolutament tapades. I m'han dit que si te poses... M'han dit de fins i tot amb aigua en sal, poses una xeringa, evidentment sense agulla, doncs que llavors tot se t'estova.
6: Ho has dit en antena i això cap metge no ha contestat encara.
1: No, encara no.
6: Jo crec que m'esperaria això.
7: Tu i jo que tenim acúfens, de fet, entre tenir-les tapades o no, no hi ha una gran diferència.
1: Bueno, jo ara no tu que les tinc.

0: jo tinc acúfons, jo, la sort que tinc ara és que no sento els acúfons, el que sí que sé és que tinc un tapat a les orelles, però en fi.
1: Jo el màxim que et puc dir és que la meva àvia em forçava a apretar-me amb el palmell obert, em forçava, pobra dona, tendrament, a pressionar-me, i llavors fer el buit, i treure la mà de cop i volta, però clar, no, jo no, la fiabilitat mèdica que té això,
0: jo crec
1: que és més aviat...
0: No ho sé.
2: Bueno, l'únic que puc dir és que el que avui no va bé, demà estaràs bé.
0: Déu t'escolti, doctor López Abrega.
3: Si està pitjor.
0: Déu t'escolti. Mira quines joies més maques.
3: A la tela.
0: Hosti, sembla... Zapatero i el tesoro del conde de Montecristo, diuen la Rosa Quintana. Hola, Laura Rosel, bon dia.
4: No et posis res a les orelles, eh?
3: A mi, bueno...
4: No et punxis res a les orelles, eh?
0: No, no em punxo, és tirar...
3: Una xeringa amb una... Aigua a pressió. Hòstia, doncs que ets expert en temes d'otorrinolaringolo o com va
4: no,
3: això?
4: No, home, però no sé.
3: A mi m'han recordat les joies de la Pantera Rosa. No sé si us recordo la mítica pel·lícula del Bellic Towers, que era mítica, amb el David Niven i companyia, i sortien uns joiots així. Però bueno, és el que tu deies al matí. A vegades aquestes coses són més efectistes que
2: efectives. Sí, però d'aquí no torna,
3: tot i que és veritat, tot i que és veritat que quan he sentit aquests dies gent justificant que qualsevol pot tenir això a casa, jo crec que en diverses generacions de la meva família no ho han tingut, molta gent no... I després, alguna cosa fa olor de podrit a Dinamarca i, per tant, doncs, no ho sé, ho podran justificar, però tant això com les bosses o els diners amagats a diferents racons del seu amic i soci i presumpte testaferro i companyia, només em plantejo. No sóc jutge, no puc saber què passa, no sé interpretar tots aquests documents de l'UDEF i companyia, però, encara ve l'adversativa, però, quan això ha passat amb altres com el PP... doncs els primers que l'han condemnat ha sigut el PSOE i Rodalia. Jo me'n recordo un vicepresident del govern d'Esperanza Aguirre que li van trobar unes quantes bossetes de diners amb un altell a casa dels pares i la derivada era directa, corrupció. Per tant, jo entenc que se'ls apliqui a la plantilla. Que
0: jo hi ha una cosa aquí, sí que hi ha una mica, al meu entendre, de classisme amb el tema Zapatero, jo sé que ho digui així, Jo no sé si aquest home, perquè no m'he llegit el sumari, o sigui, no he llegit el sumari.
4: 700 pàgines.
0: Ara parlarem amb l'Armenteres, que s'han llegit unes quantes, però sí que és veritat que a mi, lo de la caixa forta, primer, tenir una caixa forta, els que tenen la sort de tenir una caixa forta, o a casa o al despatx, allà poden guardar el que vulguin, des de documents, des de diners, des de joies, etc etc. Les joies que he vist... són joies que no són d'ara. És a dir, o són robades perquè són d'aquelles joies molt antigues...
2: O algo pitjor.
4: Què? Algo pitjor.
2: Veneçolans empresonats, per exemple?
0: Sí, bueno, però clar, estàs fent hipòtesi, Joan.
2: Estic fent una hipòtesi, evidentment.
0: Clar.
2: Evidentment.
0: És a dir, tu no pots... Clar, però si fem de la vida... En tots els respectes, Joan. Si fem de la vida una hipòtesi...
2: No, però jo...
0: És a dir, si ell tenia les joies de l'àvia de la dona, doncs hosti, si
2: però,
0: tenia...
2: Jordi, jo entenc el que vols dir amb el tema del classisme, eh? Entenc el fons de la teva reflexió, però deixa'm dir-te una cosa. El despatx en el que hi havia aquesta caixa forta és un despatx d'expresident del govern espanyol. O sigui,
0: perquè té seguretat.
2: Els expresidents dels governs tenen una oficina per fer les seves activitats pròpies d'expresidents. El convido a la presa de possessió d'un altre president, el convido a fer una conferència amb una honoris causa... suposo que convindrem que no és gaire raonable que en una oficina pública, pagada amb diner públic, hi hagi una col·lecció de 103 joies, crec que les han comptabilitzat, que són, segons ells, particulars i de deixes, cosa que ens connecta amb un altre cas. Posarem que com a mínim no és raonable. I que no és normal, que el lloc per guardar-ho és... Els bancs tenen caixes de seguretat, tots recordarem en aquests moments aquell robatori, per exemple, famós al meu poble, de Caixa Laietana.
0: Sí, tant.
2: No? O sigui, crec que hi han 1.000 llocs en el que, si tot això fos legítim, que això es pot saber en un moment, perquè si és una herència ho has d'haver declarat i has d'haver pagat els corresponents impostos, el lloc raonable per guardar-ho no és un despatx públic. Però jo, des del meu modest punt de vista... crec que, malauradament, nosaltres, a cada generació, a cada govern, hem tingut un moment que ha sigut el culmen de la corrupció que s'ha pogut visualitzar en una imatge. Penso en... Us en recordareu de Luis Roldán amb calçotets i una espècie de flotador no? Saltant per sobre d'un sofà, com a moment, jo crec, ja de la decadència del felipisme.
3: De col·lapse.
2: Les llistes de Bárcenas amb tots els pagaments a la direcció del PP, com el moment de caiguda del govern del PP.
3: M. Rajoy.
2: I jo crec que ara les joies de Zapatero són equivalent a el que vam veure en el seu moment amb Roldán o amb les llistes de la Gürtel. Disculpeu-me, o sigui, és molt difícil de trobar una explicació que sigui creïble. I ja, més, quan hi ha un context que és el que és.
0: Perdona, Joan, i torno. És a dir, les sospites les poden tenir tots de tot. És a dir, tu em preguntes per què hi ha... És que sembla que sigui l'advocat defensor del Zapatero i res més lluny, t'ho juro, perquè ni tinc el gust de conèixer-lo, vaja, si l'he conegut amb un parell o tres entrevistes, però no tinc el gust de... Ni. Però és que crec que amb el tema de la caixa forta, Andrea, si hi ha 100 joies, si tu deies per què hi ha una caixa forta amb un despatx d'un expresident del govern d'Espanya? Perquè potser no en té casa. I potser per guardar tot això pensa, doncs ho guardo aquí. No, perquè és un lloc públic on tots... Bueno, sí, és un lloc públic.
2: No té casa amb la casa que hem vist tots que té aquell vídeo tan equivocat. Això en Toni ho pot comentar segurament millor que jo, que es va fer a casa seva. Aquella sí, sí, casa no té una caixa forta? Va, home, va.
0: Ot, què dius?
1: És igual, això de les joies. O sigui, en qualsevol cas de corrupció, sempre hi ha els fets, i entre els fets, els que són sospitosos de ser, o indiciaris de ser un delicte, i hi ha les coses que són lletges, independentment de si són delicte o si formen part del delicte o no. Les xifres que cobrava l'empresa de les filles, les joies o els rellotges que s'hagin pogut de trobar a la caixa forta a l'espera que hi hagi una taxació que ens faci tenir una, més o menys, traçar un recorregut fiable sobre l'origen d'aquestes joies i tal, tot això són coses lletges, però que no formen part del suc de la trama. El suc de la trama, en si mateix, ja és prou lleig. Sí. És a dir, entre tot el que sabem, primer amb la interlocutòria i després amb el sumari, ja veiem que hi ha tota una sèrie de comportaments, actituds, indicis, converses que ens fan pensar que és raonable sospitar que el senyor José Luis Rodríguez Zapatero, a través d'un entramat, va influir sobre funcionaris públics i sobretot sobre el Consell de Ministres del Govern espanyol, encara que fos a través de la CEPI, perquè es prengués una decisió a canvi d'un benefici personal. I això, en si mateix, ja és corrupció, si es demostra, si s'acaba demostrant. Llavors, jo crec que un dels grans riscos que té el Partit Popular i la dreta espanyola en general, que ara mateix el vent els bufa molt a favor per anar rostint el Partit Socialista com un pollastre, és una mena d'inflamació retòrica i simbòlica que agafi coses com les de les joies i derivi en titulars com el que ara comentàvem al principi de l'Anna Rosa, del botí del Conde de Montecristo, que van definint una mena que van fent una mena de poti-poti que allunya el focus sobre els fets que són concretament sospitosos, no? Llavors jo no sé d'on són aquestes joies, no sé si és, no sóc joier, no sé valorar-les, no sé si és creïble o no és creïble la versió que donen els seus portaveus fins ara. El que costa molt de creure és que el que se'ns permet de llegir entre línies de les converses entre els seus socis i el seu entorn no hi hagi una activitat delictiva, i això, per mi, aquest és el quid de la qüestió.
0: Lola.
4: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Catalunya.
4: Quin constipat que tens.
0: Maravilla. Sí, bona, és increïble. Tenia aires acondicionats.
4: Quina carona que fas.
0: Aires condicionats, calor.
4: És horror.
0: Aire, calor. Llavors arriba un moment que...
4: Barrejat amb el pol·len.
0: Bueno, sí, sí. Aviam, vostè dirà. Per tu, per exemple, lo de la caixa forta, que és... Aviam.
4: Per mi el tema de les joies no és el més important. Bueno, ja coneixerem d'on venen, no? Però crec que el més important, i de fet, ens hem de mirar més la resolució judicial que no pas el material que hem vist ahir. Perquè és allò que el jutge considera que és constitutiu d'indici de delicte, no? I, per tant, és allò que el jutge considera que és important. I en aquella resolució no hi havia cap referència a les joies. Per tant, Bueno, això de les joies ja veurem.
0: Mira, aquí el que hi ha... Teles, eh? Les joies de Zapatero...
4: Sí, perquè és molt cridaner. És molt cridaner i és...
0: Correcte.
4: Sí, sí, i és normal, i és normal. Normalment, la gent normal no tenim aquestes joies.
0: Efectivament.
4: Ni a casa ni en res, ni enlloc. Però jo crec que el que hi ha aquí són uns senyors que busquen uns favors, no? Un determinat favor molt gran i uns quants més secundaris, i pels quals paguen. I és veritat que Zapatero ha cobrat. Ell diu que és per assessorament. Jo el que considero més sospitós són els pagaments a l'empresa de les filles. És a dir, perquè això no justifica amb el seu assessorament, no?
0: Jo sí que sí.
4: I, per tant, encara que els pagaments s'hagin fet doncs, de manera periòdica i, per tant, se suposaria que hi ha un contracte, diguem-ne, d'assessorament constant, doncs aquí hi ha pagaments que són... que se sostrauen això, no? I que es fan a partir de l'empresa de les filles. I, home, sense, evidentment, la presumpció d'innocència s'ha de mantenir, però jo crec que, o sigui, no m'estranya, veient el sumari, no m'estranya aquesta resolució judicial, perquè realment hi ha indicis molt, molt importants.
0: Mm,
4: això se sosté, o sigui, no és un auto d'allò, no és el peinado, eh? No. Molt menys.
0: No.
3: Jo el problema de fons és que crec que tot aquest cas apunta a unes pràctiques de putineig de decisions institucionals influïdes per senyors amb molta agenda. El tema és que Aznar i Felipe i 1.000 exministres i 1.000 sotacarros varis ho han fet, ho fan i ho faran. I crec que això és el que desgasta o en part a la política en general. Una altra cosa és que quan el focus es fixa en un, en aquest cas en Zapatero, i no en altres, hi pots veure una intencionalitat també política o politico-judicial, policial X, és a dir, enmig, diguem-ho tot, d'una certa sensació d'orquestració. És a dir, perquè o Pedro Sánchez tenia molt mal ull triant el seu entorn, o veritablement era conscient de que tenia un entorn corrupte ben bé des del principi, o totes dues coses, o... pot passar que totes aquestes dues coses, més que hi hagi una estratègia d'anar per ells per terra, mar i aire. Una altra cosa és que quan aquest focus es va fixar, per exemple, aquí a Catalunya, i ho insinuava el Joan López Alegre amb el cas Pujol, els socialistes hi van socapar de dalt a baix. I molta gent va dir, escolta, sí, han anat a per ells, però resulta que hi ha un fill, Jordi Pujol Ferrusola, que tenia unes pràctiques que tot apunta que sí que hi hauria petroli quan s'hi ha escarbat, d'acord? Doncs en aquest cas pot haver-hi molta altra gent que pensi exactament de tot això. Si han anat a per ells, si s'hi fixen en ells com no s'hi fixen en altres d'altres entorns, però i si la sospita raonable fa que tot això, és a dir, per què rescaten una línia aerolínia i no una altra, per què hi ha uns senyors que s'envien uns SMS que parlen de prostitutes, de favors varis amb jutges, policies i companyia, tot això fa molt mala fila. Una altra cosa és que després, com va dir Jordi Pujol en el seu moment, amb declaracions a una d'aquestes senyores que surten a les pantalles del matí, què coño és l'UDEF? Va dir, no? Llavors els altres van dir, ostres, ha d'estar molt emprenyat. Bueno, l'UDEF tampoc és, diguéssim, l'arcàngel Sant Gabriel fet carn. Ara, en aquells moments, quan passava això, o s'insinuaven coses sobre Artur Mas i el seu pare i companyia, hi havia mítings del PSC, per exemple, de Pere Navarro, on es posava Catalonia is not Liechtenstein. Yeah. Per tant, d'aquest fangar, tothom hi ha sucat pa. El que passa és que toca normalment a uns quants.
0: Luis Arroyo, que és el portaveu, que està fent de portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero, acaba de dir a Televisió Espanyola explicant el tema de la caixa i la venda de la casa.
5: El presidente Zapatero y Sonsoles venden una casa que, por cierto, es la que permite cancelar esa famosa hipoteca de la que también se está hablando y que consta en el auto del juez, en los informes de la UDEF, y actualmente están de alquiler. La intención era comprar una finca, que ya la tienen comprada, según parece. Mientras construían su nueva vivienda, están viviendo en una casa de alquiler y han decidido tenerla... como explicó, por cierto, su secretaria, Gertrudis, la caja fuerte, en lugar de tenerla en la casa de alquiler, la tienen en la oficina profesional del presidente Zapatero. Esa es la explicación.
0: Aquí hay un problema, que es un problema, en fi, que es entenible desde un punto de vista de... entenible des d'un punt de vista legal, que és que els advocats de Zapatero l'han dit que calli. A mi em consta que està com un lleó gaviat.
4: Sí, sí.
0: O sigui, que té unes ganes d'explicar-se que es mor, que es mor. O sigui, ell hagués convocat una roda de premsa, hagués sortit als mitjans, o sigui, té moltes ganes d'explicar-se. Clar,
4: ho podrà fer el dia 2, no?
0: El dia 2. El que passa és que tinc aquella cosa que algun dia en parlarem, que no és avui el tema, eh? Però que és allò de... jo entenc que si no millores el silenci, calla. Però en circumstàncies com aquestes, en una època on tot va tan absolutament ràpid, on la gent no sap distingir
4: no
0: el gra de la palla...
4: Però no pots parlar abans de parlar amb el jutge. Ja. Si et criden... Vaja, jo no ho faria.
0: Ja, però mentrestant, xap, xap, xap, xap, xap, xap.
4: Les primeres explicacions...
0: Va, pedo-me en Joan. Laura sí. I el Joan.
6: Sí, no, i el problema és que ara, com el fet d'aquesta compra d'aquest habitatge, no?, que van pagar 500.000 euros així a... A Tocateca. És molt difícil ara diferenciar que el gra de la palla, no? Mm. D'on surten aquestes joies, si són importants o no, els diners, clar, aquells 286.000 euros en efectiu que la seva madreta o el seu amic personal tenia amagats a casa, al radiador, amb bosses de paper, al neceser del lavabo... Clar, hi ha tanta informació en aquest sumari, no? I, de veritat, la indefensió del president Zapatero és evident, perquè tothom està opinant i tothom està fent el caldo gros, i costa molt saber ben bé què és el que hi ha de cert i no en tota la informació que s'ha publicat. El que és evident és que l'ataca ja està feta, i que la imatge, com dèiem, de les joies ja quedarà per sempre vinculada a la imatge de Zapatero, que és un cop duríssim i segurament definitiu a tot aquest entorn progressista, no?, d'esquerres, a l'ètica i a la moral d'un personatge que s'havia erigit com un líder d'esquerres, net i polit i Bambi, no?, innocent, i que representava tots aquests valors, i ara això ja queda tacat per sempre, i veurem això sobretot com acaba afectant a Pedro Sánchez. Si ara hi hagués eleccions, jo no tinc cap dubte que el PSOE cauria en picat. El problema serà fins quan aguanta i com s'ho fa per aguantar Pedro Sánchez per no avançar eleccions quan la pressió és gairebé ara ja asfixiant.
0: Sí, sí, perquè aquest home, com més asfixiant és la... Jo crec que... Mira, avui és una pregunta que es fa al Jordi Juan, el director de La Vanguardia, al seu bitllet, que és si això serveix per fer unes eleccions anticipades o no. El PNB ja tret la puteta, però després l'ha tornat a posar, per tant, res, Junts no ho farà. Ja. Si és que jo crec que Sánchez pot continuar i continuarà. Joan, què dius?
7: Jo, agafant una mica el fil de lo del Toni i la comparació amb Felipe i amb Aznar i Zapatero com a expresidents, jo crec que no té senzillament res a veure. Efectivament, Felipe i Aznar són persones que, dintre de lo que és la llei de compatibilitats que tenen els expresidents del govern, han tingut càrrecs. Crec que a Endesa, a News Corporation, que és la Fox, etcètera, però... El cas de Zapatero és diferent perquè, primera, tant Felipe com Aznar van ser refusats per als seus successors, o sigui, la relació entre Rajoy i Aznar no va ser bona, la relació entre Zapatero i Felipe no va ser bona. Mm. En aquest cas estem en el primer cas en el que hi ha algú que és considerat un referent moral per l'actual govern que, entre cometes, cau en desgràcia per un cas de corrupció. Un altre element que ho fa diferent és que en aquest cas no estem parlant de que aquesta persona és un jarronchino, que crec que és com es va definir si mateix en el seu moment el propi Felipe González. Sí. Estem parlant del primer cas en el que una persona que és expresident influeix, presumptament, amb una decisió que pren un Consell de Ministres d'un govern del seu partit.
0: Sí,
7: vale? Per tant, això és diferent que Felipe i és diferent que...
3: Tu creus que els altres no ho han fet, Joan, en algun moment, o més d'un?
7: El fet és que no hi ha un cas, ni que s'hagi investigat, ni que s'hagi tancat, ni que s'hagi jutjat, ni que s'hagi condemnat, que tingui que veure ni en Felipe González, ni en José María Aznar, ni en Calvo Sotelo, ni en Suárez, ni en Rajoy. És l'únic cas que passa dels presidents que hi ha a la democràcia. A la que algú que utilitza a la seva influència com a expresident del govern influeix sobre un govern del seu mateix partit per aconseguir una cosa a la que presumptament s'ha lucrat. És un cas únic i, per tant, no té res a veure amb Felipe Aznar. I vull dir dues coses molt ràpidament. Primera, vull recordar que les decisions del Consell de Ministres són col·legiades, com les d'un ple de l'Ajuntament de Caldetes, perquè ens puguem entendre. ¿Vale? O sigui, el que decideix un Consell de Ministres afecta a tothom. I en aquell Consell de Ministres hi havia ministres del PSC, ministres del PSOE, ministres dels Comuns, ministres d'Esquerra Unida, ministres de Podemos, entre ells...
4: Què vols dir?
7: Estàs
4: engegant el
7: ventilador? Montero. No, no, vull dir que si hi ha una il·legalitat...
4: Perdó,
7: Si hi ha una il·legalitat sobre el rescat de Plus Ultra, això afecta en aquell
4: és
7: Consell de Ministres en el seu conjunt. I una darrera qüestió. Avui hi havia una entrevista a Maria Corina Machado, que la gent diu, és molt fatxa, és molt fatxa. Bueno, és una senyora, és una senyora que és Premi Nobel i que va guanyar unes eleccions. Les va guanyar Edmundo González perquè Maduro, l'amic de Zapatero, no el va deixar presentar a les eleccions. Aquesta senyora diu avui en una entrevista, escolti'm, aquest senyor a Venezuela aniria a fer els negocis que fos o el que a ell li donés la gana. Però a mediar, com ell diu que ha anat a fer, no hi va anar mai. Perquè si ell era un actor de part a favor del chavisme i ara, a més, sabem que presumptament ha estat fent negocis, exactament amb qui va anar a mediar? Amb ningú. Va anar a mirar per l'oció.
0: Lola.
4: No, a veure, jo crec que si estem en un, en el començament del procés penal per saber si Zapatero és culpable o no d'un delicte de tràfic d'influències, si encara estem aquí, concloure que el govern ha fet un delicte ja em sembla un salt massa, massa ràpid. Sí, sí, no, dic perquè el Partit Popular ho diu cada dia, això. O sigui, està dient cada dia que en realitat el corrupte no és... el Zapatero era un que passava per allà i el corrupte és Sánchez. O sigui, anem per parts. De moment el que tenim és això. I que se sàpiga, una cosa és intentar influir en qui vulguis, perquè jo conec expolítics de tots els partits, bueno, bàsicament de dos, del PSOE i del PP, que intenten influir en el govern cada dia. Cada dia.
3: I molts ho aconsegueixen.
4: Això no vol dir que facin tràfic d'influències.
1: Però una cosa és influir, l'altra és construir una trama.
4: Efectivament, efectivament.
1: D'enriquiment organitzada.
4: I per tant, o sigui, concloure d'aquí que un Consell de Ministres ha fet una il·legalitat, crec que això, en això no estem, però, i el jutge ni ho apunta.
3: Però per mi la cosa
4: sí
3: és la cosa lletja.
4: Però sí que també vull afegir una cosa. Jo, dels expresidents, en fi, tot el respecte, però que clar, que Felipe González, que jo recordo la seva última etapa al govern, que era casos de corrupció, no, cada dia n'hi havia casos de corrupció. Ara mateix, faci com que al seu voltant, ja no dic ell, que no ho sé, però que al seu voltant mai hi ha hagut corrupció i que tot era net, a mi em sorprèn, com em sorprèn també que Esperanza Aguirre es posi davant d'una manifestació diumenge sobre la dignitat i tal, quan és la persona que ha tingut com 5 casos de corrupció al seu govern quan era president.
3: Hi ha un punt de carnissament com vam viure, per exemple, i torno a citar-lo, amb el cas del president Pujol en el seu dia. Ara tothom el que no va poder amb ell, amb Zapatero políticament, va anar per ell. Ara, deixeu-me dir només una cosa, és que jo els reitero, d'acord, en uns casos hi haurà trama corrupta o hi haurà càrtel, hi haurà el que vulguis, però en general aquesta idea de que els polítics, només perquè han tingut els càrrecs institucionals, siguin consellers, siguin ministres, siguin presidents, etc., passar d'aquesta etapa, poden seguir influint en decisions polítiques institucionals que no ho fan perquè sí, ni ho fan gratis, a mi em segueix neguitejant moltíssim.
0: Tenim en línia Luis Arroyo, que és el portaveu autoritzat de José Luis Rodríguez Zapatero sobre aquest tema. Luis Arroyo, bon dia i moltíssimes gràcies.
8: Tal, buenos días.
0: Buenos días.
8: Gracias a ustedes.
0: ¿El presidente Zapatero ha leído el sumario?
8: Claro, como no va a leer.
0: ¿Y qué le parece?
8: Sumarios. Bueno, un gigantesco error, eso es lo que le parece. Un gigantesco error de unas conexiones... unas conjeturas, dijo, y por tanto cabe decir que esto es una trama corrupta y jerarquizada, estable, etcétera. En fin, un gigantesco error, es lo que cree. Y francamente, ya es mi opinión, a la luz de lo que se describe en el auto, es fácil ver que efectivamente se trata de conjeturas y nada más. Dicho eso, pues el presidente tiene todo el respeto por la justicia y por los procedimientos de la justicia. Y bueno, no diré que está deseando, porque nadie desea ponerse delante de un juez como imputado, ¿verdad? Pero bueno, está esperando que llegue el momento para poder hablar, ¿no?
0: No, tengo algunas preguntas. Por ejemplo
8: sí, claro, por supuesto,
0: la UDEF, por ejemplo, aquí en Cataluña la UDEF la conocemos por otros casos también, y no precisamente agradables en algunos de ellos, ¿no? Sospecha especialmente de los pagos a las hijas del presidente, a su agencia de marketing. Dice que los trabajos eran cosméticos, pero cobraron más de 200.000 euros de la trama. ¿Qué responde a eso?
8: Pero las hijas del presidente Zapatero trabajaban con el presidente Zapatero. Hacían, le ayudaban en la documentación de los papers que hacía el Gates Center, que es fácil conocer porque tiene una web y fue presentado públicamente. Le ayudaban con sus viajes, le ayudaban con sus presentaciones. Las hijas del presidente Zapatero trabajaban con el presidente Zapatero, igual que, por supuesto, su secretaria personal desde hace 20 y tantos años, que todos conocemos como Gertrude. No es machista llamarla Gertrude, porque nos suena a todos raro llamarla Gertrudis Alcántara, pero en fin, igual que su secretaria, o igual que Judith, la otra secretaria, ¿no? Entonces, claro, 200.000 euros o cifras mayores pueden parecer una cifra, y lo son, una cifra abultada, pero cuando se pone la perspectiva de que son 4 años de trabajo y que son dos trabajadoras, las dos hijas, pues la cifra se reduce notablemente. No digo que sea menor, pero que evidentemente no llama la atención tanto.
0: Uh-huh. Aquí hay una... Hoy todo el mundo, las portadas de la prensa, en las diferentes televisiones, estamos viendo estas famosas joyas. Aquí hay una, yo decía, todo el mundo tiene derecho a tener una caja fuerte, quien tiene la suerte de tenerla, y de allí poner lo que sea. Claro, estamos hablando de 100 joyas aproximadamente. Claro, aquí también se cuentan que los pendientes son dos.
8: Y no los gemelos.
0: Los gemelos, claro. Pues, aquí la duda es si tienen pruebas documentales de que las joyas encontradas en el despacho oficial del presidente son de una herencia.
8: Es que, claro, yo no sé si el presidente, de verdad, si lo supiera lo diría. Lo que sí sé es que es lo que ha dicho, y es que son joyas procedentes de sus madres, de las dos madres, la del presidente Zapatero y la de su esposa, y también de una tía o de dos tías, y que es muy duro encontrar esos refuerzos de familia expuestos en un sobre, en un sobre de plástico. Bueno, es duro, obviamente, a un presidente al que se le ha abierto en canal toda su vida sin que todavía haya podido ser siquiera escuchado, ¿no? Esto es lo que puedo trasladar, que esas joyas son resultado de herencia y de algunos regalos familiares o del tipo que sean, y que su valor se estima entre 30.000 y 50.000 euros. Lo digo porque alguien anda por ahí soltando el bulo de que ya hay una tasación, que ya me dirán quién se ha acercado, quién es el que se ha acercado a tasarlas, ¿no? No sé, o sea, que prácticamente parece que estamos hablando de las joyas de la princesa Sisi, ¿no? De la emperatriz Sisi. No es así. Son recuerdos de familia y regalos. La caja fuerte estaba en el despacho porque el presidente vive en este momento de alquiler, porque vendió una casa. Hay una barbaridad una auténtica barbaridad en el auto, y es que se dice que canceló de manera precipitada una hipoteca. Claro, la canceló. Lo que no se dice es que la canceló porque vendió la casa. La propia casa la vendió. Es decir, es tan disparatado que el presidente espera que este monumental error, este gigantesco error, pueda ser subsanado delante de su señoría.
0: Si es una herencia, tiene que haber un testamento, ¿no?
8: Lo habrá, yo es que desconozco los detalles, que yo no soy tampoco un perito, ¿sabes? Yo, perdón, por la inconcreción, pero puedo comunicar lo que puedo comunicar. Esto se supo ayer, el presidente se encontró esos recuerdos familiares en fotografías en la prensa, y esto es lo que yo puedo decir. Ahora no sé si hay sospecho que habrá un testamento, pero no lo sé, la verdad, no. Lo desconozco.
0: No sé si usted puede garantizar que el presidente nunca ha usado sus contactos de influencia para ayudar a empresarios a conseguir contratos en países como China o Venezuela.
8: Yo puedo decirle que él reitera que jamás ha puesto sus contactos al servicio del rescate de Cruz Ultra. Lo ha dicho, lo reitera, lo sigue defendiendo. Absolutamente ningún contacto que tuviera que ver con presiones hacia para el rescate de Plus Ultra, lo reitera, lo sigue defendiendo, y así es. Yo no puedo garantizarlo, insisto, yo no soy el presidente Zapatero, ni pretendo ni siquiera hablar por su boca. Yo estoy autorizado a trasladar mis propias opiniones con respecto de las conversaciones con él y lo que él traslada. Y él traslada lo mismo que dijo en aquel famoso vídeo, y es que nunca jamás ha puesto sus relaciones en esa supuesta causa.
0: Aquí hay una historia que me cuentan que dice que el presidente Zapatero está como un león enjaulado con muchísimas ganas de explicarse, que de momento los abogados han dicho que no, que ni pensarlo, que esto el día 2 ante el juez.
8: Claro, es casi de primero de derecho procesal, ¿no? Que el respeto al juez y, por tanto, dedicarse a, en fin, a hacerse un tour por los medios de comunicación o explicarse con los medios antes de explicarse con el juez, pues no es recomendable, ¿no? Por una cuestión de cortesía evidente. Deseando ponerse delante de un juez, yo creo que no está, ¿no? Claro, nadie desea ponerse delante de un juez. Pero, por supuesto, de, imagínense lo que significa de la noche a la mañana, y esto es literal, un día para otro, tener que cancelar toda tu agenda. El presidente ha viajado 168, ha hecho 168 viajes internacionales desde el año 2012. Pues de pronto tener que parar toda tu agenda, no solamente la tuya, también la de tu oficina, la de tu secretaria, la de tus dos secretarias, la de tus propias hijas y, por tanto, pues también probablemente la de tu esposa. Es decir, toda una familia parada, Dios sabe cuánto tiempo, como resultado de lo que él considera que es un gigantesco error.
9: ¿Cómo está,
8: por parte de la ODEF?
9: ¿Cómo está él?
8: Bueno, él no es un, él es el presidente que afrontó la crisis financiera del 2008, que afrontó el, a través del diálogo el fin de ETA, que puso en marcha el matrimonio homosexual y, por tanto, pues no es una persona, digamos, pusilánime, ¿no? Y bueno, pues sonríe, algunas cosas se las toman con sentido del humor y siempre es ese presidente optimista. Echado para adelante que recordamos, y yo lo sigo viendo así, pero pues está, es muy desagradable ver toda tu vida abierta en canal sin que tú puedas decir nada.
0: Acabo con dos preguntas, Luis Arroy. La primera es, si descartáis del todo, ¿os parecería una barbaridad que el día 2, cuando declare ante el juez, le puedan mandar a la cárcel de manera preventiva?
8: Bueno, eso, yo creo que eso sería una barbaridad, pero es mi opinión. Descartable desde que el país ha asistido a la condena sin prueba alguna del fiscal general del Estado por 5 votos de 5 magistrados tan solventes como las 2 magistradas que votaron en contra, desde que eso sucedió aquí cualquier cosa puede pasar, ¿no?
0: Ya. Y aquí hay una otra historia, y para acabar ya, que es si se sienten víctimas, porque ahora hablaba del caso del fiscal general, de una persecución política. De todas maneras, se dice que el juez actual, que el juez Calama, sin embargo, tiene fama de independiente y de garantista.
8: Sí. El Zapatero y su abogado confían plenamente en el juez, y en la justicia en términos generales también, por supuesto, cómo no. Y Zapatero es muy renuente a hablar de lawfare. Vamos, no es que sea muy renuente, es que no, yo no le he escuchado hablar ni de lawfare, pero sí identifica que el momento en el que se le empieza a atacar es el año 2023, que nota esos ataques de una manera muy contundente desde el año 2023, perdón, año en el que él empieza a apoyar la campaña del Partido Socialista del presidente Sánchez, ¿no? Y por tanto, él sabe que es una pieza política de primera dimensión. ¿Cómo no lo va a saber? Él sabe que es el corazón del PSOE, como alguien ha dicho por ahí, ¿no? Y sabe que es una. Y le sorprende relativamente, porque ya digo que está, habiendo sido presidente del gobierno, pocas sorpresas creo que puede uno tener en la vida, ¿no? Pero bueno, la comparación con las actividades. Seguramente todas ellas muy lícitas, ¿no? Tanto de Aznar como de González, en áreas muy similares a las que desarrolla el presidente Zapatero, y el trato que se le está dando, este error brutal por parte de la UDEF, ¿no?
0: Le agradezco que nos haya acompañado y gracias por las facilidades.
8: Yo se lo agradezco mucho a ustedes. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Hasta luego. 9:34 minutes, es el portaveu oficial de José Luis Rodríguez Zapatero, que ens ha atès aquí al món RQ. Són 3:45 de 10, de seguida continuem parlant tot plegat del que ha dit aquest home i del que està passant, i amb la Lola García, amb l'Ot Bou, amb el Joan López Alegre, amb el Toni Aire i amb la Laura Rossell, i si cal amb el Jordi Ramos, que el tinc aquí amb el piti-quim del mòbil, aguantant aquí com si fos Aníbal Lecter, a punt de menjar-li el cervell al Toni Aire, que el té just el de
4: calli. Ha vingut amb el carregament de medicaments.
0: Sí, sí,
4: amb el
0: carregament de
6: medicaments. A veure, si remuntem, això. T'ha portat la farmàcia sencera,
0: La farmàcia sencera.
2: Per tu tots són pocs.
0: Sí. Un segon, anem, vinga, va, vamos, va. Ara estic ja remuntant. Hola, què tal, Noemi?
10: Ei, bon dia, com va tot?
0: Magnífic, avui magnífic.
10: Fes realitat tot el que somies amb el finançament 100% per a clients amb la targeta del Cort Inglés. El finançament que més et convé. El televisor per veure el futbol, el sofà pel saló, consoles i videojocs i molt més. Finançament 100% amb fins a 12 mesos per pagar. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, llar, esports i molt més. A la botiga, web i app del Cort Inglés. fins dimecres 3 de juny i per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions i exclusions a elcorteinglés.es. I abans d'acabar, recordar-te que aquest dissabte a la planta d'esports del Corte Inglés de Sabadell, de 10 del matí a 8 del vespre, pots recollir el teu dorsal de la cursa Corro contra el càncer d'aquest diumenge a Sabadell. Res més, a gaudir del dia. Adeu!

0: Salut!
1: Però brindes amb aigua?
0: Em fa un vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
2: Salut! Salut! Salut!
0: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
3: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
4: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
5: Tuya, tuya.
4: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
5: Sí, prima.
6: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
7: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
8: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
9: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Mandonguilles de pollastre i gall dindi sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent blau o colònia sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble. Lidl. Val la pena.
10: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
11: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
12: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
13: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
17: El perquè de tot plegat.
18: Ara no.
19: Bueno, hem de parlar així.
18: No.
19: Són les 9:39 minuts. Continuem després d'escoltar Luis Arroyo, el portaveu oficial de José Luis Rodríguez Zapatero aquí al món RQ. El Joan López Alegre fa estona que vol parlar, i l'Ot també, perdona, Ot, que és que...
20: No, no, que
19: digues, Ot.
20: No, home, a veure, la versió de Arroyo, jo ja entenc que fins al dia 2 no podran, que no hagin acabat de definir la seva línia de defensa, no podran donar respostes amb una mica més de teca, però la sensació és que si tinguessin maneres més eficaces de demostrar que no hi ha res en absolut en aquesta trama, ja hauríem començat a veure per on van els trets. Jo volia dir quatre coses breus sobre tot això que hem estat parlant. Primera, veig que es va instal·lar en un relat, sobretot entre les files socialistes, sobre la possibilitat que en realitat el senyor José Luis Rodríguez Zapatero estigués fent algun tipus de lobby o algun tipus d'influència política que per manca d'una legislació concreta a l'estat espanyol es movia en una mena de llims, en una mena d'alegalitat, i que ell estava mirant de fer un tipus d'influència que fan moltes consultores o que fan moltes estructures de lobby ben constituïdes, i que en tot cas hi pot haver una falta de no haver-se adonat prou de que ell estava fent això. Però aquesta anàlisi omet un element fonamental, que és que ell ho ha negat, això. Ell ha dit que ell en realitat havia fet uns informes i que les raons dels cobraments que efectivament existeixen i que ell mateix ha reconegut i que potser ha estat el seu gran error, que són uns informes que atenien a unes altres raons. No sé qui ha fet la comparació, em sembla que era el Toni, ha fet la comparació amb el cas Pujol. Jo l'he seguit molt aquests mesos, el cas Pujol, i me n'he llegit la documentació, he llegit les interlocutòries, els escrits d'acusació, tot, i la sensació que vaig tenir l'altre dia llegint la interlocutòria del cas Zapatero és que ja li hauria agradat al fiscal del cas Pujol tenir una centèsima part de les proves que hi ha en el cas Pujol. O sigui, no hi ha... Ai, al revés, en el cas Zapatero, perdó. És a dir, que el fiscal del cas Pujol ja li agradaria tenir una centèsima part dels indicis que hi ha en la instrucció del cas Zapatero, perquè realment en el cas Zapatero hi ha un tipus de converses, encara que no participin entre de manera directa. Coses,
2: perquè a l'època de Pujol no hi havia mòbils amb...
20: Sí, sí, no, evidentment, amb això no vull inferir...
2: Estem parlant d'una instrucció que va durar no sé quan.
20: Evidentment, amb això no vull ni inferir que els Pujols siguin innocents, ni que el senyor Zapatero sigui culpable. Només dic que en termes de... I també en termes de mesurar...
2: És una demostració que la justícia, en fi, ha funcionat d'aquella manera.
20: Exacte. Però també és una demostració d'una altra cosa, que és que la implicació directa, o la manca d'implicació directa, el fet de funcionar a través de tercers, el fet de que no hi hagi ni tan sols, efectivament, com deia la Lola, amb aquest canvi d'època de digitalització en què tot deixa molt més rastre, no hi hagi ni tan sols missatges en la interlocutòria que impliquin directament el senyor Zapatero, no és tan estrany, perquè sense que això vulgui dir que hi està implicat, és com funcionen aquesta mena de casos. És a dir, hi ha unes prevencions, hi ha uns càlculs, hi ha unes instrumentalitzacions de persones, de societats, perquè la persona directament responsable o la màxima responsable de trama quedi resguardada. Vull dir que això, evidentment, no és... O sigui, s'haurà de provar i necessitarà més càrrega probatòria durant el judici, però no és una desautorització forta el fet que no hi hagi implicacions directes. I després, sobre la qüestió del futur del govern Sánchez, jo crec que ho té molt més difícil del que ho ha tingut fins ara en tots els altres casos que s'han anat sabent. No només per això que dèiem, que la decisió, per més que trigui anys, per més que encara estiguem en una fase molt inicial, la implicació del Consell de Ministres en una part de la decisió, encara que fos la validació d'un pur tràmit, ho tenyeix tot d'un altre color. I després, com a mínim, el govern Sánchez està ara en mans de tres coses que no controla, que són la línia de defensa del senyor Zapatero, que de moment és la que és, però que ja veurem com evoluciona, la línia de defensa dels altres investigats i les parts ramificades de la trama que no coneixem encara.
19: Lola.
20: I que el jutge ja coneix.
2: A veure, és que fer comparacions amb d'altres casos, sí, jo crec que l'únic punt de connexió és que són expresidents, no? Vull dir, en el cas del Pujol, no té res a veure, les èpoques no són... Encara que el judici sigui avui en dia, el problema de tota la instrucció del cas Pujol és que es va fer molt malament. Sí, és que...
20: Bueno, hi ha proves falses i manipulades. Només amb error
2: efectivament,
20: metodològic.
2: També. Sí, és que crec que no són comparables. Jo hi ha una altra cosa també del... Ara vèiem en una televisió, no?, que s'havia ordenat la detenció d'un dels membres de...
18: Un accionista.
2: Del tema Plus Ultra. Clar, és que només la relació amb determinats personatges... evidentment això no et fa culpable, però aquesta relació amb uns senyors amb suposats empresaris, perquè d'empresaris no tenen res, o sigui, totes les empreses que tenen una pila d'empreses, 20-30 empreses, però cap d'elles fa res, o sigui, tot és per amagar, i només aquesta relació ja et fa sospitar, no? que tu pots pensar que aquella persona és un empresari molt, molt important i que fa coses, però arriba un moment que saps que t'estàs apropant a algú que no és, en fi, no és trigo limpio, no? És que jo crec que, i a més, tot aquest tipus de gent, d'empresaris corruptes, com són l'Aldama també, és curiós perquè s'apropen a polítics amb alguna debilitat. Jo crec que en el cas d'Avalos ho teníem bastant clar, no? Que necessitava diners i les dones i tot això i tot. I en el cas del Zapatero, preguntant-me, jo crec que el punt feble són les filles. És la...
19: Totalment d'acord.
2: Construir algun tipus d'empresa, de negoci per les filles, perquè és que si no acabo d'entendre des d'un punt de vista ja personal, o sigui, intentant posar-me en el cap d'algú que tampoc no, però és l'única explicació que trobo, perquè un expresident pot guanyar-se la vida molt bé, també és veritat que acaben perdent una mica el sentit de la realitat. Però no té necessitat de tenir relacions amb determinada gent.
19: Tinc el Jordi Armenteres en línia. Hola, Armen.
18: Què tal?
19: Bon dia, bona hora. El Joan i el Toni, que m'han demanat la paraula. Del que tot el que t'has escoltat, vols aportar alguna cosa, Armen?
18: D'entrada, que el que apuntava ara la Lola, efectivament hi ha un problema amb l'empresa de les seves filles. Hi ha una facturació que no se diu, ara Luis Arroyo, Jordi et deia, no, és que les seves filles treballaven pel seu pare. Però quina feina feien? Aquest és el tema. Que hi ha feines a justificar i en aquests moments, bona part de totes les sospites que l'UDEF deixa anar, tant en l'informe al sumari d'ahir com el que vam conèixer el cap de setmana, és que hi ha un problema amb la facturació de les filles, i és el nexe. Us heu mirat, em sembla, tots el sumari d'ahir, l'informe de la UDEF, hi ha una mena de diagrames bastant cutres, si se'm permet l'expressió, que serien més coses que havien fet als anys 80 o 90 que no en l'actualitat, que dibuixa tot aquest entramat societari amb aquestes nou empreses al voltant de What the Fab, que és la l'empresa de les seves dues filles. Hi ha moltes preguntes pendents de resposta. Heu apuntat a la taula, hi ha moltes proves, de proves n'hi ha poquíssimes. Hi ha moltes evidències. Hi ha moltes sospites que això funcionava d'aquesta manera, que hi havia aquest entramat, però no hi ha cap conversa de José Luis Ruiz Zapatero, no apareix per enlloc. Apareix una conversa en un moment amb aquest tal Luis Martínez, amb el seu amic de running, on hi ha un agraïment, però l'agraïment tampoc sabem què és. O sigui, hi ha moltes proves dient, apuntant a Plus Ultra amb els seus assessors, dient que buscaven el seu favor, i llavors hi ha la conversa on els de Plus Ultra diuen, hosti, ens han pillat, hem d'anar a buscar la fiscalia, hem de fer alguna cosa amb la fiscalia. Per tant, vale, els han pillat, d'acord, ho han aconseguit. Ho han aconseguit a través de José Luis Rodríguez Zapatero?
2: Això és el que no se sap.
18: Hi ha evidències, però no hi ha proves. Bueno, llavors, a partir d'aquí, clar, hem d'esperar aquesta setmana, que es farà molt llarga, i políticament encara més, fins dimarts de la setmana entrant, quan veiem José Luis Rodríguez Zapatero entrant a l'Audiència Nacional, a la seu de
2: Gent. Una pregunta... Ara agafarà els mails, també.
19: Com?
2: O sigui, ara el jutge agafarà els mails, també, els correus electrònics.
19: Sí. Una pregunta, Jordi. Dimarts que ve, aquesta declaració de Zapatero és oberta?
18: A porta tancada. Porta tancada.
19: No hi ha àudio, eh?
18: És una vista. El tema és si ell explica alguna cosa quan surti, efectivament. I llavors,
19: una pregunta, perdona, que una cosa és que no sigui pública i una altra cosa és que hi puguin ser els periodistes, com va passar, per exemple...
18: No.
19: Res, eh?
21: No, qui hi haurà?
18: És una vista.
21: Qui haurà?
2: Jutge fiscal, acusacions...
19: Jutge fiscal i acusacions.
21: Acusació, vol dir...
18: Sí, totes les parts. Ahir, per exemple, va ressorgir Ciutadans com a acusació particular d'aquest cas. Acusació Ciutadans. Popular, perdó. Sí, o sigui, les acusacions populars eren PP, Vox, Hazte Oír. Acusació popular vol dir que pagues molts diners per formar part de la causa, eh?
19: Vale.
18: Una altra cosa és que llavors les costes les pagui algú altre. Però inicialment tu has de portar un...
19: Perdona la meva pregunta, que no és de debò, que no, és absolutament innocent. Ciutadans, de qui estem parlant?
18: Carrizosa.
20: A Carrizosa.
18: El tall de veu, el tall de veure del Carrizosa i vaja, vaig estar tu busco si vols.
19: No, m'ho crec, és que pot ser que
18: llavors hi ha 5 acusacions a la cua, pendents de pagar. Ahir Ciutadans va ser admesa com a acusació i n'hi ha 4 més que estan esperant. Llavors qui serà a la vista dimarts que ve? Doncs jutge fiscal, òbviament defensa, totes les acusacions populars, el propi Zapatero amb el jutge Calama. I una altra cosa, tot el que apuntàveu de les joies, que n'heu parlat molt, sí, és veritat que són més de 100 joies, el Joan deia 103, em sembla.
20: Sí.
18: Tots hem vist les imatges, tots els diaris hi ha les fotografies de les 60 i pico pàgines de l'informe de l'UDEF d'aquest escorcoll, n'hi ha una vintena que són...
20: De la joia.
18: Que són fotografies.
20: Ah.
18: Però jo em quedo amb... Aquí l'important és que...
19: Jo em quedo amb Luis Arroyo, 50.000 euros de joies. Tampoc és que seria... Si són 100, és que, esclar...
18: Jo em quedo amb les carpetes que s'emporten, perquè hi ha carpetes amb noms de bona part de les empreses, d'aquesta trama de 9 empreses, que al voltant de What the Fuck, de l'empresa de les filles del Zapatero, hi ha El tema és que no sabem, per exemple, jo què sé, registro 2, documento 09, carpeta de color blanco, Almatec, contenido de documentación foliada de l'1 al 32. Què diuen aquestes 32 pàgines? Això és el que encara no sabem. I llavors hi ha els 3 ordinadors que estaven en despatxos i els 2 discs que estaven a dins de la caixa forta, que això no sabem què tenen encara.
2: I els 4 ordinadors del Julio Martínez...
18: I probablement aquí és on trobarem la informació i probablement trigarem setmanes a tenir informes de tot això. Per tant, el cas va per llarg / molt llarg.
1: Sí, a veure, jo de lo que ha dit el senyor Arroyo, clar, ell diu, és que tot és un tremendo error. Bé, tot, òbviament, a la vida tot pot ser un tremendo error, però això és una investigació de més d'un any que no comença, com va dir la portaveu del govern, la senyora Sainz, per Azteoir ni per res de tot això, sinó per una investigació de la que envia informació Suïssa, França i els Estats Units. Per cert, abans de que comencés el mal rotllo entre l'actual administració Trump i el nostre govern. I després ell diu, clar, diu, Zapatero no ha parlat mai de l'Ofer, però ja en parla ell. Més enllà del tema jurídic, el fet és que es va intentar construir una imatge de Zapatero com si fos una espècie de Pepe Mujica espanyol, i el que avui sabem és que, perquè a més ell es fa un vídeo a casa seva, i no té res a veure a casa seva amb la de Pepe Mujica, és que Zapatero no és el nostre Pepe Mujica. Això, per començar per la part jurídica. I després, dos apunts molt ràpids, clar. És que és inexplicable quasi tot, per molt que tots siguin indicis. És que a Plus Ultra se li condonen 200.000 euros de seguretat social, que és una condició sine qua non, no tenir deutes amb la seguretat social per poder accedir a un rescat. Mentre actualment, a dia d'avui, se li segueix...
18: Suposadament, Joan, no es condonen.
1: Se li donen una ajuda pel Covid.
21: Què deies, Armen?
1: Digues, perdona.
18: Que no es condonen aquests diners. Aquests diners, durant el Covid hi va haver un mecanisme per tal que totes les empreses amb problemes poguessin ajornar els pagaments a la Seguretat Social. Mm-hmm. Aquest mecanisme s'hi van acollir 137.000 empreses a tot l'Estat.
1: Sí, 200.000 euros.
18: Aquí la cosa
1: 200.000
18: estranya...
1: euros perquè ells obtinguessin una certificació perquè poguessin accedir a l'ajuda.
18: Aquí la cosa estranya és que de cop i volta apareix un document i se sospita que podria haver aparegut després d'una reunió entre José María Escrivá, actual governador del Banc d'Espanya, llavors ministre de la Seguretat Social, sí, sí. I José Luis Rodríguez Zapatero. Això és una sospita que podria haver-hi hagut aquesta reunió. Però el tema dels diners, o sigui, hi havia un ajornament d'aquest pagament. Això no té més.
1: I després...
18: Una altra cosa és que apareix el certificat.
1: I després hi ha una altra sèrie de qüestions que són molt difícils d'explicar. O sigui, l'empresa aquesta, Anàlisi Relevante, rebia factures d'un únic client, que era Rodríguez Zapatero, que pinta una empresa a Dubai. O sigui, és molt, molt, molt difícil sostindre que tot plegat és un immens error. I al final hi ha una qüestió de fons que no té res a veure amb l'enriquiment o no de Rodríguez Zapatero del seu entorn, que és... Fins a quin punt els interessos de Zapatero han condicionat la política exterior d'Espanya? I només hi ha una pregunta que ens hem de fer. Té algú que veure que Zapatero tingués les relacions que tenia amb el chavisme, amb que el govern espanyol de cop i volta deixi de reconèixer a Juan Guaidó com a president encarregat de Venezuela i passi a ficar-se al costat de Maduro? I, home, tots els indicis apunten a que sí.
20: Potser té a veure que ni ell mateix s'hi reconeixia, però en tot cas, bueno. D'acord.
0: Escolta, jo dues coses només. Una sobre la comparativa que jo feia amb el cas Pujol no era amb la causa, era amb el tractament dels mitjans de comunicació i dels rivals polítics i Rodalia. Sí. És a dir, no estava parlant de la causa en si, sinó del que va suposar això.

0: citat del PSOE en molts casos. Pedro Sánchez va dir allò de los hay que hablan mucho de patria, pero les va más el patrimonio. Després aquí a Catalunya, senyors com el Rufián, que deia a mi no me roba Espanya, a mi me roben los Pujol, ara diu que està fotut amb lo del Pedro Sánchez, el tractament és bastant diferent i bastant revelador, però el concepte és que bàsicament era obvi, o es va denunciar des d'aquí, que hi havia un lawfare, que és això del tractament de la justícia, diguéssim, amb una dirigència política o amb una intencionalitat política. En el cas de Sánchez, és veritat que el PSOE ha reconduït la qüestió i que Pedro Sánchez en si mateix no ha dit, no ha esmentat això del lawfare. Però diguem-ho tot, la senyora Montse Mínguez, portaveu del PSOE, en el minut 1, quan va saltar això, va dir no pararan, va fer un tuit. I la senyora Rebeca Turró, secretària d'organització del PSOE, va dir el que puede hacer que haga llevado a su máxima expresión. Per tant, si això no és acusar de lawfare al voltant del que estava passant, que em diguin què és. Dit això, i quan preguntava Jordi al Pedro Sánchez si aguantarà o no aguantarà, jo ahir vaig veure una reacció de Pedro Sánchez bastant semblant a la de Zapatero en el seu dia, quan estava governant enmig de la crisi econòmica i financera mundial. Jo me'n recordo que Pedro Sánchez va dir que jugàvamos en la Champions League de l'economia mundial. I ahir Pedro Sánchez, per justificar que tira endavant, va dir que estàvem creixent, em sembla recordar, a 6 vegades més que la mitjana de la zona euro, que no és poco. Té raó, però segurament el que passa és que el diner, com diu el tòpic, no dona la felicitat, i jo crec que pels polítics en casos com aquests tampoc, sobretot si la gent encara no ho nota a la seva butxaca. Pedro Sánchez, és cert que ja fa uns anys que està discutint aquell frame, aquell terreny de joc del PP que li va tan bé, que és allò de la gestió econòmica. Ell està venint a dir que estan tenint una gestió econòmica molt bona i que això està donant fruits, etc. Però si la gent això no acaba notant a la butxaca, perquè ahir la reacció de molta gent veient això podia dir, ostres, doncs el preu dels pisos, com el tenim, no em puc comprar una llar,
1: les circumstàncies,
0: i com estem vivint. És a dir, que això per si sol segurament no aguanta, sobretot quan estàs envoltat del que estàs envoltat.
1: Ara parlarem d'habitatge d'aquí uns moments aquí al món a RAC1, perquè estan passant coses, pràcticament no són cap de positives. També algun dia ens haurem de preguntar qui li va recomanar a Zapatero fer aquell vídeo dient que era innocent amb els ocellets cantant en aquella mena de a contrallum, vull dir, una cosa molt estrambòtica, molt estranya. Jo puc entendre la desesperació de Zapatero. Que vol dir? Aquell vídeo vol dir alguna cosa. Fer aquell vídeo vol dir alguna cosa. No és el mateix, evidentment que no és el mateix, però jo recordo que quan Xavier Trias va tenir el problema amb l'UDEF, que torna a aparèixer aquí una altra vegada, Xavier Trias va fer una... Vau fer una autèntica marató per tots els mitjans de comunicació negant el document aquell. Estem parlant d'un document, d'un compte corrent i Suïssa i tot el que tu volies, un document, i no és tot això. Però allò, amb ell... És a dir, jo crec que ara ningú discuteix que Trias no tenia en aquell banc aquests diners.
2: Perquè va fer una altra cosa, que va ser aixecar, a més de tot aquest tour mediàtic que tu estàs explicant, va aixecar el seu propi secret bancari i va demostrar que no existia.
0: Sí. És que el Mundo havia publicat en portada el número de compte que era erroni, i per tant tenia l'eina per fer-ho.
1: Laura, vols dir alguna cosa?
3: Sí, que tot això, al final, fa molts anys que es van arrossegant casos de corrupció, no? Ara fèiem el repàs de diferents noms que han anat sorgint de diferents responsables polítics al llarg de totes aquestes dècades, i al final et queda una sensació de desemparament com a ciutadà, de dir, i tot això com es frena? Recordo que fa un any, crec que va ser fa un any, es va presentar el Pla Estatal de Lluita contra la Corrupció, i de què ha servit? De res. O com a molt...
4: A veure, casos de corrupció hi ha tot arreu, eh?
3: Però per això et dic... però per això et dic que
4: l'important és que es descobreixen
3: sí, però continuen passant. Però continuen passant, i quines mesures es poden aplicar perquè no es repeteixin aquestes situacions de corrupció?
4: Segurament es poden millorar coses, i per exemple, hi havia una llei sobre lobbies que està aturada al Congrés, però que tampoc... O sigui, jo em resisteixo a dir... Jo conec molts polítics que estic segura que no són corruptes. I vosaltres també. O sigui, tampoc no fem...
3: Però no estem dient que tots els polítics siguin corruptes.
4: Ja, però és que la línia és tan feble entre... Quan passen aquestes coses, de seguida el que pensa tothom és que tots són iguals. Doncs no. La política té el seu sentit, té la seva funció, que sí, que hi ha desencisament en determinats moments, sí, però crec que no hem d'ensorrar-ho tot.
0: Però estem dient el mateix, si no... Lola. És que és una sensació el que deia la Laura, i és certa, i tu dius, la gent pot pensar que tothom és igual. Aquesta sensació de que... És a dir, Pedro Sánchez, molta gent... jo aquests dies conec moltíssima gent que havia votat Zapatero.
4: Fa 20 anys, jo crec que hi havia més casos de corrupció, i s'amagava més fàcilment que ara.
0: És que te'n recordes els anys que vam dir... Els anys que citava abans el Joan, els anys de los

0: anys de la crispación, que deien els anys 90, perquè va començar a sortir de tot, del cas, el governador del Banc d'Espanya, el director de la Guàrdia Civil, els vicepresidents, també formava part de que hi havia aigua a la piscina, però també d'una ofensiva. Jo recordo Luis Marianzón sortint a la portada després d'un diari que va dir, que es titulava La conspiració per Luis Marianzón, el que es deia que es van remoure els ciments de l'Estat perquè no hi havia manera de treure Felipe González del govern per la via de les urnes i van haver de fer coses. Molt bé. Ara podria passar alguna cosa similar, però és que el que passa és que hi havia aquesta aigua a la piscina, és a dir, hi havia personatges corruptes. Pedro Sánchez, i jo conec aquests dies molta gent votant de Zapatero, per exemple, que està en xoc directament, perquè tota la idea sobre el personatge i totes les fites que va aconseguir des d'un punt de vista social...
1: I els seus
0: social,
1: companys de partit, que, molts companys de partit no s'acaben de creure.
0: Però fixa't que el pas del temps també ho avalleix tot, perquè també el seu final amb la gestió de la crisi econòmica i financera va ser la que va ser. Mm. És a dir, va acabar molt sucarrimat, van acabar haver de presentar, recordem-ho, a Rubalcaba, perquè ja no es podia ni tornar a presentar i van tenir el resultat que van tenir. Però és veritat que quedava així com un referent moral per una part de l'esquerra. En el cas de Pedro Sánchez, tres quarts del mateix. És a dir, que per això segueixo veient links amb el que passa, amb no a la qüestió judicial, sinó a la qüestió... Pujol també era un referent moral per moltíssima gent que va quedar morta directament en xoc durant no sé quant de temps. Pedro Sánchez va arribar com el Don Limpio de la política espanyola i es va carregar un govern amb una cosa que no havia passat mai, que era una moció de censura contra la corrupció, contra un govern, en aquest cas de Mariano Rajoy, per la corrupció, i recordem-ho, jo sempre ho dic, Màxim Huerta en el record, una persona que va durar una setmana com a ministre perquè li van trobar que havia fet un tema de regularització tal, legal, però lletja. Llavors, clar, és que aquest era el nivell d'exigència que havia promès Pedro Sánchez quan el govern...
2: Això és impossible. Del que diu la Lola...
0: El daltabaix és molt gran, vull dir.
2: Quan la Lola diu, som un país corrupte o som un país avui més corrupte que abans, hi ha una dada, o sigui, l'índex de transparència internacional diu que som... en el rànquing mundial, el país número 49 amb corrupció.
1: Però aquest rànquing es fa amb percepció de corrupció, no amb corrupció.
2: Però què diu aquest rànquing?
1: No, percepció.
2: La gent diu que som el país número 49 amb corrupció del món, diu dues coses més, que de 27 països...
1: No, percepció, digues les coses com són.
2: El rànquing de transparència internacional que la gent accepta com a vàlid dona aquesta xifra i diu dues coses més. Que de 27 països de la Unió ocupem el lloc 17, o sigui, estem en el furgó de cua, per tant, som dels països més corrompibles de la Unió Europea, i dona una última dada. Estem a la pitjor, des de l'any 12 cap aquí, estem en el pitjor moment de corrupció des de l'any 12. Per tant, a la pregunta de... És avui un país on hi ha més percepció, fent-ne la teva paraula, de corrupció, que en el passat, la resposta és... Sí, avui som un país més corrompible que en el passat.
1: No, jo crec que no, perquè estan sortint ara mateix casos que estan posant en la percepció de la gent que hi ha molta corrupció, efectivament, però és que el cas Montoro l'hem sapigut ara, no l'hem sapigut quan governava el Rajoy, per exemple. Però jo recordo, no només, ja que parles de transparència, la corrupció de fa 25 anys no era precisament transparent. O sigui, hi havia corrupció i no es sortia. I no s'investigava com s'investiga ara. Probablement ara també és més fàcil d'investigar la corrupció, perquè ara...
2: Hi ha més tecnologia.
1: I és molt més fàcil d'investigar-la. I abans hi havia moltes majories absolutes que feien que un govern era un búnquer.
3: I una pregunta, per què, per exemple, a l'emèrit no se l'investiga?
4: A l'emèrit.
0: No, perquè en part de robar
1: investigat,
0: quan era
1: inseguble.
5: Jo crec que totes dues coses que sostenen el Joan i la Lola són veritat alhora. És a dir, hi ha un problema estructural de corrupció a l'Estat espanyol i alhora té raó la Lola en el fet que no tots els polítics són exactament el mateix.
1: Però és que te'n vas a França, demanar... hi ha un problema estructural de corrupció, també.
5: Estructural de corrupció al sud d'Europa i Europa, sobretot al sud d'Europa. Però, en tot cas, el que potser és més pertinent que ens demanem és... no si tots els polítics són iguals, sinó si la justícia, la UDEF i la policia es comporten de la mateixa manera i la societat i el sistema mediàtic reaccionen i posen els llindars de tolerància en el mateix punt en funció de qui és el corrupte. I aleshores, quan hi ha un... Per això sí que em sembla pertinent la comparació que feia el Toni amb el cas Pujol, perquè... En el cas Pujol, que jo crec que sí que té, no només en el fet que siguin dos expresidents amb un paper simbòlic molt important, sinó que hi ha una estructura de la trama que s'assembla molt, que és que la tesi acusatòria diu que hi ha uns individus que es fan servir influència pública i privada per alterar decisions públiques a canvi de diners i que aquests diners els facturen a través de serveis que en realitat no han fet, que és el paral·lelisme que hi ha entre un cas i l'altre, en un cas, en el cas Pujol, independentment de si això passava o no passava, hi ha un fenomen de presumpció de credibilitat, de no credibilitat. O sigui, no, hi ha una presumpció de culpabilitat en el sentit que no es permet la possibilitat d'adoptar per part del progressisme espanyol que allò pugui passar o no pugui passar, i que no es permeten la possibilitat de demanar i d'exigir les mateixes garanties i el mateix filar prim que ara exigeixen en el cas Zapatero.
6: Això,
5: no
6: això.
5: Només en això, sinó en el... O sigui, hi ha un problema de disseny del sistema que fa que hi hagi uns angles morts del sistema que mai no s'acaben de tapar del tot, que mai no s'acaben d'il·luminar, que et permeten fer i desfer i que et permeten obrar amb una mena de males arts, amb la confiança que mai ningú et dirà què fas perquè no hi ha, per exemple, una llei de lobbies, i hi ha un dia que el sistema, quan l'interessa perquè hi ha un interès polític o perquè hi ha un altre objectiu més civilí al darrere, aleshores t'acorrala i et denuncia. Mm-hmm. Que és el que passa, que és el que va passar amb Laura Borràs, independentment de si ell havia comès o no havia comès una falta administrativa o si era corrupte o no, és el que ha passat amb el cas de Marine Le Pen al Parlament Europeu, i és el que va passar, per dir gent, diguem-ne, de diferent en l'aspecte ideològic, i és el que ha passat amb el Lofer contra el Partit Socialista, que és que el Lofer no només és contra els innocents, també és contra els culpables quan el sistema fa servir les seves pròpies ambigüitats i els seus propis recursos per, a banda de l'objectiu legítim de fer justícia, aconseguir uns objectius polítics. Jo crec que el problema de la corrupció espanyola és per les dues bandes, perquè per la praxi, però també per com el sistema la digereix de manera desigual i de manera injusta.
3: Mm-hmm. Algú em diu que si se n'han dut totes les seves carpetes del despatx i correus, aviam si trobarem publicat les seves notes i gestions de les reunions de les taules de Suïssa.
6: Ah, o del que sigui, però no tinguis cap dubte que serà una màquina de filtració.
3: Bueno, Javier Melero m'ha dit una altra cosa ara, que efectivament l'Audiència Nacional mai, en el que és una instrucció, una fase d'instrucció, mai és obert, però que es grava.
4: Però i és un colador, suposo, no?
3: Home! Ah,
6: és que vivim una guerra politico-judicial que ha comportat que un fiscal general de l'Estat fos condemnat i deposat
3: aquí el problema serà de que, efectivament, després tot això, tots aquests àudios... O sigui, ja acabem amb la tonteria aquesta. És a dir, si al cap de 24 hores de fer-se aquesta instrucció, de citar-se de la citació del jutge, de Zapatero davant del jutge, al cap de 24 hores sí. Tenim els àudios a determinats mitjans de comunicació que ens estalvien i que l'armen Armenteres pugui entrar allà i que es posi a primera fila. Ah. Bueno, Armenteres, cuida't-hi bé, en nom de Déu, i passa-t'ho bé i disfruta la vida.
4: Salut, home, que la setmana serà llarga.
3: Sí, la setmana serà molt llarga, tu, això no es gama. Són les 10 i 9 minuts, d'aquí us només parlem d'habitatge. Aquí al món a RAC1, el dia que trucarem també a David Canavent.
4: Mític.
3: Sí, perquè ens expliqui com va anar això d'actuar.
4: Que motiu que devia ser, no?
3: Molt. Molt, molt. De veure David Carabén allà a Mishima i cada cop...
4: I va ser una sorpresa per al Pep.
3: No, sí. I que Noel Gallagher no fos el que li donés pas. Gràcies, és una cosa increïble. I després parlarem també amb Nil Moliner, que avui treu un nou disc, i també ens visitarà Víctor Amela i David Broc per parlar de televisió. Són les 10 i 10.
7: RAC 1. Si ens pots escoltar perfectament, per què no has de poder veure igual de bé de prop? A Oftalvist tractem la presbícia amb l'última tecnologia làser i lents premium per obtenir resultats precisos i una visió de qualitat. T'esperem a la nostra clínica oftalmològica del carrer Anglí 40 o al nostre web oftalvist.es. Vine i decideix-te, per fi, a veure-hi sense les teves ulleres de prop.
8: Ara, Fiman, samarretes de tirants per dona, 3 per 7 euros. I samarretes interiors infantils, 3 per 6 euros. Fiman, tan senzill com això.
9: Estic venent casa meva i no me'n surto.
10: Has trobat en Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
11: Un dia descobreixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
12: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
11: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
12: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
13: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
14: Si amb el 40Car tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
15: Som la gent blau, Hanna.
13: Això és una realitat.
14: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna. Barça! Quedam les amigues.

0: Ganas de mes, ganas de bombón.
1: Demana'l al teu bar o cafeteria.
2: Filla, quan era el teu aniversari?
3: Un altre cop, papa.
4: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
5: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
6: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: L'Indie Pop i el Soul s'agafen de la mà a Barcelona. LP torna a la ciutat per liderar una nit on la veu és la protagonista absoluta. Acompanyada pel soul profund de Judith Hill, el Bars Festival presenta una de les propostes més personals d'aquesta edició.
9: Viu aquest retrobament eclèctic i poderós el 21 de juliol al Poble Espanyol. Entrada ja a la venda a bars.cat.
10: L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
11: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine a descobrir el Port de Barcelona com no l'has vist mai. Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells. Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes. T'hi esperem.
12: RAC 1. Tots som 1.
13: El perquè de tot plegat.
14: Mare meva, quin guirigall, a un quart d'onze del matí aquí al món RAC1, amb Basté, que ens ha deixat.
15: De moment.
14: Ens ha deixat una estoneta. Una estoneta, perquè era obvi que avui el refredat ha pogut amb ell i esperem que es millori.
16: Quan el gat és fora, les rates...
17: Ballen.
14: Les rates sou vosaltres, eh?
16: Bueno, és una metàfora, és una metàfora.
14: Jo tampoc. Escolteu, vosaltres viviu en un pis de lloguer, de compra... Lola, això ho fa molt al Basté. De compra hipotecat. Tu, Ot.
17: Jo de lloguer.
14: Tu de lloguer. Laura?
18: En un pis del banc.
16: Exacte, jo estic com Laura.
14: El teu també és del banc.
18: Jo ja estic acabant.
16: Una abraçada i del canvi.
14: O sigui, aquí la majoria són propietaris del banc, però...
18: Llogaters del banc.
14: I Ot veu que està de lloguer. Us ho dic perquè avui volem parlar dels problemes que hi ha per aconseguir un pis de lloguer. De la impotència, l'angoixa, la desesperació que pot sentir una persona que es troba en aquest procés. Si esteu intentant llogar un pis o algú del vostre voltant està vivint aquesta angoixa que dèiem, segur que han sortit aquestes paraules: desesperació, impotència, segur que n'heu parlat. La crisi per accedir a un habitatge, de fet, és molt profunda, segurament com mai s'havies vist en els últims anys. Molta gent defineix el sector com una jungla i els anuncis d'immobiliàries, de pisos a internet durant minuts, eh? És que ja no són ni en una hora s'ha venut un pis, és que en 20 minuts està tot o venut o amb més d'un miler de sol·licituds per aquell pis de lloguer. Avui volem posar-hi una mica de llum a tot aquest sector, saber més coses, si la llei funciona, no, quina és la demanda, com es viuen aquests processos tan angoixants, amb la Queta Champeny. Ella és assessora de la immobiliària Orri. Queta, bon dia.
19: Hola, molt bon
14: Moltes
19: dia.
14: Moltes gràcies per ser aquí.
19: Moltes gràcies a vosaltres.
14: Escolta'm, Queta, ara parlàvem aquí fora, tu portes molts anys en el sector immobiliari. La crisi que estem vivint avui dia, sobretot pel que fa al lloguer, això que dèiem, la impossibilitat o la dificultat de trobar un pis de lloguer, és comparable a la d'algun altre moment? És pitjor?
19: En lloguer, realment, jo no havíem viscut una situació igual que aquesta. No, no.
14: Què és el que la diferencia d'altres?
19: Pensa que nosaltres vam començar en el sector immobiliari ara des fa molts anys. Home, déu-n'hi-do, no som d'aquestes immobiliàries centenàries, però vam començar fa 20 anys en plena crisi hipotecària del sector, o sigui, un moment que realment calia, doncs, ser valent per començar en el sector. I una situació en què tu detectis un mercat tan angoixant com el d'ara... No l'hem viscut, no, no.
14: Però quins són els símptomes? O què és el que patiu, Queta, en el vostre dia a dia per poder afirmar que som davant d'una crisi majúscula?
19: Ah, doncs sobretot l'angoixa de la gent que busca pis de lloguer i potser és una situació molt angoixant, però és que nosaltres que ho veiem des de la trinxera potser encara tenim una dimensió doncs, més enorme d'aquest problema, perquè parlàvem abans, nosaltres ara pengem un pis amb el preu del topall i destinat a llarga estada, i en una hora que l'anunci està doncs, penjat als portals immobiliaris tenim 400 contactes. I que no són mails, que no és spam, que no són bots, són 400 persones desesperades buscant pis. Persones a qui no pots atendre en molts casos, òbviament. Ja no és que no pugui fer 400 visites perquè és que només tinc un pis, però és que no puc ni contestar els missatges. Nosaltres, al final, i des de que vam obrir la nostra immobiliària, ho vam fer amb la voluntat doncs, de tenir cura de que aquest procés de venda o de compra o aquesta decisió de canvi de pis es tractés d'una manera doncs, positiva, que no recordessis allò com un malson, sinó com una experiència positiva, agradable, en la qual doncs, durant el procés, que és un procés molt angoixant, hem pogut doncs, això, no? Apaciguar una mica aquests moments de nervis. I ara trobes que no només és que no pots fer tot això, és que no pots fer res amb 400 persones d'un sol anunci, no? I realment t'expliquen cadascú el seu cas i jo ho equiparo una mica això, no? I és que només tinc una taula d'operacions i tinc 400 malalts. I
14: 400
19: malalts.
14: Missatges en quanta estona?
19: En una hora. Si no donem de baixa l'anunci, o sigui, pensa la setmana passada, però abans parlant, tu em deies, doncs, quan em vaig trobar que havia de vendre el meu pis perquè tenia una terrassa molt llaminera, això sempre ha passat a Barcelona, quan tens un element així, doncs, molt atractiu, sempre hi ha hagut moltíssima demanda. Però estic parlant de pisos absolutament normals, un pis per viure, normalíssim, de 3 habitacions, un bany. La setmana passada, per exemple, un pis a la Teixonera amb una renda una mica més baixa, potser del mercat habitual, un pis de 850 euros. Ens vam despistar un moment amb l'anunci, allò que va coincidir l'hora de dinar o no sé què. 2 hores, 1.000 contactes.
14: Déu-n'hi-do, 1.000 contactes.
15: I com ho gestiones, això, llavors? Perquè, clar...
19: Normalment, ara intentem publicar el menys possible. Tirar de la nostra pròpia base de dades, que a vegades, doncs, en aquest cas, no sé, d'aquests 1.000, fas una mirada ràpida, tries, doncs, de la gent, potser que a part d'aquest mail a través del portal immobiliari, doncs, t'ha escrit també i t'han explicat una mica el perfil i potser així ja reuneixes, doncs, 50, fas aquesta primera tria així com de supervivència, fas aquests 50 i després, doncs, selecciones. Primer dia de visites en fas 10, i d'aquestes, doncs, en tens potser ni algun que no està interessat d'aquests 10, però normalment, doncs... No
14: sé. Perquè aquest a quin tant per cent dels pisos que poseu al mercat de lloguer els anuncieu per internet?
19: Nosaltres gairebé tots. O sigui, la majoria, no, la gran majoria. El que passa és que, per exemple, imagina't doncs, un cas així, també perquè és veritat que ara hi ha menys moviment. O sigui, fa un parell d'anys estàvem llogant, doncs, 3-4 pisos al mes, i ara la gent que té un bon pis o un pis, simplement, no es belluga. Veient el que hi ha a fora, diu, si no és que em fan fora aquí amb aigua calenta, no em bellugo, amb la qual hem notat molta menys mobilitat.
14: Claqueta, però tu deies, estem vivint el moment que jo recordo més angoixant o pitjor pel que fa al mercat de lloguer. I a la vegada estem tenint més regulació que mai... Sí. Per aquest mercat. Aleshores, sí. Què és el que està fallant? És la llei el que falla? O
19: que
14: hi ha més
19: llei,
14: demanda?
19: La
14: és
19: llei...
14: l'arribada de gent de fora? Què és el que està passant?
19: Jo diria que com a factors, la llei, que és una llei pensada per defensar els drets de les persones més vulnerables, i estic convençuda que així està escrita, està acabant realment dificultant l'accés. Ja no dic a persones vulnerables, però és que, clar, si tu per davant tens 1.000 persones... quin perfil has de tenir per ser el millor de 1.000, saps? Per un pis a la Teixonera de 850 euros. Clar, la persona que té un sol sou, és que ja no dic persones vulnerables que siguin persones sense llar o sense feina, persones amb ingressos. Clar, et poses a la cua d'aquesta llista interminable i realment és una situació complicada. Jo tinc gent desesperada que et diu és que amb aquest perfil i no ens lloguen el pis... I dius, bueno, pues que mira quins altres tinc, saps? I
14: de vegades... Perquè què és el que teniu en compte quan escolliu el llogater?
19: Doncs nosaltres, principalment, nosaltres tenim com una filosofia de treball, d'entendre. El nostre client és el propietari, que és qui ens contracta, i al final la nostra idea, quan li oferim els nostres serveis, és fer realitat el seu objectiu a l'hora de comercialitzar aquest patrimoni, no? Depèn del perfil, doncs tens propietaris que diuen jo, doncs per mi és molt més important que sigui un client molt estable, un inquili molt estable, i que estigui molt arrelat al barri, perquè sé així que el tindré molts anys, no? Per exemple, una de les coses que ha fet les últimes canvis, modificacions a la LAU, és que els nostres honoraris de la immobiliària els paga el propietari. Aleshores, hi ha propietaris que diuen, escolta, jo el que no tinc ganes és que hi hagi cada mig any moviment, o sigui, que al revés, que sigui algú molt, molt arrelat al barri. Aleshores, potser en aquest cas, a part de que sigui doncs, una persona solvent i que tingui uns ingressos, potser pot pesar més això que sigui una persona doncs, més arrelada o que tingui doncs, un panorama familiar doncs, més estable, no? Que no pas altres perfils que potser econòmicament són més forts, no?
14: Insisteixo una mica per entendre aquest panorama que ens estàs descrivint tu. Si hi ha una llei que regula o que vetlla pels drets dels més vulnerables, però alhora no hi ha prou pisos per a tothom, què és el que passa? S'ha de construir més? L'arribada d'expats, sobretot a la ciutat de Barcelona, especialment, i l'àrea metropolitana, també ha fet que el mercat trontolli?
19: Fa molts anys que no s'està produint habitatge al ritme que necessitem, per una banda. Per una altra banda, doncs, efectivament, el tema de la globalització, que fa que puguem doncs, treballar des de tot arreu del món. Els canvis constants en la llei d'arrendaments urbans tampoc no afavoreixen. I sí, jo diria que és com un moment d'aquests de tormenta perfecta. I després un altre factor molt, molt important, que aquí no tenim habitatge protegit, és insignificant l'habitatge protegit al nostre país. Pensa que hi ha ciutats que estan rondant el 30% d'habitatge protegit, el que s'acostuma a dir que un mercat d'habitatge és sa, és ciutats en què una tercera part de l'habitatge és habitatge protegit, l'altra tercera part és habitatge en lloguer i la tercera i la restant és habitatge en propietat. Clar, aquí l'habitatge protegit, l'última vegada que en vam parlar a la primera pedra que vaig estar mirant dades, no arribava al 2%. La qual cosa, clar,
14: s'ha deixat molt en mans privades, pràcticament.
19: Clar,
14: a diferència d'altres països, no?, que segurament aposten més per la propietat pública, pel país de protecció oficial i també més pel lloguer.
19: Clar. Exacte. En aquí, doncs, per exemple, la sanitat, doncs, tenim un sistema sanitari públic que és brutal, no? Tenim un sistema d'educació que té les seves mancances, però és molt potent, però en canvi d'habitatge protegit, doncs, ho hem deixat absolutament en mans del privat i ara, doncs, clar, estem com estem.
14: No és... I aquí és una mica feta la llei, feta la trampa, és a dir, amb dues preguntes et volia fer. Gent que veu un pis de lloguer, un anunci, i a vosaltres us ofereix més diners per garantir que seran ells els escollits, i de l'altre, propietaris que intentin saltar-se la normativa. Us en trobeu?
19: Mira, nosaltres, et dic una cosa, en lloguer s'acostumen només a explicar les històries que són malsons. Perquè si jo us explico aquí totes les històries de lloguer que funcionen, em direu, vaja secció més avorrida estem fent, no? Quan és notícia és quan peta, o perquè és un propietari absolutament abusador, o perquè no arregla res i té els inquilins doncs, fastiguejats, o bé perquè és això, doncs, un inquilí que relloga i que fa trampes. No està passant això. El 99% dels casos són inquilins que volen viure a gust en els seus pisos i propietaris. Jo us dic, jo represento els propietaris, però és que en parlàvem amb la Marina, també. Jo li deia, és que els propietaris ho entenen perfectament, que han de fer. Potser a vegades la tasca de les immobiliàries és dir, escolta, això ho has d'arreglar, i si tu tens un inquilí content vivint en un pis perquè la tens, perquè quan té un problema vivint allà, doncs la tens i estàs doncs, a la guai perquè aquest inquilí estigui content, a la llarga aquesta relació de confiança voldrà dir que aquest inquilí doncs, et donarà menys mal de cap, doncs, perquè tindrà ganes de continuar vivint, i si algun dia doncs, marxa del pis, segurament et portarà una amic, perquè dirà, mira que he sigut superfeliç en aquest pis, no? I el 99% de les històries de lloguer són així. Nosaltres, que dic que treballem potser també en aquest marc més emocional, és que ens hem trobat històries precioses, perquè al final la llar és l'espai més íntim de les persones, no? És on la nostra vida transcorre i és on vivim la part més important i tots tenim ganes de viure bé i els propietaris, diria que jo dic, els meus clients, no sé si és que jo no sé, tinc aquest espejismo i tinc els millors clients del món, però els meus propietaris tots volen que els seus inquilins visquin molt bé.
14: No sé si Lot Bou viu una història preciosa, com deia la Queta, en el seu pis de lloguer.
19: Si no, ja et buscarem pis.
17: No, jo estic d'acord amb algunes coses i no n'acabo de veure algunes altres. Per exemple, la descripció de la font d'angoixa o del símptoma que el mercat del lloguer està malament perquè la gent que, per exemple, viu amb els seus pares i es vol emancipar i vol trobar un pis i, per tant, l'angoixa, la dificultat de trobar un nou pis, o la parella que viu en un pis petit i que ara ha tingut un fill o que ha tingut el segon fill i que, per tant, vol canviar de pis i li costa molt de trobar-ne un que s'adecui a les seves circumstàncies, evidentment és una font, pot ser una font d'angoixa que no nego, però jo diria que veníem i que encara estem en un moment en què el sistema produeix un tipus d'angoixa molt més asfixiant, que és la incertesa sobre si tu et podràs quedar al pis on ja vius, i l'estabilitat i la llarga durabilitat dels contractes i això, la manca de seguretat del llogater i d'estructures del sistema que el resguardin de quedar a la intempèrie d'un cop per l'altre. Llavors, jo, si mirem les dades de l'Incasòl i veiem què està passant amb els habitatges de lloguer, n'hi ha molts d'habitatges de lloguer, hi ha molts lloguers a Barcelona, jo diria que n'hi ha més que mai. El que passa és que hi ha un revers de tot això que l'Aquest està explicant molt bé, que és que arran de la regulació també hi ha més estabilitat. És a dir, la gent té menys por que la facin fora de casa perquè ara hi comença a haver més estructures de protecció. Insuficients i amb forats i amb mancances en la regulació, com per exemple que efectivament hi ha hagut una desviació al mercat del lloguer de temporada que ha designat absolutament tota l'arquitectura, diguem-ne, del mercat i que ha pervertit en certa manera el sentit de la llei. Sí, sens dubte. I encara hi ha molts problemes que s'han de resoldre. Però de vegades es parla dels pisos de lloguer com si fossin un bé extraordinàriament flexible en què és convenient anar-te canviant de pis cada dos per tres en funció dels teus interessos de cada moment, com si fossin un parell de sabates, i en realitat l'estabilitat és un valor positiu. De fet, tant pel propietari, si no té una pretensió, diguem-ne, avariciosa, per dir-ho així, com sobretot pel llogater que vol estabilitzar la seva vida i vol poder planificar a 5 anys vista, 10 anys vista, 15 anys vista, sense haver-se de demanar què passarà quan se li acabi el contracte.
14: Queta, tu ens parlaves d'un perfil de clients, de propietaris que teniu a la immobiliària concrets, no? Parlaves d'un perfil de persona bona, no d'aquest relat que potser tenim molts al mar mental dels bons i els dolents, no? El llogater i el propietari.
19: Però al final, sí que el marc mental aquest jo crec que és una part del problema, també. S'ha creat una mena de discurs de bons i dolents, quan en realitat, sí, perquè funcioni, és han d'anar de la mà, això que deia l'Ot, no? Si volem estabilitat, volem que aquest propietari doncs tingui ganes de llogar el seu pis, no? O sigui, aquest relat de bons contra dolents tampoc no ajuda segurament a la...
14: Sí, jo t'ho dic perquè ara des de la redacció em recordaven que el sindicat de llogateres denuncia que l'expedient sancionador a Lloguer Segur no és un cas aïllat i que les immobiliàries, diuen el sindicat de llogateres, aprofiten de manera generalitzada la vulnerabilitat dels llogaters per imposar clàusules abusives. Cada setmana ens arriben casos, diuen, amb el mateix patró. Afirmen i expliquen que han hagut de tractar centenars de casos d'abusos per part d'immobiliàries. Això també existeix?
19: Segurament, si els hi arriben, segurament existeix. Jo,
14: no és el vostre cas.
19: Puc dir el que parlem a casa, o sigui, el que treballem a casa. I mira, justament d'aquesta situació d'angoixa que parlàvem abans, de propietaris, a nosaltres ens han fet una inspecció de consum. Justament això, un inquilí que havia quedat fora d'un procés de selecció, perquè en teníem 5 i en vam haver d'escollir un, i un ens va denunciar a consum, dient això, que estava, el que estava enfadat amb el procés del mercat, de com estava la situació, no? I bueno, en el nostre cas, doncs, era un tecnicisme, en el moment aquest d'haver d'atendre molta gent, vam dir a la persona que estava en aquell moment interlocutant amb aquesta persona, va dir, són 2 mesos de fiança, quan en realitat era un de garantia addicional i un de fiança, que és el que es dipositi a l'Incasol, no? Abans va venir un tècnic, va revisar el contracte que havíem firmat amb la persona que finalment es va quedar al pis, i era això, i ja està. Si treballes bé, ho pots aclarir, i ja està, no hi ha més. Però sí, jo em trobo en moltes situacions perquè ens pregunten, doncs, amics i coneguts, ostres, a nosaltres el nostre propietari ens ha dit això, altre, i em trobo amb casos de, ostres, situacions de dir... com poca empatia per part del meu sector. Aquí també faig autocrítica, perquè realment a vegades sembla que no tinguem present que estem treballant, això que dèiem abans, amb una primera necessitat bàsica, que és allò com viurem, no?
20: Sí, també és cert que el Sindicat de Llogateres també és una organització, com abans hi havia hagut, per exemple, la PA, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, etc, que bueno, són d'una part, és a dir, també tenen una part del discurs. Tampoc ho podem comprar sempre, i a vegades els mitjans sí que passa com si fos el tot, no? Potser a vosaltres us falta moments com l'aquest d'avui, que li doneu la dimensió humana, que diguéssim, disperseu aquesta idea de la caricatura sobre el propietari, o la generalització a propòsit que un propietari són fons voltors, o usurers, o mil coses, quan poden ser això, l'enqueta, podem ser els que estem alguns en aquesta taula, la nostra tieta, l'àvia, etcètera. A propòsit d'això, a mi m'ha interessat molt quan deies que l'habitatge protegit aquí a casa nostra és anecdòtic, això del 2%, que no arriba al 2%. Jo et voldria demanar, llavors, des d'un punt de vista també dels propietaris, perquè també tots som ciutadans i paguem els impostos, etc, vosaltres pagueu els vostres impostos, voleu un retorn polític. Quan des del món polític es fan previsions, jo recordo, per exemple, ara quan va començar el seu mandat, el president Illa, a propòsit dels 50.000 habitatges nous, etc, que ho havíem sentit en el seu dia del president Montilla, etc. Ho veieu realista? És a dir, per on passa que això pugui ser així, que no sigui anecdòtic? És a dir, que es facin coses que puguin tenir incidència real. Jo recordo, per exemple, que en el cas de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la ciutat, la capital, es va parlar d'una cessió de terrenys, per exemple, a propòsit que es pot fer aquesta idea d'habitatge protegit, per exemple. Jo no sé si això és la xocolata del llori o no, si és això que s'ha de fer i s'ha de generalitzar a nivell de municipis, si creieu que per aquí passaria una part també per treure una pressió als propietaris, no?
19: A veure, jo aquestes dades tan grosses, suposo que en polítiques d'habitatge no es pot improvisar i no es pot ser àgil, perquè tot això són processos molt, molt llargs, no? L'únic que, per exemple, ja hi ha en actiu coses que estan funcionant. Nosaltres, jo això t'ho dic des de la línia de batalla, no grans xifres, perquè al final, doncs, per exemple, us en parlaran molt bé des del Col·legi d'APIs i tot això, molt millor que jo, molt més rigor, no? Però, per exemple, hi ha entitats que ja estan treballant. Habitat 3, per exemple, és una entitat participada per l'Ajuntament i la Generalitat i una fundació privada, que si tu llogues un pis a Habitat 3, tens garantit el lloguer, uh-huh, i, a més, ara tens bonificacions d'aquesta renda de lloguer del 90%, si llogues entitats que ja funcionen. Això és una manera de aquests habitatges que estan en mans privades passin a una gestió pública. Això són potser mecanismes que poden accelerar, uh-huh, aquesta... Perquè fer un edifici d'habitatge protegit necessites molts anys per fer-lo i, com et dic, és molt difícil improvisar i és molt difícil ara solucionar problemes concrets que passen ara, que són aquestes 1.000 trucades que nosaltres tenim, no?
14: Permeteu-me que a les 10:35 faci una connexió amb Madrid, perquè tenim una notícia d'última hora. El jutge ha citat Begoña Gómez, la parella del president Pedro Sánchez, a una audiència preliminar el 9 de juny, i a més hi adverteix el magistrat que si no hi va, serà conduïda, diu, per la força pública.
20: Això el Peinado, no?
14: Sí. Sí. Jordi Armenteres...
21: Bon dia de nou.
14: Déu-n'hi-do, no?
21: No oblidem que hi ha precedents on Begoña Gómez no ha anat a l'audiència que se la citava i ha anat només al seu advocat. El 9 de juny, això és d'aquí a 2 dimarts. D'aquesta manera s'acaba d'enverinar totalment el calendari al voltant de Pedro Sánchez. Bàsicament perquè, a veure, avui és dimarts, dia 26, demà passat comença el judici al seu germà a Badajoz, a David Sánchez, per haver estat contractat per la Diputació de Badajoz en aquell càrrec cultural que no sabia ni on tenia el despatx. Sí. Setmana entrant, dimarts, és quan Zapatero compareix a l'Audiència Nacional. Després ve el Papa.
14: Sí,
21: semblava que aquí s'aturaria una mica tot, però no, perquè el Papa és
14: marxa el 9, no, de Madrid.
21: A Madrid.
14: Sí.
21: Exacte, marxa el 9, i el 9 és el dia que el jutge Peinado acaba de citar les tres persones investigades en aquell en el cas de la Complutense, on hi ha Begoña Gómez, on entre altres se l'acusa de tràfic d'influències, a ella, a la seva secretària i a l'empresari Juan Carlos Barrabés, per decidir si obre judici, les envia a judici directament o no. Què ha passat de nou aquestes últimes setmanes? Ahir ho explicàvem, i aquest nou informe de la UCO, que apunta que Begoña Gómez no té ingressos il·lícits en els seus comptes corrents, que ha cobrat en funció de les feines que ha anat facturant a les diverses empreses. I en base a tot això, el dia 9 és quan Peinado ha de decidir si obre ja judici d'una vegada per totes o manté la investigació oberta.
14: Tot no. Això deies que ho enverina tot encara més, perquè ja hi havia prou pressió sobre Pedro Sánchez, amb algun soci de govern ja desmarcant-se, demanant una convocatòria electoral. Ahir sentíem també una veu crítica i discordant ja habitual del PSOE, com és Felipe González, dient que també calien urnes. No sé què és el que pot passar, Jordi, què vaticines?
21: Vaticinar poc, sí que és veritat que tenim 5 setmanes per endavant on la pressió a Pedro Sánchez anirà increixent, i dic 5 setmanes perquè ens situem fins a l'últim cap de setmana del mes de juny, el 27-28, el 27 ja ha convocat un comitè federal del PSOE. I el Comitè Federal del PSOE és, i més ara, que se'n convoquen molt pocs, on hi ha d'haver les respostes de veritat des de la direcció del partit, perquè de rodes de premsa n'hi ha molt poques, perquè les executives de cada dilluns es fan amb molt poc detall de tot el que es debat al si del sinedrí del PSOE, i s'espera que el 27 de juny Pedro Sánchez allà fixi estratègia amb tot el que ha passat, no només estratègia electoral per les eleccions andaluses i tot el que ha anat perdent el PSOE, totes les bugades perdudes de totes les eleccions, sinó la resposta a tot aquest setge corrupte al seu voltant i tot aquest entorn, que evidentment és un problema pel partit.
14: De moment, Pedro Sánchez, ahir, Jordi, el vèiem que deixava entreveure que no pensava plegar, no? Que s'agafava l'argumentari econòmic a les bones dades de l'economia espanyola i venia a dir que exauriria el mandat. Això és ahir, tampoc no és nou, no és la primera vegada que ho diu.
21: No, i feia una frase que una periodista li deia: presidente, ¿cómo está? Bien, bien, todo bien. Clar, és que passaran coses molt estranyes en aquestes properes 48 hores. Pedro Sánchez és a Roma i aterra aquí 20 minuts, a les 11 del matí. A les 12 té un acte públic a la FAO, a l'Agència de les Nacions Unides per l'Alimentació Mundial, on farà un discurs parlant dels problemes d'alimentació derivats de la guerra del Pròxim Orient i de l'Iran. Surrealista, amb tot el que està passant, que avui sentim a Pedro Sánchez parlant d'això, que probablement ens interessarà poc. Farà moltes reflexions i el podrem escoltar, però surrealista. Hi ha l'Arnau Mañé a Roma, que hi ha aterrat ara fa una estona també, que cobrirà tota aquesta visita. Per què? Perquè demà se'n va veure el Papa, demà a les 9 del matí veurem Pedro Sánchez entrant al Vaticà, reunint-se primer amb el Papa, després amb el secretari d'Estat per separat, i farà roda de premsa. O sigui, demà a les 11 del matí, Pedro Sánchez, roda de premsa des de Roma. Quan dic roda de premsa, vull dir que no és un discurs, que no parlarà del que ell vulgui, sinó que els periodistes que hi siguin podran fer preguntes. I a partir d'aquí veurem com afronta tota la resta de la setmana, i insisteixo, aquest calendari, que són 15 dies diabòlics,
14: sí.
21: 15 dies diabòlics, amb el seu germà, després Zapatero, i després la seva dona, el dia 9, obligada a entrar al despatx del jutge Peinado, i tot això ens aboca aquest comitè federal del 27 de juny. No, el juny pinta...
14: Pintant bastos. La Lola somriu quan has dit això de dues setmanes diabòliques.
0: No, estava llegint que el jutge Peinado cita la Begoña Gómez per el 9 de juny per risc de fuga. O sigui, tothom veu que el dia que el Papa està aquí amb el Pedro Sánchez, la dona farà fium i marxarà d'aquí no sé on.
1: Perquè
0: no la coneix ningú.
1: El personatge és característic. Va aparèixer a Túnez, o sigui, no seria el primer cop que un primer ministre desapareix d'un lloc.
22: Quan han dit la data del 9 de juny, jo he pensat, primer, com deia l'aquest, aterrant-ho al directe, és un dimarts, per tant, depèn de l'hora, potser estarem aquí de cos present i ho podrem analitzar.
14: A quina hora la citada, Jordi? Se sap l'hora?
21: Hòstia, ho estava... estava mirant, no em sembla que no. Ah,
14: de cost present, no sé, perquè... No sé.
21: Ah, sí, a les 11, a les 11. A les 11.
14: Vaja, ens agafarà una part de programa.
21: 9 de junio de 2026, martes, a les 11 de la mañana, a la sala de este órgano judicial, al que deberán comparecer personalmente los tres acusados con apercibimiento expreso de ser conducidos por la fuerza pública, si no s'hi presenta.
22: Aquesta era la primera coincidència. La segona és que té una certa punteria el jutge Peinado de decisions a propòsit de l'agenda internacional de Pedro Sánchez. Ara no sortirà d'aquí, però és obvi que el focus internacional estarà posat a Espanya amb la visita del Papa, i ha passat en diferents moments.
0: És el tipus d'acte que normalment la parella del president o presidenta hi va.
22: Quan ha fet viatges oficials, com l'últim a la Xina, també va prendre algun tipus de decisió, ara no recordo exactament, però si ressegueixes un moment una mica tota la trajectòria d'aquesta causa i d'aquesta instrucció del jutge Peinado, déu-n'hi-do també, jo no sé si després evidentment hi haurà condemna o no, o haurà de decidir el jutge o el tribunal, ara no recordo si era un tribunal popular que va decidir a propòsit d'ella, però vaja, déu-n'hi-do també diguéssim el paper d'aquest jutge, que és d'aquells que...
21: Ara anava a casar l'agenda del Papa del dia 9, però no l'estic trobant, ara la buscaré, però ja que estem amb el Papa, el dia 8, que és el dia abans, és quan el Papa va al Congrés dels Diputats. Aquí ens podem trobar en una situació que sigui el primer dia que veiem José Luis Reyes Zapatero, si no passa res a la interlocutòria o a la vista judicial de l'Audiència Nacional, perquè Zapatero, com a expresident espanyol, està convidat. O sigui, estan convidats a la tribuna d'autoritats tots els expresidents espanyols i els presidents autonòmics. O sigui, ens podem trobar una tribuna d'autoritats al Congrés dels Diputats d'aquí a dos dilluns amb Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero al seu costat, José María Aznar, i després per protocol els presidents autonòmics, tots els que hi vulguin
1: podrem
21: anar.
1: Podrem fer un curs de comunicació no verbal, si això passa.
14: Perquè en principi, Armen, el dia 9 és quan ja ve cap a Barcelona, que si no m'erro, aterra cap a quarts de 12 a Barcelona, és a dir, que a primera hora del matí potser fa alguna cosa a Madrid, però ja agafa un avió cap aquí.
21: El dia 9, sí, correcte.
14: Sí, perquè a la tarda ja té l'acte a l'Estadi Olímpic.
21: El dia 9 hi ha la trobada de voluntaris que s'ha organitzat molt a prop de l'aeroport de Barajas, que és IFEMA, que és el gran palau final de Madrid. O sigui, sortirà del Palau Apostòlic, anirà cap a IFEMA, d'IFEMA cap a Barajas, i efectivament vola cap a Barcelona a mig matí.
14: Joan, volies dir alguna cosa?
1: Que no, no, jo volia parlar de pisos.
14: Tu vols parlar de pisos, ja hi tornarem ara amb l'aqueta.
17: Que és el que dèiem abans, en certa manera, de la possibilitat de fer l'offer independentment de si els casos tenen una fiabilitat o tenen una base indiciària o no la tenen, que és agafar elements de les causes judicials, el calendari, els ritmes, les descripcions, les acusacions, elements de la causa judicial, com a part d'una estratègia més ampla que
0: per
17: saber
0: si això no és l'offer, això no és l'offer, no us confoneu. Això és, més aviat, un sospita de prevaricació.
1: No,
0: o sigui, és un jutge determinat.
17: Això és l'offer, home. Sí, però no fem de la categoria
0: una generalització. En aquest cas,
17: no és una anècdota, és una cosa que passa de manera sistemàtica. Aquest jutge ho fa d'una manera especialment
0: descarada. Jo, per exemple, en el cas de Zapatero, jo no veig el jutge fent això.
1: Exacte, és que lluny del Laufer, en el cas del Zapatero, no ha sortit a l'auto fins que no han passat les eleccions andaluses, el jutge s'ha negat a que
0: hi
1: hagués un
0: registre...
1: Sí que n'hi
0: ha hagut filtracions de la policia a determinats
1: mitjans
0: durant un
1: any. Però no hi ha hagut a l'auto, no hi ha hagut un registre a casa seva...
0: Això sí que pot ser una mena de Laufer policial.
1: O sigui, no ens podem passar el dia... No ens podem passar el dia dient que tot és Laufer, senzillament, perquè anar insistint tant en el Laufer, el que vol dir és que els polítics, en funció de la seva ideologia, tenen dret a la impunitat.
17: No, al revés. El qüestionament del Laufer és si el sistema judicial actua en funció d'això que estàs dient. No si ho pensem nosaltres, els ciutadans, sinó si el sistema judicial pensa que hi ha uns polítics que, en funció del moment, de la ideologia o dels objectius polítics que tenen, són perseguibles o no són perseguibles. Jo no dic que siguin innocents.
1: Jo no em dedico a la demoscòpia, ni molt menys, però la meva percepció personal, i parlo tan sols per mi, és... Afortunadament, tenim un sistema judicial que, com a mínim, intenta parar aquesta espècie de corrupció desbocada que ens situa com a un dels països més corruptes de la Unió Europea en percepció. Val?
17: Jo crec que això... són dues coses compatibles.
20: El problema, Joan, és que quan parlem de percepcions, jo crec que també ens equivocaríem si no entenem que hi ha la percepció també ciutadana de que hi ha jutges que va més enllà del que és la impartició de justícia, i que ho vam viure aquí durant els anys del procés, i que resulta que hi havia gent que no ho veia...
2: Joan,
20: no, però
2: dius tu.
20: No, però ja t'anava a culminar.
14: És la seva percepció, Joan.
20: Jo estic parlant d'una percepció. No, però parlo d'una percepció que existeix, i sobretot d'un doble discurs, que és que això sembla que es percebi quan afecta altres i que no quan et passa a tu, perquè recordaré que la senyora Maria Dolores de Cospedal, amb un xiringuito de platja a l'estiu del 2011, quan encara no estava en el govern, va venir a insinuar que la policia anava per ells i que hi havia clavegueres de l'Estat i que hi havia jutges que anaven pel PP. Per tant, ara jo abans citava la senyora Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE, que la primera reacció que va tenir va ser citar el que em pot fer que haga, llevado su màxima expressió, i la portaveu Montse Mínguez. La mateixa gent que quan des d'aquí a Catalunya es negava, del PP i del PSOE, deien que això era erosionar les institucions de l'Estat, la confiança en els jutges. Bé, doncs els jutges, resulta que tothom té més o menys la percepció de que fan alguns jutges, no dic els jutges, que hi ha jutges o estaments judicials que tothom té la percepció de que van una miqueta més enllà, depenent de les èpoques, de les ratxes, del color polític, i també vivim en un estat on, recordem-ho tots, s'ha renovat un Consell General del Poder Judicial amb un pacte de PP i PSOE a Brussel·les amb un mediador per repartir-se les cadires. I tenim un Tribunal Constitucional amb un president que és Cándido Conde Pumpido, amb un exministre allà, amb una senyora que treballava a Moncloa, i això, ara perquè ho fa el PSOE, però és que si repassem els que ha posat el PP, per tant, sospita raonable que hi ha jutges o estaments judicials que van aquí.
18: L'escolleixen els polítics.
20: Correcte.
18: I ha de ser així.
20: Sí, però tenen decisions que després influeixen.
18: Hi han participat tots els partits en funció de la seva representació.
20: Però ho deia amb Lola, en el sentit de que després aquests jutges trien jutges, després hi ha sales del Tribunal Suprem, després hi ha la Fiscalia de Quien Depende, que són estaments diferents i no tot és poder judicial, ho sabem, però ho sabem nosaltres i ho intentem explicar mil cops. Però el que intentava dir és que la percepció ciutadana, què vols que et digui? Jo crec que comença a veure ja fa temps que... Bueno, i els polítics se n'aprofiten quan els va bé.
17: I la concepció que tenen els jutges, en el moment en què tot un president del Tribunal Suprem espanyol et diu que la base fonamental prejurídica de tot l'estament judicial espanyol és la protecció de la unitat d'Espanya, sí. Et revela que hi ha una concepció. Et revela que hi ha... Això és una aberració.
20: No era el rei, no, això.
1: No era el monarca. Jo comprenc que tu siguis independentista i, a més, tens tot el dret del món i et felicito per ser-ho.
20: Bueno, faltaria.
1: Però permeten una cosa.
17: La Constitució no diu que la unitat d'Espanya és la base del dret, que és una aberració.
1: La Constitució diu que Espanya és un país, vale? O sigui, el fet és que una autoritat territorial forma part d'una estructura d'un estat. I tu dius, escolti'm, a mi m'agradaria ser independent, a mi m'agradaria que et donessin un referèndum, però quan algú el que fa és incomplir la llei, aquesta persona es converteix en un delinqüent.
17: És
1: lawfare lo que va passar a Catalunya.
20: Que va passar jutges que van anar més enllà del que era impartició de justícia.
1: El Toni diu, aquí es va fer l'offert. No, aquí es va jutjar unes persones perquè senzillament van incomplir la seva funció com a representants de l'Estat a Catalunya. I per tant són persones que van delinquir. I la Lola diu una cosa que té raó, que és, escolti, és que els jutges els nomenen els polítics. I és un debat també històric i molt llarg en el que és, i per què els jutges no els trien els jutges? Cosa que serviria per reforçar la independència judicial.
18: O no.
17: Jo l'únic que dic, Joan, és que...
1: Els polítics no deixen que triïn...
18: tenen unes associacions que també tenen la seva ideologia.
1: Els jutges, polítics no deixen que estiguin els jutges, i al fer això el que fan és carregar-se la separació de poders.
18: Hi ha una part perquè estableixen que
1: hi ha un poder que està per sobre dels altres dos, que és el poder que té l'executiu està per sobre del legislatiu, perquè és, en aquest cas, el president del govern Sánchez qui mana sobre els diputats del Congrés i qui té un control de la judicatura. I, per tant, no hi ha una equitat de separació de
18: poders. Té un control
1: hi ha
18: de la
1: un poder sobre sí el legislatiu
17: no,
1: i sobre
17: és que no és ni una cosa ni l'altra. La judicatura
1: cosa que crea corrupció i que crea injustícia.
17: El gruix de la judicatura espanyola, i per això citava Carlos Lesmes, es pensa que té conferida una missió política que va més enllà de la seva responsabilitat jurídica. I aquest és el problema que ho embruta tot. De vegades focalitzat en l'independentisme, de vegades focalitzat en altres coses, de vegades en casos que tenen indicis i que tenen proves i que és raonable de sospitar-ho i manipulen el calendari, manipulen els ritmes, manipulen els informes de l'UDEF en què es basen o no es basen, de vegades en casos que s'inventen absolutament. El problema estructural ve del fet que una part massa important de la judicatura espanyola es pensa que té conferida una responsabilitat política que va variant en funció del món.
2: Joan, és que l'altre dia...
3: El problema estructural és la corrupció i és la falta d'independència.
17: No, són les dues coses.
22: Deixa'm dir una cosa, Joan. L'altre dia parlàvem aquí, dimarts, que la crònica política semblava crònica de tribunals. Això no sempre passa. I hi ha moments en el que hi ha una intensificació d'això. Perquè de cop, perquè generació espontània resulta que hi ha una sèrie de gent que és molt més corrupta. Podria ser, o és molt corrupta, o comença a haver-hi una cadena de descobriments que fan que el jutge intervingui. Podria ser. Però això també ho hem de contextualitzar nosaltres, quan al final donem dades per a l'anàlisi i cadascú que es faci la seva composició del món. Vivim en un país, en un estat, en el que hi ha representants polítics que han enviat missatges, no a públic, sinó a grups de WhatsApp interns, on diuen que controlen sales del Suprem per la porta del darrere. Vivim estats on hi ha hagut jutges com Gómez de Liaño i altres, que ja fa molts anys, però amb altres rèpliques, se'ls ha condemnat per prevaricació. És a dir, per tant, per això, a alts nivells, i companyia, per tant, han existit, tot això existeix. Per tant, la sospita raonable de que no són éssers de llum tots els jutges, perquè, reitero, jo no he dit els jutges, he dit, hi ha jutges i hi ha estaments judicials amb molt de poder que tenim la sospita raonable i en alguns casos dades de que han actuat més enllà del que és la impartició de justícia. Vivim en aquest context, per tant, és normal que crec que hi hagi gent que, hi ha, que en moments com el que estem vivint ara i vegi al darrere de certes iniciatives judicials alguna cosa més. El meu problema és quan els polítics només hi posen el focus quan els hi passa al veí o a l'altre, no, quan els hi passa amb ells, però quan els hi passa al veí aquí no passa res. Jo crec que és de justícia que nosaltres recordem o apuntem que passa sempre que passa, o sempre que hi ha la sospita que succeeix, no si ens cau millor o pitjor un personatge o l'altre, sinó que està existint i que hi ha rèmores, i que quan parles tu abans de rànquings, quan es parla de la judicatura i dels sistemes judicials, doncs home, hi ha hagut diferents advertiments internacionals a propòsit de la independència de la justícia a Espanya, també ha existit.
14: Ara que parlàveu de veïns, la pobra aquesta està aquí al·lucinant una mica amb això que ens ha caigut l'última hora des de Madrid. Mira, aquest, ara farem una petita pausa i de seguida us rematem perquè algú tenia encara alguna pregunta pendent. El Joan que em diu, sí, però no tergiversis dades ni res, Joan. Jo, és que avui m'encantaria fer l'ull de poll, Laura, perquè estic recordant vells temps, aquells moments, Joan López Alegre, m'està encantant. Viure-ho des d'aquí. Remember when...
15: I Valtres veu
22: ser tertulianismes, veu tenir moments careos, és veritat.
14: Sí, és veritat.
22: Sí, sí. Te l'estàs fent a sobre, no?
14: Les 10:54, de seguida tornem.
4: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
23: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: En aquell moment vaig veure la meva vida passar... I havia de viure més?
25: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
26: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
27: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real, a les seves mans.
2: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
5: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit

0: connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
1: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
4: Les notes del nen, les obres a casa...
3: El manteniment del cotxe...
4: Ah, no, això no és cap càrrega.
5: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
6: Peugeot.
7: El perquè de tot plegat.
8: 2 minuts i arribarem a les 11. Tenim aquí la Queta Champeny, ella és assessora immobiliària d'Orri, i en Joan López Alegre, que volia fer-li una pregunta. Calça't, Queta, que serà complicada.
9: Sí. No. Jo volia fer-te una pregunta, que és que moltes vegades està sortint darrerament que un dels problemes que està tenint el mercat immobiliari, a banda de que no es fan prou pisos i de que no hi ha habitatge de protecció oficial, com tu has comentat, és que també hi ha propietaris que s'assusten davant de la normativa i la limitació de preus i estan retirant pisos del mercat, i que això fa que hi hagi això que dius tu de les 1.000 ofertes per habitatge. Mm. Això ho heu notat vosaltres o què està passant?
10: Nosaltres, a nivell particular, estem gestionant al voltant de 100 lloguers, i dels nostres no ens hi hem trobat un cas per un tema doncs, que el necessitaven per un familiar, no? Però en general la gent està, i estem a més recomanant als nostres propietaris que renovin lloguers, primer perquè a més és que no els afavoreix en res no renovar amb el topall de preu, no pots encarir la renda, vull dir que no té cap benefici per ells, perdrien un mes de lloguer perquè nosaltres cobraríem un mes d'honoraris, a més doncs si tens un inquilí que et funciona no té cap sentit assumir un risc per assumir o buscar un altre inquilí que no saps què passarà, vull dir que no, en realitat no té cap avantatge ara mateix per un propietari que no necessita el pis, no? Fer aquesta rotació. I el que sí que és veritat, que ara us posava aquests dos exemples de pisos que hem llogat la setmana passada i que hem comercialitzat, doncs aquests dels 400 i aquest altre dels 1.000, de les 20 visites que vam fer, sí que potser una tercera part ens van dir que eren d'inquilins que en el pis actual els hi deien doncs, que no els havien renovat el lloguer. No sé les causes, perquè ja et dic que els nostres propietaris els recomanem no fer-ho i en la majoria dels casos doncs, no ho fan, no? Però sí que pot començar a veure, això seria interessant, veure dades de l'Incasòl, comparar doncs, aquest mes de maig amb el mes de maig de l'any passat, si s'han signat més enllà dels preus, que potser sí que amb els topalls els preus sí que estaran doncs, més igualats, però el número de contractes signats seria una dada interessant a tenir.
8: Si no teniu cap més pregunta sobre el mercat de l'habitatge, gràcies, Queta Champeny, per acompanyar-nos avui, per ensenyar-nos una mica aquesta feina vostra i posar-nos una mica de context per entendre notícies que donem cada dia, no?, dels problemes
10: sí,
8: que té.
10: Sí, moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat d'explicar.
8: Moltíssimes gràcies. Us anava a explicar una última hora del cas de Jonathan Andic, que és un cas que, com deia el Basté, hauríem d'estudiar perquè ens té tan atrapats. Mm.
11: Si és que té tots els elements,
8: la moda,
11: la riquesa,
8: el morbo, no?
11: L'enfrontament pare-fill...
12: Els rics també ploren.
11: És Succession. Sí, sí.
12: Succession, Falcon Crest, si te'n vas una mica vintage.
8: Doncs cada dia que anem afegint detalls, alguns dies és la Maica Navarro a La Vanguardia, ara és el Periódico, que explica que la defensa de Jonathan Andic portarà una altra caiguda que va partir Isaac Andic a Barcelona, 3 mesos abans de la seva mort, a una mútua sanitària, que el que voldrien és relacionar-la amb la caiguda que després va patir Collbató, és a dir, que si podrien esgrimir algun argument per justificar aquella caiguda i no pas la suposada empenta que li hauria fet el fill. Però atenció, perquè Jonathan Andic deixa, finalment, temporalment, la vicepresidència de Mango per poder-se centrar en la seva defensa. Això és un tema de La Vanguardia.
11: Última hora de La Vanguardia.
8: Lola,
11: no?
8: Última hora.
13: Sí. Bueno, crec que és bastant general, perquè però efectivament ho deixa.

0: ja temporalment.
1: Normal.
0: Ja veurem...
1: Han de fer tallar foc amb la marca.
0: En què acaba aquesta temporalitat.
2: No sé si... L'altre dia miràvem casos d'altres marques de moda que havien tingut també així alguna mort sospitosa i no anava pas malament per a la marca en si, eh? És a dir, no hi havia una davallada de vendes. Al revés, en molts casos hi havia un revulsiu.
1: No els estava repercutint malament, ara tampoc. Però, bueno, al final també és veritat que si tens un càrrec com de vicepresident a l'indret i tal, no ho sé. Et crec que és escèptic, com a mínim, que ho hagin fet.
2: Molt bé, seguirem aquí el cas Andic, però ara 11 i 2 minuts d'aquest dimarts. Laura Rossell, estàs a punt ja?
3: Estic a punt.
2: Vinga, va,
3: som-hi. Avui, totes les preguntes, mira, he fet un llistat de preguntes que han anat generant aquesta tertúlia, com per exemple, qui té caixa forta a casa? Quantes joies com les de Zapatero teniu a la família? Perquè clar, si són joies de la família, doncs quantes d'aquestes joies amb aquestes perles, aquests brillants, aquestes pedres precioses teniu? Quants bitllets teniu amagats als radiadors o al neceser de casa vostra? Perquè n'han sortit uns quants també. Com teniu la percepció de corrupció? Aquest és també un tema que ha sortit al llarg de la tertúlia. Quants minuts trigarà el 2 de juny a filtrar-se la declaració de Zapatero davant del jutge? Qui és Zeta, que és com un pseudònim que va sortint en aquest sumari? També podien demanar-nos qui és M. Rajoy, que encara no s'ha resolt. Què deu estar fent ara la Gertru, aquest personatge fascinant que surt en tota aquesta trama? I quan donarà la primera entrevista? Quants medicaments haurà pres Jordi Basté aquesta hora? De tots els que li has portat de la farmàcia.
2: Confio que ja està dormint. Us he de dir que tenia febre al final, eh?
3: Ah, ostres, molt una bé. Miqueta. Nosaltres aquí, Toni, i tu, jo ben a prop, eh? I després una altra pregunta, doncs, quants familiars més de Pedro Sánchez sortiran als titulars en els propers dies? Perquè, doni-do, aquesta setmana diabòlica que té per demanar el president espanyol, amb el germà compareixent als jutjats, Zapatero, que no és familiar, però és com el seu mentor, i la seva dona, Begoña, també, mentre estan amb la visita al Vaticà, que potser li demana ajuda al sant pare. La Queta de la immobiliària Orri, que s'estava mirant tot aquí amb uns ulls esbatanants de tota aquesta discussió que anàvem tenint, perquè avui, déu-n'hi-do, la Mònica Hernández salivava amb l'intercanvi d'idees del Joan amb l'Ot, però també del Joan amb la Lola, del Joan amb el Toni, al voltant del Lawfare, que és qui el fa i que ha donat per moltíssim aquesta percepció de corrupció que la Lola ha insistit molt que la inclogués en el seu argumentari al Joan, i jo no t'he dit això que anava dient el Toni Aire cada vegada.
1: El Joan és creatiu a vegades, amb les cites. Amb les cites.
3: Que el Joan li citava alguna qüestió. Va, i acabarem amb una frase de l'Ot, que ha dit que el vent bufa a favor del PP per anar rostint el PSOE com un pollastre a l'astre.
2: És un poeta.
3: És un poeta, diu.
4: Així, eh?
2: Així.
4: Sense pensar-ho.
2: Encara millor. Joan López Alegre, Toni Aire, la Lola, que ja ens ha deixat a correcuita per aquestes notícies d'última hora que afegeix La Vanguardia, Otbou, Laura Rossell, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve.
1: Bon cap de setmana.
2: Noemi Polls!
5: Hola.
2: Bon dia!
5: Bon dia! Ui, doncs mira,
2: Noemi, aviam què passa.
5: Sí, doncs mira, jo crec que ho podeu preveure perquè segur que ja heu vist per tot arreu, Securitas Direct, que és very sure.
2: Very sure.
5: I sabeu per què? Doncs us explico, perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global, perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, Verisure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons, els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Recorda-ho, Seguritas Direct, ara és Verisure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
2: Doncs més forts que mai, 11 i 5 minuts del matí. De seguida descobrirem alguns detalls que no se saben de l'homenatge que ahir li van fer a Pep Guardiola a Manchester, més enllà d'aquella rua, tot aquell seguit d'actuacions, de sorpreses, va ser majestuós, molt diferent del que li van fer aquí. Bastant diferent.
1: Ningú és poeta. Com era? Profeta a la seva terra, això que diuen.
2: Exacte. Doncs parlarem amb en David Caravent dels Mishima perquè ens expliqui doncs, el que hi va haver entre bambalines, coses que no sabem. I després, en Nil Moliner, que ens vindrà a presentar el seu nou disc, Nexo. Ah, i també tindrem secció de tele, avui amb la Mela i el Broc. Mare meva, quantes coses. Apa, fins ara, que vagi bé tots vosaltres.
6: Adéu, la setmana que ve. Molt bé.
7: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat. I amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.
8: El perquè de tot plegat.
9: RAC 1.
10: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. neix el centre d'investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
6: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
11: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
6: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
11: Si busques el millor, recorda.
6: Només Daikin és Daikin.
12: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant a iberdrola.com.
13: Un 21% es lo que puede aumentar la productividad con un encaje real entre candidato y empresa. Mientras otros miran currículums, en Eurofirms encontramos personas. Porque cuando alguien encaja de verdad, los resultados de las organizaciones mejoran. Eurofirms, 35 años encontrando al mejor talento para mejorar tu empresa.
14: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
15: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica.
16: 20 anys construint junts. Obramat.
17: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
18: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
19: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
20: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
19: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
21: Doncs això. Necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
22: Entès. Necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
23: Skoda Karoq, el SUV que respon a tots els teus plans. Emporta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te en skoda.es.
24: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan posis carburant fins al 31 de maig, perquè estalvies més durant més temps. Perquè pagant amb Wilet t'estalvies 10 cèntims al litre de saldo si poses carburant a totes les nostres estacions de servei. I a partir del 31 de maig mantingues els 10 cèntims per litre contractant la tarifa tranquil·líssima de llum de Repsol. Tindràs un preu estable durant 5 anys a la factura, sense compromís de permanència i amb la confiança i la seguretat que et dona una marca líder. Més informació a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
25: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
26: Perquè puc.
27: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
28: Fes t'entendre amb mi, di.
29: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
28: Crec que m'he enamorat.
29: Normal, amb aquests preus.
28: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
29: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
28: Que poc que costa comprar bé.
30: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
31: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
0: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
1: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
2: Soc l'Anna de Securitas Direct. He entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
1: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
2: Soc l'Anna de Verisure. He entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
1: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
3: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
4: El món a RAC 1 amb Mònica Hernández.
5: 2 minuts i arribarem a 11:45 del migdia. Tenim aquesta última hora molt farcida, per tant, anem de cara a barraca. Jo us deia que ara coneixeríem alguns detalls de l'homenatge que ahir Manchester va fer amb Pep Guardiola i, per saber coses que encara no s'han fet públiques, ja saludo en David Caravent, el líder de Mishima. Molt bon dia, David.
7: Bon dia.
5: Moltes gràcies, perquè no sé com va la ressaca, la física i l'emocional, eh?
7: Les dues van molt bé, és a dir, estic destrossat.
5: Perquè això es va allargar molt, David?
7: Bastant, bastant. Però vaja, jo crec que menys del que mereixia, en el sentit que la cosa va ser molt boja, realment. És a dir, jo ara mateix estic començant a ser conscient del que va passar perquè vaig cantar una cançó davant de 20.000 hooligans en català.
5: Sí.
7: Sobre la fe dels que no creiem en Déu, sí, davant del Pep Guardiola i del Noel Gallagher. És a dir, que em puc morir ara mateix.
5: Ja et pots morir. Això també ho diu el Basté, de tant en tant. Ara ja em puc morir i, de fet, està mig mort ara, eh? Però, en fi, escolta, deies que va ser una bogeria. De fet, vosaltres ja hi éreu diumenge. Vau anar al partit del Manchester, a l'últim partit. Sí. I en plan sorpresa, en plan amagant-vos perquè Pep Guardiola no us veiés.
7: Exacte, exacte. És a dir, l'Etihad és un estadi molt gran i allà on estàvem doncs era difícil que ens veiés, però sí que durant el dia d'ahir, diguéssim, que es va fer la rua i tot això, en el seu accés a l'estadi sí que vam haver d'amagar-nos, perquè allà on estàvem nosaltres, diguéssim, el camerino on estàvem nosaltres, passàvem per allà davant dels jugadors i per tant sí que vam haver de fer una mica
5: el número. I on us vau amagar, David?
7: Doncs ens vam haver de quedar tancats al lloc on estàvem perquè no se n'assabentés, diguéssim.
5: Per tant, ell no s'ho esperava pas, eh? No només que hi hagués Mishima, sinó tot el seguit d'actuacions i de sorpreses que hi va haver.
7: Clar, va ser molt sorprenent. I a més, ens van fer tocar, diguéssim, amb una mena de... Bueno, és que és una, com se diu això, una sala de concerts o un espai espectacular, però es van fer tocar en un escenari a darrere de l'escenari, a damunt de l'escenari, saps? Perquè també d'aquesta manera no pogués anticipar que veníem nosaltres. No?
5: Mm. I com el vas veure, el Pep? Ho va gaudir realment?
7: Moltíssim, moltíssim. Estava molt emocionat, molt commogut. I una mica el que ha dit alguna gent, no? Que ostres, com en saben els anglesos o la cultura anglosaxona, no sé, d'agrair als seus herois el que han donat per ells, no? És a dir, ja només la festa postpartit del diumenge, tot l'estadi es va quedar una bona mitja hora ben bé per agrair als jugadors que marxaven i al Pep, doncs, aquests 10 anys de grans victòries, i després... Al final de la rua d'ahir, tot aquest concert va ser davant de 20.000 persones que havien pagat entrades per agrair als seus jugadors i sobretot al Pep, doncs, aquesta carrera, no? O sigui, que és una cosa admirable, que sàpiguen admirar també.
5: Escolta, ara que parlaves dels jugadors, com ho van viure ells? Vas poder parlar amb alguns d'ells?
7: Sí, estaven molt contents, estaven molt, molt... Bueno, vulguis que no, és el final de temporada, també, i llavors És un moment, diguéssim, de relax, i ara vindrà un Mundial, i llavors doncs, tothom estava molt, molt, bueno, molt content, sí.
5: Escolti, vosaltres... Vaig
7: poder parlar amb el Hala, per exemple.
5: Home, home, aquest sí, fa il·lusió, eh?
7: Molt simpàtic, un tio, un paio molt, molt, molt, molt divertit, sí.
5: I vosaltres com ho heu viscut tot plegat? Perquè, clar, Mishima, en aquest gran homenatge, com es gesta aquesta actuació?
7: Doncs això és una idea, jo crec, del Ferran Soriano i del Jordi Basté, perquè...
5: Jo crec que podria ser, eh? Sí.
7: Perquè primer em va trucar el Jordi fa uns dies, però no gaires, és a dir, si fa 5 dies, potser fa 5 dies només, i em diu, escolta, que et truco demà, i era just quan el Pep havia anunciat que... o s'havia filtrat que marxava, i llavors jo li vaig dir, escolta, que jo, si em truques demà... Jo no podré dir cap insight, diguéssim, no podré afegir cap informació per tu, pel programa. I em diu, no és pel programa, és per una altra cosa. I llavors em va trucar i em va explicar, i acte seguit em va trucar el Ferran Soriano i em va dir, escolta, que volem fer aquesta sorpresa al Pep, que us faria res de venir, i mira, nosaltres no només ens faria res, ens ha fet molta il·lusió i ha sigut una experiència xulíssima. I alhora, raríssima, una cosa estranyíssima, és un club anglès molt antic, regentat per àrabs i dirigit per catalans, i a més que ha comptat amb el millor entrenador de la història del futbol.
5: És un poti-poti curiós, sí.
7: És un poti-poti estrany, i llavors nosaltres... anem allà a cantar una cançó, bueno, és una cosa raríssima, però precisament per això doncs té aquest punt esbojarat i bonic, i per tant va ser una cosa molt xula, molt xula.
5: Escolta, David, i com t'expliques que un entrenador català, un dels deixebles de l'estrella, de Johan Cruyff, hagi enamorat d'aquesta manera l'afició d'un equip anglès, com tu deies, amb aquest poti-poti, i fins i tot hagi estat capaç de capgirar una mica la rivalitat a la ciutat, no? És a dir, ara el City potser és més important que el United.
7: Bueno, això ho fan la gent, els genis, diguéssim, no? Els que no només fan bé la seva... exerceixen bé amb la seva disciplina i la porten a noves expressions, sinó que, a més, la transformen. És a dir, el Pep ha transformat el futbol... no només en general amb el Barça gloriós, el millor Barça de tots els temps, sinó que també després ha repartit la bona nova, diguéssim, a Alemanya i després a Anglaterra, un país amb una tradició futbolística molt, molt consolidada i molt forta. Doncs ha anat allà i els ha canviat la manera de jugar. El mateix partit del diumenge contra l'Aston Villa, tu veies l'Aston Villa, que va guanyar l'Aston Villa, i traient la pilota des del darrere... jugada, és a dir, que fins i tot els equips que s'enfronten al Pep, doncs juguen com els hi ha ensenyat el Pep, és a dir, que és una cosa molt bèstia, molt bèstia.
5: David, deies, concert sorprenent, estrany, però és el més emocionant que ha fet mai Mishima?
7: No, home, hem fet... ara mateix et diria que sí, però clar...
5: Tens molt fresc, ara.
7: Sí, portem 25 anys donant la brasa i ha hagut moments molt, molt intensos i molt, molt bonics. Això és un privilegi, poder ser dedicat a la música és un autèntic privilegi.
5: Doncs vinga, que en siguin 25 més, eh? David Carabent, músic i cantant de Mishima, t'agraeixo molt avui que hagis respost a la trucada de RAC1, perquè sé que no és fàcil, avui hi ha molta ressaca emocional i física, i a més no hi era en Jordi, que segurament és qui et va enredar. Ja, ell no ha aguantat, ja t'ho he dit, ell no ha aguantat.
7: Clar.
5: Però bé.
7: Doncs una abraçada molt, molt, molt gran al Jordi i a vosaltres.
5: Moltíssimes gràcies. Bona tornada, David.
7: Salut.
5: Que vagi molt bé. Les 11 i 20 minuts del matí. Continuem parlant de música. De molta música. Perquè a mi, avui hi ha una dada, ara tenim aquí un convidat, que hi ha una dada que m'ha sorprès molt. 4 discos en 6 anys. Sembla, de fet, que hagi passat una vida, però el vam descobrir fa només això, 6 anys, en plena pandèmia. Malgrat que ja feia molt de temps que es dedicava a la música, en Nil Moliner va publicar el seu primer disc només un mes abans que comencés aquell fatídic confinament i que el sector cultural, per tant, tanqués gairebé la porta, tota l'activitat. Un sector que es va acabar refent, en Nil Moliner es va acabar convertint amb 2 discos més en un dels cantants i compositors de més èxit comercial, i ara el músic Sant Feliuenc torna amb el seu quart disc, que es titula Nexo, i aquest matí ens el ve a presentar aquí al Món a RAC1.

0: Capullo.
1: Moliner, bon dia.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
2: Molt bé, encantat d'estar aquí.
1: Ai, li sap molt de greu al Jordi Basté. De fet, m'ha dit, jo no marxo fins que vingui el Nil Moliner. Però dic, noi, estàs malalt, has de marxar.
2: Sí, havia de descansar. No, ja un altre dia serà, però estic molt a gust també aquí.
1: I tant. Home, a veure, el ritme que vas de 4 discos en 6 anys, em crec que puguis fer dues entrevistes en molt poc temps, també. Això no és molta sobreproducció?
2: No, no, jo estic molt content perquè al final la meva discogràfica, tot el meu equip em respecta molt i són decisions meves de tinc música, la vull treure i estic superfeliç fent-ho així.
1: Però ets hiperactiu?
2: Una mica.
1: Una mica.
2: Una mica, sí, mira, pensa que per fer aquest disc de Nexo he fet més de 40 cançons i al final al disc només hi ha 10. Doncs imagina't, hi ha un disc més allà, i dos.
1: I dos discos? 40 cançons que han quedat al calaix.
2: Sí, imagina't, imagina't.
1: I com has fet aquesta tria?
2: Doncs ha sigut una tria compartida amb tot el meu equip, amb tots els meus amics i amigues. A mi m'agrada compartir la música quan ja la tinc composada, no? M'agrada molt compartir-la amb tots els meus amics i amigues que em diuen la veritat, no? I em diuen, aquesta cançó m'agrada, aquesta no l'he entès, aquesta... No? I són molt sincers i sinceres, i això em va molt bé a l'hora de fer el triatge amb el meu equip, amb la meva discogràfica, amb els meus managers, doncs, de triar les cançons que han de formar aquest disc.
1: Nexo, aquest nou disc, arriba en un bon moment professional per tu, un moment molt dolç, a nivell comercial. No sé si consideres que hi ha algun disc que ha estat un punt d'inflexió i que t'ha ajudat a arribar a on ets ara.
2: Tots tenen la seva part, tots tenen la seva part de creixement i d'aprenentatge. Recordo el meu primer EP, Hijos de la Tierra, que em va obrir el món de la música en solitari. Després el segon disc, el primer disc, diguéssim, l'EP, que vaig treure també, l'èxit que va tenir, que estic agraïdíssim, la rebuda del públic, i aquest últim, bueno, tots els altres, no?, però aquest últim, que és increïble la rebuda que ha tingut a totes les ràdios, en el directe, serà un disc que és increïble. Ja vaig tenir l'oportunitat al tancar la gira al Palau Sant Jordi el desembre passat, que vam cantar algunes cançons d'aquest disc encara inèdites, i va ser un moment preciós per tota la vida, no?
1: El directe d'elles serà increïble.
2: Sí.
1: Què veurem del l'escenari?
2: Moltes coses. Mira, a mi m'agrada tractar el directe d'una manera molt especial, que és que, òbviament, el fan és aquella persona amb la que em dec, no? I m'encanta que ens cuidem mútuament, no?, amb la gent que em segueix. Però m'agrada també fer el directe per aquella persona que acompanya els meus seguidors i seguidores, que potser coneix una cançó o dos i no gaires més.
1: Mira, jo mateixa. Veus? Jo t'acompanyo filles a festivals...
2: Exacte. Doncs jo penso molt en una persona com tu, no?, que ve allà i diu, bueno, anem a veure què tal, no? A veure com em sorprèn. Doncs m'agrada sorprendre també a aquesta gent que surtin del concert i que el primer que vulguin fer és seguir escoltant la música, no? És algo que m'agrada molt, i així, doncs, són concerts, jo crec que tu passes molt bé, que vius molts moments, que hi ha moltes sorpreses, i acaba el concert que dius, ostres, he pogut desconnectar del món una estoneta, no?
1: A mi saps què m'ha passat, Nil Moliner? Amb artistes com tu també em va passar amb La Fumiga, que era l'acompanyant, i al final l'acompanyant es fa més fan que el propi fan,
2: exacte.
1: I que arriba un moment que les teves filles al cotxe et diuen prou, ja!
2: No volem més, no?
1: Sí, o sigui, vol dir que ho feu bé, perquè sou capaços de treure l'atenció d'aquell que hi va una mica per obligació. Escolta, Nil, deies, gran moment professional. Jo que sóc bastant tafanera. I gran moment personal, també?
2: Sí, també. També. Estic molt feliç, estic molt content tant amb la meva amb l'entorn familiar, amb les meves amistats, amb tot. Bueno, al final, també et dic que la meva professió va de la mà del moment personal i és algo increïble.
1: Va, fem un altre tastet d'aquest Nexo.

0: tens aquella cosa d'una mica de nervis, a veure com el rebrà la gent, deies, ha tingut molt bona rebuda a les ràdios, és veritat, sona contínuament, però tens aquest neguit?
1: Sí, sí, sí, ha neguit. Al final és un disc escrit durant 2 anys a foc lent i de cop, doncs, sí que vas traient cançons, no? I fa un any va sortir Tu cuerpo en braille, després van sortir Àlex, va sortir moltes cançons que formen part d'aquest disc, però arriba el moment que surt, que hi ha 5 cançons inèdites que la gent encara no ha escoltat, surt el que és el disc en complet, no? I és algo que em fa molta il·lusió, més que res perquè és molt de temps treballant amb un equip molt gran per fer-ho possible, no? I de cop, doncs, que surti el disc és la culminació de molts mesos treballant, i això és molt gratificant.
0: Portem una estona d'entrevista i ja has mencionat moltes vegades el teu equip, eh?
1: Sí, bueno, perquè al final per mi és la peça clau, no? Per construir tot el que hem construït durant tots aquests anys, tant la meva banda com el meu equip tècnic, com la meva oficina, tothom que ha format part d'aquest procés és mega important, i el meu públic que fa que estigui aquí parlant amb tu.
0: I el dia de l'estrena, quan tu estrenes un nou disc, tens alguna mania, alguna cosa que facis, algun toc que et doni, no sé, de superstició, no?
1: Mira, em passa una cosa.
0: Va.
1: Quan trec disc, sí que és veritat que m'agrada molt celebrar-ho amb el meu equip i amb el meu entorn. Llavors vam anar a sopar tots i a les 12 vam fer com si celebrés el meu aniversari. Però és algo molt curiós. Quan trec cançons soles, diguéssim, singles, normalment m'agrada molt, com, és una tonteria, però sí, menjar-me un snack d'aquests de xocolata.
0: Sí?
1: Sí, com a cosa de celebració. És l'excusa, perquè si no, no puc menjar mai.
0: Me acuerdo de ti, per exemple. Què menjaries aquí?
1: Me acuerdo de ti, crec que es mereix un bol sencer de xocolata. Me acuerdo de la cançó que és la cançó número 1 del disc, que sí, és el Nexo 01, és amb la que obre, i és la primera cançó que vam començar a compondre d'aquest Nexo, és la cançó que parla una mica del resum del perquè d'aquest disc, no?
0: Escoltem una mica.

0: Nil Moliner, per què Nexo?
1: Per què Nexo? Perquè mira, ho vaig passar el 2023, ho vaig passar molt malament, va ser un any molt dur per mi, perquè vaig decidir parar un any i mig i quan portava dos mesos em vaig donar compte que l'havia liat, no? Que potser sí. No havia de parar tant de temps. I el primer concert que vaig fer després d'aquest any i mig va ser el Palau Sant Jordi, el 20 d'abril del 2024, i allà em vaig donar compte de moltes coses, no? De que el meu públic, la meva banda i el meu equip em fan tenir un equilibri emocional molt fort, que els concerts a la meva vida són necessaris, i el contacte amb el públic és molt important. I aquell dia em vaig sentir un canal per on passava una cançó i que era la banda sonora de molta gent, no? I allà vaig pensar, ostres, sóc un nexe, no? Entre la cançó i l'emoció, entre la cançó i el meu fan. I allà va començar el viatge de Nexo, i just allà, el dia després, vaig començar a compondre aquest disc.
0: I aquest disc, més enllà d'aquestes connexions que tenim entre tots, què té de diferent respecte a altres treballs de Nil Moliner? Perquè, clar, dius, vaig estar més d'un any aturat. És a dir, vas fer un cop de cap, ho vas passar molt malament i vas tornar. Aquest disc què aporta ara?
1: Aquest disc porta de diferent amb tots els altres que hi ha un equip molt fort, molt gran de productors darrere. Normalment als altres discos hi havia un o dos productors, en aquest hi ha sis. I què vol dir això? Doncs descobrir sis mons, descobrir sis nexes. És un disc que l'he fet i l'he construït a la Costa Brava, l'he construït al Pirineu, l'he construït a Madrid i l'he construït a Barcelona, a casa meva, a Sant Feliu, a molts llocs diferents, amb molta gent diferent, i és un disc que està ple de nexes, també més enllà de les històries que explico, no?
0: És a dir, que abans no havies treballat així d'ara a Madrid, ara a Barcelona, ara a Costa Brava, no havies fet a tants llocs, havies compost les cançons a llocs tan diferents.
1: Exacte, abans jo crec que era algo més d'estar al meu estudi i després portar-ho a la producció, no? I ara aquest disc sí que ha sigut, m'he obert a treballar amb més gent que té el mateix còdic que jo, gent que estima la música igual que jo, i hem pogut treballar doncs, durant aquests dos anys, no?
0: I alguna cançó d'aquest Nexo que hagis compost en algun lloc estrany? No en un lloc com a ciutat, sinó...
1: Bueno, a molts llocs, mira, el record més bonic que m'emporto és Tu Cuerpo en Braille, que està fet a Planoles amb el meu amic Manu Guix i Roger Rodés, que són els meus productors, no? Hem fet Tu Cuerpo en Braille allà, vam fer Àlex allà, i per mi Planoles doncs, ja, passa a una altra dimensió. Però també molts llocs, hi ha una cançó que es diu T'escriviré del disc, que està escrita a Cadaqués, i me'n recordaré sempre de les primeres notes que van sortir mirant Cadaqués des del Cap de Creus, des de dalt de tot, d'una casa que vam agafar amb els meus amics. No sé, tinc com cada cançó el record perfecte d'on s'ha fet, d'on s'ha construït, i això és un nexe que m'emporto jo també.
0: Com deia el Nil Moliner, un dels nexes més emotius d'aquest disc és aquest Àlex.

0: Nil Moliner, qui era l'Àlex?
1: L'Àlex era un amic meu que ens va deixar per culpa d'un accident de trànsit i és una cançó que va ser un viatge perquè ja li havia fet diferents cançons i de cop va arribar aquesta, no? A Planola, justament, amb un ambient molt de calma. Va aparèixer aquesta cançó i va ser increïble el regal que ens va fer, no? I és una cançó que l'he compost també pensant en tota la gent, desgraciadament, que he perdut. I és algun procés de... Bueno, un dol i una manera de fer teràpia preciosa, no? També pensant en els meus avis, pensant en tota la gent que ja no hi és al meu costat. I és algo molt curiós en els concerts, perquè ens estem adonant que està sent Àlex una cançó d'una abraçada col·lectiva, no? Perquè la gent està molt atenta a la lletra, la gent està doncs, pensant, desgraciadament, amb la gent que ja no hi és al seu cantó, no? I és algo molt bonic, és algo molt, molt emocionant viure aquesta cançó en directe.
0: Perquè tu creus que un músic fa millors cançons quan viu o passa per una experiència traumàtica? A vegades es pensa, no? Quan tens un cop molt dur, et surt com una lletra que potser és més profunda o que connecta més amb el públic. A tu et passa això?
1: Bueno, la música per mi és teràpia, també és una manera de fer teràpia i escric tant de situacions que m'han fet mal com de situacions que també m'alegren i m'encanten. En el disc hi ha una cançó que es diu Tenerte Cerca, que parla dels meus amics i amigues d'una manera... preciosa i d'una manera de celebrar la vida i no és una situació traumàtica i és una cançó que quan l'escolto se'm posa la pell de gallina perquè el recordo un per un a tots ells i elles, no? Llavors m'agrada escriure sobre totes les coses que em passen tan bones com dolentes.
0: Aquest nou disc, Nexo, ja es va publicar divendres passat, però abans tu ja havies avançat, em sembla que eren 6 de les 10 cançons. Per què aquesta estratègia? És que l'altre dia ens visitava l'Arnau Tordera i també han fet un disc en dues entregues, no?
1: Vale.
0: Per què és aquesta estratègia?
1: Doncs mira, des de la meva opinió, des de la meva visió, sí que és veritat que la música ha canviat com consumim la música avui en dia, no? I la gent, doncs, malauradament o no, depèn de com visquis la música, ja no s'escolten discos sencers de principi a final, perquè la gent es cansa, la gent vol... és una cosa més immediat, no? I si vas traient cançons, doncs, a poc a poc, li dones el carinyo a cada cançó que es mereix, al final la gent, jo crec que sap entrar més en el teu univers, degut a que hem canviat el model de consum, per molt que a molts ens agradi escoltar música encara detingudament, no? Però jo crec que és per això i és algo que es nota molt, no? Si treus un disc sencer o treus cançons a cançons, es nota molt el carinyo que li dona la gent, no? D'aquesta manera més pausada.
0: És a dir, que l'streaming s'hauria imposat una mica la venda del disc de tota la vida, no? Que
1: sí,
0: esperàvem allò per vinga, va.
1: Clar, abans sortia un single, no?
0: Sí.
1: I després anaves a comprar-te el disc, no? Ara la gent es compra el disc d'una manera més de record, no? De tenir el disc, però avui en dia ni els cotxes ni potser la gent a casa ja no té ni reproductor, no? Doncs imagina't, no? Com ha canviat el model.
0: Escolta, si parlem de plataformes digitals, on té més cabuda la música del Nil Moliner? YouTube, Spotify, TikTok...
1: A tot arreu. Jo dic una cosa, la meva música té cabuda a tot arreu i és algo que m'encanta perquè la gent ho consumeix des de tots els punts, però el més increïble, el més bonic és la música en directe, no? I la gent ho agraeix molt, també quan ve en directe diu, ostres, és que és una altra dimensió i és una altra història, no? I això a mi em fa molta il·lusió perquè si jo estic aquí assegut i faig música, sobretot és per aquell moment del directe de reunir-me amb tota la gent i viure aquella espècie de ritual.
0: Tu ets més músic de directe, per tant, que d'estudi?
1: Sí, mira, hi ha una foto que ho recalca molt bé que és de 6è o 5è de primària que vaig marxar de colònies i existeix una foto on una rotllana tots amb una festa com de pijama i jo amb una guitarra i tothom al meu voltant.
0: Wow.
1: I tothom com molt celebrant la vida d'alguna manera, no? I jo crec que la música per mi és aquell moment.
0: Sí, perquè a 6è tens 11 o 12 anys, no?
1: Exacte.
0: Tens més, vull
1: exacte.
0: Dir, eres petit.
1: Sí.
0: I ja de petit ja ho veies clar, això?
1: Bueno, sí, és algo que m'ha cridat molt l'atenció sempre i he sigut molt somiador i des de ben petit ja somiava en estar dalt d'un escenari.

0: Ya no estoy triste. Déu-n'hi-do les xifres que té aquesta cançó. Cançó més escoltada del disc, amb 20 milions de reproduccions a Spotify.
1: Bueno, és una cançó que m'estimo molt, és una cançó que és molt ballable, una cançó que, bueno, té aquesta cosa d'energia preciosa i em fa molta il·lusió, però la comparteixo amb el meu amic i artista Dollar, que és increïble. I jo crec que Ja no estic trist és un nexe preciós perquè et dones compte de que dos mons creatius diferents, com és el Dollar i jo, podem conviure en una cançó i és algo que em fa molta, molta il·lusió.
0: De fet, aquí flirteges amb aquestes sonoritats més llatines, segurament, però no és ben bé la primera vegada que tu vas una mica cap a aquest so, no?
1: Bueno, tots els meus discos, saps què passa? Que tots els meus discos he fet el que em dóna la gana. A tots els discos hi ha molts gèneres, passen des del folk al pop-rock, inclús tinc discos que hi ha més coses més urbanes, més de cop uns merengues, unes cúmbies, i això és un son cubano que el vaig fer amb el Nico i el Pablo, dos productors de Bogotà, Colòmbia, que ens ho vam passar molt bé a l'estudi i va ser un viatge espectacular. I és una cançó que li tinc molt de carinyo perquè és aquesta cosa que és l'hora a l'estiu ja també,
0: sí.
1: No? I és algo que em fa molt, molt feliç.
0: I quin estil et quedaria allò pendent de provar amb alguna cançó?
1: Bueno, moltíssims. Jo sempre dic que a mi m'encanta entrar a l'estudi amb actitud de jugar, de passar-m'ho bé i de fer les coses amb molt de carinyo, no? I em queden molts estils per descobrir, per fer i segur que arribaran.
0: Escolta, aquest cap de setmana et vam veure entre el públic del concert de Bad Bunny.
1: Sí.
0: N'ets seguidor o hi anaves com hi va anar molta gent a veure el show, l'espectacle?
1: Bueno, sí que he sigut bastant seguidor d'ell. És increïble l'artista que és, lo inspirador que és també, perquè fa les coses molt diferents, no? D'una manera molt, molt diferent i és increïble com... Bueno, el seu show a mi em va deixar molt, molt impactat.
0: I en què et va inspirar? Alguna cosa que diguessis, ostres, he sortit de l'Estadi Olímpic pensant...
1: Mira. Bueno, mira, només ja perquè l'escenari ja no és normatiu, ja no és un escenari, és completament diferent el concepte, a nivell conceptual. Ja no és com t'esperes, no? Com el sostre. Això ja t'inspira, ja dius, vale, aquí, això ja és diferent.
0: És a dir, podríem veure en un concert de Nil Moliner una caseta d'aquestes, amb alguns amics així una mica coneguts?
1: A veure, ben bé si no, perquè sabia copiar-lo, no? Però bueno, sí que em va inspirar moltes coses,
0: Cabedo, no? Ho haurem de veure en directe, a veure què n'ha sortit d'aquell concert. Va, anem a escoltar una altra, el Vive Lento y Ama Bien. No sé.

0: lo de menos.
1: Crec que és una de les cançons més intimistes, segurament, d'aquest disc, de Nexo. Tu t'apliques a aquest lema, el de vive lento, ama bien...
2: Sí, és un lema que m'estic intentant aplicar durant aquests anys, no? Des de que vaig començar a escriure aquest disc, de viure lent i estimar bé, no? Mira, aquesta cançó és l'única cançó que tinc en el món tatuada. Ens la vam tatuar jo, el Liam i el Jota, que són dos productors i compositors amb els que vaig escriure aquesta cançó. I va ser algo preciós, va ser un viatge màgic, no? Estàvem a l'estudi, era un dia trist, era un dia que plovia, no ens sortia música, i abans de tancar l'estudi va aparèixer aquesta cançó, no? I era una història que feia molt de temps que volia explicar, i va aparèixer, ens va regalar aquell moment, vam estar fins molt tard, la vam acabar, i va ser un aprenentatge pels tres, perquè, bueno, ens vam acabar de conèixer bé, cadascú explica la seva història, i va ser un moment preciós que m'emportaré per sempre, i els tres ho tenim tatuat, no?
1: Sí, va aparèixer de la conversa entre vosaltres.
2: Sí, degut a la tristor que hi havia en l'ambient, vam començar a explicar, jo els hi vaig explicar aquesta història que feia molt de temps que volia explicar en forma de cançó, i llavors vam començar a compartir, vam començar a connectar d'una manera molt especial, i ja de seguida em vaig posar el piano i vaig començar a treure aquest inici de cançó, no?, amb aquest piano, i va sortir sencera, Vive Lento, Ama Bien.
1: Literalment, ho teniu tatuat?
2: Literalment, sí, ho tinc aquí. Ho tinc aquí.
1: Sí, és veritat.
2: Sí, és, també ho tenen per allà, sí, és increïble.
1: Molt bé, anem amb l'última, va. Una altra intimista i en català.

0: Nil, des del segon disc sempre hi ha alguna cançó en català, un tema. Per tant, és que t'ho he de preguntar i segur que t'ho hem preguntat moltes vegades. Per quan un disc íntegre en català, de Nil Moliner?
1: Algun dia. És algo que em ronda pel cap i em fa molta il·lusió pensar-ho. Jo crec que algun dia arribarà segur. I és un regal que em faig a mi també, no? Doncs una cançó en català a cada disc i allà on vaig també amb la gira, doncs les poso en el setlist, no? I veure gent de lluny cantant la cançó fonèticament, no? És perquè no l'entenen, és algo espectacular i és algo increïble veure gent que la tenen tatuada i tot, les cançons en català, i són de molt lluny. A mi això em fa molt feliç.
0: Doncs esperarem aquest disc. Escolta, actuacions al juny, juliol, imagino que agenda farcida, perquè és l'època forta.
1: Sí, hem anunciat ja, la gent pot veure a la meva web o a les meves xarxes socials la gira de festivals que farem aquest estiu, que és molt, molt, molt bonica, i després de l'estiu anunciarem noves dates.
0: Perquè de moment a Catalunya tenim la Bisbal d'Empordà, que és el 25 de juliol, i el 2 d'agost, Cunit.
1: Exacte.
0: N'hi haurà més?
1: Segurament. Hi haurà algun més, perquè encara queden dates per confirmar i algun més hi haurà, però sí, amb moltes ganes d'això, de viure tota la gira de festivals i quan acabi la gira de festivals anunciar noves dates.
0: Doncs Nil Moliner, moltíssimes gràcies per venir aquí al Món RQ a presentar aquest nou disc, Nexo. Molta sort en aquesta gira. Esperem aquest disc també en català i esperem que farceixis aquesta agenda per poder-te veure per aquí, per territori català.
1: Segur que sí. Gràcies a tu.
0: Moltíssimes gràcies. 2 minuts i arribarem a 3:15 del migdia. Enfilem ja la recta final del programa d'avui.

0: 1.
1: Quina raó mou el teu món?
2: Lo futur del Pere.
3: Algun dia tenir el meu propi piset.
4: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
1: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
6: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant a iberdrola.com.
7: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
8: ¿En serio? ¿Aquí?
7: Sí, en este monasterio.
8: Y yo pensando que era una excursión más.
7: Si estos muros hablasen...
8: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
7: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
9: Gobierno de La Rioja.
10: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
11: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
12: Jo tinc al cap tota l'estona això.
13: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
14: Hola, sóc la Montse Tauler, tècnica de compres d'Ametller Origen. Saps per què la nostra llet és diferent? Porta només proteïna A2, que la fa naturalment més digerible. Ideal si tens molèsties digestives i no vols renunciar al plaer de la llet. A Masguri, a Girona la produïm i a Olèrdola en fem iogurts cremosos i llet fresca. Nutritiva, amb calci, proteïnes i vitamines. Descobreix tota la gamma llet a les botigues amb Ametller Origen.
15: A Ametller Origen, tot el que tastes té un perquè.
16: Els incendis no avisen. El 90% tenen relació amb l'estat de les instal·lacions. A SM Install prevenim el risc d'incendi amb la neteja especialitzada dels quadres elèctrics i el manteniment de les instal·lacions industrials. No esperis que sigui massa tard. Truca'ns al 93-714-1988 o informa't a sminstall.es. Amb la garantia de SM Savall Group.
17: Escolta, que passo per la setmana de les ofertasses del Corte Inglés. Agafaré rentavaixelles Finish Ultimate, que no em queda i està amb la segona unitat al 80%. A més, han abaixat els preus en més de 1.300 productes de la compra diària. Bé, no?
18: Setmana de les ofertasses a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? Ofertes vàlides del 21 al 27 de maig a la botiga web i app.
19: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
20: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
19: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
20: Apa.
19: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
21: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva'm fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
6: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant a iberdrola.com.
0: Base imposable, retencions, percentatges...
2: Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: El món a RAC 1 amb Mònica Hernández.
23: 4 minuts per sobre de 3 quarts de 12 del migdia. Deixeu-me que us expliqui dues notícies d'última hora. Atenció amb aquesta, que avança el Digital El Caso i que ja ha pogut confirmar el món a RAC 1. Una baralla ahir al parc de la Pegaso, al barri de Sant Andreu de Barcelona, arran d'un partit de futbol, va acabar amb un ferit d'arma blanca i 5 detinguts, segons els testimonis, un partit de futbol que va derivar en aquesta batussa cada cop més multitudinària i una desena de persones que van acabar agredint els jugadors. I atenció també a l'altra notícia que ens arriba des de Bèlgica, un accident de tren amb un autobús escolar en un pas de nivell aquest matí en un poble al nord del país ha deixat, segons la premsa local, de moment 3 morts, el conductor i 2 adolescents. Ho seguirem tot plegat aquí a RAC1. Però quan res, falten 10 minutets per acabar el programa. David Brot.
24: Bon dia.
23: Víctor Amela.
25: Encantat.
23: Bon dia. Encantats, de venir per 4 minuts,
25: Vinga, va.
23: Molt bé, va, doncs anem per feina.
24: El meu record és venir i
25: 3 minuts.
23: I no entrar directament.
24: I no entrar, vull dir que 10 minuts o 4 minuts és per mi és un luxe.
23: Va, doncs. Com que hem hagut de fer una tria, hem dit, va, avui els apunts hem explicat allò dels metges exigeixen a l'Hormiguero que rectifiqui les paraules del futbolista Marcos Llorente, que va demanar no fer servir crema solar a l'hora de prendre el sol. Això passava a Antena 3 dimarts passat, en prime time, a la nit.
26: Claro. ¿Estamos de acuerdo que siempre que tomas el sol la piel paga un precio?
27: Yo no estoy de acuerdo.
26: Yo he hablado con la Asociación Española de Dermatología.
27: Bueno, está bien.
26: Dicen que el daño solar, y luego está humeando, el daño solar es acumulativo. El 90% de los cánceres de piel vienen por los 20 años de sol de la persona. ¿No estás de acuerdo en eso? No,
27: ¿cómo miden eso? ¿Cómo sabes qué es el sol y no esta luz que estás 93% de tu vida recibiendo esta luz?
24: Clar, ara comentàvem amb el Víctor que la jugada comercial televisiva està molt clara, no? Que es portes aquest tio, el deixes allà
25: que
24: al plató,
25: bajanades.
24: Que digui les burrades més impressionants que vulgui i tu
25: factures.
24: Fregues les mans perquè a fi de comptes és l'opinió d'ell i en el teu programa es poden expressar les opinions que vulgui el convidat. Que això és fer trampa, perquè evidentment el que està dient aquest tio
25: és un perill
24: a nivell
25: sobretot,
24: de concepte.
25: Sobretot tu el convides sabent que dirà barbaritats.
24: Sí,
23: és la primera vegada que Llorente fa...
25: La Tierra és plana, ja ho ha dit.
24: El Juanma Castaño li va fer una entrevista fa uns mesos, que és on es va començar a generar aquesta història del Marcos Llorente, i no va haver-hi tanta protesta, perquè evidentment no és l'Hormiguero, no és l'horari, el programa del Castaño és de nit, tard, no és l'horari del programa de l'Hormiguero, no és la tele.
25: Clar,
24: és
25: a dir, i perquè deia coses que no afecten a la salut humana. És que l'Hormiguero va dir coses que afecten a la salut. Sí. Imagina't una família que digui, com al nen no li passarà res si li toca el sol, i agafa la insolació i mor el nen.
24: Clar, aquest és el matís que per mi fa que portar-lo sigui temerari. És a dir... Sí. Per molt que la jugada televisiva comercial et vagi bé, perquè, evidentment, se n'ha parlat més que qualsevol altra entrevista, i tu, com a programa, la responsabilitat que tens és mínima. És a dir, perquè, al final...
23: Però aleshores sou dels que penseu que aquesta petició dels metges que demanen al programa que rectifiqui ha de tirar endavant?
25: Però el problema és que el programa, per molt que rectifiqui, és a dir, per molt que aquesta nit surti per los motos dient
23: clar,
25: este programa no està d'acord amb les opinions d'este tio, el negoci ja està fet i el mal també està fet.
24: Sí, evident.
25: Que no va enlloc tot això, al final.
23: El problema és d'origen, és de portar aquest tio.
25: Jo entenc que el col·legi ho ha de fer i que li respondran i aquí no passa res en teoria, però sí que ha passat, que hi ha molta gent desinformada que escolta aquest senyor amb les gafes amarilles que de terraplanista...
24: No, perquè tu pots portar a 300 futbolistes del mateix perfil, nivell que Marcos Llorente. És a dir, hi ha molts futbolistes com ell a Espanya que no aniran al programa a dir aquestes bajanades.
25: El trien per això.
24: Clar, aleshores la diferència amb Marcos Llorente amb un Pedri, que sí que portaries perquè és del Barça, però amb un altre jugador, és aquesta. És que et plantaràs allà a la taula del programa...
25: Per tant, el programa és còmplice d'una
24: perquè ho fas malifeta. Ho fas amb tota la idea, sí, sí. A més li preguntes ja expressament...
25: Sanitària.
24: Per conduir-lo al terreny on tu vols.
25: I per mal que tu diguis com a presentador, però los dermatólogos no estan de acuerdo contigo, és igual.
24: Sí, que això a més es nota molt que és... Jo dic això... per descarregar-me, perquè vegin que jo...
23: Justificar una mica,
24: intento rebatre una mica, perquè no em diguin
25: és
24: que
25: trampa.
24: Aquí... I ja està, ja et deixo el marró a tu i com el Marcos Llorente se la suen, perdó, sí, perquè sí. No, igual tot això, tires endavant i el programa fa soroll.
25: I com a Espanya, bueno, i al món, hi ha un context de desconfiança envers la ciència i envers qualsevol idea assenyada. Hi ha desconfiança. És a dir, t'acabes creient millor abans a un boig que et diu que ha vingut un extraterrestre i li ha dit que el SIDA, per exemple, és una invenció.
24: També et dic, Víctor, que a altres programes han sortit perfils similars, no diré com Llorente, i no ha passat res. Senzillament, Llorente és l'efecte del famós...
25: Jo ara et diré una cosa que tu no recordes perquè eres molt jove. Però jo recordo un programa de Jesús Hermida, als anys 80, quan va començar Antena 3, per tant, seria el
24: mitjans
25: 90.
24: Bueno,
25: era un programa sobre la sida, i el van convidar a Mecano. Sí. I Nacho Cano va dir que la sida és una invenció d'unos laboratoris i que no hi ha que fer nada més que un poc de yoga. I no va passar res, però era una barbaritat. Sí. I com aquesta n'hi ha diverses, eh?
23: En fi, que hem fet 4 minuts de secció i tampoc no passa res.
25: Ah, mira, veus?
24: Però has vist que t'ho hem fet molt bé?
23: M'ho he lligat molt bé tot, us ho agraeixo molt. Víctor,
25: estem encantats d'estar aquí.
23: Fins una altra, que vagi bé. Vinga, va, 5 minutets i pleguem.
1: RAC 1 Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
4: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
5: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiaesteller.com.
7: Ara a Fimen, samarretes de tirants per dona, 3 per 7 euros. I samarretes interiors infantils, 3 per 6 euros. Fimen, tan senzill com això.
8: Supermercat Plus Fresc, el gust de casa nostra cada dia a prop teu.
9: A Plus Fresc sabem que menjar bé comença fent una bona compra, amb aliments de proximitat, qualitat i confiança. Fruita i verdura dels pagesos d'aquí, la carn 100% criada a Lleida i el peix més fresc de la Llotja. Quan consumeixes el que és nostre, guanyes sabor i ajudes els productors locals.
8: Plus Fresc, nova apertura a Barcelona, al carrer Indústria 92, cantonada amb Marina.
10: Un dia descobreixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
11: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
10: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
11: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
28: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
29: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica.

0: Gastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
1: Tasta'l. L'Empordà es tasta.
2: Un rellotge oblidat o un valor que segueix esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes i a Corello.es.
3: Tots els marroquins roben,
4: ens treuen treball.
5: Com a trans, et veuen com un monstre.
6: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
7: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
8: Una soledat, la gent gran.
9: Són gent que roben.
10: Paràsit. Marimatge.
11: Però existir solo.
12: Puto mono.
13: Terroristes.
14: Ve a menjar plàtan.
15: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
16: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
1: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
17: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
1: Gaudeix d'una autèntica vetllada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
18: A Vilafranca del Penedès, cada dijous de maig és un dijous de vi.
19: En el marc incomparable del carrer del Comerç, gaudeix del producte de proximitat. Vi del Penedès i Gall del Penedès amb IGP.
18: Un maridatge excepcional acompanyat de música en directe amb un DJ.
19: L'essència de la capital del vi en una copa. Més informació a turismevilafranca.com. Vilafranca, ve de gust.
1: RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1.
20: Por ahí con el personaje.
21: Vinga.
22: Noemi Poets, bon dia.
21: Oh, bon dia. Doncs mira, omplint el dipòsit de Repsol estalvies més durant més temps, perquè fins al 31 de maig et donen el doble d'estalvi. Aconsegueix 10 cèntims per litre de saldo posant benzina a totes les estacions de servei i pagant amb Wilet l'aplicació de Repsol. I a partir del 31 de maig mantén els teus 10 cèntims per litre d'estalvi contractant la tarifa tranquil·líssima de llum de Repsol. Tindràs un preu estable durant 5 anys a la teva factura, sense compromís de permanència i amb la confiança i la seguretat que et dona una marca líder. Més informació a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
23: Jo pago amb Guaire, Repsol i amb
21: ens hem saltat els pitos, va, nosaltres, i tornem demà. Doncs i ara mira, hem de dir tots a l'una.
24: Vinga.
21: Mercès!
1: RAC 1. Notícies. Xavi Pardo.
24: Bon dia, són les 12, ho acabem de saber. José Luis Rodríguez Zapatero demana al jutge ajornar la seva declaració a l'Audiència Nacional com a imputat en el, com a cap d'una trama de presumpte tràfic d'influències. La seva declaració estava prevista per dimarts de la setmana que ve, el 2 de juny. Ara Zapatero hauria demanat ajornar aquesta vista per poder preparar la seva defensa després que el sumari de 4.000 pàgines es fes públic ahir. Zapatero, per cert, qualifica aquest sumari, que l'assenyala, com dèiem, com a presumpte líder d'un entramat de tràfic d'influències, com un error gegantí. Aquestes paraules les ha posat el portaveu de l'expresident espanyol, Luis Arroyo, en una entrevista aquest matí al Món a RAC1. Assegura que les factures que emetia l'empresa de les filles eren plenament legals i justifica que Zapatero tingués un reguitzell de joies a la caixa forta del despatx. Diu que provenien d'herències i regals i que les guardava allà perquè viu de lloguer i s'estimava més tenir les coses de valor a l'oficina. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
25: Queda l'entramat empresarial que suposadament actuava per amagar el cobrament de comissions. El portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, sosté que no n'hi ha res de res, que és fals que les filles fessin factures sense treballar, perquè sí que feien una feina. Això ho ha dit aquest matí el Món a RAC1.
26: Las hijas del presidente Zapatero trabajaban con el presidente Zapatero. Hacían, le ayudaban en la documentación de los papers que hacía el Gates Center, que es fácil conocer porque tiene una web y fue presentado públicamente. Le ayudaban con sus viajes, le ayudaban con sus presentaciones.
25: Arroyo diu també que Zapatero confia molt en el jutge, que no li agrada parlar de l'Ofer i confia que tot s'acabarà aclarint. Ara bé, també apunta que hi poden haver mans negres en tota aquesta investigació, com va passar amb el cas del fiscal general de l'Estat.
24: Veurem si el jutge accepta ajornada la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional, prevista de moment per dimarts que ve, el 2 de juny, i al cap d'una setmana justa serà el torn de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, està citada al despatx del jutge Juan Carlos Peinado, que la investiga per tràfic d'influències i

0: malversació de fons públics. El magistrat li ha comunicat avui mateix i l'ha advertit que si no s'hi presenta de grat ho haurà de fer per força perquè enviarà la policia a buscar-la. La vista, el 9 de juny, ha de servir per tancar el sumari i obrir ja el procés per fixar data de judici. Tot aquest calendari judicial alimenta l'especulació sobre un final precipitat de la legislatura a Espanya. Ja ho han demanat tant el PNB com Felipe González i això fa arrufar el nas als empresaris del Cercle d'Economia. N'acaben de parlar des de la seu del Cercle a Barcelona, Montse Martí.
1: La presidenta del Cercle, Teresa García Milà, diu que de moment no es volen pronunciar sobre si seria bo o no convocar eleccions.
2: El que voldria més que això no afectés a la fortalesa amb la que Espanya ara actua dintre d'Europa i, per tant, bueno, ho observem amb una certa preocupació.
1: El Cercle d'Economia s'hi ha pronunciat durant la presentació de les jornades econòmiques que es fan la setmana que ve a Barcelona i que portaran dimarts i dimecres que ve a Núñez Feijóo i Pedro Sánchez a la ciutat.
0: I encara en clau judicial, Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango, anunciat en una carta oberta a la plantilla de l'empresa. El fill del fundador explica que es vol centrar en la seva defensa després que la justícia l'hagi assenyalat com a presumpte assassí de son pare. Andic aprofita per subratllar que és innocent, diu que l'acusació és totalment injusta i infundada i que el sumari construeix un relat tergiversat. De fet, es queixa que això ha contribuït a crear la percepció que és culpable i això li provoca, diu, dolor, impotència i frustració. Jonathan Andic assegura que la veritat s'acabarà imposant però que caldrà temps, esforç i una dedicació intensa que ara mateix li fan impossible mantenir l'alt compromís que exigeixen les seves responsabilitats a Mango. I els sindicats d'educació afronten un caixa o faixa. Aquesta tarda tenen una reunió decisiva amb el departament i ja han avisat que si no hi ha acord es podrien aixecar de la taula. El govern en tot cas es mostra predisposat a modificar els pressupostos per acomodar un possible pacte amb els docents. La consellera d'Economia, Alicia Romero, en parlava aquest matí a TV3.
3: Els recursos es poden trobar, els pressupostos són vius, es poden modificar partides, en aquests moments no hi ha marge, però el tindrem, perquè evidentment si tenim avui una crisi en un àmbit, doncs escolta'm, o fons de contingència o modificació de partides, deixarem de fer algunes coses per fer-ne unes altres. Això és evident, les prioritats són el més important i s'ha d'atendre.
0: A aquesta hora arrenca una protesta a la plaça Universitat a Barcelona. La convoquen els alumnes universitaris i de secundària que avui fan vaga. Les protestes dels mestres i professors, si avui no hi ha acord, es reprenen demà amb una nova vaga a tot el país. I els esports amb l'Albert Pedrol.
4: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha tancat el debat sobre l'absència històrica de jugadors espanyols del Real Madrid al Mundial. L'entrenador ha assegurat que s'han endut els 26 futbolistes que li han semblat millors i que, per tant, no cal parlar-ne ni un minut més. Són declaracions a Televisió Espanyola.
5: Desde luego están los 26 mejores para mí, que creo que, insisto, con todo el respeto, es lo más importante, porque yo tengo que tomar la decisión.
4: En futbol, encara en futbol, dèiem, d'aquí a menys d'una hora començarà la roda de premsa de presentació de Monchi, el nou director esportiu de l'Espanyol. És una compareixença molt important per saber si l'andalús confia o no en Manolo González per continuar la banqueta de l'equip blanquiblau. I des d'Anglaterra, el líder de Mishima, David Carabén, ha explicat al món a RAC1 que van haver-se d'amagar de Pep Guardiola perquè no descobrís l'aparició estel·lar d'ahir en el seu homenatge. Mishima el va sorprendre amb un dels seus grans himnes, tot torna a començar, i avui el seu líder ha explicat com s'ho van fer perquè no els veiés.
6: Sí que durant el dia d'ahir, diguéssim, que es va fer la rua i tot això, en el seu accés a l'estadi sí que vam haver d'amagar-nos perquè allà on estàvem nosaltres, diguéssim, el camerino on estàvem nosaltres, passàvem per allà davant dels jugadors i per tant sí que vam haver de fer una mica
7: el número. I on us vau amagar,
6: David? Doncs vam haver de quedar tancats al lloc on estàvem perquè no se n'assabentés, diguéssim.
4: I en bàsquet, el pavelló olímpic de Badalona acollirà la Supercopa el mes de setembre, jugarà els dies 19 i 20 i els aspirants al títol seran la Penya, el Baskonia, el València i el campió de Lliga.
0: I el temps, les temperatures escalen posicions ràpidament i a aquesta hora ja es mouen entre els 25 i els 30 graus. Durant la tarda encara s'enfilaran més, sobretot a les comarques interiors, tot plegat amb sol i algunes nuvolades inofensives de tarda en punts del Pirineu. Res més, ens actualitzem d'aquí una hora al punt de la una i també al portal de notícies RAC1.cat.
8: El minut a minut de RAC1.
9: Més fàcil.
8: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
9: Actualitzada.
8: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
9: Renovada.
8: RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
9: Escolta.
10: Ciutadans de Catalunya.
8: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
7: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
10: Sabadell!
11: Bé!
10: Martorell!
11: Bé!
10: Bisbal!
11: Bé!
10: Sant Fos!
11: Bé!
10: Calafell!
11: Bé!
10: Cuní!
11: Bé!
10: Sarrià Sant Gervasi!
11: Bé!
10: Manresa!
11: Bé!
10: El Raval!
11: Bé!
10: Buenos Aires!
11: Bé!
10: I Mecan a Suïssa!
11: Bé!
7: Benvinguts a la competència en programa de Perdonat en Fet Real. Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
4: Bon dia, Òscar Dalmau.
7: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
4: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
7: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
4: Heu de saber que hi ha nous detalls de la investigació contra l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
7: Sí, molt bé, però escolta, abans de res, presumpció d'innocència, eh?
4: Sí, no hem dit el contrari.
7: Sí,
4: aquí.
7: No, però no. Si us nota la mania que teniu els socialistes, eh?
4: Home, què diu ara?
7: I tot per què? Perquè treballen per la unitat d'Espanya.
4: A veure, no, és la seva feina, entre altres coses, suposo, perquè no li retraiem això al Partit Socialista Obrero Espanyol.
7: No, clar, a tu et fa ràbia Zapatero amb la de coses bones que va fer per Catalunya.
4: Sí, com ara dir, apoyaré l'estatuto que apruebe el Parlament de Catalunya i després retallar-lo.
7: Bueno, no, escolta, no va ser ell, va ser el Tribunal Constitucional.
4: Clar.
7: Deixeu de culpabilitzar Zapatero per tot i penseu com de malament ho deu estar passant el millor amic de Bad Bunny.
4: Qui és el millor amic de Bad Bunny?
7: Salvador Illa.
4: A veure, Salvador Illa...
7: No rigueu! Salvador Illa és el millor amic de Bad Bunny.
4: Per menys van fer fora aquest senyor de la tele, eh?
12: Sí, sí, per...
7: Són col·legues, són bros.
4: Són bros? O sigui, a veure, un moment, què ha de ser bros?
7: No sabeu que Bad Bunny va estar buscant el president Illa ahir durant tot el dia, perseguint-lo, perquè n'és superfan.
4: Sí, Bad Bunny és fan de Salvador Illa.
7: Sí, home, sí, fins al punt que Bad Bunny ahir a la Sagrada Família li va demanar una selfie al molt honorable Runner.
4: Home, crec que no.
7: L'heu vist o no? El president va penjar la fotografia i a les xarxes, eh? Amb el Bad Bunny, eh?
4: Sí, hem vist la selfie, però crec que... Jo diria que va anar al revés.
7: Com que al revés?
4: Que va perseguir, entre cometes, Bad Bunny per fer-se la selfie amb ell, no?
7: No, senyor! Bueno. No diguis mentides!
4: Sí.
7: Fake news!
4: Sí, en tot cas, el fet és que les fotografies que corren avui per tot arreu són les de les joies de que Zapatero guardava la caixa forta del despatx.
12: Ah, sí, home, bueno, és que déu-n'hi-do, no? Tant d'esquerres no seria. Si tenia caixa forta...
4: A veure, home...
12: Escolta...
4: Jo diria que està plenament justificat per la gent d'esquerres, però que...
12: No. Escolta, no el veig jo al sindicat de llogateres,
4: No,
12: Zapatero,
4: no.
12: Vull dir... Una caixa forta amagada,
4: Bueno.
12: Ojo, eh?
4: Sí.
12: On s'és vist amagar una caixa forta?
7: Òbviam.
12: Si tens una caixa forta, si tens poderío econòmic, és per ensenyar-la, no?
4: Sí, jo suposo que el despatx de Zapatero no era un club d'estriptis i el més normal és tenir la caixa forta en un lloc no visible.
12: Però tu qui ets? L'advocat de Zapatero?
4: Jo que he de ser l'advocat de Zapatero. A mi tant me fot una cosa com l'altra, vull dir...
12: A més, comenceu a parlar en propietat. Digueu, José Luis Rodríguez se taparo.
4: Va.
12: Li quedava molt de fa 20 anys.
7: Sí.
12: Encara... La gent la riu,
4: Sí,
12: funciona,
4: sí.
12: Ojo, eh?
4: Sí,
12: escolta'm, bueno. Aquest senyor és on acabarà, Perquè li queden dos telediarios, Escolta'm,
4: bueno.
12: Guardava joies i rellotges, la caixa forta. No un.
4: No.
12: Ni dos.
4: Sí.
12: Molts. Ni tres.
4: No sé quan que tenia rellotges.
12: Jo tampoc, però bueno. Podíeu tenir aquí comptant.
4: Sí, i segons vostè... Que...
12: Vuit rellotges.
4: Vuit rellotges, sí.
12: Per si un no li dona bé l'hora.
4: L'altre...
12: No. I jo... A veure, veient les fotografies de tot l'arsenal, jo no he vist ningú Casio,
4: No, cap Casio, No.
13: Cap Casio no guardes a la caixa forta, no?
12: Ja, pues bueno.
4: I què hauria de guardar en una caixa forta, segons vostè?
12: Sent Zapatero?
4: Sí.
12: Pues coses molt més importants per un socialista que les joies.
4: Què són?
12: Una foto signada amb Anna Belén i Víctor Manuel, per exemple.
4: Però això... Ja, però ja ho deu de tenir, això.
12: Mujeres al bordo d'un ataque de nervios, del Pedro Almodóvar, el DVD allà,
4: el DVD.
12: Posat a la,
4: sí,
12: a la caixa forta.
4: Sí.
12: Un bonsai de Felipe González.
4: Bueno,
12: no sé. El cap de Manel Vidal.
4: Bueno, com a bon socialista.
12: Home,
4: tan
12: socialista...
14: Molt gran ha de ser aquesta copa.
12: Tan socialista no serà quan té joies i rellotges,
4: Home, però que no poden tenir rellotges socialistes.
12: Sí, molt d'esquerres, però després resulta... No, és que m'agraden molt les gambes i les ostres.
4: És que no està renyit,
7: una cosa... que les bledes no...
11: Sí, però que ser socialista no
7: està... I tinc 21 pisos.
11: Sí, bueno,
7: ja me'ls conec, aquests de l'esquerra caviar.
11: Sí, bueno, en uns minuts el Duque de Fire trucarà en Tevi de Foix a Madrid per saber com viuen a la capital del Reino d'Espanya tot l'afer Zapatero.
7: I avui a la competència també parlarem d'habitatge. En els últims 13 anys a Catalunya s'han denegat 80.000 cèdules d'habitabilitat.
11: Sí.
7: El document que certifica que un habitatge compleix els requisits per viure-hi.
11: Exacte, està bé, perquè a Catalunya n'hem sobrat de pisos.
13: Sí. Aleshores... Un reportatge de 3CAT explica que hi ha un tap burocràtic.
7: 3CAT és el 3CAT Info, el 3CAT 24?
13: No, això és el portal 3CAT.
7: El que antes era el 324.
13: Sí.
7: El que era el 324.
13: Sí, sí. Ara és la 649.
7: Ara el diuen que... Això, ara és 649.
13: És una loteria de
7: notícia. És un lío, eh? És talment quan t'acostumes a un número i te'l canvien. Era el canal 324, doncs ara ja no es diu 3CAT Info, 3649.
11: Un està acostumat a tenir 50 anys i 360 dies...
7: Això tu, parla tu, 50 anys que els tens tu ja.
13: Però vostè que té aquesta confusió, com es deia abans, el 3CAT
7: Info? Jo, Àngel Inés, m'he dit tota la vida. Tota la vida, Maria Àngeles, bueno, la meva mare només em deia Maria Àngeles.
11: Maria Àngeles.
14: Quan s'enfadava, no?
7: Sí. Bueno, Maria de los Ángeles, quan s'enfadava, sí, senyor.
14: Maria de los Ángeles.
7: Maria de los Ángeles, així em surt el DNI.
11: Ah, sí?
7: Sí, me l'he d'anar a canviar.
11: Me l'he d'anar a canviar.
14: I què s'hi posarà?
7: El mateix, però que m'ha caducat.
11: No vol fer l'esforç, de catalanitzar-se.
7: No sé com es fa,
11: que Angelines... Bueno,
14: no és fàcil, em sembla.
11: En fi,
13: sí, aquest reportatge explica que hi ha un tap burocràtic amb aquestes cèdules de viabilitat a tot el país.
15: Hi ha un tap burocràtic, i aquest tap burocràtic es diu Espanya. Hi ha un tap burocràtic, a tot arreu, hi ha un tap burocràtic. Per què? Perquè ens estan convertint, ja no en ciutadans de segona, de tercera, hi ha un tap burocràtic a Renfe, Rodalies, hi ha un tap burocràtic per anar al CAP, a la Seguretat Social. Hi ha un tap burocràtic per entrar al col·legi. Hi ha un tap burocràtic per viure a Catalunya.
7: És que t'agafarà un cobriment, Mohamed.
15: No m'agafarà un cobriment.
7: Però si estàs vermell com un pebrot.
15: Home, m'agafarà un cobriment el dia que siguem lliures. Aleshores ja em podré morir tranquil.
7: Home, no, coi. Llavors gaudeix-ne.
15: No. Ja no hi haurà res perquè gaudir. Ja serem lliures i ja que vols que gaudeixi.
7: Escolta'm, ara que parleu d'aquest tema dels pisos i tot això, us proposo un exercici. Tota la gent que esteu aquí en el públic... Treballeu una mica. I la gent que ens escolta des de casa, també.
11: Per què vol dir treballeu una mica?
7: Fa molta broma. No, és que ningú sap dir Alberloa, Alberloa. Doncs ara comptabiliseu... Exacte, comptabiliseu les vegades que diuen bé cèdula d'habitabilitat.
11: I això què té a veure?
7: Ja podeu continuar amb el programa.
13: És una trampa, és una trampa.
11: Pot ser que només hagi dit bé cèdula d'habitabilitat, vostè? Perquè ha dit programa, ha dit tota la resta...
7: L'alvocat de Zapatero?
11: L'alvocat de Zapatero, tota la resta de coses les ha dit malament. Menys cèdula d'habitabilitat.
7: És que cèdula d'habitabilitat...
11: Sí, no, sí, sí.
7: Per mi és fàcil de dir.
11: No, clar.
7: Arbaló Berloa, no.
11: No és
7: però cèdula d'habitabilitat, sí.
11: Doncs això, que ara estan demanant... O sigui, que hi ha un tap per la cèdula
13: d'habitabilitat. És molt complicada i també hi ha molts propietaris...
7: Però és molt complicada per què? Perquè et donin el què?
13: La cèdula d'habitabilitat.
7: I...
13: Home, a partir d'ara m'hi fixaré, jo que m'embarbusso cada 6 segons.
7: Vale.
13: En tot cas, això també passa que hi ha molts propietaris que intenten passar locals comercials a habitatge i aquests locals no compleixen els mínims que es demanen per tenir la cèdula.
11: Exacte, per l'una del tema amb les paraules adequades. Tot això és infrahabitatge, eh? Trossos de pisos indignes pels treballadors immigrants que la patronal demana paletades.
7: Bueno, Sánchez, escolta, més que ja està bé.
11: Que vinguin 140.000 cada any, eh? És que ja els fotrem a qualsevol lloc de merda.
13: Deia en Sánchez Llibre que falta un milió i mig d'immigrants per venir a ocupar llocs de treball.
7: Escolta, hi ha prou...
11: Llocs de treball, no, per ser llocs de treball. Per ser llocs de treball de merda.
13: Allò que et diuen, sí.
7: Prou de la criminalització, eh?
11: De què?
7: Esteu criminalitzant, eh?
11: El què?
7: Home, hi ha gent com jo que, escolta'm, per coses de la vida, doncs tenim dos pisos, doncs, bueno, aquesta és la sort que tenim.
11: Però qui criminalitza...
7: Dos pisos o tres, vull dir, qui diu tres i en diu quatre. I en diu quatre i en diu cinc. Fins i tot sis. Escolta, si m'apura, set.
11: Bueno, quants pisos té?
7: O vuit.
11: Quants pisos té vostè?
7: Quines coses de preguntar, això? Una dona cuqui, una dona empudegada, no diu ni l'edat ni els pisos que té. Nenes, és que això no el podem permetir.
11: Sí, no, en tot cas, vostè és propietari d'un edifici sencer, Esquerra de l'Eixample, això ja ho sabem,
7: sí.
11: Per qüestions de l'atzar o de més a saber...
7: Sí, sí,
11: de...
7: I just ara he reformat un dels pisos principals, i tinc paletes...
11: Sí.
7: Bueno, principals, els baixos.
11: Una
7: part dels baixos, digues.
11: Una part dels baixos,
7: Els baixos, que estan, doncs, a la planta baixa...
11: Sí, home, el nom ja indica...
7: Doncs la part dels baixos, que és la... Bueno,
12: la porteria.
16: La porteria.
12: La porteria on vivia la portera, sí. Preciosa, una porteria que està sota l'escala.
16: Però què era, la rateta que es comprava l'escaleta?
12: Pues escolta, on estan pràcticament totes les porteries de l'Eixample, sota l'escala. Vull dir, sempre però... els porters se'ls ha tractat amb respecte.
16: Home, sí, però...
12: Se'ls ha donat un lloc de treball digne.
16: Què és?
12: Que hi, bueno, hi caben, si s'asseuen, hi caben. Si s'aixequen, si doncs han d'anar en compte amb el cap i les vigues.
16: M'està dient que està reformant un forat d'escala.
12: No, un forat no, el forat d'escala és per l'ascensor.
16: Exacte, sí.
12: Això és sota l'escala.
16: Sota l'escala.
12: Sota l'escala. Sí. Al costat de l'ascensor mateix.
16: Al costat, sí.
12: Vull dir que, clar, tens allò que no es queixa. No, és que fa molt soroll l'ascensor. Bueno, escolta, és que està al costat.
16: Ah, no, clar.
12: Saps? Vull dir, és la llei de la física.
16: De la física.
12: Claro.
16: Sí, de la física de la vida.
12: Exacte. Doncs, bueno, escolta, la porteria, com que era molt gran, l'hem dividit.
16: Han dividit la porteria?
12: Sí.
16: I què han fet?
12: Han fet un... dos... tres... cinc... sis pisos. Sí.
16: Perdoni? Però quants metres té la porteria?
12: La porteria... Oi! Ara em pregunta quants metres... No, és que jo sóc dolentíssim amb els números. Sí, però... El paleta va portar els plànols, però jo els plànols no sé llegir, no. Veig línies. És molt petit, el plànol.
16: El plànol tot és molt petit.
12: El plànol és molt petit, sí. Però bueno, clar, jo sempre li dic, escolta, acabeu les obres, que avui no m'ho vull imaginar. Ja. Vull veure-ho.
16: Sí,
12: vull dir,
16: sí.
12: Ja està.
16: Sí, sí, sí.
12: Si entres de, entres de perfil, doncs ja...
16: Ah, no, clar.
12: Sí. Ja està, ja s'hi pot viure.
14: Saps
12: vull
14: com entres, però no com surts.
16: Exacte, sí. Si entres a quatre grapes, doncs encara no picaràs amb el sostre.
12: Jo sóc dolentíssim amb els números, sí. No em preguntis els metres quadrats, però jo no us passa que algunes són més de lletres? Oi que sí? A mi se'm donen molt bé els idiomes.
16: Sí?
12: Sí, el Duolingo.
13: Porta molts anys fent Duolingo, vostè.
16: El Duolingo.
12: Sí.
16: Quants metres quadrats té, més o menys?
12: 65.
16: 65 metres quadrats?
12: O, bueno, li has de treure el replà i el pati de llums.
16: S'ha obert, sí.
12: El forat de l'ascensor, també.
16: Sí.
12: Però en queden 20.
16: I d'aquests 20 metres treu 6 habitatges?
12: Sí. Crec que sí, sí, sí.
16: Hòstia, però...
12: Però res, això ho llogarem a famílies que venen de fora, eh?
16: Vull sí, dir, home,
12: això,
16: no,
12: que venen... Gent que no té pràcticament res i en poc són feliços.
16: No, home, però... Ja, un moment.
12: Penseu que són molta gent, sí. Perquè aquesta gent ve amb família nombrosa i els agrada estar junts.
16: Bueno, farem una cosa. Això ho veu o no ho veu, que això són infrahabitatges? Això ho
12: no,
16: veu?
12: No, això són
16: que,
12: pisos.
16: No, no s'hi pot viure, si una altra
12: sí,
16: cosa...
12: Sí, que s'hi pot.
16: No, no
12: al final es tracta de la decoració. Vull dir, el disseny d'interiors és el més important en un habitatge.
16: En un infrahabitatge.
12: Es tracta de decorar-ho bé, pintes de blanc, que fa més espaiós.
16: Sí, home, i posa un mirall.
12: I miralls, però efectivament, sembla el doble de llarg.
16: Però semblarà que visquin en un canviador d'aquells del mango.
13: Sí. Ara no digues mango.
12: No, no, no, escolta, no, hi ha canviadors que, escolta, semblen sales d'estar, eh?
16: Sí, però no pot dir-ho una família. Bueno, deixem-ho estar.
12: I poses unes plantes i ja està, eh?
16: Unes plantes, però és com si...
12: Però us voleu creure que no ens donen la cèl·lula d'aquesta d'habitabilitat de l'Ajuntament?
16: Ja, perquè hi ha un tap. Es veu que hi ha un tap.
12: Ja
16: en parlarem. Parlarem d'altres qüestions, no relacionades estrictament amb això, amb la cèdula de l'habitabilitat.
12: Sí, el programa d'avui també parlarem de futbol masculí. Ahir el seleccionador espanyol va donar la convocatòria pel Mundial. Al final hi ha 8 jugadors del Barça, cap del Madrid i 9 catalans.
17: Molt bé, en efectiu o en visum?
12: El què?
17: El rescat d'aquest segrest que fan contra els catalans. Això s'ha de pagar en efectiu o en visum?
12: Tu creus que ens els han segrestat?
17: Una cosa...
12: A 9 catalans. No sé si se'n pot dir segrest, d'això.
17: Oh, no sé. Ja està l'equidistant. No saps si se pot dir segrest. Ho tindreu davant dels morros i no se pot dir segrest. Aquestes ulleres que portes tenen graduació.
12: Sí, home, i tant, sí.
17: Perquè si no veus que això és un segrest, és que has d'anar a l'oculista. Ja van segrestar 9 catalans a la presó i ara hi tornen, però en lloc de Lledoners, la presó es diu el Selecció Espanyola de Balompié. O com sigui. M'entens?
12: Efectivament. Soc Xavi Carol i això és Passió Pai Futbol. Passió pel futbol!
16: Passió pel futbol. El Xavi Carol, cap d'Esport de la Competència, bon dia.
12: Bon dia. Parlem del Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol. Sí. L'únic entrenador del món que està molt més fort que els seus jugadors.
16: Sí, és un... Ja ho
12: heu vist o no? És un toro.
16: Hem comentat algun cop que és
12: un... home de 60 anys amb uns bíceps amb força de gravetat pròpia, eh?
16: Sí, sí.
12: Sembla
16: sí.
12: Que segueixi una dieta keto.
16: Keto?
12: Que t'hòstio, com t'acostis massa, que t'hòstio.
16: Que t'hòstio, sí.
12: Bueno, repassem la llista de jugadors del Real Madrid que van a la selecció espanyola.
7: Fins aquí la llista.
17: Sí, fa molt de riure, eh? Però us imagineu viure en un país on la seva selecció va al Mundial, on els seus cantants poden anar a Eurovisió i els seus polítics corruptes han de retre comptes a Barcelona i no a Madrid.
7: Gràcies pel seu comentari de qualitat, senyor Mohamed Jordi. Però no pateixi, pels catalans de la selecció espanyola ja patirà aquest mes de setembre quan estiguin tots lesionats per defensar els colors de la coja.
16: De la roja.
7: Amb bueno. Tants catalans al Mundial ja hi ha jugadors que han anat a posar la tovallola a la llitera del físio perquè no els robin l'espai.
16: Sí, això passa en moltes platges de la riba mediterrània.
7: Doncs està passant amb les lliteres del físio.
16: Sí, molt bé. Doncs moltes gràcies. Ja fa aquesta... com si s'avancés.
7: Ahir el seleccionador espanyol va fer l'alineació dels jugadors. Sí. Jo avui us faré l'alineació de les lesions que patiran al Mundial.
16: No, què diu ara?
7: Esquins de turmell. Pubàlgia.
18: Sí.
7: Sobrecàrrega isquiotibial.
18: Sí.
7: Distensió a l'abductor.
18: Sí.
7: I lligaments creuats. No en quedarà un de viu.
16: No.
7: Haurem de jugar amb Chesney a la davantera.
16: Sí. S'està aplaudint les lesions de jugadors del Barça a l'estudi de RAC1 o què passa aquí? Què és això?
7: Bé, escolta, s'està aplaudint que per primer cop a la història dels Mundials no hi haurà cap jugador del Real Madrid a la selecció espanyola.
16: Bueno.
7: Quina humiliació, eh? S'estan perdent les tradicions. Ni Lliga, ni Copa, ni Champions, ni Mundial. I el més greu de tot, ni la subscripció de Florentino Pérez a l'ABC.
16: Sí, tot és molt trist. Però hi deu haver seleccions on sí que hi ha jugadors del Madrid.
7: Ah, efectivament, sí. A França.
16: Sí, clar, home.
7: Bahamas. Cuba.
16: Sí.
7: Tailàndia. Tanzània. Belize. Costa Rica.
16: Tot això són seleccions que aniran al Mundial amb madridistes.
7: Són els països on els jugadors del Madrid aniran de vacances perquè no tindran res a fer.
16: Però una cosa, Xerri, jo sabia que eres un periodista objectiu.
7: Sí, sí, objectiu. Objectivament, sóc del Barça.
16: Ah, no, sí, sí. El que no sabia que feia el seguiment de la selecció espanyola.
7: Home, preferiria que hi hagués selecció catalana, per això seguiré el Mundial amb moderació,
16: sí,
7: com la major part dels culers.
16: Què vol dir seguir un Mundial amb moderació?
7: Que m'he comprat una tele de 160 polzades per seguir els partits d'Espanya,
16: sí,
7: i per encabir-la al menjador he hagut de treure el sofà, la taula, el periquito i la meva dona de casa.
16: Molt bé, doncs, gràcies, Charlie. Va, que parlem d'una altra
7: qüestió. Avui a la competència també és notícia un arqueòleg jubilat de Tarragona que tenia a casa més de 300 peces de les excavacions on havia treballat.
16: Uau, aquí no li ha passat que tornes a casa i diu, merda, m'he endut això del treball, m'he endut un pòstic.
7: Sí, m'he endut feina a casa, sí.
16: M'he endut una moneda de bronze del segle XII que, bueno, era la feina i ara és a la butxaca i ara és...
7: Bueno, mentre fos de bronze, sí, però si és d'or, escolti, eh?
16: Bueno, però al final hi ha un moment que les coses també tenen el seu valor. I això que ho deixes a sobre la taula, a l'entrada, i al matí, mentre surts per tornar a treballar, penses, calla, que aquí al costat del retrat familiar veig que queda bastant bé. I així, doncs, 300 vegades i acabes tenint, doncs, un petit museu a casa.
7: Sí, sí. Bé, l'arqueòleg que havia treballat per la zona tenia aquestes peces de patrimoni històric a casa.
13: Sí, i també les havia deixat en un bar que té a Torredembarra.
7: Home, doncs, pues, escolta'm...
16: De Torredembarra?
13: Sí, és que aquest senyor es va jubilar i em sembla que llavors té un bar i llavors les peces les tenia...
16: Però és un arqueòleg... o sigui,
7: i té a Tarragona hi ha bars d'arqueòlegs, eh?
16: Sí.
7: Pròpia... No, què rieu? Tenen oli de... Bueno, fregeixen amb oli de l'època dels romans.
16: No.
7: Per això fan calamars a la romana.
16: No,
7: Claro.
16: Per això no cal anar a Tarragona, ja li dic ara, eh?
7: Sí, home, sí, aquest tio és un gènit. Aquest senyor, aquest arqueòleg,
16: sí,
7: i que esteu fent mofa i befa,
16: no,
7: és
16: no.
7: un gènit. I vosaltres sou uns veritables hipòcrites.
16: Sí.
7: Aquí el tema que tenim és un home que col·leccionava coses que trobava per terra.
16: Per terra no, eren excavacions on treballava, excavacions arqueològiques. No és el mateix que tu vas pel carrer i et trobes...
14: Tècnicament era el terra.
7: Era el terra, sí senyor. Sí.
13: No, aquest cas era sota el terra, eh? Havies de fer un forat.
7: Bueno, escolta, qui no ha escarbat una miqueta a la platja a veure si troba pues, algun collar, alguna pulsera...
17: Aquells senyors que...
7: Vaig amb el detector de metall...
17: Aquells senyors que quan es pon el sol surten ells, surten uns senyors amb detector,
7: claro,
17: i van passant...
7: Són com zombis.
17: Són com zombis, però a mi és una gent que a mi m'inspira molta desconfiança.
7: Sí. Per què? Perquè si són treballadors.
17: Perquè te miren, te fan ullets quan te veuen. Si et veuen amb pantaló en curs o amb tetes...
13: Sí, jo no sé mai si estan buscant un tresor o radioactivitat. No,
7: escolta, aquí el que tenim és un senyor que col·lecciona coses que troba per terra.
16: Aha.
7: I ja està.
16: Vale, molt bé.
7: Ara esteu en contra del col·leccionisme?
16: Uh-huh.
7: Perquè no us veia tan en contra de col·leccionar coses quan parlàveu ara fa uns moments del Zapatero. Ja, aquest però... col·lecciona collars i rellotges.
16: No, però crec que no està... Bueno, no ho sé, diu que són d'una herència.
7: Escolta,
16: ja ho he trobat. Ja ho he trobat.
7: 300 peces a casa. 300... A tot li diuen peça. Oh, efectivament, li diuen peça,
16: sí,
7: perquè potser són 300 peces d'un gerro
12: que estava esmicolat per terra. Aquest senyor, doncs, ha anat agafant una, ara troba una altra peça. És com fer un puzzle, al final.
13: No.
12: Què tenia aquest bon home a casa? Una mica de ceràmica, uns trossos?
16: No ho sé, exactament.
12: Unes àmfores?
16: Home, unes àmfores ja seria...
12: Unes vasijas?
16: Vasijas.
12: Unes monedes?
13: A veure, en realitat les 300 peces és en total, no són peces separades, de fet...
12: Són senceres?
13: Sí, senceres, per exemple...
12: Ja què la vols tu, una àmfora? No, ja te la donaran, una àmfora.
13: No,
12: per què la vols, una àmfora? No, que se la quedi aquest tio, home.
13: No, però...
12: L'àmfora la fots al rebador i mira, i fots els paraigues. A dintre, ja està, home, per això.
13: Però el problema de l'àmfora és que el broc és molt petit, llavors pues cap un paraigua només.
12: El fa servir de palillero.
16: A vostè el veig capitanejant les
12: obres
16: de sisena.
12: Home,
16: tota aquella mena de...
12: Res m'agradaria més.
16: La desenganxada que han d'anar
12: cap a... Home, manac.
16: Això vostè ho faria, però...
12: Això amb un tricornio i carta blanca,
16: Si fos cas, bueno, és com ha funcionat, de fet.
13: Monedes, ens hem preguntat si tenia monedes. Monedes en tenia, concretament tenia 1.000 monedes de la guerra del francès.
12: Bueno,
14: per pillar el súper, el carro, no?
12: Efectivament. Estarem d'acord que robar els francesos no és delicte.
16: Bueno,
12: escolta'm, si robar els francesos és delicte, ara mateix haurien d'estar a presó tots els propietaris dels bars de la Costa Brava. És o no?
16: Sí.
12: Així?
16: Sí. Bueno, doncs amb aquesta idea base molt forta farem una cosa que és continuar el programa, perquè han passat més coses, però potser no són tan importants.
12: Tot seguit les repassem.
8: No cal moure't de RAC1 per escoltar La competència.
16: Va, que parlarem una miqueta més de Zapatero i el que li han trobat a la caixa forta. Recordem que l'Audiència Nacional investiga l'expresident espanyol pel cas Plus Ultra.
12: Plus Ultra, Té nom de pastilles per aprimar-se, no?
16: Sí, i de... Sí.
12: Plus Ultra.
16: Sí. Plus Ultra és una aerolínia, d'acord? El cas investiga els 53 milions que el govern va invertir per reflotar la companyia durant la pandèmia.
12: Sí, la investigació considera que Zapatero era el presumpte líder d'una trama de tràfic d'influències i que l'empresa de les filles de Zapatero n'encobria pagaments.
17: Mare meva, segur que els nostres polítics estan pressionant perquè publiquin les informacions realment rellevants, oi? És això? Està passant això?
12: No, de moment no, Aquest és el titular que obre les portades, Mohamed. Zapatero guardava joies, arracades i rellotges en una caixa forta oculta al seu despatx.
17: Perdona un moment. Tens una possible trama de tràfic d'influències que embruta el partido de l'Espanya que nos dimos entre todos i el que surt a la llum és que guardava joies en una caixa forta? O sigui, tens un elefant a l'habitació i en lloc d'estranyar-te i llences cacauets, mira que ja seria la trompa. No, esto es cola, esto no es trompa, esto es penis. No, es que a mí me gusta el elefante y creo que da un toque bonito a l'habitació.
12: Un moment.
17: Es que Catalunya, es que es diu l'ocupació, l'elefante. Ah, ¿qué pasa?
12: Un moment, Mohamed.
17: No, es que es bonito, li fas un tall per dalt i fa moneda. És
12: Guardiola, sí.
17: Què serà el següent? Anunciaran que també han trobat una forquilla a la cuina de Zapatero. Què passa aquí?
12: A veure, jo vull insistir en una qüestió que ja hem comentat, i és que heu dit que el Zapatero guardava joies a la caixa forta aquesta oculta, que és un oxímoron, no? Perquè, vamos, caixa forta oculta...
16: Bueno.
12: Pues bueno, és com dir sorpresa inesperada, no?
16: Una sorpresa inesperada. Bueno, clar, sí, una sorpresa ja és una sorpresa, ja és inesperada.
12: És una contradicció, sí, és com clar, dir clar. Gibraltar espanyol.
17: O justícia espanyola, no? De dir, o una cosa o l'altra, o justícia o espanyola, m'entens?
12: No heu dit res de la secretària del Zapatero?
16: Sí.
12: M'agrada molt el nom.
18: Sí, es diu Gertrudis Alcaraz.
12: La Gertrudis
18: Alcaraz. La secretària de l'expresident diu que les joies eren una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident espanyol, i eren regals i obsequis de viatges oficials.
12: Mm. Claro, claro.
16: Això deu ser il·legal, no?
12: Fixa't.
16: A veure, un moment.
12: Fixa't tu,
16: Què?
12: Una herència de la dona.
16: Diu. No, això no, però de viatges, de rebre joies per viatges, però que, on anava? Les mines del rei Salomón? De viatge... De feina?
12: A veure.
16: Què li passa?
12: Us recordo que les filles de Zapatero eren d'una tribu ufana d'aquestes.
16: Què és ufana? Urbana.
12: O sigui, això es veu que han fet pagaments a través d'una empresa que tenia nom de les filles. Sí. Les filles no tenien ni ofici ni benefici.
16: No,
12: diguéssim,
16: no,
12: en aquesta empresa no havien facturat res i era una cosa de dir...
16: Era una empresa com de publicitat o d'aquesta... What the fuck?
12: Ja m'has dit tot. Una empresa com de publicitat.
16: Sí, bueno, no ho sé exactament, perquè li dic la veritat que no ho he llegit una mica en diagonal i al final hi ha un senyor que té unes coses.
12: Jo, aquestes dones que es vesteixen de negre i sempre estan tristes i porten les mitges en forat, forats i forats a les orelles. Perquè que porten...
13: té a veure això, vull dir...
16: Això, ho parla, ho diu perquè s'havia dit en un moment donat, de fa molts anys, de fa 15 anys, que les filles d'en Zapatero eren gòtiques, no?
12: Bueno, Déu, ho són, eh? Ho continuen sent, eh?
16: Ah, sí?
12: Sí, per la Conchitín, té una neboda que les coneix.
16: Ah, sí?
12: Havien coincidit a bars de festa d'aquests de nit.
16: Bars de festa de nit, eh?
12: Sí.
16: De gòtiques.
12: Sí, sí.
18: Un altre oxímoron.
12: Sí, sí, de gòtiques. Ja sabeu com vesteixen, les gòtiques van fosques, van amb moltes joies, sí. Porten arracades de creus, sí. Anells de calaveres, d'aranyes,
16: sí.
12: Pinta ungles de color negre robats al Cler.
16: Sí.
12: Una amiga m'ha dit que és molt fàcil endur-te els pinta ungles.
16: No.
12: Vull dir, això està clar que la caixa forta aquesta del Zapatero, el que hi guardava era totes les joies, les disfresses aquestes de gòtiques de les filles.
16: És que tècnicament no són disfresses, però bueno, en tot cas, bueno, roba de vestir, cadascú es pot vestir com vulgui.
12: Però escolteu, què us passa? El que ara és delicte, és delicte guardar coses en una caixa?
16: No.
12: Esteu dient això?
16: No.
12: Home, que estaven de bon rotllet.
16: Sí, hola, bon dia, eh?
12: Home, que tenim 9 catalans convocats amb la selecció espanyola. Hauríeu d'estar contents.
16: Ara, què té a veure?
12: Home, no vull barrejar temes. Jo no vull canviar de tema, però escolta'm, és que no n'heu parlat pràcticament de la selecció espanyola. Escolta, que ahir va fer l'anunci dels jugadors del rei d'Espanya.
16: Sí.
12: Rei d'Espanya que no li veiem el pèl, per res.
16: Però
12: a l'hora de donar l'alineació de... Perquè és una prioritat.
14: Sí, perquè no s'ha de barrejar futbol i política.
12: Prioritat nacional, no barregem ni política. Bueno, en aquest cas, una miqueta. Sí,
16: una
12: no,
16: miqueta, però no passa res. Només
12: no, perquè el rei no és polític.
16: No?
12: Per tant, no és barrejar política.
16: No, el rei és...
12: És només el cap d'estat.
16: El rei és sucre i així li ha, anat de bé.
12: Sí, és que us encanta molestar, eh? Escolta, més que...
15: Sí, li diré molt clarament. Tot això és efecte papallona. Aquell efecte que diu que un canvi petit, molt petit, microscòpic, pot generar canvis dràstics.
12: Sí,
15: no
12: sí,
15: coneixeu
12: sí.
15: L'efecte papallona? L'efecte papallona. Aquest efecte diu que una papallona bat les ales al Japó i al PSOE se li torna a escapar el clàssic puntet de delinqüència de dir, bueno,
12: sí.
15: Si me l'ha metido en el bolsillo el senyor Ábalos. El dir la barba.
16: Sí, sí. Bueno, doncs això, farem una cosa i és continuar.
12: Sí.
16: Com que continuar? Sempre continuar. Bon dia, com esteu? Bon dia, bona hora, bon xip.
19: Bon dia.
16: Què tal? Bon dia.
18: Duque de Fire, bon dia.
16: Estàs bé? Esteu xepi-xepi. Comenceu a veure la llum al final del túnel, ara que ja sembla estiu, però mireu el calendari i us cau el món als peus.
12: Una mica sí.
16: Què és aquesta temperatura de merda? No? De dir, però bueno...
13: Ja fa massa calor o massa poca calor per vosaltres?
16: Massa calor?
13: Sí, ha vingut de cop. Va pitjor estar a Anglaterra, que estan a 39 graus pràcticament.
16: Ja, tant de bo ser a Anglaterra. Tant de bo ser a Anglaterra i poder fer pipi a l'actora. Bueno... si us sembla, farem una trucada a Madrid per veure què n'opinen de tot aquest cas de ZP, que sé que us interessa molt, el tema Madrid, tema ZP. Àlex Culito, sisplau, truca a Madrid. ZP.
20: Tevi de Fuerte, li voy de lo otro, what can I do for you, chocho?
16: Bon dia, Tevi, que sóc el Duque.
20: Ui, nena, t'has enterado, ¿qué?
16: Sí, ara en parlàvem, Zapatero guardava joies a la caixa forta.
20: Pero que me estás contando, yo me refiero a la visita del Papa a Madrid, que es que la Real Casa de Correos será el centro internacional de prensa y funcionará sin descanso durante toda la visita del Papa, que será la primera vez que se trabaja de verdad en Correos.
16: Ah, perdona, molt interessant, però jo t'estava preguntant per Zapatero.
20: ¿Por?
16: Zapatero...
20: ¿Quién?
16: El expresidente Zapatero, ZP.
20: Ah, Zapatero. Uy, es un tema tan de ayer esto.
16: Bueno,
20: no.
16: Sí, de ayer. O sea, ¿tú no eras amic seu?
20: ¿Yo?
16: Sí.
20: ¿De qué?
16: Pero si vas
20: no.
16: Pero si vas a treballar gratis a l'anunci aquell de la ceja, que sortia el Almodóvar, el Serrat, la Concha Velasco, Miguel Bosé, i en deies que ZP era la modernitat i que no sé què,
20: no,
16: i que Espanya...
20: No, te equivocas, no me consta.
16: Sí.
20: No conozco ese señor del que usted me habla.
16: Ja, o sigui, no. Que ara te la sua, que estàs saltant del vaixell com una rata, pot ser això?
20: Oye, vámonos a lo que interesa, que me tiene más abandonado que medio limón en la nevera de un soltero.
16: Sí.
20: Ja, no ja, me haces caso.
16: Ja parlarem de coses íntimes quan no hem sentit tota Catalunya. Si poguéssim centrar-nos en el tema...
20: Mira, tú ya sabes que por mi salón han pasado algunas de las personalidades más importantes de la historia del siglo XX, XXI, como por ejemplo Alaska,
16: sí.
20: De Alaska y Mario.
16: Sí.
20: Ha pasado también Mario,
16: sí.
20: De Alaska y Mario.
16: Sí.
20: A ellos les hago un 2x1 especial porque los dos se hacen lo mismo en la cabeza, que llevan el mismo cardado. ¿Te has dado cuenta que van igual?
16: Sí.
20: Podrían ser perfectamente las hijas góticas de Zapatero.
16: Bueno, Tevi.
20: Me pasa también, es que se parece mucho a las Caimario, son dos gotas de agua. Me pasa también, lo confundo, me pasa también con los Javis.
16: Ja, bueno, però tornem al tema, Zapatero, les joies, que li han trobat 15 collars, 8 anells, 8 rellotges, 11 braçalets, 41 arrecades, 20 objectes de luxe.
20: Joder, eso no es robo, eso es que está preparando el carnaval de Cádiz del año que viene.
16: Ah.
20: Debe ser la bisutería entera de todas las comparsas.
16: No sé, sí, bueno, sí.
20: Hablando de carnaval, ¿te acuerdas cuando fuimos al carnaval de Sitges con la Morgana Martínez, que también se apuntó Pipo?
16: ¿Eh?
20: Que vino Pipo, Pipo Pisuerga, ¿te acuerdas?
16: Sí.
20: Hoy que nos disfracemos de heterosexuales. Qué bien que nos lo pasemos.
16: Bueno, escucha.
20: Ay, perdona, que te tengo que dejar, que me entra un cliente por la puerta, perdón.
16: Ajá.
20: Y hola, hombre, José Luis, ¿cómo estás? Uy, menudo chaparrón te está cayendo, ¿no?
16: ¿Es Zapatero?
20: ¿Qué quiere? Ah, revendes entradas para los conciertos de Bad Bunny. Ah. Pues ponme dos, sí. 2.000 euros las dos entradas, joder. Ah, 2.000 cada una, coño.
16: Fem una cosa, que està en plena negociació.
13: Hauríem de canviar de tema, perquè em sembla
16: que seria... Tevi, que s'està sentint tot.
13: Ja l'has penjat,
16: Ja l'has col·locat. Molt bé. Bueno, ja l'has col·locat. Hem de continuar parlant d'altres qüestions. En aquest cas, hem de parlar del papa Lleó XIV.
13: Ara que em parlava de Tevi de Foix, de la visita.
16: I que està a punt de visitar Catalunya, està a punt de visitar el Principat, el papa.
14: Ha publicat la seva primera encíclica, el papa Lleó XIV.
16: Ah, sí? I pot ser que estigui esperant Salvador Illa, que ja no s'hagi mogut de la Sagrada Família per fer-se la foto amb Bad Bunny i després per fer-se la foto amb el papa.
14: Correcte.
19: Viu allà, bueno, allà hi ha la cripta, l'equip de la Sagrada Família, que és com, bueno, com d'allà em podria... Jo en trauria 23 pisos. No, allò hi poses pladur. És molt gran, allò.
16: No dono idees, que vindrà la patronal
19: és el soterrani,
16: amb el pladur.
19: I fa fresqueta, allà hi fas una bodega ben bona.
16: Una bodega ben
19: bona. Una bodega a la cripta d'allí del...
16: Doncs el que ha fet ara mateix, el que ha fet el papa, de fet, Lleó XIV, és avisar dels perills de la intel·ligència artificial.
19: Bueno, escolta'm, per favor, no fotem. Prou de criminalitzar, hòstia.
16: Què vol dir,
19: ara? La IA, la intel·ligència artificial, home, per favor. És evident que la IA és el futur.
16: Sí, bueno...
19: Que a dia d'avui es fan virgueries, eh?
16: Molt, molt.
19: Com que molt?
16: Molt.
19: Jo he vist virgueries autèntiques, eh? Mm-hmm. Jo he vist a Ronald Trump.
16: Sí?
19: Sortint en un programa d'aquests de televisió americana, agafar el presentador...
16: El Stephen Colbert.
19: Tirar-lo en un contenedor, ojo.
16: I era el verd.
19: Com si fos una botella de vidre, qualsevol. Sí.
14: Això és el que és més difícil de creure, d'aquest vídeo.
19: Això és divertidíssim.
16: Sí,
19: això,
16: és divertidíssim.
19: Llarga vida a la IA, sempre que puguem fer vídeos al Ronald Trump.
16: Sempre que puguem fer vídeos... Bueno,
19: claro,
16: ara, sí,
19: escolta'm, no se poden pujar portes al camp. Sí, què voleu ara?
16: Això és una frase seva? No se poden posar portes al
19: camp? S'acaba d'acudir, sí.
16: Molt bé.
19: Sou una colla d'amish.
16: Ara per què som una colla
19: d'amish? Sou una colla de ludites.
16: Sí.
19: Ojo, aquesta referència.
16: Anem cremant màquines pel puesto.
19: Sí. Ojo, Que si fos per vosaltres encara aniríem en carro i cavall pels puestos i escoltaríem la música en gramòfons.
16: Miri, com Òscar Dalmau. No cal ser amish.
14: Sense carro i cavall.
16: Sí. Sense carro i cavall i sense ser amish i tenir l'electricitat a casa.
19: I he rebut, jo.
14: Sí. El papa presentant la seva primera encíclica, com dèiem, i la dedicada a alertar sobre els perills de la intel·ligència artificial i a reclamar que se'n controli i se'n limiti l'abast.
19: Ah, doncs escolta, jo no entenc per què no li agrada el xat GPT, vull dir...
16: No és que no li agradi, ha explicat que hi ha uns perills, com tot plegat, hi ha uns perills de la intel·ligència artificial.
19: Doncs escolta, l'altre dia, per exemple, el Conchitín em va explicar que la Rosalita i el Raúl Alejandro es venen la casa que es van comprar allà a Manresa.
16: Sí.
19: A sobre un tauró.
16: No, un tauró no, segurament era a sobre d'un turó.
19: Bueno, ja està. Veieu nenes o no? Si una dona empudegada ja diu lo seu, ja ha de venir un home a corregir-la.
16: Però lo seu, home, corregeixo no perquè sigui dona, corregeixo perquè ha confós un tauró.
19: Calla ja, home, vinga, home, aneu a la publicitat.
16: Farem una cosa,
19: tira uns anuncis, que n'hi ha pocs, trobo, a RAC1.
16: No, anirem a publicitat i tindrem a mossèn Papiol parlant directament amb una intel·ligència artificial que últimament l'està ajudant a fer tot lo seu. Tornem de seguida.
21: Estàs escoltant la competència. Emetent des del polígon Can Jardí.
22: Benvingut a l'Oscar.
21: Serà una gran vetllada.
23: Amb els Oscars.
24: Va, viu, Illa.
25: Aragó. Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
26: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot.
25: A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
1: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Mandonguilles de pollastre i gall d'indi sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent blau o colònia sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble. Lidl. Val la pena.
25: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
2: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
25: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
3: Què significa futur? El diccionari diu, temps que vindrà. Els teus pares, encara no t'has decidit? Tu, ho he de decidir ja? A Ilerna no sabem què faràs d'aquí 10 anys, però sigui el que sigui, amb les nostres pràctiques garantides i més del 90% d'ocupabilitat, ho decideixes tu. Uneix-te a l'FP oficial que recomana el 92% del nostre alumnat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
5: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
6: Ei, que s'acosta el Cabró Rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa? El retorn de la Gossa Sorda? La gira de comiat de la Fòmiga? O el nou directe de Joan Dausà? Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
24: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a cala meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
26: Molt bé.
24: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
26: Perfecte.
24: Arribarem a tot?
26: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
27: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
28: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
29: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
30: Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
31: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
32: Les notes del nen, les obres a casa...
31: El manteniment del cotxe...
32: Ah, no, això no és cap càrrega.
31: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
33: Peugeot.
34: Nosaltres som la competència.

0: tornem a ser aquí. Això és la competència a RAC1. Estàvem parlant de la intel·ligència artificial i del papa, que el lleó papa... El papa Lleó XIV ha avisat els perills de la intel·ligència artificial.
1: Sí, diu que demana que es desarmi la intel·ligència artificial perquè no pugui dominar allò que és humà. Diu que s'ha de fer servir amb compte, eh?
2: Bueno, és que la intel·ligència artificial és com el sexe anal, no? Si tu
1: com?
2: Penses. Sí, que si ho fas bé, doncs és fantàstic, però si ho fas malament, doncs és un merder, no? És un acudit meu d'humor.
1: Sí, no rigueu. Farem veure que no ho hem sentit.
3: Jo, basat en la teva experiència.
2: No.
1: O sigui, clar,
2: al final
1: sí.
2: Són coses que no són experiencials, perquè això de cara ja ho tenia, que deia, hi ha coses que sí que les pots experimentar, però hi ha d'altres que només te les pots imaginar. I tot el que tingui a veure amb el sexe i amb les relacions humanes, m'ho he imaginat.
1: Sí, ja portes anys imaginant-ho, sí.
4: Lleó XIV també demana accions per protegir els infants.
0: Doncs molt a favor, per protegir els infants, doncs se'ls ha d'allunyar.
1: De la IA?
0: No, dels capellans. Hi ha determinats capellans que, bueno, millor lluny, no?
4: Sí. El papa ja fa mesos que també alerta els capellans que vagin amb compte.
0: Sí? Amb els infants?
4: No.
0: Sí que va fort, aquest papa.
1: No,
4: amb la intel·ligència artificial. El papa demana als sacerdots que deixin de fer-la servir per escriure els seus sermons amb ChatGPT.
0: Germans!
1: Home, mossèn Papiol, bon dia.
0: Bon dia. Podeu seure.
1: Ja estan asseguts.
0: Encara més.
1: Ningú s'ha aixecat, vull dir. No els farem seure a terra. És gent que ha vingut de públic aquí. A
5: veure. I Jesús digué, jo diria que aquesta establia de Betlem no té cèdula d'habitabilitat.
1: Sí, no, segurament sí. Mossèn, estem parlant d'aquesta encíclica del papa que alerta sobre els perills de la IA, de la intel·ligència artificial.
5: A veure, jo sóc innocent. Jo no faig servir mai la IA per fer els sermons de missa.
1: Però si no li hem dit res, vostè. No?
5: Bueno, us ho confessaré. Però no em tortureu, jo faig servir la IA, però no perquè m'escrigui l'humilia, simplement m'ajuda. Eh?
1: Sí?
5: És de manera molt puntual, és inspiració. És, sí. és una petita ajudeta.
1: És una petita ajudeta.
5: És com una punteta de clau.
1: Ja.
5: Jo sempre he dit que des de l'Església no podem renunciar a la tecnologia. Per exemple, justament ara estava preparant l'homilia de diumenge amb una miqueta d'ajuda de l'IA. Si voleu, us ho ensenyo.
1: Home, bueno, miri, tenim 3 minuts o 4.
5: Perfecte. Sí? Engego la màquina.
1: A l'ha d'encendre.
5: Com digué Nostre Senyor, facis la llum.
1: Facis la llum o obri
5: el Windows. Al final ens hem d'actualitzar.
1: Sí, home.
5: El Senyor sigui amb vosaltres.
6: I amb el vostre esperit.
5: Correcte.
1: Mira, és la contrasenya.
5: Exacte.
1: Nom d'usuari, el Senyor sigui amb vosaltres.
5: I amb el vostre esperit, nom d'usuari. Aquest diumenge a missa vull impressionar els feligresos més joves explicant-los el miracle de la multiplicació dels pans i dels peixos.
6: Eroni. Per atraure l'atenció dels feligresos joves, explica millor el miracle de la multiplicació dels smashburgers i els cafès d'especialitat.
5: Molt bé, ho tindré en compte. Aquest miracle no existeix.
1: Home, com que no existeix? S'ha multiplicat tots aquests locals,
5: però... Sí, però s'ha de supervisar una mica la IA, perquè a vegades al·lucina, que en diem els experts. Provem una altra cosa. I si començo, IA, l'homilia de diumenge parlant de Nostre Senyor, de com va crear l'univers...
6: Al principi ja existia el verb.
5: Ah.
6: I el verb era amb Déu.
5: Exacte.
6: I el verb era, concretament, parrejar.
5: Parrejar.
6: Jo parrejo, tu parreges, ell parreja, mou el cul.
1: No, jo crec que no... Això no pot dir l'humilia.
5: Agradaria a la gent, de tota manera.
1: Sí, però, clar,
5: calma.
1: És que no, això va pel pedregar.
5: No, és que la IA necessita entrenament, necessita pràctica.
1: Doncs escolti, entreni-la millor.
5: Espereu que li demano que suggereixi per l'humilia un fragment de l'Apocalipsi de Joan, que això també agrada als joves, Molta foscor, Molta apocalipsi. Suggereix-me un fragment.
6: Apocalipsi de Joan. Capítol 21, versicle 1. I vaig veure un cel nou i una terra nova.
5: Sí.
6: I hi havia fibra òptica.
5: Sí.
6: I, en 30 metres, 4 botigues de carcasses de mòbils.
5: L'Apocalipsi. I l'ha encertat, I l'ha encertat.
1: Aquí potser sí,
5: Deixem-ho
1: aquí. Versió. Jo crec que és millor no fer servir la IA per aquests menesters. Faci cas del papa.
5: Deixem-ho aquí. Per sort, la part de combregar només la podem fer els mossens en persona, IA.
6: Sí. Seria més guai i vindria més gent a missa si el cos de Crist fossin croissanets de xocolata blanca.
5: Bueno, sí, deixem-ho aquí, sí.
6: I la sang de Crist, mig gin tònic.
5: Mig gin tònic, sí, molt bé. Sí. Podeu seure.
1: Podeu seure, que anem a publicitat, però tornem de seguida a la competència.
7: Nosaltres som la competència.
8: Pompió a les drogues. Tremendo loco.
7: programa està basat en fets reals.
0: RAC 1.
7: Amb els Oscars. RAC 1.
3: Els diumenges són a Diagonal Mar. Aquest estiu, el teu pla de diumenge té nom. Diagonal Mar. Obrim diumenges i festius de 12 a 20 hores del 15 de maig al 15 de setembre perquè gaudeixis de botigues, restauració i oci vora el mar. A més, 3 hores d'aparcament gratuït i una d'extra amb l'app. Diumenges amb ganes de tornar-vos a veure. Diagonal Mar.
8: Abona't a la nova temporada del Teatre Nacional de Catalunya. Gaudeix del millor preu i d'avantatges exclusius amb els abonaments del TNC. Fins a un 45% de descompte. Viu al Teatre Nacional.
9: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
10: Un rellotge oblidat o un valor que segueix esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes i a corello.es.
11: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
12: Escupi.
11: Avui en fem servir moltes més.
12: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
11: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
13: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
16: Sabíeu que hi ha una pintora d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
17: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
16: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
18: María Becerra, la nena d'Argentina, aterra al Bars Festival per portar l'energia més salvatge del seu univers Quimera. Un directe carregat de força, amb hits que et faran entendre per què defineix l'escena urbana global. El 22 de juliol, el poble espanyol serà testimoni d'un show molt calorós.
19: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
20: El Festival Músic Veu t'espera amb grans concerts a cellers i espais singulars del Penedès. 23 de maig, Alfred García. 30 de maig, The Christians. 6 de juny, Sole Jiménez. I molts més com Rosario, Maria Jaume o Roger Mas. Compra la teva entrada a musicveu.cat. Un festival solidari en benefici d'Autisme en Futur.
21: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
22: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats Premium.
23: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
24: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
25: Fes t'entendre amb mi, di.
26: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
25: Crec que m'he enamorat.
26: Normal, amb aquests preus.
25: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
26: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
25: Que poc que costa comprar bé.
0: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
1: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
2: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
1: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
4: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escupinyes, musclos, calamars...
5: Un moment. Si no hi ha la espanyola,
6: no hi ha aperitiu.
7: És la espanyola, una aceituna com a ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
27: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
28: I ara estic amb això.
29: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
30: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
31: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
32: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
33: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
34: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigat.

0: una cosa que encara no ho heu comentat, això.
1: El què no hem comentat?
0: M'agradaria que està a punt d'acabar el programa, m'agradaria que... Heu vist que hi ha el Manchester City, li van fer el comiat al Guardiola?
1: Sí.
0: Va ser increïble. Hi havia Mishima, Oasis, Michael Jordan, per ordre d'importància, eh?
1: Sí, o sigui, bueno, Michael Jordan va enviar un vídeo.
2: Bona nit, dir... Santa Eugènia de la gent, perdoneu.
1: Santa Eugènia?
2: De merda.
1: No, de Berga, de Berga.
2: Ah, de Berga, lo que sigui. Moltes gràcies.
1: Oti,
2: a tothom.
1: Oti, sisplau, un respecte, eh?
2: És que jo havia de participar al recital del comiat de Pep Guardiola.
1: Ah, sí? Oti Sardoya.
2: Sí, jo. Hola.
1: Hola, hola.
2: Havia de, em van demanar una cançó, la gent que va muntar tot això. Ja la tenia escrita, es deia... La cançó es deia M'he buidat per dins.
1: Sí.
2: M'he buidat per dins.
1: No, és que no tindrem temps com perquè ens la canti sencera.
2: Eh?
1: No, no tenim temps perquè ens la canti sencera.
2: Uh-huh.
1: És el que va dir...
2: M'he buidat per dins.
1: Sí, m'he buidat per dins. És el que va dir Pep Guardiola.
2: I una mica per fora.
1: Sí. Això és el que va dir Pep Guardiola quan va marxar del Barça, no?
2: Ah, sí, no ho sabia. La meva cançó era dedicada a l'ejaculació tàntrica.
1: No, home, no. Deixem-ho aquí, però tornem demà a la competència. Feu bondat! Ara arriba en Marc Giró i el vostè primer, però abans les notícies de la una. Núria Travessa, bon dia.
3: Bon dia.
1: I amb Xavi Rocamora, bon dia.
4: Bon dia.
3: José Luis Rodríguez Zapatero demana ajornar la seva declaració als jutjats prevista inicialment pel 2 de juny. El seu advocat necessita més temps per llegir el sumari del cas. Són milers de pàgines, per tant, només tindria una setmana si es manté la data del dia 2. A aquesta hora tenim en marxa la roda de premsa del Consell de Ministres. Segur que es parla d'aquesta qüestió. Però qui acaba de fer una defensa brandada de l'expresident és Salvador Illa, y ho ha fet en declaracions a La Sexta.
5: Que está señalado por descontado. Que hace algunos que le señalan hace tiempo por descontado. Que esto tiene que ver también con sus posiciones políticas, me parece fuera de toda duda, y esto no va en ningún detrimento de mi respeto hacia la justicia, que es máximo, insisto. ¿Eh? Y va a dar sus explicaciones. Y entre tanto, insisto, sigo confiando en el presidente Zapatero, claro que sí.
3: Des del PSOE s'ha recordat sovint aquella frase de José María Aznar, aquell el que pueda hacer que haga, doncs bé, l'expresident espanyol hi ha tornat, això és el que diu Aznar en un missatge que ha penjat a les seves xarxes socials.
6: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país, dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos.
3: Mentrestant, Pedro Sánchez és a Roma. Aquesta hora té un acte a la FAO, l'Agència de l'ONU per l'Alimentació, però no respondrà preguntes dels periodistes fins demà. També haurà de parlar segur de la citació de la seva dona Begoña Gómez el dia 9 de juny. El jutge Juan Carlos Peinado l'ha convocat a una audiència abans de decidir si obre judici i aquesta vegada l'avisa que si no hi va voluntàriament li haurà de conduir la força pública. També tenim novetats del cas Endic. Jonathan Endic deixa temporalment el seu càrrec de vicepresident de Mango, ho explica en una carta que ha fet arribar l'empresa i els seus treballadors, en castellà i en anglès. Diu que vol dedicar tot el seu temps i l'energia a defensar-se de les acusacions sobre la mort del seu pare. I aquesta tarda hi ha una altra reunió decisiva al Departament d'Educació. Si no va bé, demà hi tornarà a haver una aturada al sector educatiu a tot el país. Avui els que fan vaga són els estudiants de secundària i universitat, que aquesta hora, a més, es manifesten pel centre de Barcelona. Són centenars de joves. També hi som i ho explicarem d'aquí a una hora.
4: Als esports, aquesta hora comença la presentació de Monchi com a nou director general esportiu de l'Espanyol. L'andalús, que fa 15 dies que va començar a treballar, explicarà els objectius principals del nou projecte, començant per qui es farà càrrec de la banqueta. Manolo González encara té un any de contracte i Monchi podria anunciar si continua. D'altra banda, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente tanca el debat de la llista dels jugadors que aniran al Mundial i les crítiques que ha rebut per l'absència de madridistes. Ras i curt diu que és ell qui decideix i que no cal parlar-ne més. Parlant del Madrid, pendents de saber la data de les eleccions a la presidència del Club Blanc, amb el 7 de juny com a data límit. Demà els dos candidats, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, presentaran els seus projectes. Ho ampliarem el 14-15 i en plana poliesport.

0: Esportiva, explicarem que avui s'ha fet oficial que Badalona acollirà la Supercopa ACB. Es jugarà del 19 al 20 de setembre i els aspirants al títol seran la penya
1: del bàsquet.
0: Associació de Clubs de Bàsquet.
1: ACB, sí, és veritat.
0: Jugaran, els aspirants al títol seran, dic, la penya, el Baskonia, el València.
1: A la Rocío Sáenz li ha encantat el vídeo de l'alineació, que jo no l'havia vist, del... de la... això catòlica que faran ara.
0: Els 26 mundialistes.
1: A veure. 26 mundialistas. Em di la verdad, si tú has dicho.
2: Nunca voy a defender al rey.
1: Sí, hombre, si has dicho soy monárquica ya, te ha encantado, has trobat, has dit clarament, no, la verdad.
2: No, lo único que creo es sí, es verdad, me ha gustado mucho el vídeo y me parece que para una cosa que hace bien.
1: Pero
2: es que me van a matar ahora más, en Cataluña.
1: No, hombre, perdona, en Cataluña no, si en Cataluña hay muchísimo monárquico, estás en sitio perfecto para ser monárquico, además. Una cosa, a més a
2: més. De verdad, hay muchísimo monárquico.
3: De fet, ningú en el Principat. A mi és una cosa que em sembla estranyíssima.
2: No, pues estamos súper en contra de la corona.
1: No, estamos a favor, estamos a favor.
2: Vamos a ver qué hace Sofía, vamos a ver qué hace Sofía, se viene.
1: Perdón un moment, però a la més has dit, lo estás haciendo muy bien.
2: No se te puede contar nada, ¿eh? Hombre. Es que cada vez... Vale, a ver,
1: fuera, o sea,
2: debe haber, no, una, debe de haber una mujer que ahí que lo está haciendo muy bien a nivel comunicación.
1: Yo creo que no puedes tener una cara fuera del estudio y otra dentro. Y si eres monárquica, chica, eres monárquica.
2: No soy monárquica, pero es verdad que de repente este señor haya entrado en el spot de la selección española. ¿Lo hará también con la femenina?
1: No, no sabemos.
0: No lo sé.
1: Pero tú, estás tú has dicho abans, literal, si tú dices literal, qué bien lo están haciendo... La Casa Real, porque hablas como si fueras María Ángels Alcázar. Qué bien lo están haciendo la Casa Real.
2: Yo te que dicho, nos están engañando a todas.
3: Home, y por tan secles no, fent-lo molt bé. Sí, sí,
1: exacte.
2: A ver, nos están engañando a todas.
1: Esto, venga.
2: ¿Esa qué es? ¿El Papa?
1: Una cosa, ¿qué te la va a dir? Y el, sí, voy para la monarquía y dar, para que veáis que está todo lo del binarismo cis heteropatriarcado blanco.
2: Cállate, que yo el otro día me confundí con Cónclave, sí, porque dije, joder, el Papa Negro este, como le ponen malísimo, negro, y es que depende de la película o en la realidad, el Papa Negro es bueno o malo.
1: Pero en Cónclave, no
2: es que claro, en la realidad el Papa Negro que teníamos este año no era una buena opción porque era muy conservador.
1: Sí, porque se
2: y en Cónclave, que yo había mezclado, el Papa Negro era el mejor.
1: Ya,
2: entonces he juntado la película con la realidad, vamos como
1: a,
2: la vida.
1: Y a gente que ha preguntado, no te ha preguntado muchísimo si tú y yo estábamos enfadados, arranda la última
2: vez. Pero gente de Menorca y todo.
1: De Menorca, pues la realidad es que sí que me acaba tarifar la última vagada, hay que decir la verdad.
2: Que se había tensión en el ambiente.
1: Hombre, claro que había, porque tú estuviste pesadísima.
2: Bueno, pesadísima. A ver si la vamos a ver también, ¿eh?
1: Menys mal de la...
2: Has empezado diciendo que me encanta la monarquía. Y eso le he dicho, que cuidado con la reina, no, ¿cómo se llama? La princesa Sofía.
1: ¿Por qué?
2: A la que nadie está mirando.
1: Hombre, claro. No.
2: A ver si vamos a tener
3: una
2: denuncia.
3: La princesa Sofía es la germana de la otra.
2: Sí, ¿no? A la que le intentan borrar todo el rato.
1: La tu vecina es la germana de la teva veïna, porque está Getafe
3: estudiando.
1: Pasa la
3: tarjeta, fe la Sofía también.
1: Una cosa, qué buena era la serie...
2: ¿Vas a estudiar en Getafe también?
1: Qué buena era la serie de la que viniste a hablar, que ni la directora ni tú creísteis que hablamos bien de la serie. Pero dilo, ¿cómo has de que esta serie que es muy buena que me la he visto? La de... La que viste el otro
2: la
1: día.
2: La que ganó el mejor guión,
1: sí,
2: en Cannes.
1: Sí, que es buenísima. ¿Cómo se llama?
2: Yo siempre a veces.
1: Yo siempre a veces, exacta. Muy bien, muy bien. No, porque tuvo la directora, la sensación última vez que has venido tú, hizo un post en Instagram de... Uy, no sé si han hablado muy bien de nuestra serie, si hemos hablado lo suficiente de nuestra serie. Bueno...
2: Lo que ya está claro es que cada vez que viene alguien por aquí se lleva un premio en Cannes.
1: Això és veritat, exacta. Nosaltres hem fet bé poder, perdona, eh? Bueno, escolta una cosa, i el temps què...
4: Doncs fa calor, s'espera una tarda de calor intensa amb temperatures d'entre 28 i 33 graus, per sobre, altra vegada, en punts de ponent, i només creixeran nuvolades al Pirineu.
2: Gràcies, que els propers Núria, estàs bé?
1: Que si Núria estàs bé? No sé, home, Núria està tancada.
2: Acalorada.
1: Estic acalorada. Acalorada. I ara mira una mica de Cabró Rock, ja veuràs que bé. Veus? No volíeu Cabró Rock.
5: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
1: Escolta, moltíssimes gràcies.
2: ¿Puede hacerlo Núria ahora con, este, con el tono del cap rock?
1: Ah, sí, fes-ho del cabró rock, Núria. Bueno, cabró rock.
4: Que vols que faci, perdona.
2: Que lo hagas igual que el senyor de la publicitat.
4: Aquesta intensitat.
2: Sí.
4: S'espera una tarda de calor intensa amb temperatures d'entre 28 i 33 graus.
1: Sí, senyora. Olé. Sí, senyora.
3: Aplaudiment a la Núria, que si li fem aquí.
1: Gràcies, Núria, gràcies, Xavi Roca. Bueno, retrobem el 14-15, eh? A tope.
4: Ahí l'estarem.
1: Meravella. A punt de les dues. Tota la informació aquí a RAC1.
6: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Joel Fortuny, Ernest Ferrer, Esteu Rumoso, què tal
2: bon
1: estàs?
2: Dia.
1: També ens acompanya l'Eder Benito, ens acompanya Mario Obrero, hem sentit a Rocío Sáenz, amb tots vostès, però comencem amb Albert Elfa. Periodista nostrat, no?
2: Tancam la música, Albert.
7: Home, és una mica així com mig xaval, aquesta,
1: una mica,
7: no?
1: Té, ah, té tres
2: aquesta
1: músiques.
2: Aquesta sembla que vagis caminant com Heidi per les
7: muntanyes. Sí, bueno, vinc muntanyes. Una mica de les muntanyes,
2: ah,
7: de Heidi.
2: Sí?
1: Per què?
7: Per inspirar-me per parlar del papa.
1: Val. Avui vas parlar del papa, que t'ho hem demanat nosaltres, però tu tenies un altre tema superben preparat.
7: Bueno, també estava una miqueta lligat, estava una mica lligat amb el papa, també.
1: Bueno, resulta que, no sé si vostè s'ha assabentat o no, però dues coses. La primera, avui hi ha a Cara al Xou, amb Marc Giró, a les 11, al punt de les 11 de la Sexta.
2: Qui tens avui?
1: Tinc a Anna Castillo,
2: Natalia Lacunza, Gara Durán,
1: que són cantants, i
2: Yolanda
1: Ramos.
2: Inma
1: Cuesta i Yolanda Ramos, no us ho perdeu, eh?
8: Perfecte.
1: Jo crec que això és, diguéssim, la notícia, ja podíem parar aquí, però també resulta que ve el papa de Roma...
7: El dia 6.
1: Aquí el dia 6.
2: No, aquí no, viene a Madrid, que nos han cortado toda la gente, nos han puesto un escenario gigante con Cristo. Madrid, Barcelona i Canàries.
1: Sí, Canàries. Llavors,
2: vámonos a Santander.
1: Escolta'm una cosa. Això vindrà el papa aquí a Espanya del 9 al 10 de juny. Mm-hmm. El papa Lleó...
2: Barcelona.
1: 14, sí. És, no? Visitarà Barcelona coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí. Fixa't tu. També sí, Madrid i Canàries. Llavors, tu dius que no es tracta només d'una visita pastoral.
7: No, perquè la visita del papa a Espanya no serà una simple visita pastoral, com dius tu, i perquè vol tenir un posicionament polític, moral i simbòlic en un país, Espanya, on l'Església encara continua estant atrapada entre dues ànimes, els que creuen en l'Església, clar, els que la segueixen. La que mira cap als pobres, cap als migrants, cap als descartats... I
1: l'Església catòlica estem parlant, perquè hi ha moltes altres esglésies en aquest país.
7: La del papa. La que continua massa còmoda al costat del poder, de les banderes i de la nostàlgia nacional catòlica. I això, amb el recorregut que farà el papa, és on podem contemplar millor la intenció d'aquest viatge, no? És tota una declaració d'intencions, el recorregut del papa. No només passarà per les grans catedrals i pels grans espais on les televisions lluiran imatges increïbles com a la Sagrada Família, que vindrà a Barcelona, sinó que també vol visitar barris obrers, centres d'acollida d'immigrants, zones colpejades per la pobresa, i la seva presència en indrets especialment sensibles i socialment i políticament molt, molt, molt sensibles, no? Des d'associacions que treballen amb persones sense sostre, fins a llocs vinculats a les víctimes de l'exclusió social, vol enviar el missatge, el papa diu ell, o el Vaticà, que l'Església no pot limitar-se a beneir el poder ni a contemplar el sofriment des d'una distància còmoda.
2: De fet, perdona, aquí, a part d'anar a la Sagrada Família, va a Cambrians, a visitar Cambrians, sí, els presos, i també va a Sant Agustí, a l'Església del Raval. Exacte.
9: Però estamos blanqueando al Papa.
2: No, estamos explicando lo que va a
1: hacer. Sí, de momento no. De momento no. ¿Qué tal?
7: Mira, només, el trajecte, mira, el que deia l'Ester, no? A Madrid visita el centre de Càritas, en Carabanchel, trobada amb persones sense llar, és una de les primeres visites parades i tal. El 8 de juny visita el Congrés dels Diputats, serà la primera vegada que un papa va i fa un discurs en el Congrés dels Diputats i el Senat. A Barcelona, el 10 de juny, visita el centre penitenciari Cambrians i, sobretot, on més es manifesta aquest caràcter polític de la seva visita, és a Canàries, uh-huh, on visita a Gran Canària el port d'Arguineguín, a Mogán, punt emblemàtic de l'arribada de Pasteres, i a Tenerife visita el centre d'acollida Las Raíces, a la Laguna,
1: Canàries, clar,
7: trobada amb immigrants, trobada amb organitzacions d'integració d'immigrants a la Laguna...
1: Perdona, per què dius que és polític? Si, de totes maneres, l'Església Catòlica, pel que jo tenia entès, s'havia desviat d'aquest tipus de recorreguts, no? O sigui, hi ha altres papes que s'han... És a dir, que diguem que és un viatge polític, però al cap i a la fi és el que hauria de ser, no?
7: Exactament,
1: és a dir, el pastor dels cristians o dels catòlics ens hauria de recordar això, precisament, o hauria de recordar els catòlics, això. Mm-hmm. Aquest és el trajecte natural, diguéssim, que hauria de fer el papa de Roma, no?
7: Exacte.
1: Els papes de Roma haurien d'haver estat sempre fent aquest...
7: Però fins ara no havia passat, això.
1: No havia passat, per això et dic.
7: Aquest papa no juga amb l'ambigüetat, sembla ser, permanent, com sí que ho feia potser el papa Francesc, que potser també estava reconegut com un papa progressista.
8: Jo crec que va començar el papa Francesc, sí. No? Molt progressista i molt reivindicatiu.
7: Però feia molts discursos morals i que quedaven encallats en la resistència del Vaticà. Una mica com li podia haver passat a Obama quan va arribar a la Casa Blanca, que tenia moltes intencions de fer moltíssimes coses i després es quedava encallat amb el poder que rodeja la Casa Blanca, cosa que no passa amb Donald Trump, que fa el que li dona la gana, no?
8: Home, però està més cerca el papa que Donald Trump, no?
7: Sí. El papa francès va obrir portes, va posar sobre la taula debats que ara eren impensables, com el dret dels homosexuals a ser a l'Església, com la presència de les dones a l'Església.
8: Ja teníem que salir.
3: Només faltava.
7: I va intentar humanitzar una institució massa acostumada a parlar del llenguatge de condemna, només fins llavors, no? I potser moltes vegades quedava només en gestos simbòlics o amb advertiments teòrics, i aquest nou papa, en canvi, té menys paciència amb el que ell diu la hipocresia eclesial, i té menys por al conflicte. De fet, és que no es talla ni un pèl.
1: Això t'ha de dir, que el papa no té... Primer, que no té paciència, o sigui, va a sac-pac, i després passa de la hipocresia celestial, dius tu.
7: Sí, i ho
1: no
7: ha demostrat.
1: No té por.
7: No. Sembla, vaja, que no en tingui. A no ser que, com que no té por,
1: vull dir que,
7: i com
1: també...
7: que diu el que li sembla, igual li surt un zapatero, no? O un
1: zapatero, un nano. Li surt unes joies dintre d'una caixa forta, li busquen les pessigolles.
7: Li busquen alguna cosa.
1: Però de moment... Jo el que vull dir que és excepcional aquest tipus de figura política.
7: Ho ha demostrat amb les seves posicions sobre Gaza.
1: Perquè recordem que l'Església Catòlica va estar al costat del nazisme durant la Segona Guerra Mundial.
7: Sí, sí. I al costat de Franco.
1: Al costat de Franco, ha estat al costat del feixisme. Sí. I aquest papa, avui per exemple, ho porten tots els dies, La Vanguardia en portada, al País, 2, 3, 4 pàgines, parlant d'aquesta magnífica humanitat.
7: Magnífica humanitat. La grandesa de la humanitat. Ho traduiríem.
1: Que és una encíclica contra el tecnofascisme.
7: Exacte.
1: Titula El País.
7: Sí, sí, sí.
1: Que això és una cosa excepcional, realment.
7: El papa diu que en aquesta era digital...
1: Vull dir que si ho veu hasta el papa, que no ho havia vist... O sigui, l'Església Catòlica, el feixisme, no ho havia vist mai a la primera, ni a la segona, ni a la tercera, ni a la quarta, si ho veu, serà que és feixisme, no?
7: Bueno, jo crec que ho...
1: No, saps què et vull venir a dir o no?
7: Sí, sí, sí.
1: No,
7: ho
1: dic perquè...
8: Sí, sí.
1: Si hi ha l'Església Catòlica...
8: Necessita una prova més, no?
1: Sí, per si hi havia algun dubte... No, perquè, perdona, quina és l'opinió de Vox o Aliança Catalana o tots els feixismes, pseudofeixismes o els autoritarismes o els partits xenòfobs i racistes d'aquest país davant d'aquesta visita?
7: No suporten aquest papa. El voldrien dòcil, obsessionat exclusivament amb l'avortament o amb les guerres culturals i alineat amb una idea d'Espanya uniforme, patriòtica i moralment disciplinada, no? Però s'han trobat amb un líder religiós que parla de salaris precaris, d'habitatge impossible, de canvi climàtic, de drets humans i de migrants morts al Mediterrani. Un papa que denuncia el capitalisme depredador, com deies tu, amb la IA, amb una contundència que sovint no tenen ni molts dirigents progressistes. Per tant, els narrarabis. Per això els sectors ultraconservadors el consideren un traïdor. Fa anys que una part de la dreta espanyola intenta convertir el catolicisme en una trinxera ideològica i els incomoda profundament que el cap de l'Església recordi que l'Evangeli, com recordaves tu abans també, parla molt més dels pobres que no pas de les banderes i les nacionalitats.
1: Clar. I després aquest papa, en les seves encícliques, no és... com ho diré? Que va molt al gra, insisteixo.
7: Sí.
1: És a dir, que no dona toms.
7: No,
1: ell està en contra de la IA i per poc que llegeixi ho entens a la primera, diguéssim.
7: És el que el caracteritza.
1: Que són, van molt al gra, diguéssim.
7: Ja ho va demostrar amb el seu posicionament sobre la guerra de Gaza,
1: per exemple,
7: denunciant sense eufemismes la destrucció sistemàtica de la població, dient genocidi, i reclamant responsabilitats internacionals quan gran part d'Occident preferia mirar cap a una altra banda. I ho ha fet també amb Donald Trump i sobretot amb la idea d'una identitat cristiana convertida en arma política. Recordeu que a la Casa Blanca, abans d'atacar i abans d'iniciar una guerra, s'encomanaven a Déu i al cristianisme, que els protegia a tots. I de fet el vicepresident Vance va anar a veure el papa i el papa li va recriminar. Li va dir que això d'utilitzar el cristianisme com a bandera, com a arma, com a, per matar, doncs que no estava ben vist i que no acceptava l'Evangeli, no?
1: Perquè el cristianisme no està per fer creuades, diguéssim.
7: Ja n'ha fet prou, no?
1: No, ja n'ha fet prou, exacte. Una cosa, i la relació amb l'Església espanyola o catalana?
7: No crec que hi hagi massa diferència. La seva relació amb les autoritats eclesiàstiques espanyoles catalanes tampoc és senzilla, perquè Durant dècades, bona part de la jerarquia catòlica havent tingut una relació excessivament confortable amb els poders econòmics i els polítics conservadors.
1: Em deixes parat.
7: I encara hi ha bisbes que semblen més preocupats per les batalles identitàries. Si us fixeu, a Espanya segueixen molt la corrua de partits de dreta o d'extrema dreta contra nacionalismes, contra catalanismes, etcètera, que no pas per l'exclusió social o per la precarietat de l'habitatge. O...
2: Però per què dicen eso si la majoria de fondos buitres, per exemple, en Madrid i en Espanya, són de la Iglesia, reciben muchos millones de euros tutorizando menores bajo el cristianismo? O sea, que está muy bien que lo digan, pero que expropien todo lo que tiene la Iglesia. Home, y que alguien se siente en el banquillo de los diputados.
7: No, i fins i tot el Banc del Vaticà té interessos a Meta i a Amazon i a llocs que produeixen
2: intel·ligència artificial. Este señor pretende que nos olvidemos de todo lo que han hecho. Y nosotros ni olvido ni perdón. Hombre, claro.
1: Bueno, avui, això que dius de la Rocío, bueno, dels grans...
7: Tens raó, però almenys...
2: Mira,
1: un dels grans temes que tenim sobre la taula en aquest país, o sigui, de la península ibèrica, és efectivament les propietats de l'Església i qui tributa o no tributen i de què va la pel·lícula. Per no parlar de l'Opus Dei i d'altres sectes, diguéssim, en la òrbita...
2: Bueno, i que tenemos un año para... Y aquí me meto porque estoy haciendo este documental. Tenemos un año para modificar la Ley de Memoria Histórica, que tienen que aprobar esta enmienda que hemos tenido que meterla en una enmienda muy pequeñita porque aquí todavía hay más de miles de millones de bebés robados que ni siquiera se han exhumado, miles de millones de víctimas de la Iglesia católica que no han pedido ni perdón y saben perfectamente que si quisiera verdaderamente ayudar al Papa vendría a España, modificaría la memoria histórica, sacaría todo ese dinero y culparía a todos estos curas y a todas estas monjas que han vendido bebés, han violado niños y han violado adultos.
1: Ahora no parlar dels assetjaments sexuals, també és veritat que aquí al diari El País, avui, per exemple, diu les crítiques del pontífice a les grandes tecnològiques desenvolupadores de la IA, això que en diem tecnofascismo, contrasten con el hecho de que la Iglesia no ve problema en invertir en ella. És una tesi que choca con los negocios vaticanos.
7: Sí,
1: no?
7: Tenen inversions a Meta,
1: Apple, Tesla...
7: Tesla, Amazon, etcètera. Sí. També... Però, bueno, això és una cosa com allò... No sé, l'altre dia sentia a Pedro Almodóvar dient que sí, que el es rico tiene dinero, le gusta disfrutar de su dinero, pero a la vez él sabe que tiene que pagar impuestos, tiene que contribuir.
2: Joder, pero
7: un
2: este
7: poco.
2: Señor ha trabajado durante toda su vida. ¿El Papa qué ha hecho?
7: Ha hecho de
2: ser papa.
7: Ha hecho de obispo, ha seguido una carrera, su carrera, su mundo, ¿no? Al saumón y ha arribado al
2: claro,
7: a lo
2: pero
7: més
2: no es
7: alt.
2: Lo mismo tener que tributar habiendo trabajado que estar en una iglesia no, que vives...
7: No, però el que et vull dir és que almenys...
2: És que al final no va aparecer bien los domingos.
7: Almenys ja que estàs a dalt... Ja que...
2: O sea, quiero decir que se va a malentender la película, que lo hace como crítica...
1: Sí, però vull dir que jo trobo que ara... Jo, no sé si tu, Albert, estàs d'acord amb mi, que en el context actual de... En el context actual de hiperfascisme, diguéssim,
2: sí,
1: que una amenaça
2: sea,
1: real...
2: Que no sea tan...
7: Hi hagi una veu.
2: Que és lo menos malo.
1: Que hi hagi una veu... Bueno, una veu important per moltíssima gent, amb un pes polític i simbòlic increïble, sí. Que digui, escolti'm, nosaltres això de la IA malament.
2: A favor dels drets humans.
1: A favor dels drets humans, i després també...
2: Ja, però és que és mentira. O sea, quiero decir, si tu a mi me dices... Que
8: podria no dir-ho.
7: Però almenys...
2: Podria no dir-ho, sí.
1: Rocío,
2: no,
7: Rocío una encíclica...
1: Sí, però ja està aquí 14 dies i anirà a Canàries, i anirà a rentar...
7: I almenys una encíclica...
2: I què va a ir? A coger
7: una...
2: gente del mar, que vienen en patera, va a ir a salvar-se.
1: I després també jo crec que el missatge del Papa de dir, escolti'm, això de l'Església Catòlica és aquesta institució. Sí, aquest monstre, diguéssim, per dir-ho així, però que sàpiguen que el Papa de Roma, que sóc jo, creu tot això. Com ho desmuntarem, com ho desballestarem?
8: Mira que
1: ja
8: té valor, clar.
7: Mira, l'encíclica té valor, Rocío.
1: Té valor simbòlic,
7: i
1: no?
7: I pensa sí. Que, mira, l'encíclica es considera una cosa urgent a adoptar per l'Església. Tothom a l'Església ho ha d'estudiar.
1: Clar, l'haurien d'obeir.
7: I es converteix en referència per homilies, catequesis, documents diocesans i tesis de teologia durant la dècada següent. Hi va haver una encíclica molt important.
1: Cada encíclica que escriuen, o sigui, és com un document, és com un quadern de bitàcora.
7: Gairebé un dogma de fe. I l'Església ho ha de seguir fil per randa. Hi va haver una encíclica just ara fa 135 anys, un 15 de maig, que tu recordaves abans, en aquest cas de 1891, del papa Lleó XIII, que es deia Rerum Novarum, i parlava dels drets dels treballadors, del salari dels treballadors, de l'horari de treball, de les obligacions dels empresaris, etc. I això es va convertir en una mena de dogma de fe, i per primera vegada, com que l'Església era molt influent, doncs va tenir efecte sobre els polítics. I fins i tot va crear partits com la Democràcia Cristiana Italiana, que tenen aquest rerefons social cristià, on es reconeixien els drets dels treballadors.
1: El nom del papa actual té a veure amb, aquest, amb el Lleó 13, clar, i amb aquest tipus
7: ella
1: de...
7: Ella es va fixar en Lleó 13 per aquesta encíclica.
1: Bueno, és un papa que està al costat del desvalgut, de l'obrer, de la classe treballadora, etcètera, etcètera.
2: Bueno, és lo que dice su religión.
1: I després...
2: O sea, sí, estás viendo lo que dice su religión.
7: Hi ha una maquinària
2: al darrere. Lo que no es normal es que te metes bueno, con los demás siendo católico. Quiero decir, se supone que tu, la religión católica tiene que ser amor. Lo que no es normal era que nos quemaran en la hoguera, que sean millonarios.
1: Pero también dice aquest papa...
2: O sea, esto es lo normal.
7: Pero es que eso era lo normal.
2: No, claro, pero lo normal es tener una persona que dice no matéis gente, ¿no? Que no se muera la gente en el océano, no matéis maricones.
1: Sí, sí, qué difícil.
2: A mí no me la cuela. Igual, que por cierto, quien se ha usado la IA para el anuncio ha sido el rey. Eso sí.
1: ¿Por qué? ¿Cómo?
2: Lo ha usado la IA y debajo del... Porque hay animales que salen como en el anuncio de la...
8: ¿El anuncio de aquí,
2: selección
8: perdona?
2: Española.
8: El tecnofascismo es el tecnofascismo.
1: Pues fita.
2: Y abajo pone, usamos la inteligencia artificial responsablemente.
1: Responsablemente.
2: Lo pone en el...
1: No sé si vamos a hacer alguna cosa, estem fora de temps, però... Amén, amén.
7: Amén.
1: Amén. Escolta una cosa, amb tots vostès, moltíssimes gràcies a Albert Elf, amb tots vostès, Rocío Sáenz.
2: Yo prefiero seguir hablando de esto,
1: Pues tú puedes parar al que vulguis.
2: No, pero es que luego viene la oreja de Bongo. Es que tú fíjate la cantidad de gente de yo creo en Dios a mi manera. O sea, es que está habiendo una nueva moda religiosa que cuidado que nos la están colando. Igual que yo soy consciente que me la está colando la Casa Real, muy bien hecho, muy bien hecho. También nos la está colando la Iglesia Católica, que no la religión, cuidado. Que todo el mundo puede tener fe en todo lo que queráis. Pero la religión, aquí la Iglesia Católica se está yendo con... Vamos.
1: Se está yendo con las manos llenas. Sí, sí. Bueno, pues de moment això, però escolta, no ho sabem.
7: No ho sabem.
1: Estarem atents.
7: On vega, no?
1: On vega, on vega. Escolta, a veure, tu, Rocío, vols parlar avui de Rafaela i Solo Comú.
2: Bueno, perquè Esther dijo que habláramos de esto y me ha parecido bien.
1: Però si no era que ja s'ha parlat. A banda d'una cosa, tu portes una escamarreta que m'agradaria
2: sí, que em parlessis. Sí, llevo una camiseta maravillosa que es Independiente de Vallecas, porque si nos organizamos nos independizamos todas.
1: Disco Vallecas.
2: Porque se cumplen 50 años de la ocupación de la, o del ejército marroquí del Sahara.
1: Del Sahara.
2: Que Franco, que estábamos hablando justo también de política, abandonó a su suerte siendo
1: bueno,
2: ciudadano español.
1: Franco y luego...
2: solo hizo eso mal ahora. Felipe, vamos a hablar de que Franco
7: y,
2: solo
7: y
2: hizo eso.
7: Y últimamente Sánchez.
1: Pedro Sánchez, el rey de España.
2: Sí, la verdad que el PSOE es bastante de lo
1: bueno,
2: que
1: bueno, y tots els espanyols, diguéssim, no? Que hem abandonat a, espanyols i catalans, han abandonat el Sàhara a la seva sort. Vull dir que, sí. No, o sea, Franco va...
2: Solo sobreviven con ayuda humanitaria.
1: En això som totes franquistes,
2: triste.
1: Vamos, eh? No?
7: Sí, sí, sí.
1: Sàhara és una de les vergonyes que hi ha... que sostenim sobre
2: ha dit algo el papa sobre el Sahara?
1: Bueno, no t'estranyi que ho digui. No t'estranyi que ho digui. Bueno, a veure una cosa. Tu estàs ara, a banda de ser monàrquica, veiem que anticlerical, però has participat d'aquesta sèrie que es diu Rafaela y su loco mundo.
2: Sí, és una sèrie maravillosa que ha hecho Aníbal Gómez.
1: Aníbal Gómez és el de...
2: El de Ojete Calor.
1: Ojete Calor.
2: Sí, el mismo que va por ahí cantando tonta, eres tonta, eres gilipo. También ha hecho Rafaela y su loco mundo, que es súper divertida, que están a Tres Media, cosa que tampoco entendemos, porque de repente a Tres Media, que es un poco papal, sí. Pues ha hecho la serie de Rafaela y su loco mundo, que si lo veis es una cosa loquísima, se mete con todo el mundo.
1: Están a Tres Player.
2: Están a Tres Player. Es a Tres Media, ¿no? También es lo
1: sí.
2: Mismo.
1: Sí, es que, claro, las casas son contradictorias.
3: A Tres Media no se n'adona del que está ficant,
1: sí,
3: ¿eh?
1: Pero
3: se
1: va... La
2: plataforma. Manifestación de la vivienda y madre mía, cada vez que salía Antena 3 la pobre tenía que salir corriendo. Que la pobre que acaba de salir de prácticas, esta mujer.
1: La y la pitaban, la pitaban.
2: No, una vergüenza.
8: Bueno, pues no, pues no.
2: Que por
8: pues
2: cierto, no vino mucha gente a la manifestación de la vivienda, así que igual hay que bajar.
1: ¿Quién era que
2: está
1: manifestación de la vivienda?
3: La Vintage 24.
1: La, sí, sí. ¿Y tú ibas a Nari?
2: Claro, yo fui.
1: Claro, hombre, menuda.
8: Pero tú no te vas ficar con la periodista, ¿no? Porque las periodistas...
2: No, yo la defendí y le dije que no tenemos culpa de nada. Iba a meterme también en la cosa de las periodistas, pero que no. Pero bueno, es una maravilla porque vuelven los muchachadas Nui a hacer de mujeres mayores, cosa que es fascinante porque es muy gracioso. Y yo me quedo con una anécdota porque yo no tengo ni una frase. Cuando usted dice, ¿sales en la serie? Digo, salgo muy poco.
1: Así.
2: Pero le digo...
1: Pues nos lo ha vendido la Esther como si tú fueses...
2: Pues no sé, porque es mentira.
1: Te adora, pero bueno, te adora.
2: Pero me dijo una cosa Carlos Areces, muy interesante, porque yo le dije, yo estoy muy feliz porque no hay papel pequeño. Me dice Carlos, sí que lo hay, Rocío.
1: Sí que lo hay. Tan amarillo, sí que lo hay, sí que lo hay. Y este es el que te ha tocado a ti. Este es,
2: bueno, sí, hago una enfermera que enfermera a la gente y que está todo el mundo deseando tener enfermedades. Es una cosa como muy absurda, la verdad. Pero bueno, está maravillosa Ingrid García Johnson.
1: Cafada
2: que hace
1: Raquel,
2: de niña responsable.
1: De Rafaela,
2: sí,
1: perdón.
2: De Rafaela, y tiene un montón de... bueno, pues está la Esti Quesada, sale la Terremoto de Alcorcón, Paula Púa, o sea, hay mucho tema. Y sobre todo que los capítulos duran 20 minutos.
1: Claro, ¿y qué vas a decir? Que eso es positivo.
2: Ni un mal polvo, o sea, que decir, aunque sea malo... O sea, que te hace gracia, ¿sabes?
1: Sí.
8: I David Verdaguer també.
2: Oh, bueno, hace de guapo, David. Bueno,
1: no,
2: és
1: que
2: és guapo.
1: Altra sorpresa.
2: Però sí, és verdad que està David Verdaguer, claro, me olvidaba el component català. Sí, claro. Sí.
1: Vamos a veure el tráiler un moment, a veure, ja veuràs.
9: Esta simpática adolescente se llama Rafael. Es la heroína de la serie. Es ingeniosa.
1: Pues muy bien, hasta aquí el trailer. Genial. Pero ¿de qué
2: también
1: va
2: está la Laura Bismarck, que es la actriz del momento,
1: sí,
2: ahora.
1: Laura Bismarck está también, la que está de A todas se morirán, todo el mundo... tiene que morir mucha gente, ¿no? Avui parlo d'això a Mana Castillo, ¿eh? Por favor, genial, aquesta sèrie, també. Muy divertida.
8: ¿De qué va aquesta, la sèrie?
2: ¿La de se tiene que morir mucha gente o no?
1: No, aquesta, la tuya,
8: de
1: la tuya.
8: De un adolescente.
2: ¿Quieres leerlo tú?
8: No.
2: Vale. Es que cada vez me lo haces más pequeño y no lo leo.
1: ¿Qué estás perdiendo en la vista?
2: Sí, ¿sabes lo que me... este año cumplo 35 años, ¿sabes lo que he pedido para mi cumpleaños?
8: Pues es molt d'hora. Pero es molt d'hora.
2: Unas gafas.
1: Ay, mare.
8: Ha de ser miopia, això no és presbícia. És de prop o de lluny?
3: Bueno, sí, i també cansament, generació tecnològica que mira ordinadors...
1: Sí, però tant cansament com
2: per mi... També m'he apuntat a la premenopausia,
1: Ui.
8: No puede ser.
2: Sí, perquè tengo sofocos.
1: Pero esto es del
2: nervio. Oye, tú, la música es...
1: Pero eso, el nervio que aportas.
2: Hablamos poco de la premenopausia, por cierto.
1: No, hablamos mucho, ¿eh? Hablamos todo el rato, ¿eh?
2: Sí, de la premenopausia
1: porque
2: y de la post.
1: Porque hay una cantidad de premenopausia.
7: Pero han pensado 5 años.
1: Aquí en este programa parlem de la pre, de la post tot, i de la futura.
2: Menos de after parties.
1: De tot el que...
2: No, també.
1: Però una cosa, perdona. Léelo, a veure, perquè... O sea, la secció d'avui, perdona, és una que tu ha dit l'Ester, però tu no tenies cap intenció de fer aquesta secció, no? Lo dices que me cabreo contigo, hombre.
2: Caballero. Bueno, pues porque, la culpa es mera. Porque yo, para no hacerlo mal y que me eches del programa, me dijo, hay que hacer un guión.
1: Te voy a echar yo del programa. Es que esto es increíble.
2: Ya,
1: es que
2: ya, eso es lo que he dicho yo en Menorca.
1: Pero ¿cómo vas a echarte del programa si tú formas part de la nostra dieta de Durem? Diguéssim.
7: Com que vau acabar una mica lo malament passa, l'altra vegada, no?
1: Home, és que ens posa al límit. Ens va portar al límit i una mica més enllà.
2: Però no es passa que... Oh. O sea, estaba pensando en otra cosa, fíjate. Pero una vez que ¿A vosotros no se está olvidando escribir con boli?
1: No, a nosotras no. Yo escribo muchísimo. No. ¿Cómo? A ver.
3: Es que
1: pero esto que tiene que ver con lo que ibas a fear.
2: Porque como me cuesta leer, a ver si me estaba olvidando de leer. Y no es una cuestión de vista, sino que ya no sepa leer.
8: La falta de escribir,
2: es que
8: ¿no?
2: En el futuro, el otro día estaba pensando, otra vez. Un grupo de música, dentro de 10 años, tus hijos, bueno, no sé si los tuyos...
8: Mis hijos, mira,
2: tus hijos
8: presenten exàmens de lectura de llibres...
3: Val.
2: Que no voy por ahí.
8: Sense haver llegit el llibre.
1: I et proven?
8: Bueno, amb intel·ligència artificial...
1: Això va guapa, ho hem fet tots, eh?
8: Però, clar, la intel·ligència artificial et fa superresums de llibres que no cal que te'ls llegeixis.
1: Ja t'entenc. Mm-hmm. Però mentre... si abans també hi havia resum... A veure,
3: sí, el rincón...
2: Mentre s'aproves... Sí, però, per exemple, dentro de 10 anys...
1: Ja llegiran.
2: La gente no va saber lo que és un ampli de guitarra.
1: Però i tampoc sabem ara, també és veritat, ara també apareixeran aquells que deien, bueno, nosaltres teníem aquí unes eines per llaurar el camp i la gent no sabem com es diuen aquestes eines per llaurar el camp, collons, perquè ningú llaura el camp d'aquella manera com es
2: feia. ¿Quién es llaurar el camp? Però no me pongas a la misma altura.
1: No, labrar el campo. Ah! Laura el camp, no, Laura el camp.
3: Està Laura Escan, eh? Sí. No,
2: Laura, pensava que estàs hablando como de Mercedes.
1: Laura Escan.
2: No, Doreda, pues Laura el camp.
1: No, però vull dir que jo entendrem que hi ha paraules que es deixen d'utilitzar.
2: Però, vamos a ver,
1: està fent los
2: lo que estoy diciendo es que la inteligencia artificial... Marc, es que luego no me dejas hablar, pero, por ejemplo, hay muchos niños adolescentes que no saben quién es Rocío Jurado. Estoy preocupada.
8: Ya.
2: Que se han cumplido también 50 años de su muerte.
1: Porque no serán mariquitas. El legado de Rocío Jurado... no os perdrá mientras queden maricones en España. Eso es una cosa que...
2: Pero el otro día hablábamos sobre que sí, que los maricones han hecho mucho. Mira, ¿ves? Cómo que baila maricón. Que, por cierto, recordé que tú y yo nos habíamos conocido en mi casa.
3: Yo fa un altre cop, ja n'hem parlat d'això. Ja n'hem parlat d'això.
1: Però que avui fa un any que us vau conèixer amb la Rocío.
2: Que viniste a follar a mi casa.
1: Follaste en su casa. Felicitats, bravo.
3: Fa un any, però fa com 4 anys.
2: Fíjate, creo que eres la única persona que folla en esa casa. Pero hablando de Rocío Jurado, que estaba hablando el otro día, que fui a la presentación del libro de Rocío Jurado, editorial Dos Bigotes, y hablábamos sobre
1: Laura
2: sí,
1: Fa. Ay, perdón, ya parlar Laura Fa.
2: Y Laura Fa tiene que hablar de ese libro.
8: Sí, sí.
2: Los maricones han ayudado muchísimo a que la historia de las tonadilleras siga en pie. Pero también ha cancelado muchísimo. Porque Gloria Fuertes no tuvo la ayuda de los maricones. ¿Por qué? Porque era gorda, pregunto. Porque era fea.
1: Perdona, que
2: pregunto.
1: Gloria Fuertes no ha tenido la.
2: No, murió sola y alcoholizada. Maritrini, ¿por pero qué bueno, no ha tenido la ayuda de los maricones?
1: Perdona,
2: contéstame.
1: Maritrini, perdóname.
3: ¿Por qué a mí se me ha caído?
7: No ¿qué? Amagaba Maritrini. No sí, estaba en el armario.
1: Un lío, ¿eh?
2: A ver, ¿pero qué tiene que ver que esté en el armario? Como todo el mundo, porque no me voy a dar
1: los maricones,
2: a que los maricones no hayan no ayudado a Maritini a no acabar sola y alcoholizada.
1: Ya vas a apañar a los maricones. pero que Gloria Fuertes y Maritrini...
2: ¿En vida?
1: Están.
2: ¿En vida? Cuando estaban vivas. Porque no me digas a mí que todos los sanatorios están llenos de maricones.
1: Maricones como el, ayudar a Maritrini, pues tendría a sus colegas.
2: Hombre, pues no, porque era lesbofobia, porque los maricones no ayudaron a Maritrini.
1: Pero ¿cómo tenían que ayudar a los maricones a Maritrini con vida de Maritrini?
2: A Rocío Jurado la querían muchísimo, pero a Maritrini
8: era otra época, ¿no? Igual, ¿o no?
2: Es la misma.
8: ¿Es la misma? Ah, vale.
7: Pero Rocío Jurado no era...
1: Bueno, pues muy malos maricones.
2: Era bisexual.
7: Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo.
2: Sí. Bueno, a ver, era bisexual y todavía entendemos que hacía con Ortega Cano, pero recordad esa entrevista maravillosa, sí, se sabe que había movidas de... Y de hecho, ella impulsó a María del Monte, que la vio cantando en un local en
1: todo
2: Andalucía.
1: Presuntamente, ¿verdad? Claro, Andalucía. Adelante Andalucía.
2: Y ella tiró para arriba con María del Monte, lo que pasa que luego María del Monte eligió mal y se quedó con la otra. Con la Pantoja, que esa la hundió. La subió una mujer y la bajó y otra.
1: Guarda, voy a hacer una pregunta. Abans d'entrar, has fet un... has atès a un podcaster que es diu... no me recordo.
2: I no podemos decirlo de la casa. No me acuerdo.
1: ¿Qué casa?
2: Vale, nada, dime.
1: Bueno,
3: no tornem a la casa.
1: A veure, has fet un podcast amb una persona, que no te recordo, de que, com es diu, el podcaster, que es diu Balanyada, nom, però...
2: Ja, però no m'acordo ni el podcast ni el nombre.
1: Bueno, i és un podcast que us parlen a vosaltres, o sigui, és de música, no? De què va el pòster? El pòster.
2: Ho estem entenent tot. Perfecte.
1: De què va el podcast?
2: És que luego la gente me para por la calle y me dice, oye, ¿qué te pasa con Marc? Y yo le digo,
1: pero,
2: nada.
1: Oye, por favor, ¿qué no es para con Marc? No. A veure, has estado en el podcast de este señor, que no recordem com es diu, ni tu ni jo. I el podcast de què anava? Va la música.
2: Tenías que decir algo que te molestara de la música.
1: Això, m'agradaria que expliquessis aquí què et molesta tu de la música. Que
2: a mí lo brillante. Que más me molesta es los DJs que te bajan la pastilla.
8: ¿Com?
1: Hostia.
2: Perdonad, ¿qué cantidad de gente pone música y es aburridísima?
1: Pero que te baja la pastilla, ¿qué pasa?
2: Por ejemplo, todas estas maravillosas mujeres, a que os gusta bailar y a que os, cuando os pone una canción que no mola nada, te dan ganas de irte a tu casa.
1: Sí, pero
2: estoy
1: señora...
2: harta de los DJs que te mandan a tu casa.
1: Pero un momento, pero que te baje la pastilla, ¿qué vol dir? ¿Qué pastilla? Porque todas estas señoras, que hay alguna señora muy por aquí, alguna pastillita se tomarán, ¿eh? Si yo te siento todas las pastillas...
2: Pero para dormir.
1: Para dormir, para levantarse, para seguir, para todo.
2: ¿Existe la pastilla de levantarse? Bueno,
1: Oma,
2: si yo tomo,
1: dirás,
2: yo tomo.
1: Tú dirás, mira, la...
2: Tú dirás.
1: Claro, está Jacqueline, una de nosotras.
2: El otro día me dijeron que ha vuelto las pastillas para estudiar.
1: ¿Ah, sí?
2: Sí?
1: ¿Cuál es esa?
2: Por cierto, ojos de tus hijos.
1: Pero la pastilla para estudiar.
2: Claro, tú estás hablando de exámenes, o vas a hablar de exámenes,
3: sí,
2: ¿no?
3: Sí, pastilla en tu casa.
1: Ah, mira, coge el micro. Me
2: Ah, vale.
1: No, com faci la Rocío,
2: Voy.
1: Ja veuràs, perquè així ella... Que vegi la gent que estem a partir un pinyó. Rocío, ara hauries d'anar, per favor, a la...
2: Quiero confesar. Ay.
1: Estas dos señoras de aquí, María José Olano, que ya está... María José, ¿qué tal estás?
2: Hola, María José.
10: Hola, bon dia.
1: Un aplaudiment per Maria José Olano, que és una de les organitzadores del Market Solidari, que arriba a la seva tercera edició d'estiu. Nosaltres cada any estem a recolzar el Market Solidari. Maria José Olano, tu ets una de les jefaces del Market Solidari, no?
2: Esta senyora també tiene que hablar, que lo tiene apuntado.
1: Sí, lo tiene apuntado, lo tiene apuntado. Carmen Mas i Maria José Olano, un aplaudiment per ella del Market Solidari. A veure, Maria José, digue'ns una mica, el Market Solidari nosaltres ja ens ho sabem, però si algú s'hagués despistat, què és?
10: El Market Solidari és una iniciativa que van començar fa 10 anys.
1: 10 anys ja,
10: 10 anys, sí, sí. Un grup bastant gran d'amigues, per una amiga que va tindre, bueno, la mala sort de que una de les seves netes va agafar un tumor al cervell.
1: Ahà.
10: La veritat és que molt dur, molt difícil. La nena està viva, però va ser molt complicat, molt patiment. I vam començar a treballar per el programa Para los Valientes, de Sant Joan de Déu, que és per a la investigació del càncer infantil. Llavors vam començar amb aquesta iniciativa, una mica sense saber què passaria, va funcionar molt bé. Llavors, des de llavors, fem cada any aquest market dues vegades.
1: Primer el fèieu d'hivern només, i ara tenia tant d'èxit, perquè té un èxit increïble, el feu d'estiu.
10: Exacte.
1: Tota la recaptació es destina a la investigació del càncer infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu, és a dir, que a més, vostès... tot el que gastin allà ho poden després, perquè tot això està desmenuçat, diguéssim, vas a la web i et diuen, aquests diners han anat aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, també, això és fonamental.
10: Vull dir també que ara va...
1: Ella, tu no quieres ser... Què t'ha passat?
7: Reportera.
1: No quieres ser azafata, no? Tu eres artista.
2: Jo crec que María José...
1: María José, que se apañe ella, claro.
2: Mira, que sí. Está más cómoda.
1: Que está más cómoda.
10: Moltíssimes gràcies, per donar-nos aquesta veu. A més de Sant Joan de Déu, ara també compartim la recaptació amb la Fundació Enriqueta Vilavecchia.
1: Ah, sí, exacte, és veritat. Molt bé.
10: Perquè anem a la vegada que la Blanca va necessitant i Vilavecchia fa molts programes assistencials per nens que han superat el càncer, però que tenen moltes dificultats per integrar-se en la vida normal d'estudis, de vida social d'amics.
1: I acompanyen les persones que l'hagin superat o que estiguin en vies de superar-lo.
10: Llavors, Vilavecchia fa molts programes, exacte.
1: Carmen, no sé si vols afegir alguna cosa.
11: No.
1: Sí,
11: això no
1: ho anava a explicar. A on? Ah, sí, a on?
2: Carmen, tienes un montón de coses apuntades.
11: Això és a Sant Gervasi.
1: Bueno, el Carmen, al micro, per favor, que és la quarta, portem 9 anys amb el Mercat Solidari, cada vegada que veig el micro a l'orella.
11: Sí, però allà la situació era diferent.
1: Clar, ja t'entenc.
2: Aquest és dolor, recoger-lo així.
11: Bueno, el Mercat Solidari és al carrer Sant Gervasi de Casoles, número 58.
1: 58.
12: Comença avui?
1: I d'avui fins...
11: No, sí, comença avui i fins serà fins diumenge.
1: Diumenge. I això és de 2:15 del matí a 9:15 del... I el Mercat Solidari de 9:15 de la nit. I llavors, hi ha... peces de roba, complements, etcètera,
11: bueno,
1: primeríssimes firmes,
11: bisuteria... Hi ha peces de roba, però hi ha bisuteria, hi ha bolsos, hi ha coses que les influencers ens donen.
1: Clar, les influencers simpàtiques, veus?
11: També recollim coses de les amigues que tenen roba que ja no porten, però que estan en bon estat.
1: Molt bé.
11: I bolsos, ja dic...
1: María José Olano, Zapatero ha donat alguna de les seves joies pel Mercat Solidari?
10: No l'he demanat.
1: Mira que n'hi havia, Mira que n'hi havia,
2: No l'hem demanat. Alguna
1: joia. Mare Déu. Escolta la cosa, doncs Mercat Solidari, d'avui fins diumenge...
2: Estas maravillosas mujeres son catalanas de verdad, ¿no? ¿Tenéis ocho apellidos catalanes?
1: Bueno, tienen alguno por ahí deben tener también... pero...
2: ¿Vascos? Bueno, pero eso es guay.
1: Claro. Sí, yo creo que son mestizas. Sí. Escolta una cosa, esta señora no sirve ni igual al papa. Vosaltres, els vostres
2: papa
1: amics...
2: Papa sí, papa no.
1: Papa sí o papa no? Sou pap...
12: Jo, papa sí.
1: Papa sí. I tu, Carmen?
2: Sí. I rei sí o rei no?
1: També, ja veràs que sí. També, bueno, home.
2: Ah, rei no?
1: Rei menos. Bueno, rei menos. Ah, més papa que rei, eh?
2: Leonor sí, Leonor no.
1: Bueno, publicitat sí. Vamos allà.
13: Som-hi. Vostè primer, amb Marc Giró.
14: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
15: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
16: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
15: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
17: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
18: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
19: ¡Valorado!
18: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
19: 100% asegurado.
18: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
20: Ràdio en directe.
21: Actualitzada al minut.
22: Alertes d'última hora.
21: RAC més 1.
20: Notícies.
22: Podcast.
21: Contingut exclusiu.
20: Escolta.
22: Navega.
20: Descarrega.
21: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
20: Fàcil, còmoda.
22: Intuïtiva.
20: I renovada.
21: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
23: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta el moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.

0: joieria, esports i molt més.
1: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Cort Inglés.
0: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Cort Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al cortinglés.es.
2: Bueno, a veure, tenim un problema. Tenim un problema perquè Mario Obrero, un aplaudiment per ell, etcètera, has perdut la cartera al 34.
3: Exacte.
2: Però on la portaves, la cartera?
3: A la butxaca.
2: Però és que tenim la Maria posar-vos les butxaquetes aquestes de vegades amb banyador, diguéssim, o aquell qui
3: diu. I saps el que no he perdut? Saps el que no m'he deixat a l'autobús? El tabac. Això sí que ho tinc, el tabac i el fenicell, tu, a la puta butxaca.
2: A la puta butxaca.
3: La cartera...
2: Per tant, si trobeu una cartera que...
3: 34, torn 2. Autobús, torn 2. 34. Senyor,
4: tu estàs segur que l'has perdido? Bueno, si alguien encuentra mi autoestima...
5: 902-477-100.
4: Deu haver marcat, no?
3: Exacte, sí.
4: O sigui, has perdut la T-mobilitat, o has perdut...
6: Tenia dinero?
3: Sembla que no, no hi havia diners.
4: Entonces que la devuelvan.
2: Que la devuelvan,
4: que és una mentirosa.
3: La targeta del soci consum.
2: Que ara va dir, tens, i llavors hi havia el carnet d'identitat.
3: Tienes papeles, tú, tienes seguretat papeles. Social, i l'europea, que diria Rajoy, doncs també hi era, l'europea, o sigui...
2: Bueno, amb tots vostès, Mario Obrero completament de dir indocumentat. Papeles para todas, eh?
4: Qué pena, dice una del público, qué pena.
3: Em coneixen a la porta al recull, m'han deixat passar.
2: Bueno, a veure, Mario, avui vols parlar de...
3: doncs d'una mica de pebrots el tema, perquè volia apiadar-me i defensar que no, que els joves no som tan dolents, que no anem tan malament i que no som tan desastres.
2: Els joves aneu fatal i la joventut és una merda, i punto.
3: Avui que acabo de perdre la cartera.
2: Ja ho anireu descobrint. Després tot el que ve també és una merda, però la joventut és una merda, digue'm.
3: Doncs és que l'altre dia vau penjar un reel, un vídeo a les vostres xarxes socials. De l'Ivan Pérez, que era un noi que anava molt malament, havia de lliurar un treball abans de les dues del migdia i estava fent...
2: El treball consistia en fer-li la foto a una persona, com ho va dir ell?
4: Rellevant.
2: Rellevant. Rellevant.
4: Els ¿quién nassos? És ese senyor, Ivan?
2: Ah, ja tinc una cosa. Mira tu el que serà rellevant i no havia anat jo encara a la casita de la Bambani.
4: Tens raó, va ser un pioner. Poco se habla.
2: Imagina't ara.
3: Ben posicionat, a més, Marc.
2: Perquè
3: vegis.
2: Llavors, l'Ivan Pérez es va contactar amb nosaltres i no sé per què va venir a fer-me la foto aquesta. Era caure una bronca descomunal, però havia d'entregar el treball dues hores després de fer la foto. O sigui, anava...
3: Molt malament, anava molt malament, però bueno, jo m'he volgut apiadar una mica.
4: Perdona, ens ha escrit que ha tret un 8, eh?
2: Ha tret
4: un
2: 8.
6: Però a mi me sale que és un jugador del Real Madrid, tiene muchos años.
3: Ui, no.
6: Ivan Pérez.
3: Però Pérez, Pérez, així.
2: Pérez, no hay más, eh, Ivan Pérez. Luego está Simón Pérez, també.
3: A les xarxes socials del vostè primer,
6: recull. Del Betis no és.
2: Total, arran d'això, què vols?
3: Em volia apiadar i volia parlar una mica de que no és gens fàcil. El temps d'exàmens, barrejat amb la primavera, barrejat amb la joventut, i que aquesta és una època molt complicada.
2: Doncs ja veuràs quan arribis als 50 anys, lo complicat que és tot. A veure, llavors, tu tens ara exàmens, tu estàs d'exàmens.
3: Exacte, jo estic fent monografies.
2: Monografies, què vol dir?
3: Monografies són com treballs...
2: Nenes, no mireu el mòbil, per favor.
4: Estoy viendo a ver quién es Ivan Pérez.
2: Pero Ivan Pérez, si es aquel señor... Este es de cerebrado. Bueno, a ver, llavors...
3: Articles acadèmics i tot això.
2: Tu vols reivindicar que no tots els joves sou iguals, no?
3: Exacte.
2: I no tots deixeu les coses a l'últim moment, doncs molt malament.
3: Ni tots perdem la cartera 34. No, perquè el llenguatge es nota, o sigui, sempre tot jau el llenguatge. I a mi hi ha un singular que em sembla molt dolent, que és aquest de la joventut. Com es fa servir també per la infància, la infantesa, la bellesa...
2: La bellesa.
3: Però mai no diem, o jo mai no escolto, l'adultesa.
2: Yeah.
3: Es diu més aviat les persones adultes. Yeah. La gent adulta.
4: La gerontofilia.
3: Que en primer lloc són les, en plural, després persones, i ja si de cas tenen d'afegir-ho una edat corresponent al seu moment vital.
2: És que persones adultes n'hi ha molt poques. O sigui, jo crec que en joves n'hi ha molts, vells, ho serem tots, ara adults te'n trobes molt pocs. És una cosa que és un avi raris, per això
4: I
2: és...
4: I nos pasaba que era muy guay acostarse con gente mayor hasta que te has hecho mayor y ahora es una putada.
2: Acostarse
4: y te gusta la gente joven. ¿Nos ha pasado? A ti sí.
2: ¿A quién? A la señora del público diu que sí.
4: Bueno, a ella le pasa todo.
2: A mí es que de mayores me gustan, ¿eh?
4: Claro, pero es que ya eres el mayor.
2: No, pero que yo trobo... hay señores
4: amor, mayores. Llevas 35 años con la misma persona.
2: Pero que hay señores mayores que yo, ¿eh?
3: Home, clar.
4: Sí, pero ya te los follarías.
3: Yo, 14.
2: Por supuesto.
6: Yo también, ¿eh?
4: O sea, yo, por ejemplo, me enrollaría con Amparo Larrañaga, por ejemplo, que me ha gustado toda la vida.
2: Pues eso. Por eso te digo. Yo, hay señores mayores, me encantan.
4: Dime uno. ¿A quién te follarías?
2: Pues mira, yo voy, por ejemplo, he anat a buscar un paquet y había un senyor que estructuras verticales, pues a la samarreta, que anava a treballar, estava dient-li una altra estructura vertical, no sé què feien.
6: Però un com senyor... va ser un senyor major en una estructura vertical?
2: Pues era un senyor que tenia una empresa d'estructures verticals i anava con su samarreta, con su pantalón i con, su, i con sus canes i con sus... Me llevaba a mi 10 años i dic, mira, aquest senyor jo faria una estructura vertical amb aquest senyor. Para que veas.
3: Aleshores...
2: Això sí, digue, però te lo digo.
6: Que 10 años no es mayor, todas las parejas sacan 10 años.
2: Bueno, a
3: ver, crides que ens tornis la cartera i el senyor...
6: De hecho, que este señor se enrolla con mi casa con un señor que le sacaba 10 años.
2: ¿Quién? ¿El señor?
3: No,
2: no tanto. No son tants. Sí, home, sí.
6: Él era muy pequeño.
2: Que sí, que eres muy pequeño, ¿eh?
3: Bueno.
6: ¿Ho sabrà ell? No son tants. ¿Ho sabrà ell? Hombre, lo sabré yo que es follaron en mi cama. ¿Ho sabrà ell que el coneixia aquest home?
2: Que no, que jo també ho sé qui és.
6: Però que estaven en mi cama, Mario.
2: No es puta de
6: la vida. Pero en esto estamos de
2: se folló un señor mayor que...
6: ¡En mi cama!
3: Que no sé si veiem que estava parlant.
2: A veure, deies.
3: Bueno, perquè això és important. És que el jovent no pensa normalment en la joventut. O sigui, la joventut no està definida per jo com a persona de 18 anys que estava en una altra edat, 20 i pico, que no en són tants, eh?
6: Mario, no te pongas años que parezco a la señora Cigo
3: y Cero. No. Que sempre la joventut es pensa quan no ets jove. Quan has passat o quan hi vols arribar. Quan ja ets un adolescent o un infant que estàs pensant jo vull ser gran...
2: O t'estàs operant la cara,
3: quan te'n recordes o quan tens una visió de fora. Ja. O sigui, es defineix la joventut quan
2: vale.
3: No ets jove.
2: A veure, Mario, està molt bé. Però anem al punt del guió,
6: de
2: per favor.
6: Vinga,
2: les biblioteques i follar a les biblioteques.
6: Com se nota que no tienes que congelar óvulos, que eso sí que es el mayor ojo.
2: A veure, ara los óvulos...
6: Según el IBI.
2: Por favor, a veure...
6: ¿De qué está hablando?
2: A veure, anem a aprofundir una mica més el tema biblioteques.
3: Exacte.
2: I lligar. És a dir, és primavera, és exàmens, esteu molt neguitosos, i llavors com es fa el fet d'acoplar, mai millor dit, el fet d'estudiar les biblioteques i l'empenta primaveral, diguéssim.
3: Bueno, doncs amb prou feines, i aquí arriba la cosa que jo volia dir avui, amb prou feines perquè avui comença la vaga indefinida que donem aquí tot el suport de biblioteques municipals de Barcelona. Bibliotecaris i bibliotecaris que tenen una xarxa...
6: I què va fer el papa con eso?
3: A l'estat, a l'estranger, el papa no en fa res i aquesta gent sí, està sortint al carrer i defensant els seus drets.
2: Vale, però a veure, les biblioteques... Dit això, molt bé, els bibliotecaris, endavant, jo he parlat d'allà amb un d'ells. El que jo vull saber és, tu ara vas a les biblioteques i a les biblioteques, jo, per exemple, no vaig aconseguir mai, i mira que ho intentava...
3: Val.
2: No hi havia cruising a les biblioteques, no vaig follar-me ningú mai a una biblioteca, ni vaig lligar mai a una biblioteca. Tu això ho has aconseguit?
3: I
2: era història de l'art, eh? Des d'aquí, vaja...
3: O sigui, arribar als lavabos de cap biblioteca, no, encara. Però hi ha coses molt importants a la biblioteca. On et posiciones? On estableixes el teu lloc? Si et poses al costat del prestatge de filosofies perquè tu vols lligar, al costat del prestatge de lexicografia i de diccionaris, nena, que has de fer allà.
2: Això és veritat,
3: sí. De fàstic, esclar,
2: tu has lligat al costat del prestatge del llibre de filosofia?
6: Home, és que Mario sexualment emprendedor, vamos.
3: Els prestatges de filosofia.
6: A la meva època això
3: les companyes
6: no
3: ho tenim ben clar.
7: A totes les biblioteques.
3: A totes les biblioteques.
2: Si tu vas a la zona de filosofia...
6: No. A la meva tampoc.
7: Filosofia no...
3: Home, depenent, jo que sé, el caire.
6: Hombre, mejor te follas a alguien de filosofia que de matemàtica.
2: Una públic diu, ahí que voy.
3: Exacte.
2: Hay que leer más, señora. A veure, una
3: I
2: cosa.
3: I un cop
2: filosofia, claro.
3: El teu lloc...
2: ¿Quieres follar? Pues lee filosofia.
3: Oh, ja, sí. Tampoc cal
6: anar lee, punto.
3: Tan primat en fin. O sigui, filar tan prim. Per exemple, pots posar-te al costat de l'escala, perquè tothom passarà. O sigui, també hi ha decisions que no només tenen a veure amb que aquest noi llegeixi el Paul Riquet o l'Anna Haren. Ja és una qüestió més de, bueno, em posaré aquí al costat, al passadís central, tothom
6: no?
3: Hi passarà.
6: Que
3: en vegin. Que en vegin. I que en vegin.
2: Un moment, clar, un moment. O sigui, posar-se a tiro. Una pregunta.
3: Exacte.
2: A Madrid teníeu sistemes per dir-li a l'auditorona. Aquí a Catalunya es veu que això no passa.
6: Espera, espera, espera. En Madrid havia sistemes com follar en les biblioteques?
2: I tu no t'has enterat de nada, fíjate, així te va.
6: I entonces yo, para una vez que fui a la biblioteca...
2: Pues es que solo fuiste una vez, claro, es que hay más. Ahora te lo va a explicar, ya
3: la
2: verás.
3: Universitat Pública...
2: I ara que te gustan jovencitas, pues mira, puedes ir a la biblioteca. Ja veuràs, a veure, digues.
3: A Madrid teníem, segur que hi és també aquí, segur que hi és, jo encara no ho he trobat, però per això faig tercera crida del dia, estructures verticals, cartera, i, sí. Sisplau, feu aquesta aplicació que a Madrid ens ajudava molt. A la Universitat
2: Teníeu Complutense, una aplicació per lligar...
3: Una aplicació d'Instagram que es deia Complunews. I aleshores tu, a les notícies de la Complu, deies, per exemple, enviaves un missatge: m'acabo de creuar amb aquest noi, que era molt maco, portava aquesta samarreta i tenia aquest pentinat. I aleshores ells ho pujaven a la seva xarxa. I aleshores el noi s'assabentava.
2: I tu t'havia passat, t'havies lligat amb tios així?
3: A mi un cop m'ho van fer. O sigui, va arribar un presunto que tenia el monyo molt llarg i jo vaig pensar, ostres, crec que sóc aquest.
2: I però... vas aquí i deu acabar consumant
3: així,
2: o no?
3: No. No.
6: Però és que solo perdona. Funciona con los maricones, con las lesbianas tienes que acabarte el libro, quedar a cenar, llevarte la maleta, la editorial...
2: ¿Cómo? Ah, sí.
3: Escriure el
6: llibre. Que
3: con
6: las lesbianas te tienes que leer el libro, la segunda edición, a ver si hacen la película, porque no se la he leído entera, ¿sabes? Con las lesbianas, para ligar, cariño, tienen que sacar la película. Verlas juntas, domingo. Tú te metes en el Tinder de lesbianas y todas es domingo peli, domingo peli. Domingo no, ni pone domingo libro, nada, nada. No.
2: Escolta una cosa, sisplau, i us deixeu paperets? No us deixeu paperets vosaltres,
3: sí,
2: a la Complutense,
3: també
2: com
3: fem paperets, o fins i tot la versió, el vessant més tecnològic i més actual, que és fer-se airdrops.
2: Airdrops
3: què
2: és?
3: És com la mena de Bluetooth que funciona entre els Apple, sí, i d'airdrops...
2: Però tu li envies un airdrop a on quiero fora el contigo.
6: Però un fotopene, una fotopene.
3: No, no, fotopolla. Tractes, proves que no sigui una fotopolla i que sigui, jo que sé, una foto graciosa, que vagi bé l'estudi, jaja. I això fa com una mena de gràcia perquè, clar, la persona...
2: Però l'airdrop, com saps el telèfon de l'alta? L'airdrop aquest és...
6: No, perquè pon has... iPhone de Marcos.
3: Ah, però, o no, o canvies el nom.
6: Però si te manden una foto polla, com saps de quina és la polla, de quién està al lado?
7: Què vas dar? Si te manden una foto polla, pa'lante. O sea, que decirte...
6: Ja, però si tienes cinco tíos delante... Si
7: tienes... Vistas todas, no, tío, de verdad.
3: Mai no envies foto polla.
6: Però si tienes cinco tíos delante en el pasillo de Anna Arendt, ¿cómo sabes de qué polla es cada uno?
7: Ya, eso también es verdad.
3: La banalidad de la polla, ¿no?
7: Si tú tienes cinco pollas delante de la bancada de Hanare, ¿cómo lo ves?
3: Exacto.
7: Es que has de ver una cosa. Hay un momento que dices, venga, pues esta.
3: Al judicis de Nuremberg
7: si
3: van a
7: ser una cosa así. Da igual.
6: Y luego te encuentras con el fotopene. Y si no coincide el fotopene con el libro que se está leyendo, entonces, ¿qué haces? Te vas.
3: Es que bueno, pruebas de no enviar un una fotopene, una fotopolla. O sea, eso en general.
7: Eso en general. Me tengo que... Tú estarás en contra de la fotopolla, ¿no?
3: Home, sí, yo qué sé. Si
7: es verdad, pues ahí. Deba la publicitat, por favor.
8: Vostè primer, amb Marc Giró.
7: Perfecte per a publicitat. Sí,
8: RAC 1.
9: Els diumenges són a Diagonal Mar. Aquest estiu, el teu pla de diumenge té nom. Diagonal Mar. Obrim diumenges i festius de 12 a 20 hores del 15 de maig al 15 de setembre perquè gaudeixis de botigues, restauració i oci vora el mar. A més, 3 hores d'aparcament gratuït i una d'extra amb l'app. Diumenges amb ganes de tornar-vos a veure. Diagonal Mar.
10: Ei, tio, casa Uber i res. Oficina Uber i no hi ha samarreta. El Born Uber i boom, samarreta de campions del Barça. I a sobre signada per Gavi.
11: Ja t'he dit que avui és el meu aniversari?
10: Quasi, però no cola, eh? Si en vols una, agafa un Uber.
11: Vinga, tio, dóna-me-la. Si ja tens 1000 samarretes del Barça.
10: Mai són massa quan un és culer, nen.
12: Uber, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
13: Tres jubilades, un pla, zero límits.
14: Arriba a Barcelona Pensionistas, la comèdia de la temporada protagonitzada per Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde.
13: Arriba al Teatre Apolo. 23.000 espectadors han exhaurit les entrades en la seva primera temporada.
14: Tres úniques setmanes, del 20 de maig al 7 de juny. Un cant a la vida.
13: Entrades a la venda a gruposmedia.com.
15: Torna la Setmana de les Terrasses dels Hotels de Barcelona.
16: Del 29 de maig al 7 de juny, més de 120 activitats gratuïtes omplen les terrasses més espectaculars de la ciutat.
15: Amb show cookings, tallers creatius, sessions de ioga...
16: La Setmana de les Terrasses, una iniciativa del Gremi d'Hotels de Barcelona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i el patrocini del celler El Perro Verde.
15: Més info a mescotels.cat.
17: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
18: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
19: Mira, és encara més bonic que la botiga.
20: I cap tot, com ens deien.
19: L'hem encertat.
21: A Facilmòbil compartim les vostres il·lusions. Aquella habitació que t'imaginaves, ara és a casa teva. Facilmòbil, fes-ho realitat.
22: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
23: La Fàbrica de la Imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
24: Arriba al Teatre Goya l'Ultimàtum, un espectacle d'indigest escrit i dirigit per Jordi Oriol.
25: Maleïda incertesa.
26: No podem preveure res.
27: A ver si entendí bien, profesor. Toda esta incertidumbre es debida a ese principio cuántico suyo.
28: No és meu. El va postular Heisenberg.
27: Heine, ¿quién?
29: Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedregosa i Lara Segú.
0: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
1: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
2: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
1: Gaudeix d'una autèntica vetllada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
7: Bé, a veure, recordin, avui, cara al xou, a les 11, després de l'intermedio, a la Sexta, Imma Cuesta, Ana Castillo, Yolanda Ramos, increïble, tal. Llavors, el que t'he de dir una cosa, nosaltres això... Mira, mira com sol el xou. ¡Cara al show!
3: Oye, pues dile a Ana Castillo que a mí me... Yo estaba enamorada de ella, a ver si me hace caso.
7: Es enamorada, yo también. Yo això que ara això que anem a fer, no ho tornarem a repetir. Fica-t'ho al cap ja d'una vegada, per favor.
3: Què passa? Que Seguritas Direct ara es
7: ja
3: diu...
7: Ja no es diu Seguritas Direct.
3: Very Sure, canvia el nom, però no el que són. Els primers a protegir. Seguritas Direct ara es diu Very Sure. La teva companyia de sempre

0: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
1: Ha revalidat el que ja s'ha convertit en el seu polèmic lema.
2: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país, dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos.
1: I abans que Zapatero, el 9 de juny té cita als jutjats Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. El jutge Juan Carlos Peinado l'ha convocat a una audiència abans de decidir si obre judici i aquesta vegada l'avisa que si no hi va voluntàriament hi haurà d'anar per força perquè li conduirà la força pública. Fa la mateixa advertència als altres dos investigats, Cristina Álvarez, assistenta de Begoña Gómez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés. No és l'única advertència perquè el jutge també els avisa que els podrien caure mesures cautelars per evitar el risc de fuga, Jordi.
3: Sí, exactament. Peinado d'aquesta manera dona per tancada la fase d'instrucció després de rebre l'últim informe de la UCO. És l'informe que coneixíem ahir que deia que no s'han detectat moviments sospitosos als comptes de Begoña Gómez. En canvi, sí que posava sota sospita alguns contractes de la càtedra que codirigia la Complutense de Madrid. Són contractes que els investigadors consideren que es van fer al marge de la normativa i de manera premeditada. Per tot plegat, Peinado vol jutjar la dona de Pedro Sánchez amb jurat popular per tràfic d'influències, per malversació, per corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La cita d'aquesta vista, tu deies, Núria, és el dia 9 de juny.
1: I el que arrencarà aquest mateix dijous és el judici a David Sánchez, el germà del president espanyol, en aquest cas acusat de beneficiar-se d'un càrrec fet a mida per ell a la Diputació de Badajoz. Hi ha 10 acusats més, entre ells l'expresident d'aquest ens de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, que també era aleshores secretari general del PSOE extremeny. Tots dos s'enfronten a 3 anys de presó per prevaricació administrativa i tràfic d'influències. I mentrestant, Pedro Sánchez està de viatge oficial a Itàlia. El president espanyol, de moment, evita parlar del cas Zapatero o del cas de la seva dona i manté la seva agenda i els compromisos internacionals. El plat fora arriba demà amb la reunió amb Lleó XIV, enviat especial de RAC1 a Roma. Arnau Mañé, bon dia.
4: Bon dia. Pedro Sánchez intenta capejar com pot el cas Zapatero i el terratrèmol polític que ha provocat. Avui arrenca un viatge exprés a Itàlia. Ell mateix fa una estona esquivava la pregunta sobre l'expresident espanyol i la imputació judicial. De fet, s'emplaça a la roda de premsa que farà demà aquí a la capital italiana, on assegura que respondrà a tot. Serà just després del que efectivament és el plat fort del viatge, la reunió amb el papa de Roma al Vaticà. Lleó XIV el rebrà i aprofitaran per repassar els últims detalls de la visita que el pontífex farà la setmana que ve a l'estat. Un dels actes principals serà el congrés, amb la primera intervenció d'un papa a l'hemicicle. Doncs bé, avui s'ha fet públic que s'hi convidarà tots els expresidents espanyols. Això inclou Zapatero en la seva situació judicial, inclou també Felipe González, que ahir mateix demanava eleccions anticipades a Pedro Sánchez.
1: Gràcies, Arnau. I els empresaris del Cercle d'Economia diuen que els preocupa una convocatòria anticipada d'eleccions. La presidenta d'aquest lobby empresarial, Teresa García Milà, ho ha dit durant la presentació de les jornades econòmiques de la setmana que ve.
5: El que voldria més que això no afectés a la fortalesa amb la que Espanya ara actua dintre d'Europa, no? O sigui, Espanya està tenint un paper rellevant a Europa i, per tant, bueno, ho observem amb una certa preocupació, però tampoc ens pronunciem sobre si ha d'haver-hi o no un canvi polític.
1: Pedro Sánchez serà a les jornades del Cercle dimecres que ve. El dia abans intervindrà el líder del PP, Alberto Núñez Feijo.
6: 14-15.
1: Jonathan Andic deixa temporalment el càrrec de vicepresident de Mango i la seva cadira al Consell d'Administració de moment no l'ocuparà ningú, segons confirmen a RAC1 fonts de la companyia. El fill d'Isaac Andic explica que s'ha apartat de Mango en una carta escrita en castellà i anglès que ha fet arribar a l'empresa i als treballadors. Andic assegura que fa un pas al costat per responsabilitat i per poder-se dedicar intensament a defensar-se de les acusacions sobre la mort del seu pare. Més detalls, Montse Martí.
7: És el primer cop que Jonathan Andic es pronuncia públicament sobre la seva detenció just avui fa una setmana. La carta escrita en primera persona i acompanyada d'una foto seva, la comença defensant-se de l'acusació d'homicidi.
8: Escribo estas palabras con sinceridad y humildad, desde el dolor, la impotencia y la frustración de encontrarme ante un relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad. Hace unos 17 meses perdí a mi padre. A ese duelo se ha sumado el hecho de

0: de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación.
1: Jonathan Andic també explica que estima la seva família i especialment el seu pare i que, com totes les famílies, han viscut moments feliços però també difícils i complexos. El fill del fundador de Mango denuncia que se l'està condemnant públicament.
0: Se ha construido un relato público con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad. Sé que desmontarlo exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa.
1: Precisament Jonathan Andic diu que s'aparta de Mango per concentrar-se únicament a demostrar la seva innocència. També diu que afronta aquest procés amb serenitat i tranquil·litat i amb el suport de la seva família. El president de Mango, Tony Ruiz, ja ha dit que respecta la decisió d'Andic d'apartar-se temporalment de la companyia. També subratlla que el Consell d'Administració està al costat de la família d'Andic, que manté que Jonathan Andic és innocent i que la mort del seu pare en una excursió a Collbató va ser un accident, malgrat que tots els indicis que ha presentat la policia l'assenyalen. El mateix Jonathan Andic, la seva família i Mango mantenen que estan convençuts que en el procés judicial es demostrarà que és innocent.
2: En aquest sentit, el periòdico explica que els advocats de Jonathan estudien presentar al jutjat unes imatges en què es veu la víctima Isaac Andic caient uns mesos abans de l'accident mortal a Montserrat en una visita a una mútua. Amb això pretenien demostrar que potser Isaac Andic no estava tan en forma com tothom es pensava. Ara hem arribat a un quart de tres.
3: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
4: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
5: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
6: Césped Solución.
7: Més informació a céspedsolucion.es.
8: Torna la Setmana de les Terrasses dels Hotels de Barcelona.
9: Del 29 de maig al 7 de juny, més de 120 activitats gratuïtes omplen les terrasses més espectaculars de la ciutat.
8: Amb show cookings, tallers creatius, sessions de ioga...
9: La Setmana de les Terrasses, una iniciativa del Gremi d'Hotels de Barcelona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i el patrocini del celler El Perro Verde.
8: Més info a mescotels.cat.
10: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
11: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
10: Gaudeix d'una autèntica vetllada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
12: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
13: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
14: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
13: Amb el patrocini de Tractopon, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
14: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
15: Sabíeu que hi ha una pintura d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
16: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
15: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
17: RAC 1.
18: Catorze quinze.
2: Les 2:19. El govern espera que la reunió d'aquesta tarda amb els sindicats d'educació serveixi aquest cop sí per desencallar el conflicte al sector. Uns i altres es trobaran a partir de 6:45 de la tarda a les portes de la nova vaga nacional que hi ha convocada per demà. Els sindicats reclamen al departament una proposta de millora salarial que afecti tot el professorat. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'ha limitat a dir que confia que les converses avancin.
18: Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores. Per tant, esperem que aquestes converses, la d'avui a la tarda i les que pugui haver, ens portin a desencallar el conflicte i acostar definitivament les posicions.
2: Aquest matí el govern ha aprovat la incorporació de gairebé 1.800 professionals més al curs que ve, entre docents, personal d'atenció educativa i administratius, per reforçar l'escola inclusiva i abaixar les ràtios. Pendents de la vaga de demà, avui, els que s'han manifestat són els estudiants. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, el CEP, ha convocat una jornada de vaga tant a Catalunya com al País Valencià. Els sindicats de professors també negocien millores laborals i fa dies que estan en peu de guerra. A Barcelona s'hi ha fet una manifestació amb sortida a plaça Universitat. Maria Rueda, bon dia.
19: Bon dia. Estudiants de secundària i universitaris han sortit al carrer abans de la reunió d'aquesta tarda entre educació i sindicats. És l'última oportunitat per arribar a un acord i posar fi a les protestes de tot Catalunya. Ho han fet amb càntics com el present es lluita, el futur és nostre, o ahir, avui i demà l'escola en català. Amb tot plegat, demanen que escoltin les necessitats dels docents i els estudiants de l'escola pública. N'ha parlat la portaveu del CPC, Tània Ros.
20: Que escolti a les demandes de les docents, que elles coneixen la realitat dels centres i nosaltres vivim la mateixa realitat i sabem que vivim una pública infrafinançada, en unes condicions lamentables, que les docents no poden atendre realment les nostres necessitats com a estudiants.
19: També han denunciat que és un conflicte de classes i el pla del Departament d'Educació per introduir Mossos als centres educatius.
2: Gràcies, Maria. Us ho ha avançat RAC1 aquest matí. Un estudi del Parlament indica que el 70% dels estudiants que el visiten viuen molt desconnectats de la política. Són adolescents d'entre 14 i 20 anys que quan hi entren no saben respondre a preguntes com qui escull el president de la Generalitat o on és físicament el Parlament. Dies després de la sessió, els resultats havien millorat força, ho demostra un informe de la Universitat Pompeu Fabra. Cesc.
21: Sí, en entrar al Parlament només 4 de cada 10 estudiants se sentia interpel·lat per la política. La visita va aconseguir cridar l'atenció a un 10% més de joves, fins al 50%. La majoria d'ells reconeixen que la política els arriba per TikTok, però l'informe apunta que van sortir conscients que les xarxes no són òptimes per informar-se. L'ús dels mitjans convencionals augmenta 10 punts al cap d'uns dies. També millora el vocabulari que fan servir. Primer, les paraules més repetides eren Pedro Sánchez i Vox, i en acabar, el lèxic s'enriquia amb conceptes com lleis, democràcia, igualtat o justícia. Alguns d'aquests 7.000 estudiants han presentat aquest matí als diputats més de 3.000 propostes que van redactar durant les sessions. Destaquen ajuts i beques escolars, millorar les condicions dels docents, reforçar la salut mental dels joves, fomentar les renovables i garantir l'accés a l'habitatge o la igualtat salarial.
2: I el govern situa el 2029 la data en què la Generalitat podrà recaptar i gestionar tot l'IRPF. És el termini que fixa el full de ruta que aquest matí ha aprovat el Consell Executiu. Fins llavors s'haurà de preparar tecnològicament l'Agència Tributària de Catalunya i contractar-hi centenars de treballadors. Si finalment es confirma aquesta data, seran 3 anys més tard del que inicialment preveia l'acord d'investidura entre PSC i Esquerra Republicana. Des del Palau de la Generalitat, ara, Laia Colomer, bon dia.
22: Bon dia, sí. La recaptació de l'IRPF va ser el pal de paller de l'acord entre socialistes i republicans per la investidura de Salvador Illa. El pacte deia que seria aquest any, l'estiu passat ja es va allargar 2 anys, quan el pla director del govern va situar el 2028 que la Generalitat comencés a participar en la gestió, i ara es fixa el 2029, la data en què l'Agència Tributària ha d'estar del tot preparada per recaptar i gestionar l'IRPF, també altres possibles impostos. Això després que aquest matí el govern hagi autoritzat el contracte programa per muscular la hisenda catalana. Era un dels acords amb Esquerra de la setmana passada pels pressupostos, ho ha anunciat la portaveu Sílvia Panet.
23: En aquest acord de govern el que sí hi ha són els recursos econòmics suficients per tenir l'Agència Tributària de Catalunya totalment desplegada el 2029 i, per tant, en capacitat també el 2028 per ja gestionar l'IRPF. Però hi ha aquests altres elements que hem de continuar treballant.
22: De fet, Paneque reconeix que amb tot això no n'hi haurà prou, que caldrà que una majoria del Congrés aprovi el traspàs de l'IRPF a la Generalitat.
2: Gràcies, Laia. I avui el govern espanyol ha aprovat la llei de la intel·ligència artificial, un text que preveu multant fins a 35 milions d'euros les empreses que en facin un mal ús. Sancionarà, per exemple, la creació d'hipertrucatges, de pornografia sexual infantil, els que facin passar per reals imatges creades per ordinador o que comercialitzin sistemes d'intel·ligència artificial prohibits. El Consell de Ministres hi ha donat llum verda i ara haurà de passar pel Congrés, a Eulàlia Carrascal.
0: Sí, el text classifica les infraccions en diferents nivells i segons això fixa les sancions. Van des dels 6.000 euros pels casos més lleus fins als 35 milions pels més greus. Penalitzarà, entre altres coses, que la IA faci servir tècniques subliminars per manipular les decisions de l'usuari o que el sistema exploti vulnerabilitats relacionades amb l'edat, discapacitat o situació econòmica de les persones. El ministre de Transformació Digital, Òscar López, ha explicat que la llei és una adaptació del reglament europeu de la IA.
1: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores.
0: Segons López, aquesta llei reforça el lideratge d'Espanya a l'hora de protegir la població dels riscos de la IA.
2: Més coses. A Girona, una operació dels Mossos ha desmantellat un grup criminal dedicat al tràfic i cultiu de marihuana. En total s'han fet una trentena d'entrades i escorcolls i s'ha detingut 26 persones. També han desmantellat una desena de plantacions de marihuana. La policia relaciona aquest grup amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Girona, Bàrbara Julbé, bon dia.
3: Bon dia. Un dels punts on s'han fet escorcolls és en dos pisos de l'avinguda de barri de Font de la Pólvora de Girona. Els agents han trobat una plantació interior de marihuana en almenys un dels dos domicilis. L'actuació policial ha aixecat molta expectació entre els veïns. A banda de Girona, l'operatiu policial també s'ha desplegat a poblacions com Riudarenes o Caldes de Malavella, a la Selva, a l'Escala, a l'Alt Empordà i Bescanó o Llagostera, al Gironès. El desplegament policial s'ha fet amb més de 600 efectius, amb agents de la Brigada Mòbil, el Grup Especial d'Intervenció i fins i tot mitjans aeris, entre altres unitats. A part, s'han intervingut armes curtes i llargues que analitzarà la policia científica i també grans quantitats de diners. El cas està sota secret d'actuacions.
2: Més coses. Una operació conjunta de la policia espanyola i l'Europol desarticula un grup criminal que venia kits de phishing a delinqüents, Eulàlia.
0: El grup robava dades de víctimes per internet i les venia a altres delinqüents perquè estafessin. Després blanquejaven els beneficis amb la compra de criptomonedes i béns de luxe. En total haurien guanyat uns 4 milions d'euros. La policia va fer diversos escorcolls a Barcelona, Sitges i a Niça i van detenir tres dels principals responsables. Van trobar, entre altres coses, que tenien criptomonedes per valor d'1,5 milions d'euros.
2: I el govern espanyol ha tancat temporalment les plataformes d'apostes encreuades Polymarket i Calci per no tenir llicència.
0: Són dues webs on es pot apostar sobre esdeveniments futurs, ja siguin resultats de partits, com d'eleccions, guanyadors de premis o fins i tot sobre el temps. El Ministeri de Consum els ha obert un expedient sancionador i els ha bloquejat els webs temporalment fins que hi hagi una resolució, un procés que pot trigar entre 3 i 4 mesos.
2: I obrim l'agenda cultural amb teatre. Marc Artigau presenta El meu germà, una comèdia cabaret que adapta petits contes. L'autor estrena al Teatre Maldà un text irònic i tendre amb un eix transversal, les relacions de família i especialment les vivències entre germans. I Violeta Martós.
4: Els intèrprets Robert i Llorenç González també són germans a la vida real i això, asseguren, afegeix matisos i complicitat al text. Tot el que s'utilitza per construir l'ambient està relacionat amb l'experiència de la germanor. Les cançons que acompanyen l'obra, els textos, les inspiracions i fins i tot l'escenari, protagonitzat per un element clau en la història de molts germans, la llitera. El col·laborador del món RQ i flamant guanyador del Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions, Marc Artigau, n'ha parlat aquest matí.
24: Comèdia que agafa una mica el paradigma del cabaret, en el que veurà l'espectador. Són 19 números, des de ballar, cantar, ara una escena, ara un conte, ara un poema, ara alguna escena que potser ja el públic és una mica més protagonista. És una comèdia, sí. És la voluntat que el públic s'ho passi més.
4: L'obra es podrà veure al Teatre Maldà entre el 4 de juny i el 12 de juliol i les entrades ja estan a la venda a la pàgina web del teatre.
2: I en música, Nil Moliner ha passat aquest matí pel món a RAC1 per presentar el seu últim disc, Nexo. Poc més d'un any, Moliner va presentar la primera cançó de l'àlbum, Tu cuerpo en braille, i divendres va publicar el projecte sencer, Violeta.
4: Com en altres discos, Moliner construeix Nexo a parts iguals entre l'alegria i la tristesa. En aquesta ocasió, però, ha treballat de manera diferent respecte als seus dos àlbums anteriors. Una col·laboració i 6 productors per repetir el nexe que existeix entre ell i el públic. Nil Moliner va decidir aturar-se i quan va tornar a la música va adonar-se que no la podria deixar. Ho ha dit aquest matí en declaracions al món a RAC1.
25: El primer concert que vaig fer després d'aquest any i mig va ser al Palau Sant Jordi i allà em vaig donar compte
5: de que el meu públic, la meva banda i el meu equip em fan tenir un equilibri emocional molt fort. I aquell dia em vaig sentir un canal per on passava una cançó que era la banda sonora de molta gent. I allà vaig pensar, ostres, sóc un nexe entre la cançó i l'emoció, entre la cançó i el meu fan. I just allà, el dia després, vaig començar a compondre aquest disc.
4: El disc Nexo acaba amb la cançó Bona nit, que també és l'única en català al món. L'artista ha assegurat que assumia fer un àlbum íntegre en català i que espera que sigui aviat.
2: I ara el temps.
6: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
2: Aquesta tarda tornarà a ser de ple estiu a tot el país, Mònica.
7: Amb temperatures més pròpies del mes de juliol que no pas del mes de maig, amb màximes que durant la tarda poden arribar als 33-34 graus en punts de ponent i tot plegat amb sol i només amb algunes pinzellades de núvols prims. Però aquestes temperatures encara s'enfilaran més de cara als propers dies, fins i tot arribant a valors a finals de setmana d'entre 35 i 38 graus a les comarques interiors. I tot plegat també amb sol, però a les tardes sí que s'escaparan alguns ruixats, bàsicament en punts del Pirineu.
8: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
9: 14-15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
2: Ja hem arribat a 2:15 i, com dèiem, en començar, Manolo González continuarà sent l'entrenador de l'Espanyol, Xavi, com a mínim una temporada més.
25: Sí, quan l'Espanyol es va assegurar la permanència, es va activar aquella clàusula automàtica de renovació de Manolo González, tot i que el tècnic també va voler deixar clar que no s'aferraria al càrrec. Ell volia continuar, però va assegurar que no posaria traves si el club tenia altres plans. Doncs bé, el màxim responsable esportiu avui ha confirmat que els plans de l'entrenador i els de l'Espanyol van de la mà i Manolo González continuarà dirigint l'equip com a mínim fins l'estiu que ve.
9: A RAC1, 14-15.
25: Ha confirmat aquest migdia Monchi durant la seva presentació com a director general esportiu de l'Espanyol. Anem cap a l'RCD Stadium. Edu de Batlle, bon dia.
26: Hola, Xavi, bon dia.
25: L'andalús ha explicat el full de ruta del nou projecte esportiu i la banqueta del primer equip, evidentment, és un dels punts principals.
26: Exacte, el primer que ha fet és esvair qualsevol rastre de dubte que pogués haver-hi sobre aquest futur a la banqueta i confirmar el que ja intuïem de fa dies. Manolo González serà l'entrenador de l'Espanyol la temporada que ve. Monchi confia en el tècnic sense embuts.
27: Desde el primer momento, desde la primera vez que hablé con él, él está, y podéis cuando tengáis oportunidad de preguntarle, él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
26: Monchi ha donat més detalls d'aquesta decisió, la continuïtat de Manolo, explicant qüestions que s'han viscut en les últimes setmanes des de la seva arribada a Barcelona.
27: El hecho de que el equipo haya conseguido el objetivo, pues como he dicho anteriormente, esa confianza que había en ese día donde no sabíamos qué iba a pasar, ha ido creciendo. ¿Por qué? Porque he visto una persona capaz, comprometida, dedicada, ilusionada. Entonces esas cosas te ayudan a que una decisión que yo ya tenía madurada se confirme.
26: Monchi reunirà demà amb Manolo González per començar a dibuixar la plantilla de la temporada que ve. És per això que avui el director general esportiu no ha parlat d'altes, ni de baixes, ni de noms propis, tampoc de diners, però en tot cas ha avisat que els calés no garanteixen l'èxit, que es molt més important la estructura.
27: El dinero no te da el éxito. Hay miles de proyectos en el pasado, en el más pasado, en el corto pasado, en el presente, que a pesar de tener dinero, a pesar de tener un potencial económico, no son exitosos. Yo creo más en crear la estructura necesaria para, en un mundo tan competitivo como es el mundo del fútbol actual, donde los pequeños detalles marcan la diferencia, creo mucho más en eso. Y estoy convencido 100% de que si el club crece, si el club necesita, una vez que vayamos marcando los hitos necesita una inversión, no estoy convencidísimo de que la va a haber.
26: En línies més generals, Monchi no ha volgut fer volar coloms ni incidir en el seu passat a d'altres clubs i es mostra confiat en que podrà tenir èxit a l'Espanyol.
27: El momento de pedir cosas, el momento de hacer. Pero sí digo que seguro sale este porque no viene el otro, que hay que ver. Creo en mi forma de trabajar, creo en la gente que va a trabajar conmigo, creo en la confianza de la presidencia, creo en los ejecutivos del club que han hecho cosas muy interesantes y que me van a permitir a mí trabajar en el futuro. Y yo estoy convencido de que, como ha sido en una gran parte de mi trayectoria, los resultados van a llegar.
26: Monchi també ha detallat com va començar la seva negociació per incorporar-se a l'Espanyol. Va ser un sopar aquí a Barcelona amb Alan Pace i un parell de persones més fa menys de 3 mesos i que el president de l'Espanyol li va transmetre confiança i sobretot agraït Monchi que li permeti també continuar sent president del club de la seva ciutat, el San Fernando. També ha dit Monchi que el planter ha de ser molt important en l'Espanyol del futur i que es vol involucrar també en el futbol femení del club.
25: Lògicament anirem sabent més detalls de com vol treballar Monchi i quina és la línia a seguir ara que és el màxim responsable de l'àrea esportiva de l'equip blanquiblau. Edu de Batlle, moltes gràcies.
26: Fins ara.
10: 14-15.
25: De fet, amb les lligues acabades, no només l'Espanyol, sinó tots, o pràcticament tots els clubs, preparen ja la temporada que ve. En el cas del Barça, Àlex Pintanel, bon dia.
11: Què tal? Bon dia, Xavi.
25: La carpeta principal és la del davanter centre. Deco treballa en el substitut de Lewandowski.
11: Sí, un cop aparcada l'opció de reforçar la posició de central, vist el rendiment de Gerard Martín, la renovació, que es farà oficial ben aviat, de Christensen, i la irrupció d'Álvaro Cortés, la feina de la direcció esportiva està centrada en fitxar un nou i un extrem en la posició de davanter, tot i els moviments de les últimes hores de Deco per João Pedro amb el viatge a Londres. Julián Álvarez és el gran desitjat des de fa mesos i l'Atlètic de Madrid comença a tenir coll avall que serà complicat retenir a l'argentí. Pel que fa a l'extrem, Flick vol quedar-se amb Rashford, però ara per ara ja hem comentat que el club no està disposat a pagar els 30 milions de l'opció de compra. RAC1 vam explicar que la direcció esportiva s'havia fixat en el futbolista del Newcastle, Anthony Gordon. I en aquest sentit, recuperem dues piulades en xarxes socials, una precisament de Rashford, ha estat un plaer amb ganes de més Barça, escriu l'extrem, i l'altra de Cancelo, s'ha dit per l'Al Hilal, Flick compta amb ell per la temporada vinent, i el portuguès ha expressat el seu desig de continuar vestint de blaugrana, assegurant que ha nascut per aquest estil i per aquesta samarreta.
25: Un mercat de fitxatges ara que en parlàvem, que aquest any estarà condicionat, lògicament, pel Mundial d'Amèrica del Nord, que comença l'11 de juny i que tornarà a tenir el Barça com a gran protagonista. És el club que més jugadors aportarà, 15 en total, només dos menys que en l'última edició, el Mundial de Qatar de fa 4 anys, quan van ser 17. Rècord absolut. La selecció espanyola és on veurem més representació blaugrana, amb 8 futbolistes. Emil López, bon dia.
12: Bon dia, Xavi.
25: I aquest fet, combinat amb l'absència de jugadors del Real Madrid, continua portant cua.
12: Sí, no ha agradat gens dins dels cercles madridistes la no convocatòria de jugadors del Madrid a la selecció espanyola. Per primer cop a la història, Espanya es presentarà al Mundial sense cap jugador del club blanc. N'ha parlat Luis de la Fuente el dia després de donar la llista de 26 convocats pel Mundial en una entrevista a EFE i Televisió Espanyola. En la línia del que va dir ahir en la presentació de la llista, de la Fuente resta importància al fet d'endur-se 8 jugadors del Barça o 0 del Madrid.
13: Es que para mí el equipo más grande que hay, el más grande sin ninguna duda, es la selección española. Yo soy de la selección española. Yo no miro la procedencia, el origen, no tengo por qué mirarlo. Te garantizo, y creo que no hay ninguna duda, la única persona que solo tiene una motivación deportiva al tomar de esta toma de decisiones. Te lo garantizo. Porque el día que me equivoque, que no elija a alguien y que crea que sea beneficioso para obtener un resultado, estoy poniendo en riesgo mi puesto de trabajo. Además de una responsabilidad que tengo con, insisto, con todo un país.
12: Noms propis, Lamine Yamal, cridat a ser una de les grans figures del Mundial, diu de la Fuente que aquest és el moment del crack blaugrana.
13: Está ilusionadísimo, con unas ganas tremendas. Es un chico muy joven, 18 años, pero con una gran madurez futbolística y que sabe que es su momento. Y los momentos en la vida hay que aprovecharlos porque en este planteamiento de que se pierde más que se gana, no sabes si vas a llegar el próximo Mundial, fíjate, dentro de 4 años, por Dios, ni siquiera la semana que viene. Entonces, ese que aprovechar los momentos. Este es tu momento, este es su momento.
12: Sobre els tocats i els riscos a córrer, De La Fuente diu que si cal hi seran tots al debut contra Cap Verd, però també deixa clar que tindran una mirada més a mig termini.
10: Yo creo que soy muy optimista, creo que estarían disponibles para el primer partido. Ahora ya se valorará si en nuestra prudencia también, nuestra mirada va más allá del primer partido y también del segundo. Entonces, si hay que esperar un poquito más, se esperará.
12: I també ha tingut paraules per Eric García, que gràcies al seu gran rendiment amb el Barça ha aconseguit ficar-se al Mundial.
10: Ha tenido lesiones, seguramente en los momentos claves. Pero dicho eso, porque hay otros, hay que respetar y entender. Nosotros manejamos 3-4 jugadores por posición, que quiere decir que son 4 jugadores capaces de estar a un nivel top. Eso significa que hay que tomar la decisión para que vengan 2 normalmente por posición y otros 2 se queden fuera. Y hay que aprovechar los momentos.
12: I sempre és estrany o poc habitual escoltar Luis de la Fuente sortir del tema seleccions, però en aquesta ocasió han aconseguit arrencar-li una opinió sobre José Mourinho i la seva probable arribada al Madrid.
10: Yo creo que es un grandísimo entrenador. Ahora no vamos a descubrirle. Fantástico entrenador, excepcional y además con una historia también muy importante en el Real Madrid. Yo creo que, bueno, que la idea me parece que es buena. Me parece muy buena.
12: De La Fuente ha explicat que en l'amistós del dia 4 a la Corunya contra Iraq participaran jugadors anomenats de suport, entre els quals figura Marc Bernal, i que ja el segon amistós de Puebla contra Perú dia 8 s'assemblarà més al que té al cap pel debut del dia 15 Atlanta contra Cap Verd. Sobre l'inici de la concentració aquest dissabte, els futbolistes estan citats a les 5 de la tarda a les Roces i el primer que faran és veure tots junts la final de la Champions, que començarà una hora després.
25: Va ser tot just ahir que vam saber la llista definitiva de la selecció espanyola en dies que anirem sabent les poquetes que falten, ara ho deia el Dami, 16 dies falten per començar el Mundial i continuen succeint-se aquestes llistes definitives de les 48 seleccions classificades, Àlex.
14: Sí, Espanya, Colòmbia, per exemple, les vam conèixer ahir i aquest dimarts estarem pendents de 3 llistes més. La d'una de les anfitriones, els Estats Units de Mauricio Pochettino, la del Marroc i la del Panamà amb un exblaugrana Thomas Christensen a la banqueta. Demà serà el torn de Països Baixos, presumiblement amb Frenkie de Jong a la convocatòria, i divendres li tocarà a Lionel Scaloni. I en aquest sentit a l'Argentina respiren una mica més tranquils després de saber que Leo Messi només pateix una sobrecàrrega a l'isquiotibial de la cama esquerra després de ser substituït diumenge en el darrer partit de l'Inter Miami, tot plegat a 21 dies del debut argentí davant Argèlia. Per cert, encara queden pràcticament la meitat de seleccions per donar a conèixer les convocatòries definitives.

0: Sortim del Mundial i parlem d'un dels temes que més hores omplirà els propers dies, com és aquestes eleccions al Real Madrid. La Junta Electoral del Club Blanc encara no ha fixat la data de les eleccions, però hauran de ser la setmana vinent, i és per això que el nou candidat, Enrique Riquelme, ja està fent campanya. Gemma Montero, bon dia.
1: Bon dia. L'empresari alacantí ha anunciat en una entrevista al diari ABC que ja té fitxatges tancats i treballa per un nou entrenador.
2: Hay fichajes cerrados. Dos grandes estrellas internacionales fichadas para el Real Madrid. Un acuerdo que si yo soy presidente del Real Madrid, hay dos grandes estrellas internacionales que jugarán en el Real Madrid. Y son necesarias para el proyecto deportivo de corto, medio y largo plazo del Real Madrid.
1: Riquelme no amaga el seu encant per Jürgen Klopp, però diu que també li agraden altres tècnics. També té previst, en cas de victòria a les eleccions, la incorporació d'un director tècnic. Demà serà el dia en què Enrique Riquelme expliqui quin és el seu projecte de cara als socis i ha tornat a lamentar en aquesta entrevista que la selecció espanyola no tingui jugadors blancs al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà. Demà a la tarda serà el torn de Florentino Pérez, que presentarà a les 7 de la tarda a un hotel de la capital espanyola la seva candidatura a la presidència del Real Madrid. Pérez exposarà les línies mestres d'un projecte sota el lema «Molta història per fer», per mirar de continuar la presidència del Club Blanc.

0: I dit tot això, parlem ara del gran protagonista de les últimes hores.
1: Raise the roof for our manager, our champion, our legend, Pep Guardiola!
0: Així presentava en Pep Guardiola en la festa organitzada pel Manchester City, amb què van acomiadar el millor entrenador de la història dels Citizens. Després de 10 anys i de 20 títols, club i afició van tornar-li a dir moltes gràcies, Pep. Una festa que va viure el Miquel Agut, que el tenim ara mateix ja tornant cap a Barcelona. Miquel, bon dia.
2: Bon dia, Xavi Rocamora. Va ser una jornada de moltes emocions. Als carrers, en una rua multitudinària i en un pavelló gegant amb 20.000 aficionats, al final, on es va celebrar la festa grossa. I també va ser un dia de moltes sorpreses, com per exemple, l'actuació de Mishima.
3: One of your favorite bands has come in, all the way from Catalonia, please, make some noise for Mishima!
2: David Carabent, que ahir ja va advertir als seguidors del City que s'hauran d'acostumar a la vida sense Guardiola, com fan els del Barça des de fa 14 anys i un mes, va dir, ha explicat avui al Món RAC1 com va anar tot.
4: Doncs això és una idea, jo crec, del Ferran Soriano i del Jordi Basté. Em va trucar el Jordi fa uns dies i em diu, escolta, que et truco demà. I era just quan el Pep havia anunciat que marxava. I llavors jo li vaig dir, escolta, que jo, si et truques demà, jo no t'hauré de dir cap insight. I em diu, no és pel programa, és per una altra cosa. I llavors em va trucar i em va explicar i acte seguit em va trucar el Ferran Soriano i em va dir, escolta, que volem fer aquesta sorpresa al Pep.
2: Això sí, no va ser gens fàcil mantenir el secret.
4: Sí que durant el dia d'ahir, diguéssim, que es va fer la rua i tot això, en el seu accés a l'estadi sí que vam haver d'amagar-nos perquè allà on estàvem nosaltres, diguéssim, el camerino on estàvem nosaltres, passàvem per allà davant dels jugadors i per tant sí que vam fer una mica
5: el número. I on us vau amagar, David?
4: Doncs vam haver de quedar tancats al lloc on estàvem perquè no se n'assabentés, diguéssim.
2: Mishima va interpretar Tot torna a començar i Glad All Over, que és la cançó que l'afició dedica a Guardiola des que va arribar. I tot davant d'una audiència tan experta com exigent.
4: La cosa va ser molt boja, realment. És a dir, jo ara mateix estic començant a ser conscient del que va passar perquè vaig cantar una cançó davant de 20.000 hooligans en català,
5: sí.
4: sobre la fe dels que no creiem en Déu, sí. Davant del Pep Guardiola i del Noel Gallagher. És a dir, que em puc morir ara mateix.
2: Va ser una festa llarga i emotiva i també va haver-hi sorpreses més enllà de Mishima. Moltes, com per exemple una felicitació de Michael Jordan.
6: Hey Pep, this is Michael Jordan.
7: Hola Pep, sóc en Michael Jordan. Només volia felicitar-te per la teva increïble carrera. Gaudeix de la teva retirada. Sort amb el golf i a seguir endavant. Enhorabona. Congratulations.
2: Després de lluir els 20 trofeus que el City ha guanyat en aquests 10 anys i d'homenatjar Bernardo Silva i John Stones, que deixen de ser jugadors del club Citizen, la festa es va acabar amb el pavelló sencer, incloent-hi la plantilla, cantant Wonderwall.
0: Gràcies, Miquel. Bona tornada a Barcelona. Ara passa un minut, gairebé dos minuts. A 3:15 anem a la resta del futbol.
8: En l'acte de renovació, Iago Aspas ha confirmat aquest matí que aquesta serà la darrera temporada en actiu abans de penjar les botes. El de Moanya passarà a formar part de l'organigrama del Celta. Primera, Osasuna ha destituït Alessio Lixi. El club navarrès ho va fer després que l'equip s'acabés salvant amb moltes dificultats, ja que va perdre els últims 7 partits de Lliga. De fet, un gol del Girona contra l'Elx hauria enviat Osasuna a segona divisió. També en clau banquetes. Des de Madrid apunten que José Bordalás no continuarà al Getafe després d'una temporada històrica en què ha classificat els madrilenys per la Conference League i que serà Fabio Celestini, exjugador del Getafe durant 5 temporades, qui es faria càrrec de la banqueta madrilenya. I precisament, parlant de la Conference League, demà el Rayo juga la seva primera final europea contra el Crystal Palace a Leipzig, partit per la història, pel barri de Vallecas. Aquesta tarda hi haurà entrenament a l'escenari del partit i abans, a 8:15, parlaran en roda de premsa Íñigo Pérez i un futbolista.
0: Una final, per cert, que podreu seguir en directe a RAC+1 amb l'equip habitual de la Champions. Es juga a RAC1, també estarem pendents d'aquesta tercera, millor dit, segona final continental de la temporada, justament a 3 dies que es disputi l'última, la gran final de la Lliga de Campions. 3 minuts per sobre de 3:15. Ara venim.
9: 14:15. El que avui és un menú amb verdures de temporada, o recuperar una bici vella. El que avui és un instrument adaptat, o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
10: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Matriarcado, tradición y poder.
12: Yo cuido de mi familia, nena. Somos mucho más fuertes de lo que se piensa.
11: Presentada en los festivales de Málaga y en el Barcelona Film Fest. Mallorca Confidencial. 29 de mayo en cines.
13: T'agrada estar al dia de tota l'actualitat amb RAC1, oi? Doncs t'informem de la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, i amb la qual poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei, i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia't i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
14: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
0: I ara temps pel bàsquet, matí farcit de notícies, començant per la reunió que han de mantenir avui Xavi Pascual i Joan Laporta. Saludem el Dani Aguilar. Dani, bon dia.
15: Hola, Xavi Rocamora, bon dia.
0: Pendents d'aquest últim intent del Barça de retenir el tècnic, tot i que és un últim intent que recull ja fa dies que expliquem que es dona com un mer formalisme.
15: Sí, perquè tal com expliquen fonts properes a aquesta trobada, que segons ens consta, o bé s'està o bé s'ha acabat fa poca estona, la decisió del tècnic ja està presa i es considera que la reunió amb el president electe arriba massa tard, ja ho havíem explicat a RAC1, després que la porta hagi estat aquest cap de setmana a Oslo, la final de la Champions femenina, que Xavi Pascual hagi estat a Atenes, a la Final Four, aquesta trobada que al principi no ha de portar més novetats que no sigui que Xavi Pascual marxi del Barça de bàsquet de camí a Dubai. Sí que és veritat, Xavi, com també m'ha explicat, que poden haver-hi canvis a l'estructura, a la cúpula esportiva, i aquests s'haurien de desencadenar en les properes setmanes. Tot això, evidentment, en la figura de Juan Carlos Navarro, Mario Bruno Fernández. Veurem com es desenvolupa tot plegat, però en qualsevol cas, aquesta és l'última hora que us podem oferir ara mateix.
0: Pendents, lògicament, dels detalls, però el que sí que és una evidència és que Xavi Pascual s'allunya, si és que ja no estava prou lluny de la banqueta del Barça de cara a la propera temporada. El que sí que sabem segur, Dani, és que a casa nostra s'organitzarà una altra competició ACB, la Supercopa del proper setembre serà a Badalona.
15: Sí, el Palau Olímpic anuncia aquest matí el cap de setmana del 19 i 20 de setembre serà quan es disputarà. Tres equips ja confirmats, el Baskonia, el campió de Copa, el València, campió de Supercopa, i el Joventut com a organitzador. De fet, serà el tercer gran esdeveniment que es disputi a Badalona en aquests últims 3 anys, després de la Copa del 2023, la Final Four de la Champions d'enguany, i al setembre aquesta Supercopa, el quart equip serà el campió de Lliga. Tot això, Xavi, mentre avui precisament juga la penya, reprenent el partit aturat al descans per problemes al marcador del 2 de maig contra l'única Hard, recordo, 55-35, s'ha de disputar aquesta segona part. La penya ja se sap sisena, vol esgarrapar les últimes opcions de millora de posició. És un partit clau per al play-off per als malaganys.
0: I un parell de coses més. Primer, ja coneixem el nou nom del Força Lleida.
15: A partir d'ara el coneixerem com el Ilerna Lleida, empresa de formació professional lleidatana que substitueix Hayopo, signa com a patrocinador principal per 3 temporades amb un acord prorrogable. Aquest matí s'ha dut a terme la presentació i un fitxatge encara d'equips catalans, en aquest cas a la Lliga Femenina, de l'Espart Girona. Juana Camilion, exterior, 1,79 m, 27 anys, balear d'origen argentí, ha disputat les últimes 3 temporades amb l'Estudiantes Plata, la selecció 3x3 a París, signa per 2 temporades, segona incorporació després és Diana Martín.
0: I per tancar, avui els aficionats dels New York Knicks estan d'enhorabona.
16: It's over. Believe it, Knicks fans, for the first time in 27 years, the New York Knicks are going to the NBA Finals. The dream season continues.
0: Ara ho sentíem, continua el somni. 27 anys després, els Knicks tornen a unes finals de l'NBA.
15: Sí, i ho fan per la porta gran amb contundència. Han tornat a guanyar els Cavaliers 93-130. De fet, escombrada en aquestes finals de l'est, 4-0. 11 victòries seguides en playoff. Han superat Atlanta, els Sixers, ara els Caps. Tornaran a jugar una final des del 1999. La ciutat de Nova York embogida, Jalen Brunson, MVP d'aquesta finals de l'est. Ara falta saber contra qui. Propera matinada, 2:45. Cinquè partit entre Oklahoma i San Antonio amb empat a 2 a la sèrie.
0: Dani, gràcies.
15: Una abraçada.
0: I del bàsquet, els dos grans esdeveniments esportius que tenim en marxa aquests dies, començant pel tennis, es disputa la primera ronda de Roland Garros en directe al partit del madrileny Martín Landaluce. Martí Aguilar, bon dia.
17: Bon dia, Xavi. Landaluce ha guanyat el primer set al bolivià Juan Carlos Prado per 6-3 i empat a hores d'ara en el segon per 3-3. Veurem si finalment es pot endur aquest partit i classificar per la segona ronda.
0: Avui es tanca aquesta primera ronda de Roland Garros amb el partit del número 1 del món, Yannick Sinner.
17: Doncs sí, Sinner s'estrena al Roland Garros a un quart de nou contra el francès Clément Tabur. L'italià ve de guanyar el Masters 1000 de Roma i és el favorit al títol, no només per la seva condició número 1 o per la motivació de poder completar el palmarès de Grand Slam, sinó que també per la imponent ratxa que porta en terra batuda. Sinner acumula un balanç de 17-0 en aquesta superfície, guanya els Masters 1000 de Monte Carlo, Roma i Madrid. L'altre número 1 del tenis mundial, Arina Sabalenka, ha debutat aquest matí al Roland Garros imposant-se la gallega Jessica Bouzas per 6-4 i 6-2. I ja classificat per segona ronda hi és Rafa Jodar, que després del gran debut d'ahir contra Kovacevic, en què va guanyar per 6-1, 6-0 i 6-4, jugarà contra l'australià Duckworth. També en segona ronda hi és la barcelonina Marina Bassols, que s'enfrontarà a la russa Mirra Andreeva. Tots dos partits seran demà. Al llarg de la tarda sabrem en quin horari, Xavi. I a més, en tennis ha parlat Carlos Alcaraz fa just uns minuts, que admet la frustració sobre la seva lesió i confia tornar més fort que mai. I ha assegurat, doncs, això, que aquest període d'inactivitat tindrà una recompensa positiva quan pugui retornar a les pistes.
0: I l'altra gran prova que tenim en marxa és el Giro d'Itàlia. Després de la jornada de descans, avui es reprèn per afrontar la setmana decisiva que comença amb la 16a etapa, curta però explosiva, Gemma.
18: Sí, una etapa de muntanya entre Bellinzona i Cari, de només 113 quilòmetres, però amb desnivells força pronunciats de l'11%. Ara mateix falten 70 quilòmetres i 11 corredors mantenen poqueta distància, 15 segons només respecte al gran grup. La classificació, recordem, la lidera des de dissabte el danès Jonas Vingegaard de l'equip Visma-Lisabike.
0: I, Gemma, què ens falta per saber?
18: Doncs una última hora, perquè Marc Márquez viatjarà finalment a Mugello per mirar de competir al Gran Premi d'Itàlia de MotoGP si és que finalment rep l'alta mèdica. I el Barça i el Noia s'enfronten avui a 9:15, el tercer i definitiu partit dels quarts de final del playoff de l'Hockey Lliga. L'eliminatòria arriba igualada després de la victòria del conjunt del Penedès dissabte passat. Els blaugranes confien en el factor pista i el Noia arriba en optimisme després d'empatar la sèrie. A la mateixa hora resoldran les dues eliminatòries que queden, l'Igualada Voltregà, d'on sortirà el rival del guanyador del duel del Palau Blaugrana, i el Calafell Reus, que decidirà finalment qui serà el rival del Deportivo Liceo a l'altra semifinal d'aquesta, recordem, quarts de final del playoff de l'Hockey Lliga.
0: Ara falten 3 minuts, una miqueta més, per arribar a les 3. De seguida tornem recordant aquesta notícia d'última hora que explicava el Dani Aguilar relacionada amb el bàsquet i amb el futur de la banqueta del Barça. Aquesta reunió entre Xavi Pascual i Laporta, segons expliquen fonts properes a aquesta trobada, no ha anat del tot bé i, per tant, Xavi Pascual s'allunya de la banqueta blaugrana de cara a la propera temporada. El que dèiem, 3 minuts i les 3, una pausa i tornem.
19: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
20: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
21: Tuya.
20: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
21: Sí, tu prima.
22: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta-la a helloprima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
23: Si vols ser la compra, ve a Danacar.
1: sentit, juguem tots amb el 3x2 en tots els productes Pantene. Si en compres 3, un et surt gratis i no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 10 de juny.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
21: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número 1.
23: Valorado.
21: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
24: El éxito está asegurado.
21: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
25: Necessites renovar casa teva? Arriben els dies sense IVA de Conforama. Preus increïbles en sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preus realment baixos només del 22 al 27 de maig. Conforama.
26: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tant,
27: hi ha empreses que tenen energia pròpia. Les coneixes perquè són capaces d'afrontar reptes. I també les coneixes perquè produeixen la seva pròpia energia per ser més competitives. I això les fa millors, i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE. Govern d'Espanya.
28: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
29: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
28: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
29: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
28: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
30: Les 3, actualitzem la informació d'aquest dimarts, que hem sabut que José Luis Rodríguez Zapatero tindrà 2 setmanes més per preparar la seva declaració a l'Audiència Nacional. El jutge José Luis Calam ha acceptat ajornar-la fins al 17 i 18 de juny, 2 dies, perquè la defensa tingui temps de llegir els 4.000 fulls del sumari, que ell veu tot un error, és el que ha dit el món a RAC1, el seu portaveu, Luis Arroyo.
31: Un gigantesco error, eso es lo que le parece. Gigantesco error de unas conexiones, unas conjeturas. Este dijo que dijo y por tanto cabe decir que esto es una trama corrupta y jerarquizada, estable, etcétera. Un gigantesco error.
30: Arroyo ha explicat, per exemple, que les joies que van aparèixer a la caixa forta de l'oficina de Zapatero procedeixen d'herències o regals i que valen entre 30.000 i 50.000 euros. Moncloa manté tota la confiança en Zapatero, però un altre representant de la vella guàrdia socialista s'ha sumat avui a la crida que hi feia Felipe González per demanar eleccions. És el manxec Emiliano García Page. Com Zapatero, Jonathan Andic també vol més temps per defensar-se de les acusacions sobre la mort del seu pare, per això ha anunciat que deixa temporalment el seu càrrec de vicepresident de Mango. Ho explica en una carta, en castellà i anglès, que ha fet arribar l'empresa i els seus treballadors, en què també denuncia que se l'està condemnant públicament. I aquesta tarda hem d'estar pendents d'una altra reunió decisiva al Departament d'Educació. Si no va bé, demà hi tornarà a haver una aturada a tot el país. Avui els que fan vaga són els estudiants de secundària i d'universitat. Pel que fa als esports, Manolo González continuarà com a tècnic de l'Espanyol una temporada més, Xavi.
0: El nou director general esportiu del club, Monchi, ho ha confirmat avui.
32: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Espanyol que creo que todos deseamos.
0: Sobre el pressupost no ha donat detalls, però Monchi diu que els diners no són garantia d'èxit i que el més important és crear l'estructura esportiva necessària. D'altra banda, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente creu que el Mundial d'enguany és el moment de Lamine Yamal. També assegura que no forçarà cap jugador que s'estigui recuperant d'una lesió. I en bàsquet, Xavi Pascual i Joan Laporta s'han reunit aquest migdia sense novetats, que sapiguem, en el futur del tècnic que té decidit abandonar el club. Això sí, el que es comencen ja a perfilar són els canvis a l'organigrama, amb amb el més que possible relleu de Juan Carlos Navarro com a director esportiu de la secció. D'altra banda, avui s'ha fet oficial que Badalona acollirà la Supercopa ACB el 19 i el 20 de setembre. Els aspirants al títol seran la Penya, el Baskonia, el València i el guanyador de la Lliga.
30: I el temps, els propers dies es dispararan encara més les temperatures, Mònica.
2: Tocaran sostre a finals de setmana amb valors màxims que es mouran entre els 35 i els 38 graus a les comarques interiors, fins i tot cap a Ponent es podrien fregar els 40 graus de màxima, per tant, molta precaució amb aquesta calor tan intensa i fora del que és habitual que tindrem i estem tenint aquests dies. Avui, per això, tarda amb temperatures una mica més frenades, però tot i això, amb calor, amb màximes d'entre 27 i 33 graus i amb sol, i només amb algunes pinzellades de núvols prims o alguna nuvolada en zones de muntanya.
30: Les 3 i 3, tanquem el 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer al control. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat als butlletins, el 900 Mireia Garolera.
0: I el tu diràs amb l'Aleix Pariser. Rocamora, travessa, Rocamora, bona tarda.
30: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda.
4: Que avui sí que venim a treballar, Rocamora?
0: Què vols dir?
4: Ahir no, jo faig vacancetes...
0: No, vacancetes no, vaig venir dissabte.
4: Bueno, sí, repeteixo, si és un regalo de venir dissabte.
0: Però tampoc vaig veure dissabte, per exemple, a Estadella, i avui tampoc no hi és, veig, o com va
4: home,
0: això?
4: Home, perdona.
30: Estadella el tenim treballant avui, eh?
0: Exacte, avui.
30: Cuidado, Rocamora.
0: Està bé. Aquest incís que has fet avui el tenim treballant.
30: El tenim a la Fira de Gran Via de l'Hospitalet.
0: Ah, carai.
30: Estadella!
4: Aviam.
30: Estadella!
5: Sí.
30: Oita,
4: ara, espera, que no t'hem sentit bé.
5: Què passa?
4: Ara.
5: Canallusa de la puça.
30: Au, au.
5: Què tal?
4: Bueno, ara explicarem què hi fas a la fira de l'Hospitalet de Gran Via.
5: Sí, de moment, l'última hora és que hi fot una calor ara mateix a l'estat de Barcelona, que és increïble.
4: Sí, molt bé.
5: Vull dir, però molt, eh? Tinc els ous escaldats.
30: Buf! Pues ha de fer molta calor per escaldar tot això,
4: sí,
30: eh?
4: Necessites una piscina de crema, eh?
30: Sabeu que
6: hasta
30: tenim...
6: Hasta ahí, hasta te va a desinflar un huevo.
30: Tenim la mateixa temperatura que Dubai ara mateix, o algo així.
5: Què dius?
4: Com ho has sabut, això?
5: Però menys calés.
30: S'ha dit a la redacció.
4: Ah.
30: Gent periodista.
4: Ah. Molt bé.
0: Doncs ens hi posarem.
4: Molt bé. Doncs començarem ja el programa.
0: Sí, tant.
4: Perquè vale. Aquí ara... Digues, Estadella, digues.
5: Que jo feu una mica de teca i tal perquè he d'entrar a acreditar-me per poder passar al marim.
4: Però, fill meu, has tingut tota la setmana perquè
30: sí.
4: Així ho vam parlar
5: bueno,
4: fa
5: collons,
4: dies.
5: És que hem arribat amb l'helicòpter Ferrer i, escolta, he d'acreditar-me abans d'entrar. Vull dir, calma i alegria.
4: Val.
30: Bueno, venga, va. Algo farem.
5: Va.
4: Tu digues que vas de part de RAC1.
5: Exacte, sí, de part del Conde.
4: Exacte.
30: Del exacte. Mateix.
5: Vinga,
4: fins a l'Estadella. Rocamora, travessa, ens veiem demà, Reis.
0: Que vagi molt bé.
30: Adéu, guapos.
4: Adéu. Guapos que sou, i en directe més.
30: Me'ls menjo.
4: A la ràdio són guapos, però veure'ls en directe
7: més. Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala
8: i
7: Guillem Estarella.
8: No és normal, home.
9: Un passo de conya.
30: Pues vinga, anem.
10: Amb alegria e ilusiones!
4: Molt bona tarda a tothom. Passen pràcticament 6 minuts de les 3. Som els d'abans del claper. Som...
11: A mediodía, alegría.
4: Clar que sí, molta alegria i molt bon programa 397. A la Segarra, bona tarda.
30: Bona tarda.
4: Mira, abans d'entrar en matèria, avui dia 26 de maig, podem dir que és el Dia Mundial de Dràcula.
30: Ah.
4: Ens encanta celebrar els dies mundials, eh? Mira, ho he estat buscant i el dia 26 de maig coincideix, però de l'any 1897, que es va publicar Dràcula, la novel·la de l'escriptor irlandès Bram Stoker.
30: Ah!
4: Bram Stoker.
30: Ah, és el dia de la novel·la.
4: Sí,
30: eh? Jo pensava que era el dia del gelat de Dràcula.
4: Està molt bé el gelat de Dràcula,
30: està boníssim.
4: No subestimem mai un geladet de Dràcula, eh?
30: Gelat de Dràcula, com allò va ser el pic de la Frigo, sí. Ja no han fet res més de bo.
4: Et diré més, potser m'agrada més el gelat que la novel·la, eh?
30: Ah, no em facis triar, com que no he llegit la novel·la, per ara triar el gelat.
4: A mi m'encanta. De fet, parlant de Dràcules, els taloners tenim... El nostre Dràcula particular, que és el Renato, un dia fent trucades a peu de telèfon d'investigació a Cunit per saber si volien seguir formant part del Baix Penedès o passar-se al Garraf, vam trucar al Renato, eren pels vols de Halloween,
30: amigo.
4: I ens va donar com una mica de por i vam descobrir que era el Dràcula.
12: Sí, hola.
4: Hola, bon dia, sóc el de les enquestes.
12: La roba sucia, i de què tu vull arribar?
4: Ah, que t'estan donant ordres.
12: Ah, aquí la iaia.
30: La iaia.
12: Necessito sangre nueva.
4: El què?
12: Necessito sangre.
4: Però que una transfusió?
12: No, necessito beber sangre, que soy el Dràcula, collons. Soy el Dràcula, pues...
1: Tinc que veure sang. Os estoy esperando. A Tarragona ens estan xuclant la sang. Necessitem sang nova de Barcelona perquè Vilanova està més a prop. I si tinc que volar, em va més bé Vilanova que no Tarragona.
4: Realment és un esport de risc fer trucades així al tuntun, eh?
3: No, jo he passat por. Jo he passat més por ara que amb el llibre, que no me'n...
8: Socorro, socorro!
4: I tal, exacte, el Renato. Va, que hem d'obrir l'altra versió del dia per poder saludar com toca el Guillem Estadella.
3: Correcte.
4: Que em diuen que encara no s'ha acreditat, però que està a punt d'aconseguir.
3: Espavila!
9: Fuà, no m'havia dado cuenta ni siquiera de eso.
4: I hem de començar l'altra versió del dia parlant de pàdel. És raro, però hem de parlar de pàdel perquè avui i demà a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat arriba, atenció, al Pàdel World Summit. És la fira internacional d'aquest esport.
3: El negoci del pàdel s'ha triplicat els últims 4 anys i ja mou a nivell mundial uns 6.000 milions d'euros.
4: Una barbaritat. No.
3: Cada dia s'obren al món 9 clubs de pàdel. Una altra de les dades que marca que el negoci del pàdel no para de créixer i de ser popular és que s'han superat per primera vegada les 50.000 pistes de pàdel al món. I cada any se n'obre una mitjana de 8.000 de noves. El Paddle World

0: Como sigue así, me...
1: Vale, es que estamos contrastando a ver si hay mucho divorciado en el mundo del pádel.
0: Pues no sé.
1: No, tú de momento no, ¿eh?
0: Yo de momento no.
1: ¿Quieres enviarle un mensaje cariñoso a tu mujer o hombre? No sé qué tienes.
0: No, porque no me va a entender, entonces está bien.
1: ¿De dónde es tu mujer o tu hombre?
0: Alemana.
1: ¿Alemana?
2: Oh. Pues en alemán, que lo diga en alemán. Pues,
1: en alemán, si quieres, dilo en alemán.
0: Ich liebe dich.
1: Ich liebe dich. Ole, Cookie. Ole. Adiós, que vaya bien. Molt bé, estic aquí. Estan aquí.
2: No sé qui s'entén pitjor, si l'alemana o el murciano, ¿eh?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Tot bé? ¿Com va la vida? ¿Tope o no?
3: Tope, muy bien, sí.
1: ¿Sí? ¿D'on sou? ¿De dónde sois?
3: De Terrassa.
1: Ah, de Terrassa, molt bé. Digo, hostia, te sembla que tinguessis accent alemany.
3: Jo, jo soc basc.
1: Ah, ets basc?
2: Ostres.
1: Ah, molt bé, perfecte. Estàs divorciat o no?
3: No, encara no.
2: Però per què diuen tots encara no?
1: Tothom m'està responent encara no, és que...
3: No. Jo he vingut a Terrassa perquè m'he enamorat d'una noia.
4: Ai, oh.
3: Encara no.
1: Bé, cookie, no?
3: Clar, sí, super cookie.
1: Molt bé. Com porteu amb la senyora?
3: 17 anys.
1: Home, però això va bé en tot pop, això.
3: I tant.
1: Molt bé, jugueu a pàdel o què feu vosaltres amb el pàdel?
3: Som entrenadors i coordinadors de pàdel.
1: Perdona, sou entrenadors de pàdel?
3: Sí.
1: Hòstia, molt bé, quin és el bon truc per fer pàdel? Quin és el consell bàsic que donaries?
3: Passar-s'ho bé.
1: Vale, perfecte.
4: Molt bé.
3: Tothom vol.
1: I ja està, no?
3: Bé, ja està. Si vols millorar, hi ha moltes coses, però...
1: Ja pagues, no entenc.
3: Passar-s'ho bé.
1: Eh? Que si vols millorar, ja ho pagaràs.
3: Sí.
1: Vale, perfecte.
3: S'ha de pagar.
1: Bueno, perfecte, molt bé. Són amics teus, també, de Terrassa?
3: Sí.
1: Vosaltres què tal? També sou profes de pàdel?
5: Sí, hem fet de tot amb el pàdel. Des de profes, hasta organitzar lligues, a portar clubs,
2: molt bé.
5: De tot.
1: Ah, molt bé. I vosaltres esteu divorciats o no?
5: No, és que els del pàdel, de sempre, de tota la vida, no.
1: Els bons no.
4: Els
2: aficionats.
5: No, els antics.
1: Els que s'han incorporat ara sí, no?
5: Els d'ara ja és tot. Ara ja fan de tot, perquè és molt social el pàdel. I llavors la gent se ve a dalt molt ràpid.
1: I tu ja coneixes la gent que ha follat gràcies al pàdel, eh?
5: Sí, i amb una pista és de pàdel.
2: No!
4: Oh,
2: sí.
4: Que bé!
5: Quan fan tardeus i coses d'això, acaba fatal.
1: En sèrio?
5: Sí.
1: Estem derivant el pàdel cap al Tinder de la gent divorciada, eh?
5: El folleteo.
4: Ara!
2: Però, hòstia, ella, però les parets són transparents.
5: Una cosa social i una cosa porta l'altra.
1: Però si són vidres, com? La gent ja follant enmig del vidre de la pista.
5: Tardeo acaba molt tard i la gent acaba molt malament.
1: I això on ha passat? Tu ho has vist, això?
5: Bueno, a veure-ho no, perquè jo sóc dels de...
1: Dels que plega ràpid, eh?
5: Exacte, jo organitzo i me'n vaig.
1: Tu organitzes l'orgia i que ja s'apanyin, eh?
5: Ja m'ho expliquen.
1: Ostres!
5: Que això també es fa molt, eh? Després del tercer temps, allò que diuen, ahir, hòstia, que fantàstic, a la festa, tal, i... Clar, tu vas follar, no?
2: Però a la pista hòstia, ho fan o no?
1: Però, hòstia, però entenc que a la pista no.
5: No, en pista, és que la gent té molt morbo.
1: Tu has vist... No ho has vist, però. Sí, tu saps que hi ha gent que ha follat a la pista?
5: Sí. Si algú ho sent, molta gent se sentirà identificada. I qui no ho ha fet, alguna vegada ho ha pensat.
1: Potser estem incentivant que la gent faci l'amor a les pistes de pàdel?
5: Que perdi una mica més la por, però sí.
4: Bueno...
1: Molt bé, m'encanta.
2: Té pinta d'aquell també ho ha fet.
5: Una cosa molt bona, que és que fa moltes parelles. Durarà menys, però fa moltes parelles. Eh?
1: El pàdel uneix persones, eh?
5: Sí.
1: Ah, doncs ens apuntarem al pàdel.
4: Molt bé, clar.
5: Hi ha molta
4: sí.
5: gent, sí.
1: Molt bé. I vostè, senyor, també és entrenador? Vostè què és?
6: Sí, també, igual que... El...
1: I tu ets els que t'has incorporat ara o estàs divorciat ja?
6: No, continuo en parella, sí.
1: Molt bé. I també has follat amb el pàdel o no?
6: Home, clar, crec que sí.
1: Sí?
6: No.
1: Dic, hòstia.
6: A pista no,
1: al lavabo.
6: No,
2: però gràcies al pàdel sí.
6: No.
1: Però gràcies al pàdel sí que has lligat.
6: Sí.
1: Hòstia, molt bé.
6: Vas conèixer a la meva parella...
1: Què dius?
6: A pàdel, clar.
1: Jugant a pàdel la vas conèixer?
6: Sí, clar que sí.
2: I va deixar l'anterior.
6: Anaven al mateix gimnàs, no? I però feien pàdel també.
1: I vas deixar l'anterior per anar-te amb ella?
6: No. Va conèixer aquesta i de moment continuo, igual que en el pàdel, que està bé.
1: Pues ja està, no?
6: Ja està bé.
1: Molt bé. Però escolta, moltes gràcies, guapos. Fins ara. Adéu. Bueno, però escolta, jo crec que sortim amb el titular de la tarda.
2: Home,
4: sí,
2: i tant.
4: Totalment.
2: Però és que això ho sabíem, però per fi ens ho han confirmat.
1: La gent el pàdel folla.
2: És el millor eslògan perquè la gent s'hi apunti, eh?
1: Home, tot és qüestió de pilotes.
2: Guillem, vols que busquem algú per acomiadar la connexió, o què?
4: Sí.
1: Ah, vale, perfecte. Anem a intentar buscar algú. Esquieti, que aquí està la gent com molt reunida. Vull dir, tothom està fent negoci.
2: Business.
1: Hola, què tal? Tope o què? A tope amb el pàdel o no?
7: I'm English, I'm having a good time.
1: Ah, jo, yeah. English a tope, eh?
7: English, yeah.
1: Okay, you play paddle, okay?
7: I do play paddle.
1: Okay, you play paddle, no paddle, eh?
7: Paddle,
1: eh? A mi m'agrada molt l'entrapà de paddle, també. El feien de petit.
7: Paddle sometimes.
8: Where are you from?
1: Where are you from?
7: From Nottingham in England.
1: Nottingham Forest.
7: Robin Hood.
1: From Robin Hood.
7: Yeah, indeed, and Forest.
1: Oh my God, in the morning. Okay, you're here, you are behind the altavoz.
7: Yeah, I'm just hiding, mate.
1: I want to make the music.
7: Yeah, that's it.
1: What music? Ole!
7: Se Tangana! I've never heard it before.
1: Yes.
2: Very good. Spanish, very Spanish.
1: Ole! Moving the Malooks.
7: Oh.
1: Yes, sorry, you know. Okay. We are from a radio program in Catalonia, Rock One.
7: Okay.
1: We accommodation the connection.
4: Aye, aye.
7: What, sorry?
1: We say goodbye to the connection. You have to say, Taloners, fins ara!
7: Taloners, fins ara!
2: Jo m'he quedat amb el behind the alts a peu.
4: No, i el accommodation.
2: Accommodation. Un dia hem de fer una classe express.
4: The English
2: Man. Però el Guillem de professor, eh?
4: No, 100%.
2: No d'alumne, perquè ell ja té el nivell...
4: Té l'anglès del carrer, que és el que et fa arribar a tothom.
2: El profession, sí. Aquell,
4: el professional, aquell. Sí.
2: Va, que encara ens estem recuperant de l'impacte visual de la foto de Salvador Illa i Bad Bunny.
4: Ai, ai.
2: Sembla intel·ligència artificial, sembla impossible, però la foto entre el president i el cantant porto-riqueny a la Sagrada Família és real, és de veritat.
4: Completament una selfie de boomer, o sigui, el Bad Bunny se'l veu un punt incòmode, pobre, sí, de qui és aquest senyor, suelta'm el brazo. Es veu que el Benito no volia marxar de Barcelona sense visitar la Sagrada Família.
2: Mireu, hem sabut que el president Illa va voler ensenyar el Temple de Gaudí a Bad Bunny, però el que poca gent sap és que Bad Bunny li ha tornat el favor ensenyant a cantar al Salvador Illa.
4: Ah, mira.
2: Tu m'ensenyes a...
4: Un win-win.
2: Sí, tu m'ensenyes a la Sagrada Família... Jo t'ensenyo a cantar.
4: Clar.
2: Aquí tenim les primeres demos, les primeres maquetes del president en el món de la música urbana. De fet, si Bad Bunny, en comptes de Nueva York, diu Nueva York, Salvador Illa, en comptes de Catalunya, diu...
4: Catalunya.
2: Catalunya.
8: Catalunya! M'ensenyava la Sagrada Família.

0: Salvador Illa.
1: Olé!
0: Ja el veig fent la gira de Devia tirar més fotos.
1: Sí.
0: Per tota Catalunya. És moment de fer una pausa, ara mateix que són les 3 i 23.
1: Uh-huh.
0: Tot seguit, ens fa molta il·lusió que ens visiti avui la cantant i actriu Bet Rodergas. Ara tornem.
1: Fins ara!
2: Taloners a publicitat! Yes!
3: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
4: 25 anys a Wall Street, en el centre de les finances globals. Ara, aquesta experiència és al teu abast de la mà de Pedro Escudero. Inverteix com els grans inversors institucionals des de només 500 euros. Amb Silverway Asset Management, el teu futur no s'improvisa, es construeix. Comença avui a silverway.com.
5: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
6: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
7: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
8: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escopinyes, musclos, calamars...
9: Un moment. Un moment. Si no hi ha la espanyola,
10: no hi ha aperitiu.
11: És la espanyola, una aceituna como ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
12: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
13: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
14: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
15: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.

0: Nacho.
1: Ai, sí, Déu meu, era aquí prop de casa.
2: Avui estàs aquí al costat.
1: Home, visca la Fira de Gran Via de l'Hospitalet.
3: No t'han regalat unes pales o...
1: No m'han regalat res, uns sos aquests del pal.
2: Ai, arrancis.
1: Sí, a part el nom aquest del Summer Summit, això, de veritat.
4: Tot tios, també.
1: Reunió de pal, tot tios, tot tios i tots expats.
3: Mira, una cosa que ara has arribat amb helicòpter, us recomano més la bici. Arriba la gran festa familiar de la bicicleta a Barcelona per fomentar una mobilitat sostenible i segura el diumenge 31 de maig.
5: El que fa, vigilar?
1: Bueno, helicòpter. Però amb la bici jo vaig tranquil·líssim.
3: El diumenge 31 de maig torna la bicicletada i la festa de la bici. Un recorregut popular de 12 quilòmetres per la ciutat que culminarà amb una gran festa, tallers per tots els públics.
1: Home, mira que m'agrada a mi una bona festa amb la bici.
3: Perdona, i circuits per totes les edats.
1: I és que una bona festa sempre hi ha molt bici.
3: Però aquest és en B alta, eh?
1: Aquest és el bo.
2: És el bo. Trixem en B alta.
3: Apunteu, sisplau. 10 del matí. Aragó en Passeig Sant Joan.
2: Oh, m'encanta Aragó en Passeig Sant Joan.
3: Cèntric i maco. No hi falteu. Va, que en un minutet mal comptat arribem a 3:45 de la tarda. He de dir que poques persones en aquest país són prou famoses com per poder-les presentar només amb el nom de pila.
1: Ara.
2: Ah, exacte.
1: I segurament ha vingut amb bici.
3: Va, ara preguntarem. Avui ens visita la Beth. Just ahir recordàvem que ha fet 23 anys de la seva actuació a Eurovisió. Doncs més de dues dècades després, la Beth continua sent un cul inquiet escènic. Segueix al teatre amb el fil invisible.
1: Ara.
3: Canta, fa coros i percussió amb el Sopa de Cabra.
1: Ara.
3: Segueix amb la Simfònica de la Cobla i Corda de Catalunya.
1: Ara.
3: I tot plegat ho combina amb la seva marca de roba, que també li preguntarem per això.
1: Això respira una de calés?
3: No, ui, això...
1: No. Això respira una de calés?
3: Et diré que pugem l'audiència només perquè està Hisenda escoltant,
4: Que jo he la dinero.
3: Està tota Hisenda escoltant. Avui hem fet sort que hagi fet un raconet a la seva agenda. La Beth, bona tarda, Beth!
6: Bona tarda.
3: Però quantes coses, no? Ja no pares.
6: Déu-n'hi-do, la veritat és que sí. Em canso només d'escoltar-ho. Sí, sí, faig moltes coses. Faig moltíssimes coses diverses.
2: Et queda temps lliure,
6: No massa. Últimament no. Últimament no i el trobo a faltar, també. Però intento... O sigui, les vacances, per exemple, a casa meva són força sagrades.
1: Molt bé.
6: I això, i quan em bloquejo uns dies, doncs aquells dies són sagrats i així descanso, que descansar és una cosa molt important. I no sentir-te malament per no ser productiva tota l'estona.
3: Ui, això ho porto fatal.
1: I tu ho fas com a autònoma o tens nòmina?
6: Jo sóc autònoma. Per això el que deies, que més que res, això, pluriempleada.
1: Clar.
6: Només d'una sola cosa de totes aquestes que faig no podria viure.
1: I s'està tan bé sent autònom en aquest país, que tots són facilitats.
6: Exacte,
1: i paguem poc,
6: Sí, quotes petitones, tot molt proporcional. Sí.
3: Abans l'IVA, abans de que t'ho cobris.
6: Exacte, factures que et paguen de seguida.
2: Factures electròniques.
6: Ui, que fàcil!
3: Perdona.
6: Que fàcil!
3: Acabes d'anomenar el dimoni de Catalunya.
2: Jo no vaig cobrar una factura perquè no la vaig saber fer amb l'electrònica. Vaig dir, us ho regalo.
6: Mira, vaig demanar això del kit digital a bona hora. Ara m'ho faran tornar tot perquè no estic fent el que toca. Us ho dic en sèrio, no és broma.
3: Et van donar el portàtil o no?
6: Sí, me'l van donar, però que també és una mica timo perquè tampoc acaba sent ben bé. O sigui, tu acabes pagant una mica menys del que costa. Perquè el que t'agrada és el car.
2: Sí.
1: Tu també.
6: Bueno, i ara, no sé, algú no estic fent bé i ja rebo avisos de com no facis tal, hauràs de tornar
1: és
6: tot.
1: És que a Paris Hisenda no entra de bon rotllo, A la primera diu...
3: Amenaces. Mai entra de bon rotllo.
1: I és que jo Hisenda, si fos catalana, tingués una Hisenda catalana, a mi en català m'entra molt millor. Però jo quan veig una nota de en castellano...
6: En espanyol.
1: Me tenso. De notificación de embargo si no pagas esto. Uy,
2: bueno, y es más fácil acceder al andén 9¾ que acceder a la aplicación de Hicienda.
1: Claro.
2: Yo Hicienda, aquella notificación...
1: La Hicienda con los caballos,
3: Sí, sí, sí.
1: Déu meu.
3: I la roba clave, totes aquestes coses.
6: Ui, sí.
3: Clar, tot està molt, diguéssim, segmentat amb la música, teatre, la teva empresa pròpia de roba. Mm. Parlant de facturar, on factures més? Teatre, música o empresa de roba?
6: Actualment, en realitat, música. Música és com el pilar més fort, no? Mm-hmm. Tota la resta són coses complementàries, però al final jo visc, em fa gràcia a vegades que em trobo gent una mica despistada i em diuen, ai, encara cantes? O...
3: Però saps? Perdona! Aquesta gent viu a mar.
6: No, però de veritat que molta, eh? Encara cantes o... I què fas ara? Saps? I jo, viure, treballar, fer de mare, que també és una feina no remunerada, que és molt esclava i moltes hores. Però vull dir que em fa gràcia, perquè penso, ostres, sí, però vius de la música encara? I penso, i tant, si és que sort en tinc de la música, el que sí que és veritat que és això, no només amb el meu propi projecte, sinó que també amb d'altres.
2: De fet, ara has creat una cançó nova?
6: Sí.
2: Juntament amb la Fundació Maresme.
6: Exacte. La setmana passada, just fa una setmana, va sortir la cançó Jo sóc com tu, que és la Fundació Maresme, és una fundació de persones amb discapacitat física, intel·lectual, així, que és una fundació que té 60 anys de història, i cada any fan les Dissantes, que és una festassa que fan a Mataró per als usuaris i per les famílies i per tothom que vulgui, que és el 18 de juliol, a Mataró. I cada any encarreguen amb un artista que faci aquesta cançó que s'ha de dir Jo sóc com tu. I aquest any, doncs, l'he fet jo.
3: La tenim.
1: I l'anirem tallant, perquè si no Spotify ens baneja una miqueta els capítols, eh?
3: Es veu que si posem massa música seguida, diu que no podem penjar el podcast.
1: Ens els treuen de Spotify?
6: En sèrio?
1: Ens treuen els capítols sencers?
6: També posen facilitats, també, no?
1: Sí.
6: Moltes facilitats.
1: Per això hem de mesurar molt quanta estona posem la música.
2: Ai, i qui la vulgui escoltar, que vagi el 18 de juliol
1: ara.
2: A les dissabtes.
1: Ara,
3: amiga. Mira, ara l'hem tallat, la podem tornar a seguir.
6: Una miqueta.
3: Ah, mira, ja ens ha tallat.
6: Però molt poc, eh?
1: És que, clar, són 30 segons. No pot sonar més de 30 segons. Sí. Si no, Hisenda bé, hola, què tal? Bueno, les gaia, en aquest cas...
3: Bueno, però llavors li entra la pasta.
6: Ara anava a dir, les gaia a mi també ja m'està bé, perquè sóc autora del tema.
1: Una cosa, si ens han de treure el capítol de Spotify per tu, que soni la música!
6: Vinga, home, que soni!

0: Ai, que bé,
1: Ai, sí.
0: Ara estava sentint això. Tindrem nova música de Beth, no? D'aquí poc o què?
1: Avui, mira, he de dir que he aprofitat que visc fora de Barcelona i quan vinc, doncs aprofito per fer diverses coses i avui vinc de l'estudi, d'un primer com contacte i sí, si tot va bé, abans d'acabar...
0: Has anat a mirar estudi com el que mira pis?
1: No, a mirar estudi no, a mirar feeling amb un productor.
0: Oh, molt bé!
2: Ai, que interessant això, o sigui, feu com una espècie de cita.
1: Sí.
2: Perquè, clar, és algú que...
1: A l'estudi, ja, per això, eh?
2: Però no, sí, no, clar, sí. M'imaginava en un llit, en un hotel.
0: No, hola, professional.
1: Senyor. No, però vull dir, perquè ja, també, ja ens coneixíem, i havíem coincidit, però sí que al final, a l'hora de com treballar amb la matèria prima, que són les cançons, les idees, i és superimportant el feeling, almenys amb mi.
2: Totalment.
1: Pot ser un productor, una productora que te cagues, que si a mi no t'hi sents a gust, totalment. I això, llavors avui era com una mica de primera cosa de, va, t'ensenyo les idees que tinc, a veure què podem
0: fer. I com ha anat?
1: Ha anat prou bé, jo sí. Crec que bé. Ai.
2: Fa cara d'il·lusionada,
1: sí, no, estic molt il·lusionada perquè tinc moltes ganes de treure música nova i et dic, abans d'acabar l'any jo crec que almenys un parell
3: regal
1: de
3: Nadal, podríem dir, eh?
1: Sí, abans i tot. I si tot va bé, el 2027 hi ha disc sencer i gira i tot.
2: I mos fas algun abans?
3: Qui és el productor?
1: No, sí. Perquè encara estic allò com... Sí, com veient, però abans de queda cançó, dius.
2: Un tema...
3: L'Alba és que sempre vol el clip per Instagram,
2: sí.
3: Eh?
2: Sí, alguna exclusiva.
1: És que no. Algun encara
0: títol.
1: No puc.
0: Encara,
1: ja tornaré.
2: Saps que puc trucar...
3: Ara.
2: Bueno, vale, va, torna. Sí. Anava a dir, m'agradaria trucar a casa i dir, papa, avui he aconseguit una exclusiva de la B.
0: Ja, el productor és conegut?
1: Dintre del mundillo, sí.
0: Sí?
1: Sí. El que passa que pot ser que també que treballi amb diferents persones, perquè com que ara...
3: Paletes,
1: hi ha moltes maneres de fer un disco, però sí...
3: Com els paletes, tu has de buscar pressupostos.
1: Et fa... Exacte. Ah. I abans sí que era una cosa molt d'un productor que fa tot el disc, ara, com sabeu, els artistes, els grups, anem traient cançons,
0: sí.
1: I ja no necessites, no?, com tota aquesta... Llavors, com que conec molta gent i tinc diverses cançons, doncs no sé si ho acabaré fent tot amb aquesta persona o treballarem
3: altres. I a tu t'agrada això que comentaves ara, que els artistes ara els gent per anar traient com una miqueta, anar, com si fos un caminet, com la Hansel i Gretel, no?, d'amigues de pan, no?,
0: per, perquè singles. Singles.
3: Singles, no?, per...
2: Sí, jo dic, això, o... com un petting.
1: Jo he de dir que a mi en concret, o sigui, la gent ho fa, penso, perquè és el que es porta i com ha canviat la indústria i la ràdio, i llavors ara el que demana la gent i la indústria és això, i la gent ho fa, però jo particularment, a mi em va de conya, i no és perquè es porti, sinó perquè jo, com que tinc poc temps per escriure, ja em pot funcionar molt bé això de, tinc totalment. Dues cançonetes, doncs vinga, trec aquestes dues i així tinc més temps per anar preparant la resta.
0: Bé.
1: O sigui, si jo, per exemple, no tingués fills i no fes altres coses, tindria tot el temps del món per dir, va, faig un disco i composo 12 cançons, però com que això no passa, doncs ja em va bé aquest mètode d'anar traient poc.
0: Mira,
1: a poc.
0: De moment no tenim les cançons noves de la Beth, les esperarem, però a mi la unió de Beth i Sopa de Cabra m'encanta. M'encanta. Mira com sona.
1: Clar, però... Bueno, més endavant, perquè clar...
0: No, aquí, aquesta és la guitarra, encara.
1: Ui, tardo molt, per arribar.
0: Sí. Com que ja no estarem a Spotify, la podem posar sencera.
3: No, avança una mica, Lujas, a veure.
0: Aviam, avança-la.
3: A veure.
4: De fer un rap.
2: Encara és el Quintana.
0: Ui, aquest és el Quintana.
3: Per cert, el Sopa de Cabra paga temps? Paga bé o no? Paga bé amb els plaços o és a 30 dies?
0: Amb la factura?
1: A temps, sí, superbé. Bé. Molt bé.
3: Vull dir, no has d'avançar i vas de Sopa de Cabra.
2: Som de fiar.
1: No, molt de fiar.
2: Mira!
0: Mira!

0: no voldria fer un lleig de sopa de cabra. Però si alguna gira, el Gerard està una mica fònic. I et fas tu totes les cançons?
1: Jo
0: vinc, Ebert.
1: Jo també. Jo encantada.
2: Bueno.
1: Com va anar això de la col·laboració? Truca un dia el Gerard Quintana. Hola, Ebert, sóc el Gerard.
2: No, a veure, amb el Gerard, jo ja havia col·laborat amb un disc d'ell.
0: Mira,
2: ja
0: truca el Gerard.
2: Del Gerard fa temps amb un disc d'ell en solitari. Ens coneixem, i amb el Josep també. I va anar el Josep fa 3 anys, va venir a un concert meu, i em va dir, ostres, tinc una idea d'una cançó per sopa que me l'imagino amb la teva veu. Va ser com, oh, que guai, moltes gràcies. A veure, passa-me-la, a veure. Llavors va ser aquesta, Temps de Cega. I arrel d'aquesta cançó em van convidar amb un parell de concerts de fa 2 estius. Vaig anar a aquests concerts, va molar moltíssim, i em van dir, ah, vols fer la gira d'hivern amb nosaltres? Vinga, doncs sí. Llavors ja va ser, ostres, la d'estiu també vols fer-la? Sí. I ara amb aquesta dels 40 anys igual, i la veritat és que m'ho passo teta. Per mi... és molt guai perquè, per una banda, estic gaudint d'un repertori que és la història de la meva infància i adolescència, perquè era fan del sopa. Mm-hmm. I per l'altra banda, també és com, penso, que com per l'ego d'artista, de persona que jo lidero el meu projecte, de repente està darrere, m'ho fa veure tot des d'una altra banda, i m'encanta. M'encanta ser corista, he de dir. No seria corista de qualsevol, ja, però de sopa, m'encanta.
0: I també has de fer coros quan diu «Bona nit, Malparit!» Aquí no, no?
2: Aquí no, aquí el deixo sol.
1: Seria molt bo que de fons fos «Bona nit, Malparit!»
0: No? Fent una segona, no? Estaria bé. De fet, tu ja vas tenir un grup de rock català.
2: Sí, vaig començar amb un grup de rock català, sí. Vaig fer... Ens dèiem Hàbit. I va ser la primera vegada que vaig pujar a un escenari a cantar, va ser amb aquest grup, tenia 16 anys.
1: Què va passar en aquell primer concert?
2: Us heu informat, eh? Doncs un punky la va liar, la veritat. Va ser un primer...
3: punky us la va liar.
0: Sempre els punkis, eh?
2: Sí, sí, de veritat, tal qual.
3: Però m'agrada molt com... És frase de pel·lícula o de llibre, eh? Un punky me la va liar.
2: Però és que era així, era talment així. O sigui, estàvem fent el bolo, tot anava perfecte, i de sobte vam sentir pa! I un punky va pujar a la taula de so i va tirar el rack, que es diu, com un aparell i tal. Vam haver de parar el concert fins que ho van solucionar i llavors vam continuar. Això va ser la primera vegada, el meu primer bolo.
1: I tu quants anys tenies?
2: 16.
1: Uau.
3: I va donar alguna explicació al punky?
2: 16 o 17.
3: Ho drogàveu molt poc, no m'ha agradat. Com
2: no, no sé, crec que anava passadíssim. Clar, i aquesta gent de liar-la per liar-la.
1: I es va quedar al concert el punky?
2: Sembla que no, el devien fer fora.
0: No.
1: Bueno, allò reintegrar, no? Una altra vegada,
3: no? Tant de bo al final demanant-te fotos, autògrafos. M'heu encantat.
2: No me'n recordo, però jo diria que va venir els Mossos i tal, i se'l van emportar.
0: Això va ser a Súria o no?
2: A Manresa.
0: A Manresa.
2: El pati del Cursal de Manresa. Oh, allà aquell pati de davant del Cursal.
0: I que no te l'has tornat a trobar pel poble i això.
2: No, recordo ni qui era.
1: Volaria que diguessis, ara és el meu marit, saps?
2: No, home, jo he tingut una època que amb algunes coses sóc una mica punky, també, però no amb això, no.
3: Has moderat, no?
2: I tant.
1: Home, no per rebentar concerts,
2: mai a la vida. No.
3: Ai, toca.
0: Mira, estem parlant de música, hem parlat també de lo de la marca de roba, que si facturaves o no. L'altre és el tema del teatre, que també l'hem de tocar, que segueixes amb el fil invisible.
2: Sí, el fil invisible.
0: I que aquí també ho combines també amb música, perquè...
2: És un musical.
0: Cantes musical,
2: sí.
0: I teatre.
2: Que t'he de dir que m'has dit que seràs pare.
0: Sí.
2: No sé si encara hi serem d'aquí 3 anys, però a partir de 3-4 anys ja poden venir. O sigui, doncs que si encara hi som, ja t'espero amb el teu fill.
1: És una història preciosa, la del fil invisible.
2: És molt bonic.
1: Si Míriam Tirado aquí va fer un ole.
2: Sí, la Míriam té com... La Míriam Tirado és l'autora del conte, i aquest espectacle està basat en aquest conte, que és un best-seller que tenen a gairebé totes les escoles d'infantil o inclús llar d'infants, i és una eina molt útil per explicar als infants, doncs, que tots estem connectats. Parla dels vincles, en definitiva, no? Dels amics i la família, que encara que estiguem lluny, sempre hi ha aquest fil invisible que ens connecta, no? O també
1: manera.
2: Pots parlar de la mort, de gent que, doncs això, que està lluny, o físicament, o en l'espai, o... I parla de persones i animals, també, no?
1: Que guai.
2: I bueno, molt contenta.
1: El públic infantil, què?
2: A veure, ja que...
0: Punts suspensius, aviam.
1: És que...
3: A mi em
2: clar,
3: pensa, eh?
2: He de dir que el meu paper en aquest espectacle faig de narradora. I llavors, jo sóc l'única de tot l'espectacle que em dirigeixo al públic. I això em dona molt poder, perquè quan de repent hi ha algun nen o nena... A veure, s'ha de ser comprensible, perquè a vegades són molt petitons i, òbviament, doncs no saben, no, de la normativa teatral.
0: I que
2: teatral.
0: Tu ja venies del punky de Manresa.
2: Exacte.
0: Vull dir que tu ja tens taules.
3: Tu, un nen de 4 anys, ja vas tranquil·líssima.
2: Però quan veig que algú d'allò, doncs, una miradeta, un xxxt, saps? Una mica així, sutilment, m'ho permeto. Sí, llavors els tinc tots, Déu, els tinc tots a ratlla.
0: No cal, ara,
2: no cal. No, però he de dir que el públic, mira, és una obra que el resum, de debò, tothom ve pensant-se, els acompanyants adults, siguin els pares, mm-hmm. avis, tiets, veïns, qui sigui, cangurs, venen a acompanyar el nen o nena pensant-se que venen a veure una cosa infantil i s'enduen un flasca, perquè al final toca molt, emociona molt, i com que us dic, que parla dels vincles, que vincles tots en tenim...
1: Totalment.
2: Doncs hi ha moments de l'espectacle que els petits s'ho passen superbé, mm. però n'hi ha d'altres que els adults entenen altres coses i ploren, directament ploren. I he de dir que aquest 10 d'agost estarem amb el Fil Invisible a Cap Roig, al Festival de Cap Roig. I és una ocasió molt xula per veure l'espectacle, perquè ja sabeu que l'indret dels Jardins de Cap Roig és preciós.
1: Molt.
3: Hem rebut un missatge una mica estrany.
2: Aviam.
3: Diu, soc el punky del Bru.
1: Sí, home.
3: I vaig conèixer la Bet a la preestrena de la pel·lícula Timbaler.
2: Com?
3: Jo l'he dit, jo he preguntat, va ser tu?
2: Com?
3: M'ha dit, un tal Àlex Ramon diu, soc el punky del Bruc.
2: Del Bruc?
3: I vaig... Sí, del Bruc, no.
1: No, però això era...
0: Però deuria anar al bolo de Manresa. Però,
2: no, és que a veure, aquí suposo que s'està fent un lío, s'ha liat del Bruc i no sé què del Timbaler.
3: Sí.
2: Jo fa uns anys vaig fer la banda sonora, vaig cantar i...
3: Has dit punky i pensava que era ell, ara.
2: No sé, amb una cançó que anava sobre el Timbaler del Bruc.
3: Vale.
0: I també te la valia un punky?
2: No. Ah. Però que diu que em va conèixer en l'estrena de la peli.
3: Soc el punky del Bruc, sí, i a la Beta, la preestrena de la pel·lícula del Timbaler, la vaig conèixer.
2: Aquesta pel·li sí que pot ser que hi anés, però jo vaig fer la banda sonora.
0: Ostres. Doncs potser hi va anar, però... i tu no el vas reconèixer, i era el punky del primer concert.
1: Potser hi ha un punky que et
3: perdona
1: segueix.
3: Perdona un moment, però és que estem rebent missatges del punky, diu un altre. Sí, no seria home. El Pino, el punky aquell?
2: Pino?
3: Pino.
2: Aquest nom em sona.
3: Ai, ai, ai, ai, ai, ai!
2: Estem no trobant... No ho sé. No ho sé, és que estem parlant de fa molts, molts anys, eh?
3: Tenim gens a tope.
1: Si el punky que se sent per al·ludit, sí. que truqui en clar, qualsevol sí, sí, moment sí, sí, sí. i us posem en contacte i fem una reconciliació.
2: Però jo crec que tal no com anava... No, que com anava aquesta persona, o és mort o no se'n recorda. O sigui, no, de veritat, o sigui, no se'n deuen recordar.
0: Bé, fantàstic, normal. Fantàstic. Bé, ho hem de deixar aquí, que hem d'anar a publicitat, però moltíssimes, moltíssimes gràcies.
3: Torna, per favor.
2: Tornaré, eh? Us agafo la paraula. Quan tregui nova música, us tornaré a venir a veure.
0: Sí. Jo crec que totalment. Aquesta cita que has tingut amb el productor avui musical...
3: Mira bé.
0: Ha anat bé, això.
2: Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. Va, des d'aquí un petó a la d'aparellada, que en realitat és la bruixeta que ha fet que avui estigui aquí, perquè gràcies al dinar de davantales del Semproniana vaig conèixer l'Alba.
3: On es va autoconvidar ella, sí.
1: I em vaig autoconvidar.
2: Ah, goita, doncs així gràcies a tu.
1: Li vaig proposar a l'Ada que seria guai convidar-me.
2: Perfecte.
0: És a dir, es va autoconvidar.
2: Perfecte, doncs al final tot queda en família.
1: Sí, va ser una nit màgica.
0: Saludem
2: jo també m'he autoconvidat també. Aquí.
3: No, però està bé, però ja ens agrada, ja ens agrada.
1: És un honor molt gran.
0: Va, que hem d'anar a publicitat perquè després ve el Pedrol, eh?
3: Sí, el nostre pèl roig de confiança.
0: Vinga, ara tornem.
1: Adéu,
0: adéu,
1: adéu.
4: Coneixes Munt? La marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia. I avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
5: Per què una mateixa teràpia del càncer de pròstata no funciona igual en tots els pacients? Cetires Cires lidera un projecte amb la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia que amb proves d'imatge mèdica i intel·ligència artificial permet anticipar l'evolució de la malaltia en fases metastàtiques i personalitzar el seu tractament. Cetires Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
6: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
7: Ganes de cinema? Aquest divendres descobrirem quin és el drama que amaguen Zendaya i Robert Pattinson dies abans del seu casament.
8: I també és divendres de reestrenes mítiques amb el 25è aniversari de Shrek i el final de la trilogia de l'Anell, El Retorno del Rei, en la seva versió ampliada en 4K.
7: Movie Cinemas, els cinemes de Barcelona.
9: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
10: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
9: El Llac dels Cignes, 2 úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
11: Tots els marroquís roben.
12: Ens treuen treball.
13: Com a trans et veuen com un monstre.
14: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
15: Aquest amb un trastorn mental és violent.
16: Una soledat, la gent gran.
17: Són gent que roben.
18: Paràsit. Marimatxo.
19: Però si estic solo.
20: Puto mono.
21: Terroristes.
22: Ve a menjar plàtan.
23: Monstre. Tot això és odi.
24: Aturem-lo.
25: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
26: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
27: Notícies.
28: Contingut exclusiu.
27: Ràdio en directe.
28: RAC més 1.
27: Podcast.
28: Perquè amb l'app de RAC 1, tot és més. Més.
29: Hola, tornem la publicitat amb els taloners. Oh, yeah!
0: Deu minuts i les 4 de la tarda. Aviam, Albert Pedrol, pots tornar a repetir la pregunta que has fet durant la pausa de publicitat?
3: Només tenim 10 minuts, no farem la secció.
0: No cal ni respondre-la. La pregunta que has llançat.
30: Que si us deixàveu amb les vostres parelles, ja està, no era aquesta?
3: No pregunta si us tireu amb pets.
30: Ah, doncs això, si us tireu pets amb les vostres parelles.
1: I després de preguntar, i us dutxeu junts, jo li he dit que no, perquè la dutxa és molt petita.
30: Ja està. Escolta, podem anar al gra, que em quedo sense temps?
0: Vinga, va.
30: Vinga, va.
3: A veure, què?
0: Els deports.
30: Vinga, arrenco ja. Avui, nois, us porto una secció plena de màgia.
3: Oh. Ai.
30: Exacte, avui parlarem de...
0: Exacte? Però si no dic, ningú ha dit res?
3: Però un moment.
30: Escolta, de quines...
0: Vas molt espitat, avui, sí. Pedrol.
1: Perquè ell ve del matí i al matí van pa.
30: A veure, oh.
3: Tu ja penses que el Bastet està responent, no tens el Bastet
0: ai,
3: i el Coco.
0: Saps què
3: no,
0: podríem ai. Fer? Allò de dir-li, Albert Pedrol, esperar i dir-li, bona tarda, que comenci.
3: Ah, sí, que això fa molt el Bastet.
1: Ah, sí.
0: Posa'm vale. Sintonia, posa'm
3: mira,
0: sintonia.
3: A veure, vinga, va.
0: Albert Pedrol... Bona tarda.
30: Bona tarda, què tal?
1: A mi em fot nerviós, això.
3: Jo penso que és l'aplicació que s'ha desconfigurat o alguna
1: cosa. Jo estic i Alexa!
0: Espavila, Alexa!
1: Vuelve-la a poner!
30: He de dir que
3: Alexa,
30: això ha tingut molta acceptació entre la gent. A la gent li agrada molt aquesta pausa.
3: Ai, a mi em posa molt sí. Nerviós.
1: Per gustos colors.
30: Exacte. Bueno, va, escolta, anem al gra. I hem escoltat la cinta...
3: No, torna a presentar-la. Vale. Sí.
30: Avui, nois, us porto una secció plena de màgia.
0: I ara dirà, efectivament...
30: Això que sentiu és la sintonia de Harry Potter.
3: No em diguis, no ho sabia.
30: Perquè, exacte, avui parlarem de Quidditch.
0: Però és una... Això és de ficció.
30: No, és un esport de veritat.
31: Això és un esport que jo practico.
1: Ai, no, per favor, no.
30: Nois, jo sabeu que us porto els esports menys mainstream que existeixen, però que es juguen aquí al nostre país, a Catalunya. Per tant, el Quidditch és un esport de veritat inspirat en les pel·lícules de Harry Potter, però que durant els anys ha volgut seguir el seu camí per fer-ho. S'ha anat professionalitzant alhora que també ha intentat agafar distància.
0: Però hi ha professionals del Quidditch?
30: Hi ha professionals del Quidditch. De fet, ara es diu Quadball. Vale? Hi ha un club a Catalunya que ho peta molt fort.
0: Però com, es diuen com les escoles de Hogwarts o no?
30: No, aquest es diu Barcelona Eagles, les Àguiles de Barcelona. I
1: sembla
30: parlat...
1: un grup neonazi.
30: Ah, sí? No fotis.
31: Tienen otro tipo de varita.
30: Exacte.
0: Se llama porra. Y te pueden abrir la cabeza.
30: Una porra...
31: También son calvos como Dumbledore.
30: Escolta, em deixareu fer
1: però
30: la secció,
1: Dumbledore no? Dumbledore no era calvo.
31: Ay, pero, como el Voldemort.
30: Que
31: me confundo, no.
0: Y en vez del búho tienen aguilucho. Venga.
30: El que
1: qui
30: no sé
1: són
30: si
1: els
30: sabeu,
1: Barcelona Eagles?
30: Ara, són un equip que ho peta molt fora Catalunya jugant a Quidditch de veritat. I hem parlat aquí en exclusiva els taloners amb un dels seus jugadors. Es diu Nil Salvat. per conèixer una mica més de què va el Quidditch. I la primera pregunta, nois, era obligada.
2: Ah.
30: Jugueu amb una escombra voladora entre les cames?
0: Home, clar.
4: Quan el Quadball va néixer el 2005, sí que hi havia molta gent que feia rèpliques reals de les escombres, de les pel·lícules i de tot, però a mesura que el reglament ha anat avançant i s'ha intentat distanciar-se una miqueta dels orígens de Harry Potter, ara mateix el que fem servir és un pal de PVC, d'un metro de llargada, així com emulant una escombra, però bé, li diem bastó.
30: Vale, bastó, no escombra. No volen amb escombres.
1: No.
30: D'acord?
1: Bastó.
30: Queda clar,
0: però tampoc volen amb el bastó aquest de...
30: Tampoc, però el porten entre les cames. I fa un metre.
31: Sabes que lo que yo llevo de pinza es fierna.
0: Dumbledore, cállate.
30: Nois, jugar a Quidditch no és cosa fàcil, però sí que és superdistret. Són tres esports en un, cada equip té set jugadors al camp que es divideixen en tres posicions diferents. Caça, colpejar i snitch.
4: Unes són posicions de casta, que juguen amb una pilota de voleibol, que és l'encarregada de marcar gols. Després, hi ha dos jugadors per equip que juguen al joc de colpejar, que es dediquen a jugar una miqueta com a matar. I després, finalment, tenim el tercer joc, que és les nits, la papallona daurada famosa de Harry Potter. Aquí el que tenim és un àrbitre que té una pilota guardada en un mitjó que li penja dels pantalons al costat del cul. Llavors, un jugador per cada equip, el seu objectiu és prendre-li aquesta pilota.
30: Què us sembla?
1: Però...
3: Marica.com.
12: Alujas, por favor.
1: No. És l'arrencaconills de tota la vida.
3: No, és perquè la snitch daurada és la més complicada de trobar, de
30: caçar. Sí, exacte.
1: La Quidditch... La boleta aquella volar és Harry Potter.
3: Sí. Snitch daurada.
30: Sí.
1: Sí, la snitch daurada. Que sí.
30: Sí?
3: Però, un moment.
30: Escolta'm una cosa, no rigueu, perquè el Quidditch és un esport també que li agradaria molt, i ho diré bé. El Vicenç Martí.
12: Anda, collons.
30: El motiu és que la selecció nacional de Catalunya competeix de manera oficial i al marge de l'Espanyola.
1: Olé! Catalunya!
4: El futbol, com que vam ser nació fundadora de la Associació Internacional, Catalunya juga part d'Espanya, tot i que a Catalunya només tenim un equip en actiu ara mateix, que som els Barcelona Eagles. A nivell espanyol et diria que ara potser en actiu hi ha 6 equips en tota la península i arreu d'Europa n'hi ha força. Jo no sé si arribaran als 200 o als 150, per ahí.
30: Què us sembla?
1: Ostres.
30: Rieu molt, però és de les poques seleccions catalanes que juguen de manera oficial.
3: Però està molt bé, perquè normalment entenc que no hi ha federació d'això o alguna cosa, o no?
30: Això, mira, ho hauríem de preguntar. Li preguntarem al Salvat, sí.
3: Normalment les federacions espanyoles són les que capen la llibertat de les federacions catalanes. Vull dir, ja va passar amb l'hoquei patins als 90.
30: És veritat, tens tota la raó. Escolta, poca broma, perquè sembla que el Quidditch és un esport perfecte per lligar.
1: Home!
30: Es posen les botes.
4: És una bombolla molt, molt tancada i molt hermètica. És a dir, que hi ha moltes parelles dins del mundillo. Al nostre equip hi ha unes quantes parelles que s'han acabat casant i vivint junts, i hi ha alguna criatura pel mig que ja ha nascut d'un amor nascut del Quidditch.
0: Ja
4: planté per noves generacions. Algun cop ha vingut algú a l'equip només de lligar, a conèixer gent. Això tampoc ho volem.
0: Clar. ¿Quieres ver mi varita mágica?
31: Ahí fue cuando conocí a mi mujer, a mi esposa. Estoy súper contento porque gracias al Quidditch me puse algo entre las piernas y no era solo mi varita.
12: Una polla.
31: Era, efectivamente.
30: Per favor. Va, escolta, anem acabant ja, perquè com tots els equips i els esports, els Barcelona Eagles també tenen un crit de guerra.
3: Ara.
30: Com el remat de futbol sala de Mataró.
3: Sí, per favor, boníssims.
30: Voleu saber quin és el crit de guerra dels Eagles?
16: Sí!
30: Foli, Alujas.
4: Barcelona... Eagles, Barcelona, Eagles, Barcelona, Eagles, Eagles, Eagles. I rugeix l'estadi.
31: Le valdo un poco de fuerza, chillido.
0: Doncs estarem pendents.
3: No, home, sí.
1: Barcelona!
0: Eagles!
3: No, crec que hem d'anar un dia a jugar a Quidditch.
0: Clar que sí,
3: clar.
0: I la petanca se'ns està acumulant
3: tot. Home, per favor.
0: Va, que, deixem el Quidditch i passem al futbol, perquè el motiu és que tenim a l'horitzó un partit molt més important que qualsevol clàssic entre el Barça i el Real Madrid. Podríem dir que més important que la final de la Lliga de Campions,
30: sí.
0: I ningú n'està parlant.
30: No, ningú en parla, però tranquils, que jo sóc un bon periodista, ja ho sabeu, així que us vinc a parlar avui als taloners d'aquest partit. Recordeu que un dia us vaig parlar de la Unió Esportiva a la Nou de Gaià?
3: Home, sí. I tant, per favor.
30: Es tracta d'un equip de futbol del Tarragonès que s'havia refundat i que ara estava lluitant per pujar de l'última categoria del futbol espanyol, del català, en aquest cas, a la penúltima, és a dir, de quarta a tercera. Ho recordem breument.
2: abans del partit deien, estem fins al gorro de pintar les línies cada partit. Ai. Els farem amb una cervesa. Sí, i si plou, pues, toca repassar una mica el dia següent. Sisplau, busquem gent per pintar les línies del camp i apaguem amb una cervesa.
30: Doncs l'equip tarragoní va superar els quarts de final del play-off i ara està a les semifinals. I el rival, amics i amigues, és el Cunit de Guillem Estadella.
1: No!
3: Efectivament.
5: Sí, sí.
30: Tenim en línia.
5: No!
30: Aquesta veu...
5: Però hi haurà molta tensió aquí, ara.
30: No, bueno, no. M'és igual, que s'espavilin entre ells, que s'enfrontin cara a cara, perquè ja s'enfronten a sobre el terreny de joc i ara s'enfrontaran exclusiva en aquí els taloners. La veu que ara sentíeu és el Jaume Martínez, jugador, tresorer i fill del president de la Unió Esportiva La Nou de Gaià.
5: Ho és tot, eh?
30: Jaume Martínez, bona tarda.
6: Hola, bona tarda, què tal?
1: Hola!
5: Ui, ui, ui, ja respira tensió en l'ambient.
3: No, home, no. De fet, jo és que el partit de dissabte no el vaig jugar perquè estava tocat. Sí, vam quedar 4-2, però queda el partit de tornada, que animo tothom que vingui, diumenge al camp de La Nou de Gaià, a les 12, no, Jaume?
1: Vale.
6: Sí, sí, a les 12, al municipal de La Nou de Gaià.
3: He posat aquest horari perquè com els jugadors surten de festa, és horari per...
30: A veure, Jaume, jo vull saber quina estratègia seguireu per intentar la gran remuntada.
6: Home, en primer lloc omplir el camp de tota la gent, els veïns, els familiars, amics, que la veritat que aquí a casa és un fortín i és difícil guanyar-nos a casa. Jo crec que amb el resultat de l'anada encara no està tot perdut.
3: Home, sí, és que la Nou de Gaià és un rival durillo i, a més, jugueu amb camp de terra, com vam comentar sí. L'altre cop, que això també normalment la gent està acostumada a jugar al camp de gespa i tal, vull dir que també és un punt a favor vostre.
30: Bueno, ara ho sentíem, no?, que pinten les línies...
5: En contra del Cunit.
3: Sí, sí, sí. Ja et dic jo que estic per fer-me lesionar per no jugar aquell dia.
30: Escolta, Jaume, hi ha maletins? Heu provat de subornar l'Estadella i el Cunit per passar a la gran final del play-off de Sens?
6: No res, no ens cal. Jo crec que no ens cal. Com comentava el Guillem, el camp de terra és un punt a favor. De fet, als quarts de final necessitàvem 3 gols al minut 75 per passar i els van marcar els 3. Llavors, jo crec que 2 és molt factible.
3: Jo només et dic una cosa, que amb un company teu, el Gerard Canyelles, que coneixem en aquest programa, que és el desenvolupador de l'aplicació de Calçotap,
5: sí,
3: vam parlar amb ell, juga també a La Nou de Gaià, ens hem apostat que diumenge qui passi a la final del play-off convida a dinar. Per tant, si passeu vosaltres, a mi m'interessa perquè em convidareu a dinar.
6: I tant, fet. Però vens amb tot l'equip, eh?
3: Home, vinc amb tot l'equip, us deixaré una pasta.
1: I jo també.
30: Doncs, Jaume, l'Estadella està lesionat. Això us afavoreix? És l'estrella de l'equip o és un mindundi?
6: Home, com va dir el Martí a l'anterior aparició que vam fer el programa, és un revulsiu i això, evidentment, ens afavoreix que no hi sigui.
3: Clar, jo només et dic que l'únic cop que he jugat de titular he marcat gol, eh?
30: Oh!
6: No fotem, no em diguis això. Per això, llavors...
3: Ves que no m'ho vull d'arma secreta per jugar els primers 10 minuts.
5: És que l'Estadella, jugant, me l'imagino com si Cat, el Barça, entrés al terreny de joc.
3: Una mica. No?
5: I tots, mira que em corre.
3: Soc això, es genera expectació quan surto a jugar, sí.
30: Escolta, bueno, doncs recordeu hora del partit.
3: Sí, a les 12, al camp municipal de La Nou de Gaià. Uh-huh. Escolta, qui vingui, però després anem a fer el vermut o algo.
30: Oh, boníssim.
6: I tant, al camp hi haurà vermutillo, hi haurà Coca-Cola, el que vulgueu.
5: I hòsties, potser també.
1: Clar que sí.
3: Home, diumenge missa.
30: Jaume, que vagi molt bé i, escolta, molta sort.
1: No... Visca La Nou de Gaià.
30: Visca La Nou de Gaià, clar que sí.
5: I el Cunit també.
3: I el Cunit també.
30: Que guanyi el millor, Jaume.
3: Adéu, Jaume, fins diumenge. Adéu.
5: Bueno, ja hem passat un minut de les 4, eh?
3: El Clapés avui no ha vingut, eh?
5: El Clapés avui deu estar traient fum pels queixals.
3: Però és que et dic una cosa, avui el Clapés està pilingón, eh?
5: Ah, sí, ui.
1: Sí.
3: El Clapés avui...
5: Avui ve calentet.
30: Hòstia, doncs marxo corrents, perquè encara rebré.
1: Sí. No, ara podríem esperar-nos aquí fins que mos traguessin.
3: Sí, de l'hòstia que et fotrà tornarà de color ros.
5: Jo ja he rebut abans, eh? Vull
30: dir, sí?
5: Que vigila. Sí.
30: Me'n vaig millor.
5: No? Marxem.
3: Vinga, va.
5: Fins demà, guapos.
1: Adéu!
28: Els taloners del versió RAC1. El programa que fan a RAC1 mentre Toni Clapés està dinant.
16: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
17: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
18: Tuya.
17: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
18: Sí, tu prima.
19: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
7: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
8: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
9: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
8: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
10: A Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
11: Hola, vaig al súper del Corte Inglés, que aquesta és la setmana de les ofertasses. M'enduré un pernil de 7 quilos, d'encevall ibèric, 50% raça ibèrica per 149 euros. I te'l tallen gratis. A més, han abaixat els preus en més de 1.300 productes de la compra diària. Ho aprofitem, no?
13: Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? Ofertes vàlides del 21 al 27 de maig a la botiga web i app.
18: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
20: I tu, què vas disfressat?
21: Aquest pista boníssim.
22: Navius? Cirera?
24: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
27: No té un punt estrany, al final?
18: Ho sabia! Ens has drogat! Ets la millor, Paula!
32: No us he drogat. Us he enverinat.
33: La promesa, a partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
34: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
35: I després a cala meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
36: Molt bé.
35: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
36: Perfecte.
35: Arribarem a tot?
36: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
37: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
38: Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
39: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
40: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
41: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
42: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu? It's showtime.

0: els taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, Sergi Moral, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Ariadna Corobines. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa, Edu Mutante i Marcelí Virgili. I ara, amb tots vostès, un locutor que després de parlar amb el Martí Molina ha canviat les seves vacances programades a Milà.
1: Milà, vull dir, escolta, és una merda, diria una ciutat vulgar, tirant a mediocre, i els embotits italians no valen res, ja t'hi pots fotre el que tu vulguis de l'espec, el prosciutto i totes aquestes històries, que no, és dolentíssim, res, uns venedors de fum tremendo.
0: Toni Clapés!
2: El nostre crític gastronòmic Martí Molina, aquí des d'aquí li enviem una fortíssima abraçada. Mira, el proper dijous, em sembla que el tindrem per aquí dijous, li preguntaré...
3: Li podem regalar prosciutto?
2: ...sobre altres qüestions gastronòmiques italianes. A veure què em pensa. És, és del morro fi, veurem a veure quin criteri té. Bé, abans de res, bona tarda, gràcies per acompanyar-nos una tarda més, un aplaudiment a tots els nostres oients. Gràcies per ser a tots aquells que ens saludeu habitualment dient que escolteu el programa, s'agraeix de veritat de tot cor, i avui agraï també la feina del Sergi Moral, que ha estat fent la substitució del David Solans, que ha estat de baixa perquè li hem fet una restauració del coll. Ara tindrà una veu molt més projectada a l'estil Carlos Herrera. Per tant, des d'aquí... Exacte, aquest és el David Solans. Per tant, el Sergi Moral s'emporta des d'aquí el nostre aplaudiment
3: sí,
2: i reconeixement per la feina ben feta.
4: Sevita con los pies.
2: Marta Cailà, bona tarda.
5: Hola, què tal? Bona tarda. M'ha encantat l'àudio del Martí Molina. A qui li va enviar aquest àudio?
2: No ho sé. Bueno, és que el Martí Molina envia àudios i aquí hi ha un traïdor, que és Edgar Fornós, que és el gran traïdor que tenim al programa.
5: Té molt perill, eh?
2: Que és habitual de passar els àudios privats a públics.
5: És que, clar, ja va tenir aquell enfrontament, te'n recordes, amb el Martí Oliveres, el Martí Molina?
2: Per això t'ho dic.
5: O sigui que...
2: Per això i tot venia també d'un altre àudio, d'un altre àudio privat que va passar a lo públic. Per tant, si pot ser, a l'Edgar Fornós no li envieu àudios. Senyor Virgili, bona tarda. Avui estarem allà a dia 26.
4: Ja està, maig ja està. Ja està, ja està.
2: Home, queden uns quants dies
4: ja està.
2: Pensi que fins al dia estava fent
4: 31,
2: número...
4: 31.
2: Que és diumenge, no s'acaba el mes. Sí. Vull dir, sembla que s'acaba, però encara no s'acaba.
4: Sí, avui, com estàs del cor?
2: Del cor? No m'ho pregunti. Millor no m'ho pregunti.
4: Perquè jo estic molt malament, eh? Jo sí, he d'anar al cardiòleg.
2: Doncs miri, no m'ho pregunti perquè...
5: Ara aquí dels dos està pitjor,
2: no? Sé,
5: no?
2: Avui...
4: Tenim el mateix cardiòleg, ho dic perquè es tracta el mateix.
2: Avui, quan venia cap a la ràdio, estava amb la disjuntiva de què fer, de si anar cap a urgències del clínic o venir cap a la ràdio. I finalment, miri, m'he decantat cap a la ràdio i ja, avui, ja he avisat a la redacció.
4: Mira...
2: Si caic mort, doncs ja em recollireu.
4: I jo aquest dematí...
2: Perquè, bueno, me l'estic jugant.
5: Sí, ara, al moment, ara estàs bé o no?
2: Ara estic
5: bé. No m'espantis.
2: Des que he menjat...
4: Què has menjat?
2: Doncs una amanida de pollastre, d'aquí del càtering del gourmet del Corte Inglés, que les fan molt bones.
5: És la teva amanida favorita. Cada vegada que la menges, dius que és boníssima.
2: Boníssima. És que és...
5: I la gaudeix, eh?
2: És que, perdona...
5: És boníssima, aquesta amanida.
2: És que, perdona, i això em pot donar fe Carlos Arguiñano, a l'amanida aquesta que fan al gourmet del Corte Inglés, que a més això em pot donar fe amb la noia que...

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: Ara em vas dir que exacte, que tenies un nou càrrec. Demà et preguntaré el nom i dedicarem un aplaudiment perquè ets sempre molt amable.
2: Ay, muchas gracias, es de agradecer porque aquí todo el mundo no es que sea precisamente agradecido con un trabajo pues tan bueno, que la gente no nos lo agradece. Número 132.
3: Epa!
1: Sí, doncs és demà li preguntaré el nom
2: el
1: perquè
2: no
1: el porten posat.
3: Però què val, això? I... Deu ser
1: no, 7 euros. Home, però perdoni, amb una amanida en tens suficient, eh? Vull dir que amb una amanida...
2: 133!
1: Això és... Quan vas?
2: El 34,
1: clar,
2: no? I el 33,
1: va tot amb números.
2: El 34.
4: Hi ha cua, eh?
2: Podeu entrar més mandonguilles?
1: Sí, és ara mateix.
2: S'acaba la safata.
1: De l'entorn de la ràdio, perdoneu, però és el lloc millor amb diferència, eh? La prova és que hi ha uns quants que han anat tancant.
2: Una de canelones!
1: I no de...
4: La de patates, com no hi vagis d'hora,
1: no perdoneu, però és dels millors llocs que hi ha.
2: Están bajando los canelones hoy, qué bueno.
1: Aquesta és la... Mira, demà li preguntaré si ens falta el nom, perquè la incorporem al programa.
3: Lo del cor només...
2: 136!
1: Sí, em preguntava per lo del cor?
3: Sí, t'ho preguntava, perquè avui som Sant Felip Neri.
1: Ah, sí?
3: I és diguéssim, el sant amb què t'has de demanar-li ajuda per les coses del cor.
1: Doni. Mai millor dit.
2: Sí. Què li poso a vostè? Què vol vostè? Què vol?
1: Això és línia directa amb el gourmet del Corte Inglés.
3: Traieu un moment.
2: 138!
1: És que aquesta hora encara estan servint. Doncs faré una pregària per veure si no tenim més ensurts.
2: Quants posarem de vostès? Quantes amanides voldria?
1: No, ja està, ja estem tots aquí, ja estem tots servint.
2: Seràs una o dues?
1: Demà en farem més, demà...
2: 139!
1: Sí, és que és un no parar.
3: La gent que et vingui, que t'ho vegis, sí, que estiguin una mica també trastocats del cap, que et venen, molta gent trastocada.
2: Les alitas de pollo també estan molt bones avui, eh? Han sortit ara.
3: La gent grillada, eh? Que et vingui, allò, saps?
1: Sí, que n'hi ha molts, n'hi ha molts.
3: Doncs,
1: no, que s'adreixin a mi, no. Els veus pel carrer, sí.
3: Els veus pel carrer, sí, que ja no es volen els de llances. I aleshores, tu també has de d'embocar Sant Felip Neri perquè te'ls tregui del damunt.
1: Ah, miri, saps? Doncs, pel barri on visc, compraré una figureta de Sant Felip Neri i la posaré al balcó.
3: En processó, l'has de fer en processó.
1: Perquè darrerament cada dia hi ha...
3: Ja, com a gent... No trobes que hi hagi més gent?
1: Molt tronat. Jo cada dia veig gent...
3: Però gent que no toca ni quarts ni hores.
1: I a més, gent que ve de fora, que dius, però aquest, com és que... Com és que ens l'han importat? O sigui, com és que ha vingut aquest home...
4: Dir?
1: Home, gent que no està... O sigui, amb unes condicions... Gent que hauria d'estar al seu país amb tractament i estan aquí, que dius, bueno, però aquesta gent... Com han vingut fins aquí? Jo no ho entenc. Hi ha coses que jo realment no les...
3: Jo per mi cobren les gàbies.
1: No les encambo. És un turisme de... Bueno, un turisme de gent que no està bé.
3: No
1: està
3: bé.
1: És que no ho acabo d'entendre.
3: I cada vegada n'hi ha més.
1: I gent de fora, repeteixo.
5: De fora. De por ahí,
1: De gent de fora. Jo no sé d'on venen, però...
3: Destocats.
1: Sí, no ho sé. Bé, en tot cas, pendents d'aquesta hora... Falta un minut per arribar a un quart de cinc. D'Alexia Putellas, perquè ha convocat un comunicat, sabem si un comunicat, un...
3: Roda de premsa.
1: Un vídeo, roda de premsa, en principi no.
4: En principi no.
1: Li preguntarem si en té més detalls a qui es va treure la màscara el diumenge passat. No és altre que el president Rafael Juste. President, bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda.
1: Bona tarda, president.
6: Bona tarda.
1: Què ens pot dir d'aquesta... En fi, d'aquesta... No sabem si compareixença de premsa, si vídeo... Ara mateix tampoc hem acabat de resoldre el què... d'Alexia Putellas.
6: Miri, abans de res, agrair enormement la feina de l'Alexia Putellas. Ella, si no la que més, és una de les llegendes més grans del nostre club.
1: Amb això estem totalment d'acord.
6: El Barça, efectivament, no seria el Barça sense ella. La sort que tenim tots conjuntament és que marxa havent donat una alegria a la colorada, i en aquest sentit estem convençuts que vagi on vagi seguirà brillant tant com ho ha fet amb nosaltres, perquè si una cosa la caracteritza és que sempre porta amb ella un somriure i això és molt important en aquesta vida.
1: Per tant, president, amb el que ens acaba de dir, podem confirmar que Alexia Putellas marxa.
6: Encara no ho ha anunciat? Doncs escolteu...
1: No, a hores d'ara encara no ho sabem.
3: Ho acaba de dir vostè.
6: Doncs escolteu, molt content

0: Fins que l'Alèxia hagi decidit quedar-se. Ella és, si no la que més, una de les llegendes més grans del nostre club. El Barça no seria el Barça sense ella. Ha decidit quedar-se després d'haver donat una nova alegria a la colorada amb aquesta Champions tan esperada.
1: President, és que no ho sabem. Jo per això li pregunto si en sap alguna cosa de si es queda o no es queda.
2: Clar, que quedem.
0: Doncs si es queda no podem estar més que contents.
1: Doncs perfecte.
0: Vinga, va! Va! Som-hi ara! Tot el camp!
3: Som-hi ara! Tot el camp! És un camp! Som la gent blaugrana!
1: Li torno, president, li torno a repetir que no ho sabem. Per això li preguntava si sap si es queda o no es queda.
0: Ah, si no ho sabem, agraïm enormement la feina de l'Alèxia, si més que marxa. Repetim, és una al·licient, és un actiu del nostre club i el Futbol Club Barcelona...
1: Que li estic dient que no ho sabem.
0: Però sí o no?
1: Clar, li pregunto, li pregunto a vostè.
0: Bueno, sí, doncs llavors és que sí, que es queda. Si es queda, doncs escolteu, estem molt contents que es quedi, que hagi decidit de quedar... Però es queda o no es queda?
1: Bueno,
0: si es queda,
1: deixem-ho córrer.
0: Si es queda, li agraïm molt.
1: I si no es queda?
0: Bueno, si no es queda, marxa, havent donat una alegria a la colorada,
1: no, ja està,
0: i portarà un somriure allà on vagi, que és una distinció seva, sí, i que ens té a tots.
4: El que falta molt en aquest món, que és un somriure, una actitud positiva.
0: Exacte, falta un somriure i una actitud positiva, i faci el que faci, ho portarà.
1: Gràcies, president, no m'aclarir res, com és habitual amb Rafa Juste. Però hem d'abordar altres qüestions. Míriam Díaz, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: D'aquests moments parlem de les joies de José Luis Rodríguez Zapatero, que és el plat fort. Marc Serra, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Ara mateix a totes les televisions s'està abordant el tema.
6: Ara mateix, amb un expert diferent a cada televisió.
7: És el tema.
6: Cadascú
7: és el tema.
1: Ara mateix, per exemple, podem punxar, què et diré jo, pues, la U de Televisió Espanyola, director al Grano, hi ha un senyor aquí amb una, estan amb una joieria. A veure...
6: Crec que diuen que tenen algunes de les joies, eh?
8: No sé de dónde crees que pueden proceder, de qué zona.
9: Prácticamente todos los sets se corresponden entre sí. Y, es bastante común, no quiero generalizar, pero es bastante común los países árabes, sobre todo cuando se celebran bodas, acostumbran a regalar este tipo de sets. Las familias, como obsequio, forma parte cultural. Entonces son mostrados pues, en oro amarillo, en oro blanco, con zafiros, con rubíes. Y es muy de ese estilo, que además ellos tienen un estilo diferente, mucho más... no sé, tiro ostentoso.
1: Aquestes joies les situen, doncs, dels països àrabs.
6: No, però el problema és que tenim una forquilla de valor que va dels 30.000 euros als 5 milions.
1: Bueno, imagina. A veure, perdoneu.
10: Hi ha uns collarets.
11: Bueno, esto llama mucho la atención.
1: Doncs ja llama mucho la atención. Aquests han anat amb una joieria i nosaltres també hi anirem. Però abans, Míriam Díaz, anem amb els dos noms que generen al voltant del que genera més interès.
5: Sí.
1: Si més no, els que ens escolteu, ho diem pel streaming que tenim.
5: Sí, sí.
1: El primer nom és el de Jonathan Andic, que no deixa de ser notícia dia rere dia.
5: Avui ha anunciat que deixa temporalment l'empresa, que deixa Mango per dedicar-se a la seva defensa. Ha fet una carta oberta a la plantilla on diu que s'ha de centrar en això després que la justícia, doncs, recordem, l'ha assenyalat com a presumpte assassí de son pare, d'Isaac Andic. I aprofita en aquesta carta per subratllar la seva innocència davant dels treballadors. Diu que l'acusació és totalment injusta i infundada i que el sumari construeix un relat tergiversat. De fet, es queixa que això ha contribuït a crear la percepció que ell és culpable i això li provoca dolor, impotència i frustració. Jonathan Andic assegura que la veritat s'acabarà imposant, però que caldrà temps, esforç i una dedicació intensa que ara mateix, doncs, li fan impossible mantenir aquest alt compromís que exigeix les seves responsabilitats dins de Mango. El president de la marca, Toni Ruiz, ja ha dit que respecta la decisió de Jonathan Andic i que el Consell d'Administració està al costat de la família. Segons publica La Vanguardia, dijous sembla que presentarà el recurs contra la presó sota fiança dictada per la jutgessa de Martorell, i entre els elements de defensa, el periòdico publica que portaran un vídeo d'una caiguda d'Isaac Andic 3 mesos abans de l'excursió a Montserrat. Va ser, es veu que en una visita a la seva mútua, que van sopegar, i les càmeres de seguretat doncs van enregistrar aquest moment, i la defensa doncs s'hauria fet amb aquest vídeo, amb el que pretendrien demostrar, segons diu el periòdico, que potser Isaac Andic no estava tan en forma aquí, com tothom pensava.
1: Ja, però aquí l'advocat, em sap greu dir-ho, però crec que l'advocat Martell és una prova boomerang, perquè se li pot girar en contra. Perquè si tu saps que el teu pare té problemes de mobilitat, ensopega i vés a saber o a especular què és el que li passava per demostrar com a prova que va ensopegar. On era això?
5: Amb una mútua,
1: que va caure amb una mútua, a la mútua.
2: A mi hi ha unes escales.
1: I... jo crec que no, si veus que li passa això al teu pare, jo no me l'emporto a fer un recorregut pel Montseny.
2: Si
1: el veus en pitjors condicions,
2: no, al contrari.
1: Crec que és la pitjor idea que pots fer amb el teu pare. Això és com si el teu pare té, una malaltia, un problema de mobilitat.
2: Sí.
1: I li proposes, doncs no hi ha una altra proposta que fer-lo anar aquestes coves d'allà de...
2: Coll Botó.
5: Amb el terreny com estava,
1: doncs,
5: no?
1: Home, potser no era la millor
2: idea. Que pots relliscar i caure
1: per això
2: avall.
1: Li dic que jo no sé com a prova si és una prova que defensa el fill o en aquest cas encara el senyalar més.
2: Disculpa'm, però t'equivoques de mig a mig, perquè això és una cosa de fills. Això és típic dels fills. Quan veuen els pares cascats, que no poden caminar, que tenim el cor malament, que no hi veiem gaire, tot això, encara et diuen, no es quedi a casa, home, que s'ensupirà.
1: Bueno,
2: No és bo
5: quedar-se assegut en un sofà. La gent gran s'ha de moure.
2: Veus?
5: A caminar.
2: Cosa de fills. Surt a caminar. Anem d'excursió. Anem a fer uns esports d'aventura.
1: Jo a casa no ho he dit mai, esports d'aventura.
2: A casa han dit, no s'ensupegi aquí el sofà. No s'ensupegi aquí el sofà. Anem a caminar una mica i van dir, anem cap a la Mola, que allò és bonic de veure abans no tanquin el restaurant. Saps aquell restaurant?
1: Sí, el que hi havia dalt de la Mola.
2: Doncs abans de tancar-lo, van dir, anem cap a la Mola, vinga, camini una mica. Jo ja no podia treure el fetge per la boca.
1: Però això fa quan? De quants anys parla?
2: No fa gaire, abans que tanquessin el restaurant.
1: Bueno, deu fer un any i mig.
2: I després em van dir, anem cap al Pedrafort, que li agradarà molt, que és una cosa molt
1: catalana. Molt bon lloc per anar a fer una passejada al Pedrafort, que molt bon lloc.
2: És molt catalana, sí. I últimament, no sé què passa, em diuen d'anar al Mont Blanc. Anem al Mont Blanc.
1: Vostè veu mala fe en aquestes propostes dels seus fills?
2: No sé, jo l'únic que veig és que només m'ho va dir, vostè ha de fer esports d'aventura, vostè s'ha de moure, va, pare, vinga, anem cap aquí, anem cap allà, anem a fer puenting, anem a fer parapenting, anem a fer cruising,
5: Cruising, li han dit?
2: Ojo!
5: Vostè li ha explicat això?
2: Bueno, aquestes coses que tot acaba amb vinc.
5: Crec que no ho entès, eh?
2: Tot acaba amb vinc.
1: Bé, tanquem la carpeta...
2: Els fills... Te'n refiris mai, eh? Els fills no te'n refiris mai, eh? I sobretot quan tu ja no pots, eh? Quan tu estàs cascat... Mm-hmm. Fills lluny, eh? Lluny els fills, eh? Lluny, creieu-me. No vull dir res més.
1: Sí, millor no dir res més, que encara acabarem amb una querella. Bé, anem amb el cas Zapatero. Finalment, l'expresident espanyol donarà explicacions al jutge, no el 2 de juny, perquè ha demanat una pròrroga.
5: Ah. Exacte, el jutge Calama l'ha citat ara el 17 i el 18 de juny. Seran 2 dies perquè ha vist que amunt potser no en tindran prou amb el gruix que té aquest sumari, les coses que té que preguntar-li, però sí ha acceptat ajornar-ho, com li ha demanat Zapatero, davant aquest extens sumari. Mm. Tindrà 15 dies més per estudiar-se'l bé. De moment, Zapatero ha qualificat d'error gegantí el sumari que el situa com a presumpte líder d'un entramat de tràfic d'influències.
2: El zorro, li deien el zorro, eh?
5: Sí.
2: El zorro, eh?
5: De fet,
2: i zeta, eh? 3, 4 zetes. Zeta, 4 zetes. I o el zorro, com la zeta. Un moment que faig la zeta del zorro.
1: Sí, ens ho està aquí, ens està fent la coreografia com si fos... Esperis que se'ns ha encallat a l'efecte.
5: El florí.
1: Posa-li ara, no. No, això és el d'abans.
2: Això és escalçar una persona.
1: La zeta, Lujas.
2: La zeta de zorro.
1: La que has posat... No! La que has posat abans.
2: L'espasa.
1: La primera.
2: No, això s'ha escapçat.
1: Poses efectes, no sé què posa.
5: Pobre Xavi, està tirant aquest
1: tota
5: l'estona.
1: Sí, que has tirat un.
2: No, has tirat una zeta.
1: Bueno, és igual. Corre, perquè el noi a vegades és...
2: No, no hi ha manera.
1: No, és tapat, es pot duir.
5: Oh! No, que, és, veritat, és curiós que M. Rajoy mai el van saber identificar i el jutge ja ha dit...
2: Home, Zorro, Zorro, Zeta, i Zeta, Zeta, Zeta, Zeta, Zeta, Zeta, Zeta, Zeta, Zeta,
5: Pap. Bé, les paraules...
2: Qui pot ser? No seré jo. Sarcelino. No sé. Sarcelino, no.
5: Bé, les paraules de Zapatero les ha posat en boca altre cop el portaveu de...
2: Això!
5: De...
1: Bueno, va.
2: És la zeta, coita.
1: Silenci. Parlem de les joies, això. Va.
5: Va, de les joies. Doncs mira, el portaveu de Zapatero ha donat la versió. Diu que són joies que venen d'una herència de les dues mares i també d'alguns regals i que no valen més de 50.000 euros.
7: Que esas joyas son resultado de herencia y de algunos regalos familiares o del tipo que sean y que su valor se estima entre 30.000 y 50.000 euros. Lo digo porque alguien anda por ahí soltando el bulo de que ya hay una tasación, que ya me dirán quién se ha acercado, quién es el que se ha acercado a tasarlas, ¿no? O sea, que prácticamente parece que estamos hablando de las joyas de la princesa Sisi, ¿no? De la emperatriz Sisi. No, no. No és així. Són recuerdos de família i regalo.
5: Sí, i ha defensat doncs, que són unes joies que guardava a la caixa forta del seu despatx perquè ara viuen de lloguer i deia que s'estimava més tenir-les doncs, a l'oficina.
1: El periodisme de dretes i d'extrema dreta no ho veu així. Saludem el director d'OK Diario, en aquest cas Eduardo Inda. Eduardo, bona tarda.
10: Hola i buenas tardes. Bueno, me gustaría dar mi opinión sobre el caso Plus Ultra. Solo les tengo que decir que el oro de Moscú no estaba en Moscú, sino en el despacho del señor José Luis Rodríguez Zapatero, porque según apuntan mis fuentes, las joyas encontradas en la caja fuerte tendrían un valor superior al Producto Interior Bruto de toda España. Se trata de piezas de un valor incalculable. Es más, los agentes de la UCO han traído con ellos a un equipo de expertos y arqueólogos que han reconocido entre las joyas del señor Zapatero las piezas de Napoleón robadas del Louvre, un cetro de oro de Cleopatra e inclusive habrían encontrado hasta el Santo Grial. Más que un despacho, se trata de un mausoleo digno de Tutankamón, porque dicen que aquello parecía la buhardilla de Indiana Jones. Y esto es solo el principio. Aún falta mucho más por descobrir.
1: Aquesta és la línia, per tant, que ens arriba d'alguns mitjans de Madrid, amb Eduardo Inda, que li demanem que ens acompanyi, perquè encara hem d'anar més enllà. Però la pregunta que es fa a tothom és, a veure, quin és el valor real de les joies que han estat mostrades a tots els mitjans de comunicació, fins i tot a La Vanguardia a la portada, doncs anem a intentar posar-li un preu, allò que diria Primitivo Rojas, el precio justo.
12: El precio justo! ¿Cuál será el valor de las joyas?
6: No, es que el problema, no se ha vivido mai una forquilla tan gran como esta.
12: Pues el que más se aproxime se llevará el apartamento en Torrevieja.
6: Bueno, estem parlant de 103 peces entre joieria, rellotges, alguns diuen 30.000 euros, però la forquilla, ja us dic que arriba als 5 milions, per exemple, un expert consultat per la cadena SER situa tot el lot en un màxim de 50.000. Però l'ABC, que ha parlat amb Habana Joyeros, que no tinc més referències, Habana Joyeros assegura que el lot val 5 milions.
2: Jesús.
6: Antena 3 també ha parlat amb el gremi de joiers de Madrid, que he pensat, calla, que potser doncs, són una mica més solvents, ha dit que valen milions. No s'han mullat més i que algunes d'elles són totalment exclusives. A veure si com a mínim podem tancar una mica d'aquesta forquilla i també aprofitarem per preguntar si resulta que encara tenim un tresor a casa en forma d'herència i no ho sabem. Ho farem amb el Josep Solanes, que és gemòleg, especialista en diamants, gerent de Solana Joier i membre de l'Associació Espanyola de Taxadors de Joies. Senyor Solanes, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
6: Què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Bueno, el seu gremi aquesta setmana, com a mínim aquestes darreres hores, està molt distret. La forquilla també la troba molt àmplia?
13: Sí, realment, bueno, aquí falta posar-hi una mica d'ordre amb tot això i saber si realment són joies, bueno, no les distingiríem una part democràtica, una part de joies de família i una part de peces molt alta joieria. Faltaria saber si són realment or i diamants i safirs. Que aquest és el cuit de la qüestió.
6: Perquè vostè s'atreviria a dir que potser algunes d'aquestes joies són reproduccions?
13: Bé, doncs podria ser. Podria ser. És a dir, hi ha firmes que reprodueixen exactament igual les peces per portar en festes idèntiques a lo que serien l'alta joieria. Tenen un aspecte molt poc normal i fa anys que no es veuen aquestes joies aparadors d'Europa. Diguéssim, de molt poques joieries tenen aquest tipus de producte. Aleshores, podria ser una invitació, però cal saber si primer confirmen que és or, que són diamants i que són safirs. Sembla, les imatges que hem vist semblen safirs, un corindó blau, sí, és el safir, segurament, és el que creiem que és, però falta saber-ho.
6: Bueno, com a mínim tenim una opinió diferent, perquè ningú havia donat l'opció de dir que siguin reproduccions. Aquestes reproduccions, vostè ens diu que es fan servir, és a dir, per no patir, perquè si vas a una festa no pateixis per una estrabada. Bueno, una
13: correcte,
6: festa per Barcelona, podria ser. Segons quin barri.
13: Sí, esclar, són peces que no les veurem portar enlloc, o sigui que realment són difícils de veure, no estan ni en tendència, ni és l'estil de joieria que ara es ven, per tant, és molt difícil de portar si no és en una festa d'aquestes molt sofisticades, aquest tipus de joia.
6: A veure, sí. anem acotant, aquí tenim les imatges, sí. Les hem penjat també a les xarxes socials del programa perquè la gent les pugui veure. Si li sembla, comencem, una pregunta genèrica, joieria actual o antiga?
13: Per mi, a veure, anem a dividir. Jo faria com a tres grups. Per un grup és, són les joies de vivències familiars, molt poc actuals, sí. Datades amb els anys 70, 80, 90, que és el que tenim molta gent a les cases, no? La placa, la cadena, la polsareta, el collaret, fins a una medalla, arracades infantils. L'altra, una part de joieria que sembla ètnica, de braçalets, de collars llargs, amb així com una mica amb peces com etrusques, i una altra d'alta joieria, que és aquesta que falta saber si és... El grup, diguéssim, petit de joia democràtica és or 100%. L'altre ètnic creiem que sí, i l'altre d'alta joieria és el que faltaria saber. És que no podem parlar més enllà si no sabem... Si, és curiós que no s'hagi pronunciat ningú dient si és or, són diamants... En aquest moment sabem el que sabem. Això serien els tres grups que jo faria.
1: Deixeu-me dir que avui hem conegut que avui la policia i el jutge han demanat a un, en aquest cas, a un... Bueno,
6: taxador.
1: A un taxador i a un expert per avaluar de què són aquestes...
5: Quin valor en tenen?
1: Si són diamants, si són esmeraldes, perquè a hores d'ara han requisat les joies, però no hi ha ningú que acrediti...
6: No.
1: De què són,
6: fotografies.
1: Tal com diu el nostre convidat, el Josep, a hores d'ara no... I fins i tot ha estat la policia que ha demanat a un expert que digui exactament de què estan fetes aquestes
6: perquè
1: joies.
6: Perquè variarà molt el fet d'una explicació que és una herència... que no pas aquí, pràcticament un tresor, no?, si es confirma que són materials nobles.
13: Correcte, sí, sí.
5: Què costaria una reproducció molt fidedigna d'una joia autèntica i què costaria si això fos real, si fos autèntic?
13: Molt bé, molt bé. Hi ha unes reproduccions amb plata i rodi i pedres sintètiques que hi ha una firma que es diu Burma, per exemple, que es pot mirar per internet, i que hi ha collars de festa, arracades i tot això, al voltant dels, tot i sigui en plata, de 3.000, 4.000, 2.000, o sigui, preus molt alts, perquè estan molt ben fetes, hi ha una feina, i són preus que, inclús collarets de 5.000 i 10.000, que semblen collars d'aquests que poden arribar a valdre 300 i 400 i 500.000 euros. És que, hi ha aquestes reproduccions també molt bones, per això, però, repeteixo, cal saber si és una cosa o és l'altra.
6: Estem parlant de 41 jocs d'arracades, 15 collars, 11 braçalets, 8 anells, 8 rellotges i 20 objectes que serien aquesta part de regals, no? Com dèiem, teniu les imatges ahir, si ho voleu veure. Si li sembla, potser comencem per una cosa que és més fàcil de distingir, que són els rellotges. Jo m'atreviria a dir que són rellotges de dona. L'esfera petita, corretja de cuir i alguns amb corretja metàl·lica. Aquests rellotges li donarien poc valor, més enllà del que pugui ser sentimental?
13: Correcte, no, clarament són rellotges molt democràtics i sense marques, no tenen gran valor, excepte si hi ha alguna peça d'or. Si hi ha alguna peça d'or, llavors aquests grams d'or tenen un valor. Al revés, no veig marques importants, per tant, no.
6: N'hi ha un d'identificat, que és un rellotge daurat de la marca Omega.
13: Correcte.
6: Què en podríem dir?
13: Bé, doncs aquesta ja és una marca important, ja que és una marca que es considera una marca al segment de luxe, i per tant és una bona marca, però també és comú. I n'hi ha, en aquest cas n'hi ha molts d'Omegas d'or. Llavors el valor seu seria el valor de l'or, si és que és or, i una mica més per la marca. Però valdria molt més si fos una marca de superluxe, de les considerades més exclusives.
1: Però
13: com ara què? Doncs, bé, doncs hi ha un Patek Philippe, de Mars Piguet, Baixeron Constantin, Breguet, i fins i tot Rolex, tot i que Rolex és més genèric, però aquestes serien les marques amb les que si trobéssim un rellotge d'aquest valor, clar, una cosa que donaria peu a pensar que el resto de joies són molt bones, també, no? Si ho associes una cosa amb l'altra, però siguin un rellotge sense marca, d'ús normal, doncs no tenen molt de valor.
6: Són un tipus de rellotges que podem tenir perfectament a casa, de records, de família i tot això. Ara posem que ens agafen les ganes de tocar calé. Aquests rellotges, diguem-ne, antics, hi ha alguns que realment tinguin valor, per l'antiguetat o el que sigui, o no? O això ens ho quedem? Els rellotges dels avis, els besavis...
13: Sí. Per l'antiguetat, si són d'aquestes primeres marques, sí. Llavors podem guardar-ho. Si tenen antiguetat i, a més són d'aquestes 4 o 5 marques que hem dit de primer ordre. La resta ho podem guardar com a valor sentimental i, si no, vas canviar-ho i per una joia nova o fondre-ho o, en fi, o fer el que es vulgui o guardar-lo.
6: Passem a les arracades. Aquí el mostrari és molt més ampli. La majoria són petites, per bé que en veiem un parell que són de dues peces i la que penja és una miqueta més grossa. Aquí el valor seria el material?
13: Sí, és clar. Aquí les arracades petites té estil infantil o unes arracades infantils que en diem d'emperles japoneses, tot això de família és molt comú. Jo el que m'ha sorprès és uns rosetons que hi ha, és a dir, un diamant central i una orla de brillants que es veuen bastant grans, que potser és el que dintre de lo de família és el que valgués més. La resta ja passaríem a les peces aquestes que ho posaríem al grup de les joies que poden ser o una reproducció o ser joies de alta gamma.
6: Val, doncs anem a aquestes. Jo en destacaria un collar de safirs, ho vaig dient per la gent que no ho veu, un collar de safirs en forma de grans llàgrimes o de pera, em sembla que se'n diu.
13: Sí.
6: Ara posem que aquestes peces siguin reals, què valdrien?
13: Bé, aquí no hi ha brillants molt grossos, analitzant bé la peça, però sí que hi ha uns safirs importants, grans. Tornem a dir el mateix, que aquests safirs caldria veure una altra prova que és important, que si són tractats o són naturals o són de síntesis, si són de laboratori o no. Canviaria el preu totalment. Llavors, no m'atreveixo a donar un preu d'això, evidentment. És que pot variar molt, pot variar moltíssim.
6: Què vol dir de laboratori, disculpi?
13: Pues que la mateixa pedra es pot fer de síntesis. És a dir, el safir, la família del corindó, es pot sintetitzar, es pot fer la mateixa fórmula feta en un laboratori. Aleshores, no és el mateix.
5: És artificial, està feta artificialment.
13: No,
6: la pedra és real.
5: No, la pedra és real.
13: Tractat és una cosa, fabricada és una altra. Però és fabricada de síntesis. És a dir, amb els mateixos components, l'home ho fabrica. D'acord? I una altra cosa és que la natural tingui un tractament, que és un altre tema. És a dir, pot ser natural sense tractar, natural amb tractament, o pot ser feta per l'home, feta amb síntesis. Llavors són tres preus diferents. Per tant, és un pèl difícil encara dir això, aquest preu aquí.
5: La més cara és la natural sense tractar?
13: La natural sense tractar.
5: Aquesta és la més cara. Sí.
6: I aquesta quan puja?
13: Sí, correcte. Bé, dependrà del quilatatge i el pes, però estem parlant d'unes llàgrimes importants que... No sé què poden pesar, però igual 10 quilats o 15 o 20.
6: Li dic perquè companys seus, com que han parlat de que aquestes peces valen milions...
13: És que m'ha semblat molt... Jo, clar, no em mullaria a donar preu de milions i no em sembla tot el que he vist que valgui milions. No m'ho sembla. No, així aparentment no ho veig per valdre milions. No.
6: Per cert, també una altra teoria que li trasllado. Alguns companys seus deien que, per exemple, aquestes peces més cares, per ser semblants, que s'haurien venut en el mateix lot. Això li sembla raonable? És a dir, que s'haurien comprat a la vegada, sí?
13: Sí. Sembla que tot tingui el mateix origen i que sigui d'una col·lecció similar. I sorprèn perquè tantes coses repetitives amb safir blau, quan tens una col·lecció, normalment la gent doncs compra rubís, maragdes... en fi, topaz per aiva, en fi, altres coses exquisites que són molt bones, que valen diners, però tot el mateix i tan redundant el mateix, és sorprèn, sorprèn. Mm. Que tot sigui igual, de la mateixa col·lecció i tantes peces iguals.
5: De fet, s'ha parlat d'un origen àrab en algunes peces, perquè venen com amb col·leccions de tres peces o de quatre peces, mm-hmm, que és típic, sí, d'allà. Això ho corrobora?
13: Podria tenir un origen, sí, podria tenir un origen del mig est, del mig orient, perdó, sí, podria tenir un origen d'aquella zona, sí. O fet a Tailàndia, o Turquia, en fi, podria tenir un origen així, si és fabricat amb mort, repeteixo. Sí, sí.
6: Per cert, li volia preguntar, ara imaginem-nos que les tinguéssim a casa i ens en volem desfer. Mm-hmm. Necessitem acreditar la propietat o això ho portes en una botiga i ja ho tens?
13: Bé, la propietat, al moment de vendre-ho, t'has de retratar, diguéssim, ho has d'ensenyar al teu document nacional d'identitat i vendre-ho. Pots vendre la peça sencera o bé desmuntada. És a dir, no cal bé de vendre-ho tot muntat, eh? Poden desmuntar les pedres i voler-les vendre per separat, sí, sí. Però sempre acreditant la persona que fa la venda. Això va... El registre, diguéssim, al resto d'Espanya és a la Policia Nacional, aquí a Catalunya és Mossos d'Esquadra, i tenen la informació de qui ho ven i qui ho compra. Mm.
6: Li anava a preguntar, ja sé que és difícil, però en aquesta forquilla que hem dit, dels 30.000 als milions, a quina zona se situaria vostè?
13: Jo repeteixo que no em voldria mullar, però potser tot, arredonint-ho tot cap al milió podria estar, amb un preu raonable, no molt més. Si fos natural, repeteixo, no li donaria més.
6: Aquesta situació que estem explicant, vostè se la troba molt habitual? És a dir, hi ha molta gent amb caixes fortes a Catalunya amb peces importants a dins?
13: N'hi ha. Evidentment n'hi ha. Hi ha herències, moltes herències que es reparteixen peces del valor. Sí, sí, encara n'hi ha.
5: Hi ha oients que... Disculpi, acabi.
13: Sí, digui. No, una minoria, potser, però doncs, hi ha peces importants. Sí, sí, sí.
5: Hi ha gent que, oients, que ens estan escoltant i que diuen si té sentit guardar una reproducció d'aquestes en una caixa forta. Diuen si és una reproducció en una caixa forta... No
13: massa. No massa, no massa. És bastant incoherent això i bastant incoherent guardar unes joies tan importants junt amb unes altres tan senzilles. És com guardar un Rolls Royce al costat d'un utilitari. És a dir, una cosa que crida una mica l'atenció, senzillament.
6: Clar,
13: però pot ser el mateix garatge guardat tot el mateix. Podria ser, però sorprèn. Sí, no, i amb uns rellotges tan senzills al costat, no?
1: Sí, perdoni, que l'he intentat interrompre. Perquè, clar, veig ara mateix, per exemple, Telecinco, que donen per fet que són rubis, zafiros i esmeraldes.
2: Sí, sí, el cofre del tesoro.
1: Ningú ha certificat de què són aquestes joies, però veig que ells tenen pel dret i ja li van posar preus.
13: Jo les imatges que he vist són zafirs, però no, és que no he vist ni rubis ni maragdes, però potser les imatges són bastant deficients.
1: Sí, bueno, clar, són les de la policia.
6: A la versió de Telecinco, disculpi, estem passant dels 2 milions de llarg, eh? De llarg.
1: Els preus de saco.
13: Sí, bé, no, sorprendentment no hi ha brillants grossos, que és una de les coses que val diners, no? Els brillants grans. Doncs no n'hi ha. Són tot pedres petites, no? I les pedres grans són de color. Bé, doncs, simplement comentar això.
6: Jo el que em quedo de vostè, que em sembla una reflexió curiosa, que li sembla estrany barrejar coses de molt valor amb poc valor. Per tant,
13: correcte,
6: la teoria seria o que tot té bastant poc valor o que tot en té bastant. És a dir, aniríem un extrem a l'altre o potser fins i tot la primera teoria seria la més lògica, no? Ajuntar, no sé, totes
5: potser,
6: les coses...
5: Potser és que tot té un valor sentimental... Però
6: recordem que la teoria oficial és que això és una herència.
5: Una herència,
1: La versió del portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero i després una altra cosa que posa sobre
2: regals,
1: la taula.
2: I regals.
1: No? I després...
13: Probablement, sí.
1: Bueno, no ho sabem, però clar, aquí perquè tinguis una caixa forta amb unes joies, clar, ja de cop i volta ets culpable d'haver cobrat... Bé, tot això ara mateix són suposicions, veurem què és el que passa. Però sí que M'ha cridat molt l'atenció que avui siguin imatge a tots els mitjans aquestes joies, i hem volgut conèixer una mica de quin tipus de joies estem parlant els que no estem gens avassats. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
13: A vostès.
6: Gràcies,
13: un plaer.
1: Igualment, el plaer és tan nostre amb el Josep Solanes, que és gemòleg, especialista en diamants, gerent de Solanes Joier i membre de l'Associació Espanyola de Taxadors de Joies. No sé si Eduardo Inda, director d'OK Diario, ha quedat satisfet amb aquestes explicacions del nostre...
10: Ya lo han escuchado. Alta joyería, oro 100%, zafiros importantes...
6: Jo no vull posar paraules en la boca del senyor Solanes, però tirava més a la baixa,
10: Ha hablado de las minas del rey Salomón.
6: No,
10: ojo, porque tengo una exclusinda, según apuntan mis...
14: Exclusinda.
10: Según apuntan mis fuentes, los agentes de la UCO también habrían descubierto un pasadizo secreto debajo de la mesa del despacho del señor Zapatero y todo un sistema de túneles que conectan Venezuela con Gaza para trasladar armamento de forma ilegal. Además, todo esto estaría protegido con trampas mortales, cuchillas. Incluso me dicen que un agente habría fallecido por el impacto de un dardo envenenado al pisar una baldosa que no tocaba, efectivamente, como apunta el señor Serra. Sí. Está siendo una operación de máximo riesgo y sin precedentes, así que seguiremos informando las novedades. Ya ven, rubíes, zafiros, esmeraldas, lo ha dicho el geólogo.
1: No, es que en cap moment ho ha dit, senyor Inda. Bé, a tot això hem de parlar també de Pedro Sánchez, que el tenim a Roma, de visita oficial amb el papa, Míriam.
5: Sí, de fet, la tindrà demà, aquesta visita. De moment, avui s'ha refugiat en la seva agenda internacional en diferents actes a Roma. Un d'ells, un discurs de la Setmana de la Nutrició, organitzat per la FAO, on, atenció, ha estat fenomen de masses, ovacionat durant el seu discurs fins a 11 vegades, aplaudit, i quan li han demanat per Zapatero entre precedissos, ha dit això.
15: Presidente, ¿mantiene su apoyo absoluto al presidente Zapatero tras conocer el sumario?
16: No tenemos rueda de prensa, ¿no?
5: Hablaré mañana, en la rueda de
1: Demà, per tant, tenim roda de premsa de Pedro Sánchez.
5: Demà al migdia, després de reunir-se, com deies, amb el papa al Vaticà. De fet, avui Pedro Sánchez ha parlat d'aquesta ja primera encíclica del papa Lleó XIV que va publicar ahir, es va explicar ahir, i que alerta dels perills de la intel·ligència artificial. Sánchez ha escrit a la xarxa X que l'encíclica Magnifica Humanitas ens interpel·la a tots, diu que la intel·ligència artificial no és neutral i que el poder digital ens pot conduir a noves atrocitats si no s'orienta al bé comú. De fet, Lleó XIV assenyalava en la seva encíclica com a gran rival de l'Església el que ha anomenat feixisme tecnològic que s'ha gestat, diuen, algunes empreses de Silicon Valley i un bon grapat dels ideòlegs que envolten Donald Trump, i ho ha comparat amb el desarmament nuclear.
17: La intel·ligència artificial necessita ser desarmada. El desarmament nuclear continua essent un servei a la pau i a la dignitat de la família humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial exigeix ara ser desarmada, alliberada de les lògiques que la converteixen en un instrument de dominació, exclusió i mort. Igual que l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú. Les decisions sobre la tecnologia no s'han de separar mai de la consciència i de la responsabilitat.
5: El text, el papa qualifica la intel·ligència artificial de Torre de Babel perquè diu que separa el lloc de reconstruir.
17: L'any 2017, pluges torrencials i inundacions van colpejar el nord del país. Moltes famílies van veure com el fang s'empassava a les seves llars i també moltes carreteres. Allà vaig aprendre que reconstruir no significa simplement substituir allò que ha estat destruït. Significa reparar vincles, restaurar la confiança i despertar de nou l'esperança en el futur. A més, ningú no reconstrueix tot sol.
1: Francesco Olivo, corresponsal de La Vanguardia a Roma i expert en temes vaticans, molt bona tarda.
14: Bona tarda, què tal?
1: Molt bé, i gràcies per acompanyar-nos.
14: Abans
1: de res, per què és tan important una encíclica?
14: Una premissa, responc en castellà,
1: sí, home,
14: però soc a prop de poder-ho fer en català, eh? La propera vegada en català.
1: Doncs ho celebrem, moltíssimes gràcies.
14: Unes setmanes després del viatge del Papa.
1: Perfecte, em sembla perfecte. Doncs, cosa que agraïm moltíssim des de Catalunya.
14: Clar.
1: Et preguntava això i respon com vulguis.
14: Sí, las encíclicas son los textos principales de un pontificado en general, porque unen doctrina y lectura de la realidad contemporánea, ¿no? Y aquí diría que hay dos elementos más, ¿no? Que esta es la primera encíclica de este Papa, entonces la primera vez que se exprime públicamente con un texto, digamos, oficial, y además es un Papa, es el primer Papa estadounidense, ¿no? Entonces, cuando habla de tecnología, de guerra, de poder, d'aquests temes tiene un peso especial.
1: A mi m'ha cridat l'atenció d'aquesta encíclica que ha dit coses que a dia d'avui no escoltem, no sentim. Per exemple, Lleó 14 satura l'impacte de la intel·ligència artificial sobre la democràcia, la informació i l'imaginari col·lectiu, alertant sobre la manipulació i l'erosió de la veritat com a bé comú, a més d'abordar el treball, les noves dependències i el control social. És a dir, té la valentia d'enfrontar-se al que estem, sembla, tots abocats i que els governs no poden posar-hi fre, que són els grans directius o les grans tecnològiques.
14: Efectivament, ¿no? A mí también me ha llamado la atención que la inteligencia artificial se ha planteado no solo como un problema social, ¿no? Sino también democrático, que esta es la palabra que ha utilizado él también, ¿no? Y entonces con la pregunta de quién toma las decisiones, quién controla ese poder, y en esta encíclica no está, pero lo ha dicho una o dos veces más, que hay un tema también de riqueza, ¿no? De una riqueza escandalosa. Y claramente hablaba de los 3-4 que todo el mundo conoce, y uno vino aquí a Roma, Peter Thiel. Entonces, yo creo que la característica, quizás hemos subestimado un poco la característica muy americana esta también, de hablar claro, ¿no? Que los americanos tienen muchos defectos, pero sí que es verdad que no hacen muchos barroquismos que hacemos aquí en Europa, en Italia en particular, pero habla claro, ¿no? La encíclica me ha sorprendido por el mensaje claro, sin dar vueltas, y bueno, lo hemos escuchado ahora también, ¿no? Que todo el mundo puede entender lo que dice, no está haciendo un discurso teológicamente muy alto, no, dice las cosas como están, ¿no? Pero con un sentido teológico, además que político.
1: És el que deia, jo crec que és l'únic líder a nivell mundial que s'ha expressat frontalment a les tecnològiques. És més, la part més dura de l'encíclica és una alerta d'aquestes grans tecnològiques i del perill que la intel·ligència artificial es concentri, tal com apuntes, Francesco, en poques mans.
14: Sí.
1: Ell diu que en el passat eren principalment els estats els que impulsaven i orientaven la innovació, i avui, en canvi, diu ell, els principals motors del desenvolupament són actors privats, sovint transnacionals, dotats de recursos i capacitats d'acció superior als de molts governs. I continua la crítica a les grans tecnològiques, dient que és una de les, en aquest cas, una de les línies més dures del text, i adverteix que aquest poder no és neutral. No és neutral perquè pren la cara de qui la concep, la fiança, la regula i la utilitza. Francesco, és a dir, que va directe, és un atac directe als que ara mateix pràcticament ens tenen agafats amb els seus tentacles de la tecnologia.
14: Sí, sí, y además habla de manipulación de la ideología, ¿no?
1: Exacto.
14: Porque cuando dice no es neutral, es decir que es una visión del mundo que se impone, ¿no? y esto es de una lucidez impresionante, y que lo haga la Iglesia de Roma es importante, y que lo haga un americano de Chicago, un americano misionero en Perú, es importante. Y claro, yo creo que me ha llamado mucho la atención que aquí en Roma, en la sala Stampa, cuando el Vaticano hizo un briefing muy, muy hermético el viernes sobre una encíclica que nosotros no habíamos leído y nadie había leído, en este briefing, pero había muchos americanos, muchos medios americanos que normalmente no venían antes, ¿no? Todos los grandes medios americanos. Entonces, yo creo que esto va a entrar muy fuerte en el debate americano, ¿no? Sobre los católicos, sobre, pero más allá de la religión, ¿no? Sobre los grandes temas, que es la tecnología y el tecnofascismo llamado, y claramente hay Trump por detrás de todo este discurso, ¿no? Y Trump por fin se ha enterado que era él el objetivo, y que el Papa no está aquí, como pensaba Trump en los días del cónclave, por como guiño a él, como guiño a Trump, y guiño de los cardenales Trump, sino quizás por el al revés, ¿no? Como respuesta de una institución milenaria a Trump.
1: En aquesta encíclica, clar, s'enfronta directament als interessos d'aquestes tecnològiques, apunta i assenyala qui controla aquestes plataformes digitals i els, sí, i els mitjans de comunicació tenen una capacitat notable d'incidir en l'imaginari col·lectiu i de presentar com a desitjable una determinada visió de la realitat. És que ho trobo interessantíssim. I després, sí, en la tesi del Papa, diu que no n'hi ha prou amb regular la intel·ligència artificial. Ella aposta per noves normes. De quines normes estaríem parlant, Francesco?
14: Yo no creo que haya unas normas que la Iglesia propone, ¿no? Y no hay una propuesta concreta, ¿no? Yo creo que es interesante la jugada, ¿no? De decir, deténgase ahora, ¿no? Señores de la inteligencia artificial, sentamos en una mesa y hablamos, ¿no? Porque esto no es un invento cualquiera, ¿no? Entonces, esta propuesta de parar, de reflexionar juntos, yo creo que es el mensaje que dirige directamente a las tecnológicas y a las grandes, a las big tech, ¿no? Y el hecho de tener a un directivo de Anthropic al lado era también muy fuerte, ¿no?
1: I Christopher Ola, que era aquest directiu cofundador d'Anthropic, va dir alguna cosa?
14: Sí.
1: Sí, què ha dit? Què va dir?
14: Y ha sido interesante también porque ha dicho queremos normas, ¿no? Queremos críticas. Quizás era una postura, digamos, claro, no es fácil tampoco para un ingeniero y tan rico y tan potente como él estar sentado al lado de un papa con cinco cardenales y otros centenares de cardenales que te miran ahí. Yo creo que tenía un poco bastante también de miedo. Pero la invito la propuesta ha sido de hablar, ¿no? Y queremos nuevas normas, ¿no? Queremos que ayudáis, queremos ser ayudados, ¿no? Por vosotros, y queremos ideas y sugerencias. Parecía sincero, ¿eh? Claro, nosotros sabemos también que Anthropic no es OpenAI, Anthropic no es Thiel. Este señor era un señor que había trabajado con Peter Thiel, ¿no? Entonces, esto yo creo que ha sido una jugada muy fina del Papa, ¿no? De invitar a un directivo de una compañía que se ha enfrentado al Pentágono, pero al mismo tiempo está dentro del desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, sí, es la parte buena, o quiere presentarse como la parte buena de este mundo, pero claro, forma parte del problema. Creo que ha sido, repito, una jugada muy fina, ¿no? Para decir, del Papa del Vaticano, decir, nosotros dialogamos, no criticamos y está. Dialogamos con estos señores al punto que en el día que presento la encíclica lo tengo aquí al lado, ¿no?
5: Mm-hmm. Francesco, demà Pedro Sánchez i el Papa es reuneixen al Vaticà, això abans sí. del viatge, no?, del pontífex aquí a l'estat sí. espanyol. El que no farà el president del govern espanyol és trobar-se amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Han al·legat problemes d'agenda. Com és això? En quin moment estan les relacions Espanya-Itàlia?
14: Jo diria que estan un nivel muy muy bajo y desde hace años, y la cosa no ha cambiado sino ha empeorado aún, y Meloni no quiso ver a Sánchez, o por lo menos no encontró un hueco durante 5 o 6 horas hoy, justamente ahora por la tarde. Igual nos sorprenderán ahora con una cita improvisada, pero no creo, no me parece el momento. Y entonces, claro, yo creo que Meloni sabe muy bien la situación en España, la situación de Sánchez y la situación política en general. Ella no ha roto nunca las relaciones con Santiago Abascal, a pesar que el partido, que Vox haya salido del grupo de los conservadores para ir con Orbán, Salvini, Le Pen, o esta traición, pero después de esta tradición han mantenido una buena relación, y a Meloni es a Abascal que le cuenta lo que pasa en España. Entonces, este relato os lo podéis imaginar. Entonces, ella tiene esta mirada y, que, claro, tiene también un papel institucional que le impone, o le impondría, de verse con Sánchez y de estrechar la mano a él y a todos los mandatarios del mundo, y europeo en particular, pero creo que Italia y España tienen muchas cosas pendientes y muchos dossiers en común, la flexibilidad en Europa, por ejemplo, pero no están trabajando juntos y los dos gobiernos no se van. Añado como última cosa que estoy ahora en la sede de la FAO, donde compareció e intervino Pedro Sánchez aquí, y la FAO también es otro terreno de choque entre los dos gobiernos, porque Sánchez ha presentado la candidatura del ministro Planas aquí hoy, y Italia tiene otro candidato que es Maurizio Martina, que es un candidato del Partido Demócrata. Encima, entonces, el gobierno de derecha presenta a un candidato de la izquierda, digamos, que ha sido secretario del Partido Democrático, y entonces esto es otro choque, y de un choque general muy grande. Yo creo que Sánchez se verá, podría reunirse hoy con la jefa de la oposición, y esto llama mucho la atención.
1: Doncs, Francesco Olivo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, com sempre, un plaer.
14: Vosaltres.
1: Gràcies, corresponsal de la Vanguardia Roma, una abraçada, i expert en temes vaticans. Ara tenim línia directa amb el Vaticà, senyor Virgili.
18: Yep. Ah, alerta.
1: Ho dic perquè a vostè sempre li agrada parlar amb el Sant Pare. Em diuen que Ràdio Vaticana ens ofereix la comunicació.
18: Sí,
1: escolti,
5: per favor.
1: Que no és una criatura, eh?
5: Què és això?
1: Home, que el crida com si fos un nen que anés amb bolquers. Home, papa, cony.
18: És el Sant Pare.
1: És el Sant Pare, per això li dic.
5: És que no és normal.
18: Santo Padre!
1: No, papa, no. Santedat, bonasera, Lleó 14.
19: Buonasera, buona tarda, good afternoon to everyone. Que Dios os bendiga a todos. God bless you.
1: Preparant la visita... Què diu vostè? No, estic fent la... Ens han donat 5 minuts, no interrompeixi, que m'està molestant. Talli el micròfon al senyor Virgili. Deia, Papa Lleó 14, preparant, suposo... Sant Pare.
19: Hello?
1: Sí, dic... preparant la visita a Espanya, a Catalunya.
19: Yes, la veritat és que estic molt content per el viatge que em prendré a Barcelona.
18: Català,
19: I per estar a punt ja tinc preparades algunes de les frases pel meu discurs.
18: Digui.
19: I have already prepared some of the key messages I want to address to all the Catalans. Evidentment, cap d'elles està preparada amb intel·ligència artificial.
1: Molt bé, molt
19: foc bé. Artificial intelligence.
1: Què diu, del foc?
19: Ui, les frases no que tinc a punt són les següents. Atenció, ciutadans de Catalunya, ja sóc
1: una mica vista
19: aquí.
1: Aquesta, s'empara, no li...
2: No, però m'agrada molt.
1: Molt vista.
2: No, però, no, però
1: és a Tarradellas, Guardiola, ja la tenim aquí.
2: No, no, però això és
1: no,
2: molt bonic.
1: Jo en buscaria una altra, què vol que li digui?
2: I ara,
19: Voti, voti, voti, espanyol, qui no voti.
2: Aquesta m'agrada.
1: Home, aquesta, si no vol cap conflicte amb la conferència episcopal, crec que tampoc li recomanaria, tot i que si vostè s'hi veu en cor, doncs...
19: What about this one? Els carrers seran sempre
1: això sí,
19: nostres.
1: La religió catòlica, sí. Jo crec que sí, que això agradarà sobretot als fidels i catòlics.
19: Aquesta... And I have another one for you guys. Si em dius adeu, vull que el dia sigui net i clar. Okay. Si vols, et puc fer un seguit de recomanacions més sobre frases per tenir contents els
1: catalans. Però perdoni,
19: catalans.
1: Però això no és la frase que et diu sempre el xat GPT?
19: Sento comunicar-li que ha arribat al límit d'ús de la versió gratuïta.
1: Ai. Ai.
19: Si vol continuar conversant amb mi... haurà de subscriure's al servei premium.
1: Bueno, doncs jo crec que...
19: Adeu, Andreu. Visca pa, visca vi, visca le Marc en va a parir.
1: Doncs pues mira, jo crec que ja ho tindria.
19: God bless you.
1: Santatat. Apa! Ja ens... No, escolti, va, que sembla que cridi aquí a... Que sembla que cridi al...
19: God bless you.
1: Gràcies, no sé Sant Pare.
5: Estava naïnt, ens
1: estava naïnt. Dos minuts i saludarem Marc Poyato a veure què ens explica.
20: RAC 1. El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el Port de Barcelona com no l'has vist mai. Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells. Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes. T'hi esperem.
21: Estic venent casa meva i no me'n surto.
22: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
23: Joana, et veig molt rejuvenida.
24: Ai, nena, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
25: Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 93-219-3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
26: Sabíeu que hi ha una pintura d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
27: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
26: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
28: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 € aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
29: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
30: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
31: La Fàbrica de la Imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
32: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
5: Vinga, jo no sé si us heu adonat que la gent va amb presses a tot arreu.
1: Home, tant.
5: Però hi ha una cosa...
1: És que
5: ja
1: el que estàs fent...
5: És horrorós, eh? Però hi ha una cosa que no espera, que és la salut. Per això, l'assegurança de salut de Línia Directa dona accés directe als millors metges i hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada, amb menys esperes. Si us interessa, heu de trucar al 917-700-700 o entrar a liniadirecta.com. Repetim, 917-700-700 o entrar a liniadirecta.com. I recorda, la teva salut no espera.
1: Gràcies, Marta Gailà. Anem a saludar a Marc Poyato.
0: Buenas tardes, de nuevo. Soy Eduardo Inda.
1: Ahora qué pasa.
0: Bueno, fuentes cercanas a OK Diario me dirían que el señor Zapatero, aparte de esas joyas que hemos escuchado antes, zafiros, oro 100%, alta joyería...
5: No lo ha dicho
0: joyería,
5: esto nuestro invitado, ¿eh?
0: Túneles... Ojo, porque me informan que habrían encontrado un barco con bidones de petróleo. El barco tendría dibujada tanto en la popa como en la proa una ceja. Y todo apuntaría a que el señor Zapatero pues tendría guardados bidones de crudo.
18: Claro, venezolanos, supongo.
0: Venezolanos, porque no se usaría en ese bidón la Z, sino la S.
18: ¿Eh?
0: La S.
1: ¿La S de qué?
0: La S de...
18: Sánchez.
0: De, en vez de benzina, benzina. Mi amor, que es...

0: esto y no diría, no diría esta noticia si no es que no, no, tenemos
1: sobre todo
0: pruebas.
2: Ja, sí, val. D'acord, d'acord. Jo sí que us puc explicar coses que estan demostrades i és que el govern espanyol diu que no es pensa rendir pel cas Zapatero. L'executiu de Pedro Sánchez no vol llançar la tovallola, tot i que cada vegada té oberts més fronts judicials que l'esquitxen. La Moncloa continua donant suport a José Luis Rodríguez Zapatero i defensant la presumpció d'innocència. N'ha parlat la ministra portaveu, Elma Saiz.
3: Como demócrata, uno de los principales principios que sostienen un Estado de Derecho es la presunción de inocencia. Y este, desde luego, este gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero. Y fíjese, ahí está el legado incuestionable del presidente Zapatero. Y la mejor prueba es lo que el presidente Zapatero llevó al Boletín Oficial del Estado en sus años de gobierno.
2: Zapatero tindrà dues setmanes més per preparar la seva defensa. El jutge de l'Audiència Nacional que l'investiga ha endarrerit la seva compareixença fins al 17 i el 18 de juny. Això dona marge als seus advocats per mirar-se els 4.000 fulls que formen tot el sumari judicial. Tot plegat mentre Pedro Sánchez continua de viatge oficial a Itàlia. De moment, el president espanyol evita parlar del cas Zapatero i dels documents que s'han filtrat en aquestes últimes hores. Ara mateix Sánchez està reunit amb alguns empresaris a Roma i demà al matí anirà al Vaticà per trobar-se amb Lleó XIV. Enviat especial de RAC1 a Roma, Arnau Mañé.
4: Pedro Sánchez posa en marxa la seva agenda internacional per esquivar com pot el terratrèmol polític del cas Zapatero. Aquest matí, en un acte de Nacions Unides sobre alimentació, on, per exemple, assenyalava els negacionistes i els líders internacionals que fomenten les guerres.
5: Y esto, evidentemente, no es solo injusto, que lo es. Es una infamia que los hogares más pobres tengan que pagar las facturas de delirios geopolíticos ajenos. Porque quienes incendian el mundo nunca son quienes terminan pasando hambre. Y la única escasez que ellos padecen es, a mi juicio, y con todos los respetos, la de la empatía y la decencia.
4: I ara mateix, en una trobada amb empresaris aquí a la capital italiana, finalment, per cert, no es veurà amb Giorgia Meloni. Demà al matí serà el plat fort de la visita. Pedro Sánchez es reunirà amb el papa de Roma, al Vaticà, just 10 dies abans que el pontífex arrenqui el seu viatge a l'estat espanyol. Repassaran els últims detalls de la visita i revisaran la relació actual de la Moncloa i la Santa Seu.
2: I pel que fa al conflicte a l'Orient Mitjà, Donald Trump assegura que l'Iran no tindrà armes nuclears. El president dels Estats Units ho ha dit mentre Washington i Teheran negocien per signar un acord que posi fi a la guerra. Unes declaracions que no han agradat gaire dins el seu propi partit.
6: Vivim per assegurar que el principal patrocinador estatal del terrorisme al món mai tingui una arma nuclear i no la tindran, mai tindran una arma nuclear. Estic convençut que ho sabeu.
2: Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran diu que està disposada a respondre de forma decisiva als Estats Units després que hagin violat l'alto el foc, fet que complica encara més les negociacions.
7: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
2: I ara els esports amb Xavi Rocamora.
8: Jonas Vingegaard ha deixat mig sentenciat al Giro d'Itàlia després de guanyar la 16a etapa amb final al Port de Carida. Primera categoria, és la quarta victòria d'etapa del danès en aquest Giro. Avui s'ha imposat en solitari després d'un atac a 7 quilòmetres de meta i amplia l'avantatge a la general, a més de 4 minuts respecte a l'austríac Félix Gall, que ara és segon. Més coses en futbol, pendents d'Alexia Putellas, que podria anunciar en les properes hores el seu futur. La capitana del Barça té previst explicar en un comunicat si renova o bé si marxarà quan acabi la temporada. D'altra banda, Manolo González continuarà com a tècnic de l'Espanyol una temporada més. Ho ha confirmat Monchi durant la seva presentació com a director general esportiu del club.
9: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
8: Monchi no ha donat detalls sobre el pressupost de la temporada que ve, tot i que ha explicat que els diners no són garantia d'èxit i que el més important és crear l'estructura esportiva necessària. Més coses en bàsquet, Xavi Pasqual i Joan Laporta s'han reunit aquest migdia, sense novetats, que sapiguem del futur del tècnic que té decidit abandonar el club. Això sí, el que es comencen ja a perfilar són els canvis a l'organigrama amb el més que possible relleu de Juan Carlos Navarro.

0: Navarro com a director esportiu de la secció, i tot plegat el dia que Ducati ha anunciat que Marc Márquez podria reaparèixer aquest cap de setmana al Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. El cerverí viatjarà a Mugello, on espera rebre el vistiplau dels metges per poder córrer aquest diumenge.
1: I el temps, avui la calor ha tornat a ser tan intensa com ahir. Els termòmetres s'han enfilat fins als 34 graus al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Demà ja s'arribarà als 35 graus en aquestes zones de l'interior, i entre dijous i divendres i dissabte la calor encara es descontrolarà més i es podrien fregar els 40. A la costa també es notarà aquesta pujada i a més augmentarà la sensació de xafogor amb nits cada cop de més mal dormir.
2: Versió RAC 1.
3: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant, fins i tot si menges fora de casa. Perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris en salut. Elaborat per Laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900 494 134. Recorda, 900 494 134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
2: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
4: Temps pel cinema, temps per compartir amb Sergi Pàmies aquestes i d'altres qüestions. Sergi, bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Què tal? Ja t'has donat un cop d'ull a la joieria de Zapatero?
5: Ahir vam fer un programa especial a Horizonte.
4: Què dius?
5: Sí, sí, van ser molt àgils, sí, sí.
4: I
5: va
4: què?
5: Ser un programa sensacional.
4: Has tret alguna... Tu has estat mirant...
5: Sí, sí, de cop i volta tothom era un expert en joies i tothom fent teories. Van connectar amb un senyor trist que estava en una habitació. la típica connexió aquesta que fan. I després a la taula tothom tenia una opinió feta sobre...
4: Ja ho sabien, no? De què estava feta la joia i...
5: Sí, sí, van parlar d'un ajuar i de... Bueno, va ser fascinant, un parell d'hores, eh?
4: Bueno, no, clar. No, és que, escolta, està...
5: Ja han fet molt bona audiència, més.
4: Sí, bueno, és que la joieria està donant de parlar, portada a molts diaris d'avui, i després a les televisions també, amb especialistes. Nosaltres també, clar, hem volgut saber
5: per
4: valor.
5: Tenir joies.
4: Sí,
5: clar,
4: sí.
5: Quan tens joies...
4: Tu no en tens? No tens caixa forta, potser?
5: No.
4: Tampoc?
5: Jo tinc l'única... Sí,
4: entren a robar a casa teva i què podrien trobar?
5: Un premi que em van donar, que es deia la Lletra d'Or, que és un pin. És un pin. Tinc un pin.
6: I de la teva mare, unes arracades.
5: La meva mare, joies.
6: No era d'aquest estil,
5: no.
6: Eh?
5: La meva mare no tenia res. No, no.
4: Un pin.
5: I una caixa forta, en absolut.
4: Però ni no. Pin, ni pan, ni res.
5: Un pin. Aquest sí. Pin.
4: Que és la lletra d'Or. Tampoc ho saps.
5: Sí, bueno, sembla que el joier és Capdevila, es diu.
4: Ah, sí. Doncs...
7: Quina lletra és?
5: És que no és una lletra, és com una bola. És, bueno, una tinc bola. Allà.
4: És un punt, sí. Un punt.
5: Ho tinc allà.
4: Seria com un punt i a part.
5: Seria la cosa així joiesca, el més alt...
4: I quan vas al...
5: No podríem fer un programa especial a Horizonte.
4: No, amb el teu, no?
6: S'acabaria ràpid. No,
5: s'acabaria molt ràpid.
6: Ni rellotges bons, ni...
4: No, si no va ni amb rellotges.
5: I els que he tingut durant molts anys eren Swatch.
4: Ah, bona marca.
5: Sí, però no eren...
4: No, però vull dir que no, vull dir que és una...
6: Que de
5: palangana. Eren de palangana.
4: Sí, bueno, per tant...
5: Tenia el del meu pare, que era un Longines, de fa molts anys, però que no funcionava.
4: Sí, bueno. Aquestes marques, ja ho ha dit, els ho ha explicat el gemòleg.
5: El del meu pare...
6: El pots fer arreglar, el pots fer arreglar.
5: Sí, fa mandra. Total, el meu pare és mort fa molts anys.
6: Home, però no et fa il·lusió portar el seu rellotge?
5: No.
6: Té un valor sentimental.
5: Em fa il·lusió conservar el rellotge del meu pare, però portar-lo, si a més no funciona, no. A veure, sóc sentimental, però no fins a aquest punt.
4: Ja, però hi ha molta gent que ho fa, que porta el rellotge del pare i porta...
5: Bueno, jo porto alguna roba del meu pare.
4: Ah,
5: sí,
4: una gabardina, no?
5: La gabardina, no me la poso perquè em queda molt malament, però la tinc a l'armari, i després alguna americana. Poques vegades poso l'americana dos cops l'any, em sembla, que ho he calculat de mitjana en els últims 25 anys, i són del meu pare.
4: Bueno, doncs...
5: Sí, i ara en tinc unes del meu ex-sogre. De manera que no tinc que comprar americanes, perquè amb aquestes
4: són
5: bones, a més.
4: Bueno, fas com es feia antigament, que senyor Virgili, sou vostè
7: tota
4: aquella època ho havia viscut, i a casa meva jo ho havia vist per part del meu padrí, que, quan es moria, no només un parent, sinó fins i tot un conegut o un amic, i els hi deien si volien roba, anaven vestits amb la roba del mort.
7: Tot s'aprofitava.
4: Jo això ho he viscut.
5: Jo ho trobo bé.
7: I tant, perquè ho has de llençar.
4: Eh?
7: Perquè ho has de llençar.
4: No, però vull dir que...
5: Un dels morts de la meva família.
4: Que aleshores et deia, mira, aquest abric és del...
7: Sí, i és nou, eh?
4: Del Cisa. Del Jaume... Bueno, ara no Jaume, no seria l'exemple.
6: Bueno,
4: era un exemple del Coromines. Va, ja poso.
7: Sí,
4: del Roger Coromines, veus? Sí,
5: ara està trucant el Roger Coromines, que és viu.
4: No, però hi ha molts que es mou. Vull dir, aquest traje, trajes, fins i tot.
5: Jo ho trobo bé, jo a la família...
4: I sabates? També, sabates
5: també. No ho trobo tan bé.
4: També, sabates també.
6: No, ja és un altre tema.
5: Sí, ja és una...
4: Mira, respecte a la lletra d'or, tinc informació de l'Elisenda Roca, perdona, calçotets, ara et diré que quan una persona traspassa, hi ha tot de lots de calçotets que no s'han fet servir. I aquests sí que, aleshores, s'ofereixen a la família si algú té menester de calçotets.
5: A casa meva, el calçotet s'ha fet servir... És més, s'ha fet servir massa. De manera que seria una imprudència
4: cedir-ho. No n'hi havien de nous.
5: N'hi havien, però hi ha un entusiasme. Tu no sé si et passa, Toni, has obert un meló perillós.
4: És que, clar.
5: De tots els calçotets que tenim, ja tenim una edat, etcètera, que ja no se'l compra ni la mare ni la dona.
4: No, te'ls compres tu.
5: Te'ls compres tu. Hi ha uns que els hi tens mania.
7: Sí.
5: Hi ha uns que els hi tens mania i no te'ls poses.
6: I per què no els llenceu?
5: I van passant els anys.
6: I els guardes,
5: I estan allà al calaix, doblegadets.
6: Perquè són incòmodes.
5: I tu els mires, i a vegades gairebé hi ha urgència, perquè només queden aquells. Però dius, no, rentaré els que tinc, perquè aquest no m'agrada. I això passa.
4: Sí, sí.
5: Obre telèfons i veuràs com la gent té, tant masculina com femenina...
6: Això passa, sí.
5: Amb la roba íntima... hi ha proscrits.
6: Però la que és incòmoda, o sigui, per exemple, jo tinc calcetes...
5: No sempre és comoditat.
4: No. És un tema de color...
6: Amb el tema
4: de
6: calcetes n'hi ha que són incòmodes, que dius, que se't posen a dins, que has d'estar allà traient...
5: I, per exemple, amb els homes, el calçotet bòxer amb bragueta frontal...
6: Sí.
5: N'hi ha uns que estan dissenyats de manera que la bragueta et queda molt amunt. De manera que quan vas al lavabo... no hi ha correlació entre bragueta-pantaló i bragueta-calçotet. I has de començar a fer una espeologia...
6: Està
5: més amunt. Està més amunt, com saps quan amb un ascensor es queden entre dos pisos?
6: Com si fos un Wonderbra, però en calçotet.
5: Bueno, no tinc experiència en Wonderbra, tot i que ho vaig intentar. Perquè en una època que jo tenia molt pit, vaig pensar, home, potser el Wonderbra aniria bé. Però queda com els ascensors quan queden entre dos pisos. Tu tens el pantaló, la bragueta pantaló l'obres. I quan vas a buscar la correspondència...
7: No trobes res.
5: No la trobes.
6: Està allà, està més amunt.
5: Has de començar a furgar.
7: A furfullar.
5: No saps si amunt o avall, perquè tampoc ho acabes de tenir clar. I tampoc ets... El Rocco Siffredi, que suposo que no deu tenir problema.
4: Busques,
5: i això sí que et pot retraure...
4: Busques on està l'intercanviador.
5: Ara. El túnel,
4: l'intercanviador, la connexió. T'entenc perfectament.
5: Que has obert un tema amb...
4: No, és que clar, parlant
5: d'aquestes coses... Però joies no tinc.
4: Mira, parlant de joies, disculpa, l'Elisenda Roca, aquí normalment li envio un petó, diu, la lletra d'or és la lletra PHI.
5: Això, sí, tens raó.
4: Diu, jo era jurat quan li vam donar la lletra. I apunta l'Elisenda Roca, que és d'or de veritat. El joier és en Manuel Capdevila.
5: Capdevila, ja ho he dit.
4: Tercera generació dels joiers que han dissenyat la lletra d'or. Per tant,
7: ah, recordo... perquè, sí, perquè és el nombre d'or. Ah, sí, és fi.
5: I recordo el sopar.
7: Ah, fi. Bueno, jo dic, lletra... Sí, és la lletra d'or sí. d'un número d'aquests que són infinits.
6: Doncs, el número pi.
5: No, fi.
7: De sí, és...
5: no. Té una història grega que, com a bon ignorant, ignoro.
7: Sí.
5: I el sopar en què em van concedir amablement aquest premi, el vam fer, a veure si l'Elisenda també està d'acord, amb un restaurant que ja no existeix del carrer Rigau, que es deia Lázaro.
4: Sí, home, que es menjava molt magnífic, bé. Magnífic restaurant, molt recomanat en el seu dia pel Josep Maria Espinàs.
5: Sí, senyor, sí, passava la vida.
4: Sí, per això.
5: I el Sanui, també, Francesc Sanui. Tenia una taula...
4: També residien allà, al Lázaro.
5: Arcadi Espada, també. Era un lloc que hi havia unes telúriques forces...
4: Sí, perquè són variades,
5: la cultura.
6: Mira, la lletra fi grega, aquesta lletra, representa el número... o nombre. Seria nombre àureo.
7: Nombre auri.
6: Nombre auri. I el que fa és... o sigui, serveix per denotar una proporció geomètrica associada a la perfecció, l'equilibri i l'estètica.
4: Carai, tu.
5: Mira,
4: tu
5: no em vaig atrevir a dir-li que no m'havia entès. He esperat tots aquests anys perquè, clar, per agraïment... Tu dius, home, m'acaben de donar un premi, el que no faré ara és fer el pallús.
6: Però fixa't, equilibri, perfecció
5: i repeteixo, si entrés ara la U, com es diuen, la UFO, la no sé què, aquests que fan els informes del Zapatero...
4: UCO, la UCO i la UDEF.
5: Si entrés la UCO
4: o la UDEF
5: o els Mossos a casa meva fotent un cop una puntada de peu a la porta i fessin un registre, l'únic que trobarien és la lletra F.
6: Fi.
4: Perdón, ja t'ho ha dit l'Elisenda Roca, eh? I mira, diu exactament, et dona la confirmació.
5: Veus la meva memòria
4: de
5: cara.
4: I va venir, diu que vas venir amb l'editor Vallcorba,
5: sí,
4: al Celsia.
5: Sí. I diria que hi havia l'Enric Gomà, també.
4: Bueno, doncs, part de l'Elisenda,
5: hi havia l'Enric Gomà, si hi havia
4: gent.
5: Va ser molt amables, i jo estava tan afalagat que bueno, l'emoció em va poder, però tinc encara la... que jo li dic el pin, a veure, m'entengui.
4: Bueno, el premi. El guardó. Que seria el guardó que pots posar.
5: És que és molt petita, per això té molta gràcia.
4: No,
5: és una
4: peça... Pots portar.
5: Te la pots posar com de... Saps?
4: Sí, perquè el Premi Nacional de Comunicació no el pots portar, perquè és gran, clar, no el pots portar com un pin, sinó que és d'unes dimensions importants. Bé, a tot això, parlant del Premi Nacional de Comunicació, que el va lliurar el president Illa, que es va fer una selfie amb Bad Bunny. Tu ets de fer-te selfies?
5: Sí. Tu m'has vist a mi la cara, fes-te, Luis. Si, a més, la gent no...
4: No, jo no dic que...
6: Perdona, tu tens fans.
4: Un moment. Una cosa és que la gent et demana...
5: Gent molt discreta. Gent molt discreta, molt intel·ligent, molt respectuosa, que quan em veuen diuen, hòstia, està aquell imbècil d'estar allà, no m'atreveixo a demanar-li res perquè és molt raro. I això m'ha evitat, és una fama que tinc, m'ha evitat... Però vaja, si em demanen un selfie, el faig encantat.
4: El fas, va.
5: Encantat.
4: No tinc cap mena de problema. I tu has demanat mai un...
5: És més, a vegades surto al carrer a veure si m'en demanen.
6: I vas mirant la gent a veure si...
5: Quan tinc l'autoestima baixa, em poso unes ulles de sol, faig una mica el gilipolles i vaig passar allà com dient, que raro que fa 10 metres que ningú m'ha aturat, amb lo famós que sóc.
4: I tu n'has demanat algun cop o no?
5: Jo diria que no.
4: Autògrafs? Allò...
5: Autògrafs en vaig demanar un fa
4: demanar...
5: molts anys, quan era petit, el Johan, i després el B.B. King.
6: Ostres!
5: Tinc un autògraf del B.B. King.
4: Però les tens o vés a ser
5: el tinc amb una cartera que vaig conservar de quan era... La primera cartera que vaig tenir, que li vaig donar molta importància, la tinc en alguna caixa, i allà hi ha l'autògraf del Johan i l'autògraf del B.B. King. Són els dos únics autògrafs, diria. I després llibres dedicats a algun.
4: Ah, això està bé, també.
5: Algun que també són autògrafs, d'alguna manera.
4: Això està bé. Sí. Escolta, volia comentar, tu... les biblioteques estan de vaga, però no sé si tu ets un habitual de les biblioteques o no, perquè tu sempre parles que et compres al voltant d'un parell de llibres a la setmana.
5: Com a mínim.
4: Per tant, no sé si fas l'ús del servei de biblioteques.
5: Jo faig servir les biblioteques no per demanar llibres. A mi m'encanten les biblioteques, especialment a Barcelona, que hi ha una xarxa de biblioteques brutal. I m'agrada molt com el lloc de, com t'ho diria, de refugi. Vas a refugiar-te i estàs un parell d'hores, per exemple, per escriure. Va molt bé. Et poses en una taula, desconnectes, Estàs allà, no es pot, els mòbils, tot això desapareix, i aleshores s'està molt bé. I a vegades a casa, que estàs fart, perquè els que vivim i treballem a casa n'estem una mica tips, ens va bé doncs anar variant. I com que hi ha una tan bona xarxa de biblioteques a Barcelona, doncs va molt bé això... T'emportes un llibre, t'emportes una llibreta...
8: Sí, vas per fer...
5: Per fer feina. Estar tranquil, per veure també l'ambient. Són edificis generalment molt macos, molt amples. N'hi ha un que està al nom de la meva mare.
4: Oh, i tant, aquest és el que hi anem els de l'Eixample.
5: Vaig a controlar que no, sí, que tot estigui al seu lloc.
4: Que els llibres estiguin en posició.
5: Tot estigui a puesto.
4: Bueno, i quan arribes et demanen una selfie?
5: Sense parar.
4: A la biblioteca de Teresa Pàmies?
5: Però en silenci. Tothom en silenci.
7: No, això... Però ara es veu que hi ha biblioteques que ja no volen llibres.
5: No, sí, això jo vull, això no m'obri aquest meló.
4: Un altre meló,
7: no,
4: també?
7: No m'obri aquest meló.
4: Que no volen llibres, què vol dir que no?
5: No m'obri aquest
4: meló. Que no volen que els cedeixin, ja no en volen
7: no
4: més.
7: No volen més llibres.
4: Bueno, clar, és que no parem
7: és de... És més, han tret hasta enciclopèdies, les han llançat. I t'ho dic d'alguna que jo sé, que han llançat llibres i enciclopèdies al carrer.
4: Que a vegades l'espai també és limitat, clar, això al final has de buscar... Per cert, quin és el llibre que va recomanar l'últim dia amb el Jordi González al Col·lapse?
6: Estic buscant, no ho trobo.
5: Edgar Queret. El blues del fi del món, de la fi del món. Un llibre de contes d'un autor israelià. Veus? Extraordinari.
4: Com els tria?
5: Publicat
4: com fas
5: a segona perifèria.
4: Com fas la tria, vull dir...
5: La tria la faig seguint l'estranyíssima curiositat contradictòria que em caracteritza.
4: O sigui, perquè jo... en fas un i dic, hosti, com vas a parar aquest?
5: Un, sí, faig un per eliminació, faig un cert equilibri mental meu... que hi hagi diverses editorials, diversos gèneres, diversos estils, que no sigui previsible. M'aplico un cert criteri i després em salto el criteri.
4: Ah, molt bé. És la gràcia.
7: Aquesta lògica. Sí.
5: Però, sobretot, la curiositat. Si m'envien un llibre, no en parlo, mai. És una cosa que ja vaig deixar clares, les regles del joc, perquè em trobava gent que volia que parlés del llibre i llavors vaig pensar...
7: Ah, per això jo conto que tots els llibres que t'he enviat de la xocolata, no, per això no n'has parlat.
5: No, perquè tampoc me'l va enviar, senyor Marcelí.
7: Ah, no?
5: No? Per tant, aquest és susceptible de que un dia jo, de cop i volta, senti una fascinació pel llibre de la xocolata.
7: No ho facis perquè a TV3 no els hi fa fer gràcia.
5: No, però el TV3 per mi no influeix per res. Jo tinc les meves decisions...
7: Ah, perdoni.
4: Lliures, pot decidir el que...
5: Puc fer el que vulgui. Si puc portar un llibre que digui que TV3 és dolenta, el puc fer tranquil·lament. Sí, no tinc cap problema.
6: És un llibre, ara estava llegint, que ara sí que ja ho he trobat per fer, anat una mica lenta, pel que expliquen a la pàgina del Col·lapse, del 3CAT, que parla de la realitat virtual, de la intel·ligència artificial.
5: Però són contes, és a dir, aquests són els temes...
6: Són relats que
5: parlen d'aquests temes. Però l'important no és tant el tema com la manera d'escriure, la manera de pensar, la manera de sentir d'un autor actual israelià molt bo.
7: No
5: l'he
7: llegit.
4: No, clar, si no llegeix res. Bueno, anem al cine.
7: Bueno, Mundo Deportivo sí que llegeix.
4: Bueno, Mundo Deportivo sí, home, evidentment.
7: I a vegades no l'acabo,
4: Doncs és difícil.
7: Hi ha molta lletra.
4: Perquè, perdoni, hi ha molta fotografia en Mundo Deportivo. Te l'acabes sempre,
7: hi ha molta lletra. Jo trobo que hi ha massa lletra.
4: A l'hora d'esmorzar, en 10 minuts, allò...
7: Per què no llegeixes?
4: Home, segons què, no, si hi ha alguna cosa o alguna disciplina que no m'interessa, no el llegeixo, això és evident. Bueno, anem amb el capítol cinematogràfic del Sergi Pàmies. Començant per una pel·lícula que ens situa en aquesta tercera planta, Assassinat a la tercera planta.
5: Sí, pel·lícula...
4: S'han inspirat en RAC1?
5: No. A més, és més, el fet de que sigui la tercera planta, la pel·lícula té una importància mínima. Ah, no, podria ser la segona.
6: Veus?
5: Podria ser la quarta. No.
4: Jo pensava que era la clau, la
5: és
4: tercera.
5: És una pel·lícula francesa d'intriga que és un homenatge descarat, però no tan sols descarat, sinó inclús confès, o sigui, està fet expressament i de manera explícita, i ningú dubta que és un homenatge, a La finestra indiscreta de Hitchcock. I és no només un homenatge a La finestra indiscreta de Hitchcock,
7: ja
5: sinó
7: vista,
5: a Hitchcock en general.
7: Ja l'he vist.
5: De manera... No l'ha vista. Haurà vist
7: la finestra... El que no ha vist
5: és l'homenatge. Ha vist l'original.
7: Sí.
5: Però aquesta no és exactament com l'original, sinó que és una pel·lícula sobre... que inclou molts elements i molts ingredients revisats. No és el mateix.
7: Però ja se sap, és un assassinat que ell veu, l'assassinat que veu per la finestra.
5: Però aquí li donen una altra volta. Està molt bé aquesta pel·lícula. A mi m'ha agradat bastant, tirant a molt... Tampoc m'atreveixo a dir-ho molt en veu alta, perquè últimament la policia, la policia cinematogràfica està establint unes normes que aviat
4: dures,
5: haurem d'anar...
4: Dures? Podem dir que són dures?
5: No, dures no. Haurem d'entrar als cinemes a quatre potes com un gos. Perquè la cosa s'està posant... O sigui, has d'anar-hi amb tota la lliçó apresa, has de repetir les consignes, i si tens una opinió que se surt una mica... Tant si t'agrada com si no t'agrada una pel·lícula. Hi ha un...
4: Ets perseguit.
5: Sí, ets perseguit. Més que perseguit, ets menyspreat. I si se n'assabenta molta gent, poden venir-te a casa i cremar-te la casa. Però la idea és que aquesta és una pel·lícula que no... Com tu diries, no estaria en el rànquing de pel·lícules que t'han d'agradar.
4: I a tu et va agradar.
5: I m'agrada. De manera que havia passat una hora, m'estava agradant, i jo reprimint-me, no? Clar, pensant...
6: Aguantant-me
5: les ganes de que m'agradi. I inclús trobant-li defectes. Però, clar, anava, a final s'imposava l'evidència. És que a mi m'agradava aquella
6: pel·lícula. I és divertida o no? Perquè me'n recordo que vam veure el tràiler, i el tràiler ens va fer riure.
5: Escolta... No estàs atent tota l'estona, té molta gràcia,
4: bueno, aquesta pel·lícula, la varen presentar al Versió RAC1, varen fer un passe.
6: Passi
4: i vam veure el tràiler i vam riure molt.
6: Sí.
5: Està molt bé, aquesta pel·lícula.
4: Doncs mira, apunteu, Assassinat en el tercer piso. Que abans, ara
5: sí,
4: que...
5: no expresseu, no manifesteu no el direm, que no us ha agradat. Ara sí, que... Inclús si us ho pregunten a la sortida, digueu... Amb un psè arrossegat de gilipolla que perdona la vida. Que això a Barcelona està molt valorat. Sí.
4: No, volia preguntar, ara que parlaves de fer referència al gos, estaries a favor de que la gent entrés al cinema amb les mascotes?
5: Bueno, es va fer una... Ja saps que es va fer això, un experiment. Però es va fer un cine, tot ple de gossos.
4: A tu t'agradaria, per exemple, anar al cinema i trobar-te al costat
5: jo amb dir,
4: un...
5: Hi ha animals,
4: al costat també un dogo mirant la pel·lícula.
5: Hi ha animals als cinemes, eh? Últimament, alguna panerola gegant... De cop i volta vas a seure i dius, hòstia, al costat... No és ben bé una persona, però és de dimensions humanes. I te n'adones, inclús la toques una mica, i té aquella closca, aquella que...
4: I està per veure la pel·lícula.
5: I està per veure la pel·lícula, perquè és tan gran, la panerola, a vegades en família, eh? Veus que n'hi ha diverses. Jo recordo el cinema Alexandre, en Pau Descansi.
4: Sí.
5: Unes rates, però... És a dir, animals als cinemes n'hi han hagut sempre. Sí que és veritat que últimament s'està fent un esforç de desratització que intenta això solucionar-ho. Que de cop i volta entrin gossos, a mi no m'hi veuran, eh?
4: Ja.
5: Vull dir que ja només ens falta això.
4: Ja.
5: Jo el cinema sempre l'he interpretat com una mena de refugi. És un lloc que dius, bueno, aquí no em passarà res. Però si comencem a portar gossos i ja quan hi ha molts... Hi ha la sessió teta, no sé si la coneixes, la sessió... Sessió teta, al Verdi, que són la gent que acaba de tenir fills petits, se'ls hi fan unes sessions especials perquè puguin anar al cine. I s'emporten els nadons...
4: Ah, i donen de mamar mentre es veuen la pel·lícula.
5: Poden donar de mamar, però sobretot és un ambient...
6: Ja soroll, m'imagino.
5: Sí, que es tolera, i entrades i sortides, que... ara surto, ara plora, ara... I això se'n diu la sessió teta. Jo no hi he anat.
4: L'ambientador
5: trobaria una mica pertorbador anar a aquestes sessions.
4: Sí.
6: Tu sols, no t'hi
5: veus. A la tercera fila hi ha un tio...
6: No, Sergi, perquè... Home,
5: semblaries un pederasta. Saps? Vull dir que...
4: No, èticament, vull dir...
6: No et mirarien bé, eh?
5: No. Inclús encara que tu diguessis, no, és que estic fent un article.
6: Sí,
5: no, cola. Ets un puto pervertit si vas a aquestes sessions.
4: Sortiries
5: per tant, no et puc dir exactament com funciona.
4: Ja. Sortiries a la...
5: I aquesta setmana han obert un cine, l'han remodelat, que té allò de la palangana que tires cap enrere, que et pots tombar, és una mena de tombona, i pots menjar el que vulguis, un fricandó, el que vulguis. I, bueno, tampoc hi he anat, perquè sóc una mica reaci, perquè un amic meu, que té la meva edat, però que està una mica pitjor que jo, em va explicar que va anar amb un cine d'aquests, que es va tirar enrere i no va poder sortir de la butaca. I és una situació que des de que me va explicar estic tota l'estona pensant, aniràs a aquest cine i tu com ets, Pàmies, et passarà això. Et quedaràs clavat a la butaca i no podràs sortir. I hauràs de demanar ajuda. Que a vegades he anat a sessions que estic sol. o amb aquell senyor que va movent-se. I si haig de demanar ajuda, no sé com ho farem.
7: Bueno, tu l'has d'estirar per terra.
4: Bueno, anem amb una altra, amb la segona pel·lícula a comentar, que és La Bèstia, pel·lícula on Russell Crowe n'és un dels protagonistes. L'he estat veient aquests dies pel torneig Roland Garros, amb un... surt d'un hotel, hi ha unes imatges que s'han fet virals, que surt amb escalfadet.
5: Perquè tot... Escalfadet, què vol dir?
4: Bueno, perquè surt amb... que té molta calor, ah, calor. Aleshores,
5: sí, que fa molta calor, per
4: molta calor. Aleshores surt amb un polo.
5: Sí.
4: I aleshores hi ha tot de, sí, suat, i hi ha tot de gent que li demana
5: selfies.
4: Ja, no, li, bueno, selfies, sobretot bàsicament autògrafs, però amb per exemple amb cartells de la seva pel·lícula Gladiator i etc, i aleshores ell posa ordre.
6: Ui.
4: I un moment que, i posa ordre i diu: "O us comporteu i us poseu tots en ordre, o si no jo agafo i foto el camp. I no vull ni una empenta." Genera una tensió allà a la sortida de l'hotel, i és, i clar, tothom allà, hi ha uns ells, però sí, un a un, bastanta mala d'això, però bueno, el tio, escolta, signa les portades...
7: Una mica d'ordre.
4: I posa ordre, però només sortir, eh?
5: Ja ens falta bé, això, no, Toni? Sí. Ho estàs explicant, però...
4: Bueno, és que ho facin. No, però és que s'ha fet viral, perquè el tio, o sigui, només sortir, diu, val, molt bé, però...
5: És el mètode Russell Crowe.
4: Exacte.
5: Doncs ho trobo molt bé. La pel·lícula que ha fet és una pel·lícula que l'has vist mil vegades. I n'has vist mil vegades de, sobre boxejadors, el típic, l'entrenador, bueno, el germà dolent, el germà bo... la venjança, el repte, l'orgull, totes aquestes coses...
4: Però ficades... aquesta és la Bèstia?
5: Sí, la Bèstia, sí.
4: És que en tinc una altra que també...
5: Que s'assembla molt, també. Però és més bona l'altra que aquesta.
4: Mm. Aquesta és... Gegant.
5: Sí, Gegant és un cas real. Amb el qual, al final, veiem les imatges de l'autèntic.
6: A mi això m'agrada.
5: Això ens agrada.
4: Gegant, cas real.
5: Sí,
4: i hi ha aquesta.
5: Però, aquesta no és cas real i és un merdot. És un merdot. Què passa? Que és un
4: però
5: merdot...
4: ell no fa de boxejador.
5: No, ell fa d'entrenador. Mm. D'entrenador decebut. I també se'l senten una mica les factures que està fent mentre es fa la pel·lícula. També et diré que a mi em cau molt bé el Russell Crowe. De manera que vaig
4: a
5: la... Sí, em cau bé. És un home que em cau bé. Sobretot aquesta fase ja que ha entrat...
4: Decadent.
5: Amb que ja no ha controlat el pes... Això em provoca una gran simpatia.
4: Bueno, perquè també tu que estàs avasat que... va fer aquella sèrie on feia de... Que estava magnífic, aquella sèrie que feia del
5: tio aquell de la Fox.
4: Exacte, sí. Del que era el gran cap de la Fox.
5: Sí.
4: I es va engreixar molt per fer el paper i tal.
5: I s'hi ha quedat.
4: I bueno, llavors ja...
5: S'hi ha quedat. Després d'Exorcista, amb Maria Vespino, també m'agrada molt aquella. És un tipus que em
6: cau bé. La voz más alta, es deia.
4: Sí, que fa del que era el jefe d'un...
5: És un actor que em cau bé. Llavors, aquí veig que té dificultats inclús per caminar a vegades, però em cau bé. Penso, mira, està passant un mal rato el Russell, però se'n sortirà perquè és molt bo. La pel·lícula és dolenta.
4: Que està passant un mal rato.
5: El Giant és més bona, és un cas real, i és un...
4: També un altre boxejador.
5: És un altre boxejador amb un altre entrenador, que és Pierce Brosnan, que està més bé, aquest està molt bé físicament, i llavors ha de fer... descobreix un nano pakistanès que serà un gran boxejador. I aleshores el cuida tal, i després l'altre l'engega. És un cas de decepció. I després surten les imatges del Real.
4: Que veus, el Pierce Brosnan també va protagonitzar una sèrie de mafiosos que va tenir molt d'èxit.
5: Tierra de mafiosos.
4: Està l'art. I ara falta la segona part, però Pierce Brosnan... aquest sí que no veus el 007, sinó que veus el
5: Pierce personatge.
4: Brosnan. Aquí ja s'ha fet un gir.
5: I aquí ho fa bé, també. Posats a triar... Hi ha dues pel·lícules de boxejadors a la cartellera. Quina triem?
4: Doncs la de Giant. I Love Me Tender, aquesta pel·lícula nominada millor pel·lícula al Festival de Cannes.
5: Molt bona pel·lícula, marmellada. Estem dintre del cinema...
4: Marmellero
5: en el sentit de que són problemes en una separació, una custòdia, una noia que li diu al marit que el deixa perquè de cop i volta té com una... ha descobert que la seva sexualitat és més cap a les dones que cap als homes, hi ha un fill pel mig, molt dura, però molt bona. És una bona pel·lícula. Ara, una mica agafa pasta. Agafa pasta, una mica fular... aquell fular, una mica sortir tard del cine, la gent que surt tard. Això no ho he entès mai.
4: No has entès el què?
5: Per què van tan tard al cine, la gent? En fi.
4: Bueno, perquè potser no trobes seient a les 6 de la tarda.
5: No, i és que li agrada anar tard, van tard, i llavors tenen aquella cara de son, sí, però... aquelles noies lànguides que amb els, agafen els, les mànigues dels jacells i les allarguen... les allarguen, en comptes de... Saps? Sí, la màniga està, la màniga està feta, està fabricada, s'acaba al canell, totes les mànigues. Però hi ha unes noies lànguides, frenetiques, que les estiren i les converteixen en un guant. Ostres! I van totes al cine a la mateixa hora amb uns nois, algun que amb els cabells rinxolats. Però saps un rinxolat que diu, això és la industrial bolsera. Vull dir que no és un rinxolat normal. És un rinxolat que te l'han posat postís. I tristos, eh? Tots lànguids, tristos. Tots...
4: I van tard al cine.
5: Van tard al cine.
4: Vols dir que no...
5: I porten totebags. Però totebags per tot.
7: Okay.
5: Totebags són aquelles bosses de roba que posa per exemple, Soy Kafka. Sí. Soy Kafka. Oh, no, perdó, Soy Kafka no. Je suis Kafka, en francès. I tu dius, home, je suis Kafka amb aquells jerseis... Els jerseis em fan patir molt. Aquesta cosa de fredolica que tenen. Bueno, llavors, clar, aquesta pel·lícula, que ja repeteixo, és una molt bona pel·lícula, clar, estàs acompanyat de tots aquests espècimens, quan surts la depressió és màxima. La depressió és màxima. Llavors tu pues, intentes...
4: Què en fas d'aquest tipus? Perquè jo començo a acumular més bosses d'aquest tipus de rock.
5: Tot i bac, mira, el dia... El dia que vulguis arreglar...
4: No sé què fer-ne.
5: La pobresa del món, el trapero que faci una ordre, demà entraran els Mossos a totes les cases, s'emportaran totes les totebacs. I les vendrem. En un país que estan bojos i volen totebacs. I ens forrarem.
6: Seria una fortuna.
5: És una fortuna. O sigui, el que jo tinc de totebacs a casa, només...
4: Sí, sí.
5: Són 2 quilos de cocaïna. És l'equivalent. És com si tingués 2 quilos de cocaïna. Quina és la diferència? Que per molt que esnifi jo aquelles totebacs no em produirà cap efecte, i després que són legals.
4: Sí, sí. Però... No, i vaig llegir un dia un article de la Mònica Planes que va explicar que aquestes totebacs costa 80 anys a que es desfacin, a que es reciclin. Per tant, clar, amb la totebag te l'has de quedar, perquè si no...
5: Però, en canvi, aquest personal lànguid li agrada molt la totebag.
4: Ah, sí, sí, sí.
5: Perquè, a més, és veritat que aguanten bé, sí. Són pràctiques. Però hi ha un punt d'això, de je suis Kafka, Joyce, també agrada molt Joyce. Bé, són maneres d'anar al cinema, ja et dic, lànguides, tristes, fredúliques...
7: Sense esma.
5: Quan surten, sí. Afectats, saps?
4: Els ha afectat la pel·lícula.
5: I aleshores, clar, hi ha unes escenes...
4: Perquè mengen crispetes o no?
5: No. Estem parlant d'un personal molt respectuós amb la pel·lícula. Hi ha algun d'aquests derritxolats que no ha pillat encara els còdics, que es vol lligar a la noia lànguida, aquest pot despistar-se i comprar unes crispetes, però serà molt mal vist. Perquè no és un home de masculinitat desconstruïda, sinó que és un home que ha pecat i ha mostrat els seus instints més...
7: Primaris.
4: Bueno, escolta, una altra pel·lícula, que és una altra versió, seria El beso de la mujer araña. Aquesta ja l'havíem vist.
5: Ostres, sí, l'havíem vist i era una pel·lícula... A més, era un llibre.
4: Sí.
5: És a dir, era la...
4: Es va fer la pel·lícula i ara s'ho ha tornat a fer. Anem curs d'idees.
5: Hi ha una diferència, Toni.
4: A veure, senyor Virgili, l'ha vist o no?
7: No, vaig veure... N'hi ha una d'antiga en blanc i negre que es deia El beso de la mujer pantera. Pot ser la mujer pantera. O la mujer pantera,
5: me'n recordo.
7: Que era una dona que es tornava pantera.
5: Això mateix, sí. No és el mateix.
7: No és el mateix.
5: Anem a fer la cronologia. Sí, hi ha una novel·la,
4: sí.
5: Manel Puig, escriptor argentí, gran escriptor, fa una novel·la i es diu El beso de la mujer araña. Aquesta novel·la triomfa i té molt èxit. D'això en fan una pel·lícula. Diria que un director que es deia Barbosa, diria. Bona pel·lícula, bona adaptació. Després ve algú i fa un musical. D'acord? Em segueixes, eh?
4: Sí.
5: Fa un musical sobre la pel·lícula. Ja tenim lluny el llibre, eh? I aquesta és la pel·lícula sobre el musical.
6: Mare meva.
7: Però ja.
5: De manera que podria ser una marató. Primer llegim el llibre, després veiem la primera pel·lícula, després veiem el musical, i després veiem la pel·lícula sobre el musical.
4: Bueno, perquè
5: la interpreta Jessica...
4: Jennifer López.
5: Clar. Anava a dir Jessica López, no. Jennifer López.
7: Però de què va?
5: Bueno, no, pues això, la mateixa història, però ja amb el rotllo dels números musicals. recordem que, que els musicals són aquestes pel·lícules que de cop i volta... Ara tu i jo estem parlant, sí, i jo em poso a cantar.
4: A tu t'agrada aquest gènere?
5: A tu t'agrada molt, ho sé, i a la teva família
4: no,
5: més.
4: No, depèn de quina. Bueno, depèn de
5: a tu t'agrada molt.
6: És forçat.
4: De no, depèn de quina. Hi ha números musicals que sí. No, la meva família sí. La meva, sí, la meva família és musical. Qualsevol
5: Marta,
4: musical.
5: Una especialista.
4: Qualsevol.
5: Ràdio sobre això.
4: Li qualsevol li agrada. Qualsevol. Qualsevol. Tu demanes un cafè llet i et poses a cantar.
5: Jo t'he de dir que he millorat amb els anys. Mm. Tenia prejudicis, t'he de dir. Si podia matar-los a tots, els matava tots. I amb els anys he millorat. He millorat i hi ha algun musical que m'agrada i que el puc veure.
7: I ja no els mates.
5: He fet un procés de rehabilitació. Vaig anar a un lloc que hi ha el Patriarca Musical i aleshores allà em van enxufar uns corrents elèctrics. He millorat. Sí, he millorat, jo crec que estic en fase de recuperació i ara no em puc estar nerviós.
4: Un dia vaig veure...
5: Si poden evitar la gent anar a veure aquesta pel·lícula, tot això que tindran.
4: Però un dia vaig veure, perdona, veient musical i tot.
5: Sí, senyor.
4: O sigui, que dic, aquest home, però que l'han obligat, sí, o s'ha perdut, o s'ha equivocat.
5: S'estan fent coses que no s'havien fet mai.
4: Sí, sí, bueno, sí. Això ja és un
6: per
4: primer
6: cert,
4: pas.
6: La pel·lícula que deia el senyor Marcelí, sí, es deia El beso de la pantera, no sí, de la mujer... El beso de la pantera.
5: Sí. Jack Tournier?
7: Jo diria que era la mujer
5: pantera. Turner?
4: Bueno, ara no ens discutirem aquí pel...
5: I després em va fer la Kinski, la Natasha Kinski va fer una...
6: Aquest és el que... Sí.
5: Paul Schrader, director.
7: Busca la mujer pantera.
5: Paul Schrader.
6: Sí, senyor.
5: Però això era un remake d'un altre que s'havia fet als anys.
6: El beso de la pantera és remake.
5: Sí, és remake.
6: De... Vostè què diu?
7: La mujer pantera...
4: Bueno, escolti, és igual. Ja sap, és que és tard.
6: No, espera,
4: que ho busco. I ara està vostè aquí amb
6: la... La mujer pantera.
4: És igual.
6: Sí, del 1942.
7: Ah, aquí.
4: Dormirem igual. Sabent-ho o no
6: sabent-ho? La en català.
4: Dic, sí, vale. Que,
6: ai, en anglès.
4: Que sí, només falta que m'ho diguis en alemany i en rus. Ara mateix. Sergi Pàmies, com sempre, moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes.
5: Un plaer, moltes gràcies.
4: Igualment.
5: Salut.
4: Salut, salut i musicals.
5: Això.
4: Ara tornem.
2: Versió RAC 1.
8: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí. Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
9: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
10: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
11: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
12: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
13: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
12: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
14: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
15: Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
2: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
4: Va, 5 minuts, arribarem a les 6 i tot seguit, Marc Serra, atenció, en exclusiva.
7: Oi tant.
4: En exclusiva.
16: Sí, exclusiva.
4: Ha mantingut una conversa amb un dels que es van llançar per la pendent...
7: Pendent avall.
4: Pendent a quina localitat?
7: Això és Brockworth, al Regne Unit.
4: Al Regne Unit, sabeu aquells que persegueixen el formatge?
7: És doncs, extraordinari.
4: Hi ha un espai...
7: De fet, és que ho hem fet per vostè.
4: Gràcies.
7: Ho hem fet per vostè.
4: Hi ha un espanyol, a banda, i participen japonesos...
6: A tot el món.
4: I hi ha un espanyol que la seva obsessió és guanyar el formatge...
7: Per Espanya.
4: Per això sí, per Espanya.
7: Per Espanya.
17: Es fumen unes castanyes.
4: Sí. Doncs ell s'hi llença, s'hi va llançar, i ara tots d'aquí uns moments amb el Marc Serra ens ho explicarà. Però abans,
6: saps
4: Marta...
6: Saps què ha de fer aquest home? Després de llançar-se per aquesta muntanya i embrutar-se la roba, l'ha de posar tota la rentadora, rentar-la amb Detersolín i afegir les perles perfumadores per rentar la roba.
7: Ara.
6: Que és una novetat de Detersolín, és la seva línia Pearls, que afegides a cada rentada proporcionen un perfum de llarga duració a la vostra roba sense fer malbé els teixits. Per exemple, tenen els Pearls Blue Fresh, que donen una sensació extra de frescor. Les Pearls Pink Passion, per a un agradable perfum de roses, o les Pearls Sensitive Dermo, que aquestes són per pells sensibles, com la seva, senyor Marcelí,
7: gràcies,
6: que la té sensible.
7: Molt
6: els detergents de Detersolín ajuden a estalviar i protegeixen la vostra roba i el planeta. Trobareu Detersolín al vostre supermercat.
4: Doncs això que us dèiem. Ahir al programa vam estar molt pendents d'aquesta... En fi, d'aquesta...
7: La cursa del formatge.
4: Que és la cursa del
7: molt
4: formatge.
7: Molt pendents vol dir, per la gent que no ens va escoltar ahir, que no ens interessava cap tema més que no fos aquest.
6: Tots pendents
7: tu
6: de l'ordinador, eh?
7: La Miriam i jo també... Per la BBC.
4: Per la BBC.
7: No per qualsevol cadena.
4: No, és que la transmissió,
7: que tenia una transmissió,
4: José Maria García,
7: tremenda, eh?
4: La feia la BBC, sí. El llançament del formatge...
18: Que hay que estar donde está la noticia.
4: Claro.
18: Y si España puede ganar un queso, hay que estar allí.
7: Hi havia...
18: ¿A quién tenemos desplazado?
7: No, hi havia tres periodistes de la BBC,
4: sí,
7: un que estava a baix, una altra noia que feia entrevistes a dalt,
4: sí,
7: i una noia que estava just al moment, just al lloc on la gent es llançava, que anava agafada amb un arnès, perquè no fos cas que ella baixés rodolant, bueno, també,
4: clar,
7: com el formatge. Però el desplegament espectacular, a través de la BBC.
18: Digno de la vuelta.
4: Penseu que aquesta competició, que es fa un cop l'any, que el senyor Vigili és fan d'aquesta competició, es fa al Regne Unit, a Brockworth, i, com dèiem, consisteix, o sigui, llencen un formatge...
18: Que rodola.
4: Bueno, un formatge que rodola, i jo em pensava que es tractava d'agafar-lo. Però no...
7: Jo també. No.
4: El formatge es llença, tu vas darrere el formatge, has de córrer amb una pendent que tots
7: tots
4: rodolen com un formatge, i no n'hi ha cap que arribi al formatge, perquè el formatge ja ha arribat. Però el primer que arriba és el primer que seu, mai millor dit, el primer
7: que seu a terra o se'n va a l'hospital i li donen el formatge, perquè tot això ho he estat investigant, realment li donen el formatge.
4: Però, un moment, a dins la capsa rodona
7: hi ha el formatge.
4: Ara hauríem de saber quin...
6: I és bo, el formatge.
4: Clar, quin tipus.
7: Aquí el tema ja no és... Si el tema ja no és la qualitat del formatge, sinó que és...
4: No, però amb una capsa protegida, clar.
7: Sí, sí. I us he de dir que... Bueno, m'he informat una miqueta, i aquesta tradició ve perquè quan els pagès de la zona i els ramaders els hi sobrava, diguem-ne, material, els hi sobrava menjar, es podia fer aquest tipus de cursa, perquè volia dir que hi havia bonança, és a dir, que es podia llançar el formatge avall. Si no hi havia bonança,
4: no hi havia formatge
7: perquè no es podia malmetre.
17: Però més de 200 anys que ho fan, eh?
7: Una barbaritat.
4: No, si vostè és un fan absolut d'aquest
7: formatge. Ara, li diré una cosa. És il·legal.
17: A què?
7: És il·legal.
17: Però per què?
7: Sí, perquè...
17: Però això és
7: l'ològic. No, perquè aquest esdeveniment, que és, com vostè deia, ancestral, no compleix la legalitat, i per tant tota la gent que hi va, us ho dic perquè això m'ha explicat aquesta persona de qui estem parlant...
4: No, que es diu Fernando.
7: Que es diu Fernando Santolària.
4: Ara parlem amb ell.
7: I que m'ha dit que això és il·legal i que sota la teva responsabilitat, si t'obres el cap, doncs aquí no pots reclamar a ningú.
17: Això és lògic.
7: És el segon any que hi participa. L'any passat que la Marta parlava de rentar-se la roba, poc s'hagués pogut rentar, perquè només anava amb calçotets i tota la resta del cos...
6: Però quina idea és aquesta?
7: La pitjor que podia tenir.
6: Home, per favor.
7: I tota la resta del cos de vermell i de groc, emulant la bandera espanyola. Diu que va quedar...
18: Com tiene que ser? Que España siempre...
0: en lo alto del pòdium.
16: Diu que va quedar massacrat,
6: home, no
16: va prendre la lliçó amb blaus per tot arreu, i aquest any ha anat amb una mena de mono d'aquests de per córrer les motos, sí, per exemple.
4: Una granota.
16: Una granota d'aquestes
4: de motorista.
16: De motorista.
6: Va, a l'Àngel
4: Nieto.
16: També amb els colors d'Espanya.
6: Ja tinc el nom del formatge, eh? Després us ho explico.
16: Val, el primer any que va participar, sí, que va ser l'any passat, va quedar sisè.
4: Ah, molt bé.
16: I ahir va quedar quart.
4: Hòstia, molt bé.
16: Sí, però és una decepció, perquè si el seguiu a través del seu Instagram, veureu que portava dies entrenant, perquè hi ha gent que va en aquella mateixa vall a assajar i a entrenar, sí, sí, però no va aconseguir guanyar perquè la seva estratègia potser no va ser la més encertada. Així ho explica.
19: La estratègia que tu tienes antes de tirarte a la que tienes cuando te tiras puede cambiar, vamos, al 100%, porque al final piensa que es una colina de 100 metros de longitud con un 45% grados de desnivel, por lo cual la velocidad que vas a coger a la mínima que intentes correr un poco es una locura. Puedes ponerte a 40 kilómetros por hora bajando por la pendiente, entonces va a haber un momento en el que vas a caer y pues tienes que hacerte bolita, rodar e intentar aguantar los golpes y seguir hacia adelante. Yo mi estrategia era intentar correr el máximo tiempo posible y en el momento que cayera a rodar, intentar volverme a poner de pie, pero la verdad que me caí al principio, conseguí levantarme, volví a rodar, me di en la espalda, fue una locura, pero bueno, al final conseguí llegar abajo sano y salvo.
16: Des d'aquí també ens heu veure la part femenina, perquè també concursen dones. Mm. De fet, els nens, hi ha una categoria que van, en lloc de baixar, pugen. Els nens petits, en lloc de caure rodolant, fan la pujada, que també té mèrit.
4: Després hi ha la categoria femenina, també.
16: La categoria femenina va guanyar una noia disfressada de conilleta, sí, que se li va obrir tota la part, sí, de la disfressa, sí, del cul. Sí, sí.
6: Però que va baixar rodolant, sí, sí, rodolant,
16: que això és el que volia fer el Fernando, córrer i després rodolar, perquè agafes molt avantatges.
4: Exacte.
16: Però el Fernando va ser, jo diria, pràcticament el primer durant mitja cursa, però llavors ja va quedar despenyat i no va haver-hi manera. Això sí, té valor perquè estava molt lesionat.
19: Lesiones, bueno, a ver, es que el día de antes, practicando, no sé si me he roto o me he fracturado en la clavícula el día de antes practicando. Entonces, claro, la noche antes de la carrera yo no podía ni mover el brazo. O sea, yo me acuerdo que estaba a las 4 de la mañana en el baño intentando beber agua y no podía ni mover el brazo. Y me puse reflex como pude, me tomé un par de pastillas y me empecé a dar golpes y con la adrenalina conseguí bajarlo. Pero ahora mismo tengo la clavícula un poco complicada. Mañana me iré a hacer una revisión, pero...
16: Claro, porque digo, ahí...
19: Me imagino que algo tendré.
16: Ahí revisión no se hace, ¿no? Es decir, si tú estás ahí, ahí te bajas.
19: esto es una carrera ilegal. O sea, de hecho lo pone en modo un montón de papeles. Ay, usted asiste y corre esto bajo su propia responsabilidad.
4: Claro,
19: o sea, que es verdad que luego sí que, dentro de que es ilegal y no está autorizado por las autoridades, sí que hay paramédicos, ambulancia, gente del campo ahí que puede llamar a helicóptero rápido para llevarte al hospital. O sea que es ilegal, pero realmente tiene una organización ahí que si pasa algo te pueden ayudar.
16: Per tant, és el remei Àngel Mur, no? És a dir, li va posar una miqueta de reflex
4: Amb l'Àngel Mur, ell sempre que hi havia un lesionat sortia amb l'aigua, que li deien l'aigua miraculosa.
16: Ah, veus?
4: Els enredava una mica el jugador, una mica d'aigua
6: i vinga.
4: A córrer, i el tio tenia els lligaments trencats.
7: Ara, la gràcia d'això és que tu saps...
4: Sí.
7: Abans, quan ets a dalt del turó, tu saps que vas a prendre mal.
4: Sí, sí, sí.
7: Bueno, com ell,
16: ara en parlaré, ara en parlaré.
7: La gràcia és
6: tanta... És gent boja.
7: Tanta fa.
4: Sí, sí.
6: Vas,
7: ara em mataré, però tant me fa.
4: Per un formatge.
16: Per un formatge el veus passar avall i no el toques de res.
6: Formatge artesanal.
4: Fixa't.
6: Conegut com a Double Gloucester, el fan a Gloucestershire, una família... des de fa molts anys. I el maduren durant diversos mesos i té una textura ideal perquè baixa rodolant i no li passa res. I es veu que és espectacular.
4: Però es pot comprar aquest formatge?
16: Segur.
4: Podríem comprar-ne
16: un.
6: Tenen una granja.
16: Podríem comprar-ne un i el tastem. Ja que hem fet el seguiment aquest any. Fet, bravo. Compra de formatge.
4: Ho carregarem a RAC1.
16: Per favor, és feina.
6: La directora li
4: farà
6: molta il·lusió.
4: Eulàlia
16: Carbonell. No, això és feina. Vull dir, és un treball d'investigació sobre...
4: Home, i tant.
16: Sobre aquesta qüestió.
4: És el bonus.
16: M'ha explicat el Fernando Santolària, que és una cosa que m'ha fet molta gràcia, que el problema que tenia aquesta cursa és que quan arribaven avall, de vegades no paraven. Ai, mare. I continuaven... A davant hi ha unes cases.
4: Bueno, no,
16: ara ho explicaré, això. A davant hi ha unes cases.
7: Sí, sí. O sigui, després de la línia de meta...
16: Després de la línia de meta, això continua baixant, o sigui, i avall de tot...
7: El turó fa baixada.
16: Fa baixada, i hi ha una urbanització, que són unes cases. I diu que es trobaven la gent a la porta de casa. Llavors, el Fernando ha explicat que van contractar un equip de rugby, que és l'equip que para la gent quan els veu baixar.
6: Extraordinari.
16: Que és l'única idea que han tingut. Abans han posat un matalàs, han agafat una gent, i si veus algú que baixa, doncs l'agafes i amb sort no passarà res.
19: Es el momento más duro de... Mira que me dedico a hacer aventuras extremas por el mundo, a exponerme física y psicológicamente a diferentes retos para poder pues experimentar cómo me encuentro al terminarlos y tal. Pero este momento es lo peor que hay, porque claro, piensa que no es... Es una carrera al que el 33% de lesión... Hay un 33% de lesión, o sea, que es muy probable que te puedas... Pues romper un brazo, romper una pierna, esguinzar, darte un golpe en la espalda. Entonces, los momentos previos son horribles, pero yo es verdad que cuando ya me pongo en la línea de salida, al lado de mis competidores, veo que quedan, empiezan a hacer la cuenta atrás, que hacen one, two, ready, shoot, tal. Ahí ya me cierro los dientes, me vuelvo loco y digo, vamos con todo. Confiamos en que todo va a ir bien, vamos a fuertes. Y ya está, ¿sabes? Hemos venido para esto.
7: Eso es.
19: El gana la carrera el primero que traspase la línea del equipo de rugby inglés que te está esperando para aplacarte de la velocidad que estás llegando. Realmente sí que la tradición gira en torno al queso.
16: ¿Pero te vas a traer algo, algún souvenir de ahí? Porque me imagino que en alguna tienda a lo mejor hasta alguna réplica venden, ¿no? Para traerte a la casa.
19: No pienso tocar un queso hasta que no sea el queso vencedor. Tengo que ir a por el bueno. No vale aquí los fakes.
7: Muy bien, muy bien.
16: Ell vol el bo, eh? Ell vol... A més, ho vam veure ahir, te'l donen a l'arribada. No hi ha un cerimonial ni res,
7: no.
16: Arribes al primer, t'aturen, perquè no t'estampis enlloc, i et donen el formatge i cap a casa.
4: Varen veure les imatges com hi havia tot un grup de gent, aquests
16: jugadors de rugby,
4: que...
16: Aturen els que baixen rodolant, sí.
4: Doncs, el tindrem controlat, aquest home, que es diu...
16: Fernando Sandolaria.
4: El Fernando.
16: L'any que ve vol tornar, evidentment.
4: I a més ha dit que fa altres aventures extremes, per tant, el seguirem. Bé, escolti'm...
16: Bueno, la compra la feu...
4: Sí, no, me n'encarrego jo.
16: Val, d'acord.
4: Dic, deixeu-me fer una pausa i després, atenció, us presentem un llibre que us encantarà. Estem parlant d'un llibre que porta per títol Los desnudos y los muertos i és una crònica sentimental d'Interviu, de tot el que vàrem veure i viure amb la revista Interviu i del que no es va explicar en l'elaboració de... per exemple, portades com la de Marisol.
16: Home.
4: Marisol. Per exemple, la creació d'Interviu.
16: Marta Chavarri.
4: Portada de Migueli, jugador del Barça, ha despullat, un dels primers jugadors que va sortir despullat amb una pilota de futbol. El topless de Lola Flores.
6: També. Sí.
4: Com es va portar a terme? Perquè, clar, aquí hi ha una pel·lícula al darrere que explicarem. Marta Chavarri,
16: aquesta me'n recordo.
4: Com diu la Marta Cailà.
6: Va ser molt sonat,
16: molt,
6: eh?
16: Sí, sí.
4: La incorporació de Margarita Landi,
7: sí,
4: que venia del Caso i es va incorporar a la revista Interclub. De tot això en parlarem després d'aquesta pausa amb el Jerónimo Andreu, que ja ens espera. No marxeu, perquè els que varen viure l'època d'Interviu quedareu alguns sorpresos d'algunes de les coses que explicarem. Les altres, si compreu el llibre, doncs les descobrireu. Un llibre d'aquells que comences a llegir-lo i ja no el deixes.
20: RAC 1.
21: Ei, tio, casa Uber i res. Oficina Uber i no hi ha samarreta. El Born Uber i boom, samarreta de campions del Barça. I a sobre signada per Gavi.
22: Ja t'he dit que avui és el meu aniversari?
21: Quasi, però no cola, eh? Si en vols una, agafa un Uber.
22: Vinga, tio, dóna-me-la. Si ja tens 1.000 samarretes del Barça.
21: Mai són massa quan un és culer, nen.
22: Uber, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
23: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
24: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la sinfonia renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
23: Gaudeix d'una autèntica vetllada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
1: Busques cotxe? Aquí el tens! A Estelantis en Lluç Sant Feliu, concessionari oficial Peugeot, hi trobaràs vehicles nous i d'ocasió de totes les marques, revisats, garantits i llestos per emportar. Servei postvenda amb tècnics especialitzats i recanvis originals. Fàcil, ràpid i sense complicacions. Estelantis en Lluç, carrer Joaquim Castells 2, Sant Feliu.
3: Un rellotge oblidat o un valor que segueix esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmas i a corello.es.
5: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
8: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 euros, aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a Saba Ponés o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.

0: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
1: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
0: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
1: No hi faltis. Cada quilòmetre suma contra el càncer.
2: RAC 1. Tots som 1.
3: Va, 3 minuts, arribarem a un quart de 7 del vespre. Saludem novament a Marc Poyato. Marc, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: A veure, aquesta hora el... Estic buscant...
4: Ai.
3: Ara, ja m'ho he trobat. De què ens parlaràs? Parlaràs del... Bueno, per anar variant la tarda, del govern espanyol, no? Que acusa el Partit Popular de condemnar Zapatero ja públicament.
4: Sí, és el tema de la tarda. El ministre de Justícia i de la Presidència, Félix Bolaños, diu que el PP s'està abonant contra l'expresident espanyol abans fins i tot que declari com a investigat a l'Audiència Nacional. Bolaños assegura que s'ha de confiar en la justícia i presumeix d'un sistema judicial i policial independent, a diferència, diu, del que hi havia quan governava el PP. Bolaños ho acaba de dir durant la sessió de control al govern espanyol que s'està fent al Senat. Madrid, Jordi Armenteres.
5: Sí, diu el ministre de Justícia que la policia actual no té res a veure amb la de la Kitchen i les investigacions de l'Audiència Nacional es poden fer amb total llibertat, que la de Zapatero és la prova, a diferència de l'etapa on el PP destruïa proves. Això ho acaba de dir el Senat.
6: I podia suceder que en otra época, pasada afortunadamente, que hoy ya no existe, que hubiera quien pensaba que con la Fiscalía las cosas se podían afinar. Ese tiempo pasado terminó tan pronto como el Partido Popular abandonó Moncloa. Ahora la Judicatura, la Fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan con libertad, hacen su tarea. Hagamos todos esa tarea, respetemos la labor de la justicia.
5: I responia el PP que anticipava la condemna de Zapatero. El govern espanyol no surt del discurs del respecte a la justícia i la presumpció d'innocència, tot i les noves revelacions del sumari contra l'expresident espanyol.
4: Encara en crònica política, Alejandro Fernández es presentarà la reelecció com a president del Partit Popular a Catalunya. El líder del PP ho ha anunciat aquesta tarda en un vídeo a les xarxes socials on s'ha marcat com a objectiu d'aquesta nova etapa que el partit continuï creixent i ser l'alternativa a l'esquerra i a l'independentisme.
7: Hace dos años, desde el Partido Popular de Cataluña, protagonizamos el mayor crecimiento en votos, escaños y porcentaje de los últimos 10 años en la política catalana. Pero queremos mucho más. Aspiramos a muchísimo más. I és per aquest motiu que vull anunciar la meva candidatura per continuar presidint el Partit Popular de Catalunya. Perquè volem continuar creixent i, per suposat, també garantir des de Catalunya el canvi polític a Espanya.
4: La decisió es prendrà al Congrés que els populars catalans faran el 27 de juny. Aquest òrgan no es reunia des del 2018 en ple procés. Tot i les tibentors dels últims anys amb la direcció espanyola del PP, aquest cap de setmana el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, va demanar-li públicament a Fernández que fes el pas. I el Departament d'Educació està en marxa aquesta hora una altra reunió amb els sindicats per mirar de posar fi al cicle de vagues. Els docents esperen que el Departament els porti una nova proposta de millora més ambiciosa que la que els va oferir divendres passat. Avisen que, si això no passa, podrien trencar les negociacions. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, es mostra convençuda que acabaran arribant a un acord.
8: Crec que en les últimes hores, en els últims dies, d'acord a les converses que s'han tingut entre el departament i els diferents representants sindicals i en les meses sectorials de la setmana passada, crec que donen una bona via de diàleg i de sortida a una situació no desitjada, per suposat, pel govern.
4: La reunió d'avui té lloc a les portes d'una altra jornada de vaga que es farà demà a les escoles i als instituts. La d'aquest dimecres serà ja la 9ª aturada de les últimes 2 setmanes i la segona, que es convoca a escala de tot el país.
9: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
4: I acabem amb la previsió del temps. Avui la temperatura s'ha mantingut sense canvis importants respecte a ahir, però demà ja s'arribarà als 35 graus al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, i de cara a dijous, divendres i dissabte, la calor encara es descontrolarà més i es podrien fregar els 40 graus en aquestes zones. A la costa també es notarà aquesta pujada i, a més, augmentarà la sensació de xafogor amb nits que seran cada cop més de més mal dormir.
3: Vinga, tots cap al forn.

0: cap al forn, acabar rostit. Mira, si fóssim si segueixen amb aquest increment de temperatures, encara sortiríem amb un reportatge de la revista Interview en el seu dia.
1: Ui.
0: Però amb el cos cremant, que això, bueno, això era la revista Interview, ara en parlarem, eh? Ho publicaven tot, no hi havia cap mena de... No hi havia censura allà, eh? No. Allà es va viure i es va veure de tot. Ara en parlarem. Però abans, Arnau Vila, com tenim la tarda esportiva? Estàvem esperant
2: pendents
0: algunes pistes, per exemple, de la Aitana. Què en sabem?
2: Alèxia.
0: Perdó, Alèxia.
2: Sí,
0: Alèxia. Porto tota la tarda dient Aitana i és Alèxia.
2: Doncs mira, Alèxia Putellas, que aquesta tarda, avui, hauríem de saber què fa, perquè la pregunta és aquesta, què fa, si es queda al Barça o si marxa, tot indica que marxarà, però hauríem de saber alguna cosa avui. A tot estirar demà. Per què? Perquè el Barça femení juga demà a les 7 de la tarda, l'últim partit de la temporada a casa, i aniria bé que l'afició sapigués si Alèxia continua o no continua. De moment continuem pendents, hauria de ser imminent en les properes hores a molt estirar. Igual ens cau a ple temps afegit, com bueno, també
0: doncs, si
2: seria
0: cau, ja ho recollirem.
2: Habitualment. Qui segur que marxa, que s'ha filtrat el seu germà Marta Torrejón, el seu germà Marc Torrejón, ha penjat una story d'Instagram on sembla que li estan preparant el comiat o una espècie d'imatge de comiat al Camp Nou amb tots els títols i l'esborratlla. Per tant, se li ha escapat que una de les que havia de marxar o que està pendent de renovar acabarà marxant. I avui us preguntem, evidentment, pels comiats. Ens va molt bé, tot ben lligadet. Ahir que vivíem amb aquella festassa de Pep Guardiola a Manchester, amb convidats especials i amb tot el llum i color, avui us preguntem si aquest comiat de Guardiola al Manchester City deixa en evidència les celebracions del Barça, també amb vistes d'un possible adéu a Alèxia, a veure com es gestionaria.
0: Això, què diu la gent a hores d'ara? Perquè jo tinc claríssim la meva...
2: Mira, doncs mira, està igualat, Toni?
1: Home, hi ha una opció que té més vots que l'altra.
2: Però anem a veure, són dues opcions.
1: No és de carrer.
0: Per mi, està claríssima la resposta, però...
1: La més votada. Hi ha dues opcions que són...
2: Sí, hem fet el ridícul,
0: no,
2: o...
0: No, el ridícul no, però que són justetes.
2: No, però l'opció
0: són...
2: és aquesta.
0: Són molt
2: espardenyes. A veure, l'opció...
0: Compara el que vam veure ahir amb Guardiola, el que vam veure ahir.
3: No,
0: comiat de Guardiola.
3: Digui l'altre. Sí, sí.
0: No, i la festa de Champions, la celebració de Champions de l'equip femení amb globus de Vueling.
3: Va ser excel·lent.
0: Ja està. És que ja està.
3: No,
0: és que no cal dir res més.
3: No, encara
0: el Barça massa. Són uns cutres.
3: Encara massa.
0: I ho torno a dir, són uns cutres.
2: L'opció és ridícul. Pactada la reunió, l'opció
0: no,
2: és...
0: Jo no he dit... No. Jo en cap moment he dit ridícul. No, no, perdona, jo no he aprovat ridícul, eh? Doncs... Sempre foteu el que voleu a l'equip.
1: Les dues opcions són si hem fet el ridícul, sí, que és
0: no,
1: a hores
0: ridícul,
1: d'ara
0: no
1: la més votada.
0: Jo he dit
1: cinc...
0: festa justeta, buscar un sinònim.
1: Doncs és la més votada. Un 55% dels oients, més de 800 que han participat a l'enquesta a aquesta hora, diuen que hem fet el ridícul. I l'altra opció és no, nosaltres som així,
3: exacte,
1: que ha estat votada per un 45% de l'audiència.
3: Just a la fusta. Bueno,
0: ridícul, no hem quedat en ridícul, eh? Ja en parlem després, aquí, que quan tanca la porta sempre decidiu el que voleu. Bé, doncs, en parlem d'aquí una estona, i ara, si em permeteu, deixem a concentrar amb la revista Interview.

0: Versió RAC 1.
1: Segur que has sentit parlar de la llei d'habitatge, però saps què diu? Diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I també diu que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. En resum, que l'habitatge és per viure i no per especular. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
2: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
3: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
4: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
5: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
6: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
7: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
8: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
9: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
10: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat?
11: És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
12: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
15: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
14: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
15: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
14: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
0: RAC 1.
16: A Vilafranca del Penedès, cada dijous de maig és un dijous de vi.
17: En el marc incomparable del carrer del comerç, gaudeix del producte de proximitat. Vi del Penedès i Gall del Penedès amb IGP.
16: Un maridatge excepcional acompanyat de música en directe amb un DJ.
17: L'essència de la capital del vi en una copa. Més informació a turismevilafranca.com. Vilafranca, ve de gust.
18: Arriba al Teatre Goya l'Ultimàtum, un espectacle d'indigest escrit i dirigit per Jordi Oriol.
19: Maleïda incertesa.
20: No podem preveure res.
21: A ver si entendí bien, profesor. Toda esta incertidumbre es debida a ese principio cuántico suyo.
22: No es meu. El va postular Heisenberg.
21: ¿Heine quién?
23: Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedregosa i Lara Segú.

0: ganas de mes, ganas de bombón.
1: Demana al teu bar o cafeteria.
2: Atenció, Barcelona. Estàs pensant a comprar-te un Audi? A Audi Mogauto t'obrim les portes a més de 5.000 metres quadrats amb tota la gamma Audi. Models nous, matriculats amb certificat Audi Selection Plus i servei postvenda. Prova gratis el teu Audi favorit. Visita'ns a Avinguda Meridiana 85. Audi Mogauto. És el teu moment.
3: Supermercat Plus Fresc. El gust de casa nostra cada dia a prop teu.
4: A Plus Fresc sabem que menjar bé comença fent una bona compra. Amb aliments de proximitat, qualitat i confiança. Fruita i verdura dels pagesos d'aquí. La carn 100% criada a Lleida i el peix més fresc de la Llotja. Quan consumeixes el que és nostre, guanyes sabor i ajudes els productors locals.
3: Plus Fresc. Nova apertura a Barcelona. Al carrer Indústria 92, cantonada amb Marina.
5: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
6: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
7: Césped Solución.
8: Més informació a céspedsolucion.es.
9: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
10: Són les 7 de la tarda, 2 minuts. Estem esperant, sembla que hi haurà notícia d'última hora de... A veure si ho dic bé, d'Alèxia. Tot a punt de dir. Alèxia.
11: Molt bé, Toni.
10: Alèxia Putellas. Ara, a les 7, perquè s'ha estat esperant Alèxia Putellas, cosa que li agraeixo, el temps afegit. Per tant, és d'agrair que els esportistes s'esperin al programa per emetre els seus comunicats. Abans, però, ens has de comunicar què?
11: Mira, tu tens aquest creuament de noms,
10: sí,
11: entre Alèxia Putellas i l'Aitana. I hi ha gent que potser també té un creuament de noms amb Securitas Direct i Verisure, sí, que és com es diu ara aquesta companyia. Verisure ha canviat de nom i ho ha fet perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, que és Verisure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons i també els primers a oferir un servei extraordinari valorat en un 9 sobre 10. Recorda-ho, Securitas Direct ara és Verisure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
12: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
10: Doncs vinga, Iker Fornós, bona tarda.
13: Molt bona tarda, com esteu tots? Avui dimarts, dia 26, amb molta teca i un possible comiatge confirmat. De moment estem esperant, fent F5 constantment. Els tres avui convidats que de seguida presentem tenen el dit ja cremat de fer F5 al telèfon mòbil. De moment els presentem de seguida. Xavi Torres, de Trescat, com estàs?
14: Hola, molt bé.
13: Molt bona tarda.
14: Gràcies.
13: I benvingut a l'estadi, com diria aquell. Fernando Polo, sols director de Mundo Deportivo.
15: Bona tarda.
13: Encara no habemos, no habemos comiat, encara Fernando. No. I Roger Saperes, capità d'Esports de RAC1, que avui, en comptes de dilluns, ens ha vingut a dimarts, ho hem vist per la seva samarreta, que sempre canvia de color en funció del dia, doncs bé, avui...
15: És dimarts.
13: Ah, exacte, no. Això és fàcil de saber-ho amb tu. Bé, avui hem estat preguntant, Toni, durant tota aquesta tarda, evidentment, fent la feina de saber, esbrinar, a veure si sabríem alguna cosa al futur d'Alèxia. El que ens han pogut comunicar, l'única cosa, i em sembla bé, és que Alèxia seria l'única persona que decidiria l'hora, el quan i el com. Doncs el com pot ser que aparegui, Toni també està mirant el rellotge, que avui hem coincidit, per cert, Toni, amb el mateix. Doncs està mirant si...
16: La notícia del dia.
13: La notícia del dia, senyor Marcelí, és que ha sigut de la llotja santíssima. A una persona que li agrada. Doncs bé, en qualsevol cas, en breu potser us podem donar notícies del futur d'Alèxia Putellas, la capitana del primer equip, 14 temporades al Barça. Parlant de comiats, la pregunta va sobre això. El comiat de Guardiola, ja l'heu vist, una gran festassa al Manchester. Creieu que deixen evidència les celebracions que es fan aquí a Can Barça?
16: En absolut.
13: Senyor Marcelí, hi ha una persona que va molt calenta amb aquesta pregunta, que és el Roger Saperes, i de seguida sabrà vostè
16: en
13: per
16: absolut.
13: Què. Les dues resposta és opcional que els hi donem. Sí, hem fet el ridícul.
16: I tant.
13: No. O no, nosaltres...
10: Jo sí que a la reunió no hem quedat en ridícul. No,
13: ja, l'Arnau, pobre, està traumat des d'aquell moment.
10: Però com que l'Arnau, durant la reunió... Sí. Es desconnecta tant en tant.
11: L'Arnau diu que sí,
10: Sí,
11: però sí que ho has dit,
16: Sí que ho has dit,
10: Home, clar, en una reunió, amb un brainstorming, on hi ha entre quatre idees, dic moltes coses, però després hem d'afinar les coses. Això és com la vida, les coses s'han d'afinar.
13: Compte que si em
10: portis la contrària amb això, Cailà, que prendràs mal. Perquè serà la de coses en el programa que no afinem. Primer diem una cosa i després anem afinant
11: això
10: el programa.
11: Això sí, de vegades els tres es modifica.
10: Això és veritat. Si em vols tenir raó amb això, ja...
11: et dic el que diuen, com que no hi és, ara...
10: Les coses s'han d'afinar una mica i... Bueno, és igual.
16: Però què trobes malament?
11: No li agrada
10: aquesta opció. Jo crec que ridícul tampoc és. Jo crec que... No, que justegem molt, que quedem... que tot queda molt justet, tot. Els comiats, les celebracions, les festes...
16: Jo trobo que massa.
10: És de... No. Bueno, doncs jo trobo que és de, no. És de miserable. O sigui,
16: no!
10: I posava d'exemple la festa de la Champions. O sigui, guanyes una Champions amb l'equip femení i el gran regal, la gran d'això són uns globus de Vueling. No tinc res en contra de Vueling, però ho trobo ridícul com a club. I després que la gran atracció sigui que el Rafa Juste canti l'himne del Barça, que aquest és el gran ítem,
16: no,
10: i la porta allà ballant amb l'entrenador... Si això és una celebració...
16: Perdoni!
10: I calli, perquè estic parlant. I després, si aquesta és la gran celebració, comparat, per exemple, amb el comiat que vam veure ahir amb Pep Guardiola, les lligues i tot el... No, amb un estadi amb 20.000 persones, amb els Mishima, amb el Noah Gallagher
13: i amb el...
10: No, però a part d'això, amb música i fent una festa, compares, i el que fem nosaltres és... Pues ridícul, ja t'ho diré.
13: Doncs mira, és
16: ridícul, doncs està bé la pregunta.
10: Però no calia, però per mi, que ja fa temps que ho dic, no sabem celebrar títols, no sabem acomiadar la gent.
16: Ah, vull dir... Ja està bé.
13: La resposta del Toni, l'opinió del Toni en aquest sentit, és que francament no s'està a l'alçada. No. Li preguntaré al Roger Saperes, que avui també estava un...
16: Sí. No digues la segona opció. No l'has dit a la segona opció.
13: Sí, hem dit que nosaltres som així, els catalans.
16: Som així.
13: Som així, senyor Marcelí. Som aquí més prudents, més allò de que no aixequem...
10: Ben sossos i
13: estalviar.
10: I tot ben justet i tirem una piula abans que un coet, que és una mica la celebració que fem, una piuleta. És més, vaig amb les xines aquelles que es tiren, si pot ser tirar xines en lloc de... Les xines de Sant Joan.
13: Les bombetes.
10: La propera celebració del Barça, tirem bombetes per no gastar ni en piules. És que això és així. És que és ridícul. Mal planificat, mal pensat.
16: Tot ho trobes malament.
10: No, home, perdoni.
16: I triàngulos de full gras.
10: Sí, exacte. I uns sandvitxos, com deia aquell. A veure,
13: Saperes.
17: Poca cosa més puc afegir, Toni, a tot el que has dit.
10: Ah, sí? Bueno, t'ho agraeixo.
17: La veritat, perquè hem tingut aquesta conversa fora i jo tinc la mateixa sensació que al Barça li costa celebrar com Déu mana determinades
16: coses.
17: Ho dic perquè ahir estava seguint també la celebració del Manchester City i vaig anar a buscar també el comiat de Pep Guardiola, que va tenir aquí el Camp Nou, que a mi em va semblar en aquell dia, i vaig veure el vídeo i eren pràcticament 7 minuts, perquè se li va posar la cançó de Lluís Llach...
16: Ja n'hi va haver prou.
17: Que tinguem sort, va parlar ell i se'n van acabar.
16: No s'havia buidat?
17: Se li va fer un passadís als jugadors...
16: Massa.
17: No sé, després dirà, no, Pep no volia... No sé, potser tampoc volia massa gran cosa contra el City, però li van fer aquella festassa. I si no és per Pep Guardiola, ho vaig pensar l'altre dia amb Lewandowski, que també acaba el partit, surt allà, agafa el micròfon...
16: I ja va estar bé,
17: Coi, posem-li els gols al marcador, emocionem-lo una mica, baixem els llums...
18: No hi ha marcador.
10: Vens aquí a RAC1, desmuntes la pantalla aquesta, que ja li llogarem, i se l'emporten a l'estadi. I ja està. No es pot llogar una pantalla, home, per segons que hi ha diners, per segons quina tonteria hi ha diners.
16: No cal gastar.
10: No hi ha, per mi, el club, el problema que té és que no té gent creativa de dir, hòstia, farem això, farem l'altre, farem... No.
16: No.
10: Anem al de manual, que em recorda... En fi, el manual què és? Quan acabi, guanya el Barça la Lliga, tirem uns coets...
16: I quin mal hi ha?
10: I ho celebrem.
16: Home, i quin mal hi ha?
10: És que els temps evolucionen. Pensa... I amb la rua ja fem. No, home, no.
18: Clar, és que pensa que han estat dos dies, La festa de Guardiola han estat dos dies, dies.
10: Però, a més, celebrant els títols guanyats...
18: I el segon descomunal.
13: Un al camp i l'altre al carrer.
16: No, I els nostres són coets... Són coets blaugranes, sí, i no ho esteu dient.
18: Acabes el segon dia en el pavelló petit.
13: Sí.
18: Per 20.000, amb cada títol amb un personatge megatop...
13: Important.
18: Per aixecar... el trofeu, en fi.
13: No, per tant, creus, Xavi, que no m'ha estat tampoc a l'alçada,
18: No, no en sabem.
19: Bueno, és veritat que el Lewandowski va mantenir el misteri fins al final, Això també s'ha de dir. tothom ho veia venir, però fins que ell...
10: A veure, perdona.
17: Però,
10: escolta...
17: Molt entusiasmat no et veig tampoc, eh?
19: No, perquè saps què passa? És que jo crec que les festes també han d'estar...
17: El Lewandowski, no sé què. No, escolta, és que és putre.
19: El Lewandowski em sembla un gran jugador, però ha estat aquí 4 anys, tampoc li pots fer una festa com...
10: No, no, pots fer una patada.
19: Sí, està bé, però...
17: Vinga, Lewandowski, vinga.
19: Home, pixar-te sobre d'ell tampoc, però...
17: Ja té l'escola.
16: Pots fer el favor?
19: Vinga. I et dic una cosa, i el dia de la Lliga van tirar uns coets molt xulos.
10: Molt, molt.
19: Van fer, sí o no?
16: Sí, sí.
19: Eren molt bonics, i tenien color blaugrana.
16: Ara, i blaugrana.
19: Està tot, ja. Està pitjor davant de centre.
10: És tot una tristor, que de veritat.
18: Tenia la dona i les nenes a la gespa amb ella i no sabien què fer.
16: I les nenes. La nena que tenia...
19: Perdona, perdona. I a la de les nenes van cantar els Figaflauas. Imagina't. Que et diré una cosa. Bon caixer d'avion.

0: el micro, aquest home, que infartarà. Anem a com la celebració del Barça? Perdona. Demà, el comiat de... el comiat d'Alexia Putellas.
1: El Johan
0: Cruyff. Això és el comiat de demà d'Alexia Putellas. El Johan Cruyff. Torna, posen tres més.
2: Són de bona qualitat.
0: Ja està.
1: Ja, anem a la nostra capitana.
0: Li farem, li donarem la samarreta amb un marc, que jo crec que ho foten tots a l'armari, i ja va i que fa baixada. I ja està.
2: Veure, escolta, li farem unes fotos amb les copes, perquè no, se li porti de record.
3: Però que tenim més exemples, Fernando, que li va fer Griezmann l'altre dia a l'Atlético de Madrid, també, és una altra
2: jo
3: patia amb el tema de Messi, quin homenatge li fem el dia que arribi a Leo Messi.
2: Jo crec que són etapes, però jo recordo que el comiat que va haver de...
0: No se'l sent, ja, i fins al final.
2: De Puyol, d'Iniesta i de Xavi va estar bé.
3: Però han estat actes institucionals.
2: Sí, clar.
3: Vull dir, que van estar bé i no han estat compartits amb la gent, allò, a l'estadi, que puguin acomiadar-se la gent. Això no ho hem vist. Ens costa.
2: La gent ha de treballar i ha d'estudiar.
3: Estan ben fets. Sí, bueno, però a tot arreu, Fernando.
2: I van als cursillos d'anglès.
3: Jo quan veig les celebracions també...
4: Extraescolares.
2: Les celebracions de... Extraescolares, futbol sala, l'anglès...
3: El Madrid, quan ha guanyat la Champions, per exemple, que munta aquell cup allà...
0: Quina mega de festa fa.
3: Allò, arribes allà a Santiago Bernabéu, és una festassa que la gent flipa i hi ha imatges allà. Aquí ens costa més.
2: Però el Barça també va fer una rua.
0: Però a veure, Fernando, com ha celebrat el Barça el títol de Lliga a l'estadi?
2: Amb el Chesney d'Estrella, fent vàper.
0: Amb una rua, perdona. Sí. Bueno, una rua, és el més econòmic que hi ha.
2: Però un camió està bé. Però apropes a la gent.
0: Però després fas a l'estadi fas la festa de celebració.
2: Escolta, el dia abans.
0: Perdona, i si cal, fas pagar la gent que vol anar. Vas pagar 5 euros, que aquí al City no ho van fer de franc, la gent va anar pagant. I muntes una festa amb grups musicals, amb l'equip, i hi haurà hòsties per veure-ho. Perdó, bufetades. Però clar, com que no hi... Jo tinc la sensació que no hi pensem. No hi pensem. No hi ha capacitat per pensar-hi.
5: Has de portar un grup...
0: No, és que no el sentim, gràcies.
1: D'entrada...
0: No li obris, però ni de conya.
2: Vingui al meu.
0: No li donis.
2: Home, tenen batat, pobre home.
1: Dic que culturalment...
2: I una altra cosa, i el culturalment... L'estadi està en obres. És a dir, cada dia que es fa festa, s'aturen les obres. Jo no, mestre.
0: Perdona, però què s'aturen les obres si s'aturen per qualsevol tonteria?
2: Bueno, home, però has de portar casco i una armilla i unes botes.
0: Bueno, doncs és igual, portes els Villas People que porten casco i armilla.
1: Dic que culturalment és completament diferent. Allà el mite se'l sap tractar. Guardiola no només tindrà això. Ara, a partir d'avui, una grada porta el seu nom i hi ha una estàtua a la sortida del camp, no?
2: És bonic, sí.
1: És a dir, que allà... I és Guardiola, que és un català, que ha estat 10 anys, que ha aparegut. És veritat que els ha fet enormes, però...
2: Però si eren el germà petit del United? No.
1: Era.
2: Abans de Guardiola. Era. I ara han passat a l'United...
3: No era ni germà. Allà i amb raó al·lucinen, perquè són 20 títols en 10 anys, però aquí Guardiola en 4 anys en va guanyar 14.
1: Sí.
3: Va fer un 14 de 19.
2: Sí, però se'n va anar que l'Oro no estava...
3: I era un dels nostres, i havia estat jugador del Barça i format aquí. Però... Si no se li fan bé una cosa majestuosa...
2: Sí, però és veritat que aquell comiat hem de recordar el context que hi havia, que crec que amb la directiva i amb la plantilla... Van acabar amb certa tensió.
6: Prendrem mal,
0: Clar, però sempre és a veure, Caiglà, què diu el poble?
2: Jo me'n recordo d'això.
7: Encara que tu, Toni, no t'ha agradat l'opció de si hem fet el ridícul, aquesta opció és la més votada. És el que més...
0: Jo no m'agradava la paraula ridícul.
7: Però si ho has dit moltes vegades aquesta tarda.
0: Per què no?
7: Que hem fet el ridícul, ho has dit tu, s'ha escapat.
0: Són celebracions de...
7: De guinyoguis, són
0: de festa de P3. És que són ridículs.
3: Són ridículs.
0: Em poso negre.
2: És veritat que manca...
7: És ridícul, ho acaba de tornar a dir.
2: Sí, és veritat que manca potser una visió televisiva o d'espectacle més d'aquestes festes.
0: Falta gent creativa. Falta gent que li doni el tarro. Però clar, no si el club, si té capacitat, ja té gent capacitada per fer aquest tipus de... pensar aquest tipus de coses.
7: Va, que t'explico l'enquesta.
0: Vinga.
7: Més de 1.000 vots, eh?
0: És que, perdona, és el que dèiem amb els Saperes i amb el Xavi. Després del que vaig veure jo ahir amb el Guardiola, pensava, Noi, que prenguin nota, perquè, clar, aquí celebrem que és la celebració...
4: Però el que diu el senyor Polo, que... tu no hi estàs conforme.
0: Perquè el senyor Polo... El senyor Polo és de la branca Merkel. És a dir, auster, no despesa...
1: És més fort que una bona festa.
0: Del tall... Del tall dels monjos de Montserrat.
1: És més de la

0: Austeritat, austeritat.
1: Catalunya,
2: és que Catalunya, és Catalunya sinònim d'avorriment.
0: Escolta'm, no.
2: Muntant una festa,
0: gent treballadora,
2: som uns avorrits.
3: Esteu parlant tots a la vegada, eh?
2: Sí, aquests tios munten una festa i porten Mishima. Què és que li agrada a la gent del Manchester City?
1: No, no saben ni qui és.
2: Què és que li agrada al Gallagher? No, no saben ni qui és. De fet, va dir Mishima al Gallagher quan va presentar Mishima, no? No, però li encanta el Pep. I és un homenatge pel Pep i li porta en Mishima, que és un dels seus grups preferits.
4: Està molt bé.
2: És que és bestial.
5: Aquí què hem de fer? Hem de portar també els Mishiat aquests?
1: No, aquí hauríem de portar...
3: No, Mishima. No,
0: alguns polonesos.
1: Aquests encara.
0: Un grup polonès s'haurien d'haver portat.
3: Aquí li agrada.
0: Per acomiadar Lewandowski. Mira que fàcil és.
5: Ah, i tu llavors t'hauria agradat i dir, ara ens hem hagut de gastar els cèntims amb un grup polonès que no coneix ningú.
0: Clar.
5: Si deies el primer...
0: És que li vaig dir, i dale'm els cèntims. Si després els cèntims al Barça... A veure, si algun dia... És que, clar, no parlo perquè no tinc ganes, però... amb qualsevol imbecilitat es gasten més calés que una celebració. Qualsevol tonteria. Sí. Va, per favor.
1: Fitxar un davantercentre. Els diners per què són? Per fitxar un davantercentre.
5: I després el Josep Guardiola allà amb la gorra, amb els pantalons curts, que semblava un d'aquests del Globo que passés per allà a deixar alguna cosa. No, senyor. Home, no, ja està bé la broma, eh? Vaig un homenatge.
6: No li va agradar a vostè, no li va agradar.
5: No em va agradar gens.
7: No.
5: Semblava el Globo. Un moment amb la gorra, aquella gorra, dius un moment...
0: Però va sortir el Michael Jordan.
5: Venim de Verisure. Venim de Verisure a canviar
2: la gorra.
3: Va, escolteu, és que no heu comentat els percentatges de l'enquesta, no hi ha manera.
1: Vale.
3: 56% dels més de 1.000 oients que han participat a l'enquesta diuen que sí, que hem fet el ridícul, i un 44% diuen que no, que nosaltres som així.
5: Exacte.
8: Bona tarda, sóc el Pep.
5: Home, Pep!
0: Pep, que ja, et diuen que està a Barcelona, ja.
6: Home, el Pep, de seguida... Té festa la setmana que ve, eh?
8: M'he agafat uns dies abans de...
0: No, uns dies no, si ja està.
8: Vaig tornar per mirar jugadors pel grup City.
6: Però què faràs ben bé al City Group?
8: Estava mirant jugadors, ja vaig dir l'altre dia que havia d'anar a la Lliga Australiana, que hi ha un lateral que és un...
0: Però si t'ho van preguntar l'altre dia, no recordo...
6: El
0: Miquel Agut t'ho va preguntar, bueno, molt bé tampoc, que jo entenc, vull dir... A mi em donen un xollo d'aquests, ojeador de radiofonistes a RAC1, i cobrant el que cobro ara, i escolta, on s'ha de signar, eh?
6: Home, però jo crec que tu ho entenc.
0: Ojeador de radiofonistes de futur, eh?
5: Sí.
0: Jo ens vaig escoltant ràdios i vaig fent propostes aquí a la direcció. Ojeador, en aquest cas, escoltador de futurs radiofonistes. Cobrant una pasta i, escolta, on s'ha de signar?
6: Jo era intervencionista, no? Faries canvis, jo crec que faries canvis.
0: No, jo no faria res, jo faria un informe i diria a Ràdio Vilabarareix, a un que ho fa molt bé. A Ràdio Puigreig, a un altre. Ja està, fa l'informe i aquí la direcció ja s'arreglarà.
5: Sí, total, per portar els taloners.
0: Total. Bueno, perdoni, i que no ho estan fent bé?
5: Molt.
3: I tant, que ho fan bé.
0: Líders a la seva franja.
3: I tant.
0: Vostè va ser
3: molt content. Ole, estaloners.
0: Líders a la seva franja. Amb una sabata i una espardenya.
5: Uns crits, fan uns crits.
0: Digues.
8: Bueno, en qualsevol cas...
0: Perdó, que ja havies acabat.
3: Jo sí.
8: La festa de comiat, molt emotiva. El més important...
0: Vas amb uniforme, eh? Perquè a més vas amb la bufanda de Palestina.
6: Com el dia del concert.
0: Tu has... El personatge te l'has estudiat, eh?
5: Que no vingui l'Arxanxa.
8: Em fico a la flotilla, també. Jo no volia que em fessin res, però com que el club insistia, vaig haver d'acceptar. Això sí, vaig posar...
0: Salut, noi!
5: Noi, sí.
6: Perdoneu.
8: Podria haver tossit cap a l'altre costat, eh? Que no fos res especial, que havia de ser un petit comitè. Per això vam llogar una sala petiteta per celebrar-ho. Només amb gent propera.
0: 20.000.
8: Els Mishima, els Oasis, els bons amics. En Miquel Jordan, que també ens coneixíem, va fer molta il·lusió. Tampoc volia que em fessin cap samarreta ni peça de roba especial per l'ocasió. Per això anàvem amb unes gorres i unes samarretes amb la letra P de la marca Puma. No té res a veure amb Pep. I la veritat que ho vam fer, no feia falta. A vegades la bellesa... Roman, amb la senzillesa.
5: No.
8: Gràcies.
6: Vinga, Pep.
0: No entenc res del que has dit, però bé.
5: Estàs
0: tan espès com el Basté aquest matí. Sí. Vull dir que un aplaudiment.
5: Bravo.
6: Va acompanyar bé.
0: Home, és que ha vingut petat.
3: No has provat.
1: Ahir estava a Guardiola, no estava entrenant, tu diràs.
0: És que aquest el Basté, escolta, l'han portat amb DHL.
6: Has vist la foto amb el Haaland?
0: Ha anat i ha tornat amb servei especial de DHL.
6: Però és efecte de...
0: Jo l'admiro perquè jo, incapaç... O sigui, jo faig el trànsit que ha fet el Basté, jo estic 2 setmanes recuperant-me. No puc anar ni a la cantonada.
6: Però té l'energia de la porta.
0: No, jo no ho entenc. Jo és que, de veritat, que l'admiro perquè amb una... avall, sí, dreta, sí, esquerra, sí, sí, jo sí, sí, ja t'ho
3: regalo. Acaba't el programa en febre, eh?
0: Sí, home, clar, sí, aquest home clar, l'han portat a la bodega de l'avió com un paquet.
4: L'han llançat amb paracaiguda.
0: Cervell, clar, perquè si no, no arribava. Ha sigut tremendo, això.
6: L'ha enviat directe. No, no, doncs hi ha una foto amb Haaland molt bona que us recomano que la veieu. Bé, en qualsevol cas, mira, sí, parlant molt de Guardiola...
0: La foto a Instagram.
6: Sí, l'ha penjat. A més, va fer un comentari bastant graciós que era, bueno, no recordo com era, però parlava de la bèstia i no sabia si era Basté o era Haaland. Bé, en qualsevol cas...
4: I deixa'm dir que ahir va deixar caure que va estar parlant amb Bernardo Silva, que venia
8: boig. Sí, senyor.
4: Estava boig per venir al Barça. Sí.
8: Boig per la música. Sí.
6: 32 anys i acaba contracte.
0: No, no, m'ha dit això, però qui no està boig és Hansi Flick.
4: Per aquesta possibilitat.
6: Hansi Flick té més...
0: No, no li interessa. No està... No seria les seves prioritats. No.
6: Mira, estem pendents encara, eh? Seguim fent F5, seguim pendents del futur de l'Èxia, si ha comiat, no hi ha comiat. Sí, sí. En qualsevol cas,
8: ens han avisat avui... per dir-nos que en un minut.
0: Però, sí. però perdona un moment.
3: Doncs aquest minut s'està estirant.
0: Ara no vull posar, no vull posar aigua al vi. Però si tu et quedes... Cal fer un comunicat?
2: No.
6: No, per això. No, és simplement saber com.
0: Per tant, el comunicat és que se'n va.
4: El moment.
6: Volem saber la forma.
4: De saber quan anuncia que se'n va.
6: Ah, exacte.
0: Sí, per tant, ja donem per fet que marxa. Sí, sí, no és que fins ara manteníem el misteri de...
6: Però vaja, en qualsevol cas...
0: I on va? Se sap o no?
6: Hi ha diverses opcions. Una planteja als Estats Units, que és una de les ofertes que més il·lusió li faria en aquella lliga. L'altra també és a la Premier League. Hi ha equips que pugen molt forts, especialment el London City, que està invertint molts diners. I és un equip on iria, en principi, Mapi León. Per tant, el futur de seguida el coneixerem a través d'un vídeo que esperem que sigui en temps afegit, que així ho hem demanat. Parlant de comiats, avui que en Xavi Torres, Fernando Polo i el gran Roger Saperes, hem volgut recordar... són dos talls vintage, però que valen molt la pena que recordem. Una és per recordar com aquí s'acomiadava les llegendes, en aquest cas...
0: No m'ho puc creure! Para, màquina!
6: Què passa?
0: Ara mateix, Basté... Ai, està a Foros de la Vanguardia.
6: Hòstia, aquest tio. És intel·ligència artificial.
0: No m'ho puc creure.
8: No, però un titan.
0: Està a Foros de la Vanguardia amb Iñaki Gabilondo fent l'entrevista a... Iñaki Gabilondo.
6: Fa-me la cara.
0: És que és al·lucinant.
3: És que no es trobava bé, ja t'ho dic jo.
0: Bueno, però no es trobava bé, però està aquí.
3: Pobre, es deu haver dopat.
6: Vols dir que no és intel·ligència artificial?
3: Estarà medicat,
0: Bueno, ara ho punxarem, això, perquè, clar, i està ella allà, trinco-trinco, eh?
8: Ostres, que no li passés com a l'Obelis, que va caure de petit a la marmita, aquella...
4: La funció màgica, no?
0: És que ara, quan l'he vist, dic, hòstia, no m'ho puc... Mira.
6: Sí.
0: I escolta, i fotent aquí un...
5: Però de què parla?
8: D'un titan.
6: Mira, i el Ramon Rovira, no és?
0: Està, bueno, Ramon Rovira, que fa de...
5: Moderador.
0: De, bueno, sí, de... Bueno, de...
5: Moderador.
0: De pal de paller de la cosa, del foro.
5: De moderador.
0: Després està el director de la Vanguardia, però de moment el que parla és Basté. No podem punxar-ho, això? No, ara mateix no.
6: Mira, és el...
0: Bueno, ja quan...
7: Lo que sí que quiero es llevar el tema hacia la profesión, ¿no? En general. Estamos en un momento donde...
0: Encara li dura el... Sí.
7: Estamos valorando el periodismo donde la rapidez es mucho más importante que el reconocimiento de lo que está pasando.
0: Se había quedado veu de Carlos Herrera.
7: Nos preguntamos más.
8: El otro día el diario ABC, contra el que no tengo nada...
6: ¿Qué es Gabilondo?
8: Después de que el juez instructor hiciera el auto que todos hemos leído, tituló a toda página Zapatero, líder de una banda de delincuentes.
5: El zorro.
8: Se había pasado el proceso entero, ¿eh? La imputación...
0: Bueno, després ja tornem al foro de La Vanguardia, que el podeu seguir, per ser a La Vanguardia, dic, perquè ara, si no espavileu, la gent marxarà a escoltar Gabilondo. A veure, què tenim?
6: Bé, en qualsevol cas ja podem fer el tema d'última hora, perquè és oficial ja podem dir-ho, les 19.25, un llegat, una icona, una capitana eterna, Alexia Putellas, que s'acomiada del Futbol Club Barcelona. Quan tinguem més detalls ja ho explicarem, però com a mínim ja és oficial, ja podem dir aquest secret de veus que anunciàvem des de pràcticament finals de temporada i, de fet, a la festa abans d'ahir, vaja, el diumenge, Alexia ja ho deixava anar sense dir-ho, fins i tot, perquè hi havia molta gent, inclús amistats properes que li preguntaven, i feia gestos, no articulava paraula, volia mantenir un secret, però en qualsevol cas ara ja és oficial.
0: Aquest és el vídeo.
6: Alexia Putellas.
9: Aviam per on començo. Culés. Recordo el primer... Aviam. Recordo el primer cop que vaig sentir els vostres crits. Tenia 6 anys i era la primera vegada que anava al Camp Nou amb el meu pare. En aquell moment, jo només veia homes jugant a l'estadi. I mai se m'hauria ocorregut que allà mateix algun dia seríeu més de 90.000 culers els que cridaríeu el meu nom. Encara puc sentir la il·lusió de la primera vegada que vaig jugar amb la samarreta del Barça a les categories inferiors.
10: Al principi que sí que em va costar. Després d'un mes de proves i tot això, ja em va agafar.
9: Veig com si fos ara la cara d'orgull del meu pare, dient que no marxaria d'aquest món fins que veiés a la seva filla defensar aquests colors amb el primer equip.
11: Dicen que si vieras pasar a tu lado.
9: Amb 18 anys i només un mes després del meu pitjor moment familiar, la vida em va tornar a posar el Barça al davant per ser jugadora. I aquest cop del primer equip. Quan es va donar l'oportunitat ell ja no estava, però... no sé, en el meu pitjor moment sempre diré que el Barça em va salvar. Per tot això, sempre estaré en deute amb aquests colors. Tira'm en
12: mà. Increïble l'acció tècnica d'Alexia. Tira'm en mà. Màgia pura, talent pur. Quina jugadora.
9: Hem portat l'equip femení més lluny del que mai havíem imaginat. A l'inici, ser jugadora de futbol no estava ni tan sols reconegut com una professió. I ara només sento el privilegi d'haver format part d'aquest canvi. Gràcies a cada culer que ens heu acompanyat i a cada persona del club que des de darrere ens heu impulsat. Ha estat una transformació preciosa i irrepetible. Catorze temporades i més de 500 partits, amb moments que quedaran per sempre en la memòria del Barça i en el meu cor.

0: No tinc paraules per descriure el que ha estat viure això al costat de totes les meves companyes. De les que van obrir camí i de les que hem arribat després per escriure juntes aquest llegat etern. A les que veniu per darrere, ja sabeu el que sempre us dic. La pressió i aquesta samarreta són un privilegi. El futur de l'equip és vostre i us tocarà a vosaltres fer història al millor club del món. Després de tot això, ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors, amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
1: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
0: Per això no vull que sigui un moment trist.
1: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
0: Sempre he dit que volia que a l'últim moment fos estant el millor possible, donant-ho tot i al 100% d'energia.

0: I signa Alexia Putellas, emocionada amb aquesta cançó de Rosalía i dient adeu. Després de 14 temporades al primer equip, va tenir un breu pas a les categories inferiors, va haver de sortir quan van desaparèixer les categories inferiors del Barça, per tornar i marxar, com ella diu, volia marxar el més amunt possible i se'n va amb un pòquer de títols. Estimats, se'n va, ara sí, ho sabem, amb aquest vídeo, com hauria de ser parlant de comiats, aquest comiat d'Alexia, Xavi?
1: Doncs estem parlant de la primera gran llegenda de la secció del Barça femení, una autèntica reina que va doncs portar les dues primeres pilotes d'or. Jo crec que va fer una de les peces claus de la transformació del Barça al terreny de joc, i per tant ha de ser una festassa de dimensions descomunals. I m'agrada molt que ella digui això de sempre vaig imaginar marxar al 100%. Perquè jo crec que aquesta és la clau. Alexia entrena cada dia i Alexia se'n va sent titular del Barça, però Alexia la propera temporada jugaria el 50% dels partits, perquè té a Clara Serra Jordi, té a Quica Nazaret, té a Vicky López en la seva posició, té a Patri i Aitana, que són intocables, i d'aquí 2 anys probablement Alexia jugaria poc. I se n'ha volgut anar en el moment més àlgid, havent guanyat, com tu dius, els 4 títols, havent-los aixecat ella, i per tant crec que, com ha dit ella, és una història perfecta.
0: És un capicú, ara dic-vos això, perfecte. Ella comença la temporada 12-13, aquell Barça guanya la Lliga, i és la primera rua que fan compartida. Primer equip masculí i primer equip femení. Alexia celebrant aquell títol amb 18 anyets, no? I d'aquella rua a aquella festassa que comentàvem. Fernando, m'ha cridat l'atenció també, ella fa servir l'expressió "m'he buidat", sí, com va fer servir Pep Guardiola, que ara comentàvem.
2: És com si fóssim amb una aigüera, ja. El Barça és una aigüera o una cisterna de vàter.
3: Cosa que no li ha passat a Manchester.
4: Se'n va ple.
1: Buit no.
3: Estic ple, però molt cansat, li va dir. Per no lligar-ho amb el tema del Barça.
1: No, i circumstàncies absolutament diferents.
3: Sí.
4: Jo crec que ella...
1: Com va sortir d'allà i com ha sortit de Manchester.
4: Ella cada cop ha anat creixent més, i això cada cop implica també més responsabilitat. Va arribar a compartir responsabilitat a l'equip amb una altra jugadora molt bona, com l'Aitana, que al final això t'ajuda a portar la motxilla... Bueno, hi ha moltes cracs, però aquestes han acaparat les pilotes d'or dels darrers anys. Però aquesta temporada, Aitana no ha pogut estar al seu màxim rendiment per culpa d'una lesió, amb la qual cosa amb ella li ha tornat a tocar més gran agafar una miqueta la bandera, no? I no era una temporada fàcil, perquè també hi havia hagut baixes i, a més, bueno, també hi havia rumors de que al final de temporada marxarien gent important, com la Mapi, per exemple, o com l'Ona Batlle, i al final ha acabat d'una forma, ella ho diu, perfecta. Perquè una final de Champions sempre és un carau creu, perquè la Cata Coll va sostenir el Barça a la primera part, contra un rival físicament molt potent i que coneixia molt bé el Barça. Però al final se'n van amb un 4-0, amb ella de capitana, aixecant 4 títols, i el que diu el Xavi també, que és cert, que jo crec que se'n vol anar en plenitud i que, a veure, l'exigència que tindrà la temporada que ve, si va a Londres, no serà tan forta, perquè diria que ja no juga en Champions, amb la qual cosa es podrà dedicar...
3: I no s'enfrontarà al Barça.
4: Tindrà un any de descompressió una miqueta, intentant fer gran aquell club, i potser l'any següent torna a jugar a la Champions... quan s'hagi refet una miqueta física i emocionalment. Però jo crec que s'acaba molt bé i que ara el repte és mantenir el que ha donat ella. El que passa és que per darrere ve gent molt potent, molt bona i molt preparada.
0: Esportivament veig que en aquest cas ho doneu ja per fet. Roger, tu que parlaves i el Xavi deia, ha estat una trajectòria perfecta, sí, una etapa perfecta. Com seria aquest comiat perfecte que tots estem esperant?
3: Jo crec que tenia el comiat que encara no li hem donat a Leo Messi i que ha d'arribar en algun dia, perquè segurament s'ha convertit en això, però en el Barça femení. Ha estat la bandera, ha estat l'escut, ha estat el referent d'aquest equip, i com diu el vídeo, que crec que ho explica també molt bé, no és només la part esportiva, sinó també la part social, la transformació social que ella ha liderat d'aquest Barça d'un Barça que seguien quatre gats a ser un Barça que cada cop que s'omple el Camp Nou és capaç d'omplir-lo. És a dir, que crec que la seva figura va més enllà fins i tot del terreny de joc. Crec que ha viscut des de la rivalitat amb l'Atlètic de Bilbao quan ella comença, que era una rivalitat aferrissada, passa a ser l'Atlètic de Madrid, el Real Madrid, la professionalització del Barça de futbol, de lluitar amb l'Olímpic de Lió i acabar convertint el Barça en el rei d'Europa. És a dir, crec que ho defineix molt bé amb aquest final de vídeo, que és el final i la història perfecta. Perquè em venia al cap dos casos, no? Per exemple, el de Toni Kroos amb el Real Madrid, que decideix marxar guanyant la Lliga, la Champions, amb la gent demanant-li encara que continuï i se'n va, i Modric, que continua i acaba en aquella darrera temporada sense jugar massa, fitxant ara pel Milan. Hosti, crec que és molt important deixar un record a dalt de tot. I el que fa Alexia Putellas i el que va fer també en el seu dia Pep Guardiola és deixar-ho a dalt de tot. I crec que llavors això sí que et converteix en un mite, en els dos casos, en el de Guardiola, en el de Messi, per exemple, si volem, i també en el d'Alexia Putellas.
1: I que es prepari bé, més enllà del futbol, perquè ha de tornar. És la típica jugadora que ha de tornar d'aquí uns anys, quan acabi la seva carrera, per fer des dels despatxos gran aquesta secció.
3: És d'aquelles figures que jo crec que deixa un buit al Barça. I diu molt, com molt bé diu el Xavi, haurà de tornar algun dia per omplir-lo, perquè ara se'n va amb tot el que ha estat. Vindran jugadores molt bones, hi ha jugadores molt importants, però el buit emocional que deixa aquesta jugadora és brutal.
2: El buit que ens ha deixat a la cartera i... Que...
1: Ah, no tornem a la catalana!
4: Hi
0: ha alguna cosa que li agradi, que el convenci de Can Barça? Alguna jugadora que li agradi, que la convenci?
2: No sé qui hi ha. Ara no em ve present.
1: No sap qui hi ha.
2: Moltes. Són totes, però, perdoni-me,
5: però suposo que segueix el futbol femení del Futbol Club Barcelona. Suposo que el segueix.
2: No, bueno, ho fan a la Tele3. Ho fan a la Tele3.
5: Però dic, segueix els partits.
2: Sí, bueno, vaig veient, però no...
6: No, jo només voldria recordar que, no sé si ho heu dit, perquè estava allà fora amb el tema aquest del vídeo, que Alexia Putellas és, per darrere de Messi, la segona màxima golejadora de la història del Barça.
2: Sí. Des de quan, això?
6: Cap altre jugador del Barça masculí ha fet tants gols com Alexia, menys Leo Messi.
7: No. Aquesta és una dada objectiva, no la pot posar en dubte.
2: Bueno, perquè, a veure...
6: Després de Messi...
2: Heu vist les jugadores contra qui juguen?
7: Escolti.
2: Bueno, a veure...
7: No comenci.
2: Escolti, digui la veritat.
8: I les porteries, que ajuden.
2: Ahora, he vist porteries mòbils, en el futbol femenino.
8: I altes.
2: I altes. Muy altes. Més altes que elles,
5: Deixem-me fer una pausa. Tenim, havíem de parlar de les eleccions al Real Madrid, però clar, amb el missatge de l'Aitana... de l'Alexi.
2: Tota la tarda.
5: Sí, demà faré un diàling com una catedral, perquè porto tota la tarda dient Aitana quan
4: Toni, és l'Alexi. No ve que has collit el moment per dir adéu.
5: Sí, això no.
0: Ha tingut una referència.
5: A les 7, clar. Ens ho ha dedicat al programa i al temps afegit, i al Xavi Torres, al Fernando Polo i el Saperes, cosa que li agraïm. No, anava a dir que havíem de parlar de... Però avui crec que no toca. Parlar de les eleccions del Real Madrid crec que podem,
0: això no toca,
5: podem
0: diria
5: deixar. Però sí que avui tenim novetats al Barça de bàsquet.
0: Efectivament.
5: Perquè és un dia de sortides...
2: Encara hi ha la d'allò.
5: Sí, és un dia de sortides i podem donar per fet una altra sortida, que és la del Xavi Pasqual.
0: Efectivament, havíem explicat que marxava al Dubai bàsquet, però alguna cosa ha passat. Haurà passat alguna cosa o no? Aquesta és la pregunta.
9: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
10: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
11: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
10: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
12: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
13: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
14: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
15: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
16: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
17: Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
18: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
19: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
5: Doncs va, és tal com dèiem, jornada de comiats. S'acomiada Alexia Putellas, ho acabem de saber, i d'una manera ja confirmada, i a més hem escoltat el seu vídeo, i també tot apunta, no ho sé, ara ho acabarem d'aclarir, que Xavi Pasqual també marxa.
0: Efectivament, i això, qui ens ho pot respondre millor és el nostre home bàsquet de la casa de RAC1, és el Dani Aguilar, que ja podem saludar, que és al Pavelló Olímpic de Badalona. Dani, com estàs? Bona tarda, bon vespre.
20: Bona tarda, bon vespre, companys.
0: Què tal, Dani? Escolta, d'entrada, expliques què fas a Badalona, perquè no és un dia normal avui a Badalona.
20: No, de fet es juga la meitat d'un partit. Hem hagut de sortir una mica del pavelló perquè es juga la meitat d'un partit. Jo crec que mai havia viscut una situació així, venir per només un tercer i un quart. És el que disputa el Joventut contra l'Unicaja. Recordo que el 2 de maig es va, o s'havia de disputar el partit sencer aquí a Badalona, però un problema amb el marcador va fer que s'ajornés al descans i amb 55 a 35 es reprendrà el partit. Per tant, res, som a 20 minuts, un quart d'hora, hem sortit ara de dins de la pista per que arrenqui aquest tercer i últim període amb un partit per que la penya acabi ja de consolidar aquesta, vaja, ja la té consolidada a la plaça de play-off, sisena, o bé se sabeix una plaça millor.
0: I una seu que avui hem sabut que serà seu de la Supercopa Endesa. Dit això, sí. Espera, Dani, a Xavi Pasqual havia confirmat o havia explicat que sortia, havia rebut una oferta important econòmicament del Dubai Bàsquet, aquest equip que juga a la Lliga dels Balcans, etc. Havia d'haver una última reunió amb l'home que el va convèncer per venir a Barcelona des de Rússia, que és el president Laporta. En principi s'haurien reunit, com ha anat aquesta reunió?
20: Doncs s'han reunit avui abans de dinar, abans de l'hora de dinar, i la reunió, vaja, ha estat una trobada, jo diria que ha estat, a veure com ho expliquem, poc menys que un tràmit, que és el que seguim explicant des de RAC1 des de fa un bon grapat de dies, en tant que Xavi Pasqual té clara la seva decisió i en tant que Xavi Pasqual ja va decidir que marxaria a camí a Dubai i deixaria el Barça. Sí que és veritat que s'havia especulat a les últimes hores amb el poder de seducció de Joan Laporta, fins i tot, us ho dic amb tota l'honestedat, i crec que ja ho hem explicar aquí el temps afegit, jo pensava que de les poques figures que podia modificar alguna cosa era Joan Laporta, amb tota l'ascendència que té i amb tot evidentment, la bona relació que té amb Pasqual, però no ens consta que hi hagi hagut cap canvi. Sí que poden haver-hi canvis, i això també és veritat que a Laporta ja d'alguna manera se li va deixar entreveure amb unes declaracions que va fer fa uns dies en l'organigrama directiu, en l'organigrama més que directiu, executiu, la cúpula esportiva i amb la figura de Juan Carlos Navarro, que en el seu cas sí, vaja, tot apunta que segurament acabarà deixant aquest càrrec de general manager.
0: A veure, Dani, tu que el coneixes bé, per què marxa Xavi Pasqual?
20: Xavi Pasqual marxa perquè se sent decebut. Xavi Pasqual marxa perquè sent que el que ell demana no se li ha donat, que no, el club no ha complert els mínims. Aquesta, insisteixo, és la percepció de Xavi Pasqual, eh? Que el club no ha complert els mínims exigibles per poder fer el que ell venia a fer, que era guanyar, guanyar títols, guanyar fins i tot l'Eurolliga. Hi ha tota una sèrie de requisits que va posant al llarg de la temporada que no es compleixen, hi ha tota una sèrie de requisits que vol incorporar de cara a la temporada que ve, que tampoc sembla que s'escompliran. I té sobre la taula, ja ho vam comentar la setmana passada, el projecte més atractiu, jo crec, que de la història del bàsquet europeu, per bé que no és d'un equip que jugui a Europa. Però vaja, això són figues d'un altre paner. Per tant, aquest és el doble motiu. Això explicat ràpid, és aquest desgast acumulat al llarg d'una temporada, i per això ja és més collita pròpia, si voleu, i ho hem explicat també alguna vegada, la poca atenció que ha tingut la directiva actual amb la secció de bàsquet en els últims anys.
0: Tu has ficat en aquest ordre, eh? Primer se'n va per desgast, perquè no es compleixen les expectatives, i després, evidentment, arriba aquesta oferta que fa de cantar la balança. Però, a veure, sí, Fernando, el fet de que Xavi Pasqual marxi perquè està decebut és perquè realment no veu que es pugui reconduir aquesta situació amb Barça? És a dir, que no hi hagi futur a la secció del Barça de bàsquet?
4: A veure, jo és que crec que s'ajunten les dues coses. Ahir, quan va venir, li van prometre que per aquesta temporada tindria reforços. Això no va arribar. Sí que és veritat que per la propera ja s'estan tantejant jugadors i agafant jugadors que en principi són del seu gust, però crec que en aquest interín en què ell ho ha passat malament i el Barça ha encaixat derrotes severes i d'aquelles que et deixen molt mal regust de boca a un entrenador amb un caché molt alt com ell, ha arribat l'oferta de Dubai. És una oferta molt bona per ell, i també que li posen una plantilla brutal. Després guanyarà o no guanyarà, perquè això és esport, però com ha dit el Dani, que domina d'això, és que pot ser la referència de la competició europea, sí, sí, que els de Dubai estan a la competició europea, perquè pagant Sant Pere canta, de tota la història. Amb la qual cosa, home, si li haguessin complert amb tot el que li han dit, potser el Barça tindria més força. Com que no li han complert, doncs ell té aquesta possibilitat i l'executa.
0: És així, Dani, com diu el Fernando, és a dir, el Dubai Basket l'hem de veure a la Final Four la temporada que ve, per exemple?
20: És el seu clar objectiu. És que no hi ha més. Amb la plantilla que està fent, estem parlant és que estem parlant que Xavi Pasqual té segurament el major contracte de la història dels entrenadors a Europa sobre la taula. Que fitxa i té possibilitat de fitxar tot allò que el Barça no pot fitxar. L'aspiració és absoluta. Hi ha un bon grapat, que això jo crec que bé, també hi pot ajudar, de treballadors catalans al Dubai Basketball, sense anar més lluny, David Jové, el director de comunicació. De fet, el Dubai Basketball neix de Dejan Kamenjasevic, que és un jugador o un esportista que arriba a Catalunya, de fet parla perfectament el català i després se'n va cap a Dubai, és balcànic ell, per iniciar aquest projecte. Per tant, tot això acaba seduint-ho. Però més enllà d'aquest, abans em deies, diguem, una miqueta l'ordre amb el qual ho he posat. Jo crec que no hi ha estrictament un ordre. El que sí que està clar, Edgar, és que ara mateix, amb tot el que estem explicant, per exemple, qui mana la secció de bàsquet del Barça? Qui pren decisions?
2: Jo no ho
20: sé. Està? Clar, qui està liderant el projecte?
0: Pregunta, sí, sí.
20: Que tant s'ha especificat que ha d'estar molt ben dissenyat. Qui? És Juan Carlos Navarro, que, com expliquem, està a la rampa de sortida.
2: No ho sé.
20: És Mario Bruno Fernández, que
2: no
20: també ens consta que no té per res assegurada la seva continuïtat.
2: No sé.
20: És a dir, qui està portant les regnes del projecte de la temporada del Barça quan estem en el moment més important? Llavors, és tota aquesta sensació de desgavell que ajuda, juntament amb aquesta oferta, que marxi Xavi.
0: Aquesta oferta que dius, deies que era un dels entrenadors millors pagats. De quan estem parlant, Dani?
20: A nosaltres, pel que ens consta, triplicaria el sou actual del Barça de bàsquet.
2: O sigui, és el primer cas, fixa't, Daniel, és el primer cas d'una persona que s'omple... O sigui, a veure com ho diríem. Primer es buida i després s'omplirà. O sigui, s'omplirà un cop... Però clar, s'ha d'haver buidat primer.
0: Si
2: s'ha buidat sense haver estat del tot ple, s'ha buidat i ara tornarà a estar ple, eh?
0: No, s'ha cremat abans
2: de
0: buidar-se.
2: Però no aquí, eh? Estarà ple per un altre puesto. Per la butxaca estarà plena. Sí, és una mica complex, això, eh? Però bueno, primer estava mig buit.
20: Ja li dic, senyor Barcelona, que és molt difícil d'entendre-ho. Sí. De veritat li dic.
2: No. Per tant, on som? Està buit, està
5: ple. Som que Xavi Pasqual marxa, que ara mateix la direcció esportiva no està gens clara.
2: No
5: i
2: està.
5: Quin directiu és el que ara mateix
2: mana
5: a la secció de bàsquet?
2: Ara.
20: Cisco Pujol. és una persona a la qual jo encara no li he escoltat la veu.
2: Jo tampoc.
20: És el directiu que va succeir a Quiroga després de desplaçar Josep Cubells en la presidència d'interinatge. A priori, és la persona que hauria de quedar-se en el càrrec un cop arrenqui el juliol, si no hi ha cap modificació, però insisteixo, Toni, jo és una persona a la qual... És que no sé quina veu fa, és que no sé, no sé quins coneixements ens pot mostrar. No, sí, em sap greu, és absolutament expedient X. És que jo no sé qui està liderant ara mateix el projecte del Barça de bàsquet. Jo, em fa l'efecte que ni jo ni molta gent que es pregunta, no? Van sortint noms d'entrenadors. Sí, però qui els truca, aquests entrenadors? És Siscu Pujol? És algun proper general manager que no sabem qui és? No? És ara mateix un desgavell de dimensions importants i imagino que, com moltes vegades passa en el laportisme, diguem-ne, el president Laporta serà qui acabarà agafant allò brau per les banyes i acabarà intentant redreçar aquesta situació. Entenc.
0: Veurem, hi ha un últim partit a casa, que és el Barça-València, el dia 30.

0: El proper diumenge, a veure si el Palau dicta sentència. Veurem, jo no parlaré de quin comiat, imagineu a Xavi Pasqual, perquè només faltaria...
1: El Palau, perdona, quina sentència de dictar?
0: No, ho dic perquè... No, el Palau, i això ho sap el molt del Dani, és a dir, el Palau es manifesta de
1: seguida. El Palau dicta sentència.
0: No, perquè el Palau sempre...
1: El Palau, els directius del Barça, el Palau, per una orella al cinturó, els hi surt.
0: La penya Meritxell.
1: El Palau, i la gent que va al Palau, i tant se'ls en fot. Que no ho veieu.
2: Hi ha una cirullada.
1: Home, després d'aguantar... O sigui, després d'aguantar la gestió durant aquests darrers anys de la bomba Navarro, que ho ha fet, bueno, de traca i mocador, sobretot de mocador, jo no sé, o sigui, què més voleu? Què més se li demana al soci, l'aficionat que va a veure el Barça-Bàsquet? Què més han d'aguantar? I tu dius, Marc, a veure què diu el Palau. Pues collons, si passen d'ells.
0: No, perquè el Palau,
1: és igual.
0: El Palau, i això ho sap el Dani, miren a vegades a la banqueta o a vegades a la llotja.
2: Fixa't.
0: I en funció
1: de la llotja, la pista. Però si a la llotja no hi ha ningú.
0: Home,
1: clar. Covells no hi és.
0: Hi ha canapés, hi ha gent.
3: A vegades mira la pista, eh? O sigui, a vegades es mira el basquetbol. És extraordinari.
0: No, em refereixo a l'hora d'apuntar. Només una coseta, Dani, que aviat haurem d'acabar, és simplement, si Pasqual diu adéu, qui dirà hola? És a dir, hi ha algun nom que sona Obradovic? És veritat, això?
4: Obradovic ara mateix no té equip. Obradovic, com ha publicat avui Xavier Ballesteros, està, diguem, en consideració, o està considerant si tornar o no a les banquetes. És un nom que evidentment agradaria i molt a l'afició, vaja, a qualsevol aficionat del bàsquet. Sí que és veritat que té altres propostes. Tothom qui tingui la banqueta lliure segurament voldria anar per Obradovic. T'he de dir que hi haurà un ball de banquetes espectacular a l'Eurolliga. Jo crec que encara hi ha certa feina a fer, que encara no estem sabent els últims capítols, i no, i mira que anem tard, però encara no estem en els últims capítols. Ivonne Navarro i Espanoli són dos noms amb els quals el Barça ha parlat, però en tot cas caldrà, jo crec, que esperar encara una mica més. Insisteixo, saber qui dimonis ha de contractar aquest entrenador per acabar de definir per quin projecte anem.
5: Sí, Daniel, ara que ets aquí a Badalona, quan vinguis, porta'm una ampolla d'anís del mono, que m'aniria bé, perquè a casa fem Macedònia, i llavors hi posem una mica Macedònia amb l'anís del mono.
3: Amb sucre, sucre i Macedònia.
1: Molt bé, així és, a veure si peta de diabetis d'una vegada i rebenta la... El medidor del sucre, cosa que agradarà molt a qui li fa el
3: sucre. Però no està aquí, vull dir que...
0: Però el que li costa... Però
3: que li costa passar per la fàbrica és allà mateix.
4: No sé si ho trobaré obert, senyor Marcelí, però de veritat que faré tots els esforços per fer-ho.
3: Gràcies. Molt amable, gràcies.
1: Bueno, doncs ho hem de deixar aquí.
0: Escolteu. Xavi, moltes gràcies.
1: Xavi Torres, Fernando Polo, Roger Soperes, moltíssimes gràcies, senyor Virgili, i que tingui una bona tarda.
3: Igualment.
1: I acabarem amb una última hora que acabem de saber, i és que la justícia ha donat la raó als abogados cristianos i ha condemnat el jueves per anomenar el seu líder gilipollas del año. Per tant, aquesta és l'última hora que us podem explicar.
3: Estupendo.
1: Aquesta hora, Fins ara. Era...
6: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
7: Filla, quan era el teu aniversari?
8: Un altre cop, papa.
7: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
9: Viure en blau és obrir els ulls i veure-ho tot clar.
10: I sense ulleres, perquè arriben a Baviera els dies blaus amb 120 euros de descompte en la teva operació de miopia, hipermetropia i astigmatisme.
9: I a més, la primera consulta és gratuïta.
10: Demana cita al 900-180-100 o a clinicabaviera.com, perquè els dies blaus són dies sense ulleres.
11: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
12: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
11: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
12: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
11: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
2: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Toldos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
8: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, Els planetes de Holst, dirigida per Xavier Puig.
13: Viurem l'estrena absoluta de Saturnàlia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
8: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música, Sant Cugat i Sabadell. Entrades a osvallès.com.
14: Una ciutat designada Capital Europea del Comerç Local 2026, Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi! El comerç local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
15: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
16: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
17: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
16: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
17: I escolta el que vols.
16: Quan vols. Fàcil, còmode, intuïtiu. Tot el que necessites és a RAC1.cat.
17: Escolta, navega, descarrega, informa.
16: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC més 1.
1: A veure que s'instal·la ja la Mireia Garolera, què tal?
18: Bé, quines últimes hores que tenim, sí, no?
1: És un no parar, sí. És un
18: això
1: no parar.
18: És de 7 a 8, és de 7 i 8, sempre... 7 a 8,
0: tot passa aquesta hora.
1: Bueno, he d'agrair des d'aquí infinites gràcies a l'Alèxia Putelles, que ha decidit fer-ho al temps afegit.
18: Una
0: decisió seva absolutament, aquí el club no tenia res a dir, ella ha decidit el temps i la
1: s'ha
0: forma...
1: S'ha esperat el temps afegit per... Vinga, pal,
18: justament ara.
0: Fixa't. Sí, sí.
18: No, molt emotiu, no us heu quedat així com una cosa...
19: bonic el vídeo,
1: també,
19: eh?
1: També em consta que a tots els tanatoris de Catalunya, ara mateix i a Espanya, està tenint molta demanda Magnòlies de Rosalía. És la, ara mateix la petició estrella, és la que ara mateix està sonant amb més èxit al tanatori a l'hora d'acomiadar algú. Per tant, veig que també...
19: És una cançó preciosa.
18: Sí. Mires la lletra i...
5: A casa fèiem una ratafia de Magnòlia. Agafàvem la Magnòlia i posàvem l'alcohol i el sucre i després tenia un gust boníssim.
0: Però entre això i la nit del món, avui té unes ganes de veure el senyor Marcelí.
18: Ja ho anava sentint, Dic, què passa?
1: Està com proalcoholitzat, no?
5: És que també què fas? Què has de fer?
1: És el millor que pots fer.
0: Vull dir
1: que
0: del veure.
1: Sí, sí, alcoholitzar-se i vinga.
5: I anar passant.
1: I anar a la cova de Collbató a veure l'aventura. A veure si cau rodolant.
5: A veure si pinja una caca de perro.
18: Vinga, va, a les 8 en punt, bon vespre.

0: Fa poc més de mitja hora que s'ha fet oficial, Alexia Putellas anuncia que deixa el Barça després de 14 anys al primer equip.
1: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
0: Demà, últim partit d'Alexia Putellas jugant amb el Barça. Les xifres són incomparables, són úniques. Ha guanyat 4 Champions, 10 Lligues i en total 38 títols, 3 més que Messi, a banda de 2 pilotes d'or. És la déu d'un mite, una icona que ha situat el futbol femení a primera línia. De seguida detallarem amb el Roger S. Pérez i els companys d'esports el comunicat que acaba de fer i que ha representat també Alexia Putellas pel Barça. A aquesta hora, que també estem pendents de la nova reunió dels sindicats d'educació i el govern per desencallar el conflicte obert al sector. Estan reunits des de 6:15 de la tarda, hores abans de la vaga nacional que hi ha convocada per demà. De moment, aquest matí el govern ha aprovat la incorporació de gairebé 1.800 professionals més del curs que ve, entre docents, personal d'atenció educativa i administratius. Sobre el cas Zapatero, el jutge ha permès ajornar 15 dies la declaració de l'expresident. Finalment haurà de comparèixer davant del jutge el 17 i 18 de juny, tal com ho ha demanat el seu advocat, i així podrà estudiar a fons el sumari que té milers de pàgines. Mentrestant, Zapatero, a través del seu portaveu, insisteix que tot el cas de presumpta corrupció que se li atribueix és fals. La Moncloa també manté el suport a Zapatero. Avui n'han tornat a parlar alguns ministres. Serà demà des de Roma que Pedro Sánchez haurà de donar el seu punt de vista de tot el cas en una roda de premsa. I qui sí que s'ha mullat avui, defensant també a fons l'expresident espanyol, és el president Salvador Illa.
2: Que está señalado por descontado. Que hace algunos que le señalan hace tiempo por descontado. Que esto tiene que ver también con sus posiciones políticas, me parece fuera de toda duda, y va a dar sus explicaciones. Y entre tanto, insisto, sigo confiando en el presidente Zapatero. Insisto, a nosotros, a los socialistas, ni nos doblan ni nos rendimos.
0: És el que ha dit Illa en una entrevista a La Sexta. Un altre dels grans temes del dia. Jonathan Andy, que s'aparta temporalment de Mango per centrar-se en la seva defensa, ara que està acusat d'homicidi per la mort del seu pare, avui ha fet arribar una carta a l'empresa i als seus treballadors on anuncia que deixarà el seu càrrec de vicepresident de Mango i, de moment, la seva cadira al Consell d'Administració no l'ocuparà ningú. I pel que fa al temps, Martí Oliveres, la calor continua i, de fet, els propers dies s'ha d'anar intensificant cada dia una mica més.
3: Sí, demà el termòmetre ja podrà superar puntualment els 35 graus a l'interior i atenció de cara a dijous i divendres perquè es podrien batre rècords de calor en un mes de maig o quedar-nos-hi ben a prop perquè s'esperen màximes de fins a 40 graus al Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre. La calor també s'anirà instal·lant en hores nocturnes, sobretot a les grans ciutats de la costa amb més nits tropicals.
0: Són les 8 i gairebé 4 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
4: Bon vespre.
0: Ja és oficial, Alexia Putellas abandonarà el Barça a final de temporada. La capitana blaugrana posarà punt final a la seva etapa al club després de 14 anys i 38 títols. Alexia, de 32 anys, s'ha acomiadat fa només uns minuts a través d'un vídeo a les xarxes socials.
5: Recordo el primer cop que vaig sentir els vostres crits. Tenia 6 anys i era la primera vegada que anava al Camp Nou amb el meu pare. En aquell moment, jo només veia homes jugant a l'estadi. I mai se m'hauria ocorregut que allà mateix algun dia seríeu més de 90.000 culers els que cridaríeu el meu nom.
0: Demà tindrà l'oportunitat de dir adéu amb l'últim partit al Johan Cruyff a les 7 de la tarda.
4: Va arribar al Barça l'any 2012 i des de llavors ha disputat més de 500 partits amb la samarreta blaugrana. S'acomiadarà amb un pòquer de títols aquesta temporada i escollida la millor jugadora de la temporada a la Champions.
0: Més detalls, Roger Saperes, bon vespre.
6: Bon vespre, faltaven 5 minuts per 7:45 del vespre quan Alexia Putellas ha penjat aquest vídeo a Instagram anunciant que posava punt i final al que ella ha anomenat una història perfecta. Alexia haurà jugat 14 temporades com a jugadora del Barça.
5: A l'inici, ser jugadora de futbol no estava ni tan sol reconegut com una professió. I ara només sento el privilegi d'haver format part d'aquest canvi. Gràcies a cada culer que ens heu acompanyat i a cada persona del club que des de darrere ens heu impulsat. Ha estat una transformació preciosa i irrepetible.
6: Un vídeo on ha tingut també un record personal familiar cap al seu pare i al seu barcelonisme de bressol.
5: Amb 18 anys i només un mes després del meu pitjor moment familiar, la vida em va tornar a posar el Barça al davant per ser jugadora. I aquest cop del primer equip. Quan es va donar l'oportunitat d'ell ja no estava, però... no sé, en el meu pitjor moment sempre diré que el Barça em va salvar. Per tot això, sempre estaré en deute amb aquests colors.
6: I finalment, missatge també cap als aficionats. Marxa, se'n va del Barça, però assegura que tornarà.
5: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres. Per això no vull que sigui un moment trist.
1: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
6: Demà a les 11 del matí hi haurà un acte d'homenatge del club del Barça a l'Spotify Camp Nou amb la presència de totes les personalitats, començant pel president electe Joan Laporta, que també voldrà ser en aquest comiat Alexia Putellas.
0: Per tant, homenatge al matí i a les 11, partit a la tarda.
6: També a les 7 de la tarda contra la Reial Societat, en el que serà el darrer partit d'Alexia Putellas, en aquest cas el Johan Cruyff.
0: En el vídeo, Roger, que ha penjat a les xarxes socials, Alexia no diu res sobre el seu futur, sobre on acabarà, però tot apunta que el seu nou equip serà el London City.
6: Sí, en aquest vídeo no parla de quin serà el seu destí, el seu proper equip, però tot apunta, com dius, a la Premier i aquest equip al London City, on també podria acabar una altra jugadora del Barça, com Mapi León, un equip de Michelle Kang, la propietària també de l'Olympique de Lió, i que també té un altre equip a la Lliga Americana, que podria ser un destí també en el futur d'Alexia Putellas, com és el Washington Spirit, com dic, als Estats Units. Per tant, però, de moment, el seu futur més immediat que apunta a la Premier, al futbol anglès, i aquest equip, al London City.
0: Tot plegat servirà per tancar una era i que converteix Alexia en tota una llegenda del club.
6: Sí, efectivament, Alexia s'ha convertit per mèrits propis en la futbolista més important de la història del Barça per la seva trajectòria i títols. Després de formar-se al Sabadell i a l'Espanyol, va jugar al Llevant fins a arribar al Barça el 2012, on comença la seva trajectòria imparable, trencant moltes barreres i convertir-se també en un referent social més enllà del futbol. Va viure la professionalització del futbol femení el 2015 i més enllà de la seva enorme qualitat futbolística, que ha dut l'equip a guanyar molts títols, també ha liderat una transformació social, com diem, convertint l'equip femení de futbol en un fenomen de masses. Més enllà d'això, la història també dirà que va ser la primera en marcar un gol al Johan Cruyff i l'autora del primer gol d'una jugadora al Camp Nou en partit oficial. A nivell de títols n'ha guanyat 38, entre elles 4 Champions, 10 Lligues i també a títol individual 2 pilotes d'or. Un dels moments més especials va ser el 2-0 a Sant Mamés, el 25 de maig del 2024, quan va entrar al minut 92 després d'una greu lesió i va sentenciar aquella final contra l'Olympique de Lió amb un golaç al minut 95.
7: La té Clàudia Pina, la deixa per Brons, la té a l'interior de l'àrea, Clàudia Pina, és Pina a l'interior de l'àrea, cap enrere per Alexia!
6: Serà segurament un dels gols més recordats d'Alexia Putellas, un dels moments ho serà també el que vam viure aquest cap de setmana passat, el dissabte, quan va aixecar la Champions a la final d'Oslo contra l'Olympique de Lió.
7: S'acosta Alexia, amb Torrejón, vinga Alexia, vinga Marta, ben amunt, ben amunt, ben amunt, ben amunt, ben amunt, ben amunt, que un any més sou campiones d'Europa! Un any més, el quart ja, el Barça és la reina, el rei d'Europa i la reina Alexia que l'aixeca al cel d'Oslo.
6: És un dels records que deixarà Alexia Putellas, un dels 38 títols que
0: 38,
6: ha viscut com a jugadora del Barça, com dèiem, aquestes 10 lligues, 4 Champions, records imborrables després d'aquestes 14 temporades com a jugadora del Barça.
0: Gràcies, Roger.
6: Que vagi bé.
0: Fins ara. Tot i que la sortida d'Alexia del Barça s'ha fet oficial fa només cosa de mitja hora, la notícia ja obre les pàgines web de pràcticament tots els diaris i mitjans de comunicació i tots destaquen el pes que ha tingut el Barça i el futbol femení en general, Anna Salvador.
8: A La Vanguardia, Edurne Concejo descriu la sortida d'Alexia com el final d'una era, assegura que la futbolista ha canviat la història del futbol femení i que el seu llegat va molt més enllà dels 38 títols que ha aconseguit amb el Barça. I afegeix, la història del Barça no s'entén sense Alexia Putellas. El Mundo Deportivo la defineix com una capitana, referent i símbol d'una revolució. Assegura també que el seu llegat queda associat al creixement de l'equip i a la consolidació del Barça com una potència dominant. Un altre diari que la defineix també amb adjectius similars és el Periódico, on Laia Bonals la descriu com a reina, capitana, emblema i llegenda. I també diu que ara mateix és impossible imaginar-se una Alexia vestint uns colors que no siguin els blaugranes. En el mateix sentit, el diari Esport diu que Alexia marxa com a futbolista que millor explica la transformació més profunda que ha viscut el futbol femení en l'últim segle i assegura que el seu regnat és etern. I finalment, el diari AS assegura que Alexia és el Barça i el Barça és Alexia, però que aquesta història d'amor es prendrà un descans. Un adeu, afegeixen, que arriba després de convertir el Barça en un equip de llegenda.
0: Gràcies, Anna. Doncs bé, sobre aquesta decisió d'Alexia Putellas de deixar el Barça i per què se'n va, avui li hem preguntat a l'advocada i col·laboradora del 9C, Maria Vila, què en pensa.
9: Alexia Putellas ha anunciat que deixa el Barça amb un vídeo que m'ha arrencat unes quantes llàgrimes. I té tot el dret, i el barcelonisme només pot donar les gràcies a una jugadora que ha guanyat 4 Champions amb l'equip i que s'ha convertit en un referent de la professionalització del futbol femení. A nivell estatal, Alexia Putellas ha guanyat absolutament tot el que ha disputat els últims 7 anys. No puc evitar preguntar-me si és per això que marxa. El Barça és tan superior a tots els altres equips de la seva lliga que trobar la motivació per al dia a dia deu ser extremadament difícil. Per això, les Champions del Barça femení tenen un doble mèrit, perquè aquestes jugadores han guanyat els millors equips d'Europa i perquè ho han fet sense poder competir com caldria a la seva lliga estatal. Imagino que Alexia marxa per competir més i millor, i fa moltíssima pena i ho hem de respectar. Jo enyoraré les seves reverències al públic i la seva omnipresència a l'atac, i lamentaré que el meu fill, massa petit encara, no pugui veure-la jugar amb la seva samarreta. Bon viatge, capitana.
0: I en paral·lel a aquest comiat d'Alexia Putellas, també ho hem sabut fa pocs minuts. Xavi Pascual deixarà la banqueta del Barça de bàsquet. El tècnic abandonarà el club al final de la temporada i la secció ja busca un substitut. Dani Guilà, bon vespre.
10: Bon vespre, sí, ja és definitiu, o com a mínim, així ho expliquen les fonts de la reunió que ha tingut Xavi Pascual aquest matí.

0: s'està plantejant un relleu en aquest sentit amb la més que probable marxa de Juan Carlos Navarro, general manager fins ara del Barça.
1: Gràcies, Dani. Bon vespre.
0: Bon vespre.
1: Dos minuts i un quart de nou. A aquesta hora continua la reunió al Departament d'Educació entre els sindicats de mestres i professors i la conselleria. És una trobada que s'està fent quan només falten 12 hores perquè comenci una altra vaga al sector amb afectació a tot el país. A hores d'ara sembla difícil que la mobilització de demà es pugui desconvocar. Això tot i que fonts sindicals admeten que la proposta que els ha fet la conselleria avui va pel bon camí i, per tant, l'acord entre les dues parts podria estar una mica més a prop. Anem en directe a la conselleria d'Educació, a Eudald Martínez. Bon vespre.
2: Bon vespre, sí, de moment continua aquesta reunió, ja fa unes dues hores que dura perquè ha començat amb mitja hora de retard, ho havia de fer 6:15 de la tarda i finalment ha estat a les 6. Fronts sindicals presents en aquesta reunió expliquen que el departament els ha fet una proposta per ampliar el sou als docents a través d'un complement lineal per tot el professorat i, per tant, abandonant les propostes que havia fet fins ara el departament de crear nous complements individuals per tasques específiques, com ara les tutories o les coordinacions. Tot i això, estem pendents que el departament i també les parts confirmin exactament quina és la proposta i quina és la quantitat d'aquest nou complement. La CGT ha explicat fa una estona a les xarxes socials que seria de 35 euros, però, com dic, és una informació que de moment no tenim confirmada. Veurem què n'expliquen les dues parts quan acabi la trobada. Tot apunta que hauria de ser en els propers minuts. En tot cas, aquest migdia la consellera portaveu del govern, Sílvia Paneque, deia que era optimista per arribar a un acord.
3: Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores. Per tant, esperem que aquestes converses, la d'avui a la tarda i les que pugui haver, ens portin a desencallar el conflicte i acostar definitivament les posicions.
2: Això, com dèiem, a les portes d'una nova vaga a nivell nacional. Demà els quatre sindicats convocants han organitzat diverses accions a localitats com Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, també Torredembarra i Granollers, que començaran entre les 9 i les 10 del matí.
1: Gràcies, Eudald. Òbviament, línies obertes amb el 9C per qualsevol última hora. Fins ara. Doncs, com dèiem, els mestres i professors tornaran demà a la vaga, malgrat que sembla que el departament i els sindicats acosten aquestes posicions. Avui, qui ha fet vaga han estat els estudiants de secundària i d'universitats. La protesta la convocava el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, el SEPC, que per donar suport a la lluita dels docents, ho explicava la portaveu nacional Tània Ros.
4: Que escolti a les demandes de les docents, que elles coneixen la realitat dels centres i nosaltres vivim la mateixa realitat i sabem que vivim una pública infrafinançada, en unes condicions lamentables que les docents no poden atendre realment les nostres necessitats com a estudiants.
1: Al migdia, els estudiants han fet una manifestació al centre de Barcelona que amb prou feines ha plegat 200 persones, segons la Guàrdia Urbana. I una setmana després continua sent una de les notícies més importants. José Luis Rodríguez Zapatero tindrà 15 dies més per preparar la seva defensa. No haurà d'anar a declarar a l'Audiència Nacional. Fins d'aquí a 3 setmanes, el jutge José Luis Calama ha acceptat la petició de l'advocat de l'expresident espanyol i el cita pel 17 i 18 de juny. Preveu dos dies de declaració. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
5: La sol·licitud l'ha fet a la mateixa defensa aquest matí amb l'argument, entre d'altres, que el sumari té 4.000 pàgines i fa falta molt temps per preparar l'estratègia. L'expresident espanyol continua mantenint que tot és fals, que tot s'ha tergiversat. Això ho ha dit el seu portaveu, Luis Arroyo, aquest matí en una entrevista al Món RQ. Diu que les factures que emetia l'empresa de les filles eren plenament legals i no era cap epicentre de cap entramat de cobrament de factures falses.
6: Las hijas del presidente Zapatero trabajaban con el presidente Zapatero. Hacían, le ayudaban en la documentación de los papers que hacía el Gates Center, que es fácil conocer porque tiene una web y fue presentado públicamente. Le ayudaban con sus viajes, le ayudaban con sus presentaciones.
5: I justifica que Zapatero tingués joies a la caixa forta del despatx perquè provenen d'herències i regals i les guardava allà, diu, perquè viu de lloguer i s'estimava més tenir les coses de valor a l'oficina.
1: El govern espanyol havia ajornat qualsevol valoració a fons de les acusacions contra Zapatero fins que l'expresident testifiqués davant l'Audiència Nacional. Amb aquest ajornament, el que també s'estiren són aquestes valoracions. La Moncloa surt del discurs de la presumpció d'innocència i el respecte a la justícia, Jordi.

0: Sí, que és el temps dels tribunals. Félix Bolaños, aquesta tarda al Senat, ha acusat el PP de condemnar Zapatero públicament. Diu que s'ha de confiar en la justícia, a diferència de temps passats, on el PP la controlava.
1: I podia suceder que en otra época, pasada afortunadamente, que hoy ya no existe, que hubiera quien pensaba que con la fiscalía las cosas se podían afinar. Ese tiempo pasado terminó tan pronto como el Partido Popular abandonó Moncloa. Ahora la judicatura, la fiscalía y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado trabajan con libertad, hacen su tarea. Hagamos todos esa tarea, respetemos la labor de la justicia.
0: I demana confiança en els tribunals, jutges, fiscals i la policia. Tots tres estaments alertant que no es pot condemnar Zapatero públicament perquè ni tan sols ha declarat a l'audiència.
2: No només la Moncloa fa pinya amb Zapatero, Salvador Illa també li ha fet costat en una entrevista a La Sexta. És la primera vegada que el president de la Generalitat parla sobre aquesta investigació judicial. Illa ha reclamat que es respecti l'honorabilitat de Zapatero i ha apostat perquè Pedro Sánchez allargui la legislatura fins al final. Laia Colomer.
3: Una setmana després que es destapés l'escàndol de Zapatero, el president Illa n'ha parlat per primer cop i ho ha fet en un to especialment contundent per defensar l'expresident.
4: Lo único que reclamo es respeto a su honorabilidad y respeto a la presunción de inocencia. Y lo único que digo es que no se confunda esto con la causa socialista. Venimos de lejos. Mire, desde el principio de los gobiernos de Pedro Sánchez, desde el principio se ha querido romper a este gobierno. Y llevamos ya 8 años de gobierno socialista y le han sentado muy bien a España.
3: Y no només això, ella també creu que Pedro Sánchez ha d'esgotar la legislatura.
4: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en estos momentos para el conjunto de España.
3: El president ho ha dit en una entrevista a La Sexta.
2: Però no tots els barons socialistes tenen el mateix discurs. Si ella aposta perquè Pedro Sánchez esgoti la legislatura, el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, demana eleccions.
5: Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Hace más de un año dije o moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones. Y sigo pensando lo que pensaba hace ya un año, antes incluso del caso Cerdà.
2: Subscriu, per tant, tot el discurs de Felipe González del qual fa bandera el PP. Precisament, el Partit Popular, la imputació de Zapatero reactiva la campanya de José María Aznar. L'expresident espanyol també pressiona Sánchez perquè convoqui eleccions. Ho ha penjat a les xarxes socials.
6: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país, dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos.
2: I per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo posa la banya als partits que donen suport als socialistes. Diu que si continuen així, seran còmplices de la corrupció.
7: Y por eso es el momento en el que los socios que siguen apoyando al gobierno, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. Vamos a ver, por tanto, si lo que dicen lo hacen o, por el contrario, lo que dicen es contrario de lo que hacen. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
2: Mentrestant, però, Junts per Catalunya i Esquerra es limiten a demanar explicacions. Mònica Sales i Esther Capella toquen el violí pel que fa a les eleccions i deixen clar que no faran pinya amb el PP en cas d'una hipotètica moció de censura.
8: La capacitat de convocar eleccions, òbviament, és de Pedro Sánchez. Nosaltres el tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula.
9: Primer que compleixi, que després, si vol, que convoqui eleccions. Crec que cap dels partits puguin donar suport a una moció de censura i menys els d'àmbit català.
2: Els comuns asseguren que Sánchez només hauria de posar a les urnes si les corrupteles les quitxen directament o es demostra un finançament irregular del PSOE. Qui també s'afegeix al debat són els empresaris del Cercle d'Economia. Admeten que els preocupa la situació política a Espanya. La presidenta d'aquest lobby, Teresa García Milà, n'ha parlat durant la presentació de les jornades econòmiques que es faran la setmana que ve a Barcelona.
10: El que voldria més que això no afectés a la fortalesa amb la que Espanya ara actua dintre d'Europa, no? O sigui, Espanya està tenint un paper rellevant a Europa i, per tant, bueno, ho observem amb una certa preocupació, però tampoc ens pronunciem sobre si ha d'haver-hi o no un canvi polític.
2: Pedro Sánchez tancarà dimecres que ve les jornades econòmiques i el dia abans hi serà Núñez Feijóo. I encara una veu més, una veu autoritzada en el món periodístic, Iñaki Gabilondo, que creu que alguns mitjans de comunicació han estat massa ràpids a sentenciar Zapatero. El periodista ho ha dit fa només uns minuts als fòrums de La Vanguardia.
11: Como estamos todavía en fase de procedimiento, no hagamos lo que algunos están haciendo, que es tomar ya las notas del auto como sentencias y comentar una sentencia. Explicada esa obviedad, diría que pinta muy mal. Los que hemos conocido a Zapatero desearíamos que todo esto quedara en nada, pero tenemos el temor de que haya implicaciones, pero por el momento no huele bien.
2: Durant la conversa, el periodista ha estat crític amb com els mitjans han tractat el cas i amb el futur de la professió. Més enllà del cas Zapatero, el jutge que investiga Begoña Gómez l'ha citada el 9 de juny per comunicar-li el final de la investigació. Juan Manuel Peinado l'acusa, a la dona del president espanyol, entre d'altres, i com a Zapatero, de tràfic d'influències i malversació de fons públics.
12: El jutge l'ha advertida que si no s'hi presenta de grat haurà de ser per força perquè enviarà la policia a buscar-la. La vista el 9 de juny ha de servir per tancar definitivament el sumari i obrir tot el procés per fixar la data del judici.
2: Tot plegat enganxat a Pedro Sánchez de Roma, demà trencarà el silenci sobre el sumari del cas Zapatero. El president espanyol farà la primera roda de premsa. Des de que la setmana passada l'Audiència Nacional va imputar l'exlíder socialista, Sánchez respondrà a les preguntes dels periodistes des de la capital italiana, on des d'avui fa un viatge oficial. De fet, demà al matí es reunirà amb Lleó XIV al Vaticà i just després en parlarà obertament. L'única referència de Sánchez del cas fins ara ha estat al Congrés dels Diputats quan dimecres Alberto Núñez Feijóo li va preguntar en la sessió de control. Doncs bé, ara el president espanyol acceptarà per primera vegada les preguntes dels periodistes lluny d'Espanya. Enviat especial de RAC1 a Roma, Arnau Mañé.
13: Sánchez s'allunya del soroll de Madrid per intentar que l'agenda internacional eclipsi el terratrèmol pel cas Zapatero. Avui al matí, en un acte de les Nacions Unides aquí a Roma sobre alimentació en zones de conflictes, ell mateix posava el focus en els negacionistes i en els líders polítics que fomenten les guerres.
14: Porque quienes incendian el mundo nunca son quienes terminan pasando hambre. Y la única escasez que ellos padecen es la de la empatía y la decencia.
13: I aquesta tarda s'ha reunit amb alguns empresaris aquí a Roma. Que sat a l'entrada li preguntaven per Zapatero, Sánchez esquivava la resposta.
15: Presidente, ¿mantiene su apoyo absoluto al presidente Zapatero tras conocer el sumario?
16: Ya tenemos rueda de prensa, ¿no? Entonces,
13: hablaremos ahí. No s'entén del tot bé, però diu que demà al matí ja respondrà en la roda de premsa prevista. Serà la primera vegada que Pedro Sánchez respon als periodistes pel cas Zapatero. Ho farà tot just després de reunir-se amb Lleó XIV al Vaticà, on el pontífex i el president espanyol repassaran els detalls de la visita que farà el papa d'aquí a uns dies a l'Estat.
2: Per cert, el govern espanyol aplicarà deduccions fiscals a les empreses que patrocinin la visita del papa a Espanya. Avui el Consell de Ministres ha declarat aquest viatge de Lleó XIV com esdeveniment excepcional d'interès públic i així es pot activar la llei de mecenatge. La visita del papa tindrà un cost de més de 15 milions d'euros. I de la crònica judicial encara hem de parlar de més coses perquè va molt farcida. Avui, demà passat, comença el judici del germà de Pedro Sánchez, David Sánchez, i la Diputació de Badajoz per haver-lo endollat. Aquest judici coincidirà amb la declaració dels principals imputats de la Kitchen, la trama parapolicial del PP.
12: Dijous haurà de declarar el número 2 d'interès Francisco Martínez i, si hi ha temps, l'exministre Jorge Fernández Díaz. A tots dos se'ls acusa d'haver muntat l'estructura per destruir proves de casos de corrupció contra el PP.
2: I també hi ha l'agenda d'un altre judici contra el PP, contra l'ex número 2 d'Esperanza Aguirre a la Comunitat de Madrid, Francisco Granados. És el que es coneix com a cas púnica.
12: Granados ja està empresonat per altres causes. Ara haurà d'afrontar un altre judici on li demanen 42 anys de presó. A la causa hi ha 40 imputats. Se'ls acusa d'haver cobrat comissions durant 8 anys en adjudicacions de sòl públic i la contractació de diverses empreses privades. Granados era el número 2 al PP de Madrid com a secretari general i vicepresident de la comunitat.
2: I en aquesta crònica també hi afegim una altra informació. Hem de parlar de l'agitador d'ultradreta Vito Quiles. Al Congrés dels Diputats li veta l'accés 3 mesos.
12: Se li prohibeix l'entrada que tenia amb acreditació de periodista per haver registrat i difós vídeos fora de les zones permeses. Ell se'n riu de la sanció i ha utilitzat, de fet, les xarxes socials per dir que això seran com unes vacances escolars. 3 mesos fora del Congrés i al setembre ja hi podrà tornar.

0: 3 minuts i 9:15, l'altre gran protagonista del dia és la calor, que es descontrolarà encara més els propers dies. Demà ja es podran superar puntualment els 35 graus als punts més càlids de l'interior, però atenció al que pugui passar a finals de setmana, perquè sembla que podríem estar a prop de batre rècords històrics de calor durant el mes de maig a Catalunya. Martí Oliveres, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: On s'ha d'enfilar més la temperatura els propers dies?
1: Doncs mira, cap a les comarques de Ponent i el Sud, com és habitual quan fa molta calor a casa nostra, però també en parlarem en altres punts del prelitoral, com el Penedès, com el Vallès. A l'interior de Girona apunta maneres la pujada de la temperatura a finals de setmana. Ja demà notarem 1-2 graus més al migdia. El termòmetre s'enfilarà fins a aquests 35 graus cap al Pla de Lleida, potser cap a 36, fins i tot on ens hi acostarem. I atenció, entre dijous, divendres i dissabte. Sembla sobretot al voltant de dijous, divendres, el moment de més calor d'aquesta situació atípica. Recordem que estem encara al maig i estem tenint temperatures que fins i tot alguns dies d'estiu no tenim a molts punts de Catalunya. És una situació de temperatures 8-10 graus per sobre de la mitjana climàtica d'aquesta època de l'any, o sigui que la temperatura s'està descontrolant. També estan arribant ja aquestes primeres nits tropicals des del cap de setmana, dia sí, dia també. És el cas de la ciutat de Barcelona, on des de dissabte molts barris, molts districtes ja no baixen en cap moment dels 20 graus. Per tant, també comença ja a faltar aquest descans nocturn per culpa de les temperatures tan altes.
0: Ahir ens deies, Martí, ens explicaves que el Regne Unit havia arribat a temperatures inèdites al maig, però és que avui s'han superat els rècords d'ahir.
1: Sí, comencem venint parlant d'aquesta calor nocturna de Barcelona, doncs també en el cas de Londres s'ha registrat la primera nit tropical de la història en aquest país. El Regne Unit sempre, durant el mes de maig, com és d'esperar, s'havia baixat dels 20 graus. Doncs avui no, 21.3, a un aeroport proper a la capital anglesa, 21.3, però és que la màxima d'ahir de 34.8 s'ha trencat avui amb 35.1. Dades en més de 100 anys. El Regne Unit, amb el precedent del 1922, al maig del 22, que s'havia arribat als 32.8. Avui, 35.1. Per tant, desbocada aquesta calor al Regne Unit, però avui també han caigut 400, parlen de 400 rècords en molts observatoris de França, aquesta calor que s'està descontrolant d'una manera insòlita, i a París, a la capital, s'ha arribat als 37 graus. Per tant, situació molt complicada en aquest sentit. Hi ha afectacions i atenció, perquè les autoritats avisen que podria anar més la calor. Les previsions per França és que dijous i divendres es pugui arribar als 40 graus.
0: Hem d'anar seguint tot això perquè fins i tot espanta una mica, Martí?
1: La veritat és que sí.
0: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.
0: Mentrestant, a França, l'onada de calor ja ha deixat 7 morts. El govern del país ha demanat als ciutadans que vagin en compte davant els rècords de temperatura.
2: El govern francès ha relacionat directament o indirecte les altes temperatures amb la mort d'aquestes persones. Principalment són ciutadans que s'han ofegat mentre es banyaven en diferents punts de la costa francesa, però entre les 7 víctimes també n'hi hauria dues que van morir mentre feien esport. Per tot plegat, el govern francès recorda que barrejar l'activitat física i la calor pot ser perillós. També avisa que no descarten anul·lar alguna competició esportiva.
0: Més enllà de França, les altes temperatures també s'estan deixant notar a altres punts d'Europa. El foc que crema des de diumenge al Parc Nacional de Doñana, a Huelva, ja ha afectat 400 hectàrees. Tot i això, sembla que no s'hauria d'estendre gaire més.
2: Segons els bombers, l'incendi està confinat. De fet, la cua del foc ja estaria frenada i de moment només estaria creixent al cap de l'incendi. Tot i això, encara hi estan treballant un centenar de dotacions per terra i aire.
0: Dos quarts de nou i un minut és un dels titulars també del dia. Jonathan Andic s'aparta temporalment de Mango per centrar-se en la seva defensa. El fill d'Andic, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, ho explica en una carta que ha fet arribar a l'empresa i als seus treballadors. Andic deixa el seu càrrec de vicepresident de Mango i, de moment, la seva cadira al Consell d'Administració no l'ocuparà ningú, segons ha explicat a RAC1 fonts de la companyia, Montse Martí.
3: Jonathan Andic era vicepresident del Consell d'Administració i l'únic representant de la família Mango. De moment, l'empresa assegura que el moviment és temporal i per això la posició de vicepresident quedarà vacant. No l'ocuparan cap de les seves dues germanes, amb qui conjuntament, recordem, és accionista del 95% de la companyia. A la carta que ha publicat avui Jonathan Andic, que ve acompanyada d'una foto seva, diu que fa un pas al costat per responsabilitat. La comença defensant-se de l'acusació d'homicidi.
4: Escribo estas palabras con sinceridad y humildad, desde el dolor, la impotencia y la frustración de encontrarme ante un relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad. Hace unos 17 meses perdí a mi padre. A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación.
3: El fill del fundador de Mango denuncia que se l'està condemnant públicament.
4: Se ha construido un relato público con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad. Sé que desmontarlo exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa.
3: Jonathan Andic també diu que estima la seva família i especialment el seu pare i que, com totes les famílies, han viscut moments feliços però també difícils i complexos. El president de Mango, Toni Ruiz, després de la carta també ha fet un comunicat on explica que accepta la decisió de Jonathan Andic. També la família ha insistit que en el procés judicial s'acabarà demostrant la seva innocència.
0: En aquest sentit, el periódico també explica que els advocats de Jonathan Andic estudien presentar al jutjat unes imatges que demostrarien que Isaac Andic, el pare, va caure uns mesos abans de l'accident a Montserrat durant una visita en una mútua. Amb això es voldria obrir la porta a un possible problema de salut. I novetats també. En el cas Helena Jubany, l'acusat d'assassinar-la, demana més temps per preparar els escrits de defensa. 5 dies abans de la data límit, els advocats de Santi i la Iglesia estan esperant una prova d'ADN que pugui rebatre les proves que l'incriminen. Tot plegat després que la Fiscalia i l'acusació particular hagin presentat els seus documents, li demanen 26 anys de presó i 600.000 euros d'indemnització pels familiars.
2: El judici pel cas Jubany està a punt d'arribar a judici un quart de segle després. Només falta que la defensa de Santi i la Iglesia presenti els seus escrits, però poc abans d'arribar a la data límit han demanat ampliar el termini en 20 dies. Volen incloure-hi un contrainforme d'ADN que, apunten, pot contradir les proves de l'acusació. És una anàlisi que han encarregat a un institut canari que, per la seva banda, demana totes les dades, arxius i mostres que fa servir la policia espanyola per extreure'n les seves conclusions.
0: I en crònica de successos, l'operatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines ha acabat amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades. El dispositiu ha mobilitzat més de 600 agents que han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu. Anem cap a Girona, Bàrbara Julvem.
5: Des de primera hora del matí, la policia s'ha desplegat per les diferents poblacions de les comarques gironines per fer els registres als domicilis on sospitaven que hi podia haver plantacions. En total s'ha mobilitzat uns 600 agents per desmantellar un grup criminal dedicat al cultiu i tràfic de marihuana. Els Mossos també els relacionen amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Entre els efectius desplegats hi havia agents de la Divisió d'Investigació Criminal, el Grup Especial d'Intervenció o la Brigada Mòbil, a més de mitjans aeris. Durant els escorcolls, els agents també han trobat armes de foc curtes i llargues que analitzarà la policia científica dels Mossos. En total s'han fet 27 entrades i escorcolls a Girona, als barris de Font de la Pólvora i Vila-roja, i a 11 localitats més, com ara Riudarenes, l'Escala o Sils. En els propers dies, els arrestats passaran a mans del jutjat de guàrdia i el cas està sota secret d'actuació.
0: Gràcies, Bàrbara. La policia espanyola, en col·laboració amb l'Europol, ha detingut 3 persones que venien lots de phishing delinqüents. Formaven part d'una organització criminal que robava dades a internet i després les venia a terceres persones per tal que les fessin.
2: La policia calcula que d'aquesta manera s'haurien embutxacat uns 4 milions d'euros amb els diners de les vendes. Compraven criptomonedes durant els escorcolls a domicilis de Barcelona i Sitges, també a Nice, França, van trobar que hi tenien monedes valorades en 1,5 milions d'euros.
0: I un motorista mor aquesta tarda a Deltebre, al Baix Ebre. Amb aquest ja són 4 els motoristes morts en menys d'una setmana i 21 des de que va començar l'any.
2: Ha passat a 5:15 per causes que s'investiguen. La moto ha sortit de la carretera i el motorista ha caigut dins un canal. S'han activat 6 patrulles dels Mossos, 4 dotacions dels bombers i l'helicòpter medicalitzat.
0: I el govern espanyol ha ordenat bloquejar temporalment els webs d'apostes Polymarket i Calci. Operaven sense llicència de joc.
2: Són dues plataformes on es pot apostar sobre qualsevol esdeveniment futur. Per exemple, partits de futbol, però també els guanyadors de premis, els resultats de les eleccions o quin temps farà. El Ministeri de Consum els ha obert un expedient sancionador i els ha bloquejat els webs fins que hi hagi una resolució del jutge. Un procés que pot trigar entre 3 i 4 mesos.
0: El que també ve del Consell de Ministres és una decisió que afectarà molts autònoms. Des d'ara també podran tornar a treballar després de jubilar-se i continuar cobrant part de la pensió. Fins ara només tenien opció a la jubilació flexible els treballadors assalariats. El govern espanyol ho ha aprovat en Reial Decret i entrarà en vigor 3 mesos després de publicar-se al BOE, Montse.
3: Una de les condicions que haurà de complir un autònom per poder compaginar jubilació i feina és que no s'hagi donat d'alta d'autònom els últims 3 anys abans de jubilar-se. Una altra de les novetats és que s'amplia ara la jornada laboral compatible amb la pensió, arribant fins al 80% de la jornada, si es vol. No serà necessari esperar un període mínim des de la jubilació per sol·licitar la jubilació flexible i s'hi podrà accedir en qualsevol moment, un cop reconeguda la pensió. Durant el període de jubilació flexible, el treballador continuarà tenint la condició de pensionista, efectes d'assistència sanitària i protecció social.
0: I encara una decisió més del govern espanyol que ha aprovat la llei per regular l'ús de la intel·ligència artificial. Podrà imposar multes de fins a 35 milions d'euros a qui creï pornografia infantil amb aquesta tecnologia també i per trucatges o que facin servir plataformes prohibides a la Unió Europea. Els primers canvis els veurem d'aquí a pocs mesos. Totes les fotos i vídeos creats amb intel·ligència artificial hauran de dur una marca d'aigua que ho indiqui. Eulàlia Carrascal.
6: Si serà a partir d'aquest agost, totes les imatges creades per ordinador s'hauran de poder diferenciar de les reals. A banda, la llei també prohibirà fer servir sistemes d'IA que manipulin de manera subliminar les decisions de l'usuari. El ministre de Transformació Digital, Óscar López, deia que amb mesures com aquestes, Espanya s'ha convertit en un referent.
7: Creo que hemos dado un salto muy importante en un debate que es un debate absolutamente civilizatorio, porque estamos hablando de avanzar o retroceder, que afecta, como he dicho, desde luego a las democracias, a las elecciones, al sistema de energía, por la capacidad de energía que hay comprometida con la supercomputación, y en eso España, desde luego, es un país líder.
6: La llei s'ha aprovat aquest matí al Consell de Ministres i ara haurà de tenir el vistiplau definitiu del Congrés. L'objectiu és que tingui la llum verda abans que acabi l'any que ve.
0: I el govern posarà en marxa una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística. Era un dels compromisos del Pacte Nacional per la Llengua signat ara fa un any. L'objectiu és atendre i guiar les persones que vulguin denunciar un cas de vulneració dels drets lingüístics. Ho ha anunciat fa una estona el president Salvador Illa en l'acte de balanç del primer any de vida d'aquest acord, Alba Carnicer.
8: L'oficina servirà per agrupar totes les queixes per discriminació lingüística en un mateix departament, en aquest cas el de política lingüística. També podrà instar altres òrgans a presentar accions judicials en cas que sigui necessari. Tot plegat facilitarà els tràmits i permetrà actuar amb més eficàcia. A més, el president Illa ha anunciat un acord amb sindicats i patronals per crear un pla per fomentar el català a les empreses. En l'acte de balanç al Palau de la Generalitat ha tret pit de la feina feta fins ara.
9: Un any del Pacte per la Llengua, el temps certament passa ràpid, però crec que s'ha fet bona feina. Estem complint amb el català. Ens vam comprometre a dur el Pacte Nacional per la Llengua del paper al carrer, dèiem en aquell moment, no? I crec que així es pot constatar que ho estem fent, no?
8: Per cert, que en el primer any del pacte s'han reduït el nombre de persones sense plaça en els cursos de català del Consorci fins un 5%.
0: I al Parlament, atenció a això, el 70% dels estudiants que van visitar la cambra l'any passat viuen molt desconnectats de la política. Es tracta de joves d'entre 14 i 20 anys que no van saber respondre preguntes com qui escull el president de la Generalitat o on és físicament el Parlament. L'informe de la Universitat Pompeu Fabra, que us ha avançat avui RAC1, conclou, però, que setmanes després de la sessió els resultats milloren, a Giró.
10: Només 4 de cada 10 estudiants van arribar al Parlament interessats en política. La visita va aconseguir fer créixer el percentatge fins al 50%. La majoria d'ells admetien que la informació política els arribava per TikTok, però l'informe apunta que van sortir conscients que les xarxes no són òptimes per informar-se. L'ús dels mitjans convencionals va augmentar 10 punts al cap d'uns dies. També va millorar el vocabulari. Primer, les paraules més repetides eren Pedro Sánchez i Vox, i en acabar, el lèxic s'enriquia amb conceptes com lleis, democràcia, igualtat i justícia. Aquest matí, alguns d'aquests 7.000 estudiants han presentat als diputats algunes de les 3.000 propostes que van redactar durant les sessions, des d'ajuts i beques escolars i millorar les condicions dels docents, a reforçar la salut mental dels joves, fomentar les renovables o garantir l'accés a l'habitatge i la igualtat salarial.

0: 4 minuts i 3 quarts de 9. En clau econòmica, Indra ha nomenat Josep Maria Recasens com a nou conseller delegat.
1: EAE Business School us ofereix aquest espai.
0: La multinacional tecnològica dedicada al sector de la defensa factura uns 4.300 milions d'euros anuals.
2: Recasens serà el nou conseller delegat en substitució de José Vicente de los Mozos, que va dimitir. Recasens, nascut a Girona el 1976, era fins ara el president de l'automobilística Renault a Espanya i encara ocupa el càrrec de president de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils. El nomenament es farà efectiu el dia 17.
1: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.

0: I recuperem l'actualitat esportiva amb el Roger Saperes. Bon vespre de nou.
1: Bon vespre.
0: Hem de parlar d'altres temes a banda d'Alexia Putellas, etc, que ho parlàvem al començar el programa, que ha dit que demà doncs posa punt i final al Barça.
2: Sí, la notícia del dia.
0: La notícia
2: dubte,
0: del dia, després de 14 anys. Per altra banda, més notícies esportives també del dia. La convocatòria de Luis de la Fuente continua generant polèmica a Madrid.
1: Sí, perquè 8 jugadors del Barça i per primer cop a la història cap futbolista del Madrid en una cita mundialista és una qüestió que aixeca ampolles en determinats sectors. Avui el seleccionador espanyol ha insistit en que per ell la procedència dels jugadors no és una qüestió important. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola i l'agència EFA.
3: En una lista no están los 26 mejores por ranking, sino los 26 que mejor se adaptan a lo que el seleccionador quiere en cada momento, o alineaciones y cambios.
4: Esa pregunto. Sí, sí, también, pero desde luego están los 26 mejores para mí, que creo que, insisto, con todo el respeto, es lo más importante, porque yo tengo que tomar la decisión.
1: De la Fuente també ha dit que Lamine Yamal està molt il·lusionat i ha d'aprofitar que es troba en un gran moment per rendir a gran nivell en aquest Mundial.
0: I l'Espanyol ha presentat avui Monchi.
1: El que serà el nou director esportiu del Club Blanquiblau ha exposat les línies mestres del seu nou projecte i ha fet pública la decisió més important. Compta amb Manolo González com a entrenador per la propera temporada.
5: El hecho de que el equipo haya conseguido el objetivo, pues como he dicho anteriormente, esa confianza que había en ese día donde no sabíamos qué iba a pasar ha ido creciendo. ¿Por qué? Porque he visto una persona capaz, comprometida, dedicada, ilusionada. Pues esas cosas te ayudan a que una decisión que yo ya tenía madurada se confirme.
1: Monchi creu que més que diners el que necessita ara mateix l'Espanyol és crear una bona estructura i diu que d'això se n'encarregarà.
0: I alguna cosa més, Roger?
1: Doncs que tenim en joc a Badalona el Joventut Unicaja, que el 2 de març es va suspendre per problemes amb el marcador de l'Olímpic de Badalona, ara mateix amb victòria pel conjunt local, el dia en què hem sabut també que Badalona acollirà la propera edició de la Supercopa d'Espanya.
0: Gràcies, Roger.
1: Fins ara.

0: acostem a 9:15 i acabem, com sempre, abans de la tertúlia amb l'Anna Salvador. Anna, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: A veure, què ens portes avui?
1: Doncs hauríem d'explicar que el líder de Mishima, David Carabent, ha donat alguns detalls avui de com va ser l'actuació del grup al comiat de Pep Guardiola ahir a Manchester.
0: Sí, sí, que va ser un dels titulars també d'ahir la nit i del comiat, no?
1: Exacte, el vam explicar aquí al No ho sé, bon Miquel Agut. Mishima va aparèixer per sorpresa en aquest acte multitudinari que es feia ahir i va dedicar a Guardiola un dels seus grans himnes, que és Tot torna a començar.
0: Aquesta era... clàssic, eh?
1: Exacte. Sí, sí, aquesta era l'actuació i, com dèiem, doncs avui al Món RAC1 David Carabent ha parlat sobre aquesta actuació sorpresa i ha explicat que no s'ho acaben de creure encara.
2: La cosa va ser molt boja, realment. És a dir, jo ara mateix estic començant a ser conscient del que va passar perquè vaig cantar una cançó davant de 20.000 hooligans en català.
0: Sí.
2: Sobre la fe dels que no creiem en Déu, sí, davant del Pep Guardiola i del Noel Gallagher. És a dir, que em puc morir ara mateix.
1: I per si algú tenia algun dubte de que l'actuació va ser del tot sorpresa per Pep Guardiola, Carabent també ha explicat que fins i tot es van haver de pagar perquè Guardiola no els veiés.
2: En el seu accés a l'estadi sí que vam haver d'amagar-nos perquè allà on estàvem nosaltres, diguéssim el camerino on estàvem nosaltres, passàvem per allà davant dels jugadors i per tant sí que vam fer una mica
3: el
2: número.
3: I on us vau amagar,
2: David? Doncs vam haver de quedar tancats al lloc on estàvem perquè no se n'assabentés, diguéssim.
1: Per això, doncs, segons el líder de Mishima, Pep Guardiola no s'esperava res de res i es va emocionar molt al veure'ls. I també ha explicat, per cert, que la festa de després es va allargar bastant.
0: Bueno, tenia encara prou veu, no?
1: Sí, sí.
0: Perquè a vegades aquest tipus de festes i quan has estat molt emocionat i se't pot trencar, se't pot trencar la veu, no?
1: Sí, veu la tenia, sí. Ha dit que estava destrossat, però veu sí que la tenia. Sí.
0: No, i ha deixat això de... Ara ja em puc morir, és a dir, ara ja ho he viscut, això, i el fet d'haver-se d'amagar per fer les sorpreses, que això al final ens ha passat una mica a tots,
1: també. Sí,
0: gràcies, sí. Anna. Fins ara. Passen 9:45.
4: A RAC1, No ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Doncs vinga, amb la tertúlia d'aquest dimarts, 26 de maig, tertúlia del 9C, tenim per aquí l'Enric Sierra, que t'has equivocat de dia. Què passa, Enric?
1: No. És que ahir vaig fer una mica de...
0: A veure, què va passar?
1: No, perquè com que era així mig festa, a Barcelona i algunes ciutats, doncs em vaig posar a teletreballar.
0: Però nosaltres ens vas fer també l'apunt...
1: Sí, vull dir que treballava, el que passa és que estava una mica a distància, sí.
0: És com un fals dilluns, per qui ahir va tenir festa, no, avui?
1: Sí, sí,
0: és aquesta veritat, sensació sí. Així mig rara. Magda Gregori, què tal?
2: Hola, com bé,
0: anem?
2: Molt bé.
0: Sí, per tu és dimarts?
2: Per mi és dimarts.
0: Per sí. Tu és dimarts. Sí.
2: Ahir vaig treballar, perquè és aquelles coses que... A Barcelona sí, però a la resta del país funcionava bé, no? A la gran majoria, i per tant, sí, no em vaig estalviar fer algunes reunions. Tot i que a la tarda vaig intentar fer mig festa, no?
0: Bueno, perquè era tot...
2: Aquell dia... Sí, un dia mitges.
0: És com un dia descafeinat, exacte. Jaume Clotet, què tal?
3: Bona tarda.
0: Ets versió dimarts o versió avui és dilluns?
3: Avui tinc tot el dia la sensació que avui és dilluns.
0: Doncs mira, això vol dir que ahir vas fer festa, no?
3: Ahir vaig fer festa, sí.
0: I Laura, què tal? Laura Aznar, bona nit.
4: Què tal, bona nit.
0: Tu també estàs una mica desplaçada avui,
4: Sí. Jo sí que vaig fer campana total, perquè m'havia agafat festa i se me'n va anar al cap. I de cop vaig connectar i dic, ostres, que no arribo. I agraïda que m'hagueu convidat avui. Em sap molt de greu, que ahir, vaig fer-vos patir una mica, em sap greu.
0: No, cap mena de problema. No sé si escoltàveu ara el que ens explicava l'Anna Salvador de que el cantant de Mishima, el David Carabén, explicava aquest matí al món a RAC1 com va anar, no? La cançó, l'homenatge a Pep Guardiola, i que ha dit la frase de ara ja em puc morir. No sé si us ha passat mai aquesta sensació de dir acabo de viure una cosa que ara ja està, ara ja em puc morir. No sé si aquesta sensació és que és molt concreta, d'aquesta emoció, aquest neguit que quan avui el Matiu estava explicant s'entén perfectament, no? Quan ho explicava això David Carabén.
2: Jo crec que, el puc entendre, el que deia el David, però és que, a més, ahir jo crec que tothom que d'alguna manera apreciem a la feina que durant molts anys ha fet Pep Guardiola, no només perquè ha estat un molt bon entrenador amb molts equips, sinó perquè ha sabut transmetre uns valors molt determinats en el futbol, crec que ahir va tenir el que es mereixia, no? Sobretot tenint en compte que és probablement un final d'etapa, que ell vol retornar, no?, a Barcelona, que ara diu que també vol entrar en una altra fase de la seva vida, potser més familiar. Per tant, jo crec que ahir va tenir tothom el que es mereixia, i feliç, doncs, que a més, David Carabén pensi també que va ser un dia feliç per ell mateix, no? Més enllà del que hagin pogut fer a Pep Guardiola.
1: Sí, quan arribes a aconseguir un projecte, no?, que has estat batallant durant molt de temps, o quan culmina doncs, una trajectòria com la de Pep Guardiola i diu que i algú pot pensar què més, no?
0: Ja està,
1: no? Què més pots aconseguir quan has tocat el cel, de veritat, des del punt de vista professional i des del punt de vista esportiu, no? Doncs clar, llavors aquesta sensació, ara morir-se no, que no es mori, perquè la vida en el món del futbol i en el món de l'esport no s'ha acabat, i molt menys per ell, que encara té vida pel davant. I ara segurament li ve de gust tenir una època, però com es diu en castellà, la cabra tira el monte. És a dir, que jo no descartaria que en un temps pugui tornar a agafar les regnes d'un equip i pugui tornar a tornar a entrenar. Per mi, jo crec que Guardiola, el futbol és la seva vida, és la seva passió, i això...
0: Costa, de desenganxar.
1: Efectivament.
0: Jaume.
3: Jo crec que això de l'actuació de Mishima a l'estadi, a la festa de comiat del Pep, demostra dues coses, que és un club que sap perfectament l'entrenador que té, que li fan aquesta sorpresa, que li porten aquest equip, que ho han tutejat en català pels seus seguidors, saben perfectament què li faria il·lusió i li han muntat tota aquesta història, i per tant saben fer les coses, i dos, de retruc, nosaltres no sabem fer les coses. Els catalans no sabem guanyar i no sabem celebrar. I
0: agrair, potser, també.
3: I agrair, tampoc. Llavors, fem el mínim. I no només a nivell institucional, o el Barça, o qui sigui, també els catalans, nosaltres mateixos, celebrem poc les coses. No? Potser no ho sabem fer, I quan veus que altres llocs ho fan com ho han de fer, doncs un punt d'enveja sí que tenim.
0: Laura.
4: Jo no seria com una gran experta en futbol ni aficionada en el futbol, però sí que sé valorar el llegat de Pep Guardiola, perquè en el brevíssim temps en què sí que em vaig fer aficionada del Barça, o molt aficionada del Barça, va ser justament quan ell era l'entrenador d'aquest equip, no? Que el recordo molt, l'època aquella del Copa Lliga Champions, me'n recordo d'aquella època que sí que m'hi vaig enganxar, i evidentment la seva trajectòria ens ha donat als culers moltes alegries, i suposo que també allà on ell ha estat, per la seva forma d'entendre l'esport i d'entendre el futbol, a mi em costa imaginar que la seva trajectòria acabi definitivament ara, tot i que és cert que hi ha hagut aquest comiat, és cert que li han sabut agrair i reconèixer el que ha estat ell al capdavant de l'equip, i suposo que seguirà d'alguna forma o altra. Em costa molt imaginar-me com a dia d'avui el món de l'esport sense una figura com Pep Guardiola.
1: Jo crec que això lliga molt el que deia el Jaume, com es viu el futbol al Regne Unit i com es viu aquí. És a dir, allà encara que estiguis perdent 10-0, l'afició continua animant el seu
0: peu del canó, no?
1: El peu del canó. Encara allò del Never Walk Alone, l'himne del Liverpool, és molt transversal a tots els equips. És a dir, encara que baixis a segona. I aquí som molt derrotistes. Aquí, bueno, a la que et marquen un gol, ja parlem.
3: No, pitjor, encara que guanyis 2-0, vas dient, no anem bé, acabarà malament.
1: I llavors, ídols, mites, que ja no només del Barça, en general, de tots els equips, s'obliden, perquè aquí hi ha aquesta mentalitat de, bueno, era la seva obligació, el pagaven per això, el pagaven per guanyar, per marcar gols i tal. Llavors, com va marxar Messi, que és el millor jugador del món, de la història del futbol, per mi, doncs és un insult. I com marxa avui Alexia Putellas,
0: ara en parlarem,
1: és quasi un insult, però bueno, jo crec que encara tindrem una bona comiat.
0: Enric, és allò, keep calm. Ara en parlaré.
2: Només una cosa, de fet, Pep Guardiola explicava fa poc en una entrevista que el que més li va costar els anys que va estar a Barcelona al capdavant del Barça és la gestió justament d'això, de l'afició i sobretot també de la relació amb la premsa, és a dir, aquesta que autocrítica constant, que mai feia res prou bé, que aquesta pressió li va costar molt de gestionar i que, en canvi, ara el Manchester ho ha pogut fer, ho ha pogut viure o gaudir d'una altra manera, no?
4: I també ha de ser una trinxadora, estar a primera línia tants anys com ha estat Pep Guardiola, i ho hem vist amb altres exemples d'altres entrenadors, d'altres equips de primer nivell. Vull dir que evidentment, té un cost físic, segurament emocional, personal, molt, molt, molt, molt bèstia. Per tant, és normal que hi hagi un moment en què t'hagis d'aturar, potser per tornar a reinventar-te des d'un altre lloc, però que t'hagis d'aturar i que això sigui una cosa com transitòria, perquè trinxa les persones, està tan exposada i tan a primer nivell durant tant de temps, no?
0: Pep Guardiola es va buidar, o estava buit, no?, quan va acabar amb el Barça. Ahir no ho estava tant. No va dir que estigués buit, sinó que estava més...
1: Cofoi.
0: Estava molt feliç ahir. A veure, abans d'entrar en tota l'anàlisi del comiat d'Alexia Putellas, etc., volem connectar un moment amb l'Eudald Martínez, perquè demà hi ha convocada, en principi, nova vaga d'educació, en portem ja moltes, i ara hi havia reunió aquesta tarda vespre, acabat ara fa res, uns minuts, aquesta reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats, i volem saber quin és el veredicte final. És a dir, tenim fumat o no tenim fumat, Eudald Martínez? Bona nit.
5: Aviam, hi ha fumata, però potser seria una mica fumata grisa, eh?
0: Grisa, llàstima,
5: sí.
0: Llàstima.
5: És a dir, sí, no és negra perquè no es trenquen les negociacions. Demà tornaran a reunir-se a partir de les 3 de la tarda, però tampoc és blanca, perquè aquí no podem parlar ni molt menys encara d'un acord, i per tant les vagues de demà que continuen plenament vigents, i per tant demà serà una nova jornada de mobilitzacions per part de professors i mestres d'escoles i instituts.
0: Per tant, continuen, és a dir, sembla que està encarrilat la negociació, però no és immediata, no? Aquest seria el resum.
5: Sí. El que parlen els sindicats és que avui hi ha hagut un canvi de to, que ara sí que es parla una mica el mateix idioma. Us explico breument, és que fins ara el departament, després de signar aquell pacte amb Comissions Obreres i la UGT, s'havia negat, per dir-ho així, a incrementar més el sou lineal de tots els docents. Fins ara el que havia posat sobre la taula, un cop s'havien reactivat les negociacions, era doncs, crear una sèrie de complements o incrementar complements ja existents per fer tutories, per fer coordinacions, per exemple, digitals, per treballar centres de màxima complexitat. Això els sindicats no ho volien i demanaven que l'augment fos lineal per tots els docents, independentment de si feien una tasca, de si en feien una altra, i que cap es quedés sense aquest augment. Avui el departament el que ha proposat és efectivament crear un complement nou per tot el professorat. Què passa? Que de moment aquest complement, el departament, el xifren uns 35 euros bruts al mes, que aquests 35 euros bruts s'afegirien aquells de 200 euros al mes que ja es van pactar amb Comissions Obreres i la UGT i que avui el departament ha dit als sindicats que el càlcul aquest de 200 euros en 3 anys no s'havia fet del tot ben fet i que seria més en realitat. Per tant, entre una cosa i l'altra, podríem dir que ens acostaríem als 300 euros més per tot el professorat en els propers 3 anys. Els sindicats això encara no ho veuen del tot suficient, però admeten que és un primer pas i que, per tant, podríem estar ara sí, potser, una mica més a prop de l'acord, malgrat que la mobilització, com dic, seguirà al carrer.
0: Doncs, Eudald, això ho anirem seguint, evidentment. M'imagino que ja vas carregant també energies, perquè em sembla que espera, demà t'espera una nova tarda i ja veurem si es va allargant més
5: la cosa.
0: Sí, clar,
5: matí amb les mobilitzacions
0: i tarda amb la reunió. Doncs gràcies, Eudald. Vinga, fins ara. Doncs fem una petita pausa i de seguida ens hi posem aquí al 9C a analitzar aquest comunicat que ha fet Alexia Putellas i analitzar una mica aquesta figura més enllà de la vessant esportiva. Òbviament és important, importantíssim la vessant esportiva, però també el que ha suposat la seva figura, podríem dir, a nivell social i per Catalunya.
6: 9C amb Mireia Garolera.
7: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més.
6: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
8: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
9: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024. Celler Pinyola Brisada 2024. I Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
10: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
6: RAC 1. Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 euros, aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a Saba Ponés o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
11: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió. Fantàstics, t'està esperant. Fantàstics.
12: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
13: Torna la setmana de les terrasses dels hotels de Barcelona.
14: Del 29 de maig al 7 de juny, més de 120 activitats gratuïtes omplen les terrasses més espectaculars de la ciutat.
13: Amb show cookings, tallers creatius, sessions de ioga...
14: La Setmana de les Terrasses, una iniciativa del Gremi d'Hotels de Barcelona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i el patrocini del celler El Perro Verde.
13: Més info a mescotels.cat.
15: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
6: RAC 1. Tots som 1. A RAC 1. No ho sé, amb Mireia Garolera.
0: Seguim aquí al 9C, temps de tertúlia. Avui tenim l'Enric Sierra, la Magda Gregori, el Jaume Clotet, la Laura Aznar i, com no, jo ja li vaig dient que som cosins germans i que el programa al final serà fusionat. Aleix Pariser,
16: hola,
0: què tal?
16: Què
0: com
16: tal?
0: Anem?
16: Bona nit,
0: director del Tu diràs.
16: Ja m'agradaria, eh?
0: Home, ja són uns quants dies compartint tertúlies, compartint aquí els temes.
16: És que estan
0: tal.
16: Passant coses molt importants en aquest 2026.
0: I a més a la nostra franja, no?
16: Sí. És pràcticament al vespre, sí, sempre.
0: Què, com ha anat això?
16: Bé, ho esperàvem fa... que Roger, ajuda'm, que ja el Saperes
0: també per aquí.
16: Que el
0: Roger Saperes també et donem...
16: fa bueno, tres setmanes, aproximadament, tres setmanes sí. Vam explicar el Tu diràs, que, menys, sí. Que ho tenia coll avall, que plegaria a final de temporada.
0: Alexia Putellas.
16: Sí, sí, i vam intentar emmarcar els motius d'aquesta decisió que avui s'ha fet oficial, que aquest vespre s'ha fet oficial, no? Ella vol marxar a dalt, sentint-se important, ho ha aconseguit, perquè a més és rodó el que ha aconseguit, tornar a guanyar un pòquer, quatre títols, sent titular, ser la capitana, i creu que amb 32 anys pujant amb molta força a la Masia i que ella no vol, com li va passar potser a Xavi o a Iniesta, no volen tastar el que és la banqueta o no estar al màxim nivell en el club de la seva vida, no? I volen marxar a dalt de tot, com va passar amb Xavi o amb Iniesta, entre d'altres. Hi ha gent que potser hagués preferit que Alexia fos One Woman Club, no?
0: Jugadora
16: d'un sol club,
0: sí,
16: encara
0: sí.
16: Que fos allò a la banqueta i ajudant a les que pugen, i ella, en canvi, vol tenir el record de dir, escolta, me'n vaig anar guanyant i aconseguint el màxim, no? I a partir d'aquí, evidentment, hi ha un punt de motivació personal, de dir, ho he aconseguit tot amb el Barça durant 14 anys, he fet créixer el que era una cosa semi-amateur a un futbol de màxim nivell professional i ja ho he aconseguit tot. I com ens passa a tots a les feines, necessita una motivació diferent i li donaran en un altre lloc. A més, amb un molt bon contracte, que això també ajuda, amb una oferta econòmica que el Barça no pot igualar ni acostar-s'hi, perquè el Barça té un límit pel futbol masculí, té un límit pel futbol femení, pel bàsquet, perquè és un club poliesportiu, i per tant tots aquests factors fan que ella doncs, hagi decidit plegar, i crec que ho fa de la millor manera, que en té tot el dret, i simplement donar-li les gràcies pel que ens ha fet viure, i desitjar-li tota la sort del món, i com ella diu al final del vídeo, escolta'm, ens tornarem a trobar, perquè això és casa seva, i segur que el dia que es retiri voldrà tornar a fer alguna cosa aquí i ajudar al màxim.
0: Amb Roger, recordem precisament el vídeo que ara feia referència també a l'Aleix, que hem anat explicant, sí. Era 4:45,
3: sí,
0: no?
3: Sí, aquesta hora és quan ha fet públic aquest vídeo a Instagram, anunciant que deixa el Barça després de 14 temporades, havent guanyat 4 títols aquesta temporada, el que dèiem, ho ha explicat a través de les xarxes socials, que posa punt i final a la seva etapa com a jugadora blaugrana. Ho ha fet al compte d'Instagram, al seu compte personal, amb un vídeo on ella mateixa confessa que ha estat una història perfecta.
17: Sempre he dit que volia que a l'últim moment fos estant el millor possible, donant-ho tot i el 100% d'energia.
3: La migcampista del Barça ha recordat la figura del seu pare i el tràngol que va suposar la seva pèrdua i com la va ajudar al club, a més de recordar la transformació social que ara deia l'Aleix que ha viscut al club femení de la mà del seu club, de l'anonimat pràcticament d'aquest futbol femení a ser un fenomen de masses. Alexia marxa amb 506 partits com a blaugrana, 233 gols, 38 títols, 10 lligues, 4 Champions i a nivell individual 2 pilotes d'or. El seu futur immediat apunta a la Premier, al London City, tot i que avui no n'ha fet cap referència en aquest vídeo, però a llarg termini avisa als culers que la seva intenció és tornar al club.
17: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres. Per això no vull que sigui un moment trist. Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
3: Demà, acte del club a partir de les 11 a l'Spotify Camp Nou, en el que serà el primer gran homenatge a la figura d'Alexia Putellas. Això serà a nivell institucional. Esportivament, Alexia viurà demà també el comiat esportiu del Johan Cruyff en el Reial Societat, el partit contra aquest equip, la Reial, que jugarà a les 7 de la tarda.
0: Per tant, és l'última vegada que veurem Alexia Putellas jugant amb el Barça,
3: sí,
0: a casa.
3: Sí, com a local, sí.
16: Clar, sí, quedarà un partit. Diumenge però... hi ha una última jornada, que és un Madrid Club de Futbol, que no és el Real Madrid, és l'altre, Madrid Club de Futbol, que estava al Covendas, però pel que ha dit ella al vídeo, jo tinc la sensació que ja no viatjarà aquesta última jornada, que és diumenge, i que demà ella tancarà la seva etapa al Barça. Bé, ho veurem. Qualsevol cas, demà sí, una bona oportunitat per acomiadar-se a la gent que vagi al Johan a les 7 de la tarda.
0: Pel que fa al comunicat, vosaltres, que Roger i Aleix, que n'heu seguit uns quants, no?, de finals d'etapes, de persones, personalitats importants, especialment emotiu... Sí. No sé, és a dir, la música de Rosalía, les magnòlies de fons, vull dir, que al final tu miraves allò i és que et queia la llagrimeta, no? T'agradi o no? No sé.
18: Totalment, totalment. I a més crec que el títol que ella ha posat, això d'una història perfecta, és un molt bon resum pel que ha estat el seu pas pel Barça, per tot el que ella ha viscut, no? Per com hi arriba, per tot el que viu des de dins, aquesta transformació, diguem, del futbol, aquest pas a ser professional, a ser un fenomen de masses, a liderar ella, a ser l'escut, a ser l'emblema d'aquesta transformació i a convertir el Barça en un equip guanyador, no? A col·leccionar Champions. Crec que ha viscut diferents etapes i que escull molt bé el moment per acabar, no?
0: Sí, però bon moment.
18: Sí, sí, jo crec que sí, per tot el que deia l'Aleix, perquè ara puja una generació de futbolistes doncs, que apreten molt i que segurament ja li començarien a restar minuts, i en canvi aquesta temporada potser l'altre gran futbolista és Aitana Bonmatí, no? Que també té tres pilotes d'or. Aquesta temporada ha estat lesionada i diguem que segurament la llum l'ha tornat a enfocar, el focus ha tornat a estar posat en Alexia Putellas, que ha tornat a ser la protagonista, una mica la líder d'aquest equip, i per tant deixar-ho amb aquesta Champions aixecant tots els títols possibles d'aquesta temporada, jo crec que fa que sigui això, una història perfecta. I el vídeo, fins i tot ara l'escoltàvem al principi, ella se li entretalla la veu
0: sí,
18: en el moment
0: d'anunciar
18: quan ha de dir que deixa el Barça, no? Per tant crec que és un vídeo molt sentit, fet des del cor d'una manera molt bonica i que evidentment emociona molt.
16: Jo no sóc expert en publicitat o en màrqueting, però jo volia destacar això. No han tallat el moment en què ella comença a fer el vídeo i s'entortolliga una mica perquè s'emociona, no? I de fet ho han aprofitat perquè sembli natural, perquè no sembli impostat. A mi m'ha agradat, crec que demostra la humanitat que hi ha al darrere d'una decisió com aquesta, no? I el sentiment que ella té cap al Barça, aquest inici del vídeo, si us hi fixeu, en què ella diu, això costarà, no? Que és una cosa com molt banal, no? De dir, escolta, tallem i tornem a començar. No, deixem aquest tros en què ella comença a parlar i diu, perdoneu un moment, que això costarà. I ells ho han aprofitat per posar una imatge, per posar un so, i després ja sí, és quan arrenca a llegir el seu relat, el seu discurs.
18: I crec que serà molt interessant també, perquè crec que és estem veient la dimensió del primer gran fenomen del futbol femení del Barça, no? Encara no ho havíem viscut, això, la dimensió que ha agafat de ser un equip que en principi vivia...
16: Bueno, i mundial, Roger, no?
18: Sí.
16: Jo crec que això tindrà un impacte, perquè ella és
18: totalment
16: brand number one de Nike, vull dir, està a l'alçada dels millors esportistes que té Nike, no?
18: Però que ella ha viscut el que era jugar al Barça i que ningú et fes cas, a jugar un partit al Camp Nou, obrir les portes i que s'ompli el Camp Nou cada cop que hi va aquest equip femení que ella ha liderat. Per tant, crec que serà interessant veure el fenomen que suposa Alexia ara que deixa el Barça. I crec que si fins ara el barcelonisme tenia una celebració icònica, que era aquella de Leo Messi quan marcava els gols i mirava cap amunt, passa a tenir-ne una altra per la història, que és la seva reverència cada cop que marca els gols, que per mi també crec que passa a ser això, una celebració icònica i històrica també pel Barça.
0: Ella mateixa, en el discurs, quan ha parlat de m'he buidat i tal, aquí picada d'ullets, Pep Guardiola, com ho enteneu això?
16: Bé, és una manera de dir, escolta, ho he donat tot, no puc fer més i per tant necessito marxar. Però sí, és una expressió que va fer popular Pep Guardiola, que per cert l'altre dia no la va voler dir amb el Manchester City. Va dir, no estic buit, estic
0: exacte,
16: ple.
0: Exacte, estic ple ara.
16: Marxo ple, però estic esgotat, no? I, en canvi, Alexa sí que l'ha utilitzat. Crec que és molt gràfica, no? Que quan dius, escolta, m'he buidat, entens perfectament el que li ha passat, no? Que per dins està de dir, ja no puc més, ho vull deixar-ho aquí i vull recordar el Barça així, no? Que és el club de la meva vida.
18: És que són 14 temporades. O sigui... Té un sentit que pugui dir això quan has jugat tant, quan has viscut tant, quan has guanyat tant, que tinguis la sensació també de que no et quedava res per fer. Ho has guanyat tot amb el Barça, ho has jugat tot, ho has estat tot, i saber escollir aquest moment jo crec que era molt important. Per cert, parlàvem de la celebració del tema de Messi, és la segona golejadora històrica del club, només per darrere de Leo Messi.
16: Va fer més gols que Luis Suárez, per
18: 233
16: exemple. Més gols que César, per exemple.
18: En 506 partits.
16: És diferent a les golejades que hi ha el futbol femení que el masculí, però té el mèrit igual. No, jo volia destacar que són 14 anys, és a dir, ja en té 32, va arribar amb 18 al club. Bé, o va començar a jugar el primer equip, va arribar abans, però el primer equip va començar a jugar amb 18 anys el 2012, que és, ara m'ho mirava de cara al tu diràs, el 2012 és quan el Barça juga el primer partit de la seva història a la Copa Europa femenina. Llavors, des del 2012 fins al 2026, el Barça ha anat a jugar Champions, que en 14 anys, i totes amb Alexia. Vull dir, d'aquell 11 al 2012 només queda Alexia al primer equip del Barça, perquè l'han passat 14 anys d'aquell primer partit a la Champions. I ara, mira, el Barça n'ha guanyat 4, ha jugat 7 finals en 14 anys. I també, 7 finals i 4 títols.
18: Ara que ho repassàvem, l'evolució d'Alexia és també l'evolució del futbol femení. Quan ella arriba a la competència que té el Barça és amb l'Atlètic de Bilbao, després passa a ser amb l'Atlètic de Madrid, després hi ha la creació del Real Madrid i com el Barça ha passat per sobre i ha estat capaç de no tenir rival contra el que havia de ser, no? Entràvem en una nova dimensió, va dir el diari Marca quan apareixia el Madrid. També ho va rebentar aquest Barça amb Alexia Putellas al capdavant. L'Olympique de Lió havia guanyat fins a 5 finals de la Champions consecutives. Sí. I ara el Barça ha estat capaç de capgirar aquesta situació, no encara superant les 8 copes d'Europa que té l'Olympique de Lió, però sí de marcar-li 4 gols en una final, guanyar la quarta Champions. És a dir, crec que, vaja, és que ha estat capaç de capgirar aquesta situació i entenc

0: el club ja veu amb bons ulls perquè també ha complert un cicle.
1: Marta Torrejón apunta també que deixarà el club.
0: Marta Torrejón no,
1: ja
0: no estava jugant.
1: No, però era una altra de les capitanes, una altra emblemàtica jugadora, igual que Alexia Putellas.
0: Sí. Ona Batlle marxarà també, segurament, no renovarà el seu contracte, la lateral dret, i estem pendents de Salma Parayuelo, que
1: una oferta
0: estan negociant una possible renovació. Però
2: això també, jo crec que és una demostració de que com ha anat evolucionant el futbol femení. És a dir, que hi hagin aquests canvis i aquests cicles és una explicació de que també han anat evolucionant, no? És a dir, que hi ha més ofertes, que hi ha més competència en altres equips, que no passava fa 14 anys quan va començar.
0: No, i que la Premier, igual que el futbol masculí, tenen uns contractes televisius espectaculars, i el 18è de la Premier cobra a final de temporada els mateixos calés que el Barça per guanyar la Lliga Espanyola. Vull dir, el Barça s'emporta 160 milions de drets televisius i el 18è de la Premier o el 17è 150. És una barbaritat. El futbol femení ha passat igual. Han invertit molts calés a la Premier femenina i ara mateix és molt difícil competir-hi. Alexia va fer un esforç a l'última renovació perquè tenia també un contracte que li doblava o la triplicava el sou i va dir no, encara em veig amb cor d'estar aquí i faré un esforç econòmic perquè el meu club és el Barça. I ara jo crec que s'han trobat els dos camins. Sí. Ella creu que ja ho ha donat tot i que no sé si veu veure la final, Clara Serra Jordi, amb 18 anys, Clara Serra Jordi, és que li hagués fotut el lloc l'any que ve. Juga el que... A mi em va enamorar aquesta noia del planter. I té una capacitat de créixer només amb 18 anys, la Clara Serra Jordi, espectacular. Llavors ella veu això, ella sent el club i pensa, hòstia, li estaré tapant la progressió a aquesta noia. Jo quan tenia 18 anys també volia jugar, no? I té aquest punt de dir, no puc donar el que vull al club de la meva vida, m'ofereixen molts diners, al Barça no hi pot arribar, crec que ara és el moment, no? I me'n vaig guanyant. Jo crec que s'han trobat
1: els dos camins, en el sentit que ella amb 32 anys al Barça veia que no podia oferir un contracte de titular a una jugadora que no ho seria.
3: Però
1: i ella veia que també havia d'aprofitar segurament l'última gran oportunitat d'un gran contracte per signar-ho.
3: Preguntat d'una altra manera, veieu el Barça femení l'any que ve tornant a guanyar el triplet?
0: Sí, jo crec que aquesta inèrcia, Aitana té 28 anys i aquest any no ha pogut jugar, Clara Serra Jordi, la final que va jugar de Champions semblava que portés 25 anys jugant al primer equip femení, i és una jugadora que seguirà creixent si té sort i les regions la respecten, i després fent dos o tres retocs, si marxa Ona Batlle, si marxa la Salma al final, fent dos o tres retocs, és un equip que encara amb la inèrcia aquesta, crec que té 2-3 anys per seguir entre les millors d'Europa. No sé si per guanyar Champions, però per arribar a semis, a finals, sí. A partir d'aquí s'haurà d'anar veient com evoluciona tot això, perquè Anglaterra seguirà tibant i Anglaterra mira cap al Barça per fitxar les millors jugadores, perquè les té el Barça de moment, no? I aquí sí que veurem què passa d'aquí 3, 4 o 5 anys. Però jo crec que encara hi ha una inèrcia guanyadora, sí.
4: Laura i Jaume, que...
5: Sí, no, jo només dic que jo crec que una de les virtuts extraesportives de l'Alexia Putellas i d'altres dones que han estat companyes seves o que són companyes seves en el mateix equip és, en primer lloc, haver donat un impuls molt fort al futbol femení, segurament sent capaces de trencar molts estereotips i moltes barreres que se li associaven a l'esport femení en general i al futbol femení en particular. I d'altra banda, crec que això és important més enllà del que és la vessant esportiva, sinó per la mateixa creació de referents, no? Segurament, i ho hem escoltat moltes vegades en entrevistes que ha donat l'Aitana Bonmatí, que els seus referents esportius eren homes, perquè no existien o eren molt pocs els referents femenins que es dediquessin a la seva mateixa professió. Per tant, de cara a noves generacions que vulguin dedicar-se o que vulguin emmirallar-se amb algú, tindran un referent directe, i això crec que més enllà de l'esport en si o del que hagin aconseguit esportivament, crec que a nivell social té molt de pes i molt de valor, perquè segurament han obert molt camí o molt camí de possibilitats per moltes noies que segurament si no hagués estat per aquesta generació d'esportistes no s'haguessin plantejat.
6: Jo de futbol no hi entenc, i parlar d'això davant de l'Aleix i el Roger ja és una temeritat extrema.
5: Per això jo he anat per la part extraesportiva.
6: Però és veritat que jo tinc la sensació, contestant el que preguntava l'Enric, el Barça femení té molta corda, perquè a més crec que va arribar al primer i té molt avantatge, que ets parlant del Real Madrid, i l'equip femení de futbol del Real Madrid està anys llum del Barça, per tant, vam començar abans, i per tant, evidentment, això tenim de guanyat. I després hi ha la part que deia la Laura dels referents. La meva filla gran té una samarreta signada per l'Alexia, jo era més del camp el Johan Cruyff que el Camp Nou, a veure el Barça femení. L'ambient és un altre, no té res a veure. La festa, ningú insulta, ningú...
0: És més pur.
6: És més pur, sí, és més net.
0: De moment, i esperem que segueixi, però sí és més
6: pur. Sí, és veritat,
0: pur,
6: les meves filles ho passaran la mar de bé, jo també, i per tant crec que aquesta força de ser un referent, ja no només del Barça, sinó del futbol femení mundial, és una cosa molt important. I després hi ha una cosa que crec que és normal que la fem, que és pensem, no és el club de la seva vida, se'n va, com si fos una cosa familiar.

0: Escolta, a banda de ser culer, com ella mateixa ha dit en el seu vídeo, són professionals i han d'anar on se'ls hi pagui. Com se'n van al Messi, com se'n van al Guardiola, ens pot fer més gràcia, menys gràcia. Jo entenc que hi ha aquest sentiment, té les portes obertes, que torni quan vulgui. Això ho entenc, perquè vivim les coses amb una emoció que tampoc és normal. Però no deixen de ser professionals, com bé heu dit, se li acaba la carrera, per sota estan empenyent, per alguna cosa és l'última que queda d'aquell equip inicial.
1: El 2012, és que és...
0: Exacte, clar. Si només queda ella, també alguna cosa deu veure, i per tant, millor marxar ara que no al final ser un problema pel club com un gerro xinès que no saben què fer-ne, perquè és un tòtem i ja la tenen per allà pol·lulant pel club, no?
2: I jo crec que no diré res de nou, però és important saber tancar bé les etapes. I ara és el seu millor moment, probablement, a nivell esportiu, per tancar aquesta etapa. Més enllà, evidentment, dels interessos professionals i econòmics que hi han també, que l'han ajudat, segur, a prendre aquesta decisió. Però saber tancar bé etapes quan ho has, com ell ha dit, ho he donat tot, ho has guanyat tot, i has demostrat l'evolució també com a jugadora durant aquests anys, jo crec que és important. Ara, jo el que crec que el que hem de demanar és que el Barça sàpigui també tancar bé aquesta etapa, tal com ell es mereix. És a dir, ella ho ha fet, ella avui ho ha fet públic, esperem que no demà. És a dir, demà serà un dia allò
1: demà
2: potser
1: 11,
2: molt improvisat,
1: l'acte institucional,
2: però esperem que sigui l'acte que mereix també.
3: És que això anava a preguntar.
2: Com a jugadora.
3: Com serà aquest comiat? Ja que hem anat parlant dels comiats, que si el Pep Guardiola, que si... Ara en aquest context...
1: Demà hi haurà, suposo, que els 38 títols, sí, o els més importants, allà a l'Spotify.
4: Algú se li ha escapat alguna imatge.
1: Sí,
3: demà. A veure... Què ha passat?
1: No, això, han col·locat els títols a la gespa del Camp Nou.
4: Hi ha hagut algú proper, diguem, a l'equip femení que ha penjat una foto del que estaven preparant...
1: Que no s'havia de penjar, sí.
4: Al Camp Nou.
1: Llavors, demà hi ha aquest acte.
4: A l'Spotify Camp Nou, amb uns quants títols, podem endevinar que són alguns dels 38 o els 38 que ha guanyat...
3: Directament, no?
4: Sí. Alexia Putella.
1: I demà, ja et dic, hi ha aquest acte institucional, hi haurà tota la plantilla de l'equip femení acompanyant-la, hi ha el president Rafa Juste, el president electe Joan Laporta, hi haurà la junta directiva del Barça, hi haurà els títols allà a la gespa i faran un acte en què ella parlarà i, evidentment, acceptarà preguntes, entenc, dels periodistes i podrem saber encara amb més detall el perquè dels seus motius. Jo sobre això que deies, a Oslo, que vam poder ser allà fent un Tu diràs especial i gaudint de la final aquest cap de setmana, a la prèvia, divendres a la tarda, a l'estadi, a l'Ullevaal Stadium d'Oslo, jo li vaig fer una pregunta en la roda de premsa oficial de la UEFA, que és: no vull saber la teva decisió, perquè ja has dit que encara no és moment de dir-la, però vull saber si condicionarà el que passi a la final, pel que deies tu, de marxar en un bon moment i guanyant un títol, no? I em va tirar pilotes fora. Jo no sé què hauria passat si hagués perdut la final de la Champions. Entenc que la decisió, com vam explicar fa setmanes, la tenia presa, però potser li hagués quedat aquella espina...
2: El rebús és diferent, segur.
1: Hòstia, hem perdut, no? En canvi, clar, ara és perfecta, no? La història que tanca és perfecta.
4: En tot cas, avui hem acabat d'entendre aquella substitució i aquelles sensacions que tenia, que no va voler explicar en el seu moment Alexia Putellas.
1: Això al Camp Nou, a les semis. Sí, que va plorar.
3: Sí, la imatge aquella, sí.
4: I ella va donar voltes i voltes, que també crec que ha estat una gestió molt important quan tu ja saps que has pres aquesta decisió. No dir aquell dia és que me'n vaig i volia tenir el comiat del Camp Nou, que era una...
3: que...
4: per no distreure l'atenció de l'equip, tenint a les portes una final de la Lliga de Campions, ni dir-ho abans de jugar a la final, sinó que crec que també ha sigut molt prudent i ha posat per davant l'equip en lloc de la seva persona. I m'agradaria destacar també una mica en el sentit del que estàvem comentant, no? Que trenca aquesta barrera absurda de si veus el Barça femení o el masculí, que jo crec que l'auge d'aquest Barça fa que ja diguis vaig a veure el Barça, indistintament
3: és
4: si és masculí o femení, i que ja no hi hagi allò de les samarretes de l'un de l'altre, sinó ara sigui normal que, per exemple, el meu fill em demani la samarreta d'Alexia Putellas perquè tingui aquests referents dels que estàvem parlant, que ja no hagin de ser necessàriament masculins. I crec que és també molt important, perquè ara ho estàvem comentant, de l'ambient que hi ha en un futbol i en un altre. I crec que això ve molt i és responsabilitat també molt dels futbolistes i les futbolistes, perquè crec que l'actitud dels jugadors moltes vegades en el camp es contagia a la grada i és una actitud moltes vegades violenta, de protesta, de baralla. Són coses que no es veuen en el femení, no es trasllada a la graderia, i crec que fa molt més agraït veure un partit del futbol femení amb qualsevol companyia que no pas si he d'anar, per exemple, amb el meu fill a veure determinats insults o actituds tant al camp com a...
3: Això que acabes de dir, sí, ho trobo molt significatiu i és una anàlisi sociològica important.
4: Crec que comença a la gespa, que donem per suposat,
1: Roger,
4: que pugui haver-hi polèmiques, que pugui haver-hi baralles, que pugui haver-hi insults, quan no ho veiem tot
1: a
4: això...
1: A la final d'Oslo no va haver-hi cap picabaralla, cap entrada lletja de les jugadores de l'Olímpic de Lió al Barça o al revés, cap ni una. Va ser un partit net, evidentment, doncs sí, hi ha algun cop, hi ha alguna empenta, hi ha alguna agafada de samarreta, perquè intentes ser...
4: I tots en convindrem que hi ha la mateixa competitivitat i ganes de guanyar en un equip masculí, femení. Tothom té les mateixes ganes, però l'actitud no és la mateixa i això no es contagia... als aficionats, i crec que és molt important i que s'ha de destacar també.
5: Jo només, tant de bo el que acabeu de dir responent a la meva segona pregunta sigui veritat i no ens passi com a l'equip de bàsquet, que descapitalitzem i que després passa que tots els altres equips passen per sobre. En aquest cas és veritat que hi ha una certa avantatge competitiva al respecte dels altres equips, però tu et descapitalitzes una mica i els altres continuen avançant. És a dir, la distància entre el lideratge que té el Barça femení i la resta d'equips, que ara era una, la que sigui, molt em temo, i tant de bo m'equivoqui, i tingueu la raó vosaltres, aquí s'escurça.
4: Però crec que el Barça també té un treball previ que no tenen la resta d'equips, que és ara tenir una Clara Serra Jordi, perquè vol dir que tu fa anys que estàs treballant, que creus que has de tenir un planter també del futbol femení, el tens i ara t'apareixen futbolistes. És a dir, tens el cas de l'Olímpic de Lió, que ha fitxat el director esportiu del Barça, ha fitxat l'exentrenador del Barça, ha fitxat a Ingrid Enger, ha intentat replicar el model del Barça, ha arribat a la final i el Barça ha guanyat 4-0. És a dir, que crec que el Barça, evidentment, ha de cuidar, ha de vetllar pel futbol femení, ha de seguir invertint, però crec que ha fet una cosa que no feien molts equips, que és cuidar l'equip i l'estructura perquè ara pugui recollir-ne els fruits, que crec que és el que estan fent.
3: Roger i Aleix, us allibero perquè bàsicament teniu un programa.
1: Jo ara he decidit que emetrem això un altre cop, que és una, el tros aquest de la tertúlia.
0: Us ha quedat perfecte.
1: Sí, està, perfecte. Ja l'hem fet, el programa.
3: Doncs fins ara i moltes gràcies per venir aquí al 9C. Seguim amb temps de tertúlia. Falten 5 minuts per 9:45 i afegim en aquesta anàlisi que estem fent de la figura d'Alexia Putellas a una altra persona que és molt interessant també el punt de vista que ens pugui donar. Tenim en línia la futbolista i presidenta de l'Associació de Futbolistes Professionals, que és la Marta Perarnau. Bona nit.
6: Hola, bona nit, com estem?
3: Bé, em sembla que has estat escoltant també la tertúlia, aquesta semitertúlia, podríem dir, esportiva que estàvem fent aquí al programa ara, no?
6: Sí, i m'ha agradat molt, perquè, bueno, sento que tot i que hi ha varietat d'opinions, al final hi ha algú comú i és que avui a tots ens ha tocat una mica el cor, no? Veure això de l'Alexia.
3: Mira, ara que dius això, primera pregunta obligatòria, com has rebut tu en concret l'adéu d'Alexia? T'has emocionat amb el vídeo?
6: Sí. M'he emocionat. Mira, no esperava que avui fos la notícia, no sé per què esperava que fos algú demà. M'ha enganxat a més caminant una mica i he tingut que parar i dir, anem a veure aquest vídeo. M'he emocionat i tot perquè és el que et dic. Crec que com a qualsevol amant del futbol femení, bueno, jo a sobre algú més, no? que amant, crec que això ens toca una mica al cor a tots. Crec que ha sigut una referent i una figura indispensable a l'evolució d'aquest futbol femení, i veure que marxa d'aquest lloc emblemàtic, no? d'on ha crescut, d'on ens ha fet il·lusionants a tots, doncs, vulguis o no, toca una mica el cor.
3: Perquè situem-ho també, per qui no la conegui, a la Marta Perarnau, clar, t'hem presentat també com a futbolista, i és que tu vas veure Alexia en els seus inicis i de fet, va jugar contra ella diverses vegades a primera divisió, no?
6: Sí, masses i tot, perquè no imagineu lo difícil que era defensar a l'Alexia. I per això potser doncs, també he sentit en primera persona, no?, el pilar fonamental que ha sigut des de fa molts anys, i és la persona al voltant de la qual ha girat tota l'evolució del Barça. Jo recordo que va haver-hi un punt d'inflexió en aquesta Alexia o a la carrera de l'Alexia. Recordo aquests seus primers anys que comentàveu a la tertúlia en el Barça, on jo ho vivia com a rival, però sí que vèiem una jugadora molt jove, on amb molt potencial. Tothom parlava, no?, de l'Alexia. Però recordo un o dos anys que aquesta Alexia no acabava d'explotar, podem dir, no? I sento que ella mateixa ho sabia. Ella mateixa volia més, volia liderar aquest Barça. I crec que arrel d'aquesta força de voluntat, d'aquesta, bueno, del voler ser líder, no?, vam llavors veure aquesta explosió definitiva i vam veure l'Alexia que dia tras dia ha anat transformant-se, l'Alexia que ha sigut avui, liderant tot un moviment de futbolistes i de generacions.
3: Entens tu, Marta, la decisió d'Alexia Putellas, la decisió finalment, que ja es veu que ha estat madurada, molt pensada, del final posar punt i final precisament en aquest moment?
6: Sí, sí, sí, ho entenc. No em puc imaginar lo difícil que haurà sigut i crec que només ella ho sap, el difícil que haurà sigut aquesta decisió, però crec que forma part d'algú natural dins de la vida dels esportistes. És que necessites evolucionar, necessites seguir creixent, necessites nous reptes. Ella ho diu, s'ha buidat. Ni molt menys sóc un símil a l'Alexia, però jo vaig estar també 13 anys en el meu club de la meva vida, que era el Rayo Vallecano, i quan vaig sortir perquè tocava, perquè era necessari, jo sabia que no sentiria res semblant, i no ho he tornat a sentir, no és res semblant, però sí que sentia que era el moment de donar un pas endavant, almenys per cuidar la meva carrera. Sé que es parla molt de cèntims, de sou, no? De repercussió, crec que va més enllà. Crec que va una mica més en com vull acabar la meva carrera, sabent que queden els anys que siguin, i si en algun moment pensaré i diré, hosti, ho he donat tot, o realment podia haver intentat alguna cosa més per créixer com a esportista, i crec que és el pensament que potser l'Alexia està tenint, no ho sé, no ho sé. Mm-hmm.
3: No, sí, sí, i quadra perfectament amb la seva trajectòria, un punt de vista també com el que estàs plantejant. Com la definiries com a futbolista? Ara ens ho deies, però si, quina és la teva visió després d'haver-la vist evolucionar, no?
6: Doncs crec que apassionada. Apassionada perquè és per això que explicava d'aquesta evolució que tots hem vist, d'aquesta, bueno, no vull dir necessitat, però sí aquesta forma de guanyar-se no només al seu equip, sinó també a les rivals, té que haver-hi darrere una passió molt gran pel seu esport, per la seva capacitat com a esportista a seguir creixent, i crec que ho faria així. I bueno, aprofito aquest espai també per donar-li les gràcies per tot el que ens ha ajudat al resta del món del futbol femení a seguir creixent.
3: És que mira, ara amb això que dius, aquest és el paper que també ho hem anat dient, anem donant voltes també una mica amb el mateix, però és que és això, no? És una gran futbolista, però és una icona, no? Ella ha suposat... Què ha suposat exactament, no? Com ho podríem definir això, no? Pel futbol, per la societat catalana, per Catalunya al final, no? També, pel Barça, clar, femení...
6: Sí. O sigui, és que si comencem a analitzar, ho aparca completament tot. I crec que has dit una paraula molt maca que ho reflexa i que també ho reflexa en el vídeo que han pujat, que és història. Història històrica, crec que és algú que ha marcat un precedent en el món del futbol femení, a Catalunya, al Barça, a la selecció espanyola, o sigui, estem parlant d'una jugadora icònica, i que no sabem el que vindrà, per suposat generacions meravelloses, com són les que sabem que aquests últims anys doncs, han anat agafant aquest projecte i l'agafaran, no? Seguiran sent un símbol de continuïtat, però crec que l'era de l'Alexia Putellas, igual que ho va ser en el seu moment la de la Vero Boquete, doncs marca un abans i un després del futbol femení.
3: Com ho definiries? Com ha canviat el futbol femení amb l'Alexia?
6: Quina bona pregunta. Doncs ha canviat a que ara mateix les dones ens sentim orgulloses de dir som futbolistes. I abans era algo que no passava. Abans parlàvem de quina carrera estudiàvem o què volíem ser de grans i no dèiem som futbolistes, i ara és un orgull poder dir-ho.
3: Això, creus que hi ha hagut un canvi de clic també a nivell de la societat i que anem a marxa enrere, o que es pot perdre aquesta manera de pensar tot això que estàs dient ara?
6: Doncs espero que no, i aquí també entra una mica la meva feina, no? Que seguim creixent i que no donem cap pas enrere. O sigui, sí que estem avançant en molts sentits, queden molts altres, per suposat, però jo confio molt en aquesta societat, confio en totes les nenes que avui en dia diuen que volen ser futbolistes, confio en les futbolistes que estan també lluitant dia a dia, i espero i desitjo doncs, que seguim tenint espais a ràdios com esteu tenint avui, no? amb hora punta, parlant del futbol femení, perquè crec que és algo que seguirà marcant la diferència.
3: Sobre el que plantejava també el Roger Saperes, ho comentàvem també ara a la tertúlia, de com es viuen els partits del femení versus el masculí. Què és el que passa aquí darrere, no?
6: És que és un esport diferent. O sigui, i a mi és el que m'enamora i el que sempre dic a la gent, els convido, no? Aneu a veure un partit del femení a un estadi o en directe, perquè no té res a veure, perquè és precisament el que explicàveu. És un ambient familiar. És un ambient on aquests valors de l'esport que potser vivim més en els Jocs Olímpics, no? Però que no vivim gens ni mica en el dia a dia del futbol de primera divisió, almenys dels homes, torna a haver-hi. I aquí és on el futbol femení destaca. Veiem familiaritat, veiem lluita, veiem valors, veiem que no estem pensant en picabaralles ni en assumptes que no tinguin res a veure amb intentar guanyar o fer el millor possible la nostra actuació. I crec que això ens fa un esport diferent, maco, i per sort, avui en dia, amb figures com les de l'Alexia o totes les jugadores del Barça, de la selecció espanyola, de la Lliga F, doncs les nenes ho estan puguem veure i espero que es sentin molt orgulloses de l'esport que ens representem.
3: Vaig acabant. Marta, parlem del futur del Barça, no? Com t'imagines el Barça sense Alexia, quan ha anat plantejant també l'Enric Sierra, com el neguit d'aquí, si ara què passarà, si això es pot trencar, o si creus que hi ha unes bases, uns fonaments, i Alexia, a banda, això pot anar, doncs, això, com un tiro, no?
6: Aviam, hi ha unes bases, per suposat, i l'Alexia ha marcat molt i molt clar, no?, com fer les coses, i ara ve un nou Barça on ens demostren dia a dia la nova generació que està totalment preparada, que crec que ha tingut doncs mestresses meravelloses, no només Alexia, no? Parlem també de les històriques del Barça, una Vicky Losada, inclús una Marta Torrejón, no?, que encara la tenim allà. Uh-huh. i que crec que algú que ha fet molt bé el Barça és instaurar des de fa molts anys una forma de jugar, una forma d'entendre el futbol, que podem veure en absolutament totes les jugadores que van passant per l'equip, inclús les estrangeres, o sigui, és algo que ja s'aprèn en el dia a dia, que s'ensenya a Camp Barça, i crec que el que ens espera són més anys d'almenys veure aquesta filosofia de joc i d'entendre el futbol.
3: Doncs ara el que toca, Marta, és pair-ho una mica tot, veure també gaudir del dia de demà i res, i anar veient com ha evolucionat, evidentment, tot el futbol femení en global. Recordem que la Marta Perarnau és, a banda de futbolista, és presidenta de l'Associació de Futbolistes Professionals. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9-6 i compartir també la tertúlia amb nosaltres.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona nit.
3: Gràcies i bona nit. Ja ho veieu, ho ha deixat bastant clar. És un altre esport gairebé, no? El futbol femení, no sé si des d'aquest angle ho veieu d'aquesta manera, Laura.
7: A veure, jo insisteixo que no sóc massa seguidora del futbol en general, He seguit una mica més el femení, però mm-hmm. per aquestes raons, no només per com juguen, que a mi em sembla increïble, però tampoc no puc valorar com amb molt de criteri perquè no sóc gens seguidora, però també per aquesta vessant extraesportiva, perquè em sembla sociològicament molt interessant, això que dèiem abans de la construcció de referents i d'entendre, jo no sé si és un altre esport, crec que és una manera d'entendre l'esport diferent, perquè probablement arribar on han arribat aquest equip i altres equips, tant a l'estat espanyol com a Europa, no? Equips femenins, fins al lloc on estan, segurament ha costat molt més. Segurament han hagut de lluitar molt més i han comptat amb molts més obstacles, moltes més barreres, començant pel propi finançament, no? Continuant per patrocinadors, etc. És a dir, jo crec que segurament, des d'aquesta filosofia de matxaca, de s'ha de lluitar i s'ha d'anar per totes, segurament la manera d'entendre el que es produeix al camp és diferent i que, a més, doncs, jo crec, com deien els companys, que en saben molt més que jo, que és segurament el que passa en el terreny esportiu també es trasllada en l'afició. I sí, les lògiques a l'hora de jugar són molt més netes, doncs probablement l'afició també ho sigui, no? I tampoc no reclami o no escali la violència, com a vegades ha passat amb alguns partits, no amb tots, però amb alguns partits també en l'àmbit esportiu masculí, no? Jo no sé si és un altre esport, crec que és una altra filosofia, una altra manera d'entendre el mateix esport.
3: Jaume.
0: Has fet una pregunta sobre què havia significat el pas d'Alexia Putellas pel futbol, i ha dit, és una bona pregunta, i ha dit una gran resposta a ella, que ha dit, ara ja podem dir amb orgull que som futbolistes, amb normalitat. I és veritat que ara pensava, quan ha dit això, que fa, no sé, 15 o 20 anys, les nenes o les noies que feien futbol tenien tota mena de tòpics de com eren, de què pensaven, que eren uns xicotots, que eren nenes, no diré rares, però, bueno, una mica especials, no? Això anava acompanyant d'aquest esport femení, no? I ara no és veritat, evidentment tampoc ho era abans, eh? Però ara no és veritat i ara ja ningú se li passa pel cap de dir coses d'aquestes, no? Ara és un esport perfectament homologat, patrocinat, ben pagat, almenys del Futbol Club Barcelona, per tant, està ja en vies d'homologació del tot i gent com l'Alexia i tantes altres que sabem i que no sabem, ho han posat en el lloc que els hi toca. I ara és molt més fàcil, gràcies a aquestes primeres que van dedicar-se a això, que nenes que avui en dia puguin tenir 10, 12 o 8 anys, vulguin ser futbolistes, com ella ha dit, amb normalitat, com un nen, ningú li sembla raro que un nen digui, jo vull ser futbolista, és normalíssim, no? I abans no ho era, no? I per tant, el mèrit d'aquestes jugadores és haver obert camí i, per cert, haver acabat amb 32 anys, només. Vull dir, imagina't com de recent és la normalització del futbol femení i altres esports, que per cert encara estan per normalitzar en l'àmbit femení, que encara no han arribat aquí, és un llegat de l'Alexia, jo crec que molt clar.
2: El mèrit és seu, és a dir, de totes les jugadores que han treballat això i que, a més, han fet una feina dins i fora del camp per demostrar la seva vàlua i també aquests valors que ara comentàvem, però jo crec que també, i no cal, i jo crec que ho hem de reconèixer, l'aposta, en aquest cas, del Barça pel futbol femení, perquè al final sense una aposta també com a club, ho veiem amb altres clubs a nivell espanyol, no? Que no tenen equips de primera divisió en el futbol femení i en canvi en el masculí poden guanyar títols. Jo crec que també cal valorar l'aposta del club des de fa molts anys perquè el futbol femení, això, treballés per ser homologat en tots els sentits. Vull dir que aquí jo crec que també cal ser just i elles han fet una feina dins i fora del camp, però hi ha un equip, un club a darrere que hi ha apostat i ha posat diners i, per tant, ha treballat perquè això fos possible. No?
5: És que per això sap greu que pugui haver aquest risc de que ara tirem el boli com sembla que hem fet amb el bàsquet, amb el bàsquet masculí. I per això dic, home, tant de bo que això continuï, que noies que venen de la Pedrera doncs siguin o arribin al nivell de l'Alexia i tants altres que ara, entre cometes ho dic, que jubilen o marxen, no? I per tant, aquesta aposta que ha costat molt, molts anys i que ha significat molt, no es pot posar en risc. Jo crec que el club hauria de fer un esforç per mantenir-lo. No dic que no ho hagi, que no ho estigui fent, o no ho dic que no estigui en el seu full de ruta, però que ningú tingui la tentació de tirar-lo per la borda, no? I després, sobre si és el mateix esport, el que passa és que ha arribat, o sigui, les referències que teníem del futbol a nivell mundial era el futbol masculí, no? Amb un nivell futbolístic de jugada, de professionalitat enorme, immens, no? Llavors, clar, el femení s'ha hagut d'anar igualant com a espectacle, perquè al final això entren els diners perquè és un espectacle i perquè hi ha molts aficionats que volen anar, i llavors venen les marques, ja sabeu com és aquest negoci. Fins que no ha tingut un nivell molt equivalent al nivell esportiu futbolístic del masculí, això no ha canviat de color, en el sentit econòmic, en el sentit d'impacte mundial. I ara ho podem dir així. És a dir, jo he vist partits de futbol femení fa molts, molts anys i deies, ostres, aquí potser falta una mica, I ara ho veus i no trobes a faltar moltes coses. Hi ha una tàctica, hi ha una professionalitat al darrere, hi ha una condició física molt important, condició en el sentit de preparació física. En fi, és molt equiparable. I, per tant, això és el que ara els ha igualat als homes. Una mica el que va passar també amb l'evolució del tennis, no? Recordeu, el tennis femení al principi era, bueno, no? Eren les Maries, per entendre'ns, i ara el tennis femení és, no amb sous, ni amb premis, però ens estem acostant molt al nivell tàctic, al nivell esportiu, no? Per tant, aquí jo crec que aquest esforç que el Barça ha sigut pioner, com va ser també pioner en el futbol, ara fa més d'un segle, en el futbol masculí, ara ha de seguir aquesta estela. Hem de continuar estant en el top del món del futbol femení. No podem fer un pas enrere.
0: S'està igualant per dalt, com tu dius, però atenció perquè no s'està igualant per baix a moltes escoles on una mena de força invisible, que evidentment l'escola permet que qualsevol nen i nena s'apunti a l'esport que vulgui, però hi ha com una mena de vent invisible que porta les nenes al bàsquet i al handball,
8: i al vòlei,
0: i els nens al futbol. I costa molt fer equips de futbol amb nens i
2: femenins,
0: nenes, o només femenins.
2: Bueno, o mixtes, perquè jo havia jugat a futbol, però
0: La meva filla mateixa va començar a jugar a futbol, jo patia com mai he patit a la vida, veient-la jugar amb un equip que tot eren nens i dos o tres nenes, fins que va canviar ella al bàsquet. I ara està perfectament contenta i juga molt bé. Però és una força invisible que, encara que l'escola et digui no hi ha problema, sí que hi ha, no es creen els equips. I amb el vòlei és molt clar. El vòlei és un esport de nenes. No? I un nen pot fer-ho, però és com una mena de corrent que t'hi porta, no? I això s'hauria de combatre, perquè si volem, estem parlant aquí de que per dalt ja està igualat, que la Masia, que la Cantera, que surt gent jove que té ganes de fer-ho, a les escoles potser falta una mica encara això.
7: Clar, és que per això és molt important el que fan aquestes jugadores a l'hora de crear referents, però crear referents no vol dir de construir una realitat que està molt establerta, no? I que els rols de gènere encara imperen en moltes realitats, malgrat que s'estiguin fent passos per intentar canviar-los. I ara diré una cosa que moltes vegades és una mica impopular, però que hi ha projectes, per exemple, per redefinir també alguns patis d'algunes escoles, perquè sigui que és ocupat normalment més per nois que per noies, perquè el futbol, com tu ara mateix apuntaves, normalment encara a dia d'avui segueixen jugant-hi més nens que nenes, però que hi ha projectes que pensen en redefinir els espais de lleure de les escoles perquè no hi hagi tanta centralitat d'un camp de futbol i que hi hagi altres espais diversos perquè es puguin fer altres activitats, també esportives si cal, però més enllà del futbol, perquè encara a dia d'avui segueix tenint-hi molta presència. I com que els nens són els que prioritàriament juguen al futbol, al final qui ocupa la centralitat dels espais de lleure, no? Com els patis a les escoles, segueixen sent els nens i les noies acostumen a jugar o a relacionar-se des d'un lloc molt més als marges. Llavors també estaria bé com repensar aquesta
0: perquè,
7: activitat.
0: Perquè és un camp que ocupa molt.
7: Exactament.
0: Per la pròpia lògica del joc.
7: Sí, sí, sí,
0: és el camp principal i més gran sempre.
7: Sí.
3: Hem arribat amb aquestes reflexions interessantíssimes de 3:15. Una petita pausa i tornem de seguida aquí al 9C. Canviarem de tema, deixarem reposar una estona el tema Alèxia i acabarem de rematar la tertúlia parlant, com no, del que és la nostra banda sonora una mica de l'última setmana, que és tot el que envolta el cas Zapatero.
9: 9C, amb Mireia Garolera.
10: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
11: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a aural.es.
12: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
13: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
14: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
9: RAC 1. Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
15: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
9: Gaudeix d'una autèntica vetllada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
16: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
17: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
16: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
17: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
18: Fàcil Mòbil obre dues noves botigues. Ara també ens pots trobar a Vilanova i la Geltrú, a la Rambla Principal, i a Barcelona, al carrer París, cantonada Casanovas. Cada vegada més famílies trien un Fàcil Mòbil. Per l'atenció, per la qualitat, per l'experiència. 45 anys ens avalen. Fàcil Mòbil. Creixem amb tu.
19: RAC 1. No ho sé, amb Mireia Garolera.
3: Doncs seguim aquí al No ho sé, tertúlia d'aquest dimarts 26 de maig. Hem tornat a fer, ara ens ho deies, fora de micro, Magda.
2: És que clar, que jo...
3: Tu no hi has vist els dies grans.
2: Jo persegueixo les grans notícies del futbol. És a dir, roda de premsa de Florentino, avui Alexia...
3: Vinga.
2: El futbol em persegueix.
3: No, però vull dir, està molt bé, perquè
2: no,
3: a més...
2: No, sí, està bé,
3: perquè... I t'agrada, dir... també, vull dir, que t'agrada compartir-ho.
2: Sí, m'agrada compartir-ho, i a més, ja et dic, tenim aquí els grans experts que venen ràpid, no?, com l'Aleix Parissé, però... I no em queixo, però m'ha fet gràcia perquè a vegades hi ha temes que es van repetint.
3: Em semblava que les tertúlies eren més polítiques i tal, no?
2: Sí, tot i que doni-do, la política aquests dies.
3: Sí. Ara ja de seguida analitzem... Avui el que volem centrar ara en aquest tram final de la tertúlia és més... Clar, el tema Zapatero portem una setmana ja, Va sortir dimarts passat, dos dies després de les eleccions andaluses, si fem el remembering, no? La setmana passada, diumenge eleccions, dimarts, ja es destapava el que és aquest cas, que veurem cap on ens porta, que esquitxa de ple l'expresident espanyol, per aquestes presumptes irregularitats, cas corrupte, veurem què passa, no?, amb tot això. Ara estem en el moment que avui hem sabut que el jutge li ha donat més dies perquè declari, per tant això ja anem a 17-18 de juny i ara tenim tota l'ebullició política, no? Ja fa dies, però tota l'ebullició política. La situació és, govern espanyol doncs mantenint que defensa a Zapatero, tot i que en una línia el mateix president espanyol ha parlat una vegada al Congrés de mate roda de premsa, per tant veurem quin missatge dona Pedro Sánchez. I avui ha sorprès moltíssim el to, a veure com ho sentiu vosaltres, ara l'escoltarem, la manera, el que deia una altra persona, que és com el president de la Generalitat, Salvador Illa, parlant de tot aquest cas. Escoltem com n'ha parlat en una entrevista a la SER i em direu vosaltres quin punt de vista teniu de tot això.
20: Que está señalado, por descontado. Que hace algunos que le señalan hace tiempo, por descontado. Que esto tiene que ver también con sus posiciones políticas, me parece fuera de toda duda, y va a dar sus explicaciones. Y entre tanto, insisto, sigo confiando en el presidente Zapatero. Insisto, a nosotros, a los socialistas, ni nos doblan ni nos rendimos. Lo que estamos haciendo es trabajar por unas causas que creo que son justas y que conectan con la mayoría del sentir de los españoles.
3: Y no només ha dit això el president Illa, també creu que Pedro Sánchez ha d'esgotar la legislatura.
20: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en estos momentos para el conjunto de España. La infantería no va a sufrir un castigo si ha hecho las cosas que tiene que hacer. Los alcaldes están haciendo, al menos los alcaldes que yo conozco aquí en Cataluña, de mi formación política, están haciendo un magnífico trabajo. Si la ciudadanía sabe discriminar perfectamente lo que es votar el alcalde, lo que es votar el presidente de la comunidad autónoma y lo que es votar el presidente de España. Y no confunde las cosas.
3: Yo no sé, a veure, vosaltres que fa temps, tots plegats, que esteu analitzant la política, crítica, a veure, el to era contundent i a més això com a president de la Generalitat et mulles clarament, aquí no ha optat per paraules o per giragonses, sinó ha estat bastant clar en tots els sentits. Comencem per tu, Magda.
2: Tinc la sensació que avui semblava més un Illa en un míting que un Illa en una entrevista
3: de televisió.
2: Sí. Perquè, a més, Salvador Illa normalment, i sobretot des que es presenta la Generalitat, ha optat un to molt més pausat, molt més reflexiu, molt més explicatiu. Avui estava molt agressiu, no? I a més, sorprèn aquesta, com deies, aquesta contundència a l'hora de tancar files. També en contra del que ha passat altres, perquè evidentment avui també hem sentit Emiliano García Page, que és una de les veus ja més tradicionalment més crítiques amb Pedro Sánchez, que ha dit tot el contrari, no? Gairebé li proposava convoca les eleccions demà mateix perquè això no se sosté, no? Jo crec que està bé que anem veient com es va posicionant tothom dins del PSOE, no? Perquè al final jo crec que seran uns mesos complicats per al PSOE perquè hi hauran titulars molt adversos, perquè hi hauran filtracions, per tant hi haurà un gran desgast pel Partit Socialista i jo crec que això d'alguna manera enverine tot el calendari, al final també perquè al final d'aquesta instrucció, no sé com anirà avançant, que cada dia poden haver sorpreses, però probablement al final d'aquesta instrucció pot arribar a coincidir amb la precampanya de les eleccions generals. Per tant, l'escenari que té Sánchez davant no és fàcil. I a més, perquè crec que tothom podreu coincidir amb mi que les eleccions del 23, en què Sánchez no li van ser complicades, Zapatero era dels pocs dins del partit que encara li va donar suport, no? I que per tant era una de les, com el gran últim actiu electoral que tenia en un partit socialista dels antics, no? Era l'única veu que encara li podia donar suport. Jo crec que tindrà conseqüències, tot plegat, i per tant veure la contundència d'ella sorprèn. Jo crec que a més hi ha una cosa que és molt clara, és que no hi ha cosa que desmobilitzi més a l'esquerra que és la corrupció. Per tant, ho tenen difícil a les línies socialistes.
3: Si no recordo malament, l'actiu de Zapatero el van tornar a fer servir, sobretot a partir del 23, precisament. És a dir, va estar uns anys expresident, no? Va quedar com en un segon pla bastant temps, i després va tornar a primera línia, i ja no diguem també amb tot el tema de l'amnistia i tot això, i a nivell de míting i d'agitador o intentar de recaptar vots, i s'ha vist clarament també amb les eleccions andaluses.
5: Sí, a veure, al respecte de la contundència del president Illa. A veure, Pedro Sánchez, barons que tinguin comandament en plaça, que es diu, és a dir, que manin en el territori espanyol, només li queden el Paje, que ja s'ha vist que no li va a favor, i l'Illa. I per tant, i a més, es coincideix que Illa i Pedro Sánchez, a més de ser col·legues de partit, són amics. I se'n van fins i tot de vacances junts, etc. És a dir, l'únic que pot sortir en defensa de Pedro Sánchez des del territori, amb autoritat, des del poder, és Salvador Illa, i ho ha fet. I ho ha fet. Per tant, a mi no m'estranya aquest discurs. El que sí que jo crec que ell diu, no, la gent sap votar el que és una cosa o l'altra, depèn, perquè al final tu votes una sigla que t'ha venut una història, no? Uns valors, en fi, el Pedro Sánchez va arribar justament per lluitar contra la corrupció i va fer fora el partit de M. Rajoy, i ara estem en el partit de Z. I això,
7: el zorro, el ZZZ.
5: I ho dic amb tota la intenció, en el sentit de que ja veurem com acabarà també aquesta instrucció, que jo crec que superarà les eleccions del 27, perquè el 27 hi ha d'haver eleccions, com a molt tard. Per tant, això encara rutllarà i arribarà un dia que hi haurà un judici i que s'establirà qui era Z. O ZZZ o el zorro. Perquè del que estem averiguant del sumari, de moment no han enganxat cap declaració, cap trucada, cap document firmat, en fi, de moment, és indicis que són versemblants i que semblen que apuntarien cap aquí, però estem de los creadores de M. Rajoy, arriba Z. I aquí veurem com acaba. Però, torno a dir, a la infanteria, que és el que referia Felipe González i avui Salvador Illa, pot ressentir-se d'aquest tema, claríssimament, perquè la sigla és la que ha defensat un valor que representava Zapatero i que ara això, sí, és veritat, el que s'explica s'especula.
7: Laura i Jaume. En una línia similar, a mi el to tan contundent d'Illa també m'ha sorprès, perquè diria que ha anat més enllà del que ha defensat la pròpia Moncloa, que ha estat una miqueta més aclimatada o atemperada amb això, no? Perquè sí que diuen que no hi ha proves de fets delictius des de la Moncloa, però no han estat tan vehements com si diguéssim a l'hora de defensar el senyor Zapatero, no? En qualsevol cas, jo crec que aquí passen moltes coses a la vegada i veurem com avança la trama judicial o què acaba passant al respecte o si aquests indicis acaben sent proves o com acaba o què acaba determinant el jutge, eh? Per tant, aquí jo crec que encara estem en una fase molt iniciària com per saber cap a on anirà. Crec que en aquest cas la carta del Laufer no es podrà jugar amb tanta productivitat com s'ha jugat en altres casos, perquè els indicis semblen sòlids, però tot i així ja ho veurem. Jo crec que és curiós també que Zapatero, que és una persona que abandona la primera línia política l'any 2011, però que és una persona que té molta ascendència en l'estratègia internacional de l'actual govern espanyol, estigui sent investigada quan som un país que no sabem qui és M. Rajoy, que som un país que les persones que van ser les responsables d'orquestrar l'Operació Catalunya fabricant proves falses contra adversaris polítics per desmuntar projectes polítics determinats i fer fins i tot alterar majories democràtiques, no sapiguem què passa, no hagi passat res al respecte en termes judicials. Vull dir que aquí tot passa a la vegada i que crec que aquesta ascendència de Zapatero en l'executiu espanyol crec que té un pes important al perquè se'l comença a investigar. Després, el que ell hagi fet i el que es pugui determinar és una altra cosa. De totes formes, jo crec que hem vist molts moments molt crítics en aquesta legislatura per part de Pedro Sánchez. Per mi aquest és el més greu de tots, perquè ja no és només una crisi que tingui a veure amb la eventualment o presumptament corrupció, sinó que és una crisi de credibilitat. És a dir, jo crec que actualment el socialisme, el Partit Socialista a dia d'avui, veu molt de Pedro Sánchez, que veu molt de Zapatero, de la seva forma d'entendre com s'ha de gestionar la política del país. Per tant, qualsevol cosa que vagi amb la direcció de provar que efectivament hi ha fets delictius que es puguin demostrar, jo crec que danya profundament ja no només la legislatura, ja no només és el moment més crític de la legislatura, sinó que crec que pot danyar profundament les sigles del partit.
3: Jaume, a veure com ho arregles,
0: no,
3: això.
0: No, el president Illa és una persona tranquil·la i calmada, però quan es posa nerviosa li surt aquest to. Al Parlament ho hem vist algunes vegades, és a dir, no tant quan s'irrita, sinó crec que quan està nerviós li surt aquest to que el delata una mica. I ha dit una cosa, o dues que m'he apuntat, importants. Primera, ell ha demanat o creu que s'acabarà, o sigui, que el govern espanyol acabarà el mandat. Per la raó inversa que deia l'Enric, és a dir, el govern espanyol recolza sobre Salvador Illa, és l'únic president amb mando en plaça, però sense el president espanyol i sense el PSOE de la Moncloa, el president Illa queda absolutament aïllat, sense relat, sense suport. Gran part de les coses que ven són acords amb el govern espanyol, és a dir, és el gran valador en bidireccionalment, i per tant, sense el govern espanyol quedarà una situació molt delicada. Ho sap, i per això defensa cap a espasa. I segona, d'alguna manera ha avalat la teoria del lawfare, perquè quan ha dit la frase los socialistas ni nos doblan ni nos rendimos, de què m'està parlant? És a dir, estem parlant d'un cas de corrupció, sí o no? Si és que no, perfecte, i si és que sí, doncs que s'investigui. Però dir ni nos doblan ni nos rendimos, què pinta aquí los socialistas? No? I per tant, d'alguna manera, jo crec que no té més remei que de moment, i a l'espera de què passa amb aquesta investigació, sortir amb la línia, com dèieu vosaltres, més enllà del que va el mateix PSOE a Moncloa, que van començar així, però una mica han recollit cable, i em sembla que el president ja està anant una mica més enllà perquè sap que no té molt marge de maniobra més que donar suport a un expresident que, com dèieu, és el principal valador moral, ètic, ideològic de l'actual govern espanyol.
3: Veurem si demà segueix amb aquest to i amb aquesta línia Pedro Sánchez en aquesta roda de premsa. Ho hem de deixar aquí, són les 10 en punt. Gràcies, Enric Sierra, Jaume Clotet, Laura Aznar i Magda Gregori.
7: Moltes gràcies.
3: Bona nit. Bona nit. Com dèiem, les 10, actualitzem la informació.

0: Héctor Mus, bona nit.
1: Bona nit.
0: Què és el més destacat a aquesta hora?
1: Doncs que demà al matí es farà l'acte institucional d'acomiad a Alexia Putella. Serà a les 11 a l'Spotify Camp Nou i comptarà amb el president Rafa Juste i el president electe Joan Laporta, a banda de la plantilla del Barça femení. La capitana blaugrana ha anunciat aquesta tarda que posarà punt final a la seva etapa al club després de 14 anys i 38 títols.
0: Aleix Pariser, bona nit de nou.
2: Hola, què tal? Bona nit.
0: A veure, com organitzareu aquest, t'ho diràs?
2: Mira, sentirem el discurs sencer que ha menjat Alexia Putellas a les xarxes. Crec que són 5 minuts que valen la pena per obrir el programa i després farem una tertúlia especial en el tram inicial del t'ho diràs d'avui amb la Clara Rodergas, que ens va explicar la Champions ara fa 4 dies a Oslo. Hem convidat la Laia Bonals, la Maria Tiques, l'Àngel Pérez, vindrà també l'Albert Blaia, entre d'altres, per parlar d'Alexia Putellas, elles que dominen i ells que dominen també informació del dia a dia del futbol femení, del Barça femení. I trucarem Marta Corredera. Va jugar amb Alexia aquell primer partit de Champions del Barça l'any 2012. Formava part de l'equip titular Marta Corredera i també trucarem a l'exjugadora que ja està retirada, Marta Corredera, que ara és comentarista de futbol. I després, cap a 11:15, farem la tertúlia normal dels dimarts amb Màrius Carol, Ernest Folk i Lluís Carrasco. També parlarem de la situació de Xavi Pascual al Barça de bàsquet. Obrirem carpetes del mercat de fitxatges del Barça masculí i estarem pendents d'Enrique Riquelme, que avui comença a fer entrevistes als mitjans de Madrid i el sentirem també a l'aspirant a la presidència blanca. No?
0: Però no tenim data encara.
2: Encara no hi ha data oficial, però ell continua venint al seu projecte i avui farà un parell d'entrevistes. De moment, Florentino Pérez Mut, estarem pendents del que digui Enrique Riquelme.
0: Doncs, com sempre, t'ho diràs carregat, eh?
2: I tant aquests dies.
0: Vinga, fins ara.
2: Gràcies.
0: A veure, Pep, els mestres i professors tornaran a fer vaga demà, això, tot i l'acostament de posicions entre el Departament d'Educació i els sindicats de professors en la reunió d'aquest vespre. Anem cap a la conselleria, Eudald Martínez.
3: Els sindicats celebren que el departament els hagi ofert avui la creació d'un nou complement de sou que afectaria tot el professorat. Tot i això, encara no es posen d'acord amb les xifres. Mentre la proposta d'educació és de 40 euros mensuals més, els sindicats demanen que siguin com a mínim 60. Són uns diners que s'afegirien a l'augment de sou ja pactat al març amb Comissions Obreres i la UGT. En parlaven a la sortida de la reunió la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
4: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. Avui, per fi, hem pogut parlar en el marc de la proposta que nosaltres els hi vam fer arribar a fa uns dies. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord.
5: Ens hem emplaçat a demà a continuar treballant sobre totes aquestes qüestions i d'altres per tal de poder concretar alguns elements de l'acord, doncs segurament en aquest sentit que no estàvem prou aterrats i que, per tant, puguin explicitar també el compromís.
3: Les negociacions continuaran demà a partir de les 3 de la tarda.
0: Gràcies, Eudald. I Pedro Sánchez trencarà demà el silenci sobre el sumari del cas Zapatero.
1: El president espanyol farà la primera roda de premsa des que la setmana passada l'Audiència Nacional va imputar a l'exlíder socialista. Sánchez respondrà a les preguntes dels periodistes des de Roma, on des d'avui fa un viatge oficial. De fet, demà al matí es reunirà amb el papa Lleó XIV al Vaticà i just després en parlarà obertament. Mentrestant, pel que fa a l'apartat judicial, José Luis Rodríguez Zapatero tindrà 15 dies més per preparar la seva defensa. No haurà d'anar a declarar al tribunal fins d'aquí a 3 setmanes. El jutge José Luis Calama ha acceptat la petició de l'advocat de l'expresident espanyol i el cita pel 17 i 18 de juny. Preveu 2 dies de declaració.
0: I el temps, Martí Oliveres, bona nit.
6: Bona nit.
0: A veure, demà calor, i continuen enfilant-se els termòmetres, no?
6: Sí, demà a prop dels 35 graus ja a les comarques de Ponent i del Sud, segurament Segrià, Pla d'Urgell, la Noguera, també la Ribera d'Ebre o el Priorat es poden acostar aquests 35 graus, per tant, molta calor ja, però atenció perquè es torna a intensificar de cara a dijous i divendres. Potser, com encara no ha passat, recordem divendres passat a 36, segurament dijous i divendres arribarem als 38 o que no siguin 40 graus. Per tant, es descontrola i de quina manera? Parlem d'un escenari de ple estiu a finals de maig i molts dies d'estiu no arribem a aquestes temperatures. Per tant, la calor que es descontrola no només aquí a casa nostra, sinó també amb rècords de calor a França, al Regne Unit, a Bèlgica, a una situació complicada que anirà més fins a finals de setmana, amb sol, absència de pluges, com a molt alguna tronada a partir de dijous, divendres, sembla, tronades de tarda al Pirineu, que podrien ajudar a refrescar, però insistim que estem vivint una situació de calor atípica a bona part d'Europa.
0: I aquest descontrol, aquesta calor descontrolada, té final? Parles del cap de setmana.
6: Sembla que dimarts tindríem un respir.
0: D'aquí una setmana.
6: Sí, d'aquí una setmana podria baixar d'una manera clara la temperatura, més clara. El cap de setmana ja baixarà una mica respecte al que tindrem dijous i divendres, però clar, vindrem de molt amunt, per tant farà la calor que tenim avui. I després, sembla això, dimarts, dimecres que ve, podríem descansar una mica, però per tornar a remuntar el cap de setmana de Corpus, o sigui que déu-n'hi-do.
0: Ho haurem d'anar seguint, això, sí. Martí. Vinga, fins ara.
6: Bona nit.
7: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
8: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
9: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
10: Ok, Nico, a la floristeria, parada curta, box i després directe al restaurant.
11: Fins i tot els pilots de Fórmula 1 condueixen cada dia. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomana BP Ultimate amb tecnologia Active per arribar fins a 840 km més lluny l'any. Comparat amb combustibles bàsics i basat en un ús continuat de 13.000 km, els beneficis poden variar. Informa't a ibp.es.
12: No ho sé, amb Mireia Garolera.
0: Les 10 i 7 minuts.
13: Chica, què dices? Saoko, papi, Saoko.
14: Saoko, papi, Saoko.
13: Cuando pone perla en el collar, tu plan diferente ya no son perla uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se guarda hielo, se congela uno.
0: Bueno, bueno, bueno, què és això,
2: bueno,
0: Marc Simón?
2: Bueno, bueno, com
0: home,
2: estem?
0: Home, bona nit.
6: Bona
0: és
6: nit,
0: que és
6: què
0: la
6: tal?
0: Música aquesta, ja està. Hi ha Marc ja Simón a l'estudi.
2: Ja estem en sintonia.
0: Ja estem en sintonia. Ana Salvador, què tal?
15: Hola, bona nit.
0: A veure, ressaca de Bad Bunny o no hi vas anar,
2: molta
0: no?
2: Molta ressaca de Bad Bunny. Va ser increïble, eh?
0: Sí, eh?
2: Va ser increïble. Mira que a mi m'agrada el Bad Bunny. Normal
0: clar,
2: que
0: no
2: es faci
0: anar,
2: enveja.
15: No, no, no, jo no.
0: Però vas voler-hi anar.
15: Sí, sí, exacte. Jo vaig intentar comprar entrades, però no hi va haver sort, llavors ja em vaig rendir totalment ja... i ja ho he vist tot per Instagram, pràcticament.
2: Jo t'he dit que tinc certa sort comprant entrades per Ticketmaster, sí, perquè sempre aconsegueixo entrades, eh? Pel Bad Bunny, que tothom estava com al número 50.000 o
0: sí,
2: tal,
0: sí, sí.
2: Jo vaig entrar a la cua virtual al número 500.
0: Com pot ser, Marc?
15: Això és increïble, és un superpoder,
2: eh? Soc la persona sí, favorita de Déu. Soc la persona favorita de Déu, ja ho sé. Però va ser superdivertit. O sigui, molt, això va ser increïble. Vés amb una amiga que feia molt que no ens vèiem. Va ser un moment de reconnectar superguai. Vull dir, com tot va ser magnífic i meravellós.
0: I recomanables. I tu també ho entens com un fenomen, eh?
2: Ho entenc
0: de,
2: com un fenomen, completament.
0: De Bad Bunny, sí,
2: sí, 100%. De fet, vaig pensar que és una, allò que quan veus una cosa que sents que passarà a la història, vaig veure el Bad Bunny i vaig pensar que aquest home passarà a la història com... una cosa tan gran, però tan gran, un fenomen tan gran que trencarà, bueno, que s'ha trencat ja tants motlles i que ajudarà que persones com ell puguin també com fer el salt a la fama com l'ha fet, és molt guai, és molt guai. O sigui, a mi m'agrada molt i em va com emocionar molt també, que crec que això li ha passat a molta gent també, que tot i ser un concert de reggaeton t'emociona molt. Jo estava molt emocionat en allà, va ser molt guai.
0: La festa, una gran festa.
2: Sí, completament.
0: I exacte, i a més amb missatges de... implícits a tot.
2: Exacte.
0: Això. A veure, Marc, què ens portes avui? Perquè Bad Bunny no...
2: Bad Bunny no serà.
0: L'Efecte avui... 2000, recordem, la secció és l'Efecte 2000 del Marc Simón.
2: Exacte.
0: Que aquesta secció...
2: Hola a tothom.
15: Quina il·lusió, un altre cop, eh?
2: Quina il·lusió, que a mi m'encanta estar aquí, m'ho passo increïble. Doncs, Efecte 2000, el que volem fer és traslladar de què parlen els joves i la generació Z en públic general, no? Llavors, avui us porto un deep cut.
0: A veure.
2: Ja comencem amb parauletes divertides.
0: Tal,
2: que és un concepte de nínxol, d'acord? Que està molt de moda per internet ara, sobretot en llocs com a Twitter i tal, i la meva intenció és que si teniu algun conegut o alguna coneguda que sigui una persona que viu molt a dins d'internet, li pugueu dir aquest concepte i es quedi així parada perquè digui, i tu com coneixes aquest concepte? Perquè realment no és una cosa molt mainstream encara, però pot ser que ho comenci a ser, i depèn de com, després d'aquesta secció, qui sap, començarà a ser molt mainstream.
0: Perquè a veure.
2: Del concepte que us vinga a parlar avui és, agafeu paper i boli, és el Kia Asylum.

0: Com ho has dit? Kia?
1: El Kia Asylum. S'escriu, atenció, K-H-I-A, un espai, Asylum, que és asil en anglès, que s'escriu A-S-Y-L-U-M.
0: Per tant, un espai d'asil.
1: Exacte, un asil. O sigui, el Kia Asylum és un concepte que es va originar a internet, que simbolitza un asil, com ara comentaves, on es troben tots aquells artistes, i totes aquelles artistes, èmfasi en totes, perquè acostuma a passar molt amb dones, que tenen un moment que triomfen molt, assoleixen com un pic molt ràpid de molta fama, però que després ja passen desapercebudes i que ja deixen de ser tan famoses. Podríem dir que són persones, i en especial cantants, que, per exemple, tenen cançons molt populars amb moltíssimes escoltes, inclús bilions, i ho parlàvem amb l'Anna ara, que són gent que tu escoltes la cançó, sí, t'agrada, la coneixes, però no saps qui és l'artista. Per tant, són artistes...
0: Allò del One Hit Wonder, no?
1: O sigui, jo crec que el One Hit Wonder encara pots conèixer qui és aquest artista que ha fet aquesta cançó. En canvi, aquestes són com popstars, que no paren de treure cançons, que no només tenen un hit, sinó que en tenen molts de hits, però que simplement la seva persona, com la seva persona d'artista, si més no, no té molta rellevància cultural, no? Vull dir, una Beyoncé, per exemple, mai estaria en el Kia Asylum, perquè la Beyoncé és una entitat en si mateixa, però hi ha moltes artistes que no són rellevants culturalment i que, per tant, passen una mica la història i deixen de ser rellevants. Llavors, entren en aquest Kia Asylum. Podríem dir que tenen una habitació en aquest asil, però, vamos, de llarga durada, que d'allà no les treu ningú.
0: És el que anava a dir, no poden tornar a reflotar en algun moment.
1: Algunes sí. Vull dir, la gent fa molta broma per internet, tot això és un concepte de broma real.
0: Vull dir que
1: no és res seriós ni molt menys. Simplement que hi ha molta gent a internet que s'ho passa molt bé dient, ah, mira, aquest artista ara ha tornat al Kia Asylum, o aquest artista potser surt al Kia Asylum, però potser torna. I després hi ha gent que diu...
2: Aquesta és permanent.
1: Aquesta és permanent.
2: No clar. Tira mai.
0: Segur que també et condiciona, al final, per molta broma que sigui, si et col·loquen de ja no faràs res més de bo, home...
1: És complicat, no? I el nom aquest, perquè també vull parlar d'aquest nom, no és de casualitat, sinó que aquest nom ret homenatge, potser no de la millor manera, perquè a mi no m'agradaria que em fessin un homenatge amb aquest concepte, a un artista dels Estats Units que es diu Kia, que té aquesta cançó.

0: Que amb aquesta cançó, molt probablement a molta gent li soni, és molt, una cançó molt popular als Estats Units, en aquí potser ha passat una aquí mica no desapercebuda, poder no tant, però segur que hi ha gent que potser està al cotxe i diu, ah, quina aquesta cançó. Saps? M'havia oblidat d'aquesta cançó i sobretot de qui és aquesta persona, no? Perquè estem escoltant aquesta cançó, que potser ens sona, és una mica aquest One Hit Wonder que comentàvem,
1: sí.
0: Que ens sona aquesta persona, però que no sabem qui és.
1: I de qui és? Pot repetir-ho?
0: De la Kia.
2: De la Kia. Nom a l'asil, no?
0: Exacte, la propietària de l'asil.
2: La propietària de l'asil.
1: Haig de començar per l'esquema, ara, aquí.
2: La directora.
1: La directora de tot plegat.
0: La directora. Llavors, aquest concepte va saltar la fama. Hi ha un dia que es commemora com el dia del Kia Asylum, que fa poquet que vam celebrar el segon aniversari, perquè va ser un 2 de maig de 2024 que un usuari a Twitter va publicar una imatge molt

0: també la gràcia del Kia Zailo és que la gent...
1: Lluites per sortir-ne.
2: Volen sortir-ne, okay, clar.
0: Clar, volen sortir-ne. Llavors la gent va continua fent cançons, òbviament. No? Vull dir, són artistes,
1: encara que
0: viuen
1: d'això. Ignori.
0: Exacte.
2: Clar, amb l'esperança de sortir tampoc.
0: Exacte. I llavors, si voleu, us poso exemples d'artistes que, sí, sí, que estan al Kiatraz, no? D'aquestes que sí que no surten. Un exemple superclàssic.
1: Al Kiatraz, eh?
0: Al Kiatraz. És que això... Avui estem com en un rínxol, molt rínxol d'internet. Jo
2: anem
0: ho sé.
2: Entrant.
0: Hem entrat. Estem entrant a poc a poc, tal. Si algú es perd, que truqui el 9-7, tirem una mica enrere, perquè entenc que és un concepte una mica dens, no? Si més no. Però bueno, que ens quedem amb això, no? Que si entres al Kia Zailo, més que no tens rellevància cultural. En exemples, la Bibi Rexha, per exemple, que de primera ens vol sonar el seu nom, però té cançons que són molt famoses, com per exemple Me, Myself and I, té cançons com Blue, com In the Name of Love, que són cançons que sonarien a les discoteques, jo quan sortia de festa sortien sempre, però que tu l'escoltes i no dius, ai, la Bibi Rexha, que bona, sinó que dius, bueno, doncs una cançó més, no? D'aquestes que sonen molt a la ràdio, però que... ja el nom no se't queda, no? Després, l'Ava Max, que té la cançó aquesta de Sweet But Psycho, també la pobra està al Kia Zailo amb la Bibi Rexha jugant a cartes, perquè les pobres no poden fer res
2: que
0: més.
2: No sabríem quina cara
0: perquè
2: fan.
0: Clar, no sabem quina cara fan, de fet s'assemblen molt.
2: Veus?
0: Cosa bastant curiosa.
1: Tot difuminat, igual.
0: Exacte. I també és un concepte curiós, perquè totes dues tenen molts oients a Spotify. Clar, perquè són cançons que estan posades a mil playlists i tal, però ningú va i diu, ai, avui em marcaré un dia d'Ava Max. No. Vull dir, ningú tindria aquest moment de dir, sí, ara és el moment d'escoltar l'Ava Max. No, ningú escoltarà l'Ava Max amb voluntat, no? Després hi ha altres, com la Katy Perry, per exemple. Per mi, la Katy Perry...
2: És un gran exemple, jo trobo, de Kia Zailum.
0: Completament.
1: Sí,
0: la Katy Perry
1: sí,
0: mai havia estat al Kia Zailum. Al principi, quan va treure Teenage Dream i tal, era com...
1: No,
0: és una popstar com una catedral. Ara bé, què ha fet després, no? I va haver un moment, quan la Katy Perry va treure l'últim disc, que es deia Woman's World o alguna cosa així, molta gent deia, ai, sortirà ara del Kia Zailum? Vull dir, això serà el seu pet per sortir i ja quedar-se fora.
1: I no hi ha manera, eh?
2: I es va enfonsar encara.
1: I encara ha anat a parar, com se diu, l'Alquiatras.
0: En el Kia Tras. Està l'Alquiatras, la Katy Perry, pobres meva. Però ara, Mireia, com comentaves, també hi ha gent que ha sortit del Kia Zailum, no? Llavors ara us parlaré una mica d'aquests exemples de persones que han aconseguit sortir del Kia Zailum i, de fet, el concepte i quan es va crear, que va ser aquest 2 de maig del 2024, no és una data qualsevol, sinó que és quan un artista va publicar una cançó que és aquesta.

0: Carpenters.
1: Home,
0: sí, aquesta sí, la Sabrina.
1: La Sabrina Carpenter, una perfecta. La Sabrina Carpenter és un exemple d'artista. Es va fer molt famosa a Disney Channel amb una sèrie que es deia Riley y el Mundo. Llavors va començar a fer música, però sí que tenia discos i que la gent l'escoltava, tenia cert seguiment de fans, però no era aquell fenomen de massa superespectacular, no? Llavors, quan va treure Espresso, que és aquesta cançó que estem escoltant, que es va fer un hit tan super, hiper, mega fort, de cop la Sabrina Carpenter, com si diguéssim, va agafar un AVE. Sí. Bueno, un AVE ara jo no, perquè és una mica petxusque, no? Però el tren bala del Japó i va marxar directet del Kia Asylum i en va sortir. Llavors, ara la Sabrina ja no està en aquest Kia Asylum. Ara ha aconseguit sortir, que és la fita més difícil, no?, per fer per un artista, que és sortir d'aquest Kia Asylum.
0: I a més, el seu cas és curiós perquè tenia potser 4 àlbums, no?, abans de fer aquest, i semblava que no la coneixíem de res, però de cop, això, tenia una discografia important ja, però que no havia destacat mai.
1: I després la tens al Primavera Sound sent headliner.
2: Que és el que anava a dir l'any passat, no? L'any passat que va ser el Primavera Sound.
1: Exacte. Llavors, això va passar fa 2 anys, però hi ha un exemple superrecent, superrecent, que és també on s'ha popularitzat més que a mi, que està cantant, m'encanta, més que l'Anna Salvador també, que és perfecta, que és l'autora d'aquesta cançó. Aquesta cantant es diu Zara Larsson.
2: Sí.
1: És una cantant sueca, que aquesta cançó es va fer molt famosa.
2: Molt.
1: Suposo que ho deuria ser com un 2015 o 2016, que era com un hit viral d'aquests que sonaven per tot arreu, a les ràdios, tal. Però la gent sabia qui era la cantant d'aquesta cançó, sabíem qui era la Zara Larsson. Jo crec que no, ens sonava una mica el seu nom, però ja està, jo tenia hits com aquest o com aquest altre, també.
2: Forma part, vull dir, ho tens gravat al cervell, però no saps qui ho està interpretant.
1: Exacte, i llavors és com que la Zara Larsson era l'exemple perfecte, igual que la Bibi Rexha, que l'Ava Max, elles estan jugant al cinquillo, juntes, al Kia Asylum. Però la Zara Larsson va dir, m'aixeco un segon de la taula, vaig a fer un pipi, però no me n'ha fet un pipi, la tia. Sí, no, que va aconseguir sortir del Kia Asylum, perquè a la Zara Larsson li passava que era un artista que, tot i que tenia cançons molt virals com aquesta, semblava que li faltava com esperit, no? Que són d'aquestes cantants, igual que ens agraden molt les popstars que tenen com una història molt forta darrere, una Taylor Swift, que li coneixes com tota la seva vida privada una mica, una Billie Eilish, una Olivia Rodrigo...
2: Però tot no ha de ser tan profund.
1: No, no ha de ser tan...

0: No cal. De...
1: Però no sabíem res d'ella, no?
2: Clar, vull dir... Qui
0: però tampoc passaria res, no? Però hem de saber, hem
1: clar,
0: de saber.
1: Clar, però si no t'identifiques amb res d'una persona, no, no t'enganxa tant com...
0: Ja t'entenc.
1: No ho sé.
2: Exacte, i a més, si les cançons tampoc no et diuen massa res, sinó que simplement les escoltes de fons, dius, doncs mira, serà la veu d'una cançó, no serà l'artista d'una cançó, no? Mm. Però l'any passat va treure un nou disc, la Zara Larsson, que la va catapultar cap a fora del Kia Asylum amb cançons com aquesta.

0: Llavors, pot ser que aquesta no hagi arribat encara a Catalunya amb força, però a xarxes, que és el món...
1: És a dir, que estem dient tots, no,
0: ja sé que esteu fent que no amb el cap, la gent, el Nieto està fent que no amb el cap, la Mercè Mondelo fa que estima el cap, perfecte.
2: És que a mi aquest cas m'apassiona, perquè de cop i volta, jo no em vaig enterar que havia tret ni aquesta cançó ni aquest àlbum ni res, però de cop i volta em va començar a aparèixer tot arreu aquesta noia tornant a ballar i a cantar la cançó del 2015.
0: Exacte, la de Lash Life.
2: Superfamosa. I deia, però què ha passat?
1: Perquè hi ha un delay de 11 anys, no?
2: Clar, no, o sigui, directament va recuperar totes les seves cançons antigues i s'ha fet com superfamosa de cop i volta.
0: Exacte, vull dir, va fer de talonera, de no me'n recordo quina cantant, molt famosa. I que en aquella gira, la que té la cançó d'Sports Car, que posa com, que fa com un espagat, bueno... Ara no me recordo com es diu, però vaja, va fer talonera als Estats Units amb una cantant molt famosa. Però el seu show de talonera es va fer molt més viral que a l'espectacle en si de l'artista principal.
1: Què
0: no?
1: dius?
0: Exacte. Llavors això va ser el fort. Llavors allà va començar com a guanyar molta fama, i amb aquesta cançó s'ha fet molt viral a les xarxes. Ja us dic que potser de cop no va ser...
2: De la Tate McRae.
0: Exacte, la Tate McRae. Va fer de talonera de la Tate McRae.
1: M'encanteu, és que sou aquí, vinga.
0: Som aquí, un equip amb molta força.
1: Sí, la Salvador i el Marc.
0: I això, llavors, la Zara Larsson ara ha sortit del Kia Asylum i s'ha fet superviral a les xarxes, tothom vol copiar-li els outfits, tothom vol ser com ella, tothom li cau genial, perquè més la Zara Larsson és una artista que s'ha pronunciat molt en molts temes socials.
1: Però veus, és allò que dèieu, el ganxo, al final potser ser d'aquest, no?
0: Exacte, que ens ensenya una mica...
1: Alguna cosa dins seu.
0: Però alhora també hem de tenir una base, no? Com algú llaminer, perquè la Zara Larsson és això, els balls aquests que fa amb fans a dalt de l'escenari en la seva gira, això t'atrau, no? I llavors et quedes allà, mira, li dius, ai, mira, quina gràcia, la Zara Larsson, tal, i després entra al seu perfil i veus que ella està molt en contra del racisme, de l'LGTBI-fòbia, del masclisme, tal, tot de coses d'aquestes que potser un artista mainstream no es pronuncia tant, no? Doncs ella sí que s'hi pronuncia. I, de fet, amb la Zara Larsson, com que està tan posada a internet, ella mateixa, en una entrevista que li van fer a la revista Dazed, va dir que, per fi, era fora del Kia Asylum. Vull dir, ella mateixa...
1: Ho va reconèixer!
0: Perquè, clar, les artistes estan molt en contacte amb aquest concepte, sobretot les que són anglosaxones, estan molt en contacte amb aquest Kia Asylum i saben si són dins, si són fora, si sortiran, si no sortiran. I un altre exemple de persona que va sortir del Kia Asylum, que ara ens sorprendràs, que en un moment hi fos, però sí que hi era, és una de les nostres perfectes d'Efecte 2000, que és la Charli XCX.

0: en el meme aquest, en l'alma mater del Kies de Com, que va ser la foto que ella que va publicar un usuari el 2024, recordem, i la Charlie XCX era dins, no? Perquè la Charlie XCX va tenir hits com I Love It o com Boom Club, i llavors va desaparèixer una mica del mapa. Tenia els seus fans, vull dir, jo he seguit sent fan de la Charlie XCX des d'aquell moment fins ara, no? Vull dir que no és que m'hagi passat desapercebuda, però sí que és veritat que en un públic general la Charlie XCX no era ningú. Llavors va treure Brat, i llavors un cop va treure Brat, de cop, una altra vegada, tothom la va posar en el mapa, tothom volia ser la Charlie XCX...
1: I què va fer de diferent? Perquè per sortir-ne...
0: Va fer un molt bon màrqueting, i jo crec que la gràcia de la Charlie és que ella ha sigut fidel a si mateixa en tot moment, en tota la música que ha fet, des de l'inici fins ara. Llavors tot el que fa ho fa obeint com el seu art, igual que la Rosalia, per exemple. És com si de cop la Rosalia, quan traies Motomami, la gent no li agradés, llavors no l'escoltessin. Però no podries dir que és un producte que no la representa, saps? Jo crec que la Charlie tot el que ha fet la representa molt, però potser no era un fenomen de masses com ha aconseguit ser ara amb Brat, no? Però ella també va explicar que havia sortit del Kia Asylum, tot i que deia que en algun moment li agradaria tornar, perquè a dins del Kia Asylum també s'hi està molt bé, perquè clar, no tens aquesta pressió, no?, de que surts del Kia Asylum.
1: Això és molt interessant,
0: exacte.
1: No?
0: I de fet,
2: de tornar-hi,
0: sí,
2: no?
0: Sí,
1: algú que vulgui ser-hi.
0: Exacte, llavors, en una entrevista la Charlie va parlar d'aquest concepte del Kia Asylum i amb tot el moment del com el brot de Brat que va haver-hi, va dir el següent en una entrevista amb el Zane Lowe.
3: I know that I...
4: Sé que no tornaré a viure aquest moment exactament d'aquesta manera. Crec que l'èxit de Brat i del seu màrqueting és, en certa manera, una maledicció. La promoció del que vingui després no la podré fer igual. Faré un gir, però sé que es compararà. Encara que la música sigui completament diferent, la grandiositat, el llançament que se'n faci, el nivell de conversa que generi, sóc conscient que per la meva música Brat és l'albatros.
5: Whatever comes next, this is kind of the albatross.
0: Clar. Vull dir, això és un què, eh? És que ella reflexiona molt sobre aquests conceptes i és veritat que també li passarà el mateix a la Zara Larsson. Ara, un cop hagi de fer la següent cosa després de Midnight Sun, clar, ja tens una pressió a sobre que quan estaves al Kia Asylum estaves...
1: Amb la tranquil·litat,
0: supertranquil·la, vas fent... També és veritat que aquestes persones es poden dedicar al món de la música. Vull dir que no estem parlant de gent que s'està morint de gana al carrer, saps?
2: No, i tant.
0: Vull dir que... Però no tindran el fenomen aquest fan que tenen. I ara la Charlie ja està fent una nova era amb aquesta cançó de rock music, per exemple, que sembla que traurà un nou disc, i aquest nou disc ja no està tenint les com visites que tenia amb Brat, no? I llavors ella mateixa diu com, bueno, pues, ara jo estic fent lo meu, igual que vaig fer amb Brat, continuaré fent-ho, si ara us agrada bé i si no us agrada, doncs també.
2: Però mira, a l'Asylum.
0: Exacte.
1: Amb això, clar, ja sé que la comparació no estem al mateix... nivell, però clar, una Rosalia, totes aquestes que estan ja així, és igual, o el Bad Bunny mateix, clar, la pressió és enorme per superar...
0: Exacte.
1: L'anterior, vull dir que en aquest aspecte tothom es troba igual.
0: Tothom es troba igual, exacte. Simplement és veure si entraran al Kia Asylum o no. Però jo també avui, per Efecte 2000, ara viurem un dels moments més delirants de la història de l'Efecte 2000, perquè jo he volgut plantejar-me si això a casa nostra es pot aplicar, perquè
1: mira,
0: estem parlant de casos molt aïllats, però volia saber si aquí a Barcelona, Catalunya, es pot aplicar aquest Kia Asylum. I per parlar-ne d'això, he volgut comptar amb les declaracions d'una de les persones més intel·ligents que existeix a internet ara mateix, que és el traductor periodista i, segons el Quadern del País, un dels noms de creadors de contingut que ens hem d'apuntar, que és el Marc Miranda, més conegut a xarxes com l'usuari Tro de Ponent. El Tro de Ponent fa piulades sempre de conceptes anglosaxons i els porta com a Catalunya i en català, no? Llavors jo vaig voler parlar amb ell, perquè em moria de ganes que participés a Efecte 2000, i li vaig voler preguntar si ell creia que aquest Kia Asylum es podia adaptar a Catalunya, i em va dir que sí, que s'adaptaria d'aquesta manera.
6: Jo m'hi refereixo com a AMPA, com el que hi ha als col·les, no? Per Asil de la Maripau Huguet, perquè me sembla que ella és molt representativa del fenomen del Kia Asylum, tot i que sigui més amb el tema de la comunicació que no pas el de la música, però em sembla molt representatiu, no? Una diva, una provocadora de maretrèmols, incansable, que té moltíssim de talent, però que per coses que ningú acaba d'entendre, flopeja.
0: A l'Asil de la Maripau Huguet.
1: Estic en xoc. Asil de la Maripau Huguet.
0: Això. Clar, Maripau Huguet és un exemple realment de persona que està al Kia Asylum, no? De fet, moltes coses, però no ha acabat d'explotar del tot. No és provocadora de maretrèmols, com diu el Tro, però no acaba de superar-ho, no? Llavors, per portar-ho al territori musical, que és el que ens interessa i el que ens ocupa ara mateix, jo li vaig preguntar si creia que hi havia algú que estaria en aquest Asil de la Maripau Huguet, i en Marc em va dir que sí, i que el primer exemple que li va venir al cap és aquest.
6: Jo crec que sense cap mena de dubte, la màxima representant de lo que seria l'AMPA és la Su, una persona que ho ha tingut tot a favor i que tot i així no ha parat de flopejar moltíssim, no ha sortit mai de l'AMPA, sempre ha estat allí, ningú donant cap cingada, ningú donant-li cap estrimeig, i ella tenint com tota una indústria darrere que no ha pogut convertir-la en lo que se la volia convertir.
1: Comparteixes això, Marc?
0: No ho sé, perquè mai he consumit prou la Su. Però sí que podria entendre que pogués passar, no? Que sembla que podria ser un artista que guanyi molta fama de cop i que no l'acabi de guanyar.
2: És que també és subjectiu, això.
0: És subjectiu completament, vull dir que la Su té molts seguidors i la Su ens estimem molt aquí, però podria ser que no hagi arribat a explotar de la manera que ha explotat una Muixca, per exemple, no?
1: Clar.
0: En Marc també em va dir un altre exemple, amb el qual jo sí que confesso que no estic d'acord, que és el següent.
6: Tinc una empresa calenta. Jo crec que la Julieta s'està llançant de cap a l'AMPA, perquè el que li ha passat del Palau Sant Jordi, o no sé si del Sant Jordi Club ara, amb el canvi cap a Ras i tal, fa moltíssima olor de que li han donat una clau per a instal·lar-se a l'AMPA, amb un lloguer reduït.
0: Julieta a l'asil de Mari Pau Huguet. Mai pensava que diria aquesta frase, però jo crec que no. Sí que és veritat que no va aconseguir vendre tot el Sant Jordi Club.
1: És el que anava a dir.
0: Clar, llavors això serien com dades, com factuals, de que potser la Julieta estaria posant un petit peu en l'asil de Mari Pau Huguet. Però no tot són coses dolentes, perquè el Marc també m'ha dit un artista que estava a dins de l'AMPA, però que n'ha sortit, que és la següent.
6: Una persona que n'ha sabut sortir és la Llum. La Llum, jo crec que quan estava a Eufòria, estava una mica a l'AMPA, perquè em sap molt de greu, però gairebé tota la gent que passa per Eufòria és gent que està nacionalitzant-se a la nació de l'AMPA. La Llum ne va saber sortir fins al punt de l'any passat actual, primavera. Estanejo la Llum, hora greu.
0: Estanegem la Llum, hora greu, però tan real... Tan real.
1: És que estic en xoc, em sembla.
0: Normal.
1: De veritat.
0: I després de tot...
1: A veure com un remates, això,
0: llavors,
1: Marc.
0: Llavors, jo li vaig preguntar si creia que estava bé que ens emmiralléssim en tendències anglosaxones aquí a Catalunya, i el Marc em va dir que sí, i em va dir el següent perquè reflexionem totes.
6: També hem d'entendre que a Catalunya a vegades ens aferrem molt a segons quins referents pel fet que ho fan en català i no som capaços de deixar-los passar, no som capaços de deixar-los que se mudin a l'AMPA, no? I crec que això s'aplica a molta gent del món de l'art, del món de la música i la indústria i l'entreteniment, de que, bueno, al final tots acabem a l'AMPA un dia o un altre i no passa res, jo també acabaré a l'AMPA i m'és igual. És una cosa que has fet un candelet, has per dir-te alguna cosa, totes i acabarem, no hi ha cap problema. L'AMPA és com el cicle de la vida. Naixes, es la te mudes a l'AMPA i ja està.
0: I ja està.
1: Home.
0: Així que tot has de canvi a l'asil de la Mari Pau Huguet.
1: No, a veure, espero que el 900 no passi això.
0: No,
1: que no vagi a l'AMPA.
0: No,
1: Déu
0: meu senyor, no.
2: Estem molt lluny de l'AMPA.
0: Estem superlluny de l'AMPA.
1: Gràcies, Marc Simón,
0: gràcies
1: i moltes gràcies també a tothom. Us deixem amb el Tu diràs...

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 26 de maig del 2026. El dia en què Alexia Putellas ha fet oficial que no continuarà al Barça. Era un secret a veus i avui ella ho ha confirmat en un vídeo de 5 minuts penjat a les seves xarxes socials. Un muntatge preciós, molt natural, gens impostat i en el qual Alexia mostra el seu amor pel Barça i tot el que li ha costat prendre aquesta decisió. Un vídeo que sona així, per si no l'heu pogut veure o sentir.

0: Aviam per on començo. Culers. Recordo el primer. Aviam. Recordo el primer cop que vaig sentir els vostres crits. Tenia 6 anys i era la primera vegada que anava al Camp Nou amb el meu pare. En aquell moment, jo només veia homes jugant a l'estadi. I mai se m'hauria ocorregut que allà mateix algun dia seríeu més de 90.000 culers els que cridaríeu el meu nom. Encara puc sentir la il·lusió de la primera vegada que vaig jugar amb la samarreta del Barça a les categories inferiors.
1: Al principi que sí que em va costar, després d'un mes de proves i tot això.

0: Ja ho diràs. Per tant, busqueu la FM
1: i allà, tornem a l'analògic.
0: Allà ens sentireu bé, estem mirant d'arreglar-ho, estem mirant d'arreglar-ho, en som conscients, perquè ens estan arribant molts missatges, en som conscients, i res, és un problema tècnic que estem mirant de solucionar perquè funcioni bé tant l'APP com RAC1.cat a través d'internet. Àngel, Albert, això que dèiem, enteneu la decisió? És que jo crec que no se la pot criticar, jo ho deia a l'inici, no? Vull dir...

0: un fitxatge potser històric.
1: Clar. Aquí anem, allà on vagi. Clar, si marxa Michel Kang, potser molta gent s'ho prendrà malament, no? A Londres.
2: Sí, perquè, a més, el que volia
1: fer... Per cert, ja funciona l'APP. Per tant, des d'aquí, benvinguts a tota la gent que ens escolta per internet, que ja ho hem arreglat ràpidament gràcies a la gran feina del nostre servei.
0: Sí, perquè abans has dit que no funcionava, però clar, els que no t'estaven escoltant...
1: Clar, era difícil que ho sapiguessin. Sí, sí, ja funciona, gràcies. Benvinguts a tots els oients per internet.
2: Només volia afegir que, al final, no hem d'oblidar que són les dinàmiques de... o quan pensem en la mentalitat d'un esportista de màxim nivell, hi ha una distància, no?, respecte al que podem entendre nosaltres, d'aquesta competitivitat, d'aquest voler buscar nous reptes. Al final ell amb el Barça ho ha guanyat absolutament tot, i és lògic, no?, que amb 32 anys doncs vulguis provar una nova etapa a la teva carrera esportiva, i com bé dèieu ara que està al màxim nivell, i crec que això també fa bé al futbol femení, perquè al final és la dinàmica que en el futbol masculí ja es venia donant, de quan tu estàs al màxim nivell i altres clubs que et volen, marxes i la vida continua, no? I crec que també exportar, entre cometes, a una Alexia, no?, a la marca Alexia, a un altre punt, doncs això també fa més gran al Barça, perquè al final algun moment s'ha d'acabar aquesta història, però si a la vegada pot continuar en un altre equip, doncs jo crec que també és com recollir aquest testimoni del tot el que ha fet amb el Barça.
3: Sí, entenc el tema del romanticisme que deia l'Àngel, entenc aquest punt de no un club per tota la teva vida, però crec que també és molt romàntic el saber quan t'estimes tant un lloc que no t'hi pots quedar més, o que no t'hi vols quedar més, i ser conscient i responsable i dir, mira, ja està, és que em quedaré aquí i es desgastarà i acabaré malament.
1: Però la frase que ella diu de... és que jo vull, no, sentir-me bé jugant, com dient, potser ja veig que no, que bueno, no puc donar el màxim, no? No sé, tinc aquesta
3: és
1: teoria.
3: És que té 32 anys, vull dir, yeah. És que lo normal. I a més, recordem que ara estem, per exemple, valorem molt Clara Serra, Jordi i Vicky, que són futbolistes que ja han crescut en una estructura professional, amb fisios, amb preparació física, amb nutrició, amb psicòlegs... Alexia Putellas no va tenir res d'això a la seva etapa formativa. Físicament és una futbolista antiga, entre cometes. És de les que no tenia una estructura professional darrere. És perfectament comprensible que digui, escolta, és que venen aquestes que venen volant, perquè tu les veus i venen volant, i no puc estar o no puc donar el que jo voldria donar, doncs faig un pas al costat.
1: I el que veia la Maria, no vull ser un tap, no?, una mica també.
4: Sí, i també sempre he dit com que la seva relació amb el Barça és la relació d'amor més màxima que ha tingut, i fins i tot un punt tòxica, de cada dia llevar-se, donar-ho absolutament tot, i estar donant aquest 300% cada dia durant 14 anys.
1: Perdona, això és molt interessant. A la gespa i com a portaveu, que ha de ser una pressió mental molt bèstia.
4: Clar, no? I el Barça també té el pes mediàtic que té, etcètera, el calendari que té, i no sé, al final tampoc està 100% decidit que se'n vagi amb Michel Kang, crec que també té altres opcions d'Anglaterra i fins i tot tampoc tancar la porta als Estats Units o Mèxic, però ella sempre ha dit que vol seguir jugant o vol seguir jugant fins als 40, pràcticament, fins que pugui, però per tenir la idea que vol seguir jugant al màxim nivell. Era, per exemple, després d'haver jugat Champions, d'haver guanyat la Champions ara amb el Barça un altre cop, tampoc s'anirà a retirar-se, entre cometes, a baixar una mica el nivell i sortir una mica de l'elit. Ella vol seguir competint. Si se'n va a London, que jo entenc que la gent li pugui molestar, potser també és una manera de seguir jugant en una lliga top, però a la vegada no enfrontar-te a un Barça a la Champions, que això seria...
1: Seria que en 2-3 anys podria ser que el London
4: clar,
1: arribés lluny, no?
4: I parlem-ne, perquè també hi ha el tema de la UEFA, de que veurem si deixaria que competissin Lyon i London City a la mateixa competició.
1: Com passava amb el Red Bull,
4: exacte,
1: a Salzburg, no?
4: El que està clar és que la temporada que ve no competiria contra el Barça si acaba anant aquí, llavors també potser seria una manera de dir, assegurar-se d'aquesta temporada, no, almenys no enfrontar-se contra el Barça, i després potser ja se'n va a Estats Units o el que sigui, però seguir una mica al màxim nivell en una lliga top, que al final també és molt atractiva per totes les jugadores, no només per Jana, per Mariona que ha marxat o per Ona que marxarà ara, és que és per totes les jugadores, que els agrada molt, és una lliga que els atrau molt i és la realitat i és el que s'ha de canviar aquí. Però també és una manera de no enfrontar-se.
1: La Clara crec que volia dir alguna cosa, però hem de fer un petit minut de pausa. Res, un minut i seguim amb aquesta tertúlia tan interessant sobre l'adéu d'Alexia Putellas.
5: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
6: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
7: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
8: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
9: 1885-01-885.
8: Sèrie...
9: 16-01-6.
8: Consulta si n'has resultat guanyat.

0: guanyador, el teu venedor, a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: When the days are cold and the cold and the cards all fold and the same.
2: Tu diràs, amb Aleix Pariser. Made of
3: gold when you dream. La té Clàudia Pina, la deixa per Brons. La té a l'interior de l'àrea, Clàudia Pina. És Pina a l'interior de l'àrea, cap enrere per Alexia!
4: Segurament és un dels gols més icònics, no? El de la final de Sant Mamés, quan ella torna després de mesos i mesos lesionada, entre el 92 i el 95 sentencia aquella primera gran victòria contra l'Olímpic de Lió. I després, ja l'últim moment, que el va narrar la Clara Rodergues aquest dissabte a Oslo.
5: S'acosta Alexia, amb Torrejón. Vinga, Alexia, vinga, Marta, ven amunt! Quart ja, el Barça és la reina, el rei d'Europa i la reina...
4: Què volies dir, Clara, abans?
6: No, estava sentint el que deia la Tica. En primer lloc, no ajuden aquests àudios aquesta nit per pair la situació, de recordar no aquests moments bons, de... No, d'Alexia i...
7: No, abans pensava... m'agrada, sisplau.
6: I abans pensava també, quan parlàvem de la seva figura... que quina llàstima que estigués tant temps lesionada, no només pel fet de no poder gaudir del seu futbol en un moment en què estava tan bé, sinó perquè marxarà sense ser la futbolista amb més partits de la història del Barça, sense poder superar Melanie Serrano per ben poquet, per una desena de partits, i que
4: ella n'ha jugat, que són 506, no?
6: Ara en són, sí, vaig anar els números ara així directament, però va fer el 500 contra el Madrid, t'ho dic, que n'ha jugat, sí, un 6 o així.
4: Sí, 506.
6: Vaig fer el càlcul, quedava, sí, a uns...
8: Som de lletres.
6: Sí.
4: No, però què li quedaven? 20 o 30 partits, diria, no? Més o menys.
6: Són 517 els de...
4: Li quedaven 10 partits.
6: Sí, per això, que és per molt poquet, vull dir, que sap greu que si no s'hagués lesionat sí que hagués aconseguit això, i del que deia la Tica de la Lliga és que és això, tothom en parla meravelles, allà els camps tenen un estat que no tenen els de la Lliga F, que déu-n'hi-do les coses que hem de veure cada cap de setmana, l'organització és molt millor, les instal·lacions són mil vegades millors dels clubs també allà, perquè tots hi creuen més i aposten més que aquí, i és normal que una Lliga així et pugui atraure i puguis viure una experiència així, i finalment acabar a Anglaterra, perquè és que jo també ho voldria, la veritat, si encara fos futbolista, poder gaudir d'aquestes condicions.
4: Clar. Escolta, futbolísticament, Blaia, tu que mires tant futbol masculí, de juvenil, del filial...
7: De tot.
4: Sí, vull dir, no, a nivell de futbol femení, que fins fa 4 dies era amateur, què creus que ha pogut aportar Alexia? Què destacaries, no? Del que ha ajudat a créixer el futbol femení.
9: Jo sempre que he vist partits d'Alexia, la sensació és que és una futbolista amb una intuïció molt gran pel joc, perquè és una jugadora que té aquesta sensibilitat a l'hora de marcar gols. De fet, aquesta temporada de la Champions, o sigui, han sigut 7 o 8 gols, no?
7: Sí.
9: Clar, és una interior que té una capacitat brutal d'arribada, no? I d'entendre molt bé aquests timings a prop de l'àrea. Al final, jo crec que veu molt també de l'estil de joc del Barça. És a dir, quan el Barça domina tant, doncs, evidentment, els migcampistes, en aquest cas l'Alexia, doncs, ha de fer un pas endavant en aquest sentit. Després, jo crec que és una futbolista que s'ha sabut reconvertir molt bé després d'una lesió tan important, que a més en el cas seu, doncs, jo crec que la va apartar en el millor moment, no, en què estava, abans de ser pilota d'or.
4: Un any va estar de baixa.
9: Sí, és clar.
4: Els creuats, clar.
9: Clar, i no et passa amb 18 anys, no, que ets molt jove, sinó que ja et passa amb 27, 28, i per tant aquí ja has de començar a readaptar, i quan estàs aquí dalt i has de baixar, i recordem, no, que no era titular, que li costava entrar, doncs jo crec que això mentalment ha de ser molt complicat, i aquesta capacitat de liderar, crec que això és molt important, i després si ho uneixes amb aquesta gana, aquesta intuïció que deia, i la capacitat tècnica, doncs és una futbolista excepcional, que ha ajudat no només a nivell mediàtic a posar el futbol femení en el centre del debat, sinó evidentment a nivell futbolístic, perquè és una jugadora que et convidava a tots els aficionats a seure's i veure-la jugar.
4: Té un do, però a més és molt intel·ligent, no?
9: Sí, sí.
4: Més allà de que toquis bé la pilota, de que xutis bé, de que et moguis bé, és intel·ligent dins i fora del camp, no? I això suposo que ha canviat també moltes mentalitats, no? En
7: aquest futbol. I és molt treballadora, sí, molt, sí. I quan va passar tot el tema de la lesió, que et podies enfonsar i l'has d'enfonsar, però va dir, jo aquí torno com una bèstia, perquè és el que et trobaré, no?
8: La frase del documental.
7: És la frase, és que és tan icònica, perquè ella sabia on havia de tornar. Perquè ella, sempre, si ens fixem en molts discursos d'Alexia, ella té una referència. Budapest ha posat una referència. Quan ha de tornar de la lesió, hi ha la referència del que es trobarà.
4: Com era allò de... Ja no hi ha tanta distància.
7: No hi ha distància.
8: No hi ha distància, això és seu.
6: No hi ha distància.
7: Exacte, sí. Va ser l'any següent a Wolfsburg. Clar, Alexia és tan conscient sempre del repte que l'entoma d'una manera de dir que això m'ho correré, perquè és que pels meus ovaris que això sortirà. I ha aconseguit moltes coses perquè és molt tossuda i perquè treballa moltíssim. I tota la part de ser professional també ve d'aquí, de com es prepara, de com té aquesta mentalitat guanyadora, del nivell de competitivitat amb ella mateixa que té. Ens ha ensenyat, crec que molts, també a deixar de veure el futbol femení, que és el que passava fa uns anys, des d'aquest punt paternalista d'ai, que bé, que maques, que juguen. Ara ja no, ara és com, competeixen. I Alexia crec que ha tingut una gran part de culpa d'això.
4: Aneu pensant el moment d'Alexia, val? Us, per tancar de totes maneres, amb quin moment d'Alexia us quedeu? Pot ser qualsevol, una jugada, un xut, un gol...
7: Pensem uns quants perquè crec que ens repetirem.
4: Bueno, repetiu-vos, sí, si
6: exacte,
4: no falta.
6: Jo,
10: mentre ho penso, Aleix, ara que deia la Laia això dels reptes i de que Alexia sempre s'ha marcat molt els seus objectius, avui he recuperat, que ho he compartit a les meves xarxes, un joc que li van fer amb Alexia el 2017 a Mundo Deportivo, que van fer un reportatge i li vam donar una portada que sortia una foto seva, posava Alexia Putellas i llavors hi havia un espai en blanc que ella l'havia d'omplir. I amb el seu puny i lletra, ella va omplir el titular de la portada de Mundo Deportivo.
4: Què era?
10: El titular era Alexia Putellas cumple su sueño, 2 puntos, el Barça femenino gana la Champions League.
4: Això va fer el 2017.
10: 2017.
4: I fins al 21 no va arribar, eh?
10: La fotografia és de Mundo Deportivo, que l'he penjat fa una estona a Twitter, però suposo que a la web també la posarem. Però és un exemple de que ja el 2017... quan ella, amb un full en blanc, amb una portada en blanc de Mundo Deportivo, li vam dir que titulés el que ella volgués, no va dubtar en posar Alexia compleix el seu somni, el Barça guanya la Champions.
4: Que bona.
10: Quan el 2017 hem de contextualitzar que la Champions era un somni pràcticament no impossible, però molt llunyà.
4: Sí. Fins al 19 no arriba a la primera final, que et foten una tova, vull dir que sí. No, vosaltres que rebeneu més informació en el dia a dia, això des de quan ho té decidit? Ho sabeu? No sé, Maria, Laia...
8: Decisió 100% presa... Que, clar, la gent diu, per què triga tant en comunicar-ho al club? Perquè realment tampoc era fàcil en el moment en què tu prens la decisió de dir, vale, ho comunico i al club, comencem a muntar la 10, és com que ja és de veritat. Llavors, decisió 100% presa ha estat últimes 2 setmanes, segurament. Però sí que tot comença, segurament, a l'estiu passat, quan li arriba aquella oferta al PSG, ella, el PSG anava a pagar la clàusula al Barça.
4: Ho recordo, sí.
8: I li oferien molts més diners, evidentment. Ella en aquell moment parla amb el club, li demanen que es quedi, ella veu que realment tindria un rol important, etcètera, tal, i accepta quedar-se a canvi de res, entre cometes, sense renegociar cap el seu contracte, ni res, tot això es queda. Llavors, però allà sí que ella pensa, vale, però crec que serà la meva última temporada al club, i arriba un pacte amb el club, un acord, en què diu, vale, jo ara m'estic quedant, però sé que tinc aquest mes 1, i m'agradaria que, si jo a final de temporada considero que és el moment de marxar, m'agradaria que em poséssiu facilitats.
4: O sigui, ella ara podria haver activat un mes 1... Sí.
8: I... El club, de fet.
4: El club.
8: I el club no ho activa perquè tenia aquest pacte amb ella de ara no et farem la marranada d'activar-te aquest mes 1.
4: I que algú hagi de pagar la clau.
8: Exacte,
4: o que sigui.
8: O sigui, et posarem totes les facilitats quan tu creguis que és el moment. Evidentment, això ve des d'una renovació de 2024 en què ella tornava de la lesió dels creuats, però era aquella temporada que va tenir una recaiguda, que no estava massa bé, que estava recuperant una mica la continuïtat i el club en el seu moment li va com obrir les portes i ella va... Una renovació que va costar molt d'aconseguir perquè no es posaven d'acord amb la durada del contracte, evidentment amb els temes econòmics també. Va ser una renovació, ella volia 3 anys, el club li oferia 2, es va acabar fent aquest 2 més 1 amb la intenció que aquest més 1 fos parlable, entre cometes. O sigui, és una cosa que ja ve des de fa bastant, però la decisió com a tal és de fa les últimes setmanes, perquè ella realment sí que tenia com bastant colla, val, que aquesta seria, potser seria l'última temporada, però el que ha passat als dos últims camp, bueno, els dos Camp Nous d'aquest any l'han fet dubtar una mica, perquè al final veure tot el Camp Nou demanant, corejant el seu nom, etc, sí que era un moment de dir, ai, potser no ho estic fent bé, potser m'estic equivocant, i l'han fet dubtar, però al final guanyes la Champions, és la millor manera de marxar.
4: Clar.
10: Crec que hi ha un element, perdó, hi ha un element per mi determinant, que és el fet de guanyar la Champions d'Oslo.
7: Totalment.
10: És a dir, jo crec que Alexia, en el moment que l'estiu passat, com explicava la Maria, va arribar l'oferta al PSG, Alexia va al Barça i li diu, marxo. no li diu m'ho estic pensant al Barça, l'Alexia li diu al Barça marxo. O sigui, l'Alexia ja ha pres la decisió de marxa. I arrel d'aquesta conversa que ha explicat la Maria, arriba un acord entre les parts de dir, bueno, escolta, allarguem-ho. Llavors, jo crec que l'Alexia té clar que és la seva última temporada, però només hi havia una cosa, per lo culer que és i pel sentiment que té i per com estima el Barça, només hi havia una cosa que podia fer-la tirar enrere, que era, si el Barça hagués perdut aquesta final d'Oslo, ara estem tots molt contents i tot és molt maco i flors i violes i tal, però si el Barça hagués perdut aquesta final d'Oslo, venint de Lisboa, hauria sigut un doble cop molt fort i el club i l'equip hauria quedat moralment molt tocat. I jo crec que la transcendència i la figura d'Alexia com a capitana, com a líder, com a guia d'aquest grup, crec que no li hauria permès emocionalment, entre cometes, deixar-les tirades, que no les hauria deixat tirades.
4: Els dubtes haurien estat molt més grans, és evident,
10: correcte,
4: no?
10: Sí, correcte.
4: Estic molt d'acord, Àngels.
7: Sí, al final estic totalment d'acord en que el conte és perfecte, com diu ella, la història ha acabat perfecta i tot ha acabat molt rodonet, perquè si el Barça no arriba a guanyar la final a Oslo hi haguessin hagut més dubtes i aquesta decisió que està bastant coll avall, bueno, entre els cas nous, la final d'Oslo.
8: Per responsabilitat.
7: Sí, perquè ella mai ha tingut la intenció de saltar del vaixell, mai. Ella ho ha volgut fer de la manera més responsable possible, de dir, vale, soc bastant conscient que pot ser la meva última temporada i tot pinta que sí, després del que va passar l'estiu passat, però tampoc no pot renunciar a ser competitiva. I ella, guanyant, si no ho hagués guanyat tot, s'hagués quedat amb aquesta espina de he marxat abans de tancar-ho bé. I que guanyessin a Oslo va fer com que tot s'acabava.
4: Va. Llavors, en quin moment us quedeu? Vinga, Clara, o tu, Blaia, va, arrenca tu. Que
9: mira, jo... Jo faré una mica de pont entre dos moments que per mi és una aquella frase que dèieu que em sembla icònica, no? Després d'aquelles semifinals, no? Va ser contra el...
8: La tinc tatuada, jo, aquí.
9: Mira,
4: la tens tatuada, sí?
8: La tinc, t'ho prometo.
9: Va, sí, si li estic robant el moment ja, no? Perquè si el tens tatuat, no es pot superar, no es pot superar. I jo crec que l'any següent, que és la temporada aquella 21-22, aquell partit contra el Madrid, que més jo...
7: Mira, aquest el tinc tatuat jo. Ostres, molt bé, no.
4: Perfecte. Hòstia, és perfecte. Que tingueu tatuats.
6: Pareu ja.
4: No, m'encanta, vull dir que ho facin les jugadores, vale, però vosaltres m'encanta.
9: I jo crec que per mi és en aquella frase de dir no hi ha tanta distància, no hi ha tanta diferència, i l'any següent, aquell partit contra el Madrid, amb un Camp Nou de 91.000 persones, no sé si va ser la xifra...
4: Que és el rècord, no?
7: 41.550.
6: El primer rècord.
4: El primer, llavors hi ha l'altre amb el Wolfsburg, no?
6: Que és el 91.648.
9: I va ser aquell mes, aquell gol també va marcar l'Alexia, no sé si va ser...
6: Per reverència.
9: Exacte. Aquella, per mi, aquelles, i a més, jo estava aquell partit...
4: És icònica, aquesta celebració, ja, l'Alexia.
9: Sí, és icònica, jo, que era el camp...
8: Crec que no hi ha una millor celebració i amb més obra de ningú.
4: No, la de Messi amb els dits mirant al cel cap al seu avi és xula, la que va ensenyar la samarreta al Bernabéu és xula.
8: Però és que la reverència de dir, tothom li està dient reina. I ella diu, jo soc la vostra reina, però m'inclino davant vostra, és que és poètic.
9: Sí, sí, jo, per mi és com aquella transició, una miqueta.
4: Tu, el tatuatge o amb què et quedes, Maria?
8: Sí, segurament, però també, potser també li ha passat a la Laia, però el tatuatge també és perquè crec que l'Alexia representa com un creixement de, el no hi ha distància de, respecte als grans d'Europa, però crec que nosaltres també hi ha moltes periodistes que crec que hem començat amb el femení i també d'alguna manera ens ha obert les portes a nosaltres a que ens puguem dedicar a això.
4: Periodisme esportiu, vols dir?
8: Sí, sí, absolutament. I que jo, per exemple, potser fa 6 anys o 7 no m'hauria imaginat que acabaria cobrint un partit al Camp Nou i tot això, aquestes portes també ens les ha obert a nosaltres d'alguna manera, que potser hauríem acabat fent masculí i hauríem cobert un partit al Camp Nou igualment, però va ser segurament de les nostres primeres vegades i per això jo em quedo amb això, perquè va suposar l'inici de tot, aquesta frase.
4: Tu,
7: jo, literalment, el meu tatuatge també és per això. Vull dir, al final és el adonar-te de que ella forma part d'un moviment que ens ha obert les portes a moltes dones. I va ser el 91.653 molt especial, però el meu moment crec que és la reverència a Bilbao. Jo és la foto que més vegades tinc repetida al mòbil.
6: Ah,
7: sabia. Que més vegades tinc al mòbil i que quan la veig, sigui quan sigui, m'emociona perquè és com, wow, un, vam estar allà i vam veure això, i dos, que poètic, i que bé ho fa Alexia quan fa les coses, perquè
4: no,
7: havia de ser ella.
4: Tanques el cercle, i Tana fa el primer, Alexia torna de lesió, fa el segon, contra el Lió.
6: I és la setmana que anuncia la renovació.
7: Exacte.
4: Contra el Lió.
8: I ella mateixa va dir que havia tancat un cercle aquell dia, perquè tot la lesió, o sigui, venia de la derrota a Turí, després va venir la seva lesió, va ser, i era com tornant a afrontar el Lió, guanyes, marques el gol després de 2 anys sense jugar, perquè, o aquell any,
7: sí,
8: que havia estat molt suplent.
7: Sí, sí, sí. La reverència, perquè també era mostra que sempre és Alexia. O sigui, sempre apareix Alexia.
4: Clara, tu anaves per aquí, no?
6: Sí, perquè a més no, però tinc més. Però me'n recordo perquè a més aquell partit jo el vaig cobrir amb la Laia al costat i jo crec que és el cop que fem premsa escrita que menys ens ha importat que un gol arribi al minut 94 perquè
4: per era un gol tan
7: escrita. L'altre dia et va fotre més.
6: Jo recordo que em vaig agafar la Laia i li vaig dir, uah, Alexia, del Val, és que és el millor final possible. I em dic, més igual, la crònica ja l'escriuré quan toqui i ja la retocaré, perquè era un moviment massa bonic. No, tenint en compte els que hem dit tot plegat, mira, em quedaré amb la primera Champions, la primera final, perquè l'Alexia era dubte. El dia abans entrena provant-se, amb unes molèsties a la cuixa, diria que era. Per un moment pensàvem que l'Alexia es perdria aquesta final en què creiem que per fi el Barça aconseguiria la primera Champions, i finalment juga, marca, i tot i que no l'aixeca ella, perquè la capitana era Vicky Losada, allò també és una mica l'inici de tot, no? Després de la derrota del 2019, de la conversa que tenen, del noi a distància, etcètera, cau la primera, i Alexia, encara que no hi havia públic i va ser més descafeinat que les altres finals que hem viscut, doncs aquell dia que una mica més i no juga, va jugar, va ser protagonista i va ser la primera de les quatre que hem pogut viure aquests últims anys.
4: Que bé. I com ho remates tu, Àngel Pérez?
10: Jo no seré molt original amb el tema de Bilbao perquè crec que a Bilbao vam tocar un cel que no tornarem a tocar mai més i perquè en quan va marcar Alexia moltes de les presents aquí van veure com vaig començar a plorar com un nen.
7: Crec que totes estaven plorant en aquell
8: moment. I perquè vaig poder anar aquella final també.
10: Però al marge de l'esportiu jo em vull quedar en un moment que reflexa molt el que és la figura d'Alexia, que es va produir a la primera gala femenina de Mundo Deportivo amb Virginia Torrecilla, les dues presents a la fàbrica d'Am, havia passat ja la malaltia.

0: luxe diferent, i aquesta transcendència i l'emotiu que va ser aquell moment, per mi reflecteix molt el que és la figura de l'Alexia Putellas.
1: Bueno, deixa empremta a la gespa, no?, als aficionats, sí, i deixa empremta també a les persones per com és ella, no?, perquè ha estat una portaveu magnífica.
2: És que més enllà del que deia ara l'Àngel, també el que comentàvem abans, tot el que s'ha menjat, entre cometes, per portar el Barça fins on és ara, des de dir que un shooting no el feien perquè els havien portat una samarreta al masculí i que no podien aparèixer elles al shooting aquest amb samarreta XL que els anava grandíssima, fins a dir, no, avui no entrenarem perquè fins que no ens poseu el camp de gespa artificial, ai, de gespa natural, no entrenarem, doncs, i que els hi canviessin. O sigui, totes aquestes petites guerres, crec que les ha lliurat ella i ha hagut de fer molt per això, com a portaveu i com a abanderada una mica tota aquesta lluita.
1: Que bé, amb un sí o amb un no, el Barça pot seguir guanyant Champions, Blaia?
3: Home, jo crec que sí.
1: Sense Alexia, sí, eh? Maria?
2: Sí.
1: Tu creus que sí, eh?
4: Sí.
1: Sí, eh? Va. Clara?
5: Sí, sí, segurament avui molts col·les no ho veuen així, perquè és un mal dia, però sí, evidentment que pot.
2: Però tampoc veien la Champions d'aquest any, per
5: exemple. Exacte.
1: Àngel, també, confirmes?
0: Sí, sí, però arremanguem-nos una miqueta.
1: Va.
4: Sí, potser no és tan fàcil, però no només per Alexia, sinó perquè a part d'Alexia marxa la gent. Exacte.
5: Sí.
4: Se m'enumeren un movidit.
1: Molt bé. Mira, tenim en línia Marta Corredera. Hola, Marta.
6: Hola, bona tarda, Aleix.
1: Què tal?
6: Bona nit.
1: Bona nit ja, sí, bona nit. Tu vas jugar el primer partit de la història del Barça femení a la Champions el 2012 amb una tal Alexia Putellas, que tenia, què, 17-18 anyets, no?, aquell dia?
6: Sí, por ahí. Sí, sí. A més, tu ja saps que jo ja la conec des que jugava al Sabadell. O sigui, imagina't que ja fa molts anys que compartim aquestes històries d'ella i jo.
1: No ho he tret jo, ho ha tret ella.
4: Però, ja estaves esperant.
1: Però van començar el Centre d'Esports Sabadell femení, que va guanyar una Copa de la Reina en els anys gloriosos a principis del 2000, quan hi havia un bon projecte. Llavors, què? Ja apuntava maneres o no? O és impensable,
6: sí,
1: el que ha acabat sent?
6: No, a veure, o sigui, apuntava en moltes maneres, era molt bona i de ben joveneta, jo tenia 14 anys, ella tenia 11 i ja jugava amb nosaltres. De fet, no la deixaven competir, però estaven entrenant amb nosaltres. I ja veies que era diferent, que tenia alguna cosa diferent, però sí que és veritat que mai ja t'arribes a pensar, i menys en aquella època, que encara el futbol femení no era ni conegut, mai t'arribes a pensar que una jugadora que comparteixes vestidor dia a dia des de tan petita pogués arribar a aconseguir el que ha aconseguit. És que són dos pilotes d'or i després tot el que ha significat, més enllà del tema esportiu, tot el que ha significat i el que significa, pues, pel Barça, per la selecció, pel futbol femení espanyol, és que és per mi és inigualable.
1: Com t'has quedat quan has vist la notícia o quan s'ha confirmat?
6: Bueno, a veure, ja ho sabia. Vull dir, ja,
1: des de quan? Des de quan?
6: Bueno, ja ho intuïa i des de dissabte, després del partit que vaig estar parlant amb ella, pues ja em va quedar 100% clar. Llavors ja he tingut dies per pair-ho i per esperar una miqueta que la gent ho sapigués. Però bueno, que era una miqueta un secret a veus. O sigui, no se sabia, la gent encara tenia esperances, però bueno,
1: val,
6: ja se sabia.
1: No, d'aquell partit recordes alguna cosa? Crec que era desembre del 2012. Recordes alguna cosa?
6: Sí, que ens van passar per sobre.
1: 0-3 l'Arsenal aquell any. Sí.
6: Recordo que, clar, nosaltres érem nenes. És que érem nenes amb tota la il·lusió del món, però no deixàvem de ser nenes. Per primera vegada ens enfrontàvem a un Arsenal que venia de ser campió d'Europa anys enrere, i amb jugadores com Kelly Smith, com Emma Byrne, com, saps? O sigui, amb jugadores en aquell moment referents en el futbol europeu. I jo recordo aquell partit, sí, molta il·lusió, hem començat amb moltes ganes, però al minut 50 o al minut 45, com aquell que diu, s'atacava la benzina i eren avions. I clar, jo recordo aquells partits contra l'Arsenal, Wolfsburg, contra l'Olímpic de Lió mateix, i els compares amb els partits d'ara, i ostres, realment és quan te n'adones de tota l'evolució que s'ha tingut en aquests anys.
1: I ara els hi preguntava, el Barça podrà seguir lluitant per Champions, per guanyar Champions sense Alexia?
6: Va, he vist dubtes, eh? He vist dubtes a les respostes.
1: Tu què en penses?
6: Però, a veure, jo em quedo amb el que ha dit l'Àngel. O sigui, jo crec que sí, hi ha talent, hi ha potencial, hi ha futur, però cuidado, perquè la sortida de l'Alexia no només és important a nivell futbolístic, sinó també a nivell vestidor, a nivell conjunt. I això és molt difícil d'igualar o de trobar un substitut. És veritat que tens Aitana, tens a Patri, però a mi la figura d'Alexia és molt difícil de substituir. I si a més li sumes les sortides de jugadores que també són importants, que encara no s'han anunciat, però tot apunta a que acabaran marxant, doncs la resposta és sí, ens dona per seguir guanyant Champions, però posem-nos al món.

0: bueno, de treball, que s'acostuma a dir, i acostumem-nos a que potser hi ha més resultats negatius en aquests propers anys o que ha d'haver una reestructuració de l'equip a partir d'ara.
1: O Naval, Mapi León, poden ser noms que marxen, sí, digues. Sí.
2: Aleix, deixa'm llegir de la crònica de Mundo Deportivo del 27 de setembre del 2012...
1: Setembre, 03, no desembre, sí, digues.
2: Setembre del 2012, aquests hotels, un passatge que diu el empuje barcelonista pudo dar sus frutos al cuarto de hora con una genialidad de Marta Corredera tras un córner.
3: ¡Oh! Ara, Marta, ara.
1: Ja era genial en aquella època, imagina't ara.
0: Això, no, això és que jo tenia molts amics al diari.
3: Te'n recordes o no?
1: Molt bé, sou molt bons. Marta, vols afegir alguna cosa més de l'èxit del que ha suposat pel futbol femení, per la societat, més enllà pel seu aspecte futbolístic?
0: No, només agrair-li, com ja li vaig dir dissabte a ella, agrair-li tot el que ha fet, tot el que ha suposat, perquè, òbviament, sense la seva figura, moltes coses de les que han passat no haguessin sigut possibles, i, sobretot, també li vaig dir, és el teu moment, tu has escollit com fer-ho, i crec que no se li pot tirar res encara, o sigui, al revés. La gent que ara potser diu, és que perquè se va, és que se va a un equipo que tal, a ganar més diners, no, mireu, jo crec que l'Alexia s'ha guanyat el dret a marxar quan, com i a on ella vol, i l'únic que hem de fer és aplaudir-la per tot el que ens ha donat i ojalà li vagi molt bé allà on vagi.
1: Amb una paraula la sabríeu definir? O què? O és difícil?
3: Vinga.
1: Marta, tu vols arrencar la primera? Una paraula. Bueno, amb dues, si voleu.
0: Icònica.
1: M'agrada.
4: Mira, la tenia.
1: Què?
0: Te l'he tret,
1: Eterna. Sí. Eterna, ha dit Laia Bonals.
5: Uf. Seria pionera.
1: Molt bé, Laia, pionera, m'agrada.
3: Jo anava a fer la fàcil, reina.
1: Reina, està bé, la Maria
4: Tica. També.
1: Clara, què, tu, alguna més o no? Te les van prenent.
4: L'esteu robant, però és emblema, referent, és que...
3: Va. Però si te'n sobren.
1: Àngel?
6: Sí, jo, sí, són moltes. M'ha tocat la més difícil perquè soc l'últim, però per mi em quedaré amb Eterna.
1: Ja està, bé, és que s'ha... Però jo diré única.
3: Venga,
1: perquè és única, Àlex.
4: Bé.
1: Corredera, gràcies, una abraçada, anem parlant.
0: Gràcies, un petó a tota la taula.
1: Adéu, vagi bé. Àngel Pérez, una abraçada. Llegim a Mundo Deportivo. Gran crònica la que ha fet dient gràcies a Alexia. Blaia, Maria Ticas, Laia Bonals, moltes gràcies també per acompanyar-nos. Ànims, que sé que esteu tocades i tocats avui. Clara, anem parlant, que demà hi ha l'acte i el partit, n'estem pendents.
4: Sí, demà tenim feina, sí. Serà un dia d'emocions demà també. No en tenim prou amb avui, doncs va més. Dos tasses.
1: A les 11 a l'Spotify Camp Nou i a les 7 a l'estadi Johan Cruyff. Els últims adeus d'Alexia. Gràcies, Clara, una abraçada també.
4: Bona nit.
1: Adéu, vagi bé. 11 i 22, fem una pausa i canviem la taula. De seguida entren Màrius Carol, Ernest Folch i Lluís Carrasco. Seguirem parlant un moment d'Alexia, a veure què els ha semblat el seu adéu. I després ja la resta de l'actualitat esportiva. Amb el Mercato del Barça masculí, la reunió d'avui entre Laporta i Xavi Pascual, el tècnic del Barça de bàsquet. I atenció, ja tenim data per les eleccions al Real Madrid. Diumenge 7 de juny, en plena visita del Papa a Madrid, hi haurà eleccions a la presidència blanca.
7: RAC 1. Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a AXA.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a AXA.es.
8: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió. Fantàstics, t'estàs esperant.
9: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
10: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
11: Porta RAC1 i RAC1+ a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
12: Escolta, descarrega.
11: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.

0: 6 minuts i arribem a 11:45 de la nit, avui un pèl més tard perquè l'actualitat ens ha fet capgirar una mica a l'inici del programa, però ja tenim per aquí el trident dels dimarts, trident de luxe, com sempre, elegants, puntuals...
1: Més que tot.
0: Preparats... Interessant, sempre. Ernest Folk, què tal? Bona nit.
2: Què tal? Bona nit. Rebels.
0: Rebels, sí. Lluís Carrascola.
1: I un pèl disruptius.
0: Disruptius, a vegades. Hola, Màrius Carol, què tal?
1: Bona nit.
0: Com esteu?
1: De què?
0: De tot, de la vida, en general.
1: No, però ja... Divertits.
2: Concreta.
1: Sí. Concretem.
0: No, és que m'han explicat que ja heu fet una pretertúlia a la redacció, no? Mentre esperàveu ara per entrar.
1: Aquí...
0: Hi ha hagut ja moments interessants.
1: En fi,
0: ja.
1: Nosaltres arribem aquí i una hora abans de... del que...
0: No, del show.
1: En realitat, una hora diferent del que ens convoquen, i molt abans, perquè som gent seriosa, i comencem. I no. Comencem aquí a enredar.
3: I a més, a la redacció, que és gent encantadora,
0: sí.
3: Fan la funció de...
1: d'entretenir-nos.
0: Sí. No,
3: saps els camps de futbol que hi ha la banda...
0: Sí, unes curses.
3: Sí, sí.
0: Ara fa calor, eh? Vaig a pujar l'aire. Mira, anem explicant què us ha semblat això de l'Alexia Botellas i pujarem l'aire, va. Què? Com esteu? Com us heu quedat?
1: Bueno, és...
3: És crònica d'un...
1: Sí, d'un comiat anunciat, no?
4: Sí, era sabut. Era sabut i, a més, crec que no hi havia cap mena de possibilitat de convèncer-la del contrari. Era una decisió que ella ja havia pres, el destí ja el tenia decidit, sembla ser que no marxarà sola, i bueno, acceptar que la vida continua, que el Barça s'ha de reforçar, perquè de perdre... dos figures com la Mapi i l'Alexia no és poca cosa.
1: I Ona Batlle, que és una dels laterals amb més projecció segurament de...
4: Per la qual, però també tinc entès, i això són informacions, de que el Barça seriosament vol incorporar dos o tres jugadores interessants. Amb la qual cosa intentaran compensar aquestes marxes amb sàvia nova, amb nova joventut, amb noves jugadores, amb noves projeccions, i la Masia femenina també està funcionant, i en aquest sentit estan sortint noves jugadores, molt joves, que donaran fruit de seguida.
0: Jo que vaig veure la final en directe a Oslo aquest dissabte, a mi Clara Serra Jordi em va enamorar. Sí. Però va fer una final amb 18 anys, no?
2: Espectacular.
0: Va sacar la Johannes, aquella de l'Olímpic de Lió, no va fallar pràcticament cap passada al mig del camp, no sé, em va encantar aquesta jugadora. Té una projecció brutal, sí.
2: Espectacular, i la prova que el femení també té el seu Hogwarts.
0: Sí, és veritat.
2: I també funciona.
0: Sí, té tota la raó.
1: Però...
0: Poc a poc, sí.
1: No podem anar forçant Hogwarts, perquè al final això és com el Mago Pop. Alguna temporada has de parar. Sí. O sigui, i no pots fiar-ho tot de que, en fi, que sempre estarà ple. No.
2: Sí, tens raó, però la producció de Hogwarts, Màrius, saps amb què està relacionada? Amb la butxaca. Amb la butxaca.
1: Això ens ha anat bé amb el futbol masculí, amb el futbol femení, això és més lent. Eh? Hi ha bones jugadores que pugen. Però jo et diré una de les coses que hem de, com a mesura, el que hem de fer és, quan l'aeroport del Prat aterri un avió, que un de la gent que viatja es diu senyora Kang, el que hem de fer és desviar aquest avió i portar-lo amb una illa perduda.
0: Li va fotre una hòstia a la porta l'altre dia dient ve a fitxar-ho tot aquí. Ve a comprar-ho tot aquí.
1: Va començar amb el director esportiu, després fitxa l'entrenador, després fitxa una jugadora, després fitxa una altra jugadora. Escolta, i a més, no té un equip, en té tres. I vol dir, escolti, què més vol, senyora? No, és que no ho sé, és que... En fi, com ho fas, això?
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
2: Saps com ho fas? Amb Hogwarts.
1: No, això no ho fas amb Hogwarts, perquè al final comprarà Hogwarts. És que no.
0: Arribarem a aquest punt, amb els calés.
4: No, sobretot que Hogwarts no guanyarà sempre a Lord Voldemort. I això és molt important.
2: De moment, sí. De moment va guanyar.
4: De moment sí. Ja va estressar una miqueta el castell al principi de la temporada passada, quedant-nos amb el que figurava que era menys fons d'armari, que després ha resultat ser relatiu, perquè aquestes noves jugadores de la Masia realment funcionen, de Hogwarts, segons el rest, però si ara ja marxen dos o tres jugadores més, aleshores sí que estem estressant un gran equip d'una forma perillosa.
0: Ara, la gent que segueix habitualment, que ara fèiem tertúlia amb periodistes que habitualment segueixen el Barça femení, deien, escolta'm, hi ha talent per seguir aspirant a lluitar per la Champions.
1: Jo el veig.
0: Perquè està creixent a Anglaterra, però...
1: Jo els partits del Barça femení el veig i he anat fins i tot alguna vegada a veure'l també el Johan Cruyff. Clar que puja gent bona. Però què vol dir que estarem 3 anys sense guanyar la Champions, per exemple? No?
0: No. L'any que ve tens una bona plantilla, creure, i si fas com diuen Lluís, dos o tres fitxatges,
1: que
0: optaràs.
1: Amb futbolistes de gran projecció, però que tenen 18 anys, podràs mantenir aquest nivell d'aspiració? Jo, vaja, no ho sé.
0: Escolta, on volia...
1: Ens ho podem creure tot, eh? Ens ho podem creure tot.
0: On volia anar per amb vosaltres és... bé, vosaltres teniu una certa edat en el món del periodisme o de la comunicació, jo començo a tenir una certa edat també, i Àlex ha aconseguit una cosa que és increïble, que és que ens posem davant de la tele a veure i a gaudir d'un partit de futbol femení, no? Jo crec que és... jugadores com ella han aconseguit això, que és un fenomen social. No vull parlar de la futbolista, que també, si voleu, però vull parlar del fenomen social. Era impensable omplir un Camp Nou amb un partit de futbol femení fa, què, 10 anys? I ella, jo crec que ella ha estat l'abanderada d'això, no? I a mi m'al·lucina que el Màrius, jo vaig al Johan de tant en tant, jo estic pendent, jo vaig mirar la final de la Champions.
3: És que per dir-ho de forma bèstia, s'ha inventat aquest esport. O sigui, tal com el concebem avui. O sigui, quan parlem de futbol femení, estem parlant de tota la lluita que ha perpetrat Alexia al llarg de la seva carrera. De fet, quan va començar la seva carrera, ella jugava en el no-res. Era literalment el no-res. Era un esport que no ocupava cap espai enlloc.
0: No, mediàtic no, sens dubte.
3: Enlloc. No existia. Llavors, la creació i l'explosió d'aquest esport ha estat per Alexia. És ella qui ha obert el camí amb una piconadora, ha fet el camí, ha fet l'autopista, ha asfaltat la carretera, i per sort hi ha hagut premi i ha estat a temps de veure.
0: Bueno, és que això amb Lliga Arnés, que el Lluís això ho sabrà molt, que Nike la posi a l'altura dels grans esportistes masculins, Lluís, em sembla increïble. Vull dir, que... perquè ella que és brand number one d'aquesta, no?
4: En el Star System femení dels Estats Units és top 5. Alexia Putellas és top 5 d'esportistes de qualsevol disciplina en el món. Per tant, estem parlant d'una star, com deia el Màrius. No estem parlant d'una jugadora, estem parlant d'una star. És una estrella. Sí. I en aquest sentit té un màrqueting personal molt particular. I respecte al que parlàvem...
0: Però que Nike hi aposti vol dir que va veure aquí un potencial de dir això anirà increixent.
4: I que va encertar, i que són moltes altres marques. Ja no és només Nike, passa és que, bueno, si no paguen no les mencionem. Però és veritat, vull dir, marques absolutament de tots els actors que negocien amb Alexia perquè realment és un filó. I una cosa molt interessant de l'Alexia, que va obrir un nou mercat, és que és un plat que si te'l serveixen a casa, per exemple, audiències de televisió, val? Estem per sobre del 40% en el cas de la final, però és que te'n vas a un Barcelona-Badalona de la semifinal de la Copa de la Reina,
0: sí, aquest any que va ser
4: el i es col·loca amb audiències semblants al Foraster, al Joc de Cartes o al Polònia, la qual cosa és un autèntic fenomen. Si demanes que s'ha de batre un rècord, els catalans ja ho tenim això, que ens demanen vés aquí i anem tots, val? Hem de batre el rècord, 91.533 persones en el nou camp, en el Camp Nou, abans de la renovació, per veure, ja és el partit de futbol femení més vist de la història en directe. Però és que qualsevol convocatòria omple el Camp Nou. Però després hi ha un oxímoron, i és que en la fase regular, en una lliga amb poc interès, l'assistència al mini és petita. És petita, i la qual cosa sorprèn, perquè després, si ho serveixes per la televisió, el consum és altíssim. Però si has d'anar tu al restaurant a veure, doncs això, jornades que no són massa transcendents, perquè l'únic dubte és per quan guanyarem, aleshores les audiències, tot i ser gratuït pel soci, són baixes.
1: Això ja ho deia l'altre dia ja. Aquí hauria d'ajudar la Lliga del Futbol Professional. Si no pot ser... No pot ser que, per exemple, ara hi ha el futbol del femení del Barça, entre cometes, és un negoci.
4: És a dir, però és reactiva. La Real Federació és reactiva, no és proactiva.
1: Però escolta,
4: no
1: faran
4: res de forma proactiva pel futbol femení.
1: Jo em queixo de la Lliga.
4: És el públic
1: que ho exigeix. Perquè els números, diguem, del Barça de futbol masculí, sí, van lligats al del futbol femení. I això, t'ho dic sincerament...
0: El fair play, sí, això és una... Per mi no té cap mena de sentit, perquè
1: primer,
0: penalitza
1: primer,
0: els clubs poliesportius.
1: Primer, escolta una cosa. I aquí hauria d'intervenir, i ho sento, hauria el Consell General d'Esports, per una... Espanya, el CCD, per una raó fonamental, perquè, escolta, després surten tots a posar de supendos quan es guanya un campionat d'Europa, un Mundial. Llavors, qui guanya el Mundial? El Mundial guanya el Barça. És que el guany, bueno, també en masculí
0: més passa menys, això. Més o menys, sí, 8-0.
1: Però vull dir-te, Home, vostès estan a favor de la igualtat en l'esport, estan a favor, diguem, de la cultura feminista, estan a favor d'una sèrie de coses que a l'hora de la veritat surt una... Encara hi ha gent en el món de l'esport que diu de l'esport femení que diu tonteries, eh? Entre ells, alguns presidents il·lustres, i no parlo del Barça. Però, vaja, perquè m'ho han explicat, eh? O sigui, presidents d'aquests que, en fi, aquests dies estan a les portades, eh? O sigui, no hi creuen. No passa res que no hi creguin, no passen res que facin brometes a l'hora dels diners oficials. Però, escolti una cosa, això ens ho creiem o no ens ho creiem? I si ens ho creiem, ajudem el futbol femení. Intentem que tots els equips de primera divisió tinguin el seu equip de futbol femení. Escolta, això ajudaria a la competició.
4: Però encara no existeix aquesta sensibilitat. Bueno, tot i que hi ha coses que ens haurien de fer pensar. Fa un moment et parla del 40% de share a Catalunya per TV3. Però és que Espanya va tenir igual. Un 15%. Espanya, a Televisió Espanyola, va ser el programa més vist de tot el cap de setmana a Espanya. La final de futbol femení de la Champions. La qual cosa ens hauria de fer pensar. Més d'un milió d'espanyols, sense comptar TV3, van mirar aquest partit. Però, van posar, per tant, no és un tema de l'afició culer, és un tema de que hi ha interès pel futbol femení.
1: I no van posar el segon canal de la Deporte, no, el primer canal.
4: Primer canal.
1: I van donar, un cop va acabar el partit, pràcticament tres quarts i de celebració,
4: i més d'un milió de persones. Escolta, més d'un milió de persones.
0: L'Ernest, no sé si vol dir alguna cosa. No teniu al vostre entorn gent jove, no sé, nebots o jo què sé, o nets, que nets i netes

0: Jo crec que hi ha hagut un canvi, sobretot aquí a Catalunya, gràcies a que realment el futbol femení que estem veient, sobretot quan jugues competicions europees i tal, amb equips, com equips que estan a la Premier i tal, ostres, hi ha nivell, és futbol de veritat. Clar, tu veus un partit del Barça contra el Granadilla, doncs no és el mateix. No, és el mateix.
1: Han de posar el nivell a la Lliga. No? És evident. És un dels motius perquè l'Èxia diu, escolta'm, val, ja ho he fet tot i tinc ganes d'anar a una lliga per competir.
0: Jo crec que hi ha més coses.
1: Evidentment, hi ha més coses. Jo crec que és una suma de factors.
0: Se'n va en el moment, després de guanyar un títol tan important com la Champions, jo crec que va fer, diguem, en fi, un bon contracte.
1: Veu que per sota apreten, ella ho diu al vídeo, que Howard s'està apretant i no vol fer un tap, i hi ha molts motius, evidentment, econòmic també, evidentment, li tripliquen el sou, és que clar.
2: Sí, bueno, jo...
0: crec que aquest és un tema important.
2: Molt ràpid, pel tema del futbol femení en general, per tancar, jo crec que hi ha un factor molt important, que és un esport amable. Sí.
0: Les jugadores no fan comèdia.
2: On no hi ha trampes, ni violència, no ni barrenades. Llavors, jo crec que aquest factor és molt més important del que ens pensem.
1: És pur. És més pur que el masculí.
3: No ha arribat la picaresca, és cert.
2: No, bueno, i és més...
3: O perdona, quasi no ha arribat.
1: Sí, hi ha una mica, però no és bruta.
2: És molt senzill. Sí. És més esportiu. És molt senzill.
3: És més veritat.
2: Respecte a l'Èxia.
1: No hi ha Vinícius, per exemple.
0: Hi ha picardia. L'altre dia, per exemple, la Papi León tenia que canviar-se les sabates
1: i li diu... I l'altre tira a terra.
0: Li diu a la Cata, tira a terra, que necessito un minut.
1: Increïble, això.
0: I l'altre surt... Ostres, i ens ho vam creure perquè portava com una vena, com un...
1: Un embenatge, no, la cama.
0: Sí, com si hagués tingut una petita lesió.
1: A veure, Ernest, deies.
2: Respecte a l'Èxia. Bueno, jo cada vegada que veig que el Barça acomiada una llegenda, em retorna com una glopada el 5 d'agost de 2021. Però això segur que sóc jo.
1: Leo Messi.
2: Això segur que sóc jo. Però és veritat que aquesta vegada no veig que el Barça realment està fent un esforç per acomiadar-la bé, sí, perquè tot sigui friendly.
1: A veure demà a les 11, no?
2: Però té bona pinta. Sí. Sí, té bona pinta i, a més, és comprensible el que està passant. És a dir,
0: ell ha fet un vídeo que és preciós.
2: Ell ha fet un vídeo que és preciós.
0: Encara que et faci ràbia que se'n vagi, a mi em fa ràbia sí, que se'n vagi. Per tant, però no només ho entenc, sinó que m'emociona veient el vídeo dient...
2: No, i dins del dolor, jo crec que estem arribant a una situació, jo crec, pacífica, d'un adeu que està gairebé pactat. Les dues parts l'entenen i segurament a les dues parts els hi convé. El Barça no podia igualar les condicions d'allargar la carrera de l'Èxia en el temps, en la quantitat i fins i tot en el lideratge. No li podia donar aquests tres factors.
1: Molt d'acord,
2: Doncs els demana legítimament. I, per tant...
3: I provoca una certa regeneració social dins del vestidor. La qual cosa no és dolenta.
2: Jo crec que les dues parts, diguem-ne, han arribat a una intente final amb tot això. Ara bé, aquí hi ha un tema que una altra vegada no s'està parlant. Una altra vegada.
1: A veure.
2: Que és, algú em pot explicar què farem amb l'Èxia quan es retiri? O sigui, podem dissenyar que d'alguna manera el London Club aquest, o la meva tia de Sud-àfrica o de l'altra part del món, no es quedarà el patrimoni d'Alexia? No, esteu rient, però Leo Messi quan es retiri no serà nostre.
0: Perdona, però si s'ha comprat el xalet del costat per poder venir a viure.
3: Després de la Rapinoe, que és la jugadora més decisiva...
0: Perquè formarà part del nostre paisatge vital.
3: De la història del futbol femení.
2: De moment, el sortir va guanyar un Mundial. Aquí hi havia gent que deia, està acabat, que bé, no sé què. Mireu, un Mundial, ja per començar. Per començar a tenir un Mundial.
1: Però l'Èxia al final del vídeo diu, tornaré. Vull dir que ella té intenció, entenc. Espero que el club també la tingui, com dius tu.
2: Llavors, a mi m'agradaria molt que aquesta vegada, home, el patrimoni d'Alexia retirada, que és una icona al món quan estigui retirada, perquè pels motius que ha exposat molt bé el Lluís, Alexia serà importantíssima quan ja no jugui futbol. Serà patrimoni del futbol mundial. I no ha pogut ser una One Woman Club, ho entenc, perquè a més ja ho acabem d'explicar el perquè i s'entén, i el Barça ho ha fet bé, i ella ho ha fet bé, i no hi ha problemes, però, home, què és i de qui és Alexia quan es retiri, per mi aquesta qüestió...
1: Hauria d'acabar claríssim, no?
2: Bueno, això hauria d'estar sobre la taula, parlant-se tranquil·lament, com un factor més.
1: Clar, què vols quan et retiris? Pensa que això és casa teva, tu mateixa, no? Vinga, parlem.
2: Bueno, tu mateixa i fins i tot, home, dissenyem un pla.
1: Dissenyem-ho, sí. M'agrada aquesta idea, tens raó. Hola, Roger Saperes.
4: Què tal, París, eh? Bona nit.
1: Què tal, bona nit. Has estat mirant, clar, estem parlant que Alexis és una icona mundial, doncs anem a veure quin impacte ha tingut al món l'anunci oficial del seu adéu del Barça, no?
4: Sí, hem estat revisant els principals webs, mitjans de tot el món, i fan referència, evidentment, a la notícia de l'adéu d'Alexia del Barça. Comencem per França, diari L'Equip. La doble pilota d'or Alexia Putellas deixa el Barça després de 14 temporades. Diu, el Barça dirà adéu a una de les seves icones i llegenda. L'emblemàtica capitana blaugrana s'acomiada del club a final de temporada. També a Portugal, diari esportiu, a bola, al final d'una història perfecta, fent referència també al vídeo d'Alexia Putellas, la internacional espanyola, posa punt i final a una història de 14 anys amb 30 títols. Als Estats Units, The Athletic, el Barça anuncia que la doble pilota d'or Alexia Putellas deixarà el club a final de temporada. I diu, compta amb aquesta sentència, ella és la jugadora més icònica que ha tingut mai un equip femení. Diu The Athletic...
1: Juntament amb Rapinoe, estic d'acord amb el Carrasco, segurament, no?
4: Sí, sí, jugadora nord-americana que ha estat referència durant...
3: La Rapinoe va ser més pionera i aquesta ha estat més continuista.
1: Segur, segur.
4: Anglaterra, The Times, aquí escombren cap a casa sobre el possible destí, evidentment, d'Alexia Putellas. Diu, a London City, relacionat amb Alexia després d'anunciar que marxa del Barça. I afegeix, el club no nega estar en la cursa per signar la jugadora, pretesa també pel PSG i per equips de la Lliga Americana, diu el diari The Times. A Itàlia, la Gazzetta dello Sport, la fi d'una era. Alexia Putellas deixa el Barça després de 14 temporades i 38 títols. I a Alemanya, el diari Bild, diu, bomba al món del futbol. Notícia bomba al futbol femení. Alexia Putellas, dos cops guanyadora de la pilota d'or, deixarà el Barça al club de la seva infància després de 14 anys. L'excepcional jugadora i capitana històrica del Barça s'acomiadarà oficialment en el darrer partit contra la Reial Societat aquest dimecres.
1: Increïble, fent la volta al món. És que era impensable, això. O sigui, ara parlàvem amb Marta Corredera que el 2012, que això és fa 4 dies, ja sé que han passat 14 anys, però és fa 4 dies, el 2012 jugaven de forma...
4: gairebé clandestina.
1: Clandestina contra l'Arsenal, el primer partit de la història del Barça femení a la Champions, el 2012. I 14 anys després, el Barça ha jugat 7 finals, 4 títols, i dona la volta al món una notícia com aquesta.
0: Però després, és brutal. Que ella, a part d'una futbolista excepcional, és una persona molt brillant. Com a ser humà, és extraordinari.
1: Molt intel·ligent, Màrius.
0: És molt intel·ligent. Molt, jo he tingut ocasió de veure un partit de futbol del Barça, amb 3 o 4 amics i ella. I em sento privilegiat. I em sap greu haver-me comportat com el que sóc, que
1: no
0: és un
1: fotis,
0: petit bàrbar
1: no
0: culer.
1: Fotis,
0: sí, no. I ella, o sigui, em mirava i em dir, no està bé, aquest senyor gran no està bé, però val, primer...
1: Reia?
0: Va
1: riure algun moment?
0: Al principi estava preocupada. Sí, vaig veure que estava preocupada i vaig pensar, Màrius, para una mica, perquè estàs...
1: No et coneixia, no.
0: I, però després, ella, quan feia un comentari i tal, era brillant. Sabia llegir el partit. I això, diràs, home, i tu no saps llegir-lo? Escolta, jo hi ha vegades que em ceguen els colors i, si no, no m'interessaria aquest esport.
1: Tribunero,
0: però ella era capaç de posar-hi aquest punt de pausa d'una persona que és d'aquest món.
3: I de distància, sense filles ni fòbies. Perquè al final tenim jugadors que ens agraden, jugadors que no ens agraden, inclús propis. I aquestes persones que es distancien i que miren en perspectiva allò que està succeint en directe, és meravellós. Si a sobre entenen de futbol...
0: És un ser humà
1: excepcional. És que si ets un futbolista excepcional, has d'intentar deixar les emocions a un costat quan jugues, i entenc que això també t'ajuda quan estàs veient un partit que no et pot la rauxa com el Màrius, i ella també sabia llegir molt bé des de la televisió del futbol. Que bé, mira, t'envejo en això. M'agradaria algun dia veure un partit de futbol amb Alexia Putellas.
0: Aquesta foto la tinc a Instagram, perquè no us penseu que ara m'he marcat aquí.
1: Però no. Tres quarts de dotze.
0: Una medalla que no em corresponia.
1: 3:45. Fem una pausa, vinga, i ara seguim parlant de moltes més coses, perquè, per exemple, tenim data per les eleccions a la presidència del Madrid, 7 de juny. Diumenge 7 de juny. Ja és oficial, just quan el papa Lleó XIV va a Madrid, o sigui, hi haurà la visita celestial i l'ésser superior intentar tornar a ser president.
2: Sí, i l'altre, l'ésser inferior, va fort.
1: M'està agradant molt.
2: Va fort.
1: T'estic dient una cosa, m'està agradant molt Enrique Riquelme, quan el sento parlar.
2: I, com diuen ells, hay partido.
1: Sí?
2: Hay partido.
0: Jo crec que no, però bueno.
2: Hay partido.
1: Hay partido. Ara ho veurem. Ara seguim.
5: Tu diràs, amb Aleix Pariser. A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
6: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
7: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
8: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
9: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
10: Les notes del nen, les obres a casa...
9: El manteniment del cotxe...
10: Ah, no, això no és cap càrrega.
11: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot Ponés.
12: Peugeot.
13: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: 12 i les 12. Aquí seguim amb Màrius Carol, Lluís Carrasco, Ernest Folk. Us recordo que el millor servei de taller Volkswagen és a Sarsa Volkswagen. Si tens un cotxe Volkswagen o una furgoneta Volkswagen, no ho dubtis. Cap al taller de Sarsa Volkswagen, a Sant Cugat, a Terrassa, a Granollers, a Manresa, a Castellà i a Vic. Avui hi ha hagut l'adeu d'Alexia Putellas, n'hem parlat més d'una hora, en aquest t'ho diràs, i avui també hi ha hagut una reunió entre Joan Laporta i Xavi Pascual, l'entrenador del Barça de bàsquet. Hola, Dani Aguilar, què tal?
1: Hola, Aleix París, bona nit.
0: Què tal, Dani? A veure, com ha anat aquesta reunió? Què en sabem?
1: Reunió que s'ha produït abans de l'hora de dinar, reunió que suposava l'últim intent, d'alguna manera, per part del club, de convèncer Xavi Pascual que recapacités de la seva decisió de marxar cap al Dubai, i segons sabem, no hi ha hagut aquest canvi d'opinió de Xavi Pascual. Per tant, si s'acaba completant tot plegat, Pascual deixarà el Barça aquest estiu, marxarà cap a Dubai, com ja havia decidit fa ben bé un parell de setmanes. De fet, fonts properes a tot plegat ens explicaven ja abans d'aquesta reunió que tot plegat arriba tard, que aquests moviments d'última hora arribant tard, i que, diguem-ne, que aquests moviments del més alt nivell s'haurien d'haver fet abans, segurament, que Xavi Pascual hagués pres aquesta decisió de marxar cap al Dubai. I el que també sabem, ja de fet ho deixava entreveure el president Laporta en declaracions de fa uns dies, aquesta reestructuració de la cúpula esportiva, la més que probable sortida de Juan Carlos Navarro i també la possible sortida de Mario Bruno Fernández, que són els artífexs, o com a mínim els directors esportius que han confeccionat les plantilles els últims anys al Barça.
0: Per tant, hi haurà una regeneració brutal de la secció, eh?
1: Sí, a RAC1 consta, de fet, que ja s'ha parlat amb altres directors esportius o amb altres persones que podrien assumir aquest càrrec i ocupar aquests càrrecs de planificació de la direcció esportiva o de la parcel·la esportiva. Perquè, clar, també hi ha una cosa, Aleix, que estem a 26 de maig i la feina s'ha de fer. I el tema és qui la fa.
0: Ja, però això comença molt tard, no? Comença al setembre o a l'octubre, la Lliga, o no?
1: Però la gent està fitxant ja. La gent s'està movent ja. D'aquí 2-3 setmanes hauries de tenir clar quina plantilla tens a temporada que ve, com a mínim les línies mestres. Qui està prenent aquestes decisions al Barça de bàsquet? Si, pel que ens arriba, insisteixo, la sortida de Navarro, ja no es confia, diguem-ne, en Juan Carlos Navarro per construir les plantilles. Llavors, doncs això estaria bé saber-ho i amb la temporada per acabar.
0: És cert que tu has explicat que hi ha dos o tres jugadors que estaven fitxats, no?
1: Quatre
0: estan fitxats.
1: Mike James, Josh Nibo, Moses Wright i Oliver Nkamoah. El joc interior està pràcticament resolt a la posició de Mike James a l'1, que són tots jugadors, per cert, que arriben de la mà de Xavi Pascual, perquè els demana Xavi Pascual.
0: O sigui, estaven fets pel projecte Xavi Pascual, sí. I ara se'ls trobarà el nou entrenador.
1: Correcte.
0: Per tant, la reunió d'avui ha servit només perquè els dos amics marxin de bones maneres. No?
1: Escenificació. Pel que sabem, és escenificació del que pugui... De la manera que pugui sortir Pascual. Hores d'ara no hi ha cap canvi d'opinió.
2: Però com a escenificació és sorprenent, no? Perquè no sé qui ha muntat aquesta reunió, però és una reunió en la qual el que surt perdent és el president. Perquè és qui rep el no. A mi m'ha sorprès que hi hagués aquesta reunió, perquè clarament la situació era irreversible i simplement el que fa el president és rebre el no.
3: Però és que el president no pot exercir de president.
0: És electe, no, de moment, fins a l'1 de juliol.
3: És president electe. Aleshores tampoc rep un no. El president del Barça això fa just en aquest moment.
2: Tens raó, però això és un tecnicisme.
1: Estic d'acord.
0: Sí, però de cara a la galeria és cert, no, que
2: tens raó, però això per la gent és un tecnicisme. A mi m'ha sorprès que no es protegís més la figura del, tens raó, futur president, perquè clarament és una reunió on simplement el que es va és a confirmar el no.
1: Sí, també segurament per la figura qui és Xavi Pascual. Estem parlant de Xavi Pascual. Estem parlant de l'entrenador de la segona Eurolliga. Estem parlant de l'entrenador que té 2 anys més de contractes signats pels quals havia de reconstruir tot plegat. I clar, és que la cosa ha sortit molt malament.
2: No, i és un entrenador que surt del laportisme. O sigui, és un entrenador que representa el laportisme. Per això és una marxa dolorosa.
1: Fa ni un any d'aquella famosa entrevista a Mundo Deportivo, no?, en què tot són lloances, i diu, només fa falta que em truqui el president Laporta perquè és el millor president, etcètera, etcètera. Doncs d'aquí a allà, d'allà a aquí, han passat moltes coses.
3: Tipus de concordança, deia el Màrius, crònica d'una marxa anunciada, aquesta és una altra crònica d'una marxa anunciada, igual
4: sí,
3: que
4: estava cantat.
3: I que també facilitarà una regeneració de la pròpia secció.
0: Clar, que volen apujar el pressupost, ho volien fer amb Xavi Pasqual, al final, pel que sigui,
3: no
0: marxa...
3: Però... No segueix Juan Carlos Navarro, no sembla ser que el directiu responsable, Josep Cubell...
0: No seguirà tampoc.
3: Que tampoc seguirà. Tampoc. Amb la qual cosa és l'oportunitat també de fer una regeneració sencera de la secció i d'apuntar noves fites.
0: I amb un petit augment de pressupost, que pot ser interessant per fer una plantilla millor.
3: Un petit d'un 20%.
0: 8 milions, sí. Per això, de 28 a 36,
3: és
0: no?
3: És més d'un 20%.
2: Esteu dient crònica d'una marxa anunciada, voleu dir crònica d'una marxa anunciada des de fa 5 minuts, perquè...
3: No, Xavi Pasqual ja se sabia que...
0: Fa un parell de setmanes o tres, no?
4: Tenia pràcticament el contracte assignat a Dubai.
2: Perdoneu, repeteixo. Estem parlant d'un entrenador que és el nucli del laportisme. Per tant, quan ha decidit marxar? Fa un mes... és això, fa 5 minuts, o sigui, és la crònica d'una marxa anunciada fa 5 minuts,
3: ho
2: parleu com si fos una cosa normal.
3: Perquè fa 5 minuts ha fet públic una cosa que ja havia anunciat prèviament.
2: Jo crec que el que és una crònica anunciada és la crònica de la decadència anunciada d'aquesta secció. Això sí que és la crònica anunciada. Per què? Perquè és una secció que li podem anar donant totes les voltes que donem i ens enganyem i diem ara regenerarà, perquè aquesta, la paraula regeneració ja l'he sentit no sé quantes vegades. És una secció que no pot competir. I el problema el podem afrontar ara, demà passat, però és una realitat pel pressupost del club. O sigui, aquest club no pot alhora aixecar la secció de futbol després de tot el que ha passat, i aixecar la secció de bàsquet i mantenir una sèrie de seccions en un nivell competitiu igual. Pot tenir secció de bàsquet.
3: Que no t'agradi la paraula regeneració, jo crec que és una excel·lent notícia que la secció de bàsquet es regeneri. De que Juan Carlos Navarro no segueixin, de que hi hagi un nou projecte...
2: Però ara que marxi Xavi Pasqual,
3: que vingui un nou entrenador,
2: que marxi Xavi Pasqual,
3: que canviï part de la plantilla també sigui nova i que està el director responsable...
2: I que marxi Xavi Pasqual, li diem regeneració? Sí. És estrany.
4: De totes maneres, és estrany, com a concepte de regeneració.
3: Jo ho veig amb sentit positiu i tu veus com la crònica d'un fracàs.
2: Jo no dic una crònica d'un fracàs, jo dic que és una secció que no pot competir, tal com està l'economia del club.
3: Estava competint, sí, per sota del que s'esperava de la secció, per això hi ha tots els canvis que hi haurà.
4: Però, escolta,
2: tu creus que és per això?
4: Jo també us dic una cosa. El bàsquet, que és molt divertit de veure, i jo sóc abonat i tal, però entenc que no té cap sentit res del que està passant al món del bàsquet. O sigui...
0: NBA, Europe i tot
4: no,
0: això?
4: No, escolta, per exemple, Dubai, què fa Dubai jugant?
0: Tel Aviv, Maccabi, Tel Aviv...
4: Bueno, més allà de qualsevol considera política, aquests formen part del paisatge, perquè aquests hi són des que tinguis de raó.
0: No, ho dic pel que ha passat últimament, però sí, va.
4: Ara, hi ha més coses. O sigui, el Barça, per exemple... El Howards del bàsquet també el té.
0: Acaba de guanyar l'Eurolliga Júnior.
4: Sí, fantàstic. Contra el Madrid, fantàstic. I tot l'equip se'n van, tot l'equip sencer, sense deixar un euro caixa, se'n van a jugar a la NCAA, vale? Que són, diguem,
0: les prèvies de l'NBA.
4: Quan tu tens un futbolista, un jugador de bàsquet que triomfa, agafa i et venen els americans i diu, això és nostre. I el món calla. I no paguen. Sí, és bastant raro tot això. Sí, tu no pots fer planter, perquè el planter s'està regalant als americans.
1: Això s'ha de regular d'alguna forma.
4: Bueno, escolta, s'ha de regular. Però qui porta el bàsquet? Però aficionats? No, no, sí, no. Tot això, t'ho dic en sèrio. El món de la FIBA, el món dels clubs i tal... No. Algú ha de dir, escolta, que m'estan robant la cartera.
2: No, Màrius, és que quan dic que el Barça de bàsquet no pot competir, ho dic per tots aquests factors que estàs dient, no pot competir en aquest context. Per cert...
4: I anem a buscar jugadors de bàsquet extraordinaris. Un d'ells ja de 36 anys també, perquè els fixem amb unes edats que escolta, el que no s'aguanta els pets
2: per cert
4: coseja d'un peu
2: per cert,
4: el que hem fitxat, per exemple, del Mònaco, quina edat
1: 36 anys farà ara?
4: 36 anys, una edat collonuda per començar-lo a veure.
0: Ha estat el millor aquesta temporada.
4: Per començar a veure, diguem, la fi del cagalàstic, no?
0: Hola, Marta Ramon,
3: un base que és una
0: meravella. Ara entrarem en altres qüestions.
3: Un base que és una meravella veure.
4: Sí. I tu creus que aquest tio aguantarà 80 partits com estan jugant?
3: No, 80 no ho sé, però que la temporada vinent donarà un bon rendiment, n'estic començant.
4: Escolta, quants jugadors del Barça excel·lents aquesta temporada han fet llufa pel camí? Per què? Doncs perquè tenen unes edats que la gent fa llufa amb el bàsquet, perquè el bàsquet és molt exigent, juguen molts partits, i si no tens una plantilla molt gran i tens una mica de sort, les trenquen.
3: 36 anys has d'estar molt ben cuidat.
4: No, no, el Vesely, no? Quina edat té el Vesely?
5: 36,
4: un moment. 36, vale, va, molt bé. En canvi, per l'altre, 36. Menys,
1: però 34, 35,
4: sí. Sí, clar. Sí, el seu col·lega txec, quants de té? El
1: Saturansky, 34,
4: 34, 35.
1: No, no, el titular tenia una mitjana de 34 anys. Això sí que era anunciat que segurament podia passar això.
4: En fi, jo que tinc ja una edat respectable, m'agrada molt veure que vas fent anys i continua la festa, però...
2: Home. Doncs per què? Doncs per què? Perquè no podem competir la divisió A, estem a la divisió B, i a la divisió B passen aquestes coses. Per cert, em passa una altra, que és la que volia dir, però no tenia ganes de trencar el teu meravellós monòleg.
4: Em que li costa diners, això.
2: Em passa una altra. Em passa
4: una mandra, anar a veure...
2: Em passa una altra, que és que el motiu pel qual se'n va Xavi Pasqual. Xavi Pasqual també se'n va per una qüestió econòmica. I perquè és...
4: No li paguen altres vegades més.
2: Doncs ja està... Doncs parlem d'això, doncs, clar, és que parlem d'això.
0: Però ell s'obre, dir... ell s'obre a mirar aquesta oferta astronòmica perquè, pel que sabem, no se l'ha escoltat quan tocava, se li van prometre una sèrie de coses que l'han fet anar a dir...
2: És l'ou o la gallina?
0: Què s'està fent aquí?
2: És l'ou o la gallina?
0: Què s'està fent en aquest projecte? Sí. Per què no m'escolten? Per què no em fan cas? Per què ningú reuneix amb mi? Llavors diu, hòstia, que tinc aquesta oferta a la taula, mira, me l'escolto. Vull dir que sí, és l'ou o la gallina, però...
2: És l'ou o la gallina, no ho sé, no ho sé.
3: Aleix, si els organismes mundials de l'esport no es prenen seriosament el tema àrab, vull dir... El Padel World Tour, l'àrab, és a dir, el del golf pèrsic, és el més potent amb diferència. El circuit de golf és el més potent amb diferència.
4: Sí, més potent, però estan fugint un darrere l'altre.
1: El Mundial de l'any que ve, si es pot disputar, és a Qatar.
0: De bàsquet?
1: El de bàsquet. Masculí 2027 és a Qatar.
3: Per tant, els petrodòlars, efectivament, s'estan portant les grans figures de totes les disciplines esportives cap allà, per crear espectacle des d'allà, cap al món, i no ens prenem seriosament, i ho mirem com una, com si fos un exotisme.
0: T'he de dir per això que
3: el futbol no... estigui més de la meitat de la temporada jugant en allà, no, ostres,
0: però no ho han aconseguit,
3: ens hauria de fer
0: Lluís,
3: pensar.
0: No ho han aconseguit del tot, Jo pensava que el futbol arrasarien, i de moment són les velles glòries allà a l'Arabia Saudita.
3: Però cada vegada són menys velles i més glòries.
4: Has d'anar a viure a l'Arabia Saudita, que t'ha d'agradar, i si veus passar algun míssil per dalt, doncs pensar que no tocarà.
1: Dit tot això, que estic molt d'acord amb moltes coses de les quals s'han dit, jo crec que és totalment compatible aquest escenari, un punt fins i tot apocalíptic per les tradicions basquetbolístiques europees, amb dir que s'ha gestionat malament els calés que tenia el Barça. El Barça no tenia 4 duros, El València ha arribat a una Final Four, amb un pressupost, jo considero...
3: Més petit.
1: Però amb un projecte, amb un entrenador, amb una manera de jugar, amb paciència, amb els jugadors que tocava... Jo sé que el València fins i tot a dia d'avui pot tenir més calés que el Barça, però...
4: Digo tot, és... i amb un pavelló que no
1: correcte.
4: Té res a veure amb aquest pavelló de primer.
1: Totalment, estic molt d'acord amb aquest factor diferencial, Màrius, d'acord, i el
4: que
1: provocarà...
4: És que
1: sí,
4: tenen mal gust,
1: sí, home. Però només el que dic és que és compatible dir el que estem dient amb l'entrada de tot aquest capital amb que amb els calés que tenia el Barça no s'han gestionat bé aquests calés. Jo crec que és com una petita tempesta perfecta que ens ha dut a, esperem-ho o no, per si el Barça guanya la CB no serà així, però si no serà la tercera temporada consecutiva, 3 anys sense títols estatals o continentals. I això, insisteixo, no passa des de l'època de Llaudet, pràcticament. Des de l'època en què el Barça pràcticament es dissol com a secció.
4: Són molt joves, explica-li això al Llaudet. Que
1: no ho sap, als anys 60, que pràcticament es dissol la secció perquè una directiva no se la creia. Doncs, i això ja per les estadístiques, són números, són dades, no són sensacions. 3 anys seguits, esperem que no, tant de bo es guanyi la Lliga. Tant de bo,
3: en aquest cas no és tant perquè la directiva no s'hagi cregut, sinó perquè no hi havia un duro.
4: No, i perquè no s'han fet bé les coses. I perquè no s'han fet bé les coses.
3: Diguem-ho tot, vull dir, si no estem... Des que la porta va guanyar les eleccions no s'ha aconseguit entrar amb la regla de l'1-1. I la regla 1, com tu comentaves, Aleix, afecta absolutament tot, els gols, però és culpable de tots els mals del club.
4: Sense dubte.
3: I el Barça ha portat molts anys sense un duro.
4: Escolta, que el Barça tenia un pressupost que eren 36 milions, devia ser...
1: Fregava els 30. Menys. 20 i llargs, posen.
4: Bueno, amb 30 milions, escolta una cosa, pots ser un equipet,
1: Sí, sí.
4: Ara... Has de trobar oportunitats, no anar a l'últim i anar a buscar...
2: En canvi...
4: I fer apostes no equivocades. equivocadíssimes algunes d'elles, eh?
5: Encara que hem tingut sort, la doble lesió de la Provítola, és a dir...
1: Sí, però estic aquí estic on, és el que diu el Màrius. Si tu fas una plantilla
4: tens, tens
1: que freda...
4: Tens un jugador que et costava pràcticament 4 milions. El 20% de la plantilla.
1: Sí, sí, que no tenia, i que no tenia el rendiment que tenia, que és Vilenar Gómez. Però sí, si és que malauradament es deia al principi de temporada el teu quintet titular frega els 35 anys. És una qüestió estadística que segurament tindràs lesions una miqueta més complicades. Dit això... el que s'està fent de cara a la temporada que ve no és dolent, eh? Vull dir, s'ha fitxat Mike James, estic d'acord, Marius, que té 30, vora 36 anys. Els dos pivots que s'han incorporat, crec que cap dels dos en tenen 30. S'ha fitxat un alepivot, que en té 20 i pocs. Bé, s'està intentant canviar les coses, però clar, m'agradaria saber...
0: Amb quin entrenador i amb quina direcció esportiva, no?
2: A mi una cosa que em fascina, Damià, és que tenint en compte que ens aproximem...
1: Dani.
0: Damià Aguilar és el de Catalunya Ràdio.
2: Sí. Perdó, Dani. Dani, sí, ja ho sé que es diu Dani. Sí, sí.
1: No pateixis.
2: Perdó, em faig gran.
3: Que
2: ens acostem...
4: Si el pròxim dia torna a dir Damià, tu digue-li que sí.
1: És perquè li tinc confiança, que li dic.
2: Ara s'està venjant el Mari. Dani. Ens estem apropant a la tercera temporada en què potser no guanyem res, i en canvi el soroll social el soroll social és
0: està dormit al palau, no?
2: És baixíssim.
1: Anestesiat.
2: Llavors, quan en una altra època, diguem-ne, per molt menys hi hauria hagut una revolta.
3: Hi hauria
2: hagut una revolta. Llavors, la meva pregunta, Dani, és què passa? Per què passa?
3: Palau és un... És una atmosfera diferent.
2: Sí,
3: eh?
2: Sí, sí.
3: És una república independent. Però
2: perdoneu. He fet una pregunta...
3: Les reaccions del Palau no són les del Camp Nou.
2: He fet una pregunta a l'especialista, que és el Dani.
1: Però
2: llavors...
1: per mi una cosa és conseqüència de l'altra. Quan hi ha desencís per part dels projectes, és inevitable que a poc la gent va perdent una miqueta aquesta passió per la secció. Crec jo, pel que he experimentat jo en aquest, malauradament, arc, que és el que m'ha tocat viure des del 2023 fins ara. Llavors, és una cosa que es va contagiant. I la secció del Barça de bàsquet, a part que el futbol, jo crec que la futbolitis ens està conquerint a tots els espais del món, més enllà d'això, hi ha 4.000 persones o 4.000 i escaig que són fixes, que són les de tota la vida, i d'altres que els hi agrada sobretot quan les coses van bé. I quan no van bé, clar, quan no va bé una temporada, però l'enganxes a la següent, dius, vinga, però quan el vas anestesiant, quan aquesta massa social va perdent força, va perdent passió, va perdent estima, va perdent...
3: Quantes vegades hem jugat aquesta temporada amb el Madrid?
1: Quantes?
3: Quantes vegades hem jugat amb el Madrid aquesta temporada?
0: Les dues de CB, les dues d'Eurolliga i...
1: Sí, no, quatre.
0: Quatre només. A la Copa i a la Supercopa no s'han trobat?
1: No. El Barça no va jugar a la Supercopa.
0: És veritat. I a la Copa...
1: Si no jugues títol, segurament la gent tampoc té, no?, molta passió per seguir-te.
0: I a la Copa va caure quarts al Barça, primeres de canvi.
1: No, a semifinals. El Barça va caure a semifinals. Sí, contra el Baskonia, ho estic dient.
3: Els últims dos anys em sembla que només han guanyat una vegada.
0: Sí, contra el Baskonia, que va estar a punt de guanyar.
1: En Xavi Pasqual.
3: En dos anys.
1: Al Movistar Arena.
3: I haurem jugat 10 vegades.
1: Sí.
0: Bé, en seguirem parlant.
3: Estan frustrant, eh?
0: En seguirem parlant, Dani.
1: I això, perdó, per rematar-ho, això que deia l'Ernest, per mi és el més trist de tot, mira què et dic. Per mi, el fet de que vosaltres ho heu viscut, tots, però vosaltres potser que teniu una miqueta més d'edat, heu viscut el que és l'orgull de ser del Barça de bàsquet, de ser un gran d'Europa, d'anar per Europa a les pistes del Panathinaikos, de l'Olympiacos, del Madrid, no?, del Maccabi, i aquí està el Barça.
2: No hem viscut això, Dani. Hem viscut una cosa molt més bèstia. Hem viscut un moment del Barça en què era l'únic orgull.
1: Sí, senyor.
2: O sigui,
0: el de bàsquet.
2: L'orgull del bàsquet era molt superior al del futbol.
1: Sí,
2: imagina.
1: A mi això és el que més greu em sap.
3: Moltes vegades vasos comunicants, eh? Això també és una cosa rara. O sigui, a vegades ens agafàvem al bàsquet...
5: Com
3: perquè
5: funciona una secció, no funciona l'altra.
3: Necessitàvem allò...
5: I al revés.
3: 5 minuts d'il·lusió, eh?
6: Bé, el que ha passat amb el femení, també.
1: Sí.
6: Amb aquests anys a Europa, que el masculí s'estava arrossegant i que anava amuntegant les tragèdies, i tenies el femení que estava guanyant Champions.
3: Però és que el femení, aquests anys, a part de guanyar Champions, estava fent una cosa, que era... estava fent barcelonisme. O sigui,
0: eixamplant la base.
3: Clar, això és bàsic, eh?
6: Sí.
3: I sentir orgull de club, etcètera, no? Sí. Al final...
5: I com en el cas del bàsquet, amb públics diferents, perquè el públic del femení no és exactament igual que el del masculí, igual que no és exactament igual que el del Palau. Estem parlant d'aspectes de barcelonisme que en algunes coses no són coincidents.
0: A veure si evoluciona. Per cert, avui s'ha reprès aquell partit pendent,
1: sí,
0: de la penya amb l'Unicaja.
1: Sí, ha guanyat la penya 95-74. Compte que en funció de com podem tenir uns quarts de final penya-Barça a la CB. Hi ha guanyat també el València a Saragossa 86-98. Li queden un parell de partits al Barça. El divendres en jornada unificada contra l'Andorra. I el diumenge va sol aquest porro monumental de l'ACB, que foten un partit després de la jornada unificada, el diumenge contra el València.
0: Aquest Barça-València és al Palau?
1: Sí, a les 7 de la tarda, que dirimirà, jo crec, o pot definir exactament en quina posició queden uns i altres.
2: L'altre problema és que la temporada regular de l'ACB no li interessa ni el que l'organitza.
0: Sí, no, és llarguíssima.
2: El que organitza no l'interessa.
0: Sí. Ara, pot ser un bon...
1: Com a mínim no s'hi fixen bé, perquè si no...
2: Clar, perquè si no farien una altra cosa.
0: Aquest diumenge pot ser un bon plebiscit al Palau, a veure com respira el Palau, no?
1: És interessant, clar, és que pensa que fa molts dies que el Barça no juga a casa. Molts dies, fa ben bé un parell de setmanes, sí, si no m'equivoco,
0: que està tot el soroll amb el futur de Xavi.
1: Clar.
5: Però jo crec que amb expectativa positiva, perquè els canvis sempre fan il·lusió i és evident que arriben canvis.
0: No, tant de bo, i que el Barça acabi ben posicionat tercer, quart a la Lliga regular i pugui tenir un bon playoff. Podria haver-hi un Barça-Penya.
7: Si guanya el Barça, pugem algun...
1: Sí. El Barça fins i tot pot arribar a ser segon ara mateix. Sí. Hi ha Múrcia, València i Barça en aquella lluita.
7: Perquè estem a un partit del València.
1: El Barça està empatat ara amb el València.
0: I el Barça-València diumenge, al Palau. Vull dir que imagina't.
1: Sí.
0: Bé, gràcies, Dani.
1: Fins ara.
0: Vinga, adéu-siau, una abraçada. Aquí tenim a la Marta Ramon. Ara parlarem un moment de Mercato, perquè Deco aterratge de Londres avui. Abans, tenim un... A partir d'avui, que ja estem fent el compte enrere cap al Mundial, tenim un regal molt xulo i una promoció molt xula aquí al Tu Diràs. Es diu Wonder Goal. L'estrenem avui. És, atenció, la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. Sabeu qui és Mr. Wonderful? Aquell de les tasses, de les frases...
6: Sí,
0: tothom té alguna cosa.
5: De les agendes, de les bosses de viatge.
0: Sí, estoig i aquestes coses. Doncs atenció, perquè Mr. Wonderful s'ha inventat el Wonder Goal, que és una col·lecció sorpresa, perquè en compres i no saps què et toca, d'un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Són caixes cegues, diguem-ho així, i tu les compres, obres, i et trobes això, un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo. I cada bolígraf esborrable té una capibara amb una selecció del Mundial. N'hi ha 15, no?, de capibares, i 15 Wonder Goals. Doncs això, a partir d'avui estrenem aquesta promoció i estigueu atents perquè pels més petits de la casa, jo crec que això els encanta, perquè aquests bolis que s'esborren ara s'han posat molt de moda, aquests bolis que tenen cap d'animal. Doncs ara són Wonder Goal amb capibares.
2: Jo n'he vist una d'aquestes capses i a les famílies que li arribi una d'aquestes capses i si hi hagi més d'un germà, hi haurà una crisi.
0: Estic molt d'acord.
2: Ja t'ho dic.
0: Estic molt d'acord. Sí. Doncs això, uneix-te a la febre de Wonder Goal, una col·lecció mundial que estrenem aquí gràcies a Mr. Wonderful i al Mundial de Futbol. Estigueu atents, que sortejarem algunes capses de Wonder Goal. A partir d'ara, tu diràs, ara que queden molt pocs dies perquè arrenqui aquest Mundial de Futbol. Abans d'anar amb el Barça, m'agradaria que féssiu un comentari. Estic obrint un meló que és perillós, però perquè vull que sigui ràpid, però m'agradaria que féssiu un comentari d'això que va passar ahir.
8: And now, a leader, a winner, a footballing genius, history maker, game changer, 6 Premier League titles, a treble, record shattered, memories that will last forever.
9: But more than the trophies, he gave us belief, passion, and football we could only dream of. Manchester, get on your feet, raise the roof for our manager, our champion, our legend, Pep Guardiola!
0: Crec que és la presentació més bèstia que he sentit d'un entrenador de futbol en un homenatge. Increïble, de tot.
2: És que no és un entrenador de futbol.
0: No, per ells és...
6: És un mite.
0: És una icona, un líder, una llegenda.
7: Parlàvem de
0: un comentari ràpid i
7: tornem a tenir un altre que és el més llest de la classe. Que, al final, la vida és això,
0: Què us va semblar, això que vam fer ahir? Mishima, Michael Jordan allà apareixent, els títols, no? Icones portant els títols. Que és que va ser un muntatge, Ernest.
7: És que passa.
0: Jo no hi havia res.
7: Els anglesos, això de les litúrgies, ho porten bé.
0: Sí.
7: Si han aguantat aquella monarquia una mica que es posa i sembla que sigui qui sap què. Vol dir que allà hi ha una tradició amb aquestes coses. O sigui, quan tu veus... O sigui, l'únic lloc del món on la Guàrdia Reial porta aquella mena de cucurutxo al cap i en fi, en el segle XXI, què penses? Vols dir? No?
6: És com si portessin... Ves que només cal recordar, per exemple, si l'organització dels Jocs Olímpics de Londres 2012, com van organitzar tant la cerimònia d'obertura com la de Cluenda, amb tots els mites habidos i por haver, tots junts allà.
7: Inclosa la reina d'Anglaterra. Sí, sí, sí. És que, clar, van enredar hasta la reina d'Anglaterra. Vol dir que saben molt bé mesurar aquest tipus de coses, no? De vegades aquí ens costa una mica.
0: Ahir el Basté aterrava a quarts d'una de la matinada de la festa, entrava en directe al Tudiràs, explicava una mica com havia anat tot, i aquest matí ha acabat de... no, d'explicar això, que això es munta en 4 dies, Ferran Soriano, els Mishima volant, amagant-los, vull dir que... t'ho imagina't el que li va
2: muntar. És la figura més important d'aquest esport, si... si exceptuem Messi, però Messi està en una lliga, diguem-ne, més petita, etc., però de les grans lligues és la figura més important. I jo el que sento quan veig això és orgull de Barça. Sí, perquè...
0: però sembla més seu que nostre, mira què et diria.
7: No, home, no.
0: Veient allò d'ahir, sembla més seu que del Barça.
2: Perquè aquí, no. també hem tingut un problema amb això. No. Aquí hem tingut un problema, aquí hi ha hagut directives que disparaven contra Guardiola. Aquí, sí, aquí és que tenim un problema amb els nostres mites i figures i tot això. I Cruyff, sí.
7: Perquè però això és molt català, eh? Amb la guerra civil, sí. teníem el front, en fi, els dolents, i aquí ens estan matant de nosaltres. És a dir, que si el maig del 37 és un punt de bogeria. Estan allà, no? Sí. Aquesta cosa una mica caïnita forma part...
5: aquest esprit autodestructor dels catalans que diuen Marius,
7: de la nostra identitat.
2: I Cruyff, tristament, no? Cruyff, pare espiritual de Guardiola, perquè es va morir. Si no, hi hauria la ferida oberta. És a dir, es va acabar la famosa Guerra Civil perquè un dels seus membres va morir. Si no, encara hi seria.
5: No, i que em perdonin els puristes, però estem davant d'un cas claríssim que el deixeble ha superat el mestre. Guardiola, ho sento pels puristes, ha superat a Cruyff. Ha estat més rellevant i més decisiu.
2: No.
5: Jo, per mi, sí.
2: No, per una cosa...

0: El dissabte 6 de juny, el cel de l'Hospitalet de l'Infant s'omple de colors amb la Festa del Vent. Gaudeix amb tota la família d'exhibicions d'estels gegants, acrobàtics i fets a mà. Deixa't captivar pel jardí eòlic i viu la màgia del vent com mai abans. Hospitalet-valldellors.cat.
1: És difícil superar-ho. A mi amb Guardiola em passa una cosa, per això, que és, veient els anys que va estar al Barça com a entrenador i els anys que ha estat fora, penso, som un club malalt. Sí, això no és normal.
2: El fundador tenia un Hogwarts això... particular, que es deia d'Amsterdam dels anys 70.
1: Sí, també.
2: Per tant, ja va existir un Hogwarts. I en Hogwarts hi havia mestres molt importants com Rinus Michels i com altres personatges que van forjar d'alguna manera la forma de ser, de pensar i de fer de Johan Cruyff.
1: No et dic que no. Però tornant a...
3: Sí, estem malalts.
1: Tornant a Guardiola, home, 4 anys al Barça, 3 al Bayern.
3: 3 i 10 ara, sí.
1: I 3 i 10... Pues vol dir que tenim un problema.
3: Ara, 4 anys al Barça, 14 títols. Això és una mitjana de 3,2 o 3,3 títols per any. Vull dir, els números que va fer el Barça són irrepetibles.
1: Però què ens va passar?
2: Quan es va fer Cruyff? No hi ha més preguntes, senyoria.
3: No, però també a les 4 lligues seguides,
2: El futbol també són resultats, també són títols.
1: Però què ens va passar perquè Guardiola estigués tan poc de temps al Barça i perquè no tornés en cap dels moments en què va poder tornar i perquè ara ni es plantegi que torni. És a dir...
3: Els famosos ismes, amic Ernest.
1: Els ismes o la pròpia...
3: En aquella època, els famosos ismes.
1: Sí, però ara...
3: Accions socials de responsabilitat, guerres ara... intestines... Vull dir...
1: I saps què? Que és el club que més desgasta el món.
3: Bueno, perquè hi ha una pressió mediàtica sobretot i social que no hi ha a Manchester, és així.
2: Ernest, sobretot si ets d'aquí.
1: Sí,
3: no? I perquè aquí hi ha tertúlies diàries i allà no, és així. I també ho comentàvem, això. Allà ha viscut una mica més tranquil.
2: Que li preguntin a Xavi Hernández, que va patir l'entorn terrible que és el barcelonisme.
3: Per exemple.
4: Bé, l'entorn i l'intorn, però no caldria ara obrir tampoc aquesta...
5: I el contorn.
4: I el contorn també.
3: Bé, sort a Pep Guardiola en el seu any, o en els seus anys sabàtics, que, com li deia Jordan ahir, gaudeix del golf, que sé que li agrada molt, que prengui el sol, que l'haurà vist poc a Manchester, i que es foti uns bons àpats aquí de la cuina mediterrània catalana, que s'ho passarà molt bé, també. Així que molta sort i moltes gràcies pel que ens ha donat en aquests 10 anys Pep Guardiola, encara que sigui lluny. Anem a Deco. Ha aterrat avui de Londres, mira, precisament d'Anglaterra, després de sanificar... Fa servir el concepte escenificar, Marta, l'interès del Barça per fitxar Joao Pedro, no?
4: Sí, perquè és el que s'està fent, s'està escenificant aquest interès. És el segon cop en 10 dies que Deco va a Londres per acostar-se a Joao Pedro. Acompanyat per Bojan Kerkic, Deco ha volgut continuar avançant en els contactes amb els representants del davanter brasiler del Chelsea, que és l'alternativa a Julián Álvarez, el gran desitjat des de fa mesos. A l'aeroport del Prat l'han caçat alguns companys que feien guàrdia allà i Deco no ha negat els moviments per Joao Pedro, però tampoc li ha tancat la porta a Julián Álvarez.
6: De momento no podemos decir nada. Hay muchos jugadores que hablamos un poco su entorno para ver qué va a pasar.
7: ¿Creéis que el Chelsea estaría dispuesto también a negociar?
6: No lo sé. La verdad es que no hemos hablado de momento con los clubes. Estamos trabajando
7: un poco. ¿Julián también es una opción, Deco?
6: Ya veremos.
7: ¿Julián también es una opción, Deco? Simplemente en esa club todavía no habéis podido hablar, pero no sé si habéis podido hablar con el entorno de Joao Pedro. ¿A él le apetece, le gustaría la opción del Barça?
6: A ver, nosotros, yo conozco bastante el entorno de Joao Pedro, pero no es el tema este.
7: ¿Y no hay que cerrar puertas a Julián tampoco, Deco?
6: A ver, no, estamos empezando.
4: Estem començant, diu Deco, per tant, tot obert i alhora també esperant algun senyal de Julián Álvarez, que de moment no està responent a la proposta de renovació que li ha fet l'Atlètic de Madrid. Primer pas per pressionar per sortir aquest estiu. El que ja seria inequívoc, i és el que voldria el Barça, és que el missatge que enviés a la direcció a Matalassera fos que només vol jugar aquí amb Hansi Flick. El Barça vol un gest d'aquesta mena. De moment encara no en tenim notícies. El Barça, doncs, està jugant les seves cartes, teixeix la seva estratègia i des del club ens admeten que l'estiu serà llarg. El Barça saben que el fitxatge de Joao Pedro seria més assequible que no pas el de Julián Álvarez i tampoc descarten que, en cas que l'Atlètic de Madrid s'obrís a negociar, perquè Julián els diu que només vol anar al Barça, pugui entrar algun jugador a l'operació, com per exemple un Ferran Torres, que encara està pendent de renovar.
3: Tot i que té contracte fins al 2027.
8: De totes maneres, sí, és molt significatiu que el Deco vulgui parlar dels fitxatges del nou, no? Perquè lo lògic és que si tu vols aconseguir un fitxatge, no parles. Ah. Per què parla? Perquè, d'alguna manera...
4: Per pressionar.
8: Anant a Londres, estàs d'alguna manera
1: baixant el preu de Julián Álvarez.
8: Dient, escolti, és que tenim un plan B. Si, escolti, si no volen vendre el Julián Álvarez, però, si, tenim un altre futbolista.
2: Però la gràcia, Marius, és que no ho està

0: plantejant com un plan B, sinó que ho estan plantejant des del club en paral·lel. Estan fent moviments en les dues direccions al mateix temps. I, com si, i si, com diu la Marta, Ferran Torres entra en alguna de les operacions, ja sé que sembla una bestiesa el que diré ara, però jo no descarto els dos jugadors.
1: Jo, Pedro i Julián. És que ahir la Marta va explicar que s'ha descartat el central perquè confien molt en Gerard Martín i que ara van a per dos davanters.
0: Ah, amigo.
1: Que és la idea.
0: Ah, amigo.
1: Que a veure què passa amb Rashford.
0: Que són
1: també,
0: de característiques diferents. Tenen en comú que són dos jugadors que s'associen bé, que combinen bé, que juguen bé en equip, però tipològicament, morfològicament, un fa 1,70 m i l'altre 1,86 m. Un és molt més rematador i definitiu, però... tipo Lewandowski, i l'altre és més mòbil, tipo Ferran Torres. Amb la qual cosa seria del tot compatible tenir aquests dos jugadors. En aquest moment, impensable per un tema de preu, però en funció de les sortides que hi hagin, de si Jules Koundé, que si Ferran Torres, que si no sé què, jo per mi no seria una
2: cosa. És que per un moment escoltant he pensat que ens havia tocat l'Euromillones, sí, diguem, sí, no? Sí. Perquè,
0: clar, hi haurien d'haver sortides. Penso... Òbviament, hi haurien d'haver sortides.
1: Però el Barça, una inversió de 100...
3: No tantes.
1: El Barça, una inversió de 100-120 milions pot fer aquesta.
2: No, però perdona, Julián Álvarez i Joao Pedro amb 100 i 120...
1: No, és que t'estan demanant més de 120 per Julián d'entrada. D'entrada.
3: Aleshores n'hauries d'anar gairebé als 200.
4: I necessitem un porter. En tenim 62, però necessitem un.
1: Aquest és un bon debat, també.
4: No. O sigui, la llista de porters del Barça és descomunal.
0: No sé què creiem en Cochen i que pugem directament del filial. Qualsevol porter del filial per mi té més garanties avui que Chesney.
4: Home, és que el Chesney pot fer... Ara imagina't que té una lesió. A principi, tu has fitxat dos delanters extraordinaris, i dius, ara sí que ho petarem. I el porter té una lesió i surt aquest senyor que va tot el dia fumant pels autocars. O sigui, però què vols que et digui?
0: No podem continuar.
4: És que l'altre dia...
1: Cau simpàtic, però ha de ser el tercer. Ha de ser el tercer porter. Cau simpàtic i ha d'estar allà per entrenar-se.
4: Vale,
1: però tu has de jugar quan es lesioni, Joan, amb Cochen, o amb el Jacob Hachvili, que deia el Roura l'altre dia.
2: Però perdoneu un moment, quan ha sortit Chesney, que ha sortit molt poquet aquesta temporada, ho ha fet bé?
1: No, l'altre dia més talla, ja me n'hi zorroza.
4: Mai ha deixat la porteria zero, per Déu.
0: Poc
3: m'esperava, t'he de dir, parlant de Joao Pedro, que acabaríem parlant de Chesney.
1: Jo ja estic acostumat.
4: Encara recordo el tercer gol que ens van fer el València. Abans no es va tirar i se li va...
3: Però a veure, Màrius, si el Barça va anar a passejar-se, que només li faltava sortir amb xancletes i bermudes al terreny de joc. No era cosa de Chesney, exclusivament. És que anàvem allà, veníem de ressaca de Bad Bunny, saps?
4: Està bé, la ressaca del Bad Bunny ens sembla una cosa... En fi...
1: Gran concert, 21, a mi m'ha sorprès,
3: No m'interessa gens.
1: Nova York.
4: No sé per què entra amb caputxa, si no es vol fer monjo, que fa la seva família en caputxa. No ho entenc.
1: A la casita...
3: Estem obrint molts camins.
1: No hi aniries a la casita... A la casita VIP no hi aniries, tu a la casita VIP, allà.
4: Escolta una cosa. Anem al que anàvem. Escolta, jo... Resulta que tu dius, quants porters té el Barça? Feu un llistat.
1: A Howard n'hi ha uns quants que tenen bona pinta, però són joves, clar.
0: No, i has de confiar en ells. Clar, els has de començar a moure.
1: Jacob Hachvili,
4: Estralga,
1: que torna...
4: Alguns ja estan...
3: Eder Aller.
4: Ja estan de merecer, que diuen.
1: No, però és veritat que jo...
3: Ter Stegen. Parlant d'algú que torna.
1: És veritat, torna de sessió, clar. És veritat. És una patata, també.
3: Iñaki Peña.
1: Però Iñaki seguirà allà, no?
0: Aquesta es solucionarà.
4: No.
0: Tant Iñaki Peña com Ter Stegen estan en
1: clar, jo crec solució. Que estan més fora que dins, però s'ha de solucionar.
3: Home, clar, sí, això ho sap tothom, però s'ha d'acabar de rematar.
1: No, jo estic d'acord amb que Chesney és un tio que ha caigut simpàtic, però crec que el Barça no pot anar per Europa ni per la Lliga amb aquest segon porter, i que es pot quedar per premiar-lo una temporada més perquè té un sou molt baix, perfecte, però tu has de promocionar algú del planter si es lesiona Joan García.
4: Has de tenir un porter que et doni garanties de si es lesiona el porter de titular, aquest tio donar la talla. És que quan el veus és que... No sé, és que no me'l crec. Què vols que et digui?
1: De Joao Pedro t'agrada o no?
4: Tampoc l'he vist jo res que m'impressioni, però vull dir, si me'n parleu bé... No. Escolta, jo des de que sona aquest nom, miro els partits del Chelsea...
1: Que no s'ha fotut a Europa, per cert, Xavi Alonso l'any que ve no anirà a jugar a Europa.
4: Ha quedat novent, sembla.
1: Sí, Xavi Alonso agafarà el Chelsea sense jugar a Europa.
0: És un jugador que acaba d'explotar, que amb el Brighton va fer només 10 gols, que en el Chelsea la seva primera temporada n'ha fet 20, i sembla en progressió de convertir-se en un jugador important, i és el moment de poder aspirar un jugador d'aquestes característiques.
1: I de fer una aposta així, potser, no? Que encaixen els sistema fet. Clar. Bueno, a veure, pel, si no és un preu molt car... Mira.
4: Van pagar car, el Chelsea va pagar car.
1: S'han demanat 80, crec, d'entrada, no? S'han demanat 80, ja, clar, sí, d'entrada.
2: Castigat per Ancelotti, eh?
1: Sí, aquí hi havia un tema polític.
2: També és veritat que hi ha el factor Neymar, que... Bueno, que tot el show.
4: Que és una broma.
1: Serà un estiu llarg. Mira, parlant d'això del Mundial, us va agradar la llista de Vida de la Fuente?
4: Sí, força.
1: Sí, eh? Vull dir, Eric, jo crec que merescudíssim. Joan Garcia, crec que merescudíssim.
0: A mi m'ha creat un conflicte mental.
1: Sí?
0: Sí, del tot.
1: 8-0 amb el Madrid, és bèstia. No havia passat mai a la història dels Mundials.
4: I 10 catalans.
0: M'ha creat un conflicte
1: mental.
4: Jo crec que n'hi ha 10.
1: Bueno, 9 o 10, si són molts, sí.
0: M'ha creat un conflicte mental perquè jo emocionalment sóc català i només català. Sóc administrativament espanyol també, perquè això no s'escoge, sinó que te coge, i a més te coge com parlen els argentins, ja m'enteneu. Però clar, si no va ningú en representació del Madrid espanyol i van tants del Barça català, aleshores tinc un conflicte perquè ja em veig saltant en el sofà amb els gols d'Olmo. És que... la qual cosa em preocupa.
2: És que... No. És
4: bueno,
2: que...
4: Això forma pots, part de l'esquizofrènia, eh?
3: No. Pots posar la samarreta de la selecció catalana i aleshores igual...
1: No, que... t'explotarà el cervell.
3: És
0: que la convocatòria de Luis de la Fuente, si uníssim a Casado, a Marc Bernal, a Gerard Martín i a Valde, és que pràcticament seria la selecció catalana.
1: L'11 del Barça.
0: Seria la selecció catalana i podríem anar a guanyar un Mundial i immediatament després guanyar un Gamper. És que... amb el mateix equip, la qual cosa és meravellós.
2: És que el Lluís ha expressat molt bé el que és la paranoia actual d'una part de Catalunya amb la selecció espanyola, però és que t'has deixat l'altra.
0: Hi ha molta sinceritat.
2: No, perquè... Sí,
0: però... Jo abans m'ho mirava com qui mira un documental de foques i ara, de sobte, és una cosa que m'interessa, que m'interessa perquè està a les meves.
3: De foques.
0: O de la Sagrada Família.
1: Sí, m'he entès.
0: Amb distància.
2: Però és que el Lluís s'ha deixat l'altra part, perquè... La gran notícia no és els jugadors del Barça, això és una anècdota. La gran notícia que passarà a la història són el 0 del Madrid. I el 0 del Madrid provoquen una esquizofrènia contrària a l'altra part, que és que a la capital del reino estan meditant ser antirroja. O sigui...
0: Hem canviat els papers.
2: Tot... Tots
3: que potser al final ningú anirà amb la roja, no? Ni els d'aquí ni els d'allà, no?
2: No, tot s'ha girat completament. És a dir, jo tinc la sensació que hi ha molta gent de Madrid que vol que perdi la selecció espanyola. I que gent de Barcelona, que és independentista, vol que guanyi...
4: Escolta...
2: Vol que guanyi la selecció espanyola.
4: Si això passa, serà...
2: Bueno, sí, els seus juguen amb Espanya, no juguen amb... O sigui...
4: D'aquí 4 dies poden estar més esquizofrènics els de Madrid que els catalans.
2: Segurament.
4: Això crec que és una segurament cosa que ens ajudarà a explicar l'història futura als nostres nets. Què?
2: No, que hi ha hagut periodistes com Juanma Rodríguez que ja han fet articles, i van fer un article a l'ABC, si no recordo malament, explicant com el madridisme ja es desmarca d'Espanya.
4: Fan bé.
2: Llavors... Bueno, tot això...
0: I al revés...
1: Però té un punt de centralisme bastant preocupant.
0: I al revés, jo avui faig un article en el periódico que es titula La cabronada de la Fuente.
2: Pues mira.
0: ¿Vale? Perquè al final aquesta distància amb la que jo mirava la selecció era molt còmoda. En realitat era molt còmoda. I ara, de sobte, aquesta distància s'ha eliminat, ha quedat torpedinada. Però torpedinada...
1: Això et va passar el 2010, també, suposo. És que a la final del Mundial jugaven 9 jugadors al Barça.
0: Sí, però es combinava amb Casillas, amb Ramos, es combinava amb una sèrie de personatges...
1: I a Xavi Alonso n'hi havia 3.
0: Que resultaven amb moltíssim rebuig. I en aquest moment això no es produeix.
2: Sí, però té raó...
0: Insisteixo, tinc un conflicte que no sé
2: què. Però té raó l'Aleix que el 2010 ja clarament va ser una victòria del Barça.
1: I de Guardiola, en aquell equip.
2: Jo he sempre dit que la victòria del 2010 havia d'estar protegida pels drets d'autor. És a dir, que hi ha una victòria del Barça. Jo sempre he dit que la selecció espanyola hauria hagut de pagar royalties al Barça perquè ho ha donat tot al Barça.
4: És que fins i tot...
1: Puyol, Piqué, Xavi, Busquets, Iniesta, Pedro, Villa...
4: Va ser el Xavi, no?, que li va dir amb el míster després de perdre el primer partit. Míster, jo crec que hem de jugar o contra Suïssa.
0: Com ens agrada a nosaltres.
4: Doncs jugueu, no? Que està bé.
1: Don Vicente era intel·ligent.
4: Era intel·ligent.
2: Perquè va ser intel·ligent.
4: Escolta, com voleu jugar? Pues
2: una gran persona, sí. Gran persona, i intel·ligent.
4: Sí. T'ha semblat que jo deia contractar,
2: no? No, només ho reforço.
1: Dos quarts d'una. Marta, gràcies, eh?
3: Bona nit a tu.
1: Vinga, seguirem obrint carpetes al Mercato més endavant. Joao Pedro, Julián, el Tapado i tot el que faci falta. L'estiu serà molt llarg. Fem una pausa i ara parlem, mira, ara que anàvem a Madrid, del Madrid. Perquè Enrique Riquelme ha donat ja alguna entrevista amb declaracions interessants i, com abans dèieu a l'inici de la tertúlia, compte que no hi hagi més partit del que sembla. Florentino és molt favorit, però alguna cosa passarà en les pròximes setmanes. I a més ja tenim data per les eleccions, el 7 de juny.
5: RAC 1. El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida. Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es. Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kiesta Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. Quadisbritish.es.
6: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Escolta, ve a dir una cosa que l'he de dir públicament. Sí, nosaltres ahir vam cometre un error garrafal, vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim, els companys informatius a més van molt medits. Núria Travessa, et demano disculpes, et demano disculpes també a tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar...
1: Van ser 4.
8: Bueno, tampoc calia ara fer cisanyilla, eh? No, cisanyisme.
1: Que m'agrada puntualitzar...
8: Sí, clar, cap a aquest periodista.
1: Sí, exacte.
8: Hem d'anar acabant. Ja està.
9: Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró.
10: RAC 1.
9: Tots som un milió. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. I'm gonna find them off.
1: A Seven Nation Army couldn't know me. 12 i 32 minuts, aquí seguim el Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya. Escolta, encara no heu parat a omplir el dipòsit, no? És que clar, amb el nou Lincoln Co 08 ja no cal. Fins a 200 km d'autonomia elèctrica té el nou Lincoln Co 08. En el teu dia a dia pràcticament no hauràs de passar ni per la benzinera. És la combinació perfecta, més autonomia, més eficiència i més llibertat. Informa-te'n a la xarxa de concessionaris Lincoln Co de Catalunya. Hola, Oriol Jové.
11: Hola, bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Ens queda aquesta qüestió per tancar tertúlia, que és les eleccions a la presidència del Real Madrid. Era impensable, és que fa 20 anys que no hi havia eleccions. Vull dir, sembla,
11: sí, sí, des de 2006.
1: Em sembla molt bèstia estar parlant d'unes eleccions a la presidència del
11: Real
1: Madrid.
11: Fa estrany, sí. Espera't, perquè ara ve la part grossa de campanya. Vull clar, dir que... clar.
1: Sí, sí. A més, tindrem 15 dies ben bons de campanya, no? Perquè avui s'ha fet oficial,
11: sí,
1: la data.
11: El 7 de juny és la data que sortia en totes les apostes, en totes les travesses. Diumenge 7 de juny, les eleccions amb votacions de 9 del matí a 8 del vespre al pavelló de bàsquet de la ciutat esportiva del club. S'haurà d'anar a votar a Valdebebas, és el que ha acordat la Junta Electoral en la reunió que ha tingut aquest mateix vespre, en la qual també s'han proclamat com a vàlides les candidatures de Florentino Pérez Rodríguez com a soci 1.484 i d'Enrique José Riquelme Vives, soci 41.736.
1: Em sembla una cabronada haver d'anar a Valdebebas a un pavelló de bàsquet. Clar, perquè el problema és que al Bernabéu hi ha el Papa, no?
11: L'endemà.
1: L'endemà, clar, però el muntatge ha d'estar fet, per tant no es pot utilitzar el Bernabéu. Vull dir que és...
11: No sé on es va votar fa 20 anys.
1: El que vull dir és que facilites a Florentino Pérez, no? Vull dir, perquè, no sé, crec jo, no? La gent que anirà a votar...
11: És més difícil de mobilitzar,
1: clar,
11: en principi, per un tema logístic.
1: Has de mobilitzar més el nou, el desconegut, que és Enrique Riquelme, i no pas a la resta.
0: No, no, hi està una quinzena de quilòmetres. Al centre de Madrid s'han de fer 20 o 25 minuts de cotxe per arribar-hi en diumenge en funció d'operacions sortides, entrades, etc. És una complicació.
1: Amb el Papa no a la ciutat, vull dir, amb tot el que comportarà tot això, clar, és que has de voler anar a votar, no? Em sembla increïble, això. Bé, a veure, com ha anat avui el dia dels dos candidats?
11: Perquè ara doncs, són candidats, mira, ja. Per començar, hem tingut vídeo promocional tant de Florentino com de Riquelme. Anem primer amb Riquelme.
10: Sé perfectamente lo que supone enfrentarte a un grupo que ha estado 20 años sin elecciones y que pide que nos presentemos donde él no tiene que poner los avales. Ya tienes los estatutos con el control del voto por correo. Los tiempos han sido los que...
11: Aquest és Riquelme i aquest és el vídeo de Florentino que es presenta sota el lema Molta història per fer.
12: Dirigir el club más grande del mundo no se improvisa. Se necesita pensar a largo plazo y ser capaz de mantener el rumbo. Hemos transformado al Real Madrid en el club más valioso del mundo, con mayores ingresos, con la mejor reputación y es la marca más valiosa del planeta. Pero el mundo cambia cada día.
1: Escolta'm, un sort d'una màquina.
4: La frase brillant és el mundo cambia cada dia.
1: Sí, sí.
4: Que és una frase que...
11: És una gran veritat.
4: És una gran veritat, estimula el periodisme, perquè vull dir, no cal que repeteixis les notícies del dia abans, o sigui, està bé.
1: Però no et sembla antic el so de la màquina d'escriure?
0: Cada dia és una reiteració, el mundo cambia, però no cada dia, perquè si no seria dia sí dia, no, evidentment que cada dia...
1: No, però vull dir que a nivell de màrqueting, això, no, ja sé que és el seu és el personatge.
0: Ho sento, però és bastant lamentable.
1: Sí, sí. A mi, us he de dir que a mi m'està sorprenent aquest tal Riquelme. No?
2: Bueno,
4: parla bé.
2: Sí.
4: I
2: sobretot...
4: No diu tonteries.
1: Té cara a cara, és un tio que se'l veu intel·ligent, no?
2: Sí, però per mi el factor més important de Riquelme és que té èpica. És a dir, és tan descarat. Totes les dificultats que se li posen per poder ser candidat, començant, per cert... que bancs espanyols han vetat donar-li l'aval, eh? Això no ho dic jo, això ho va publicar el divendres al diari El País, eh?
1: O sigui, no, i ell ha parlat de pressions, eh? Ell ha parlat de pressions, ha fet servir aquesta paraula.
2: La gran banca espanyola li ha denegat l'aval. S'han hagut d'anar...
4: Un tipus que ens podia enterrar en bitllets a tots els quatre que estem aquí.
1: 90 milions d'avalat.
2: Un senyor que és multimilionari s'han hagut d'anar a un país estranger a que li donessin l'aval. L'aval li dona en banc, la seu espanyola d'en banc, però s'han hagut d'anar a Andorra, eh? I estava negociant en paral·lel amb altres bancs fora d'Espanya. Aquest senyor, ara li posen la votació a Valdebebas. Demà s'aixecarà i tindrà les rodes del cotxe rebentades. És a dir, aquest senyor té una cosa...
0: No, pot ser un error, Ernest. L'edat mitjana del votant de Florentino és més alta, segur, que la del votant d'Enrique Elme. I, per tant, a les persones de més edat, els desplaçaments els hi costen molt més que a la gent més jove. Per tant, estratègicament, no sé si és encertat.
2: Potser sí. El que vull dir és que...
4: I els majordoms es veu que agafen festa el diumenge.
2: No, el que vull dir és que Riquelme, que efectivament fins fa res era un desconegut, té una èpica, hi ha una èpica amb tot el que està fent que jo vull veure tot això, com va impregnant una massa social que, a més, és desconeguda. La massa social del Madrid és desconeguda.
1: Fa 20 anys que no sabem...
2: Fa 20 anys que no voten. No se sap res d'aquesta massa social.
0: No,
2: és un misteri.
0: No.
2: És un misteri ontològic.
0: I no hi ha hagut temps, tampoc, de fer cap mena de sondeig, perquè ho va anunciar fa 2 dies.
2: Per tant,
0: no hi ha res.
2: Tot això, com sap... Si Florentino, si alguna cosa sap, és que la democràcia la carrega el diable. Això ho sap perfectament, perquè per això s'ha passat 2 dècades evitant-la, la democràcia. Llavors, això de la democràcia se sap com comença, però no com acaba. Jo tot això vull veure què passa.
1: Com a terra, no? Mira, aquestes eleccions m'han recordat i molt aquesta sèrie magnífica. Es diu Succession, que és meravellosa, si no l'heu vista.
4: Sí, l'he vista. Al final se'n va fer una mica llarga.
1: Sí, però lluites de poder,
4: la primera i segona temporada,
1: gent molt rica als Estats Units, que té un conglomerat audiovisual i que els fills es volen putejar entre ells, el pare, tota la qüestió política que hi ha.
0: Dos comentaris
1: positius.
0: Vull dir
1: que això està al darrere, perquè no m'enganyareu que... O sigui, no, m'entendré, ACS... i la banca, i d'una altra... Enrique Riquelme amb la seva empresa Cox i Iberdrola, que van de la mà, que Florentino no pot veure el d'Iberdrola. Vull dir que aquí hi ha una lluita, no?, de...
0: Dos comentaris positius que comentàvem fa una estona fora de micro amb el Màrius i amb l'Ernest, i és que Enrique Riquelme en molt poc temps ha sabut representar l'antiflorentinisme, cosa que el Víctor Font durant anys ho està intentant amb la porta i no ho ha aconseguit, en pocs dies ho ha aconseguit. I en part perquè ha tingut i ha decidit tenir un posat una miqueta de sobrat. El Riquelme va una miqueta de sobrat. I això a Madrid agrada molt, perquè aquesta soberbia...
1: La xulapa madrilenya,
0: sí, aquesta, no? Sí, aquesta soberbia, al final el que denota és seguretat, i la seguretat el que denota és poder. Per tant, l'antiflorentinisme té una cara visible, que és Enrique Riquelme. No li donarà temps a nivell tècnic, ja us dic jo, que no li donarà temps d'acaparar prou interès de vot com per donar la volta. Però hi haurà un cap de l'oposició, com a mínim, aquest és el meu auguri, jo crec que pot estar al voltant del 30% de vot, però en tot cas hi ha un cap de l'oposició que creixerà i creixerà i que creixerà i que acabarà substituint a Florentino. Vés a saber si abans del que estava
2: previst. Això és nou, eh? És que, cap de l'oposició al Madrid...
1: No, és
2: com si em dieu cap de l'oposició a Cuba. Sí, és un concepte que no existeix, no. És un concepte que està naixent.
0: Que no havíem viscut.
2: És...
1: Que encara no estem interioritzant, encara. Saps? És una cosa que sona sorpresa.
0: Ni de Lorenzo Sanz, etcètera.
1: Florentino encara no ha parlat al lloc, més enllà de la roda de premsa esperpèntica de l'entrevista posterior a Can Pedrerol, però Riquelme sí... que ha començat a donar entrevistes i està dient coses, no? Tu has seguit la d'avui?
11: Sí. La primera va ser a l'ABC. Té gràcia que fos a l'ABC, justament on Florentino m'ha dit que
1: no la va llegir,
11: sonaria de,
1: ja no
11: de baixa.
1: Estava, ja no estava com a substituent.
11: Aquesta nit ha parlat a la COPE, Riquelme. Per començar, li hem preguntat sobre aquesta frase de Florentino, que amb la qual obria el vídeo promocional, que venia a parlar, venia a dir que ser president del Madrid no s'improvisa. I Riquelme, clar, ha vingut a dir que és que no ha tingut més remei que improvisar, perquè ha anticipat les eleccions Florentino sense avisar, ningú s'ho esperava, i que s'ha vist obligat a actuar ràpid per responsabilitat. Li hem preguntat a Riquelme, en aquesta entrevista, com... perquè ell ha dit que tenia enquestes, que el seu equip anava fent enquestes, anava fent sondejos entre els socis, entre la massa social del Madrid, i li han preguntat com... què diuen les enquestes, és a dir, si el veuen amb opcions, si està lluny de Florentino, o si clarament això és unes votacions, unes eleccions que en les quals no hi haurà partit. Ha contestat això Riquelme.
13: Hoy por hoy, sin hacer ningún tipo de propuesta todavía, donde mañana empezamos justo a las 12 con una gran propuesta de mayor cambio para transformacional para el socio dentro del Real Madrid, que va a ser una propuesta única, bueno, pues todavía está don Florentino Pérez ganando, pero las encuestas van evolucionando hacia un lado de esperanza.
11: Doncs aquesta és la resposta pel que fa a les enquestes. Quan li han preguntat sobre si convocarà aquestes eleccions Florentino, doncs és poc o molt demòcrata, ha afegit això.
13: Yo no sé si es demócrata o no. Hablaba el otro día que buscaba democracia. Que por eso llamaba y adelantaba las elecciones. Sí, me parece estupendo. Pero han habido 20 años que no hay elecciones. Pues igual es un síntoma que igual hay que cambiar alguna regla, ¿no?
11: En aquest sentit, reclamat un debat, ho ha tornat a fer, reclamat un debat electoral
1: seria
11: a Florentino Pérez. Diu de fet que tant de bo Real Madrid Televisió servís per fer un debat electoral i no pel que serveix aquests últims anys. I ell ha dit que ell no ha vist la roda de premsa sencera de Florentino Pérez, però ha vingut a dir com que Florentino va dir que d'acord, que els rivals electorals aconseguissin l'aval, que es presentessin, i que llavors faríem un debat. L'han corregit, li han dit Florentino no va dir que farien un debat si hi havia...
4: Va dir que hablarien de futbol.
11: Exacte.
4: Que mejor que hay un candidato y poder hablar de futbol.
11: I el que li han dit és, va dir que l'haurien de fer fora trets. Ell ha contestat això molt hàbil.
14: Sí, él dijo que le había que sacar a tiros.
13: Licencia de armas no tengo.
1: Es rápido, está bien. Licencia de armas no tengo, molt bé.
11: Sobre el requisit de l'aval, clar, una de les qüestions és, ostres, no hi ha hagut eleccions en 20 anys, justament perquè les restriccions per presentar una candidatura són molt, molt exigents. I li han preguntat si, en cas que ell sigui president del Real Madrid, eliminarà el fet que hi hagi d'haver un aval tan gran com a requisit per poder presentar una candidatura.
13: Es que creo que es para la única presidencia de cualquier cosa en el mundo que quien se tiene que presentar tiene que poner casi 200 millones de euros de garantía en caso de su patrimonio. Entonces, a mí me parece una auténtica barbaridad. Seguramente habrá muchos socios del Real Madrid que lo harán mejor que los dos candidatos que estamos hoy, estoy seguro. Habrá mucho más talento, hay gente mucho más capaz, seguro. Habrá que ver otras opciones. La democracia es ver diferentes opciones y que los socios voten, pero claro, no pueden haber... A mí me encantaría que hoy hubiesen 3-4 candidaturas más, o estos años hubiésemos visto.
11: I en aquest sentit s'ha mossegat la llengua a l'hora de dir si els bancs espanyols li van negar l'aval. Recordem que doncs va haver de negociar amb entitats bancàries de fora que tenien seus a l'estat espanyol. Insisteixo que s'ha mossegat la llengua.
13: Es que creo que es perjudicar al Real Madrid. Entonces, yo creo que al final se consiguió el aval. Sabemos, si no han habido elecciones en 20 años es por algo. No es que no hay madridistas que quieran ir al Real Madrid o quieran aportar sus ideas al Real Madrid. Ganarán, no ganarán, pero siempre es bueno debatir diferentes opciones. Quizá el candidato que gane puede agarrar ideas del otro, lo que sea. Pero si no han habido elecciones en 20 años... Bueno, pues oye, se daba una razón.
1: Se li entén tot, absolutament, Enrique Riquelme. Vinga, ja anem a la part interessant, a la part esportiva. A veure,
11: va dir que tenia firmades, vaja, dues estrelles internacionals. No ha volgut donar noms, evidentment, però sí que ha donat alguna pista. I es pot vincular amb la declaració que va fer que era una llàstima que no hi haguessin jugadors del Madrid a la selecció espanyola. Doncs ha vingut a dir que un d'aquests dos jugadors que té fitxats... està la selecció espanyola, perquè ha dit que si ell guanya les eleccions hi haurà un jugador del Madrid al Mundial amb la samarreta de la selecció espanyola.
1: Oh.
13: Si yo soy presidente del Real Madrid...
14: ¿Son dos españoles?
13: ¿Habrá un jugador del Real Madrid?
14: ¿En el Mundial?
13: Que habrá jugado el Mundial.
14: Está en la selección española y no juega en el...
13: Mundial con la selección española, claro. No es...
14: A ver si es la Ming.
13: A ver, bueno, oye, hay muchos...
1: No fotem, eh? No fotem que no toqui a ningú del Barça, aquest.
4: Bueno, així va guanyant les eleccions. Ja, Florentino sí, sí, amb el Figo.
1: No, però...
11: Es parla molt de Rodri.
1: Jo anava a dir Rodri,
11: Es parla molt de Rodri.
1: Rodri, sí. Jo anava a dir alguna cosa així que interessa molt al migcampista del Manchester, sí, sí. Que és una estrella internacional perquè va guanyar la pilota d'or, per tant, no està mentint. Vull dir, no? Podria tenir ell...
11: Sí, és un nom que ha sonat al marge de la candidatura d'Enrique Riquelme. És un nom que sí, ha sortit a les apostes per reforçar el Madrid aquest estiu. No sé si s'haurà vinculat o no a la candidatura d'Enrique Riquelme.
0: Possibilitat, Oriol.
11: No, no.
1: Ma, ell no, ell està bé.
11: Ara, d'aquí que li doni la paraula a un candidat a la presidència, que a més és el candidat outsider, doncs no ho sé. Però és un nom, si haguéssim de dir un nom de la selecció espanyola que ha sortit a la palestra per poder reforçar el Madrid aquest estiu, doncs parlaríem, sens dubte, de Rodri. I li han preguntat també per l'entrenador. En primer lloc, si li sembla bé que Florentino pugui exercir com a president durant la campanya signant a José Mourinho com a entrenador abans que resolguin les eleccions. Ha dit, evidentment, que no li sembla bé i ha deixat clar que ell ja té l'entrenador tancat i, a més, l'estructura esportiva que l'acompanyarà.
13: Yo tengo entrenador del Real Madrid, sí.
14: ¿Lo tiene?
13: Sí.
14: ¿Tiene ya el entrenador?
13: Yo tengo entrenador del Real Madrid. Tengo director deportivo del Real Madrid. Yo dije, estamos cerrando la condición. Y con estos perfiles... Estamos trabajando los fichajes para el Real Madrid.
14: Pero vamos a ver. Usted me está diciendo que en 6 días ha cerrado 2 estrellas internacionales, un director deportivo y un entrenador para el Madrid.
13: Sí.
11: Per cert, després ha afegit...
1: Per feina, tu.
11: Després ha afegit que l'entrenador en qüestió actualment té club, l'entrenador que té tancat, que té club, i que no ha entrenat mai al Madrid.
1: Té club i no ha entrenat mai al Madrid.
11: Per tant, no és Mourinho, evidentment.
1: No, no és Ancelotti.
11: I no és Xavi Alonso.
1: Ni és Xavi Alonso. Ni és Klopp, no.
11: Klopp no, perquè no té equip.
1: No té club.
11: Exacte, okay. Descarta Jürgen Klopp. I un últim document sobre el cas Negreira, perquè li han preguntat que, clar, quina és la seva... Florentino Pérez ha estat molt beligerant, ho va ser en la roda de premsa famosa, li han preguntat quina és la seva postura en relació al cas Negreira i quina serà la seva postura si guanya les eleccions.
13: Preocupa el club desde que se salió de la Superliga al Barça. ¿Y antes?
15: Pero al socio,
13: ah, sí, claro, socio
15: le
13: sí.
15: preocupaba antes.
13: Sí, pero la importancia...
15: Y de hecho, el socio se lo reclamó a Florentino Pérez.
13: Bien reclamado.
15: ¿Eh?
13: Bien reclamado, pero
15: claro,
13: ¿por qué?
15: Eso digo.
13: Si a mí me parece adecuado. Pero es que debería haber reclamado antes. Mientras que era socio de la Superliga, aquí había que ayudar al Barça, un Barça fuerte. Y había Vamos que ayudar en la financiación y los avales. Oye, ahí sí que no... Ahí es otra de las líneas rojas. No sé, es un fraude. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que por no haber apretado en aquel momento... És que probablement es falla de rositas.
1: En la línia de l'Ernest Folk, del que explica aquí les últimes tertúlies. Sí, sí. Els interessos els van unir i ara els interessos els estan separant.
11: I per tancar, al final de l'entrevista li han fet un test de preguntes curtes. Te'n destaco una en què li pregunten, a veure, no, per no dir-ho malament, En un sopar amb amics, qui paga? Aquesta és la pregunta que li han fet a Enrique Riquelme i encara ha deixat molt clar que no acaba de tenir clar el tema dels rols de gènere.
16: Cuando queda a cenar con sus amigos, ¿siempre paga usted o van a escote?
17: Si hay mujeres, siempre pagan los hombres.
0: El seu àmbit social funciona així.
1: Funciona així, no? Si hi ha mujeres, sempre paga els homes.
11: Doncs quin àmbit social?
1: Sí, senyor. Molt bé, Oriol. Gràcies.
4: És una mica antic, però no està mal.
1: A vegades s'ha de ser elegant i a vegades s'ha de deixar també...
0: Quan he sentit la pregunta de l'Oriol, jo sabia la resposta.
1: Sí, no?
0: Perquè sé on es mou i on es mou, funciona així.
1: Molt bé, gràcies, Jové.
11: Apa.
1: Vinga, adéu-siau. Us deixo marxar confirmant, que també és una notícia d'avui, i no hem tingut temps d'aprofundir-hi massa, Manolo González seguirà sent l'entrenador de l'Espanyol. Avui ho ha confirmat Monchi, que ha estat presentat ja com a director general esportiu del club, i ha dit que Manolo González seguirà sent l'entrenador de l'Espanyol.
2: No hi havia cap dubte.
1: No, ell volia seguir, ha salvat l'equip, i tot i aquest tram horrorós, confien en ell, a veure si li fan una millor plantilla.
0: Jo crec que és una bona notícia per Manolo González.
1: Clar que sí. Sí.
0: Per Manolo González, insisteixo.
1: Sí. Si li fan una bona plantilla, jo crec que l'Espanyol pot aspirar a ser un Celta, un Rayo, un Getafe, perquè no jugar algun any Conference, però a veure què passa en els pròxims anys.
0: Mira, pues era un altre projecte que necessitava una certa regeneració, que és la pregunta.
1: Sí, però tenen
0: la paraula del dia.
11: És la paraula de la nit.
1: Però Monchi és la regeneració, no? Ara falta que Monchi faci bé la feina, li doni bons arguments a Manolo per dirigir bé l'Espanyol. Bé, i el Girona l'any que ve el tindrem a segona, pobre. Déu-n'hi-do quin dissabte vam viure. Apa, us deixo marxar, que és molt tard.
11: Vinga.
1: Us heu passat bé o no, avui?
0: Sí. Moltes
1: coses estan passant, moltes. I ara arrencarà el Mundial.
2: Sí, espera't.
1: I espera't, sí. Ernest, Màrius, Lluís, gràcies.
2: Un abraçada. Una abraçada. Gràcies.
1: Marxeu en pau i tranquils. 9 i la 1, ens queda encara el Back to Back.
18: Back to back.
1: Una mica de territori de l'esport nord-americà, el tu diràs, com sempre, amb l'Albert Pedrol. Hola, Pedrol.
19: Hola, Aleix, bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Agafem l'avió, el jet, i anem cap als Estats Units, perquè ja tenim el primer finalista de l'NBA i són els New York Knicks.
20: It's over. Believe it, Knicks fans, for the first time in 27 years, the New York Knicks are going to the NBA Finals.
1: The dream season continues. L'equip de Nova York continua imparable. Fa un mes que no perd i porta, atenció, 11 victòries seguides, oi?
19: Sí, són dies de bonança a la ciutat que mai no dorm. Aquesta passada matinada els Knicks han escombrat els Cavaliers i han posat el 4-0 a la sèrie després de guanyar de 37 als James Harden, Donovan Mitchell i companyia. Són les primeres finals de l'NBA dels Knicks des de fa 27 anys i, és clar, la gent està embogint pels carrers de la ciutat. Milers de persones han celebrat la victòria, l'Empire State Building s'ha il·luminat amb els colors dels Knicks, la gent s'ha enfilat als fanals, al sostre del Madison Square Garden, en fi. T'ho pots imaginar, perquè Nova York, essencialment, és una ciutat dels Knicks, més enllà de que hi puguin haver els Rangers d'hoquei gel, els Yankees, els Mets de beisbol, els Brooklyn Nets de l'NBA també, però vaja, la ciutat eminentment és dels Knicks i s'està demostrant i de quina manera en els últims mesos i en les últimes setmanes. Els Knicks no arribaven a les finals de l'NBA des del 1999, o dit d'una altra manera, l'última vegada que els Knicks van arribar a unes finals de l'NBA, Leo Messi tenia 11 anys i quedaven 8 anys pel naixement de Lamine Yamal. Pep Guardiola era jugador del Barça, no era ni projecte d'entrenador. Rafa Nadal tenia 13 anys i en quedaven 4 perquè naixés Carlos Alcaraz. Google era un start-up de garatge i gairebé ningú el feia servir. I Michael Jordan acabava de retirar-se per segona vegada. La ciutat està absolutament volcada amb els Knicks i prova d'això és que a Nova York, pareu bé l'orella, l'índex de criminalitat ha baixat un 78% durant els últims 11 partits de playoffs dels Knicks, segons dades de la policia de la ciutat. És a dir, tothom està enganxat a la televisió per veure els partits dels Knicks.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Per cert, Pedro, són favorits els Knicks per guanyar l'anell?
19: Home, favorits no, perquè a les finals de la Conferència Oest hi ha els vigents campions, els Oklahoma City Thunder i uns Spurs que ara mateix tenen el millor jugador del món, que és Víctor Wembanyama. Favorits, per tant, no, però fins ara tothom pensava que el guanyador de l'Oest s'enduria l'anella amb la gorra i ara els Knicks han demostrat que estan en una ratxa espectacular i que poden competir contra qualsevol dels dos equips de l'Oest. Perquè te'n facis una idea del moment dels Knicks, abans d'aquests playoffs només havien guanyat 4-0 una eliminatòria a 7 partits, un cop en 55 anys. Va ser el 99 contra Atlanta. En canvi, en aquests playoffs han guanyat dues eliminatòries per 4-0 en 30 dies. És a dir, és una bestialitat.
1: I tant, i tant. Mentrestant, a la conferència West, clar, els Knicks esperen rivals i continua la màxima igualtat entre San Antonio Spurs i Oklahoma City Thunder.
19: Sí, l'eliminatòria està empatada a 2, està sent una sèrie increïble. Abans d'ahir, l'equip texà va guanyar de 21 i va deixar els campions a només 82 punts, el pitjor registre d'Oklahoma des del 2021. Wembanyama va anotar 33 punts, va clavar un triple des del mig del camp i va estar perfectament acompanyat de Devin Vassell i de Sam Cassell. Per cert, tu saps que els americans tenen dades per tot i que troben històries sota les pedres. Hi ha una comparació boja entre Víctor Wembanyama i Tim Duncan i entre l'actual entrenador dels Spurs, Mitch Johnson, i l'històric Greg Popovich, que indicaria que San Antonio ha de guanyar l'anella aquesta temporada, tal com ho sentiu. En parlaven els companys de Drafteados i realment la història és xulíssima. Popovich i Mitch Johnson van arribar a la banqueta quan hi havia una estrella triada en el número 1 del draft, Wemby i Duncan, per tant, això es repeteix. Duncan arriba a les finals de l'NBA i guanya l'anella amb 22 anys. Quants anys té ara Wemby? Doncs això, 22, per tant, li tocaria. I les finals del 99 van ser contra els Knicks i ara també ho serien. Així que ja ho tens pels supersticiosos o per la gent que cregui en el destí. Els San Antonio Spurs són favorits per guanyar aquest anell de l'NBA.
1: Són bones aquestes dades, eh? A veure com evolucionen els Spurs contra Oklahoma City Thunder. Aquesta matinada jugant un nou partit, ara ho repassem, eh? Per cert, parlant de Wembanyama, l'altre dia van sortir detalls sobre la pretemporada que ha fet el francès. Va ser en un monestir de monjos budistes, oi? Pot ser?
19: Sí, la notícia va sortir l'estiu passat, però una periodista dels Estats Units ha explicat novetats d'aquest entrenament Shaolin que va fer Wembanyama fa uns mesos. Entre altres coses, explica que Wemby entrenava entre 6 i 8 hores cada dia, feia arts marcials dissenyades per controlar el centre de gravetat, meditacions de 90 minuts en silenci i excursions en què havia de pujar 1.500 graons en una foscor absoluta. Segons aquesta informació, els mateixos monjos budistes flipaven amb la constància i els resultats que va aconseguir Wembanyama.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do aquestes històries. Ara anirem a la notícia curiosa, aquesta ho podria ser-ho, eh? Abans, però, vols parlar-nos un moment, Pedrol, del propietari d'equips esportius més exitosos del moment?
19: Es diu Stan Kroenke, és l'amo de l'Arsenal i viu un moment d'èxit espectacular i us preguntareu què té a veure l'Arsenal en aquesta secció. Doncs ara ho entendreu. En només 5 anys, Kroenke ha guanyat la Premier amb l'Arsenal fa uns dies, la Super Bowl amb els Rams, també són seus, en aquest cas fa uns anys, l'NBA amb els Nuggets, també són seus, i l'NHL Duke Gel amb els Colorado Avalanche, també són seus. A més, també és propietari del SoFi Stadium, escenari de grans finals esportives i també del Mundial d'aquest any. Però això no és tot, perquè també és el propietari de l'extensió de terreny més bèstia dels Estats Units, amb gairebé 11.000 quilòmetres quadrats, l'equivalent a l'extensió combinada de Houston, Chicago, Phoenix, Filadèlfia i San Antonio. Quedeu-vos amb el següent nom, Stan Kroenke.
1: Si aquest tio inverteix, el teu equip guanya. Déu-n'hi-do. Ara sí, vinga, anem acabant, com sempre, primer la notícia curiosa de la setmana. When you call my name, it's like a little prayer.
18: La notícia freak.
19: Abans parlàvem dels monjos budistes, doncs bé, unes monges van beneir els Spurs abans del quart partit de les finals de la conferència oest de l'NBA contra els Thunder. Les religioses van resar amb aficionats i jugadores en una iniciativa que ja s'ha fet viral a les xarxes socials i que va servir perquè els Spurs guanyessin el partit i empatessin a 2 la sèrie contra Oklahoma City. Es tracta d'una congregació de germanes salesianes de San Antonio, conegudes com les monges dels Spurs. Són un grup de religioses que són habituals als partits de San Antonio. Fa anys que donen suport a l'equip a través d'oracions i també donant ànims des del pavelló, buscant connectar amb els joves i la comunitat a través de la seva afició esportiva.
1: La cosa va de monges, avui, o de monjos budistes. Molt bé, Pedrol. I abans de tancar, com sempre, les 5 cites esportives que no us podeu perdre en els pròxims dies.
18: El top 5 de la setmana.
19: Va, comencem pel que tenim a sobre, el que ens ve al damunt. D'aquí a una estona, dos quarts de 3 de la matinada, el cinquè partit entre els Oklahoma City Thunder i els Spurs, Oklahoma City, fan el partit per Amazon Prime.
18: Número 4.
19: I el sisè partit, i potser l'últim, es jugarà la matinada del dijous al divendres, també a dos quarts de 3, a San Antonio, en aquest cas, i en directe, novament, a Amazon Prime.
18: Número 3.
19: També tenim en marxa les finals de la conferència de l'NHL d'Hockey Gel. Demà a les 7 de la tarda, hora catalana, en diferit per Movistar Deportes, el quart partit entre els Vegas Golden Knights i Colorado Avalanche. Mira, abans que en parlàvem dels Avalanche, el partit en directe avui a les 3 de la matinada, Golden Knights domina per 3-0.
3: Número 2.
19: I la propera matinada, a les 2, quart partit de l'altra final de conferència entre Canadiens i Hurricanes, Carolina domina per 2-1.
3: Número 1.
19: I en motor, Alex Palou va quedar setè a les 500 milles d'Indianàpolis. Aquest diumenge, però, té una nova oportunitat per guanyar a Detroit, a Michigan, a 6:45 de la tarda, hora catalana. En directe, a més, a Movistar Vamos. El pilot català continua líder del Mundial amb 37 punts sobre el segon classificat.
1: Molt bé, no ens ho perdrem. Gràcies, Pedrol.
19: Que vagi bé, Aleix. Bona nit.
21: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.

0: Ens queda l'últim minut amb el nostre estudiant en pràctiques entre setmana, que és el Pau Espí. Hola, Pau.
1: Hola, què tal? Bona nit.
0: Què tal? A veure, va, què ens expliques?
1: Doncs avui, si et sembla, farem un repàs de les portades amb Alexia Putellas, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, com a protagonista. Estem esperant encara la de Mundo Deportivo, per tant, comencem amb la del diari Esport, que titula Fins aviat, amb una de les frases que ha dit Alexia Putellas en el seu vídeo de comiat. L'esportiu també amb una foto d'Alexia i titula Per sempre. Alexia Putellas tanca una etapa de llegenda al Barça i recorda doncs algunes de les dades que ja hem anat comentant durant el programa. Cinema, els diaris esportius editats a Madrid, tant l'AS com el Marca, obren amb la final del Rayo Vallecano, que disputa aquest dimecres de la Conference League. L'AS titula Somi Rayito, i a baix a la dreta veureu que doncs, tenen un record per Alexia. Alexia deixa el Barça, us haureu de posar ulleres en canvi per la portada del Marca, perquè és una rodona petitona a la banda esquerra de la portada amb l'escut del Barça a sobre, i posen Alexia Putellas, anuncia que deixa el Barça, però el protagonisme de la portada se l'emporta el Rayo. I també l'informe Negreira, que ha fet el diari Marca, diuen, analitzant 17 anys d'arbitratge. Si anem a la premsa generalista, El País, que titula Alexia Putellas, la jugadora que va canviar la història, deixa el Barça. També El Periódico, que titula El Barça perd a la seva reina. I els diaris d'aquí, La Vanguardia, doncs, que també fa doncs, aquesta portada en record a Alexia, també a baix a la dreta, el Barça perd a la seva reina. I per acabar, L'Ara, que titula també doncs, amb una de les frases del vídeo d'Alexia Putellas, he estat i sempre seré una culer.
0: Molt bé, doncs tot això és el que trobareu demà a la premsa. Alexia Putellas, evidentment protagonista, ha centrat bona part del programa d'avui. De la resta és que, clar, poca cosa. Tenim Roland Garros en joc, el Giro que vingui ara el té mig guanyat, i demà, a les 9, Rayo Vallecano Crystal Palace, aquesta final de la Conference League que fem en directe a RAC+1, amb el Molló i companyia. Demà obrirem aquesta finestra a través de l'aplicació i d'internet per si voleu seguir amb l'estil de RAC1 a partir de les 9 de la nit aquesta final entre el Rayo i el Crystal Palace des de Leipzig, des de l'estadi del Leipzig.
1: Marc Márquez, que en principi ha dit que li agradaria poder competir aquest cap de setmana.
0: Home, tant de bo. El puguem veure al Gran Premi d'Itàlia, és això, a Mugello, aquest cap de setmana. Doncs a veure si podem veure Marc Márquez ja sobre la moto. Gràcies, Pau.
1: A tu.
0: Adéu, bona nit.
2: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
3: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. A RAC1, tu diràs.
4: Esportiu McDonald doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportiu.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esportiu.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
5: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
3: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
6: Ja et dic jo que donaria molt de joc.
7: Yeah.
6: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
7: Yeah.
6: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
7: Yeah.
6: Triomfessis més que Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
8: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: Aquí ho tancarem avui. Gràcies a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva a l'horari habitual, a 2:15. Aquí us esperem. Descanseu, bona nit.
9: Tu diràs.
3: RAC1. Notícies.
10: Pol P.
7: Prats.
9: Bona nit, ara passant 5 minuts de la una. El Departament d'Educació i els sindicats han acostat posicions, però a falta d'un acord definitiu, els docents mantenen la vaga nacional d'aquest dimecres. Tot i que l'acord sembla a tocar, mestres i professors tornaran a aturar-se. La vaga afectarà totes les escoles i instituts de Catalunya i des de primera hora hi ha previstos talls de carretera i diverses accions de protesta. De fet, al matí hi haurà manifestacions a Barcelona, a Tarragona, a Girona i a Lleida i també a Granollers i a Torredembarra. Al Tarragonès, a les 3 de la tarda, en plena vaga, els sindicats tornaran a reunir-se amb el govern. Això després que la reunió d'aquest dimarts, com dèiem, hagi acabat per primer cop amb avenços importants d'educació, acceptat per primer cop un complement transversal de 40 euros mensuals bruts per tot el professorat, i els sindicats ho veuen com una passa endavant, però encara insuficient. Així ho resumien a la sortida de la trobada aquesta nit Yolanda Segura d'Ustec i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
10: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord.
11: No hi ha cap acord, ni tan sols hi ha un principi d'acord, però potser podria ser el final d'un desacord.
9: I el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, admetia que encara queda feina per fer.
12: Ens hem emplaçat a demà a continuar treballant sobre totes aquestes qüestions i d'altres, per tal de poder concretar alguns elements de l'acord, doncs segurament en aquest sentit que no estàvem prou aterrats, i així continuar rebaixant aquesta tensió.
9: De moment, els sindicats mantenen també les vagues de dijous i de divendres i també les 5 aturades consecutives de la setmana que ve, que es faran de dilluns a divendres. Pedro Sánchez oferirà aquest dimecres una roda de premsa pràcticament monogràfica sobre el cas Zapatero. Serà la primera vegada que el president espanyol parla obertament de la imputació de presumpta corrupció que envolta l'expresident i exlíder del PSOE, i el primer cop també que Sánchez accepta preguntes dels periodistes sobre aquest tema. Sánchez en parlarà des del Vaticà, on està de viatge oficial. Sánchez donarà explicacions l'endemà que l'Audiència Nacional hagi aplaçat la declaració judicial de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident espanyol estava citat pel proper 2 de juny, però ha demanat més temps per revisar les 4.000 pàgines del sumari i per preparar també la seva defensa, i el tribunal li ha acceptat la petició. Finalment, declararà el 17 i el 18 de juny. I aquesta nit el Congrés dels Diputats ha acceptat a tràmit una proposta de llei per permetre que les juntes de les comunitats de veïns es puguin fer de forma telemàtica. Durant la pandèmia del coronavirus es va permetre temporalment que es fessin a distància, però en principi s'han de fer sempre que es pugui de manera presencial. Doncs bé, el ple del Congrés ha donat llum verda a debatre una proposta del PP per flexibilitzar aquesta norma. El text també contempla crear una bústia digital, un correu electrònic oficial per cada comunitat de veïns. Ara aquesta proposta arrenca el tràmit parlamentari i els grups podran presentar-hi esmenes. I la Guàrdia Civil ha detingut el passatger d'un vol a l'aeroport del Prat acusat d'agressió sexual. L'home té 80 anys i hauria fet tocaments a una altra passatgera durant l'embarcament. La policia també apunta que aquest home anava begut. I ara els esports. En Pau Espí.
1: Alexia Putellas ha anunciat que marxarà del Barça després de 14 temporades en les que ha guanyat 38 títols. La de Mollet deixa el club amb 506 partits i 233 gols, a més de dues pilotes d'or. En el vídeo que ha penjat a les xarxes socials diu que prefereix deixar-ho sent protagonista.
13: Sempre he dit que volia que a l'últim moment fos estant el millor possible, donant-ho tot i el 100% d'energia.
1: Aquest dimecres el club farà l'acte d'acomiad a partir de les 11 a l'Spotify Camp Nou, i a les 7 Alexia s'acomiadarà de l'afició en el Barça Real Societat al Johan Cruyff. La Junta Electoral del Real Madrid ha anunciat que les eleccions a la presidència del club entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme se celebraran el diumenge 7 de juny. Els socis hauran d'anar al pavelló de bàsquet de la ciutat esportiva de Valdebebas a votar. Aquest dimecres Riquelme presentarà el seu pla social, i a les 7 Florentino presentarà la seva candidatura sota el lema "Molta història per fer". A l'Espanyol, el nou director general esportiu del club, Monchi, ha anunciat que Manolo González continuarà sent l'entrenador de l'Espanyol fins a l'estiu del 2027. Aquest dimecres el Rayo Vallecano jugarà la final de la Conference League contra el Crystal Palace a partir de les 9 i en directe a RAC1 en bàsquet. La penya ha guanyat l'Unicaja per 95-74.
9: I el temps: aquest dimecres la temperatura ja arribarà als 35 graus i els propers dies la galó encara es descontrolarà més que els últims dies, amb valors que podrien apropar-se o tocar fins i tot puntualment els 40 graus cap al Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre. El sol continuarà dominant i aquesta calor també s'anirà instal·lant poc a poc de nit, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus a bona part de la costa. És tot, ens actualitzem, com sempre, a rac1.cat.
7: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
14: a RAC1.cat.
7: El portal de RAC1.
15: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
16: Ciutadans de Catalunya.
15: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
17: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
18: Sabadell!
19: Sí!
18: Martorell!
19: Sí!
18: Bisbal!
19: Sí!
18: Sant Fos!
19: Sí!
18: Cofell!
19: Sí!
18: Cuní!
19: Sí!
18: Sant Gervasi!
19: Sí!
18: Manresa!
19: Sí!
18: El Raval!
19: Sí!
18: Buenos Aires!
19: Sí!
18: I Mecan a Suïssa!
19: Sí!
20: Benvinguts a la competència en programa de programes.
17: Són les 12:08. Òscar Andreu, bon dia.
21: Bon dia, Òscar Dalmau.
17: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
21: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
17: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
21: Heu de saber que hi ha nous detalls de la investigació contra l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
17: Sí, molt bé, però escolta, abans de res, presumpció d'innocència, eh?
21: Sí, no hem dit el contrari.
17: Sí, no, però no. Si us nota la mania que teniu els socialistes, eh?
21: Home, què diu ara?
17: I tot per què? Perquè treballen per la unitat d'Espanya.
21: A veure, no, és la seva feina, entre altres coses, suposo, perquè no li retraiem això al Partit Socialista Obrero Espanyol.
17: No, clar, a tu et fa ràbia Zapatero amb la de coses bones que va fer per Catalunya.
21: Sí, com ara dir, apoyaré l'estatuto que apruebe el Parlament de Catalunya i després retallar-lo.
17: Bueno, no, escolta, no va ser ell, va ser el Tribunal Constitucional.
21: Ah, clar.
17: Deixeu de culpabilitzar Zapatero per tot i penseu com de malament ho deu estar passant el millor amic de Bad Bunny.
21: Qui és el millor amic de Bad Bunny?
17: Salvador Illa.
21: A veure, Salvador Illa...
17: No rigueu! Salvador Illa és el millor amic de Bad Bunny.
21: Per menys van fer fora aquest senyor de la tele, eh?
22: Sí, sí, ja fa...
17: Són col·legues, són bros.
21: Són bros? O sigui, a veure, un moment, què ha de ser bros?
17: No sabeu que Bad Bunny va estar buscant el president Illa ahir durant tot el dia, perseguint-lo, perquè n'és superfan.
21: Sí, Bad Bunny és fan de Salvador Illa.
17: Sí, home, sí, fins al punt que Bad Bunny ahir a la Sagrada Família li va demanar una selfie al molt honorable runner.
21: Home, crec que no.
17: L'heu vist o no? El president va penjar la fotografia i a les xarxes, eh? Amb el Bad Bunny, eh?
21: Sí, hem vist la selfie, però crec que... Jo diria que va anar al revés.
17: Com que al revés?
21: Que va perseguir, entre cometes, Bad Bunny per fer-se la selfie amb ell, no?
17: No, senyor! No diguis mentides. Fake news!
21: Sí, en tot cas, el fet és que les fotografies que corren avui per tot arreu són les de les joies que Zapatero guardava la caixa forta del despatx.
17: Ah, sí, home, bueno, és que déu-n'hi-do, no? Tant d'esquerres no seria. Si tenia caixa forta...
21: A veure, home...
17: Escolta...
21: Jo diria que està plenament justificat per la gent d'esquerres, però que...
17: No. Escolta, no el veig jo al sindicat de llogateres, Zapatero, vull dir... Una caixa forta amagada, eh?
21: Bueno.
17: Ojo, eh?
21: Sí.
17: On s'és vist amagar una caixa forta?
21: Òbviament.
17: Si tens una caixa forta, si tens poderío econòmic, és per ensenyar-la, no?
21: Sí, jo suposo que el despatx de Zapatero no era un club d'estriptease i el més normal és tenir la caixa forta en un lloc no visible.
17: Però tu qui ets? L'advocat de Zapatero?
21: Jo que he de ser l'advocat de Zapatero. A mi tant me fot una cosa com l'altra, vull dir...
17: A més, comenceu a parlar en propietat. Digueu José Luis Rodríguez Zetaparo.
21: Va,
22: li crema molt de fa 20 anys.
17: Sí. Li crema la riu, eh?
21: Sí,
17: funciona, eh?
21: Sí, sí.
17: Ojo, eh?
21: Sí,
17: escolta'm, bueno. Aquest senyor és on acabarà, eh? Perquè li queden dos telediarios, eh? Escolta'm, bueno. Guardava joies i rellotges, la caixa forta. No un.
21: No.
17: Ni dos.
21: Sí.
22: Molts.
17: Ni tres.
21: No sé quan que tenia rellotges.
17: Jo tampoc, però bueno. Podíeu tenir aquí comptant.
21: Vuit, sí, i segons vostè... Que...
17: Vuit rellotges.
21: Vuit rellotges, sí.
17: Per si un no li dona bé l'hora.
21: L'altre... No.
17: I jo, a veure, veient les fotografies de tot l'arsenal, jo no he vist ningú Casio, eh?
21: No, cap Casio, no.
17: Cap
21: Casio no guardes a la caixa forta, no?
17: Ja, doncs pues bueno,
21: I què hauria de guardar en una caixa forta, segons vostè?
17: Sent Zapatero?
21: Sí. Doncs
17: pues coses molt més importants per un socialista que les joies.
21: Què són?
17: Una foto signada amb Ana Belén i Víctor Manuel, per exemple.
21: Però això... Ja, però ja ho deu de tenir, això.
17: Mujeres al bordo d'un ataque de nervios, del Pedro Almodóvar, el DVD allà posat a la caixa forta.
21: Sí.
17: Un bonsai de Felipe González.
21: Bueno, no sé.
17: El cap de Manel Vidal.
21: Bueno, Com a bon socialista.
17: Home, tan socialista... molt gran ha de ser aquesta copa. Tan socialista no serà quan té joies i rellotges, eh?
21: No, home, perquè no poden tenir rellotges socialistes.
17: Sí, molt d'esquerres, però després resulta... No, és que m'agraden molt les gambes i les ostres.
21: És que no està renyit una cosa...
17: És que les bledes, no.
21: Sí, però que ser socialista no està...
17: I tinc 21 pisos.

0: 324.
1: Això és el portal 3CAT.
0: El que antes era el 324.
1: El que abans
0: era el 324.
1: Sí, ara és la 649.
0: Ara li han canviat això. Ara és 649.
1: És una loteria.
0: És un lío, eh? És talment quan t'acostumes a un número i te'l canvien. Era el canal 324, doncs ara ja no es diu 3CAT Info, 3649.
2: Un està acostumat a tenir 50 anys i 360 dies...
0: Que això tu, parla tu, 50 anys que els tens tu ja.
1: Però vostè que té aquesta confusió, com es deia abans el 3CAT?
0: Jo, Àngel Inés, m'he dit tota la vida. Tota la vida, Maria Àngeles, bueno, la meva mare només em deia Maria Àngeles.
2: Maria Àngeles.
3: Quan s'enfadava, no?
0: Sí. Bueno, Maria de los Ángeles, quan s'enfadava, sí, senyor.
3: Maria de los Ángeles.
0: Maria de los Ángeles, així em surt el de Neil.
2: Ah, sí?
0: Sí, me l'he d'anar a canviar.
2: Me l'he d'anar a canviar.
3: I què s'hi posarà?
0: Lo mateix, però que m'ha caducat.
2: No vol fer l'esforç, de catalanitzar-se.
0: No sé com es fa, això.
3: No és fàcil, em sembla.
2: En fi.
1: Sí, aquest reportatge explica que hi ha un tap burocràtic amb aquestes cèdules de viabilitat a tot el país.
4: Hi ha un tap burocràtic, i aquest tap burocràtic es diu Espanya. Hi ha un tap burocràtic a tot arreu, hi ha un tap burocràtic. Per què? Perquè ens estan convertint, ja no en ciutadans de segona, de tercera, hi ha un tap burocràtic a Renfe, Rodalies, hi ha un tap burocràtic per anar al CAP, a la Seguretat Social. Hi ha un tap burocràtic per entrar al col·legi. Hi ha un tap burocràtic per viure a Catalunya.
0: És que t'agafarà un cobriment, Mohamed.
4: No m'agafarà un cobriment.
0: Però si estàs vermell com un pebrot.
4: Home, m'agafarà un cobriment el dia que siguem lliures. Aleshores ja em podré morir tranquil.
0: Home, no, coi. Llavors gaudeix-ne.
4: No. Ja no hi haurà res perquè gaudir. Ja serem lliures i ja que vols que gaudeixi.
0: Escolta'm, però, ara que parleu d'aquest tema dels pisos i tot això, us proposo un exercici.
3: Aviam.
0: Tota la gent que esteu aquí en el públic... Treballeu una mica. I la gent que ens escolta des de casa, també.
2: Per què vol dir treballar una mica?
0: Fa molta broma. No, és que ningú sap dir Arba Alberlo Alderloa.
5: Vostè, per exemple...
0: Comptabilitzeu... Exacte. Comptabilitzeu les vegades que diuen bé cèdula d'habitabilitat.
2: I això què té a veure?
0: Ja podeu continuar amb el programa.
1: És una trampa.
2: Pot ser que només hagi dit bé cèdula d'habitabilitat, vostè, perquè ha dit programa, ha dit tota la resta... Sí,
0: l'alvocat de Zapatero.
2: L'alvocat de Zapatero, tota la resta de coses les ha dit malament. Menys cèdula d'habitabilitat.
0: És que cèdula d'habitabilitat...
2: Sí, no. Sí.
0: Per mi és fàcil de dir.
2: No, clar.
0: Arbalo Berloa, no.
2: No és
0: però fàcil. Cèdula d'habitabilitat,
2: sí. Doncs això, que ara estan demanant... O sigui, que hi ha un tap per la cèdula
1: d'habitabilitat. Hi ha un tap és molt complicada i també hi ha molts propietaris...
0: Però és molt complicada per què? Perquè et donin el què?
1: La cèdula d'habitabilitat.
0: I...
1: Home, a partir d'ara m'hi fixaré, jo que m'embarbusso cada 6 segons.
0: Vale.
1: En tot cas, això també passa que hi ha molts propietaris que intenten passar locals comercials a habitatge i aquests locals no compleixen els mínims que es demanen per tenir la cèdula.
2: Exacte, parla una del tema amb les paraules adequades. Tot això és infrahabitatge, trossos de pisos indignes pels treballadors immigrants que la patronal demana paletades.
0: Bueno, escolta, més que ja està bé.
2: Que vinguin 140.000 cada any, que ja els fotrem a qualsevol lloc de merda. Deia,
1: saps el llibre que falta un milió i mig d'immigrants per venir a ocupar llocs de treball?
0: Escolta, hi ha prou...
2: Llocs de treball, no, per ser llocs de treball. Allò
1: que et diuen, sí.
0: Prou de la criminalització,
2: De què?
0: Esteu criminalitzant,
2: El què?
0: Home, hi ha gent com jo que, escolta'm, per coses de la vida, doncs tenim dos pisos, doncs bueno, aquesta és la sort que tenim.
2: Però qui criminalitza...
0: Dos pisos o tres, vull dir, qui diu tres i en diu quatre. I en diu quatre i en diu cinc. Fins i tot sis. Escolta, si m'apura, set.
2: Bueno, quants pisos té? Quants pisos té vostè?
0: Quines coses de preguntar, això. Una dona cuqui, una dona empudegada, no diu ni l'edat ni els pisos que té, nenes, és que això no ho podem permetir.
2: Sí, no, en tot cas, vostè és propietari d'un edifici sencer, Esquerra de l'Eixample, això ja ho sabem,
0: sí.
2: Per qüestions de l'atzar o de més a saber...
0: Sí, sí, just ara he reformat un dels pisos principals, i tinc paletes.
2: Sí.
0: Bueno, principals, els baixos.
2: Una
0: part dels baixos, diguéssim.
2: Una part dels baixos,
0: sí. Els baixos, que estan, doncs, això, la planta baixa.
2: Sí, home, el nom ja indica...
0: Doncs la part dels baixos, que és la porteria.
2: La porteria.
0: La porteria on vivia la portera.
2: Sí.
0: Preciosa, una porteria que està sota l'escala.
2: Però què era, la rateta que es comprava l'escaleta?
0: Pues escolta, on estan pràcticament totes les porteries de l'Eixample, sota l'escala, sempre els porters se'ls ha tractat amb respecte. Se'ls ha donat un lloc de treball digne.
2: Que és?
0: Que hi, bueno, hi caben, si s'asseuen, hi caben.
2: Hi caben.
0: Si s'aixequen, pues han d'anar en compte amb el cap i les vigues.
2: M'està dient que està reformant un forat d'escala, o una...
0: No, un forat no. El forat d'escala és per l'ascensor.
2: Exacte, sí.
0: Això és sota l'escala.
2: Sota l'escala.
0: Sota l'escala. Al costat de l'ascensor mateix.
2: Al costat, sí.
0: L'únic que, clar, tens allò que no es queixa. No, és que fa molt soroll l'ascensor. Bueno, escolta, és que està al costat.
2: Ah, no, clar.
0: Saps? Vull dir, és la llei de la física.

0: La física.
1: Claro.
0: Sí, de la física de la huida.
1: Exacte,
0: sí,
1: pues sí, bueno, això, la porteria, com que era molt gran, l'hem dividit.
0: Han dividit la porteria?
1: Sí.
0: I què han fet?
1: Han fet un... dos... tres... tres... sis pisos.
0: Sí. Perdoni? Però quants metres té la porteria?
1: La porteria... Oi! Ara em pregunta quants metres... No, és que jo sóc dolentíssim amb els números. Sí, va, el paleta va portar els plànols, però jo els plànols no sé llegir, no. Veu menys línies. És molt petit, el plànol.
0: El plànol tot és molt petit.
1: El plànol és molt petit, sí. Però bueno, clar, jo sempre li dic, escolta, que veu les obres, que avui no m'ho vull imaginar. Ja. Vull veure-ho.
0: Clar.
1: Pues sí, ja
0: sí.
1: Està.
0: Sí, sí, sí.
1: I si entres de perfil, pues ja...
0: Ah, no, clar.
1: Sí. Ja està, ja s'hi pot viure.
2: Saps com entres, però no com surts.
0: Exacte. Sí. Si entres a quatre grapes, doncs encara no picaràs amb el sostre.
1: Jo sóc volentíssim amb els números, sí. No em preguntis els metres quadrats, però jo no us passa que algunes són més de lletres? Oi que sí? A mi se'm donen molt bé els idiomes.
0: Sí?
1: El Duolingo. Sí,
3: porta molts anys fent Duolingo, vostè.
0: El Duolingo.
1: Sí.
0: A quants metres quadrats té, més o menys? Més o menys?
1: 65.
0: 65 metres quadrats?
1: O, bueno, li has de treure el replà.
0: Sí.
1: I el pati de llums.
0: Cel obert, sí.
1: El forat de l'ascensor, també.
0: Sí.
1: Però en queden 20.
0: I d'aquests 20 metres treu 6 habitatges?
1: Sí. Crec que sí, sí, sí.
0: Hòstia, però...
1: Però res, això ho llogarem a famílies que venen de fora, eh?
0: Vull sí, dir, home, no, que venen...
1: Gent que no té pràcticament res i en poc són feliços.
0: No, home, però, aviam, un moment.
1: Penseu que són molta gent, sí. Perquè aquesta gent ve amb família nombrosa i els agrada estar junts.
0: Bueno, farem una cosa. Això ho veu o no ho veu, que això són infrahabitatges? Això ho
1: no,
0: veu?
1: No, això són
0: que,
1: pisos.
0: No, no s'hi pot viure, si una altra
1: sí,
0: cosa...
1: Sí, que s'hi pot.
0: No, no
1: Al final es tracta de la decoració. Vull dir, el disseny d'interès és el més important en un habitatge.
0: En un infrahabitatge.
1: Es tracta de decorar-ho bé,
0: sí.
1: Pintes de blanc, que fa més espaiós.
0: Sí, home, i posa un mirall.
1: I miralls, però efectivament, sembla el doble de llarg.
0: Però semblarà que visquin en un canviador d'aquells del mango.
3: Sí. Ara no digues mango.
1: No, però, escolta, hi ha canviadors que, escolta, semblen sales d'estar, eh?
0: Sí, però no pot dir-ho una família. Bueno, deixem-ho estar.
1: I poses unes plantes i ja està, eh?
0: Unes plantes, però és com si...
1: Però us voleu creure que no ens donen la cèl·lula d'aquesta d'habitabilitat de l'Ajuntament?
0: Ja, perquè hi ha un tap. Es veu que hi ha un tap. Ja en parlarem. Parlarem d'altres qüestions, no relacionades estrictament amb això, amb
1: sí,
0: la de l'habitabilitat.
1: El programa d'avui també parlarem de futbol masculí. Ahir el seleccionador espanyol va donar la convocatòria pel Mundial. Al final hi ha 8 jugadors del Barça, cap del Madrid i 9 catalans.
4: Molt bé, en efectiu o en visum?
1: El què?
4: El rescat d'aquest segrest que fan contra els catalans. Això s'ha de pagar en efectiu o en visum?
1: Tu creus que ens els han segrestat?
4: Una cosa...
1: A 9 catalans. No sé si se'n pot dir segrest, d'això.
4: Oh, no sé. Ja està l'equidistant. No saps si se pot dir segrest. Ho tindreu davant dels morros i no se pot dir segrest. Aquestes ulleres que portes tenen graduació.
1: Sí,
4: passa?
1: Home, i tant, sí.
4: Perquè si no veus que això és un segrest, és que has d'anar a l'oculista. Ja van segrestar 9 catalans a la presó i ara hi tornen, però en lloc de Lledoners, la presó es diu el Selecció Espanyola de Balompié. O com sigui. M'entens?
1: Efectivament. Soc Xavi Carol i això és Passió Pai Futbol. Passió pel futbol!
0: Passió pel futbol. Xarri Carol, cap d'esport de la competència, bon dia.
1: Bon dia. Parlem del Luis de la Fuente, sí. El seleccionador espanyol.
0: Sí.
1: L'únic entrenador del món que està molt més fort que els seus jugadors.
0: Sí, és un... Ja
1: l'heu vist o no? És un toro.
0: Hem comentat algun cop que és un...
1: home de 60 anys amb sí. Uns bíceps amb força de gravetat pròpia, eh?
0: Sí, sí.
1: Sembla
0: sí.
1: Que segueixi una dieta keto.
0: Keto?
1: Ketostio, com t'acostis massa. Ketostio.
0: Ketostio, sí.
1: Bueno, repassem la llista de jugadors del Real Madrid que van a la selecció espanyola. Fins aquí la llista.
4: Sí, fa molt de riure, eh? Però us imagineu viure en un país on la seva selecció va al Mundial, on els seus cantants poden anar a Eurovisió i els seus polítics corruptes han de retre comptes a Barcelona i no a Madrid.
1: Gràcies pel seu comentari de qualitat, senyor Mohamed Jordi.
4: Què diu ara?
1: Però no pateixi pels catalans de la selecció espanyola, ja patirà aquest mes de setembre quan estiguin tots lesionats per defensar els colors de la coja.
0: De la roja.
1: Amb bueno. Tants catalans al Mundial ja hi ha jugadors que han anat a posar la tovallola a la llitera del fisio perquè no els robin l'espai.
0: Sí, això passa en moltes platges de la riba mediterrània.
1: Doncs està passant amb les lliteres del fisio.
0: Sí, molt bé. Doncs moltes gràcies. Ja fa aquesta... com si s'avancés
1: al ahir el seleccionador espanyol va fer l'alineació dels jugadors. Jo
0: sí.
1: Avui us faré l'alineació de les lesions que patiran al Mundial.
0: No, què diu ara?
1: Esquins de turmell.
5: Sí!
1: Pubalgi.
5: Sí.
1: Sobrecàrrega isquiotibial.
5: Sí.
1: Distensió a l'abductor.
5: Sí.
1: I lligaments creuats. Sí. No en quedarà un de viu.
0: A veure, no. Veure,
1: haurem de jugar amb Chesne a la davantera.
0: Sí. S'està aplaudint les lesions de jugadors del Barça a l'estudi de RAC1 o què passa aquí? O què és això?
1: Bé, escolta, s'està aplaudint que per primer cop a la història dels Mundials no hi haurà cap jugador del Real Madrid a la selecció espanyola.
0: Bueno.
1: Quina humiliació, eh? S'estan perdent les tradicions. Ni Lliga, ni Copa, ni Champions, ni Mundial. I el més greu de tot, ni la subscripció de Florentino Pérez a l'ABC.
0: Sí, tot és molt trist. Però hi deu haver seleccions on sí que hi ha jugadors del Madrid.
1: Ah, efectivament, sí. A França.
0: Sí, clar, home.
1: Bahamas. Cuba.
0: Sí.
1: Tailàndia. Tanzània. Belize. Costa Rica.
0: Tot això són seleccions que aniran al Mundial amb madridistes.
1: Són els països on els jugadors del Madrid aniran de vacances perquè no tindran res a fer.
0: Però una cosa, Xerri, jo sabia que eres un periodista objectiu.
1: Sí, sí, objectiu. Objectivament, sóc del Barça.
0: Ah, no, sí. El que no sabia que feia el seguiment de la selecció espanyola.
1: Home, preferiria que hi hagués selecció catalana, per això seguiré el Mundial amb moderació,
0: sí,
1: com la major part dels culers.
0: Què vol dir seguir un Mundial amb moderació?
1: Que m'he comprat una tele de 160 polzades per seguir els partits d'Espanya,
0: sí,
1: i per encabir-la al menjador he hagut de treure el sofà, la taula, el periquito i la meva dona de casa.
0: Molt bé, doncs, gràcies, Xerri. Va, que parlem d'una altra
1: qüestió. Avui a la competència també és notícia un arqueòleg jubilat de Tarragona que tenia a casa més de 300 peces de les excavacions on havia treballat.
0: A qui no li ha passat que tornes a casa i diu, merda, m'he endut això del treball, m'he endut un pòstic.
1: Sí, m'he endut feina a casa, sí.
0: M'he endut una moneda de bronze del segle XII que bueno, era la feina i ara és a la butxaca i ara és a...
1: Bueno, mentre fos de bronze, sí, però si és d'or, escolti,
0: Bueno, però al final hi ha un moment que les coses també tenen el seu valor i això que ho deixes a sobre la taula a l'entrada i al matí, mentre surts per tornar a treballar, penses, calla, que aquí al costat del retrat familiar veig que queda bastant bé. I així, doncs, 300 vegades i acabes tenint doncs un petit museu a casa.
1: Sí, sí. Bé, l'arqueòleg que havia treballat per la zona tenia aquestes peces de patrimoni històric a casa.
2: Sí, i també les havia deixat en un bar que té a Torredembarra.
1: Home, doncs, pues, escolta'm...
0: De Torredembarra?
2: Sí, és que aquest senyor es va jubilar i em sembla que llavors té un bar i llavors les peces les tenia...
0: Però és un arqueòleg o sigui...
1: A Tarragona, hi ha bars d'arqueòlegs,
0: Sí, bueno...
1: Què rieu? Tenen oli de... Bueno, fregeixen amb oli de l'època dels romans.
0: No.
1: Per això fan calamars a la romana.
0: No, clar. Per això no cal anar a Tarragona, ja li dic ara,
1: Sí, aquest tio és un gènit. Aquest senyor, aquest arqueòleg,
0: sí,
1: que esteu fent mofa i befa, un gènit. I vosaltres sou uns veritables hipòcrites.
0: Sí.
1: Aquí el tema que tenim és un home que col·leccionava coses que trobava per terra.
0: Per terra no, eren excavacions on treballava. Excavacions arqueològiques no és el mateix que tu vas pel carrer i et trobes...
5: Tècnicament era el terra.
1: Era el terra. Sí, senyor. Sí.
2: No. Aquest que era sota el terra, i has de fer un forat.
1: Qui no ha escarbat una miqueta a la platja a veure si troba pues, algun collar, alguna pulsera...
4: Aquells senyors que...
1: Vaig amb el detector de metall...
4: Aquells senyors que quan es pon el sol surten ells, surten uns senyors amb detector,
1: claro,
4: i van passant...
1: Són com zombis.
4: Són com zombis, però a mi és una gent que a mi m'inspira molta desconfiança.
1: Bueno, sí. Per què? Perquè si són treballadors.
4: Perquè te miren, te fan ullets quan te veuen. Si te veuen amb pantalon curt o amb tetes...
2: Sí, jo no sé mai si estan buscant un tresor o radioactivitat. No,
1: aquí el que tenim és un senyor que col·lecciona coses que troba per terra.
0: Ah,
1: i ja està.
0: Vale, molt bé.
1: Ara esteu en contra del col·leccionisme?
0: Uh-huh.
1: Perquè no us veia tan en contra de col·leccionar coses quan parlàveu ara fa uns moments del Zapatero. No, aquest però... col·lecciona collars i rellotges.
0: No, però crec que no està... Bueno, no ho sé, diu que són d'una herència. Ja ho he trobat.
1: Casa, 300 peces a casa. 300, a tot li diuen peça. Efectivament, li diuen peça,
0: sí,
1: perquè potser són 300 peces d'un gerro,
0: sí,
1: que estava esmicolat per terra. Aquest senyor pues, ha anat agafant una, ara troba una altra peça. És com fer un puzzle, al final.
2: No.
1: Què tenia aquest bon home a casa?
0: Mm?
1: Una mica de ceràmica, uns trossos?
0: No ho sé, exactament.
1: Unes àmfores?
0: Home, unes àmfores ja seria...
1: Unes vasijas?
0: Vasijas.
1: Unes monedes?
2: A veure, en realitat les 300 peces és en total, no són peces separades. De fet...
1: Són senceres?
2: Sí, senceres, per exemple...
1: Ja que la vols tu, una àmfora? No. Ja te la donaran, una àmfora?
2: No, però...
1: Per què la vols, una àmfora?
2: No,
1: que se la quedi aquest tio, home.
0: No, però...
1: Una àmfora la fots al rebador i mira, i fots els paraigues. A dintre ja està, home, per això.
2: Però el problema de l'àmfora és que el broc és molt petit, llavors cap un paraigua només.
1: El fa servir de palillero.
0: A vostè el veig capitanejant les
1: obres
0: de sisena.
1: Home.
0: Tota aquella mena de...
1: res m'agradaria més.
0: La desenganxada que han d'anar. Sí,
1: home,
0: cap
1: a... manac.
0: Això vostè ho faria, però...
1: Això amb un tricornio i carta blanca, eh?
0: Si cas, bueno, és com ha funcionat, de fet. Sí, com sigui.
2: Sí, no, monedes... Ens he preguntat si tenia monedes. Monedes en tenia. Concretament sí? Tenia 1.000 monedes de la guerra del francès.
1: Bueno, per pillar el súper, el carro, no?
2: Ah, ja, ja.
1: Efectivament. Estarem d'acord que robar els francesos no és delicte.
2: Bueno,
1: escolta'm, si robar els francesos és delicte, ara mateix haurien d'estar a presó tots els propietaris dels bars de la Costa Brava. És o no?
2: Sí.
1: Així?
2: Sí. Bueno, doncs amb aquesta idea base molt forta farem una cosa que és continuar el programa perquè han passat més coses, però potser no són tan importants.
1: Tot seguit la repassem.
6: No cal moure't de recu per escoltar la competència.
0: Que parlarem una miqueta més de Zapatero i el que li han trobat a la caixa forta. Recordem que l'Audiència Nacional investiga l'expresident espanyol pel cas Plus Ultra.
1: Plus Ultra, eh? Té nom de pastilles per aprimar-se, no?
0: Sí, i de... Sí.
1: Plus Ultra.
0: Sí. Plus Ultra és una aerolínia, d'acord? El cas investiga els 53 milions que el govern va invertir per reflotar la companyia durant la pandèmia.
1: Sí, la investigació considera que Zapatero era el presumpte líder d'una trama de tràfic d'influències i que l'empresa de les filles de Zapatero n'encobria pagaments.
4: Mare meva, segur que els nostres polítics estan pressionant perquè publiquin les informacions realment rellevants, oi? És això? Està passant això?
1: No, de moment no, eh? Aquest és el titular que obre les portades. Mohamed Zapatero guardava joies, arracades i rellotges en una caixa forta oculta al seu despatx.
4: Perdona un moment. Tens una possible trama de tràfic d'influències que embruta el partido que de l'Espanya que nos dimos entre todos i el que surt a la llum és que guardava joies en una caixa forta? O sigui, tens un elefant a l'habitació i en lloc d'estranyar-te i llences cacahuets, mira que seria la trompa. No, esto es cola, esto no es trompa, esto es tenis. No, es que a mí me gusta el elefante, creo que da un toque bonito a l'habitación.
1: Un moment.
4: Es que Catalunya, es que es de l'ocupació, l'elefante. Ah, ¿qué
1: un
4: pasa?
1: Un moment, Mohamed.
4: No, es que es bonito, li fas un tall per dalt i fa moneda.
1: És Guardiola. És Guardiola, sí.
4: Què serà el següent? Anunciaran que també han trobat una forquilla a la cuina de Zapatero. Què passa aquí?
1: A veure, jo vull insistir en una qüestió que ja hem comentat, i és que heu dit que el Zapatero guardava joies a la caixa forta aquesta oculta, que és un oxímoron, no?
2: Sí.
1: Perquè, vamos, caixa forta oculta...
2: Bueno...
1: Pues bueno, és com dir sorpresa inesperada, no?
2: Una sorpresa inesperada. Bueno, clar, sí, una sorpresa ja és una sorpresa, ja és inesperada.
1: És una contradicció, sí, és com clar, dir Gibraltar espanyol, no?
4: O justícia espanyola, no? De dir, o una cosa o l'altra, o justícia o espanyola, m'entens?
1: No heu dit res de la secretària del Zapatero, que m'agrada molt el nom.
7: Sí, es diu Gertrudis Alcaraz.
1: Gertrudis
7: Alcaraz. La secretària de l'expresident diu que les joies eren una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident espanyol, i eren regals i obsequis de viatges oficials.
1: Claro, claro.
2: Això deu ser il·legal, no?
1: Fixa't tu.
2: A veure, un moment.
1: Fixa't tu, eh?
2: Què?
1: Una herència de la dona.
2: Diu. No, això no, però de viatges, de rebre joies per viatges, però que, on anava? Les mines del rei Salomón? De viatge... De feina?
1: A veure.
2: Sí.
1: A veure.
2: Què li passa?
1: Us recordo que les filles de Zapatero eren d'una tribu ufana d'aquestes.
2: Què és ufana? Urbana.
1: Sí, això es veu que han fet pagaments a través d'una empresa que tenia nom de les filles. Sí. Les filles no tenien ni ofici ni benefici.
2: No, diguéssim,
1: en aquesta empresa no havien facturat res i era una cosa de dir...
2: Era una empresa com de publicitat o d'aquesta... What the fuck?
1: Ja m'has dit tot. Una empresa com de publicitat.
2: Sí, bueno, no sé exactament, perquè li dic la veritat que no ho he llegit una mica en diagonal i bueno, al final hi ha un senyor que té unes coses.
1: Jo, aquestes dones que es vesteixen de negre i sempre estan tristes i porten les mitges amb forats i forats a les orelles que porten...
2: Té a veure això, vull dir... Això, ho parla, ho diu perquè s'havia dit en un moment donat de fa molts anys, de fa 15 anys, que les filles d'en Zapatero eren gòtiques, no?
1: Bueno, deu, són, eh? Continuen sent.
2: Ah, sí?
1: Sí, per la Conchitín. Té una neboda que les coneix.
2: Ah, sí?
1: Havien coincidit a bars de festa d'aquests de nit.
2: Bars de festa de nit, eh?
1: Sí.
2: De gòtiques.
7: Un altre oxímoron.
1: Sí, de gòtiques. Ja sabeu com vesteixen. Les gòtiques van fosques, van amb moltes joies, porten arracades de creus, anells de calaveres, d'aranyes.
2: Aranyes, sí.
1: Pinta ungles de color negre robats al Claire.
2: Sí.
1: Una amiga m'ha dit que és molt fàcil endur-te'ls, els pinta ungles.
2: No.
1: Vull dir, això està clar que la caixa forta aquesta del Zapatero, el que hi guardava era totes les joies, les disfresses aquestes de gòtiques de les filles. disfresses.
0: És que tècnicament no són disfresses, però bueno, en tot cas, bueno, roba de vestir, cadascú es pot vestir com vulgui.
1: Però escolteu, què us passa? El cara és delicte, és delicte guardar coses en una caixa?
0: No.
1: Esteu dient això?
0: No.
1: Home, que estàvem de bon rotllet.
0: Sí, hola, bon dia, eh? Sí,
1: home, que tenim 9 catalans convocats amb la selecció espanyola. Hauríeu d'estar contents.
0: Ara què té a veure?
1: Home, no vull barrejar temes. Jo no vull canviar de tema, però escolta, no heu parlat pràcticament de la selecció espanyola.
0: Home,
1: escolta,
0: sí,
1: que ahir va fer l'anunci dels jugadors del rei d'Espanya.
0: Sí.
1: Rei d'Espanya que no li veiem el pèl per res,
0: però
1: a l'hora de donar l'alineació de... perquè és una prioritat.
5: Sí, perquè no s'ha de barrejar futbol i política.
1: Prioritat nacional, no barregem ni política. Bueno, en aquest cas, una miqueta. Sí,
0: una
1: no,
0: però... miqueta, però no passa res. Només
1: no, perquè el rei no és polític. No? Per tant, no és barrejar política.
0: No, el rei és...
1: És només el cap d'estat.
0: El rei és sucre i així li ha, anat de bé.
1: Sí, és que us encanta molestar, eh? Escolta, més que...
4: Sí, li diré molt clarament. Tot això és efecte papallona. Aquell efecte que diu que un canvi petit, molt petit, microscòpic, pot generar canvis dràstics.
1: Sí,
4: no
1: sí,
4: coneixeu
1: sí.
4: L'efecte papallona? L'efecte papallona? Aquest efecte diu que una papallona bat les ales al Japó i al PSOE se li torna a escapar el clàssic puntet de delinqüència de dir, bueno, sí, sí. Si me l'ha metido en el bolsillo, senyor Ábalos. El dir la barba.
0: Sí, sí. Bueno, doncs això, farem una cosa i és continuar.
1: Sí.
0: Com que continuar? Sempre continuar. Bon dia, com esteu? Bon dia, bona hora, bon xip.
8: Bon dia.
0: Què tal? Bon dia.
7: Luke de Fire, bon dia.
0: Estàs bé? Esteu xepi-xepi. Comenceu a veure la llum al final del túnel, ara que ja sembla estiu, però mireu el calendari i us cau el món als peus.
1: Una mica sí.
0: Què és aquesta temperatura de merda? No? De dir, però bueno...
9: Ja fa massa calor o massa poca calor per vos?
0: Massa calor?
9: Sí, ha vingut de cop. Va pitjor estar a Anglaterra, que estan a 39 graus pràcticament.
0: Ja tant de bo ser a Anglaterra. Tant de bo ser a Anglaterra i poder fer pipi a l'actora. Bueno... si us sembla, farem una trucada a Madrid per veure què n'opinen de tot aquest cas de ZP, que sé que us interessa molt, el tema Madrid, tema ZP. Àlex Pulito, sisplau, truca a Madrid. ZP.
10: Tevi de fuera, chilipo y del otro, what can I do for you, chocho?
0: Bon dia, Tevi, que sóc el Duque.
10: Ui, nena, t'has enterado que...
0: Sí, ara en parlàvem, Zapatero guardava joies a la Caixa Forta.
10: Pero que me estás contando, yo me refiero a la visita del Papa a Madrid, que la Real Casa de Correos era el centro internacional de prensa y funcionará sin descanso durante toda la visita del Papa, que será la primera vez que se trabaja de verdad en Correos.
0: Ah, perdona, molt interessant, pero yo te estaba preguntando per Zapatero.
10: ¿Por?
0: Zapatero...
10: ¿Quién?
0: El expresidente Zapatero, ZP.
10: Ah, Zapatero. Uy, es un tema tan de ayer esto.
0: Bueno,
10: no.
0: Sí, de ayer. O sea, ¿tú no eras amic seu?
10: ¿Yo?
0: Sí.
10: ¿De qué?
0: Pero si
10: no,
0: vas
10: no.
0: Però si vas treballar gratis a l'anunci aquell de la ceja, que sortia l'Almodóvar, el Serrat, la Concha Velasco, Miguel Bosé, i en deies que ZP era la modernitat i que no sé què,
10: no,
0: i que
10: no,
0: Espanya...
10: No, te equivocas, no me consta.
0: Sí.
10: No conozco ese señor del que usted me habla.
0: Ja, o sigui, no. Que ara te la sua, que estàs saltant del vaixell com una rata, pot ser això?
10: Oye, vámonos a lo que interesa, que me tiene más abandonado que medio limón en la nevera de un soltero.
0: Sí.
10: Ja, no ja, me haces caso.
0: Ja parlarem de coses íntimes quan no hem sentit tota Catalunya. Si poguéssim centrar-nos en el tema...
10: Mira, tú ya sabes que por mi salón han pasado algunas de las personalidades más importantes de la historia del siglo XX, XXI, como por ejemplo Alaska,
0: sí.
10: De Alaska y Mario.
0: Sí.
10: Ha pasado también Mario,
0: sí.
10: De Alaska y Mario.
0: Sí.
10: A ellos les hago un 2x1 especial porque los dos se hacen lo mismo en la cabeza, que llevan el mismo cardado. ¿Te has dado cuenta que van igual?
0: Sí.
10: Podrían ser perfectamente las hijas góticas de Zapatero.
0: Bueno, Tevi.
10: Me pasa también, es que se parecen mucho a Alaska y Mario, son dos gotas de agua. Me pasa también, lo confundo, me pasa también con los Javis.
0: Ja, bueno, però tornem al tema, Zapatero, les joies, que li han trobat 15 collars, 8 anells, 8 rellotges, 11 braçalets, 41 arrecades, 20 objectes de luxe.
10: Joder, eso no es robo, eso es que está preparando el carnaval de Cádiz del año que viene.
0: Ah.
10: Debe ser la bisutería entera de todas las comparsas.
0: No sé, sí,
10: bueno,
0: sí.
10: Hablando de carnaval, ¿te acuerdas cuando fuimos al carnaval de Sitges con la morgue? Gana Martínez, que también se apuntó Pipo.
0: ¿Eh?
10: Que vino Pipo Pisuerga, ¿te acuerdas?
0: Sí.
10: Hoy que nos disfracemos de heterosexuales. Qué bien que nos lo pasemos.
0: Bueno, escolta.
10: Perdona, que te tengo que dejar, que me entra un cliente por la puerta, perdón.
0: Ajá.
10: Hola, hombre, José Luis, ¿cómo estás? Uy, menudo chaparrón te está cayendo, ¿no?
0: ¿Es Zapatero?
10: ¿Qué quiere? Ah, revendes entradas para los conciertos de Bad Bunny. Pues ponme dos, sí. 2.000 euros las dos entradas, joder. A 2.000 cada una, coño.
0: Fem una cosa, que està en plena negociació.
9: Hauríem de canviar de tema, perquè em sembla
0: que seria... Tevi, que s'està sentint tot. Ja les ha penjat, eh?
8: Ja les ha col·locat. Molt bé. Bueno, doncs ja les ha col·locat. Hem de continuar parlant d'altres qüestions. En aquest cas hem de parlar del Papa Lleó XIV.
0: Ara que hem parlat de TV de Fuada, la visita.
8: I que està a punt de visitar Catalunya, està a punt de visitar el Principat, el Papa.
5: Ha publicat la seva primera encíclica, el Papa Lleó XIV.
8: Ah, sí? I pot ser que estigui esperant Salvador Illa, que ja no s'hagi mogut de la Sagrada Família per fer-se la foto amb Bad Bunny i després per fer-se la foto amb el Papa?
5: Correcte.
1: Viu allà, bueno, allà hi ha la cripta, d'aquí tota la Sagrada Família, que és com, bueno, com d'allà em podria... Jo en trauria 23 pisos. Jo hi poso Espladur.
8: No doni idees.
1: És molt gran, allò.
8: No doni idees, que vindrà la patronal amb els del Pladur.
1: I fa fresqueta, allà, i fas una bodega ben bona, eh?
8: Una bodega ben bona.
1: Una bodega a la cripta d'allí del...
8: Doncs el que ha fet ara mateix, el que ha fet el Papa, de fet, Lleó XIV, és avisar dels perills de la intel·ligència artificial.
1: Bueno, escolta'm, per favor, no fotem. Prou de criminalitzar, hòstia.
8: Què vol dir, ara?
1: La IA, la intel·ligència artificial, home, per favor. És evident que la IA és el futur.
8: Sí, bueno...
1: Que a dia d'avui es fan virgueries, eh?
8: Molt.
1: Com que molt?
8: Molt.
1: Jo he vist virgueries autèntiques, eh? Mm-hmm. Jo he vist a Ronald Trump.
8: Sí?
1: Sortint en un programa d'aquests de televisió americana, agafar el presentador...
8: El Stephen Colbert.
1: Tirar-lo en un contenedor, ojo...
8: I era el verd.
1: Com si fos una botella de vidre, qualsevol. Sí.
5: Això és el que és més difícil de creure d'aquest vídeo.
1: Això és divertidíssim.
8: Sí,
1: és divertidíssim. Llarga vida a la IA sempre que puguem fer vídeos al Ronald Trump.
8: Sempre que puguem fer vídeos... Bueno,
1: claro, ara, sí. Escolta'm, no se poden pujar portes al camp. Sí, què voleu ara?
8: Això és una frase seva? No se poden posar portes al camp?
1: Se m'acaba d'acudir, sí.
8: Molt bé.
1: Sou una colla d'amish.
8: Ara per què som una colla
1: d'amish? Sou una colla de ludites.
8: Sí.
1: Ojo, aquestes referències.
8: Anem cremant màquines pel puesto.
1: Sí. Ojo, Que si fos per vosaltres encara aniríem en carro i cavall pels puestos i escoltaríem la música en gramòfons.
8: Miri, com Òscar Dalmau. No cal ser amish.
5: Sense carro i cavall.
8: Sense carro i cavall i sense ser amish i tenir l'electricitat a casa.
5: I he rebut, el Papa ha presentat la seva primera encíclica, com dèiem, i la dedicada a alertar sobre els perills de la intel·ligència artificial i a reclamar que se'n controli i se'n limiti l'abast.
1: Ah, doncs escolta, jo no entenc per què no li agrada el xat GPT, vull dir...
8: No és que no li agradi, ha explicat que hi ha uns perills, com tot plegat, hi ha uns perills de la intel·ligència artificial.
1: Doncs escolta, l'altre dia, per exemple, el Conchitín em va explicar que la Rosalita i el Raúl Alejandro es venen la casa que es van comprar allà a Manresa.
8: Sí.
1: A sobre un tauró.
8: No, un tauró no, segurament era a sobre d'un turó.
1: Bueno, ja està. Veieu nenes o no? Si una dona empudegada ja diu lo seu, ja ha de venir un home a corregir-la.
8: Però lo seu, home, corregeixo no perquè sigui dona, corregeixo perquè ha confós un tauró.
1: Calla ja, home, vinga, home, aneu a la publicitat.
8: Farem una cosa.
1: Tira uns anuncis, que n'hi ha pocs, trobo, a RAC1.
8: No, anirem a publicitat i tindrem a mossèn Papiol parlant directament amb una intel·ligència artificial que últimament l'està ajudant a fer tot lo seu. Tornem de seguida.
11: Des del polígon Can Jardí.
12: Benvingut a la
11: vida. Serà una gran vetllada.
13: Amb els Oscars.
14: Ràdio Illa.
15: Aragó.
16: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
17: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
18: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Mandonguilles de pollastre i gall d'indi sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent blau o colònia sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble. Lidl. Val la pena.
19: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
20: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
19: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
21: Què significa futur? El diccionari diu temps que vindrà. Els teus pares encara no t'has decidit? Tu ho he de decidir ja? A Ilerna no sabem què faràs d'aquí 10 anys, però sigui el que sigui, amb les nostres pràctiques garantides i més del 90% d'ocupabilitat, ho decideixes tu. Uneix-te a l'FP oficial que recomana el 92% del nostre alumnat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
12: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
14: Ei, que s'acosta el Cabró Rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
15: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
22: Molt bé.
15: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
22: Perfecte.
15: Arribarem a tot?
22: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
23: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
24: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
25: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
26: Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
27: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
28: Les notes del nen, les obres a casa...
27: El manteniment del cotxe...
28: Ah, no, això no és cap càrrega.
29: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
30: Nosaltres som la competència.
31: Un gran programa.
1: De dilluns a divendres.
4: Amb els Oscars.
0: Tornem a ser aquí, això és la competència a RAC1. Estàvem parlant de la intel·ligència artificial i del papa, que el lleó papa... El papa lleó 14 ha avisat els perills de la intel·ligència artificial.
1: Sí, diu que demana que es desarmi la intel·ligència artificial perquè no pugui dominar allò que és humà. Diu que s'ha de fer servir amb compte, eh?
4: Bueno, és que la intel·ligència artificial és com el sexe anal, no? Si tu penses. Sí, que si ho fas bé, doncs és fantàstic, però si ho fas malament, doncs és un merder, no? És un acudit meu d'humor.
1: Sí, no rigueu. Farem veure que no ho hem sentit.
0: Has anat a la teva experiència.
4: No.
1: O sigui, clar,
4: al final
1: sí.
4: Són coses que no són experiencials, perquè això de cara ja ho tenia, que deia, hi ha coses que sí que les pots experimentar, però hi ha d'altres que només te les pots imaginar. I tot el que tingui a veure amb el sexe i amb les relacions humanes, m'ho he imaginat.
1: Sí, ja portes anys imaginant-ho, sí.
5: Lleó 14 també demana accions per protegir els infants.
4: Doncs molt a favor, per protegir els infants, doncs se'ls ha d'allunyar.
1: De la IA.
4: No, dels capellans. Hi ha determinats capellans que, bueno, millor lluny, no?
5: Sí. El papa ja fa mesos que també alerta els capellans que vagin amb compte.
4: Sí? Amb els infants?
5: No.
4: Sí que va fort, aquest papa.
5: No, amb la intel·ligència artificial. El papa demana als sacerdots que deixin de fer-la servir per escriure els seus sermons amb ChatGPT.
4: Germans!
1: Home, mossèn Papiol, bon dia.
4: Bon dia. Podeu seure.
1: Ja estan asseguts.
4: Encara més.
1: Ningú s'ha aixecat, vull dir, no els farem seure a terra. És gent que ha vingut de públic aquí a veure.
4: I Jesús digué, jo diria que aquesta establia de Betlem no té cèdula d'habitabilitat.
1: Sí, no, segurament sí. Mossèn, estem parlant d'aquesta encíclica del papa que alerta sobre els perills de la IA, de la intel·ligència artificial.
4: A veure, jo sóc innocent, jo no faig servir mai la IA per fer els sermons de missa.
1: Però si no li hem dit res, vostè. No.
4: Bueno, us ho confessaré. Però no em tortureu, jo faig servir la IA, però no perquè m'escrigui l'homilia, simplement m'ajuda. Eh?
1: Sí?
4: És de manera molt puntual, és inspiració.
0: És, un, és una petita ajudeta.
1: És una petita
0: ajudeta. És com una punteta de clau. Jo sempre he dit que des de l'Església no podem renunciar a la tecnologia. Per exemple, justament ara estava preparant l'homilia de diumenge amb una miqueta d'ajuda de l'IA. Si voleu, us ho ensenyo.
1: Home, bueno, miri, tenim 3 minuts o 4.
0: Perfecte, sí. Engego la màquina.
1: A l'ha d'encendre.
0: Com digué nostre senyor, facis la llum.
1: Facis la llum o obri el Windows.
0: Al final ens hem d'actualitzar.
1: Sí, sí, home, sí, sí, sí.
0: El senyor sigui amb vosaltres.
2: I amb el vostre esperit.
0: Correcte.
1: Mira, és la contrasenya.
0: Exacte.
1: Nom d'usuari, el senyor sigui amb vosaltres.
0: I amb el vostre esperit, nom d'usuari. Aquest diumenge a missa vull impressionar els feligresos més joves explicant-los el miracle de la multiplicació dels pans i dels peixos.
2: Eroni, per atraure l'atenció dels feligresos joves, explica millor el miracle de la multiplicació dels esmais burguers i els cafès d'especialitat.
0: Molt bé, ho tindré en compte. Aquest miracle no existeix.
1: Home, com que no existeix? S'ha multiplicat en tots aquests locals,
0: sí, però... S'ha de supervisar una mica la IA, perquè a vegades al·lucina, que en diem els experts. Provem una altra cosa. I si començo, IA, i si començo l'homilia de diumenge parlant de nostre senyor... De com va crear l'univers?
2: Al principi ja existia el verb. I el verb era amb Déu.
0: Exacte.
2: I el verb era, concretament, parrejar.
0: Parrejar.
2: Jo parrejo, tu parreges, ell parreja, mou el cul, mou el cul, mou-lo.
1: No, jo això, crec que no... Això no, pot dir l'humilia.
0: Agradaria a la gent, de tota manera.
1: Sí, però, clar, calma. És que no, això va pel pedregar,
0: No, és que la IA necessita entrenament, necessita pràctica.
1: Doncs escolti, entreni-la millor.
0: Espereu que li demano que suggereixi per l'humilia un fragment de l'Apocalipsi de Joan, que això també agrada als joves, Molta foscor, Molta apocalipsi. Suggereix-me'n un fragment.
2: Apocalipsi de Joan, capítol 21, versicle 1. I vaig veure un cel nou i una terra nova. I hi havia fibra òptica. I, en 30 metres, 4 botigues de carcasses de mòbils.
0: L'Apocalipsi. I l'ha encertat, I l'ha encertat.
1: Aquí potser sí,
0: Deixem-ho aquí.
1: Versió. Jo crec que és millor no fer servir la IA per aquests menesters. Faci cas del papa.
0: Deixem-ho aquí. Per sort, la part de combregar només la podem fer els mossens en persona, IA.
2: Seria més guai i vindria més gent a missa si el cos de Crist fossin croissanets de xocolata blanca.
0: Bueno, sí, deixem-ho aquí,
2: I la sang de Crist, mig gin tònic.
0: Mig gin tònic, sí, molt bé. Sí. Podeu seure.
1: Podeu seure, que anem a publicitat, però tornem de seguida a la conversa.
3: Nosaltres som la competència.
6: Tremendo loco.
3: Aquest programa està basat en fets reals. Amb els Oscars.
7: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
8: Fes-te entendre amb mi, Di.
9: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
8: Crec que m'he enamorat.
9: Normal, amb aquests preus.
8: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
9: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
10: Compres l'entrada, ho dones tot i... Gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
11: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa? Esperat.
13: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
11: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
16: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escupinyes, musclos, calamar...
17: Un moment. Si no hi ha la espanyola,
18: no hi ha aperitiu.
32: És la espanyola, una aceituna como ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
33: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
34: I ara estic amb això.
35: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
12: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
14: No vaig saltar mai en paracaigudes, ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
15: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
18: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi amb Omoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
19: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
20: Només pel fet de comprar el cupó diari?
19: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
20: Mira que bé.
19: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
21: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
23: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia.
24: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
25: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu.
26: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
27: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
28: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?

0: una cosa que encara no ho heu comentat, això.
1: El què no hem comentat?
0: M'agradaria que està a punt d'acabar el programa, m'agradaria que... Heu vist que hi ha el Manchester City, li van fer el comiat al Guardiola?
1: Sí.
0: Va ser increïble. Hi havia Mishima, Oasis, Michael Jordan, per ordre d'importància, eh?
1: Sí. O sigui, bueno, Michael Jordan m'envia un vídeo.
2: Bona nit, dir... Santa Eugènia de la gent, perdoneu.
1: Santa Eugènia?
2: De merda.
1: No, de Berga, de Berga.
2: Ah, de Berga, el que sigui. Moltes gràcies.
1: Oti,
2: a tothom.
1: Oti, sisplau, un respecte, eh?
2: És que jo havia de participar al recital del comiat de Pep Guardiola.
1: Ah, sí? Oti Sardoya.
2: Sí, sí, jo. Hola.
1: Hola, hola.
2: Havia de, em van demanar una cançó, la gent que va muntar tot això. Ja la tenia escrita, es deia... La cançó es deia M'he buidat per dins.
1: Sí.
2: M'he buidat per dins.
1: No, és que no tindrem temps com perquè ens la canti sencera. No, no tenim temps perquè ens la canti sencera. És el que va dir...
2: M'he buidat per dins.
1: Sí, m'he buidat per dins. És el que va dir Pep Guardiola.
2: I una mica per fora.
1: Sí. És el que va dir Pep Guardiola quan va marxar del Barça, no?
2: Ah, sí, no ho sabia. La meva cançó era dedicada a l'ejaculació tàntrica.
1: No, home, no. Deixem-ho aquí, però tornem demà a la competència. Feu bondat!

0: La competència.
1: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
2: Hola. I a Gorina.
0: Un programa basat en fets reals. Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
1: Però com que l'hem de tornar a repetir aquest programa ara, per favor? A mi ningú m'ho havia avisat, nosaltres no tenim res preparat ara, per favor. Escolta, vine, que l'hem de tornar a fer a les dues de la matinada, el programa aquest.
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
2: Joel Fortuna, Ernest Ferrer, Esther Rumosa, què tal
3: bon
2: estàs?
3: Dia.
2: També ens acompanya l'Eder Benito, ens acompanya Mario Obrero, hem sentit a Rocío Sainz, amb tots vostès, però comencem amb Albert Elfa. Periodista nostrat, no?
3: Tanca més la música, Albert.
4: Home, és una mica així com mig xaval,
2: aquesta,
4: mica,
2: no? Té tres músiques.
3: Sembla que vagis caminant com Heidi per les muntanyes.
4: Sí, bueno, vinc una mica de les muntanyes de Heidi, sí.
2: Per què?
4: Per inspirar-me per parlar del Papa.
2: Val. Avui vas parlar del Papa, que t'ho hem demanat nosaltres, però tu tenies un altre tema. Superben preparat.
4: Però també estava una miqueta lligat, estava una mica lligat amb el Papa, també.
2: Però resulta que, no sé si vostè s'ha assabentat o no, però dues coses. La primera, avui hi ha a Cara al Xou, amb Marc Giró, a les 11, al punt de les 11 a la Sexta.
3: Qui tens avui?
2: Avui tinc a Anna Castillo,
3: Natalia Lacunza, Gara Durán,